0: que Ucraïna hagi intensificat l'ofensiva amb més de 600 drons contra una desena de regions de Rússia, incloses Moscou i Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. Cada cop, però, falten més soldats a les files ucraïneses i Brussel·les proposa començar a denegar el permís de feina i residència als homes en edat militar per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. I el govern veneçolà limita des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de Guayara, a la zona més castigada pels forts terratrèmols de dimecres. La mesura pretén facilitar les tasques de rescat i assistència a les àrees afectades pels terratrèmols. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 ferits. La xifra es podria multiplicar, però, perquè algunes organitzacions apunten que hi ha uns 50.000 desapareguts. La depuradora de Palamós, el Baix Empordà, molt malmesa arran del temporal Harry, el mes de gener, torna a estar a ple rendiment després d'unes obres que el govern considera que han estat fetes en un temps rècord. Anem cap allà amb el Fèlix Martín.
1: Els danys a la depuradora de Palamós es van agreujar amb el trencament de la canalització d'aigües residuals que passen per la platja de Castell i que van obligar a prohibir-hi el bany. Ara ja està tot reparat. La depuradora és un element clau per al litoral de Girona, per a la Costa Brava, però això no amaga tampoc que cal fer-ne una de nova, que permeti l'ús de l'aigua tractada que en surti. Ho ha concretat aquest divendres la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: Efectivament, això s'emmarca també en un treball de futurible de la futura depuradora que ha de donar un servei millor, perquè en aquests moments, com també s'ha dit, aquesta aigua prepotable va cap al mar i la voluntat del govern és que tots aquests emissaris que estan anant cap al mar els hi puguem donar mitja volta i puguem, a través de terciaris, tenir aigua regenerada que pot tenir usos en el rec, usos urbans.
1: La reparació que s'ha fet ha comportat una inversió d'urgència de 3 milions i mig d'euros per assegurar la depuració de l'aigua de la zona. La depuradora es va inundar el mes de gener, els danys van ser molt greus i durant aquests mesos ha funcionat només parcialment.
0: Esports, aquesta hora es disputa a Guadalajara, a Mèxic, el partit entre l'Uruguai i Espanya, corresponent al Mundial de Futbol. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents. Noruega 1, França 4, Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra Costa d'Ivori. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de setzens de final contra el Japó previst per dilluns que ve.
3: Fins aquí les notícies.
4: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
4: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
4: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
10: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
9: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
10: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
11: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Josep Maria Campillo, als Sons Celestials.

Avui visita l'altre barri algú que, com diu la cançó, mira al nord i escolta el vent per fer una música que l'acaba absorbent. Amb el permís potser del baríton Joan Pons, és la veu, és el pulmó de tota una illa, de l'illa de Menorca, i el vam conèixer així.

Va començar suspès en l'aire i ara el que fa és posar la Rosa dels Vents al mig de l'illa de Menorca. 35 anys de carrera, aquí l'escoltem amb el grup Ja t'ho diré, i ara publica aquest disc en solitari. Ara que...

0: Cris Joanico, benvingut a l'altre barri. Com estàs?
1: Molt bé, sorprès, però bé.
0: Sorprès, per
1: què
0: sorprès?
1: Sí, perquè hi ha... Fa molt bon estar en aquest altre barri.
0: Sí? Ah, sí. T'ho imaginaves pitjor, no?
1: Bueno, era una mica fosc, sí, la veritat, sí. De primeres.
0: De moment estem en una mena de llim, aquí és on tot és possible, hi han coses del món dels vius, del món dels morts, i quan acabi el programa veurem
1: un
0: què
1: peu,
0: passa.
1: Un peu a cada banda,
0: sí,
1: no?
0: Sí, un peu a cada banda. Veurem què passa, si et quedes aquí a l'altre barri o... Home, o acabes tornant.
1: Jo un peu li deixaré, segur.
0: Sí? Sí. Perfecte. T'hem convidat, o no sé, o has vingut tu, no sé com ha anat això, ja se sap que quan es va a l'altre barri, normalment és...
1: No és per voluntat pròpia, no, normalment no. No.
0: Però el motiu és perquè acabes de publicar un disc, que és Rosades Vents, has plantat aquestes Rosades Vents, com dèiem, a la teva illa, a Menorca, i no només això, sinó que cada vent el relaciones amb un amic, podrem dir, no?
1: Amb un
0: col·laborador.
1: Amb un col·laborador que toca o fa servir un instrument de vent, per suposat, perquè el disc que ell convidava, no? Sí, tinc la sort de tenir molts amics i amigues d'aquests 35 anys, com deies tu, de carrera. He fet de trajectòria, he fet molta amistat amb molts músics, amb molta gent que he col·laborat i que amb ells, i he demanat ara mateix que també col·laborin en aquest disc. Per tant, sí, són col·laboracions, col·laboradors amics.

0: És el Si Vens, de Ja t'ho diré, amb lletra i música de Sebastià Saurina. Aquesta cançó, clar, acompanyada de tanta gent, és tan important per tanta gent.
1: M'han dit tantes coses d'aquesta cançó.
0: T'han dit tantes coses. Què és el més fort que t'han dit d'aquesta cançó?
1: Bueno, que jo era enmig del...
0: digues.
1: Bueno, de gent que s'ha conegut i s'han estimat moltíssim,
0: sí,
1: amb aquesta cançó de fons, i que jo estava pel mig i pensava, bueno...
0: un menatge a trobar. Era un menatge a trobar.
1: Un altre, no?
0: Sí.
1: No,
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Allò que... Bueno, i jo pensava, bueno, sí, que molt agraïs, i segurament que sí, però que no hi era.
0: Sí. Suposo que després de gravar una cançó que acaba sent un èxit tan fort i...
1: Fortuït, eh?
0: Fortuït, que havia d'entrar, no?, aquesta cançó,
1: sí.
0: al disc.
1: És cert, eh? És fort, eh? És, la curiositat de la cançó és que tenim... El Moviment Salvatge es grava en dos tandes, una mica, 9 cançons i 5 cançons, i d'aquestes últimes 5, l'última que entra del local d'assaig a l'estudi és aquesta. I allò es va gravar en cinta analògica de 2 polzades, que són cintes de 15 minuts, que costaven una pasta i costen una pasta. Mm-hmm. Però bueno, i la discogràfica, doncs, teníem allò i no n'hi ha més. I doncs la gravarem en aquesta, crec que hi cabrà aquí. I... comencem a gravar la referència i el d'això, i no hi cap tota. Vam haver d'escurçar alguns compassos al final perquè hi capigués tota. I mira per on, és l'última, la que entra en calçador, no, el següent, i és la que acaba trencant una mica tot el motllo del que teníem pensat, perquè va canviar una mica tota la perspectiva que teníem pensada pel disc de Moviments Salvatges.
0: És totalment imprevisible. El viatge que va ser una cançó.
1: Sí, i no saps mai. Per sort, no sabem la fórmula, que si no seria un escàndol. Sí, però és això, no?
0: I crec que és una fórmula que ni la intel·ligència artificial
1: podrà arribar
0: a desxifrar, jo crec.
1: No, jo crec que, a veure, jo crec que som i esdevenim i fem i acabem... o sigui, som i ens definim per les casualitats. No ho som per... o sigui, no hi ha res que sigui per si mateix imprescindible i fenomenal, sinó que depèn moltes vegades, o sempre, depèn del que passa al seu costat. O sigui, nosaltres som... ja t'havia d'avançar un grup que feia 4 anys que estàvem picant pedra, però, i que havíem anat, diguéssim, agafant nom i agafant seguidors, però mai estàvem d'això. I en aquell moment que va sortir l'any, el Nadal del 95, surt aquest disc, i justament dels 4 grups grans que hi havia en aquell moment, que eren Sopa, Sau, Pets i Sant Traït, cap dels 4, exceptuant els Pets, treuen disc. Per tant, hi ha un forat, diguéssim, musical, que l'ocupem amb una cançó que, sí, certament és una cançó amb molt de pes, però que també hi ha l'espai, si no, no hi arribes. I, vull dir que les casualitats s'han d'analitzar, tot això.

0: L'univers. Què és l'univers per tu, Cris?
1: Bueno, és allò inabastable, totalment casual, crec, que pots descobrir o visionar amb el fons dels pòsits d'una tassa de cafè.
0: És que i tant,
1: és
0: que
1: això una mica. A vegades busquem la immensitat de les coses i a vegades ho tenim tan a prop que no ho veiem.
0: Uh-huh. Passem ara a un altre espai que es pot veure si navegues precisament per l'univers. Així.

0: Això és l'any 2000, aquella cançó de l'estiu de TV3, amb Maneix a Troar, aquest projecte convertit en Antoni Xuclà i el Juanjo Muñoz. El mar és la teva musa, no?
1: Sí. La mà és el...
0: O la mar.
1: La mà, home, els he dit la mà, sí, però sí, sí, la mà és igual. Sí, sí. És tant és masculí com femení, no sí, té sí. gènere.
0: No, no.
1: Jo crec que la mà és d'aquells elements, juntament amb el foc, que te'l mires i te'l mires i te'l mires i mai és igual. Sempre s'està movent. No és exactament igual mai. I és millor com una tele. Perdoneu que la cançó estava per la cançó de l'estiu de TV3, però... Sí, sí. És a dir, realment, és que quan... A mi m'agrada molt de tant en tant... Tinc la sort de tornar a viure des de fa uns anys ja a Menorca, i a Menorca una de les coses que faig molt és anar a passejar i moltes vegades t'asseus a veure el mar, a mirar el mar. I allò pots estar mitja hora, una hora, sense dir res, no sé, destensiona totes les neurones, igual que el foc. Fots davant d'una llar de foc i no fa falta res més que mirar el foc. Ja està. Això ens tranquil·litza moltíssim.
0: De fet, un dels vídeos més vistos de YouTube o de Netflix, crec que és...
1: De Netflix és la llar de foc. Sí, sí, sí. De fet, la meva dona se'l posa per llegir. No, sí, no, sí. Sí. Doncs amb el mar passaria exactament el mateix.
0: Sí, sí.
1: O sigui, és un... Diria que és un somnífer, quasi bé. És un... Bueno, un tranquil·litzant.
0: Del mar passem al vent.

0: Això és el teu disc anterior, Cançons de Xerxa, del 2023. Això era l'embrió, no?, del disc que ha sortit,
1: sí,
0: ara, d'alguna manera, no?
1: Aquest poema, sabeu que el Cançons de Xerxa és un disc fet a partir de poemes del Joan Francesc López Casasnovas. Aquest poema, que es diu Tots els colors del vent, en Joan fa un exercici que a mi em sembla meravellós, que és a cadascun dels vents posar-hi un color, i de la rosa dels vents en fa una rosa de colors, que jo, la imatge és magnífica. I és el punt, segurament, de partida del Rosa dels Vents, que és el disc que tregada. Vaig pensar que si la Rosa dels Vents, si cada vent podia tenir un color, què més podia, què més ens podia fer arribar? O que, si més no, a mi, què em significava, no?, cada un dels vents, què m'aportava, què em duia, què hi escoltava, què hi veia, què hi sentia, què em proposava, no? I mira, les 8 cançons.
0: I qui canta aquí, en aquesta cançó?
1: Canta la meva dona, la Dolors Boatella.
0: Llibretera.
1: Llibretera, excantaire de l'Orfeó Català i melòmana 100%. Li agrada moltíssim la música. De fet, no ha deixat de fer algunes coses musicals, tot i estar ja ser llibretera ara des de fa uns anys. Està col·laborant en Catalunya Ràdio i en Catalunya Música. Sí, actualment encara està en un programa que es diu Tots els matins del món, cada dues setmanes fa una col·laboració relacionant literatura amb música clàssica.
0: Sí, sí. Com us vau conèixer amb la Dolors?
1: Pues mira, a través de xarxes. La Dolors va ser una gran tuitera, una noia que feia humor fent memes.
0: Sí, sí, sí, me'n recordo.
1: Amb memes d'una foto, fins i tot a vegades d'una foto real, sense fer-hi res, posar-la en un cert moment de l'any o del dia. I ens van conèixer això, via Twitter, i van coincidir, doncs, després amb algun concert, i a partir d'aquí, doncs, va arrelar aquesta relació que, mira per on, vam mantenir durant uns anys a distància, fins que vam trobar la manera de que aquestes coses conjuntes que fèiem, com era parlar de música i emocionar-nos i alimentar-nos culturalment a través de la música i de teatre i de la literatura, doncs, es pogués assolir amb el fet d'agafar una llibreria com a pal de paller, que és el que hem fet. Fins i tot hem arribat a crear una associació cultural, i a la llibreria es fan activitats no només de presentació de llibres, sinó que es fan activitats a vegades on es presenta un llibre, però el concepte o la manera de fer-ho és una mica diferent, proposant activitats que també tenen relació també amb la música i amb la poesia. És a dir, que és el pal de paller, la llibreria, i doncs es va conèixer això ja fa més de 10 anys, i ara aquest estiu en farà 7, que estem a la llibreria. Ella està a la llibreria Va de Llibres a Ciutadella, que si aneu a...
0: Parada obligatòria.
1: Sí, crec que sí. A més, és molt maca. La llibreria és una llibreria preciosa, sí, i la Dolors ho porta molt i molt bé, i us farà unes recomanacions espectaculars.
0: Feta la falca, al món.

0: Això és Condemna, vent de llevant, amb en Yacine Belhacen, eh?
1: El Yacine fenomen, el Yacine...
0: Havia cantat amb Chet Balowski.
1: Crec que segurament dels primers grups on el mestissatge es consolida aquí a Catalunya. I quan el vaig convidar, li vaig dir, mira, estic fent un disc amb aquestes característiques i el vent de llevant va estar portant aquests aires que no són gaire agraïts, però que crec que no podem fer de més que explicar-los, o si més de donar-los veu, no tant per reivindicar res en concret, sinó perquè es vegi que allà s'està patint d'una manera totalment injusta, perquè la raó ja no la dona ningú. A mi el que em sembla increïble és que normalitzem a vegades. Clar, cada dia t'ho posen, i hi ha un moment que, bueno, ja és normal. I no, crec que el que està passant a Gaza, encara a dia d'avui, és bastant trist, denunciable, i ell es va apuntar a la primera. Va dir que sí, que volia, a més, com que proposava fins i tot aquesta resposta seva, que és traduir en Masic el que estic dient jo en català. I, bueno, és una manera d'amplificar aquest missatge, no? Una mica... No tant... És que no, jo no vull donar lliçons a ningú, però em sembla molt trist el que està passant i que tu pots estar poder a favor d'un o dels altres, però les formes no crec que siguin les més adequades. I sobretot els nens pateixen molt. Jo ho estic dient des de fa temps, no? És a dir, fa 6 anys amb la pandèmia s'ha reconegut que hi ha hagut una generació que ha perdut una part de la seva joventut perquè van estar 3 mesos tancats a casa. No m'imagino el que estan perdent aquesta gent, que ja està caient la casa a sobre. Això ha de ser terrible. No t'ha d'afectar per vida, no. Per generacions s'ha d'afectar, això.
0: Com a creador, suposo que a vegades és impossible que no t'afectin coses així, no? Alhora, per molt que no diguis, no, mira, jo tampoc...
1: I no fa falta ser militant, eh?
0: Sí, no cal ser militant, simplement ser ésser humà i tenir una mica d'empatia.
1: Sí, no? I a vegades, també és cert que moltes vegades les coses ens agafen lluny, saps? Vull dir, perquè, a veure, ara sempre n'hi ha hagut i n'hi haurà, desgraciadament. L'enfrontament de les persones entre elles és tristament una realitat constant. També tenim la sort a Europa, crec que els últims 90 anys no hi ha hagut cap guerra, l'última va ser o 80 anys, l'última va ser la Segona Guerra Mundial. Aquí a l'estat espanyol en fa 90 que en va començar una, aquest any. Però hem viscut relativament tranquils, val? Però això que està passant a la Mediterrània, a Síria, a Beirut, al Líban, a Gaza, la primavera àrab, a vegades que hi ha hagut rebrots de tant en tant. Això ens està passant aquí al costat, que passa allà, però podria passar aquí perfectament. No sabem ben bé per què, però podria passar. Perquè al final no busquem raons a vegades, no? Senzillament passa. I quan passa, doncs, acaba el món a sobre.
0: Quan dius Europa, suposo que et refereixes més al cor d'Europa, a la Unió Europea, no? Perquè hi ha Ucraïna, hi ha la guerra de Bòsnia, tot això, no?
1: Imagina't. Tu creus que un dia et desperts i te cau mig edifici a sobre? És que... I tu, per què? Doncs no sabem ben... Bueno, sí que ho podem analitzar. Sí, a distància és molt fàcil, però al final els que estan allà que els hi cau l'escala damunt, bueno, doncs, no sé, ens queixem aquí moltes vegades de coses molt, molt senzilles que segurament amb una mica de voluntat s'arreglarien i allà, per molta voluntat que hi hagi, és molt complicat perquè, no sé, et cau un pepino a sobre d'aquests i ja no ho comptes.
0: No.
1: Ets de l'altre barri.
0: Sí, sí.
2: ¿Para qué voy a contarte todas esas historias si luego tú...

0: Això és, ja t'ho diré, encara que potser alguns ja ni ho recorden, no? Però...
1: Sí, és l'última etapa de Ja t'ho diré, una etapa que doncs, va promocionar, que es va fer perquè hi havia un compromís per fer i per fer arribar fins a Mèxic aquestes cançons. I, però no es va promocionar, senzillament ja el grup ja va decidir no continuar. Mm-hmm. I va sortir el disc, però es va quedar amb un intent. Mm-hmm. Com perquè crec que la música... enllaunada si no es presenta, si no es promociona i no es fa en directe, és complicat que tingui continuïtat.
0: Mm-hmm. Això és per parlar d'Espanya, de l'estat espanyol. Quina relació tens amb Espanya?
1: De lluny.
0: De lluny.
1: Sí. Jo, mira, com a menorquí, puc dir que som un territori i una gent que hem patit hem patit moltes i diferents dominacions al llarg dels segles. Hem estat, no sé, cartaginesos, grecs, romans, per suposat, àrabs, durant molts i molts anys. Hem estat espanyols, hem estat, catalans, espanyols, anglesos, francesos... No sé, aquí dona més. Ara no sé què som.
0: Sí,
1: perquè moltes de les propietats són de francesos o d'alemanys i els menorquins no tenim opció de poder comprar una cosa digna per poder viure. El que vull dir és que hem anat d'un costat a l'altre. Això ha alimentat, crec que, culturalment, una manera de ser molt... No et diré submisa, però sí que... de cap cot, no?, una mica. Uh-huh. Perquè jo m'imagino que quan el 1814 o 15 et diuen ara ets espanyol i t'arriba algú i et diu ara pagaràs el doble del que estaves pagant, la gent es pot emprenyar una miqueta, no?, que és el que va passar.
0: Sí, sí.
1: Era una revolta que en van parlar uns quants. És a dir, els estats és aquell... macroautoritat que no podem tocar amb les mans però que ens empeny a vegades a l'absurd, ens empenya cap a racons que no hi voldríem arribar, ens desfà de per dins perquè no té cara però sí té poder.
0: Mm-hmm. Menorca.

0: Aquesta és una altra cançó del Cançons de Xerxa, aquesta cançó titulada Illa, i el que sentirem ara és un dels grans poetes que tenim a Menorca. Parlen fa molts anys a TV3 sobre el que era l'illa per ell.
1: Jo he tingut la sort de veure Menorca pràcticament verge. Aquí un costum, era un costum que teníem els joves, i jo ho vaig fer quan tenia, crec, 16 anys, era fer la volta a Menorca a peu. Vull dir, jo he fet la volta a Menorca a peu i he anat pràcticament tota la costa nord, no hi havia res urbanitzat.
0: Pons,
2: mestre Pons Pons, estimat amic, Pons és un crac, és un grandíssim poema, poeta, menorquí de Socarrel, i viu per, i viu de, i viu a Menorca. És una persona que surt de tant en tant, però ell torna a ser el cau sempre que pot, i que l'ha explicada molt bé a l'illa de Menorca, i sí, és cert, Menorca és una illa que es va transformant constantment. Crec que, evidentment, ara és molt... ha canviat moltíssim els últims 70 anys. Evidentment, jo no l'he viscut durant aquests 70 anys, però sí que sóc d'una època que encara amb 16, 17 anys, o amb 14 anys, ens anàvem a una tenda de campanya en un lloc a acampar, a fer 3, 4, 5 dies, una, dues, tres setmanes. Fins i tot algunes vegades havíem aconseguit algun espai que no estava encara regulada la acampada, a deixar els tapinats i les eines, que deien altres, i passar-hi tot l'estiu amb una cala verge, amb respecte a la natura, amb tota la gent que també hi estava allà acampada, una cosa que va fer que també estiméssim molt més, que t'estimis Menorca com perquè la recordis, l'has viscut d'aquesta manera. Cosa que difícilment avui en dia la joventut ho podrà estimar de la mateixa manera, perquè això, llestimosament, no ho han pogut viure. És a dir, tu t'estimes la illa verge, si l'has viscut de verge, si no l'has viscut de verge, difícilment la pots gaudir, la pots estimar, no?

0: I si et dic viure en B alta?
1: Home, viure en B alta és el, la casa que ens va acollir, és el racó hippie que ja t'ho diré, ens vam instal·lar. Bueno, hippie no. És el racó necessari que ens va donar, doncs, peu i va ser la porta una mica per arribar aquí a Catalunya un grup de cinc músics que es volien dedicar a la música.
2: I fins aquí hem arribat. No, dic, va començar allà la comuna a viure, no?, d'alguna
1: sí,
2: manera,
1: sí.
2: I el viure en B alta va passar a viure en
1: a viure,
2: B baixa.
1: Sí. Viure,
2: de la música.
1: Bueno, més que comuna, clar, necessitàvem un sostre i ens vam instal·lar allà, en una antiga casa colònia, és un antic restaurant, i des d'allà vam començar a fer xarxa, fins que al cap d'uns mesos ja vam baixar cap a Girona. Estem parlant de l'any 91, que doncs, les comunicacions són les que són. Recordo que vam arribar en un mes de febrer i l'endemà teníem concert a Vic, bueno, a Torelló, vam fer el concert a Torelló, el diumenge vam anar cap a Figueres i Viure d'Empordà per Can Toni Gros i per Olot, és a dir, no sé quantes hores de carretera plovent. És a dir, tot era molt... Jo ho recordo com, no sé, els cotxes no anaven carregats fins als ulls, però quasi, no? Vull dir, anàvem amb paquets quasi dalt damunt del... I sí, però ho recordo en una època molt... molt, molt entranyable, molt... molt... Crec que ens importava poc el que hi ens trobéssim. Teníem molt clara quina era la nostra manera de donar-nos a conèixer. I és el que vam fer, dedicar les 24 hores a la música i a buscar concerts i a que fóssim una mica coneguts, perquè nosaltres teníem 5 anys de bagatge a Menorca, però a Catalunya érem 0 seguidors. Bueno, 2 seguidors teníem, els dos managers, no hi havia ningú més.
2: Avui, Cris Joanico a l'altre barri.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.

0: Fem dues preguntes sempre, que sagradíssimes, que són bàsiques per saber què faràs quan acabi aquesta entrevista. La primera és, si ara tinguessis oportunitat de reencarnar-te i tornar a viure o la vida que has viscut fins ara o començar de nou amb una altra vida, què triaries? Repetir?
1: Repetir o... sense tenir memòria.
0: Ah, això sí. Sí, sí.
1: És a dir, no voldria repetir sabent el que no sé, podria passar, perquè si no
0: molts spoilers, no?
1: Això no.
0: Tindries spoilers de tot.
1: Jo sóc de... Sempre dic que crec que... Ja ho he dit abans, no? Que som aquí en base a les casualitats que ens passen. És a dir... ens formem o creixem com a persones o tenim un tall al dit o un ull de polla al peu perquè hem fet alguna cosa, no? És a dir, i no, jo no canviaria res, ni un punt ni una coma del que he viscut i del que m'ha passat, amb tots els ets i els uts. Mm-hmm. És a dir, jo sóc així per els meus encerts, però sobretot pels meus errors.

0: I ara et pregunto que si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin animal triaries?
1: Mira, que ho dius, un pop estaria molt bé.
0: Sí, per això la posem.
1: A veure, perquè m'he assabentat que el pop és un dels animals intel·ligents, no? Que hi ha en aquest planeta, a part de... per les persones, algunes.
0: Algunes.
1: Però, algunes. Però sí, crec que el pop té certa intel·ligència. O els dofins, també, aquests animals marins més balenes, més això. Sí, un pop estaria bé. Un pop és un... No sé, crec que es camufla, és curiós, i quan no, fuig, tira un raig de tinta i adéu, saps?

0: I no sé si una papallona, per allò de l'efecte papallona, que és el títol d'aquesta cançó, amb la Laia Gluck, d'aquesta Rosa dels Vents.
1: La papallona també, o la papaona, que dirien nosaltres, una papaona... també és un animal, però que a mi em fa una mica de respecte, perquè la papaona és el final d'un procés de gestació, no? Mm-hmm. És a dir, primer és oruga... Ah. Aquí ja no sabria si estaria còmode per tots els aquestes fases, aquests estats, no? No sé,
0: deixem-ho en el pop. Un pop que podem trobar perfectament, doncs, al mar Mediterrani. Qui sap

0: major.
1: Cris, si ara se't planta un extraterrestre aquí i et demana, vull saber una cançó, passa'm una cançó per saber qui sou.
2: Aquesta,
1: Sí.
2: Mm-hmm. Poder sí. Jo crec que, bueno, el Mediterrani del Serrat és un tema que és atemporal, ja directament. Hi ha algunes cançons que es converteixen en atemporals, no totes, però algunes sí, i aquesta és una d'elles. I segurament d'aquí uns quants segles encara seguirà sonant tal qual sona i diràs, uau, quina descripció, no? Perquè, sí, parla de cosetes domèstiques, molt del dia a dia, molt mundanes, diria, no? Sí. Però que només passen al Mediterrani.
1: I a la vegada és una mica el testament del Serrat.
2: Sí, bueno, sí. Però que tots que ens identifiquem, sí, la majoria,
1: sí.
2: No?
1: I tant, i tant.
3: La festa morts.
1: Imagina't que passejant per aquí pots anar a buscar qui vulguis, els músics que vulguis, i pots formar una banda. Qui voldries anar a buscar?
2: Home, a mi m'agraden els antics, els autèntics. No sé, a veure, per exemple, la Janis Joplin.

0: I diríem, hola, Janis, vols venir a fer...
1: Anem a fer alguna cosa.
0: Sí. No, jo faré els cors a tu?
1: Sí, jo faré cors.
0: Sí, sí.
1: No, sí, perquè seria un pecat fer-la callar, no?
0: Tenir-la allà de corista, saps?
1: I... No. Seria jo, o tocaria el baix, o tocaria la guitarra allà molt amagadet, i, però fliparia molt, segur.
0: I després aquí hi posaríem més?
1: Doncs no sé, a veure, per exemple, el Jeff Buckley, per exemple.
0: Vinga, el Jeff Buckley.
1: Quina meravella.
0: Paraules majors, aquest disc, Grace.
1: Sí, a més és com un àlbum pòstum, no? Perquè sembla ser que... va desaparèixer just estan acabant de gravar o acabat de gravar aquest disc. I realment és una llàstima, perquè crec que... no sé si hauria... segurament sí, hauria fet increïbles hits, no? Però aquest disc és una bocanada d'aigua fresc, d'aire fresc en el seu moment, que encara a dia d'avui també és molt curiós d'escoltar i de molt agraït, no?
0: I un disc que va inspirar bandes que ara triomfen internacionalment, Radiohead, Muse, Coldplay, etc.
1: És la música moderna actual, sí, sí. La que més m'interessa, també.
0: Uh-huh. Aquí més, va. Et deixo posar algú més a la banda.
1: Així, de la banda. Home, ja que hi som, posem-hi un gran guitarrista, no?
0: Vinga.
1: El Jimi Hendrix, no?

0: He triat aquesta cançó Angel perquè és la cançó que la Rosalía fa servir a la seva gira quan ella està abans d'entrar, quan van entrar els músics de l'orquestra, doncs comença amb aquesta.
1: La intro del concert.
0: La intro del concert.
1: Que bé, doncs sí, molt sí. Bé. Clar, els Àngels, evidentment.
0: Els Àngels.
1: Però, clar, Jim, tampoc li diria res. O sigui, ja, aquí sí que hi ha que m'amagaria.
0: Tu et vas fent petit, aquí,
1: molt,
0: eh?
1: Sí, ja sóc molt petit, quasi bé invisible damunt l'escenari, però sí, fantàstic.
0: I al món dels vius, a qui t'emportaries?
1: Home, no sé a qui m'emportaria. Ara m'has deixat fetut, eh? Però no
0: David
1: sé.
0: Bowie, potser?
1: Home, okay. Sí, però Bowie, clar... Ah, que el portaria cap aquí, sí,
0: sí,
1: el Bowie.
0: Que...
1: Sí, sí, sí. El... A veure, que una de les persones o dels músics amb més visió de futur és el Bowie. També un dels altres que ha marcat moltíssims dels artistes que actualment estan en

0: un discàs, això.
1: Uf, és que...
2: Com el trobem a faltar, eh? Com el trobem a faltar, David Bowie.
0: Sí, perquè realment va ser un músic que va sorprendre a cada passa. I et sorprenia, et descol·locava, però acabaves col·locant-te tu al seu costat. No sé, és que marcava molt. Va marcar unes línies molt importants a nivell musical. No?
2: Fent aquest passeig per aquí, per l'altre barri, aniries a visitar, no sé, algun amic, el Cente, per exemple,
0: sí,
2: la bateria
0: segur,
2: de Ja t'ho diré.
0: Seguiríem parlant de moltíssimes coses, de música, sobretot amb el Cente, i molts altres. Segurament és curiós com a l'altre barri hi tenim una gran quantitat de coneguts i d'amics que segurament... tots, però recuperaríem aquestes converses que van quedar pendents, segurament. I sí, en Cente seria segurament el primer que aquí estiraria. I el meu pare també. Serien els dos que estiraria un a cada costat i faríem una llarguíssima conversa.
2: Doncs per això fem aquest programa, per imaginar... que això podria ser possible, no? Com a mínim imaginar-ho, somiar-ho, no?
0: Bueno, de fet és possible i ho fem. Jo cada dia converso amb ells, amb els éssers estimats. La putada és que no tinc resposta, però ho fem. Inconscientment ho fem, no? I sí, bueno, és una manera bonica de recordar-los i a vegades els hi demanes... no literalment consell, però sí que la pregunta la fas amb una mica en veu alta i saps que esperes la contesta de seva, no? I la saps, també, la seva resposta, saps? És una mica com... Bueno, doncs, sí, són aquesta mena de gent que tots tenim, segurament. En tenim dos o tres o quatre o cinc o deu, que sabem que qualsevol de les preguntes o dubtes que creiem que tenim ells ens respondrien d'una manera molt determinada i això ens fa, segurament... triar allò que poder, no obertament ho diríem, aquell camí a triar, però sí que sabem que acabarem triant aquest camí.
2: S'ha acabat la cançó i sonen les campanes, això vol dir que ja tenim les tres opcions i tu tries. Opció A és quedar-te aquí a l'altre barri i a canvi de quedar-te aquí, l'Espanyol guanyarà la Champions l'any que ve, no ho sé, però el següent segur.
3: Som d'un temps llunyà, som hereus d'aquell encís de Sarrià.
2: Aquest és l'himne del 125è aniversari, eh?
0: Sí, que he tingut la sort de poder cantar.
2: Com a bon perico.
0: Sí, i a més que convidin amb una efemèride tan important, crec que és molt rellevant i molt content de treballar amb la gent que vaig treballar per aquest himne, i crec que és un... He de dir que he rebut, i no de l'altre barri, he rebut l'enhorabona de
2: molts culers.
0: Culers i d'altres seguidors d'altres equips, perquè crec que sí que és una gran cançó.
2: Sí, està molt ben parida. Opció B, reencarnar-te en un pop, i a canvi podràs fer realitat un desig col·lectiu, com per exemple que Menorca torni a ser com quan tu eres petit. I opció C és tornar al món dels vius, però et canviaries la vida amb algú altre. I hauries de triar aquí. La gràcia és posar-vos una mica entre l'espàs i la paret.
0: Mira, jo crec... És a dir, jo per estima i per estima, per convenciment, segurament triaria la B. Em reencarnaria amb un pop i que Menorca tornés a ser com era quan jo era més jove, era nen. Però, clar... si no elimino tota aquesta ànsia de reconvertir, de canviar les coses, tornaríem a estar allà mateix on estem ara. Per tant, no podria fer gaire efectiva aquesta opció. Crec que l'Espanyol és com és pel que ha viscut i pel que viurà. No sé si guanyarà mai una Champions. No crec que deixar la meva vida per una Champions sigui una cosa molt assenyada. Ho dic amb tota l'estima del món. Per tant, segurament sí que el que triaria seria l'última, que és tornar al món dels vius, reencarnat en una altra vida.
2: Canviar-te la vida per amb algú.
0: I segurament, d'aquesta manera, alguna cosa més podria fer del que...
2: Ara ens hauràs de dir qui.
0: Ah, aquí. Amb qui.
2: A qui li canviaries la vida?
0: Home, jo amb el Trump, sí, directament, i deixaria de fer les tonteries que està fent.
2: Ah, mira. Veus? Aquesta no me l'esperava.
0: O sigui, per això sí que em sacrificaria. Si pogués, sí, saps? Ficar-te allà i, pum, i dir, ei, o sigui, però què estàs fotent? Tu, canviem...
2: O sigui, això seria un canvi de... Això seria el un canvi... cos seria el mateix, eh? Pensa
0: sí, sí, que... és igual, però...
2: O sigui, Donald Trump seria tu.
0: Seria
2: o sigui,
0: jo. No, jo seria Donald Trump.
2: I ell
0: no.
2: Seria tu.
0: Si és... Ah, vale, però ell, després, des de no la meva perspectiva, no podria
2: Chris fer gaire coses. Chris Juanico canta en anglès, saps? Potser et presentaries d'alcalde per...
0: És igual.
2: De Ciutadella... De... No.
0: Bueno, mira, si...
2: Començaries a comprar cases, però no tindries els diners que té ell, saps?
0: Ah, calla, veus? Com...
2: Però de sobte no se n'adonaria que canta bé, saps, aquest home? Saps?
0: Però no tindria recursos per fer tot el que està fent ara. Que
2: seria curiós, això.
0: Que ho fa perquè té recursos. Clar, és a dir, clar. I en canvi, jo com a, amb la cara de Donald Trump i amb tota la història, m'hauria de retractar moltíssim, però com que ho sabria, m'és bastant igual. És a dir, sacrificaria la meva vergonya amb tal que el món fos una mica millor. Que crec que això seria fantàstic.
2: M'encanta això, aquest crossover.
0: No te l'esperaves.
2: No. I el que farem és ballar sobre la tomba del vell, de l'antic Donald Trump, eh?
0: Sí, com
2: i
0: el
2: de l'antic Chris Juanico,
0: amb el sinistre total,
2: i amb això ens acomiadarem. Ha estat un plaer, moltes gràcies, Chris Juanico, per acompanyar-nos.
0: Us dic hola i us dic adéu. Fins a la propera, que espero que sigui d'aquí molt temps.
2: I escolt...
0: Vull dir, els el de l'altre barri.
2: I escolteu l'últim disc de Chris Juanico, segurament... M'ho dic en broma.
0: No apòstum, eh?
2: No apòstum aquest Rosa d'Esvens. Busqueu-lo i aneu-lo a veure. En directe, què? Aquest estiu et veurem en alguns bolos?
0: Sí, i a la tardor també, i l'hivern també. Ja estan sortint coses de cara de tardor i d'hivern. Sí, bueno, el disc ha sortit una mica tard, justament per culpa del senyor Donald Trump, amb la guerra que ha retardat.
2: Tot està connectat.
0: La fabricació del vinil, però... I això ha fet també que la contratació vagi una mica més enrere, però estic a Mallorca, estic a Sabadell, al Festival Fresc, el dia 9 de juliol, estic a Sant Cugat, estic a la Pobla de Massaluca, estic a Menorca, Veniu a Menorca i veureu el concert al Jazz, el dia 3 d'agost. No sé, passaran cosetes.
2: Fantàstic. Nilvi, a la producció, Josep Maria Campillo, els Sons Celestials i Chris Juanico, moltes gràcies.
0: Merci a vosaltres.
2: Sinistre total.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: L'incendi ha fet confinar la població de la zona afectada de Tiana, així també hi han hagut de confinar els veïns de Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Campcentelles. Més notícies. L'exèrcit nord-americà ha atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a un atac amb drons contra un vaixell de càrrega a l'estret d'Hormuz dijous passat, que Washington atribueix a Teheran. Segons les forces armades dels Estats Units, l'operació ha tingut com a objectiu magatzems de míssils i drons, així com radars costaners iranians. L'Iran, per la seva banda, assegura que un projectil ha impactat a la zona d'un moll de Sirik, al sud del país, i afirma que les seves forces navals han respost atacant objectius militars nord-americans a la regió. Tant Washington com Teheran acusen l'altra part d'haver vulnerat l'alto el foc pactat la setmana passada. El govern de Donald Trump permetrà que un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units utilitzin el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. Segons publica el mitjà Semaphore, el Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa dues setmanes per motius de seguretat nacional. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en ple allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder. Un conclave que no es feia des del 2018. Illet Pasqual presenta un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta de Gurb, que tancarà el 31 de juliol i passarà a mans de la Casa Tarradellas. La plantilla ha anunciat protestes contra el pla i preveu i retreu a Tarradellas que no s'hagi pronunciat sobre si recol·locarà els empleats a la nova línia de producció.

0: La producció tarragonina de l'òpera de Carmen, de Georges Bizet, ha obert aquest divendres al vespre al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació ha comptat amb la mezzo-soprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista, però la gran majoria de músics i cantants són del Camp de Tarragona, com l'orquestra Camerata 21. També ho és el baríton i promotor, Àngel Òdena, que celebra haver pogut organitzar l'única òpera a l'aire lliure de l'estiu a Catalunya i fer-ho sense micròfons ni tampoc amplificació. Són declaracions a l'escena.
1: Per nosaltres és un orgull, o potser no, perquè n'hi haurien d'haver més, no? I els festivals que es feien a la Costa Brava, doncs, format així d'òpera de gran format, no, de moment no se'n fa. I així una mica una cosa més a la fresca i a més amb la calor que està fent, doncs crec que nosaltres som els únics i bé, també ho volem posar en valor, això, no?
0: Esports, el Mundial de Futbol. Espanya s'imposa de moment per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'està disputant a Guadalajara, a Mèxic. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori. I encara al Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de setzens de final contra el Japó, previst per dilluns que ve. I el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
5: No. No, no.
4: Per Sant Joan, una passa de gegant.
5: Però...
4: Sant Joan i Sant Pere, adeu primavera.
5: Ah, sí, sí.
4: Què, no t'hi tornes?
5: No, no, jo no en sé gaire d'això, no? No, no puc, o sigui, m'estàs apallissant.
4: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Podem jugar a tenis i...
4: Això mateix.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic eufòrica avui.
1: Què dius ara?
0: Estem a una persona de ser 800 al nostre club de la solució.
1: Bravo!
0: Una persona de ser 800, eh?
1: Pensava que anaves a fer a una persona d'allò dels 6 graus, que se l'està passant.
0: Com connectem a dues persones en només 6 graus. Estem connectats amb tot el món, algun dia en parlarem.
1: Molt bé, molt bé. Mira, jo estic connectat ara mateix amb un oient del programa.
0: Que diu que?
1: Que es diu Pere i que ens ha posat avui a les 3 de la matinada, a la repetició, perquè no tenia son, estava desvetllat. I ha seguit amb atenció el programa que vam dedicar als esmorzars de Forquilla.
0: Oh, i què diu en Pere?
1: I diu que s'ha despertat amb una gana de llop.
0: Ah!
1: Perquè, clar, com que vam fer el mapa, també el mapa de tots els restaurants i locals que vam recomanar i el vam passar al Club de la Solució, doncs hi ha molta gent que ja se l'està passant i que l'està compartint amb tots els seus coneguts i saludats.
0: He de dir que aquest mapa el teniu disponible si formeu part del Club de la Solució. Oi, sí. Podeu tenir aquest mapa interactiu amb els diferents punts d'esmorzars de Forquilla. De seguida parlem amb un bon vivant. Deixeu-me saludar. Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia. He de dir que m'ha passat exactament el mateix que aquest oient.
1: No!
2: No! Tenia insomni. O sigui, vull dir, aquest senyor i jo estàvem connectats.
0: Oh, el mateix.
2: Oh! El mateix.
3: A veure si dormíeu junts.
1: A veure si espera Torres, tu.
0: Escolta'm una cosa, un mapa interactiu interessantíssim. Hem posicionat el mapa. Tots les recomanacions que ens va fer ahir els oients d'esmorzars de Forquilla. Marta Bonnou, bon dia, estimada.
4: Bon dia. Saps que
0: estàs?
4: A mi m'encanten els esmorzars de Forquilla?
0: Oh! Ho sé perquè ets de bon viure, molt. També.
4: Sí.
0: Alguna recomanació a Sabadell o a casa teva originària?
4: A casa meva originària hi ha el bar de la plaça.
0: A Santa Coloma de Farners?
4: De Caral.
0: Ai, de Caral, perdona. De Caral.
4: Al bar La Caixa fan uns pops amb romesco.
0: Pops amb romesco?
4: Oh. Sí, bacallà amb romesco. És que és molt un poble d'interior de Baixa Segarra, el plat típic és bacallà amb romesco.
0: Bacallà amb romesco?
4: Té una explicació que ara no gastarem 50 minuts de programa.
0: La Lívia ja està actualitzant el mapa, ja ha posat La Caixa, que ha recomanat la Marta Bonnou. Per tant, els que formeu part de La Solució podeu entrar de nou al mapa. I els que no voleu formar part del Club de La Solució, doncs ens envieu un WhatsApp al 677 38 77 19. Us enviem l'enllaç per formar part d'aquest Club de la Solució i allà hi tindreu aquest mapa interactiu posicionats arreu de Catalunya, tots els esmorzars de Forquilla que ens han recomanat els nostres oients. Malcom Otero, ens has de recomanar algun, tu?
1: Només un.
0: Només no, un.
2: Jo recomano un que està a Mosqueroles, que és un poble que està una mica més al Montseny, una mica més amunt de Sant Celoni, que es diu Can Net, i que fan uns esmorzars de Forquilla d'aquests que no t'ho creus.
0: Aplaudiments per a Malcom Otero i la Marta Bonnou, que participen al programa d'ahir i també el d'avui. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Hem de dir que en aquest mapa interactiu teniu més de 60 restaurants indexats i que, senyors i senyores, acabem d'arribar al número 800 del
1: Tindor. Oh, bravo! Hi ha premi per la persona 800?
0: Mira, no sé si hi ha premi per la persona 800, però quedeu-vos perquè avui hi ha premi. 5 oients s'emportaran premi al llarg del dia d'avui a La Solució. Oh. Perquè avui us portem una solució vital. Avui, alerta, com podem estar preparats per una emergència? Estem preparats per afrontar situacions inesperades o de crisi? Per on hauria de començar algú que no té cap mena de preparació en aquest àmbit? Quines coses bàsiques hauríem de tenir a punt? Es pot estar preparat davant d'una emergència sense entrar en paranoia? Què és més important, tenir el material preparat o saber com actuar? Com es pot preparar una família per reaccionar bé si passa alguna cosa inesperada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes una persona experta en la matèria. En David Bajona, molt bon dia, David, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Un aplaudiment per en David. En David és politòleg, treballa a la Generalitat, al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada. I ara bé, la seva expertesa és la seguretat. Ha publicat un llibre que tinc aquí davant, Marta i Malcom. O sigui, sortireu d'aquí, us el comprareu, ho sabeu, no?
4: Ens encanten.
0: Especialment el Malcom, que ets un fan d'això.
4: Sí.
0: Que es diu Manual de Supervivència. Les crisis no avisen, prepara't. És un manual, mira, ara sabia que eren poquetes pàgines, 62 pàgines. És un manual pràctic, pràctic, pràctic, per a aquells que cada vegada que surt la notícia de hem de fer la maleta, hem de fer una bossa, hem de fer un kit de supervivència. Ai, ai, ai, per on comencem? Manual de supervivència. Les crisis no avisen, prepara't. David, tu defenses la importància per a un individu de saber-se enfrontar els perills. Quins perills?
3: Bé, més que d'enfrontar-se als perills, seria de tenir en compte els riscos que tots veiem, no, a diari. Mm-hmm. Aquests estan allà i de tant en tant ens sorprenen, com la pandèmia, com l'apagada, i com els incendis forestals, i com els accidents de les indústries químiques, per exemple. No són coses que siguin de ciència-ficció i estan aquí.
0: T'has posat una mica en el pitjor, no?, per fer el llibre, David.
3: Bé, però són coses pitjors que ens toca patir, no? De tant en tant, per sort. No es tracta de pensar que això és constant i que la vida és una successió de situacions difícils i emergències, però sí que si es donen aquestes circumstàncies és millor estar preparat que no estar-ho.
0: Però sí que és cert que llegint el llibre, que per cert es llegeix molt fàcil i és un manual de consulta també, sí, per quan hagueu de fer aquestes motxilles, aquestes maletes, sí que és cert que jo tinc la sensació que has d'anar controlant el material periòdicament, no és una sensació, és un fet, i que això potser ens fa tenir presents, no?, aquestes possibles situacions d'emergència. Com ho fem per no caure en la paranoia, en la preocupació excessiva?
3: Doncs d'una manera molt senzilla, és a dir, abans que estar preparat, un el que ha de ser, doncs, és una persona que tingui vida pròpia, no? La seva vida no pot ser anar-se preparant per situacions hipotètiques. Llavors, el que hem de fer és avaluar una miqueta quines són les nostres necessitats i ajustar-nos a aquestes, no? Ho diria d'una manera gràfica. L'important no és preparar-se per la fi del món. La fi del món, a més, no existeix, si voleu, després en parlem.
0: Oh! Ja, em quedo més tranquil·la, perquè amb aquestes temperatures de 850 graus sembla que la tinguem a tocar, saps?
3: Clar. Però no tot arreu, estem a 850 o més graus, no? Llavors, la qüestió és decidir per a què serveix, per a què nosaltres ens prepararem i fer-ho, però no cal anar molt més enllà, no? Uh-huh. És a dir, si nosaltres tenim la capacitat de preparar-nos per 30 dies d'una emergència, doncs ho fem, però si no la tenim, decidim preparar-nos per 7, no? O com el que ens demana la Unió Europea, per 3 dies.
0: Que no fem allò de, no, com que jo m'atabalo a l'hora de preparar-me per 8 setmanes o un mes o 7 mesos, doncs no preparo ni per 3 dies. Home,
3: exacte,
0: preparem-nos per 3 dies, no?
3: Exacte.
0: En tot cas, vosaltres ho heu pensat alguna vegada? Que necessiteu material?
4: No, perquè ho tinc, diguéssim, tot com controlat a casa. Són coses que ja tinc. I llavors no m'atabala de he de fer això, perquè més o menys ho tinc controlat on hi ha coses.
0: Però tot separat, desperdigat, en català incorrecte?
4: No massa. Tot ho tinc bastant centralitzat al zona garatge. O sigui, tinc lots, piles, tinc medicaments, tinc més o menys...
0: Perquè estic flipant ara de sobte, sí. La Marta és una prepper, que
4: no,
0: li diuen.
4: No, sí, perquè jo soc de les que quan va de viatge dius, necessito un ibuprofeno, pam, sempre el tinc. Però perquè si ja tinc un tu no has vist mai el necessari que
0: sí,
4: porto.
0: Sí, però pensava que el feies ad hoc.
4: No, sempre ho tinc allà, llavors quan jo al matí faig el... Ai, em posaré aquest bolso en comptes d'aquest altre.
0: Mous el necessari aquest.
4: Aquest necessari es mou tot una bossa on ja hi ha coses.
0: Ensenya-me'l.
4: Vols veure el que hi porto?
0: Va, per favor, ara us l'ensenyarem. Mira, ara penjarem un vídeo. Ho farem en el canal, ho farem en el Club de la Solució.
1: Ah, sí,
0: per tant, si ho voleu veure, us
1: on
0: heu
1: ja
0: de donar
1: alta. On ja tenim 4 persones?
0: 800 persones! Bravo, Malcom, un aplaudiment, clar que sí. Per cert, ara en el nostre número de WhatsApp us hem penjat una foto de la portada del llibre d'en David, Manual de Supervivència, les crisis no avisen, prepara't, d'en David Bajona, perquè pugueu reconèixer-lo quan aneu a la vostra llibreria de confiança. A tot això, Fran, que hem de fer la pregunta.
1: Sí, tant, per cert, 805 persones.
0: 805,
1: Sí, perquè segueixen enviant aquest ditet que sempre demanem si volen formar part del Club de la Solució i els hi passem l'enllaç i cap problema. Però sí, com sempre, vies de contacte habituals al 93-201-7474 o missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat ja i que ho sabeu de memòria, però que ho guardeu igualment, la solució amb Elisenda Garot, al 677-38-77-19. Clar, avui parlem de situacions d'emergència i us preguntem si vosaltres n'heu hagut de patir alguna d'emergència, sigui un tall de llum o ha estat una setmana sense aigua.
0: Mira,
1: corrent, que a vegades també...
0: Just avui que fèiem aquest tema, ahir va caure la llum a casa meva
1: no.
0: 18 vegades. Al final vaig baixar els ploms, perquè vaig pensar el forn se'm trencarà per cinquena vegada de tant pujar i baixar la tensió, saps què
1: vull dir? I estàveu preparats per aquest tall de llum?
0: Hem d'estar preparats. M'he comprat el llibre, l'he llegit 70 vegades i l'he subratllat i encara no ho he fet. Són deures per l'estiu.
1: Molta teoria, però no hi ha pràctica.
0: Digueu-nos també si teniu la motxilla d'emergència preparada, envieu-nos imatges, tot això al 677-38-77-19. I ara, deixeu-me dir que Tenim entrades dobles per anar a veure Primera llei de Newton, una obra de teatre sobre un institut d'alta complexitat amb l'Anna Saún, amb en Daphnis Balduz, encantador ell, amb la Rosa Gàmiz, a la prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. No teniu pla per diumenge 28 de juny? Voleu anar a la Sala Villarroel? Regalarem 5 entrades dobles i farem una cosa. Al llarg del programa obrirem i tancarem línies. Ara mateix obrim línies, les dues primeres s'emporten aquestes dues entrades dobles per anar diumenge 28 a la Sala Villarroel de Barcelona. Bravo. 93-201-7474.
1: Si marxa la llum, per exemple, dius, no tinc res a fer a casa perquè ha marxat la llum o no tinc aigua, doncs mira, pots anar al teatre i emportar-te aquestes dues entrades.
2: Això que deia la Marta, jo a casa meva tinc, quan marxem de viatge en cotxe, tenim una farmaciola,
4: una caixa
2: molt gran, que portem que moltes cotxe, coses. Sí.
0: Ah, però una caixa d'aquestes hermètiques, sí, com diu en David al llibre.
4: Jo tinc una caixa, que sempre va al cotxe, on a dins hi ha una caixa amb medicaments, tal, unes tisores, unes tirites, unes venes, i després hi ha un kit de costura.
0: Bueno, a veure una cosa, com us ho feu? Perdoneu-me, eh?
4: Aquesta caixa sempre és al cotxe, sí, no es baixa mai.
0: Però no caduquen els medicaments?
4: Sí, home, doncs els vaig canviant, mira.
0: Però és que jo és el que no sé fer. A veure, tot això.
4: Sí.
0: Hem de fer Instagram Live, hem de fer alguna cosa. Espera, fem una cosa. Anem a la publicitat, d'acord? Ara intentarem empescar-nos-les. Com ho podem fer? Perquè veieu això que porta la Marta Portnou. Potser fem un Instagram Live.
4: I no ho tenia preparat, eh?
0: Perquè és espectacular. Estic veient etiquetes. David, ho estàs veient des de lluny? Així d'entrada, què et sembla?
3: Sembla ben classificat.
0: Anem a la publicitat i de seguida us expliquem com ho fem perquè ho pugueu veure tots des de casa. Va, ara tornem.

0: És una bossa que pot ser, per exemple, de les fundes aquestes de portar sabates, o així, sí. Una bossa tancada amb cremallera, on aquí porto el que m'agrada dur dins del bolso.
1: D'acord.
0: Però quan faig canvi de bolso, que el faig cada dia perquè em poso el bolso que em dóna gana de...
1: Només agafes aquesta bossa i traspasses.
0: Ah, exacte. Així no t'oblides, ara m'he deixat les claus a l'altre bolso.
1: Com una bossa dintre d'un bolso.
0: Un bolso i no... Llavors, jo només...
2: I això ja és una genialitat.
1: Això ja és brutal.
2: Això és de Marie Kondo, ja.
1: Perquè jo no canvio de bolso, de bossa de mà. Perquè
0: clar, però jo quan arribo a casa, el primer que faig és això ho trec. I això ho deixo sobre el marbre. O
1: això és el teu bolso real. L'altre són embellecedores.
0: De fora, exacte. Llavors a dins, i bueno, porto les claus de casa, que em porto només una, la resta les porto dins el cotxe, quan tinc cotxe, però quan tinc cotxe. I llavors porto un kit mínim de per mi és mínim, però porto de tot, de medicaments. Que,
1: mínim, diu,
0: que és una caixeta.
1: Un
0: és, no, és una caixeta que és desplegable i la porto tota etiquetada. Que sí, que està malament perquè les pastilles les porto moltes fora del blister. Però més o menys sé quan caduquen i es triguen com 2 anys. No trigo 2 anys abans.
2: Hi ha com 8 tipus de píndoles aquí.
1: A veure, què hi ha? Hi ha
0: una mica d'àlmax pel mal d'estómac, un enantium, ibuprofenos, calocatils, un lexatin per a bona dona menopausa, perimenopausa.
1: Per què serveix el lexatin?
0: És un ansiolític.
1: Ah, val.
0: Això que em bota l'ull, veus? Això que em bota l'ull. Doncs això, unes tirites per la canalla i tal. Després porto unes
1: tovalloletes
0: humides, d'aquestes molt petites, que són compactes.
1: Uh-huh.
0: Wet towel, wet toilet towel. I una crema de sol, sempre porto crema de sol per la
1: això,
0: cara.
1: Això, si s'acaba el món, va molt bé.
0: Això va molt bé, per no rostir-te. Un tampó, perquè, clar, ja pots prendre l'exe, pots tenir, o com no tenir, és el que té aquesta etapa de la vida, de dona. I una cosa que és il·legal i no sé si ho he de dir.
1: A veure, què portes?
0: Ai. Ho he de dir? Ho puc...
1: Home, això és il·legal, David, això que està assenyalant?
3: Jo crec que no.
1: Creu que no?
0: Porto una navalla suïssa.
1: Home, no, una navalla suïssa no. Una pallaresa tampoc deu ser.
3: Els avions sí que és il·legal, però...
1: Home, clar, a veure, doncs... és il·legal apunyalar la gent amb ella.
0: Bueno, és un tornavís, o sigui, és tornavís, obre vins, una miqueta de tisores, té una fulla
1: de tallar... El manual de supervivència de Marta Pontnou, clar que sí.
0: Si dubiu una ampolla de vi en un moment donat a mitja tarda, doncs...
1: Ara us el penjarem també al Club de la Solució. A veure, David, què en penses així d'aquest kit de supervivència que porta la Marta Pontnou a la bossa de mà?
3: Està prou bé.
1: Què en falta?
3: A més, el més interessant de tot és que la Marta té perfectament detectades les seves necessitats i ho ha organitzat, no? Jo, aquest kit que porta, li afegiria doncs, una ampolla petita d'aigua, uns fruits secs...
0: Ai, ja la porto,
3: secs,
0: coi.
1: Espera, tu escolta, nena, no et justifiquis, escolta.
0: Perdó.
1: Una ampolla d'aigua?
3: Uns fruits secs o algun aliment així doncs, que no ens caduqui ràpid i ens aporti molta energia si la necessitem ràpidament.
0: D'acord.
3: I potser una mica de botiquí, una mica més, més específic, no? amb venes o que ens pugui cobrir d'una petita ferida o una ferida una mica important sense que...
0: Ara hauré de sortir amb venes i fer un torniquet.
1: No, però està bé això, per la bossa de mà.
3: Sí. En molt poc espai.
1: A veure, aquesta bossa de la que parlem últimament, una bossa que ens cobreixi durant 72 hores, que és el que recomanen a nivell de Unió Europea, en el llibre del David la podem trobar, eh? O sigui, ens pots ajudar a través del llibre a fer aquesta bossa de 72 hores.
3: Sí.
1: Fem un exemple. Per exemple, la Marta, la seva parella i dues criatures. Home, què haurien de portar?
3: Doncs el que necessitem en primer lloc és un problema perquè implica un pes important. És el càlcul que necessitarem d'aigua per aquestes persones, no? Llavors, la qüestió seria que hem de garantir, si hem de garantir la nostra sostenibilitat durant aquestes hores, hem d'aportar en aquesta motxilla tot el que necessitaríem, o bona part del que necessitaríem, si no pot ser tot, no? El primer punt que jo voldria dir és que per una família jo no faria que hi hagués una sola motxilla.
1: Per tant, faries 4 motxilles aquí?
3: Faria una motxilla per persona.
1: D'acord. Una motxilla per persona.
3: Per dues raons. Primera, que distribuirem pesos, i la segona raó és que hem de preveure que si algú separa del grup tingui recursos.
0: Ai.
1: Però jo, llegint el llibre, també, David, pensava, aleshores què he de tenir? Una motxilla al cotxe per quan vaig a treballar i una a casa per si m'enganxa a casa?
3: Aviam, hem de parlar, en general, de que el que hem de tenir és accés a algun tipus de recurs, d'acord? Llavors, nosaltres hem de preveure com ens movem, quina feina fem. Jo treballo molt a casa, em desplaço també a treballar a Barcelona, i llavors el que tinc, bàsicament, és una motxilla i la moc de casa al cotxe.
1: Ah, d'acord.
3: D'acord?
1: I cada dia?
3: Cada dia que em bellugo.
1: Uau.
3: Llavors, aquesta motxilla doncs, conté 3 litres d'aigua...
4: 3?
1: Sí. 2-3 litres per persona i dia.
0: Jo li deixo, jo tinc el cotxe. Al cotxe hi tinc una caixa on hi ha certs medicaments,

0: tens també tancats en un altre, dins d'una altra caixa.
1: I els dos a casa ho tens, també.
0: I a casa també ho tinc.
1: D'acord. Sí. La Marta ho té per duplicat, tu tens una que passeges, David.
2: Exacte. Mm-hmm. Perquè per evitar duplicitats i perquè les meves circumstàncies doncs em permeten agafar, visc en una zona on tranquil·lament tinc el cotxe davant de la porta de casa, i el que faig és, doncs, si necessito tenir-la a casa, per qualsevol raó, la vaig a buscar de seguida. Mm-hmm. I quan em bellugo, doncs, la puc posar dins del cotxe. Moltes vegades dorm al cotxe aquesta motxilla i no passa res, no? En canvi, hi ha gent que té, doncs, el pàrquing lluny de casa o que viu en una gran ciutat i aquestes circumstàncies canvien, no?
1: En el llibre, dedueixo que és un manual també per tenir-ho tot a punt en cas d'emergència, no només això, sinó que apel·la també a l'esperit de ser autosuficient, que és el que ens deies a l'inici de la conversa. Quan parles de tipus d'emergències, és important que ens preparem per situacions probables, no per la fi del món. I abans em deies, ara en parlarem de la fi del món, que no existeix. Amplia-m'ho.
2: Doncs, aviam, tots estem acostumats a veure situacions molt dures, no?, les notícies i situacions realment que són una barbaritat.
1: Home, ara a Venezuela en tenim un exemple, no?
2: Ara a Venezuela, etcètera, etcètera, no? El que podem observar és molt senzill, no? Per molt malament que estiguin les situacions en determinades zones, sempre hi ha altres zones del món, no?, en què aquestes situacions no es donen, no? Mm-hmm. En algun moment hi ha una decisió que quan estàs en unes circumstàncies doncs, d'una crisi molt forta o d'una emergència molt important, acabes havent d'aprendre, no?, que és desplaçar-te. Uh-huh. I, per tant, una de les coses que un ha de tenir integrades dintre de la seva previsió és què passa si m'he de desplaçar. I, per tant, entendre que si en el lloc on estem les condicions per sobreviure són molt dures o molt negatives o ens posen en risc, probablement la millor decisió que podem prendre doncs és desplaçar-nos, no? Els països on tenim doncs, uns sistemes d'emergència que treballen bé i que fan previsions, els plans d'emergència preveuen evacuacions, no? En altres llocs del món on aquests serveis no hi són o no hi són amb la força que tenim aquí, doncs, evidentment, la decisió queda més a l'albur de la gent. Però, clar, en llocs on les condicions de vida es tornen molt dures perquè no hi ha aigua o perquè hi ha hagut una emergència química o un risc nuclear que al final s'ha produït, doncs el que ha de fer la gent és no quedar-se allà.
1: Ai, ara abordarem situacions en concret, si tenim un tall d'aigua corrent, si tenim un tall de llum, com va passar ara, per exemple, a l'abril del 2025, què podem fer, què hem de tenir en compte? Abans, però, el 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
3: Mira, en aquest sentit, la Laura diu que va patir l'apagada aquesta de fa un any, i com que viu en un primer pis, es va passar moltes hores amb la porta del pis oberta perquè entrés llum directament a l'escala, com que vivia en el primer. Per cert, el Ramon diu que té un transistor a piles des de fa molts anys i que és el seu millor company.
1: Això també ens ho recomana, el David, en el seu llibre.
3: Sí,
1: transistors
3: tant.
1: A tope.
3: Un
1: I
3: o dos.
1: Per duplicat? Sempre per duplicat, oi?
2: Si podem tenir per duplicat aquells elements que nosaltres pensem que són essencials, com per exemple la ràdio per tenir informació, molt millor. Perquè si en una situació de crisi depenem de rebre aquesta informació i resulta que pel que sigui doncs allò no funciona, no tenim possibilitat de buscar una alternativa, no?
1: Per tant, dos transistors a la motxilla, en aquesta motxilleta.
0: Amb la carot sintonitza.
1: Exacte. Jo aquí, jo aquí tancada, com a espai segur, Encara que hi hagi la bomba atòmica, jo aquí a l'estudi informant.
4: Jo tinc 150 preguntes, no?
1: A veure, tira,
3: Malcolm.
1: Tira, Malcolm.
4: Una més senzilla és, quan va haver l'apagada, jo tenia entès que l'aigua puja amb uns motors, fins que jo visc un tercer pis, o fins al, vull dir que no és una pressió natural, sinó que funciona amb electricitat. I hi havia aigua a casa meva. Jo vaig agafar aigua perquè vaig pensar que això serien unes bateries que s'acabarien. Això és veritat? Vull dir, si hi ha una apagada, tindrem un problema d'aigua en els pisos alts, ho saps?
2: Home, no tinc un mapa de com es produeix el subministrament d'aigua arreu, però en general, crec que hi intervenen força bombes hidràuliques, no? per bombejar aigua en el sistema.
4: Pressió, sí.
2: Llavors, poden ser de casa teva o poden ser del propi sistema, depèn molt del lloc on visquis, no? Però amb un informe que es va fer a Alemanya sobre emergències, tenien en compte el fet de que si hi havia una apagada general i durava dies o setmanes, el sistema de distribució d'aigua quedaria afectat per aquestes bombes de distribució, no? I no
1: molt
2: conec
1: bé,
2: el cas
1: ara
2: com és a
1: Catalunya.
4: Morta. Bueno, no, perquè jo aquell dia vaig comprar-la pensant que en algun moment deixaria l'electricitat, com que no hi havia electricitat, no pujaria l'aigua a casa meva.
1: Un dels trucs que donen d'evitar el llibre, si mal no recordo, també és omplir una banyera.
2: Sí, és un clàssic de situacions en què un pot preveure el tall d'aigua, no? Omplir neveres, banyeres, omplir doncs, galledes o altres recipients que tinguem a mà, perquè tota l'aigua que puguem acumular, doncs, inclús si no és potable, la podem utilitzar per rentar-nos, per rentar coses, etc.
1: Interessant, eh?
4: És interessant. I després tinc una... que és una xorrada, però és que has parlat d'incendi, i jo fa uns anys havíem llogat una casa a l'estiu a prop de Banyoles, i van començar a pensar, era una època d'incendi, i van començar a pensar, perquè hi havia la sequera, que si hi havia un incendi no podíem sortir d'allà. Era impossible
1: molt
4: sortir d'allà.
1: No? Era vacances. Preciós, Malcolm. No, quins pensaments.
4: Aquest pensament que positiu que tens. Hi havia una piscina, i jo vaig pensar, bueno, entrem a la piscina amb unes tovallols i així, estarem fresquets, i clar, tothom deia, no, perquè si hi ha 500 graus, això començarà a bullir i et bullir... Clar, la piscina és una solució si hi ha un incendi.
1: Okay, quantes preguntes, Malcolm? T'ho has demanat molt. Per cert, preguntes. Si voleu fer preguntes en David, ara responem, aquesta pregunta de la piscina.
0: Si hi ha un incendi, t'ofegues pel fum.
1: 93-201-7474, 93-201-7474. Teniu preguntes concretes de supervivència pel David Bajona? Doncs ja ho sabeu, aprofiteu i truqueu ara mateix a la ràdio. A veure, li responem al Malcolm.
0: Escolta, que quan hi ha una cosa... algun grup així, sempre hi ha un que pensa això i n'hi ha un que diu, passarà res, que ha de passar.
1: Passarà res, que ha de passar.
0: Aquest és el meu marit, que ha de passar, que ha de passar.
1: Doncs mira, Cesc, a abril de l'any passat, saps? A Molins de Rei vam estar 48 hores sense llum. En el cas del Malcolm, el que diu la piscina.
2: Doncs el que comentava la Marta, no? Que la qüestió és l'aire. És a dir, el fum és el que ens impedirà respirar molt abans de que, diguéssim, ens afecti l'escalfor.
0: Et quedarà tieso, Malcolm. Igual.
2: Perquè és per aquest motiu que moltes vegades quan hi ha un incendi forestal doncs els bombers confinen una població o diuen no us bellugueu per aquesta zona, no?
1: Bàsicament per respirar.
2: Sí, perquè el fum evidentment ens dificultarà...
1: Per tant, si ens enganxen una casa rural, un incendi, què hem de fer? A dintre de la casa? I home, tancar portes i finestres?
2: En primer lloc hem de saber on estem i hem de veure si algú ha pensat doncs, com pot ser sortir d'allà, no? És a dir, és el que deia abans. Si estem en una casa rural que està envoltada de bosc i hi ha un incendi forestal, el primer que hem de pensar és com sortim d'allà, perquè és una zona de risc. Uh-huh. Per molt que ens quedem a la casa rural en unes condicions, entre cometes, al màxim d'òptimes possibles, si nosaltres ens quedem en un lloc que està envoltat de bosc i es crema, doncs morirem ofegats.
0: I que, a més, no et saben on buscar-te. O sigui, que el primer que fan els bombers sempre és buscar si hi ha habitatges i sempre buscaran aviat si hi ha una casa de colònies o una masia abans de dir a veure qui ha començat a córrer cam a través.
1: D'acord, però si no podem marxar?
2: Home, si no podem marxar, probablement ens haurem de confinar intentant veure que el foc no entri dins del que és el nostre habitacle, etc, etc, però és una situació bastant dura, la veritat.
1: Jo m'aniria a la bodega, si hi ha bodega sota, potser triga més a arribar el foc allà.
2: Sí, però si hi ha una combustió molt a prop, ens quedem sense oxigen...
0: No, si t'ensorra la casa...
2: Ve una solució...
1: Escolta, ve una solució, no. Tanquem el programa.
2: No. Ve una solució bona. La qüestió davant d'una situació així doncs és saber per on nosaltres podem marxar d'allà d'una forma el més segura possible. I sempre, sempre tenint en compte doncs, les recomanacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència, que són els que tenen informació i ens diuen aquesta carretera està tallada, no es pot accedir, si hi ha veïns en aquesta zona doncs s'han de confinar o han d'evacuar, etcètera.
1: 93-201-7474, consulta, reflexions. A veure, Josep, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A veure, quina pregunta tens pel David?
5: Més aviat és un suggeriment. Estic pensant en la gent gran. Uh-huh. El missatge de tenir alguna cosa per si passa una catàstrofe, a la gent gran els espanta molt. Llavors, voldria que aquest missatge es donés amb cura. Són els que millor ho van fer quan va haver l'apagada, perquè estan preparats per aquestes coses, per la història que han tingut. Però el fet de parlar de passarà alguna cosa i hem d'estar preparats els agobia molt. Mm-hmm. Simplement és canviar l'estil del missatge.
1: Josep, entenc el que dius, crec que ho estem fent en aquesta línia, per tant, no et puc dir el contrari, així ho estem fent amb tota la cura i amb l'especialista millor de Catalunya que hem trobat. Gràcies per la teva aportació al programa. Una abraçada, Josep.
5: Moltes gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. A tot això, el que dèiem a l'inici del programa, és el que ens ve a dir en Josep, de no crear l'alarma, però hem d'estar preparats. Ens agradi o no? És com allò de dir, no et vagis a fer revisions per un càncer de mama, perquè si el trobes, el trobaràs.
2: És interessant, perquè en el fons, el llibre proposa moltes coses que feien els meus avis. És a dir, tots recordarem doncs, la nostra gent gran que, doncs, home, fa unes quantes dècades enrere tenien un rebost, sabien què havien de fer si no tenien llum, si per alguna circumstància en el seu entorn es donava una incidència greu, doncs sabien com actuar, tenien accés a veïns que potser tenien recursos, no? Hi havia un sentit més comunitari en alguns llocs, sobretot als pobles i a les viles més petites. Llavors, no crec que estiguin proposant coses molt diferents de les que els meus avis, per exemple, feien. No?
1: Però seria una mica tornar al passat, perquè avui en dia el que passa és que com que ho tenim tot a la mà, no? Que si fas una compra online o baixes al supermercat 24 hores,
2: exacte,
1: no tenim res de rebost a casa. Quantes vegades ens hem trobat nosaltres a dir que no tinc ni una trista llauna de tonyina. I és cert que això a casa meva, a casa de la meva àvia, encara ara hi ha 28 llaunes de tonyina, 4.000 d'espàrrecs, i ella va reposant, eh? Vull dir, ella ja però ho tenen com més adquirit,
0: I
1: no?
0: I és el que deies, el transistor. O sigui, anys enrere no ho haguéssim ni dit, perquè tothom tenia a casa i tothom tenia piles, i això és una cosa que ara no tens. O diners en caix, que tothom tenia.
1: També recomanes tenir diners en caix?
2: I tant. Sí, sí.
1: Quants diners per quanta gent?
2: Jo porto un mínim de 200 euros a la cartera sempre.
0: Què dius?
1: Treu-li 3 zeros? Treu-li 3 zeros és el que porto.
4: Pocs del món.
2: Ningú me'ls demani, eh?
4: David.
2: Però la
1: molt
2: idea...
1: Molt bé, això a Diagonal 614.
4: No! La idea...
1: Apa!
2: La idea és molt senzilla.
1: Avui no
2: els porta. La meva targeta no funciona, jo em desplaço 60 i pico quilòmetres cada dia anant i tornant que vinc a Barcelona. Si la meva targeta no funciona i se m'acaba el dipòsit de benzina o tinc un problema, què faig? No?
0: Jo em poso a plorar allà al peatge.
1: Però això, poca broma, eh? Els diners en efectiu, les noves generacions no em portem mai, i el meu pare es fot les mans al cap quan li dic no, si no porto un duro.
0: Sí.
1: No portes al mínim 100 euros.
4: No porto ni targeta mai.
0: No, això no és
4: mòbil. I si et quedes sense bateria, ja no tens...
1: Morts.
0: Això nosaltres, però el jovent sí que porta sempre 20 euros a la funda del mòbil.
1: Ara que tu que vols que traquin a tot el jovent, eh?
0: No, però sí que porten això.
1: El 677-38-77-19.
3: Mira, la Jessica diu que des de l'apagada han fet un mini-kit de supervivència, com el que esteu explicant, amb una mica de càmping gas, ràdio, llaunes de menjar i aigua, que és una mica el que estem comentant. L'Eugènia diu que també després de l'apagada la seva filla va fer la motxilla d'emergència i va posar 3 llibres. Un per ella i la resta pels papes.
1: Oh, que bo, això.
3: Sí.
1: Que bo. El càmping gas també molt de moda, eh? El recomanes? Sobretot ara que hi ha molts edificis amb instal·lació elèctrica, només?
2: Sí, i tant. És essencial, si ens preparem doncs, per 3 o més dies, tenir una font alternativa doncs, d'energia per poder cuinar, per exemple, no? I això és important. Sense la manera de cuinar dependrem molt de conserves i d'altres elements doncs, que estan bé, però vaja, no només, no?
1: El David ho explica, el llibre. Si teniu aquella, la típica bombona de fer la paella a l'exterior, no cal que tingueu una bomboneta més petita. Amb aquella ja tirem, no? Si ho tenim a casa.
2: Es tracta de pensar en alternatives al que normalment fem servir, no? Tu abans ho has dit, no? Vivim en una societat on tot és immediat, agafes el mòbil, de seguida tens doncs, menjar a casa o el que necessitis, demana'ns una cosa molt estranya, no?, que no es pot trobar a les botigues i l'endemà te la porten. I amb la qüestió doncs, del menjar i de preparar menjar, si nosaltres el que et fem és un rebost que pugui resistir, que no ens caduqui de seguida, sinó que aguanti mesos o inclús més temps, moltes vegades aquest rebost dependrà de que el puguem cuinar. I per tant, això ho hem de tenir previst, no? I per tant, ens cal doncs, un càmping gas, o si tenim doncs, una bombona de butà doncs, amb un cremador, el que puguem disposar.
1: Llinternes, en teniu a casa? La Marta, presumeixo que en té 18.
0: I frontals i tot això. Però clar, quan la canalla comença a anar de colònies comences a acumular d'aquest tipus de coses.
1: Llinternes, quines recomanem? Amb piles o d'aquelles que van amb una espècie de manivela, que això també va estar molt de moda durant un temps?
2: Bé, la millor pila és la que tenim a la mà, no? Perdó, la millor llanterna és la que tenim a la mà.
1: La que sigui, no?
2: A partir d'aquí, jo el que trobo més útil és tenir piles que puguem recarregar. És a dir, les llanternes amb manivela poden estar molt bé, però no donen molta intensitat de llum i depèn de que estiguem allà, no? I les que tenen bateria depenen, doncs, de que tinguin bateria, i quan s'acaba la bateria, si no podem tornar a carregar perquè no tenim llum, doncs tenim un problema. En canvi, qualsevol llanterna que tingui piles, si nosaltres som capaços de tenir-la en reserva, la podrem anar alimentant.
1: Per tant, porteu la llanterna amb piles, a ser possible, i una altra recàrrega de piles en aquesta motxilla de 72 hores.
4: Jo porto fins i tot a la moto.
1: De veritat?
4: Una llanterna petita, sí. Per si passa alguna cosa, vas a la nit i no saps, has de mirar qualsevol cosa, no sé, sempre pot passar qualsevol cosa.
0: Amb el mòbil.
4: I algunes eines petites.
1: Algunes... Què portes d'eines petites ara?
4: Una clau anglesa, porto un tornavís, alguna cosa, no sé, que no sé què fer amb elles, eh? Vull dir, no sé per què em serviran, però ho porto perquè tinc la sensació de que potser si s'espai alguna cosa la podria arreglar.
3: Està bé.
1: A la llarga, deixa'm demanar-te, David, què hem de fer si marxa la llum? És a dir, hem de tenir a casa, a la llarga, pensar, potser instal·lar-hi un generador o ser capaços de generar energia a nosaltres autosuficientment?
2: Si tenim la possibilitat de fer-ho, per exemple, instal·lant plaques solars i una bateria, que crec que és una molt bona opció, sí. És a dir, fins i tot en llocs on la cobertura de la xarxa elèctrica doncs, és una mica problemàtica, ens permet estabilitzar el que és el corrent, no? En mesura del que puguem fer, les alternatives per poder tenir doncs, energia, per poder carregar mòbils, per poder carregar dispositius que potser ens fan falta per treballar o per sostenir-nos, no? Com una nevera, és important. Actualment venen plaques solars portàtils, amb una bateria portàtil, que són voluminoses, vull dir que no les pots posar al bolso de la Marta, però...
0: Les tinc a casa.
2: Però sí que les pots tenir emmagatzemades a un garatge o en una...
1: Al final, fixeu-vos que...
0: Un quadrat així, que es desplega i és una placa solar.
2: Sí.
1: Al final, el que està dient el David és parlar des de la sensatesa, eh? Una mica el que ens deia el Josep. No estem dient que hagin de passar coses, però l'experiència ens diu que han passat talls de llum, que podem tenir talls d'aigua, no estem dient que s'acabi el món ni que siguin grans talls, però que ens enganxi preparats i no en calces com el que ens passa a les persones que tenim ara 30-40 anys, que només tenim el mòbil, no portem ni un duro en efectiu, no portem cap pila, no portem ni fruits secs a la bossa de mà, i aleshores, bàsicament, passaríem 3 dies una miqueta putejadets. Vull dir, ni aigua tindríem al nostre abast, eh? Una mica de sensatesa del que demanes, no, el llibre,
2: sí,
1: David?
2: Sí, i és una mica l'estratègia de preparació de la Unió Europea, el que està demanant amb aquestes 72 hores, és que en una situació que és poc probable, no?, que seria el d'una emergència greu, doncs la gent no tingui problemes abans de que arribin els serveis d'emergència, no? És a dir, els serveis d'emergència sempre arriben, però poden trigar a fer-ho per les circumstàncies que s'hagin donat. I, per tant, si durant aquest temps d'impàs la gent, no?, nosaltres, doncs, tenim uns mínims de seguretat, perquè tenim, doncs, el nostre botiquí, doncs, tenim el nostre rebost, som capaços de gestionar-nos si s'ha marxat la llum, etc, no estarem creant més problemes a aquests
1: Exacte.
2: Serveis d'emergència.
1: Bàsicament, els serveis d'emergència funcionaran millor si nosaltres estem preparats per no haver-los de requerir per qualsevol coseta petita. A veure, consultes al 93-201-7474, casos concrets que vulgueu comentar amb en David Bajona. Neus, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: A veure, la teva consulta.
6: No, la meva consulta és, per exemple, jo ja tinc un llum de càmping gas i tinc el fogonet, aquell quadret, que va a sobre la bombona. El que passa és que, clar, la bombona, quan va passar l'apagada vam pensar, comprarem una bombona. Sí, compres una bombona de color blau, però, clar, on la tens? Al balcó, vivim en un pis de 4 habitacions, on tens la bombona, quan l'has de canviar cada vegada la bombona, quin temps dura la bombona... És un problema.
1: Mira, bona pregunta, Neus. Ara te la resonem en antena i expliquem també que per tenir bombones de butat ho has de donar d'alta un contracte, perquè no li donen a qualsevol persona. Per tant, ho hem de fer amb una miqueta de temps. Neus, gràcies per la teva consulta. Ara te la responem, d'acord?
6: D'acord.
1: Fins ara. Adéu. A veure, el que diu la Neus. Comencem per comprar una bombona. Hem de fer un contracte.
2: Bé, jo entenc que parla de càmping gas, no? Aquestes crec que no requereixen un contracte.
1: Les blaves petitonetes?
2: Les blaves petites d'excursionista que un pot comprar en el supermercat o en una botiga d'esports. tot té unes condicions d'emmagatzematge. Mm-hmm. Llavors el que hem de fer és informar-nos-en. No? Mm-hmm. Per exemple, la gent pot anar a comprar bombones de butà amb el cotxe? Sí, però hi ha una normativa de la Generalitat que explica com s'ha de fer. No? Llavors el que hem de fer, en tots els casos, doncs, és assabentar-nos una mica bé d'això. Llavors, en aquest cas, si un té condicions d'emmagatzemar-les molt petites o reduïdes o està convivint constantment en habitacions que ha de dormir, doncs amb bombones és evident que això, vaja, no és molt recomanable. S'ha de buscar un espai, diguéssim, ventilat.
1: Al balcó la podem deixar?
2: Jo no ho faria mai
1: per la temperatura.
2: Està exposat als canvis de temperatura i sobretot a la llum solar, no? Uh-huh. Però si un llegeix la lletra petita de la bombona, probablement li explicarà això. Llavors és tan senzill com intentar buscar aquell lloc que més s'adigui a aquestes condicions d'emmagatzematge d'aquell producte, no? Uh-huh. Que com tots els productes tenen l'obligació d'informar en quines condicions s'han de poder emmagatzemar.
1: Ara aneu tots corrent a la gasolinera perquè, insisteixo, us demanaran fer un contracte perquè no es donen bombones de butà el primer que passa en una gasolinera.
4: Però sí que n'hi ha uns cartutxos que es venen ara, perquè a part de la bombona, diguem-ne, més gran, venen uns cartutxos que estan totalment tancats i que es venen, sembla que a la dècada, en fi, tot, que es poden enganxar.
1: Aquests excursionistes que ens deien, David,
4: I que són més segurs perquè no, vull dir, perquè un cop l'obres ja es gasta, però no és d'obrir i tancar. És com d'un sol ús, diguem-ne.
1: Ah, amic, interessant això, eh?
2: Jo en tinc una d'aquestes a casa, que ens en portem quan anem d'acampada amb la família i, vaja, en primer lloc és petit, en segon lloc en pots tenir 2-3 i no és aparatós de guardar, no? Uh-huh. Llavors, això sembla una bona opció, sobretot si no tens espai, no? Si un té un jardí, té un lloc on fa les seves barbacoes i paelles, tenir una bombona de butà amb un cremador, doncs és bona idea. Però si un viu en un pis de 70 metres al mig de l'Eixample...
1: Com el cas de la Neus, potser no és la millor, eh?
2: Potser no cal.
1: El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
3: Mira, Lluís, entre altres coses, té 3 carregadors portàtils per a telèfons mòbils, els té carregats al 100%. Diu, el dubte que tinc és, si jo tinc carregats aquests carregadors, si no els faig servir, es descarreguen o es manté la càrrega total que tenen mentre els emmagatzemo?
1: Ostres!
3: És una pregunta interessant. No sé si el David té la resposta, si no, si algun oient ho sap, que ens ho digui també. Si no fas servir aquests carregadors que sempre tens allà preparats, si es descarreguen de
1: doncs
3: la seva
1: no sé.
3: Càrrega.
1: David, tu saps?
2: Sí, en general, totes les bateries i totes les piles es van descarregant amb el temps.
3: Mira,
2: i per tant, en determinades condicions, doncs, per exemple, d'humitat i de fred, les bateries i les piles es descarreguen més ràpid que si estan en condicions de sequedat i de calor. Uh-huh. Dit això, hi ha alguns tipus de bateries per la seva composició química que es descarreguen menys que altres. No? Hi ha piles, per exemple, de les que podem posar a la ràdio, que dèiem abans, que doncs, la marca ens garanteix que durant 10 anys estaran en condicions. No? Hi ha altres piles que si les comprem de marques així...
1: No t'hi fixis.
2: Exacte. Doncs probablement hem de córrer a fer-la servir. Llavors, es tracta de, si un té 3 carregadors, 3 powerbanks, doncs de fer una tàctica una mica de tenir-los carregats sempre i anar xequejant. Si en faig servir un perquè em bellugo i doncs deixo que es descarregui completament i quan es descarregui el carrego completament i agafo el següent, no?
1: Cada quan recomanes xequejar tot aquest material que tenim a la motxilla?
2: Depèn del material en si. Jo el que recomano és ser una mica endreçats i no donar-nos moltes voltes ni obsessionar-nos. Llavors, el que intento fer jo és, tinc una llibreta i m'apunto les coses allà. I llavors sé més o menys en quin moment he de revisar doncs si són unes conserves, si són unes piles, etc, doncs el que toca, no? I si encara ho fem una mica més normal, ens podem posar l'agenda, escolta'm, el mes de juny toca tornar a mirar això, no?
1: I crec que... El podeu fer el solstici d'hivern i el solstici d'estiu?
2: Sí, determinades coses és més que suficient un cop a l'any donar-los un cop d'ull a veure si no s'han fet malbé o com estan.
1: El que deies, els cartutxos aquests, Malcolm, res... 4 eurets i en tens un cartutxo amb vàlvula conforme a la norma, fàcil de col·locar, treure amb total seguretat d'un sol ús. Efectivament, quan s'obren, després ja no els pots tornar a fer servir, però com deia el David, si en tens 2 o 3 d'aquests a la motxilla o a la bossa que tu consideris, doncs t'estalvies aquesta bombona que ens deia la Neus que no sabia ben bé on guardar-la. Al 677-38-77-19 i de seguida anem a les comunicacions i els mecanismes d'autodefensa.
3: El David Bajón ens ha dit que portava efectiu, no repetirem la quantitat per si algú doncs no ha estat atent. Hi ha un altre David que també ens escriu i que sí porta diners en efectiu sempre i sí té diners en efectiu a casa, per si de cas. Per tant, de Davids, dos. El 100% dels Davids porten diners en efectiu. La Núria té una pregunta pel David. Som una família de 5 membres. Què ens recomanes, David? Pastilles potabilitzadores en lloc d'emmagatzemar tants litres d'aigua, per si de cas, seria una bona opció?
2: Doncs, si un té espai, tenir aigua amb, diguéssim, d'ampolla o de garrafa és bona idea. Mm. I què és el que pot passar, no? Les pastilles potabilitzadores estan molt bé, sobretot si ens desplacem, perquè tenim la incògnita doncs, de per on anirem o en quines circumstàncies l'aigua pot no ser fiable, etc. Però si un pensa en estar a casa, el problema més important és que ens quedem sense subministrament d'aigua. I, per tant, tenir una reserva, en aquest sentit, doncs, suficient d'aigua permetrà que no tinguem un problema, no? Sobretot si som una família.
1: Per tant, millor aigua, les pastilles sí, però a la motxilla en cas que ens haguem de desplaçar.
2: Sí, les pastilles està bé tenir-les. I si ens desplacéssim, doncs hauríem de, jo crec, portar doncs, aigua amb nosaltres. Mm-hmm. I la filosofia, en el fons, acaba sempre sent de garantir-nos tenir els elements suficients per no tenir problemes, no? És a dir, què ens costa portar unes pastilles a sobre? Gairebé res. Per tant, és posa-les. Millor tenir-les? Sí.
1: És que és molt interessant, eh? I a més no pesen quasi bé, les poses a la motxilla i ja no es tornen. A veure, anem al tema de les comunicacions, perquè són complicades en situacions de crisi. Al llibre parles de la importància del telèfon 2G. Quin telèfon és aquest per la gent que no hi estigui familiaritzada? Què és un telèfon 2G?
2: Doncs és el clàssic Nokia d'abans, no? Aquell telèfon senzill que no se li acabava mai la bateria.
4: Aquest que ara és de narcotraficant, vols dir?
2: Sí, clar, perquè...
1: El 3310, no? Perquè era un zapatófon, no?
2: Perquè aprofiten algunes característiques que no cal explicar, però la qüestió és... avui llegia el diari i el ministre, doncs, encarregat del que seria la telefonia del govern d'Espanya, deia que estaven obligant a les companyies telefòniques a tenir una resiliència de 4 hores de la xarxa de telefonia. No? Mm. És a dir, que hi ha un pla del govern per fer que les torres de les antenes de telecomunicacions, si no tenen energia, no s'apaguin, sinó que tinguin una bateria que duri 4 hores. No? Per tant, aquesta és una idea interessant i que, què és el que passa? Doncs que la xarxa de telefonia, si es queda sense energia, doncs comença a tenir problemes. Qui té més problemes? La xarxa de telefonia, que depèn de tot el que són dades, de servidors que han d'estar connectats permanentment, etcètera, etcètera, que és la més moderna. Uh-huh. En canvi, la xarxa 2G, que encara resisteix, doncs, primer, no... Les dades que circulen per aquesta xarxa, per parlar-ho molt planerament, són menys pesades, circulen amb més rapidesa...
1: I no gasten tanta energia, per tant.
2: No gasten tanta energia i, per tant, els hi dura més. Llavors, si estem en una situació d'emergència i tenim accés a un telèfon d'aquests que podríem dir antics, doncs, en realitat, podem fer algunes coses que amb un telèfon supernou... doncs és una mica més difícil.
1: Un SMS, no? Per exemple.
2: Correcte,
1: no?
2: Sí.
1: Un SMS o una trucada, i a més aquests mòbils, quan els teníem, a mi em duran 4 dies, eh?
4: El meu fill en té un, perquè el meu nen va sol a l'escola i no li volia donar un telèfon modern perquè no vull que estigui jugant i les pantalles. Aleshores van comprar un Nokia, senzill d'aquests, i funciona perfecte perquè, sobretot, com que ell és molt despistat i no carrega el mòbil, li aguanta gairebé tota la setmana.
1: Clar.
4: Saps què vull dir? I que només l'encén a més quan surt de l'escola per dir vaig cap a casa, però bueno.
1: Escolteu-me una cosa, anem un momentet de la publicitat i fem una cosa. 93-201-7474, 93-201-7474, em queden 3 entrades dobles per anar a veure Primera llei de Newton, una obra de teatre de l'Anna Saún, el Dafnis Balduz i la Rosa Gàmiz, que és una prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny, la Sala Villarroel de Barcelona, oberta per vosaltres, en exclusiva, 3 entrades dobles, els 3 primers que truquin al 93-201-7474. Una pausa i de seguida tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
1: Ara parlàvem dels telèfons 2G, que podem enviar SMS, que gasten menys energia, per tant, les antenes preparades pel 2G, en principi, aguantarien més temps. Pel que fa a l'autodefensa, m'agradaria acabar amb això, perquè hi ha un capítol dedicat a l'autodefensa, on expliques que és important tenir un esprai de gel o de pebre. Quins són aquests esprais i on els hem de tenir?
2: Aquests esprais de gel o d'aerosol que porten pebre Els podem comprar en armeries i estan homologats.
1: N'hi ha uns que són legals i els que són il·legals no els compreu, eh? Només els legals.
2: Bé, els il·legals no els podràs comprar, de fet, no? Perquè les armeries no te'ls vendran. El marge legal, doncs, és el tipus de gas i la concentració, entre cometes, de gas pebre que porten. Llavors, la que es pot vendre és una concentració més petita que la que poden portar, per exemple, els policies.
1: Marta, tu d'això no en tens, oi? No l'hem enganxada, la Marta, de veritat, no hi ha manera
0: de enganxar-la. A veure, tinc, em portava, una època vaig portar spray d'aquest, i ara porto una cosa que està molt bé, que és una alarma. És una mena de granada, que no és una granada de mà, que sona una alarma molt forta i al final crec que és millor un bon crit, no? Algú que sàpigui el que està passant, alguna cosa, ja sigui algú que s'està desmaiant o qualsevol cosa, que no pas un gas i atacar algú que encara t'anirà a la cara.
1: Avui hem parlat d'aquest manual de supervivència. Les crisis no avisen. Prepara't, d'en David Bajón. El podeu trobar a les vostres llibreries de confiança, editat per Columna. Manual de supervivència, un llibre que hem penjat la foto al nostre WhatsApp. Fàcil de reconèixer. David Bajón, gràcies per acompanyar-nos.
4: Haurà de tornar, no? Haurà de tornar l'any que ve, perquè
1: em queden
4: 3.600 preguntes.
1: En David, jo sabeu, politòleg, treballa a la Generalitat, al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada i ara ha publicat aquest manual de supervivència. Les crisis no avisen. Nosaltres tornem dilluns. Fran Domènech, parlarem de moda, eh?
4: Oh, fantàstic.
1: L'origen del banyador. Tu a la platja. Tornem divendres amb vosaltres. Apa, adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a l'atac que Teheran va llançar dijous contra un vaixell comercial que navegava per l'estret d'Hormuz. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils i drons i radars costaners iranians. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos, una informació que Washington encara no ha confirmat. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, que va participar en la negociació de l'acord amb l'Iran, ha advertit que la violència serà contestada amb violència. El president Donald Trump també ha condemnat l'atac iranià que ha qualificat de violació imprudent de l'acord. Paral·lelament, Israel i el Líban han signat un acord marc sota mediació nord-americana amb l'objectiu declarat d'avançar cap a una pau duradora. Pedro Sánchez presideix aquest dissabte el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. Això mentre el PP català ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula. La formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números de substituir Santi Rodríguez, que ha reclamat que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho ha dit als matins de TV3.
2: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
1: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. La fàbrica de llet Pasqual Lagurp s'acabarà tancant el 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre llet Pasqual i els treballadors, que ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
3: El que ens trobem des del nostre punt de vista és en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència.
1: I els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Queda aturada de moment l'adjudicació de la nova gestió del Cinematrofó de Girona després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. Ens en dona més detalls Maria Rovira.
4: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Trofó. Un cop el tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el Cinema Trofó es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics.
1: I en esports, el Mundial de Futbol, Espanya s'ha imposat per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'ha disputat a Guadalajara, a Mèxic. La jornada d'aquest divendres ha deixat els resultats següents: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. Aquests marcadors han acabat de definir dues eliminatòries més dels setzens de final. França s'enfrontarà a Suècia, mentre que Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. I el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al club blanc. I forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura.
0: Fins aquí les notícies.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
7: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
6: Cada dissabte a les 11 de la nit...
7: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
6: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.

0: Us oferim la reemissió d'aquest programa.
1: Anglesa fins al moll de l'os, si no fos perquè és catalana.

0: Diu, sense complexos, que li agrada ser elitista. La poesia ho és tota la seva vida. N'estima la síntesi i la força. També és traductora, ha conreat l'assaig, la crítica literària. Parlem de Marta Pessarrodona, l'autora de molts poemes, però també moltes biografies, sobretot de dones. Ha escrit sobre la Rodoreda, la Roig, la Catalina Albert, també la Frederica Montseny, perquè potser sentia que havia de fer justícia. Si Pla va escriure Homenots, ella s'hi va tornar amb Donasses, un llibre on retrata 22 dones de la cultura catalana moderna. Ara acaba de publicar el llibre de poemes Revisions, editat per Vien Edicions, perquè encara que té 84 anys, de la poesia un mai se'n jubila.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Marta Pessarrodona, com estàs?
2: Bé, bé, vull dir, amb calor com tothom. Però...
0: Amb calor, sí. Estem així.
2: És el que toca,
0: escolta,
2: i què hi farem.
0: Sí. Escolta'm, estàs a Les Dones i els Dies.
2: Sí, estic a Les Dones i els Dies.
0: T'has quedat parada que hi hagués un programa de ràdio que
2: ja
0: digués així?
2: Fa temps que existeix aquest programa, i ja ho sabia. Però, òbviament, precisament, estic lluitant, que espero acabar-ho aquest any,
0: sí,
2: un llibre memorialista, diguem, que es diu De tan bon recordar, 4 anys amb Gabriel Ferreter, o sigui que imagina't, si no, o sigui, d'on surt aquest nom, el nom d'aquest programa, no? Les Dones i els Dies.
0: Ho hem d'explicar perquè Les Dones i els Dies, per si els oients no ho saben, és un poemari de Gabriel Ferreter. Nosaltres vam fer aquest programa amb aquest títol per ell. Vull dir que a mi em fa molta il·lusió perquè Gabriel Ferreter no el podrem ressuscitar, però tenim a tu, que va ser la seva parella durant 4 anys.
2: Exacte, i
0: jo crec que no se n'ha parlat gaire d'això, suposo, perquè tu
2: home,
0: tampoc...
2: És que la tu... primera que ho ha fregat soc jo.
0: Exacte. Perquè
2: jo vaig passar 25 anys sense parlar d'ell.
0: Clar.
2: Vull dir, perquè teníem una diferència d'edat de 20 anys, ell era més, sempre ho dic, de la generació dels meus pares que de la meva. Hi havia un moment que eren 20 anys i a vegades eren 19, perquè ell era de maig o de novembre.
0: De novembre.
2: Però, vull dir, i per tant, escolta'm, jo ja estava tipa de Carla Riba i Clementina Arderiu, vull dir, entén-me. Ja
0: volies dir que no volies ser la fan, tu? Tu volies ser la protagonista.
2: Jo volia tenir...
0: El lloc que et mereixes.
2: No sé si me'l mereixo o no, però tenir el meu lloc, no ser un apèndix, entens?
0: Clar, perquè m'imagino que molt sovint era aquesta idea de la joveneta amb el senyor més gran. Que eren 20 anys, i per tant hi havia un punt de Pigmalió,
2: sí.
0: No? I m'imagino que tu, que volies fer una carrera en el món de la poesia, perquè us coneixeu per això, si vols
2: sí,
0: ens ho expliques...
2: Tant, sí. No, si jo no hagués ja estat escrivint poesia, mai ens potser ens hauríem conegut, no sé, un dia sopant a casa d'uns amics, no sé com dir-te, però no ens hauríem conegut. Va ser que em va voler conèixer, perquè em vaig presentar, i em va passar el mateix que amb ell, perquè quan es va decidir tornar a la poesia, que ho havia fet de jovenet, però no havia quedat allà, i quan va tornar a entrar a la poesia, doncs aleshores es va presentar el premi, diguem, que després es va dir Ric, Carla Riba, i tampoc li van donar el premi, no? I l'any que jo m'hi vaig presentar, ell era un jurat que, diguem, ell era el president, no? I ell volia, vull dir, li va agradar, va trobar-hi els tants defectes com vulguis, però vull dir, va veure que tenia un cert potencial, no? I volia... I no ho va aconseguir, tampoc. Vull dir, els jurats van com van, no?
0: Tu creus que, per exemple, en aquell moment no vas guanyar aquell premi perquè eres una dona?
2: No.
0: No hi tenia res a veure, eh?
2: No hi tenia res a veure.
0: De tota manera, jo estic pensant sempre als teus coetanis, Pere
2: sí.
0: Gimferrer, Miquel Bauçà, més o menys,
2: sí,
0: eh?
2: Sí.
0: 3 anys amunt, 4 anys avall, no?
2: No, però... érem el curs a la Universitat dels Comuns de Lletres, érem 3 poetes, Carles Miralles, Josep Miquel Sobrer i Francesc Parcerisses, i jo. I ells ja van guanyar premis i tal. Jo em vaig presentar premis i no els vaig guanyar, vull dir, això...
0: I no creus que fos perquè eres dona, eh?
2: No, no crec. El que passa que els homes tenien com més amistats que el teníem les dones.
0: Això és important, que, home, quan has d'anar a un tribunal i has d'anar a un jurat.
2: Clar,
0: alguna cosa hi havia aquí. La cosa és que aquí us vau conèixer, en aquest jurat del Carles Riba. Ell va veure que tu tenies potencial.
2: No, i es va presentar a Terrassa. Jo soc nascuda a Terrassa i vivia a Terrassa.
0: Es va presentar a casa teva?
2: No, a casa meva no. Jo a Terrassa tenia un grup, no? Que érem dos noies només i els altres eren nois. Vull dir, bueno, érem 7, 5 o 6, així. I vam fer unes menes de plaquets, saps? Un poema meu i il·lustrat per ells, un tal, i sí, qual.
0: Com un fanzin, diguéssim.
2: Sí. Uh-huh. I es va presentar i, bueno, ens vam conèixer. El Pedreira, que també era jurat del premi aquest, i era el que l'havia impulsat, el que es va dir Premi Carles Riba, perquè va morir Carles Riba, i llavors van dir... Es deia un altre nom, el premi, ara no me'n recordo quin nom, però sí, va dir un altre nom. I va dir, pues ara es dirà Carles Riba, molt ben fet, no? I bé, no va... O sigui, no... No hi va haver-hi massa d'això, perquè es va presentar... El que havia de presentar l'acte aquest de Terrassa era el Cirici Pellicer, el crític d'això, sí, una persona molt intel·ligent també i tal, però tornava de Nova York i no va arribar a temps.
0: I al final va venir...
2: I aquí es va presentar. Li vam deixar la bústia a Sant Cugat, que ja vivia a Sant Cugat i tal. Li vam deixar amb el Joan Cabezas, un de la meva colla. Un dia passant vam deixar la bústia, la invitació, saps? Es presenta, tal, els primers dies...
0: I va venir el Gabriel Ferreter, però va venir a
2: Terrassa.
0: A veure't a tu.
2: A Terrassa, clar. Sí.
0: I què et va dir? Te'n recordes?
2: Sí, home, jo li vaig dir si podria ser el meu pare. I diu, ai, que no sé què, si podria ser el meu pare. Però res, vull dir, bé, molt bé. Però llavors vam quedar, vull dir, per instigació... que ho publicaria el Pedreira, va dir, escolta'm, que et faci un pròleg, que tal. Mm. Però va, doncs vam liar de seguida.
0: Però va embolicar, eh?
2: Sí, jo no volia que llavors que em fes el pròleg.
0: Hem començat molt fortes aquesta entrevista,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí. No, però l'Ester Tusquets, que érem ja molt amigues,
0: sí,
2: però que era més gran que jo, 5 anys o així. Mira, Marta, escolta'm, els amors van i venen, però els pròlegs queden. Que te'l faci.
0: Que te'l faci el Ferreter.
2: El va fer, sí.
0: Te'l va fer i, escolta, la història va durar 4 anys.
2: Sí.
0: Que, el que deia, molta diferència d'edat.
2: Sí.
0: Però tot i així, clar, tu eres una persona adulta.
2: Sí.
0: I dius que és una de les relacions més importants de la teva vida.
2: La més important.
0: Sí.
2: A no ser que ens surti ara una de...
0: Ai, espera't, que avui ens truquen, eh?
2: Ens truquen, sí. No. Sempre serà molt important.
0: I per què tan important? Perquè era una persona que admiraves molt? Perquè era poeta?
2: No, bueno... Mira, espero que quedi una mica clar amb el que estic escrivint ara. Era molt bona persona.
0: Sí?
2: Sí, era autodestructiu, però bona persona. Era molt bona persona.
0: Vull dir... em pensava mai que de Gabriel Ferreter... significarien això?
2: Pues no sóc la única, eh? Mira, per exemple, el Salvador Oliva diu que si el seu germà, que era tremendo, el Joan Ferreter, diu, si hagués tingut una mica de la bondat del Gabriel, diu, hagués sigut més feliç ell i tots nosaltres, no? Vull dir, era molt bona persona. I, per exemple, jo sé que del seu suïcidi, en certa manera, en formo part. Perquè estava molt preocupat, perquè em deia, si no estessis amb mi, potser estaries als Estats Units ara, tal. Perquè sí, la meva vida era viure a Anglaterra, viure als Estats Units, vull dir, era que més o menys ho he fet, però no tant, no? Vull dir...
0: Però se sentia responsable?
2: Sí, deia, l'estar amb mi t'està frenant, no? Això sent bona persona.
0: Sí. Mm. És fort, eh?
2: Sí,
0: quan ens expliques.
2: Sí.
0: Escolta...
2: No, però s'han d'encarar les coses com són.
0: Uh-huh. És divendres, estàs a les Dones i els Dies, nosaltres demanem sempre banda sonora de la vida de la gent, i ja que m'estàs parlant d'aquesta història tan bonica, d'amor i de la manera que éreu, doncs que soni Barbra Streisand.
2: I tant.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Meravella de Way We Were, la manera com érem, o alguna cosa així, tal com érem, de la Barbara Streisand. Escolta, per què ens has triat aquesta cançó? Et porta una mica els teus viatges, aquest amor per Anglaterra? A on et porta aquesta cançó?
2: Per exemple, sí, no, i em porta una cosa molt trista. A veure, quan el metge va dir... jo estava de lectora a la Universitat de Nottingham, a Anglaterra, i tal, però el meu pare tenia esclerosi renal. I el metge va dir, això s'acaba. I es va morir als 59 anys, el meu pare. I vaig dir, pues, què faig? Perquè això va passar a les vacances, quan jo estava aquí de vacances, de Pasqua, saps? I el metge li va dir a la meva mare que vingui a parlar amb mi. Era un metge important i tal, i vaig anar-hi parlant bé, i em va dir, no, vull dir, és que ja no... No, s'acaba.
1: El teu pare era molt important per tu.
2: Home, importantíssim.
1: Jo. Però vull dir que fins i tot tu expliques, en aquest sí. llibre de revisions li dediques un poema,
2: sí.
1: però a part tu expliques que tenies una relació pràcticament edípica.

0: muntanya, però no perquè tinguéssim un xalet Palamós i una casa, no sé on, no, però de maneres senzilles, però sí, sí, fèiem això, vull dir...
1: Que cada dia ve de ser extraordinari, d'alguna manera.
0: Sí, sí, sí, cuinava molt bé, també. I, en fi,
1: clar, el teu pare era una persona molt especial per tu, te l'estimaves molt, era una persona que era molt llegidora també, sí. Una persona culta, tot i que no havia, o sigui, és a dir, havia treballat doncs de comercial, de farmàcia
0: i després de venir a finques.
1: Sí, vull dir, que no, sí, sí, no era del món literat, però tot i així hi havia un gust per la literatura,
0: sí, sí,
1: a casa.
0: A casa meva, i per exemple la meva mare, dinàvem tard perquè acabava una novel·la. Entens? Vull dir, jo sempre els pares els veia amb llibres. El meu pare per poc un dia s'incendia, perquè tenia... La meva mare tenia un mal dormir, no? I llavors ell tenia una llumeta, que ara jo en tinc una, no la faig servir, però m'agrada tenir-la, d'aquestes que amb una pinça s'agafa el llençol i pots llegir sense molestar la parella, diguem, no? I es va dormir o alguna cosa així i es va... cremar,
1: es va incendiar la cosa.
0: Bueno, no va passar res, però vull dir... Però així eren els meus pares, però jo els veia llegint tot el dia. Vull dir.
1: O sigui que aquí hi ha alguna herència de tot,
0: sí,
1: això, una llavoreta.
0: Sí, però vull dir, no eren ni... No tenien ni carrera, ni havien fet estudis molt superiors, eren molt normals, no?
1: Però sí que és veritat que el teu pare, per exemple, que ho va passar malament perquè venia d'aquesta postguerra, fins i tot va haver un moment que li van fer electroxocs
0: sí,
1: a causa de la guerra.
0: Sí,
1: vull dir que vas veure com el patiment dels teus pares. Això no...
0: Bueno,
1: d'això no se'n parla gaire.
0: No, no, però el meu pare va estar... Un dia va dir, no surto de casa. Imagina't, era el breadwinner, que diuen els anglesos, saps? Vull dir, era el d'això. La meva mare també era d'una família senzilla, encara més senzilla que la d'ell.
1: Però vols dir que el teu pare era com l'home perfecte,
0: sí,
1: d'alguna manera, no?
0: Sí,
1: sí. Breadwinner.
0: Sí, sí, sí.
1: I de sobte un dia va dir, no surto de casa.
0: No surto.
1: Estava
0: de casa.
1: Deprimit.
0: Sí, i es va acabar amb l'electroxoc. Es va acabar. Un tal doctor Pigem. Jo estic buscant els arxius d'una... d'aquí una cosa que ara és de la... bueno... sembla que ho acabaré.
1: Estàs investigant. Estàs investigant. No pares,
0: sí,
1: tu?
0: Li va, però això el va salvar, Vull dir, té molt mala fama perquè s'ha exagerat i s'ha fet servir a vegades amb mala fe.
1: Sí.
0: L'electroxoc s'ha fet servir.
1: Però en aquell moment va funcionar pel teu pare.
0: Però en aquell moment va funcionar.
1: Ja. Tu recordes, Recordes
0: no,
1: que...
0: No.
1: T'ho han explicat.
0: M'ho han explicat, però, per exemple, he viscut un altre electroxoc, que va ser el Guillermo Cabrera Infante, l'escriptor cubà.
1: Sí.
0: Molt amic meu.
1: Que us vau fer amics a Londres, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que vivia al costat de Harrods.
0: Sí, sí, sí, costava molt a prop de Harrods, sí. Bastant a prop de Harrods. Però escolta'm, amic també, després el liti, però hi ha un punt de depressió i després d'una guerra n'hi van haver-hi, no va ser el meu pare.
1: I tu creus que va lligat també la intel·ligència? Està una mica trist?
0: No ho sé, però vull dir, jo sé que, per exemple, la meva mare tenia unes preocupacions perquè mengéssim molts musclos i no sé què, perquè duia d'això, que pel cap anaven molt bé, vull dir, la meva mare era pràctica, saps, amb coses d'aquestes. Molt bona cuinera, de més,
1: sí,
0: també, vull dir que...
1: Però ton pare estava en unes altres pel·lícules,
0: sí,
1: podríem dir.
0: Sí, sí, però ens veníem, vull dir,
1: que
0: molt.
1: Que sí, que sí.
0: I, francament, l'única vegada que jo he pensat que havia d'acabar amb la meva vida va ser quan ell va morir. Perquè em vaig trobar a casa, de la casa dels meus pares, amb un llibre obert, que feia 3 hores que l'havia obert i no havia llegit ni una línia. I vaig dir, què faré jo a la vida?
1: Si no puc llegir.
0: Si no puc llegir. Però bueno, va passar, no?
1: Va passar.
0: Va passar.

0: A Morir por Morir, de la Bàrbara, que també és una altra de les cançons que ens ha triat la Marta Pessarrodona.
1: És que m'agrada la Streisand i la Bàrbara.
0: Vas molt forta, eh?
1: Vaig fortíssim, no? Vaig fortíssim. Ho reconec.
0: Aquesta cançó que porta tota aquesta nostàlgia, però que en el fons té com una...

0: Una mica de malabava.
1: Sí,
0: també.
1: Sí, sí.
0: I té una mica de doble fons.
1: És molt bona, és molt
0: bona. Com un calaix que l'obres.
1: Sí, sí.
0: I que té molt doble fons. Aquest, escolta, amb tota aquesta infància que dèiem, amb uns pares envejables, en el fons, perquè una gent extraordinària, de Terrassa... I...
1: Que no eren de Terrassa, eh?
0: Ah, no eren de Terrassa. No, perquè és veritat que el teu pare era de Solsona...
1: Era de Balmanya de Pinós, al centre de Catalunya.
0: Bueno, això del centre ja en parlarem un dia.
1: Bueno, no. No, no, escolta, Pinós, que són cinc llogarets, i un sol alcalde per tots cinc llogarets.
0: Era d'allà, eh?
1: Era d'allà, eren uns ramaders d'allà, i a la casa que havia estat de la meva família... M'hi han, fa dos anys o una cosa així, molt poc, m'hi han posat, que em fa superfeliç, una placa per retornar-me als meus orígens.
0: Escolta, creus que t'han fet prou cas en el món de la literatura o què?
1: Home, jo crec que de sobres.
0: Sí?
1: I a vegades em sorprenc i tot.
0: Això no ho sento mai, jo.
1: Pues no, perquè...
0: De les dones sempre diuen...
1: No, no.
0: No m'han fet gaire cas.
1: No, sí, home, sí.
0: Sí.
1: No. És que també...
0: Què?
1: No, també que hi ha vegades s'exigera, vull dir, no sé com dir-te. No, jo considero que m'han fet prou cas i a més m'han fet cas en coses... Jo sóc medalla d'or de la Generalitat.
0: Sí, tu tens més premis que...
1: Sí. Jo de vegades penso... Que...
0: Creu de Sant Jordi, ens pot aguantar, si sí, tens... Creu de Sant Jordi, Prat de la Riba, Premi Nacional de Literatura, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, medalla d'or de la Generalitat... De tot.
1: Jo tinc un tractament que va per sobre dels alcaldes, imagina't.
0: Imagina't.
1: Els alcaldes són il·lustríssims. Jo sóc excel·lentíssima. Em fa morir de riure.
0: Al tanto.
1: Sí, sí, sóc excel·lentíssima.
0: Escolta'm una cosa.
1: I protocolàriament...
0: Sí?
1: O sigui, primer va, per exemple, un honorable, no? Molt honorable, honorable. Mm-hmm. Després ve l'excel·lència.
0: Sí?
1: I sóc jo.
0: Així m'agrada.
1: Bueno, jo, vull dir...
0: Sí, sí, tu ets una excel·lència, està claríssim.
1: I després venen els alcaldes, que només són il·lustres.
0: Parlant d'excel·lentíssims i d'il·lustríssims, escolta'm aquesta cançó.
1: Sí. Tenen...

0: Pobrets els esnobs. Aquesta lletra, Marta Pessarrodona, ara mateix estic a punt de llançar-me a terra perquè m'encanta. Sí, o sigui, ets l'autora d'aquesta cançó.
1: Sí.
0: Jo que sóc tan guillermutiana, perquè, sí, vaja, jo al meu Twitter dic que sóc filla seva, encara que ella no ho sàpiga, m'entens? No, és que tu no saps la malaltia que tinc amb aquesta dona.
1: Ja, ja.
0: I llavors no sabia que aquesta lletra era teva.
1: Sí. Sí, sí.
0: I clar, avui, o sigui, se m'ha enxamplat el cor.
1: Sí.
0: Això el que més m'agrada és el que m'has explicat ara quan estàvem al sofà. Mm. Que m'has dit que aquesta cançó la vau escriure al Heidelberg.
1: Sí.
0: Amb aquest Frankfurt que hi ha...
1: Amb el policia polític.
0: Sí, eh?
1: Que ja sabíem que ell era policia polític, que anava molt investigat i tal. Però esclar, vull dir, ja estava allà per veure si tiraven bombes o alguna cosa així, i com que fèiem una cançó, saps? Mm. Vull dir, doncs... Tira aquest va. Ens vam conèixer amb la Guillermina, no? A la universitat ens vam tractar molt. Però no, ens vam conèixer fent el servei social, la mili de les dones. Saps que per entrar a la universitat havies de fer d'això?
0: La mili de les dones.
1: Sí.
0: Tu entens el titular, eh?
1: Sí, sí.
0: Em vaig conèixer amb la Guillermina Mota fent la mili de les dones.
1: Clar,
0: això no pot dir tothom.
1: No, que era divertidíssim, era un mes... de no estar amb la família, a Begur, fèiem autostop, jo què sé, vull dir, cantàvem això, vull dir, jo
0: vaig
1: descobrir... No, encara no l'havíem fet, ens vam conèixer allà.
0: I escolta'm, sí, és que ho hem explicat molt ràpid, però els esnobs ho feu en el Heidelberg, que és aquest restaurant de Barcelona de Plaça Universitat.
1: I bar.
0: En bar de Frankfurt, boníssims, ens encanten. I com va ser això? O sigui, d'on surt? Perquè, en el fons, esteu parlant d'aquesta cançó, de, escolta'm, Brassens, tota aquesta gent, parlen de coses que tal...
1: Bueno, perquè mira... Si
0: perquè vosaltres també éreu una mica snobs?
1: Esclar que érem snobs. I diu, si tens Sartre i Pavese. Jo, Sartre el vas llegir als 15 anys...
0: Clar.
1: I Pavese i coses d'aquestes, ens parlàvem de nosaltres, vull dir, que és el millor, que és el que coneixes més.
0: I amb aquest sentit de l'humor, que és superimportant,
1: home, sí,
0: eh?
1: clar. Però clar, per exemple, jo crec que la Guillermina és una de les cantants catalanes de més bon gust.
0: Sí.
1: Té molt bon gust.
0: A mi no m'has de convèncer,
1: no.
0: La millor.
1: Però potser comencem amb...
0: Sí, tant.
1: Amb ràdio oients.
0: Escolta'm, i és veritat això que ens has explicat abans, de que el Jordi Pujol, molt honorable,
1: sí,
0: que tu ja sabem que ets excel·lentíssima, però el molt honorable...
1: No, que em va per davant, sí.
0: Ell et va dir, jo t'admiro per aquesta cançó.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia.
1: Sí, sí. I després, quan coincidíem amb alguna cosa, i que coincidíem, perquè van ser molts anys de govern, doncs sempre em deia, jo no sóc cap esnob, eh? I jo deia, pues jo encara ho sóc. No, jo l'he tinc... Bueno, m'ha semblat un espant, això que han fet últimament, de fer-lo anar a Madrid.
0: Yeah.
1: Un home que té gairebé 100 anys, que no hi sent, que... Vull dir... A mi que em diguin el que vulguin, però jo crec que sempre que poden humiliar-nos, ens humilien. No, estic segura que gent que no... Escolta'm, jo no era de Convergència, ni molt menys. Vull dir, però per l'amor de Déu, hi ha coses que no es fan. No sé, és la meva visió de la cosa.

0: Roberta Flack, això no falla mai, eh?
1: No, però mira, saps per què l'he triat? Perquè em va fer molt feliç. Estava a Londres, un estiu, i tenia una entrada per veure-la al... com es diu, el Gau Rodó, que està a Hyde Park.
0: A veure, que tenim... Ai, perquè no m'ho he explicat, és molt fort, això. Tenim una oient meravellosa, la Laia, que ens escolta cada dia des de Devon i avui està entre el públic.
1: Entre el públic.
0: I això ens fa molta il·lusió. I ara l'hem mirada com dient, de què estem parlant exactament?
1: Sí.
0: No, jo ara m'he perdut. Jo ara no sé de quin lloc m'estàs parlant.
1: Sí, home, que sala
0: la Laia,
1: de...
0: si vols... Assist...
1: La sala de concerts que hi ha...
0: El Royal Albert Hall?
1: El Royal Albert Hall.
0: Ah, és, mira...
1: Però... És que no em sortia.
0: Sembla que sigui en Glofilaio.
1: Sí, sí, no, és el Royal Albert Hall.
0: Sí.
1: I actuava la Roberta Flack.
0: I la vas veure?
1: No.
0: Per què?
1: I vaig ser feliçíssima. Perquè em vaig quedar a casa rellegint carnet.
0: Home,
1: i
0: perdona,
1: això,
0: eh?
1: Poder triar...
0: Però jo prefereixo la Roberta Flack, eh?
1: Poder triar.
0: Sí.
1: Perquè vaig tenir com un atac.
0: Sí.
1: I viatjava amb un carnet per poder llegir, no? I vaig veure l'important que és poder triar.
0: Bueno, t'ho compro.
1: Sí.
0: T'ho compro.
1: Per això l'he triada.
0: De tota manera...
1: Però la cançó m'agrada.
0: Però encara l'escoltes, eh? La Roberta Flack.
1: Oh, tant, i tant. És que, en general, i mira que jo sóc wagneriana, eh? Però, en general, els del meu ofici... És que, oh, sí, a mi m'agrada molt. Vaig a tots els concerts de música clàssica, d'això. Per mi la música pop és importantíssima. Tinc quantitat de poemes que són Stein Gosbach, bueno, el que vulguis. No?
0: Mira, per exemple, tens un poema en aquest llibre que diu Hello, it's me, que Hello, seria perfectament una cançó de pop.
1: Sí.
0: Sí, no?
1: Sí, sí.
0: Hello, it's me. Escolta'm, parlant amb Marta Pessarrodona, esteu a Les Dones i els Dies. Avui és divendres, ja sabeu, banda sonora de les nostres estimades, de les que estimem, de les que convidem al programa el divendres. Has de ser molt estimat perquè per venir un divendres. No, no, perquè... Perquè nosaltres som molt de The Cure, Friday I'm in Love.
1: Sí.
0: Eh? És a dir, els divendres ens enamorem. Un poeta neix o es fa? Perquè tu portaves fent guerra des de petita, des dels 13, allà dient... Des de vull anar al col·le, des de molt petita.
1: De molt... Bueno, sí, però...
0: Volies llegir, volies escriure?
1: Però no sabia què faria, eh? Vull dir...
0: Què volia ser de gran?
1: Escriptora, però sí, sí.
0: Pensava que anaves a dir
1: molts
0: bombera.
1: Molts anys volia ser García Lorca i coses d'aquestes. Vull dir, sí, però... Mira, els meus pares van fer...
0: Volia ser Mary Poppins.
1: Com que eren fantàstics, em van deixar tenir compte en una llibreria de Terrassa. I a més era una llibreria molt peculiar, saps?
0: Quina llibreria? Va, digue-ho.
1: La llibreria Grau.
0: Sí.
1: Que era d'abans de la guerra. I llavors, per exemple, deia que tenia a baix, o no, la vista al públic, al veure't la tendència, no? I em va dir... Jo, per exemple, tinc la Loma de la Rodoreda.
0: La primera edició.
1: La primera edició, la d'això, perquè em la va vendre aquest senyor. Em va dir, potser això li interessaria. Era un tipus... o sigui, a veure, hi anava una dona d'un fabricant i deia, mira, és que he de fer un regal a la meva cunyada, quin llibre li podria regalar? I deia, aquest, el que sigui, eh? Aquest, es porta molt aquest any. Venia llibres com aquest que ven, saps, una brusa. Vull dir,
0: sí. També et dic una cosa, això ha fet escola, eh? Perquè ara també comprem una mica així.
1: Sí, potser sí, però vull dir, era divertit, no? I a mi ja em tenia calades, saps?
0: I tu volies escriure, ho tenies claríssim.
1: Sí, sí, vaig dir... Només vaig tenir un moment de vacil·lació quan em van operar de les amígdales, que ara que veig que les criatures no les operen d'això. Però jo em van operar...
0: Només volies que t'operessin de les amígdales per menjar gelat.
1: No, van decidir... I em van operar aquí a Barcelona el doctor Roig i Reventós, que era un novel·lista, val a dir, i que em va impressionar molt. I em va operar a la seva consulta, no?, amb una infermera molt amable. I aquell dia vaig dir que de gran jo volia ser infermera. I quan veig una mica de sang em marejo i coses d'aquestes, em va durar 3 dies la cosa.
0: Però et va agradar que fos escriptor el teu metge.
1: I tant. I tant.

0: La Julie London, sonant aquí les dones i els dies. I ara m'acabes de dir una frase a micro tancat, que vull que la repeteixis, sisplau.
1: Quina
0: perquè
1: frase?
0: Aquesta frase, la Guillermina Motta.
1: No, la Guillermina...
0: Que les joies són com les cançons.
1: No, que les cançons són com les joies, no? Que no és el valor. És jo, per exemple, avui no. Però tinc un rellotge del meu pare, un Breitling, bo i tal, però vull dir, no és això el cas, sinó que quan me'l poso penso que estava a la muñeca del meu pare, no? El canenc del meu pare. I és... no és el valor, sinó
0: el que recordes.
1: El que recordes. I les cançons també, pues sí, perquè veus, un dia estava allà i vaig anar... A mi, per exemple, hi ha una cançó que encara no me l'has posat.
0: Ara te la posaré, te la posaré. Quina?
1: El Carol King.
0: Ara te la poso.
1: You've got a friend.
0: You've got
1: aquesta
0: a friend.
1: Em va salvar
0: la vida. Posem-la.
1: El 71.

0: Ai, que aquesta entrevista té aquí uns subtítols que sí. M'està deixant anar...
1: No, és
0: la, la Marta Pessarrodona. Què m'estaves dient? Que aquesta cançó et va salvar la vida? Per què?
2: Perquè sí, perquè s'acabava d'anar al Gabriel.
0: Al Gabriel Ferreter.
2: Sí. Mm-hmm. Sort que la, les cartusques em va donar una empenta i els meus pares hi van col·laborar. Llavors vaig anar als 70, me'n vaig anar a Anglaterra amb bitllet d'anada només, eh? És a dir, estava apuntada...
0: Després del suïcidi de Ferreter, tu agafes i te'n vas a Anglaterra.
2: Sí. I bueno, bé, i d'això, però vull dir, estava down.
0: Però a Anglaterra tu dius una frase molt bonica, que dius, quan tot està malament, Anglaterra em salva.
2: Sí, sí.
0: Per
2: sí.
0: què és tan important Anglaterra?
2: No sé. Jo els hi veig efectes, eh? No et pensis que penso que tot està bé, no. Però m'agrada, no sé, la civilitat que tenen, no? Vull dir... I a la vegada són com descarats, no? Són capaços de preguntar quina edat tenies quan vas primer menstruar i coses d'aquestes. I no et sents ofesa. Vull dir, ho saben, sí. ho saben dur molt bé.
0: Però clar, tu allà vas estudiar a l'universitat... Ai, perdona, estudiar. Allí vas treballar a la Universitat de Nottingham.
2: Sí, de lectora.
0: De lectora. Clar, estem parlant d'una Catalunya que no sabia anglès. Ningú sabia anglès.
2: Ah, no. Jo quan...
0: O sigui, tu quan vas anar allà eres una pedra exòtica.
2: No, no.
0: Eres la Nefertiti de Catalunya.
2: Sí, però és que pensa una cosa, que és que les tertus que em van penya, sí. que era d'Alemanya, però em van penya anar-hi, em va dir, que vols saber anglès? Vull dir, bé, doncs va, mira, llança't per aquí, no? I bueno, i així es va ser, i sempre m'ha agradat l'anglès.
0: I després no. vas anar allà i et vas enamorar de la llengua, de tot, llengua, de la Virginia Woolf.
2: De la civilitat. Bueno, va ser la meva professora.
0: D'anglès, eh?
2: D'anglès, sí.
0: Vas començar a llegir com aquell que diu sense saber l'idioma.
2: Exacte, aquí va.
0: Això és bèstia, eh?
2: Sí, però pensa que aquí, a Barcelona, vull dir, a casa, a Terrassa, sí. ja tenia, en Pocket Book, ja tenia tota l'obra de la Virginia Woolf. Havia llegit l'Orlando traduït pel Borges, havia llegit a Roma Fonsdown, que estava també a Seix Barral en castellà, però ja tenia tots els altres, ja tot preparat, ja m'havia subscrit a la New York Review of Books, que és una gran revista.
0: Tu ja venies amb la feina feta.
2: Sí, ja anava preparant el terreny.
0: Uh-huh. I això de vendre l'anglès, o de conèixer l'anglès, per què? D'on va sortir aquesta falera?
2: Home, perquè crec
0: que és... De Dickens o de què?
2: No, vull dir, suposo perquè és... D'acord, és una mica la llengua universal... actual, o de la meva època, no sé com...
0: Per unes... Home, per la teva època és més del francès, eh?
2: Home, no, jo encara... Escolta'm, jo l'ordre de les meves llengües és el següent. Català, castellà, perquè naixent el 41 ja comprendràs que
0: tot
2: el meu ensenyament va ser en castellà.
0: Ai, escolta, està molt bé, també, que m'ha d'aprendre no moltes coses.
2: I no vull perdre, al contrari.
0: Ah, i volies dir coses meravelloses.
2: No, i faig per mantenir-ho, eh?
0: Sí.
2: El francès i després l'anglès. Perquè el francès... jo als 15 anys ja vaig anar amb una penpal perquè la professora del Maragall, perquè jo estudiava al Maragall, vivia a Terrassa, però anava i venia. Ja em va trobar una penpal i ja havia vingut com dos estius a casa. Era un any o dos més gran que jo.
0: Sí, que tu ja tenies ganes d'obrir-te al món.
2: I jo no havia anat a casa d'ells, no?
0: Sí.
2: I finalment van dir, escolti'm, senyors, que nosaltres deixem que la nostra filla vingui a casa seva, ara deixin-la venir, no?
0: I escolta'm una cosa, te'n recordes del primer moment d'arribar a Londres? Perquè, clar, ara estem tots que agafem vols i no sé què, però allò era una altra època, estem parlant dels 60, de finals dels 60.
2: 67.
0: No era el món com és ara.
2: No.
0: I un bitllet d'avió, un s'havia de pensar tres vegades abans de comprar-lo.
2: Vaig fer la tonteria. Jo me'n vaig anar, se'm va juntar amb mi un amic del meu voluntari local, l'Antoni Pedrós, que ara és cineasta, però... era pintor i treballava en un banc, vull dir, en tema.
0: Sí.
2: I va venir amb mi, però ell sí, quedava una setmana i tal, jo em quedava tot el mes, vull dir, fer un curs, no? I idiotes nosaltres, el primer que vam fer és a les 11 o així anar a veure Blow Up de l'Antonioni, perquè no la veiem aquí, la volíem veure allà. quina pèrdua de temps.
0: Bueno, escolta'm...
2: Però, és... bueno, són coses que...
0: Joventut.
2: És joventut. Joventut.
0: Sí, sí, mira. Divino tesoro, però, diuen aquells.
2: Te vas per una...
0: Escolta'm, ara que parlem de tesoros i de tresors, hem d'anar a la pela, hem d'anar a la publicitat, però ara tornem.
3: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.

0: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Esteu a les dones i els dies, avui Marta Pessarrodona, sentint la Marian Faithfull, perquè, clar, continuem amb l'univers britànic, i a mi hem de sentir aquesta dona. Aquesta cançó és Working Class Hero, no sé, tu ho has sigut bastant, perquè t'has fet un fart de treballar. Has traduït moltíssima gent, has escrit moltíssimes biografies sobre les dones.
2: Havies de retrats fer... més que biografies, sí. Biografia només he fet la de la Rodoreda, la Rodoreda del seu temps, i en col·laboració amb un d'aixòs de... com es diu? Amb un verdegarià, que és el Narcís Garolera.
1: Però vull dir que has volgut fer semblances, has volgut parlar com eren la vida d'aquestes dones. Vas escriure Donasses, que dèiem abans que si Pla va escriure Homenots, tu vas escriure Donasses, com fent-li una resposta.
2: Sí.
1: I també perquè recordem que Pla...
2: És que Donasses no ho podia posar.
1: Clar.
2: Perquè Donasses ja sabem què vol dir en català.
1: Ja sabem què vol dir.
2: I a casa meva sempre parlaven de... Això és una donassa, vull dir...
1: Sí. És un tros de dona, és un tros de dona.
2: Una
1: clar, però jo estava pensant que Pla era el mateix senyor, que tot i que ens encanta i que escriu molt bé i que jo mai el posaré en judici, és el mateix que li va dir a la Montserrat Roig, que era la teva amiga,
2: vostè...
1: amb aquestes cames, vostè no cal que escrigui, no?
2: No cal que escrigui.
1: És a dir, el fet d'escriure totes aquestes biografies semblances d'aquestes dones era una manera de fer justícia? Què era el que tu volies escriure?
2: Mira,
1: tot això?
2: Mira, ho va empènyer...
1: Perquè podies haver escrit sobre Kierkegaard i vas decidir escriure sobre aquestes senyores.
2: Però tot va ser perquè... per culpa de la Montserrat... Per culpa, eh?
1: Amb tot el carinyo.
2: Amb tot el carinyo de la Montserrat Roig, que el volí... Ella tenia una amiga íntima, que és la Aymeric, fotògrafa, i saps que hi ha la primera fotogràfica aquí a Catalunya, que va morir el novembre, la Montse, i va venir la primavera fotogràfica, i cada any trien amb un fotògraf o una fotògrafa perquè faci una exposició, és la de l'any, diguem, no? I ella va dir, pues la dedicaré tota a la Montse. Ho va veure l'aleshores presidenta d'Aixòs de la Dona, de la Generalitat, i va dir, no, és que això està molt maco, però ha de quedar. I llavors em van telefonar a mi, perquè aquest dia no hi era, el dia de la inauguració de l'exposició, i em va dir, merda, vull dir, tu ho faries, els peus d'això. I jo em vaig entusiasmar i ho van admetre, no? Una cronologia, gent que havia opinat sobre ella, etc etc. I va començar una col·lecció que va durar cinc d'això. Rodoreda, la, com es diu, la d'això és la política anarquista.
1: La Frederica Montseny.
2: Frederica Montseny. Després, bueno, la Rodoreda també, a part que jo havia fet també la biografia. Bueno, cinc.
1: Però sí, això és en aquest moment, però després no atures d'escriure sobre dones.
2: Sí,
1: jo crec que això és una cosa que ara... Potser ens pensem que hem inventat el feminisme, però el feminisme el vau inventar bastant abans altres, i estàveu posant aquestes dones en el seu lloc. I quan parlem d'aquestes dones, parlem també de Caterina Albert i de moltes altres dones de les que tu vas parlar en els teus llibres, de moltes maneres, també adonasses. Senties que no s'havia fet justícia amb les dones? Vull dir, és a dir, els teus coetanis...
2: Mira tu, per exemple, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Tu mira quin any li donen a la Rodoreda i la gent que hi ha abans d'aquella.
1: Senyors tots.
2: I és la primera dona que li donen, Quan ja té 70 anys, vull dir... I tots els altres són homes, I mira-te'ls bé.
1: Però tu en tenies consciència d'això abans?
2: No, home, i tant, que
1: en
2: tenia.
1: Que en la teva voluntat d'escriure sobre aquestes dones hi havia una manera de reivindicar-les i de fer-los justícia.
2: No, vull dir... Escolta'm, jo tinc una carta que gairebé no es llegeix per culpa meva, per tenir-la penjada, emmarcada i tot, i, bueno, gairebé no es llegeix. Però el 62 vaig rebre una carta a mà, de la Simone de Beauvoir. O sigui, que jo no vull dir...
1: I què et va dir la Simone de Beauvoir?
2: No, perquè és que la Simone de Beauvoir... Bueno, jo la deia amb sexe, Jo sempre dic que a la universitat érem d'estudiants dones, érem de tres maneres diferents. Les que havíem llegit el segon sexe, les que no l'havien llegit i les monges, perquè hi havia moltes monges. Perquè no, és que van necessitar que tinc titulades pels col·legis de monges. Vull dir, era així, i estudiaven filosofia, o jo què sé, estudiaven el que estudiaven.
1: I escolta, sí. Simone de Beauvoir, per què t'escriu?
2: Perquè publica Memoir de la jeune fille étrangère. Recorda que jo primer, abans d'anglòfila, era, diguem, francòfila. No?
1: Clar, vull dir, sempre s'ha de ser abans d'una altra cosa.
2: Abans d'una altra cosa. Gràcies, era l'aigua. Doncs, d'això, i bé, amb Memoir de la jeune fille étrangère, després, com vaig treballar a Gadassa, vaig tenir el plaer de publicar-ho,
1: sí. En
2: cas de la versió castellana, però bueno...
1: Coses... Vols dir que tu la vas traduir?
2: No, no la vaig traduir.
1: Ah, no la vas traduir.
2: He traduït una cosa de la d'això.
1: Però i com es posa en contacte amb tu? Com et coneix?
2: Ah, no, jo ja tenia iniciativa a aquella època. Vaig agafar la Memoir d'això, edició en Gallimard, tal direcció...
1: I vas escriure a la Simone de Beauvoir?
2: Amb un Kerov.
1: Mare meva.
2: I dient, cert d'això. No es preocupi, perquè explicava. És que el segon sexe es publica el 49. I la gent el que volia és que es parlés de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, o i van dir, què surt ara amb aquesta cosa de les dones i dos volums? No, que és, òbviament, és un llibre que té una edat, no sé com dir-te. Avui dia, però que encara és aprofitable, Encara és aprofitable.
1: I tant.
2: Pues bé, i ell explicava els insults que li van fer, bueno, coses d'aquestes, no molt quejica, però ho explicava. Jo vaig dir, Simone de Beauvoir, no es preocupi, que les meves amigues i jo, si l'ataquen més, la defensarem, No es preocupi. Però ja sap que nosaltres vivim en un país que s'ho necessita tot, no?
1: Yeah.
2: I això, i aquest va contestar. Xer Marta Pissarrodona, i espero que la situació al seu país millori. I
1: molt agraïda, o sigui...
2: Molt agraïda, sí. I a mà,
1: Meravella, Ara meravella. No ens imaginem, ara, això.
2: No.
1: Aquí... Passaven altres coses, però sí. Per això vas escriure Donasses, on sortia, per exemple, una dona com Conxita Badia.
3: No

0: Conxita Badia, però vaja, moltes altres dones, com dèiem, Frederica Montseny, Paulina Pi de la Serra, Remedios Varo, Mercè Rodoreda, Irene Polo, Carme Serrallonga, Carme Lavaroni, Clementina Arderiu, Margarida Xirgu, Francesca Montmeson, Caterina Albert... Calia posar totes aquestes dones al mapa perquè tu havies patit molt el masclisme?
1: No.
0: En la teva trajectòria literària?
1: No, i a més, personalment, el Gabriel em portava l'esmorzar al llit, vull dir...
0: Home, però això no vol dir que després no siguin masclistes, eh?
1: No, ja, però és un d'això.
0: Està bé, està bé. M'està caient bé, eh? I això que és de Reus.
1: Sí, mira. No, però vull dir-te, més aviat, mira, els del meu grup, que només érem l'Anna Lavedra, que és dissenyadora, vull dir, grafista. Bé, pels altres tots eren nois, no? Un d'ells em deien, diu, però si sempre els manaves tu. Vull dir, em va trobar en un míting feminista i va venir, vull dir, i diu, però si sempre fèiem el que tu deies. I segurament sí, segurament sí. Però vull dir, no és això. Però és que jo em va passar... Però és que és un error pensar que t'ho inventes tot, saps? Perquè, escolta'm, la senyora Dolors Montserdà va escriure l'Estudi Feminista el 1907, eh? Això sí, prologat per un capellà que diu unes bellanades que esgarrifen, no? Però vull dir-te que ningú...
0: Vols dir que d'alguna manera les dones trobeu els subterfugis?
1: Sí, però vull dir... Sí. I té un article, la Montserdà, que diu les dones i el... una cosa bancària, però ara no em surt el títol, però dius, carai, tu, que modern, no? Vull dir...
0: O sigui, què vols dir? Que hi havia moltes dones inventant-se coses. I quan encara no es parlava ni de feminisme,
1: ni
0: es coneixia la paraula.
1: No. Però jo crec que el segle de les dones és el 20, eh? I ens agradi o no, és el segle en el món occidental. Com que l'altre no el conec de món, vull dir, no és...
0: Per què ho dius, el segle XX? És el de les dones.
1: Perquè tenim molt vot. El fem servir o no? Però el tenim. I això és importantíssim. Jo crec que és el segle de les dones és el 20. I va, el 21 també, no és que sigui antidones el 21. Però, vull dir, atenció. El que passa que també aquí... Escolta'm... Jo amb un grup de feministes ens vam manifestar un 8 de març, que s'esqueia dissabte. Una va tenir la idea brillantíssima d'aquests cotxes de cavalls que hi havia al final de la Rambla, que no sé si encara hi són, llogar-los, anar primer, totes vestides de sufragistes, que vam tenir una feina buscant per baguls de les mares i de les àvies i d'això. I sí, i allà anàvem de feministes i vam anar voltant a la Rambla, saps? Pujàvem i baixàvem. Davant, un mini amb un altaveu d'aquest.
0: Quin any era això?
1: Això era el 77, 78.
0: Sí.
1: Però escolta'm, ens van...
0: Abans que Nazario i companyia pugessin les Rambles?
1: Sí. I escolta'm, ens van insultar, però també ens van aplaudir, eh? I anàvem amunt i avall, vestides totes de sufragistes angleses, saps? De suposades...
0: Ja t'entenc, Marta Pessarrodona, nosaltres sempre votem per tu. Quan convingui.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies per aquest viatge que ens has fet. Aquí estaríem hores, perquè queden moltes coses per explicar, però gràcies per haver vingut avui.
1: Més val no t'avalar,
0: No. Sempre s'ha de deixar la gent amb ganes.
1: Amb ganes, sí.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb ganes fins dilluns, que tornarà a Les Dones i els Dies aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem dilluns amb una enginyera industrial especialitzada en robòtica, una de les primeres, una pionera. Sempre tenim gent bona aquí en aquest programa. Bona nit. Merci, bon cap de setmana. String. Bien sûr.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
1: A la franja, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i de moment encara continuen desallotjats els veïns de 3 nuclis de població. Més notícies. Els Estats Units han atacat aquest divendres instal·lacions militars iranianes en resposta a l'atac que Teheran va llançar dijous contra un vaixell comercial que navegava per l'estret d'Hormuz. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils i drons i radars de la costa iraniana. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària Iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos. Una informació que Washington encara no ha confirmat. El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, a la zona més devastada pels dos tremorretrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i la coordinació dels equips d'emergència. El doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara molt provisional de gairebé un miler de morts i 3.000 ferits. L'ONU adverteix a més que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000, una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la seva rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. Per Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans que Seat Cupra també formen part d'aquesta companyia. Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà des d'avui fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera. Els trens amb origen Barcelona circularan amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi haurà autobusos que connectaran amb Figueres i faran parada en totes les estacions intermèdies del tram. La producció tarragonina de l'òpera Carmen, de Georges Bizet, va obrir ahir a la nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la mezzo-soprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista, però la majoria de músics i cantants són del Camp de Tarragona, com l'Orquestra Camerata 21. També ho és el baríton i promotor Àngel Òdena, que celebra haver pogut organitzar l'única òpera a l'aire lliure de l'estiu a Catalunya i també fer-ho sense micròfons ni tampoc amplificació. Són declaracions a l'ACN.
3: Per nosaltres és un orgull, o potser no, perquè n'hi haurien d'haver més, no? I els festivals que es feien a la Costa Brava, doncs, un format així d'òpera de gran format, no, de moment no se'n fa. I així una mica una cosa més a la fresca i a més amb la calor que està fent, doncs crec que som, nosaltres som els únics i bé, també ho volem posar en valor, això, no?
1: L'espectacle també es podrà veure demà diumenge. Esports, el Mundial de Futbol a Espanya s'ha imposat per 0-1 a l'Uruguai en el partit que s'ha disputat aquesta matinada a Guadalajara, amb èxit. Amb aquesta victòria, Espanya ja és als 16 i s'enfrontarà a Àustria o Algèria. I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, continuarà sent baixa amb el Brasil. El futbolista no podrà disputar el partit de 16 de final contra el Japó previst per dilluns vinent. Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
3: No.
5: Per Sant Joan, una passa de gegant.
3: Però...
5: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
3: Ah, sí, sí.
5: Què, no t'hi tornes?
3: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
5: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
4: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
3: Podem jugar a tenis i...
5: Això mateix.

0: Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
1: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
3: Bona tarda, Roger.
2: I Marta Montaner, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Com esteu? Com us ha anat la revetlla?
3: A mi molt bé.
2: Sí?
3: Això
2: sí.
3: Tu? Que dimarts vas fer festa?
2: Dimarts vaig fer festa.
3: És veritat?
2: Me'n vaig anar cap a la Costa Brava i va anar tot molt bé.
3: Me n'alegro.
2: Perfecte.
3: Però què vas fer?
2: Cita amb la família.
3: Que és la millor cita
2: que
3: sempre.
2: És la cita que mai falla, aquesta.
3: És la millor cita sempre.
2: Sí que vaig rebre com algun
3: alguna
2: missatge.
3: Proposta?
2: És a dir, porteu encara aquell tatuatge que ens van fer...
3: Mira, el tinc fastigós.
2: Que ens van fer arribar la Marta d'un casament.
3: Que I és, aquest cul.
2: I aquest cul, i que el portàvem... Jo encara el porto tatuat.
3: Tu del revés.
2: Del revés, aquí a la zona, diguéssim, lateral del calçotet.
3: Jo no el porto.
2: Ja t'ha marxat?
3: No, és que el vaig
2: fort.
3: Fer malament.
4: A mi se m'està quedant tan i tan brut, tan fastigós. És que aquests
3: des d'aquí
4: tatuatges...
3: moltes gràcies per aquest tatuatge.
4: No,
3: igualment.
4: Fa molta il·lusió. És que aquests tatuatges fan molta il·lusió. I a part fa especial gràcia que aquesta perfecta volgués fer una picada d'ulleta al nostre programa, en realitat. Però clar, és que fan molt brut, és veritat, al cap d'uns dies ja...
3: Però gent dient que volia llapar-te aquest tatuatge, com va?
2: Més o menys, una noia em diu que no conec.
3: No
2: em
3: pots
2: diu,
3: parar, eh?
2: Quan veuré aquest cul? Això mitja rebella, jo amb tota la família, amb el mòbil enganxat, diguéssim.
3: Tu vas rebre algun comentari no o algun missatge d'aquesta foto?
4: Tu, Marta...
3: Mira, ens cau l'Activia i tot.
4: Tu, Marta, què creus?
3: Jo crec que vas rebre un total de 0 missatges.
4: Doncs aproximadament estàvem al voltant del 0. Per no dir el 0 total.
3: Igual, eh?
4: 0,0.
2: Mira, llegiré la conversa. És legal, no?, si és una conversa que jo he tingut.
4: I sobretot si no dius si
3: no
4: és la persona.
2: No dic qui és ni res.
3: Tu recita.
2: Em diu, i aquest cul què? Quan el veuré? Això m'ho envia a les 20:52.
4: És que estàs molt guapo últimament, s'ha de dir.
2: Jo estava allà amb la meva família, el meu nebot de 5 anys al costat. Tiet, què fas? Jo, és un tema de feina. Nico, deixa'm tranquil·lament.
3: No estaves ben bé mentint.
2: I llavors jo li contesto, ara he vist en aquesta noia.
4: Ah, és que aquí és on t'enganxen.
2: I jo dic, ha, ha, ha.
3: Amb jota o amb hac?
2: Amb hac, sempre, perquè jo ric en català.
4: Els tres riem en català, nosaltres,
3: sí.
4: Al xat.
3: És que quan riem no posem ha-ha-ha nosaltres.
4: Posem
3: com una apretada de teclat així, grossa.
2: Exacte, com si piquéssim el teclat
3: aleatòriament,
2: com bojos del
3: sí.
2: Que fa. Ell em diu, i aquest cul què, quan el veuré? Jo li respon, ha-ha-ha, i el teu? I ella respon.
3: Una cosa, Roger.
4: Uau, Roger! És que, clar, ho estàs explicant com volem dir, oh, història boja, una noia m'ha escrit... I la teva resposta és pitjor.
3: Com estàs? Bé, i tu? No va anar així, eh?
2: No, no, i el teu?
3: I el teu?
2: I ella, evidentment, respon. Sí que és veritat que a la una de la matinada i és una bona resposta perquè l'adapten al context, diguéssim, del dia. Em diu, quan vulguis, petardo. Bona revetlla.
3: Ella és una professional.
2: Ella és
4: quan
2: una
4: quedeu?
2: Professional i jo admiro, diguéssim...
4: Quan quedes amb aquesta professional?
2: No ho sé, sí, quedarem.
4: I tant que quedareu. Tu no pots enviar aquest missatge i no quedar.
3: I ella segurament és oient i ara ho està sentint tot.
4: Fort.
2: Bueno,
4: escolta'm una cosa.
2: Espero que us hagi anat també molt bé vosaltres.
3: Hi ha coses que no van anar tan bé, eh?
2: No, hi ha un tema que... Bueno,
4: no, hi ha un tema que jo crec que ens va deixar tots amb molt mal cos i amb un regust molt desagradable de tota la nit de Sant
3: Totalment.
4: Joan.
3: Si no m'entens en català, mon
2: xerri, non xerà. Estem parlant de la... De la vergonyosa agressió homòfoba que dimarts va patir el grup Fades al concert de Vilassar de Mar. Era el dia de la revetlla. I tal com ha explicat el grup, amb aquest ja són 3 els concerts d'aquesta gira en què el grup ha patit algun tipus d'agressió per part del públic.
4: Quan han fet només 10 concerts. Vull dir que les xifres són escandaloses i ve
3: no
4: de gustitxar a cada concert perquè és que no entenc com pot estar passant això. El comunicat que va fer el grup l'endemà d'aquesta agressió que van patir l'ha compartit moltíssima gent, entre els quals, per exemple, la Irma la Muixca, que deia quina vergonya, i el comunicat feia així. Durant el concert d'ahir a Vilassar de Mar se'ns van llançar glaçons fins a 3 vegades sobre l'escenari. Després d'haver de parar el concert 3 vegades, vam decidir cancel·lar-lo. És el tercer concert d'aquesta gira en què patim algun tipus d'agressió per part del públic i només en portem 10. Tot això acompanyat d'amenaces i d'un odi generalitzat per xarxes. Patim l'auge de l'extrema dreta directament per ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. Però tot aquest odi l'hem de reconvertir totes juntes amb força per reorganitzar-nos i seguir ocupant els espais públics. Volem agrair tant al nostre equip com el protocol i la seguretat que des de l'organització ens han proporcionat, fins i tot abans de començar el concert, i etiqueten la Riarada, que és que són els organitzadors de la Festa Major de Vilassar de Mar.
2: Bueno, tot el suport i la condemna a aquestes agressions. Que prou paciència van tenir si... I els hi van tirar ja tres glaçons abans de cancel·lar el concert.
4: Preocupa molt i és una vergonya, i demostra que grups com Fades, que haurien d'existir i ja està, per desgràcia, són necessaris directament.
2: Bé, dit això i condemnat aquest acte, passem pel WhatsApp del programa, el 677-27-10-58, que ens avisen que s'han vist uns quants perfectes passant la revella de Sant Joan al Baix Empordà. Sense anar més lluny, ens diuen Víctor Navarro fitxant el Mas Ensorrat, es refereixen al Mas Sorrer.
3: Se li diu així, el Mas Sorrer.
2: Ara suposo que sí. Diu, sempre simpàtic ell i gastant la millor colònia. Al final de la nit hem vist que l'Andreu Joanola també ha fitxat. Jo dic, doncs, escolta'm, que en Víctor ens ho expliqui ell mateix com ho ha viscut i quins altres famosos hi havia, perquè em consta que també hi havia altres noms que ens interessen aquí al programa.
5: Què tal, com esteu? Una revetlla de Sant Joan pel que fa a Mas Sorrer. Doncs nosaltres vam anar amb un superet de barbocat a 60 euros per cap, i després, a part del menjar, que no us interessarà tant, teníem a l'Opau de Pons cantant, no sense guitarra, no tocant la guitarra, estava cantant. Tenia Luke Loring, que va punxar abans de MacRoures. MacRoures sempre acaba punxant. I després tenia amb el guitar, amb l'Uri Guitar. Després hi havia, com sempre, un after party d'ell, allà a Mas Sorrer. I Luke Loring venia acompanyat de David Campillo, que és el seu representant, i la Paula Gono, la nostra estimada Paula Gono, que hi era allà. S'ho va passar la mar de bé, tenia la Titanat i a Ibiza i Formentera, va optar, va triar per aquest pla. També teníem l'Andreu Joanola, que presentava en societat, venia d'Ítaca, on estaven els 31 fam que van cantar, i van venir també tots molt contents, alguns que altres, bueno, quasi tothom, estava molt feliç, estava feliç la gent. I teníem algun jugador d'Osasuna i Córdoba que no s'interessa en absolut, i després això, Andreu Joanola va presentar en societat a l'Helena, la seva nòvia rosa, molt guapa, l'Abril Vicente, li va dir, escolta, hi ha gent guapa i gent que no és guapa, tu ets molt guapa. I se la va presentar, i Andreu Joanola podia ser que a la nit et presentés tres vegades a la seva nòvia. Vull dir, estava tan feliç i orgullós. I bueno, pues, està bé això, que estigui centrat.
4: És l'àudio més de nínxol de la història, i que així segueixi sent.
3: I amb un nivell de detall que jo és que agraeixo tant.
4: I és impossible no perdre's, no? Perquè vull dir, Abril Vicente, cosina d'Àlex Tous, i sobretot gran amor de Víctor Navarro, ja és molt famosa per nosaltres, però tampoc, diguéssim que, clar...
3: L'Andreu ja es veia amb aquesta nòvia des del desembre.
2: Clar, jo tenia pocs
3: detalls. Sí, Juliana, que és quan nosaltres ens el vam trobar de festa i ja anava acompanyat d'aquesta noia.
4: A jo mi crec va que presentar l'Helena 15 cops.
3: Jo crec que estaven en aquell moment de gris i ara ja no és un gris.
4: Desembre, gener, febrer, març, abril.
3: Ja coincideix amb això del mig anyet, eh? Que li passa a l'Anna Castillo, que li passa a tanta gent.
4: Aquest mig any és molt cabron.
2: Van fer nit en una camper, en una furgoneta.
4: Lo enamorat que has d'estar.
2: I l'Andreu, que jo no el veia dormint en una furgoneta.
3: Jo l'Andreu és l'última persona del món a qui hauria vist fent aquest pla.
2: I quan s'enamora, el que faci falta.
3: Bueno, i canvies la teva personalitat totalment per agradar l'altre.
4: S'han fet barbaritats, eh?
3: Sí, se segueixen fent,
4: s'han vist bestieses, eh? S'han vist canvis dràstics d'identitat.
2: I llavors passa el temps i te n'adones que potser vas
3: fer... I cauran les màscares.
4: I que la Jess l'altre dia ho deia, Roger, que tu no vas venir, i ella ho explicava en un podcast amb la Cayetana Guillén Cuervo, que per ella l'important d'estar en parella és justament no perdre la identitat, que no vol dir que no et puguis enriquir del món de l'altre, però sí no oblidar-te de qui ets i quina és la teva essència.
2: Està bé, no oblidar-te de tu, que a vegades
4: passa,
2: no és fàcil.
3: Però és que també passa que vulguis complaure tota l'estona.
4: Ai, que la febrada d'amor se t'emporta per davant, no només perquè vulguis complaure, sinó perquè genuïnament el que et ve de gust és passar totes les hores del dia amb aquella persona, entendre totalment el seu món, capbussar-te en el seu univers.
2: Sí, sí.
4: I clar, després passa el que passa i tot són plors i disgustos. Les rialles acaben amb
3: la camper.
2: Sí, ho diuen, sí. Bé, són les 6:22. Això no és tot, perquè qui també va fitxar el Mas Sorrer va ser en Xavi Furriol, perdoneu, el concursant de la Gran Cita. Ens diuen Caution i ens posen unes sirenes. Xavi Furriol a la cua del Mas Sorrer. Seguirem informant, i una estona després tornen a escriure i ens diuen és super simpàtic i amable, ens ha sorprès perquè ens pensàvem que seria molt hipòcrita, i ens han dit que la setmana que ve la Juliana anirà al seu podcast.
4: Aviam, anem a matar.
3: Perdona,
4: m'anat a assabentar per un oient? A veure, per començar.
2: Ell ja està repartint flyers a Mas Sorrer. Que tu ets la...
3: Territori Xavi.
4: Territori Xavi.
3: Capítol 2.
2: Amb Juliana.
4: Aviam, Canet. Per començar...
2: Vigila, què dius, que jo vaig sentir aquesta conversa que vau tenir tu i en Xavi.
3: No me n'havíeu dit res. No. Mira, som amics ja.
2: És que va...
4: No, jo vaig interpel·lar...
3: No, no teniu perdó, eh?
4: Jo vaig interpel·lar...
2: Això és,
4: Marta, estan passant moltes coses. Intentem mantenir-nos al dia i hi ha detalls que no passa res perquè es escapen de les mans.
2: A veure com ho expliques.
4: Va, vale, ho aviam. Explico bé, però deixeu-m'ho explicar.
2: Sí.
3: Des de quan has tingut problemes tu, exacte, en aquest per programa parlar? Per parlar, exacte.
4: Sí, jo estic atacada dels nervis.
2: Va, explica't.
4: Jo em vaig trobar el Xavi, fa no fa ni una setmana, de fet, justament al Mas Ensorrat, i vaig ser jo mateixa qui m'hi vaig atensar i de les primeres coses que li vaig dir fou: Xavi, m'has de convidar ja a Territori Xavi. No et perdonaré mai que no em convidis. Vas cosa que també havia dit aquí al programa.
3: Sí.
4: Que jo volia ser convidada en aquest podcast. Ell em va dir, perfecte, setmana que ve. Jo li vaig dir, setmana que ve, impossible. Si de cas d'aquí dues. Ja, ja, hi, hi. Ell em va venir a dir, caution, perquè si vens al podcast puc guanyar la batalla dialectal. I jo li vaig dir, Xavi,
3: no saps amb qui estàs parlant.
4: Sé que no domines el meu perfil i no tens obligació de dominar-lo, però sóc una professional.
2: Sí. M'agrada la seva confiança, eh?
3: Però, a mi m'agrada... Ostres, és que pot ser un duel maco, maco, eh?
2: Sí, ni quedaràs un darrere l'altre.
3: Sí,
2: dic,
3: però ell, bueno, ell no rendirà mai.
2: No, ell surt a competir.
3: I és que fins i tot ell sortirà dient, he guanyat jo.
4: Sí. Sí, no? I estarà bé. Ara, aquí hi ha dues coses. Per una banda, no sé cada quan es publiquen els episodis de Territori Xavi, no, però a mi em sembla que en Xavi s'està columpiant. Perquè fa molt que va sortir de l'Alexis i no sé si és mensual com el que no surti d'aquí el Descobert o què passa.
2: Bueno, ara es porta així, que passi el temps.
4: I segona cosa, que també em despista molt d'aquestes declaracions d'en Xavi, aquest Sant Joan, en unes oients sobre que jo anava al seu podcast, jo no he rebut una invitació formal. I que jo sàpiga...
3: És un pacte de cavallers, això?
4: Clar, una cosa és comentar entre una copa i tal, escolta, que vindré a Territori Xavi, i l'altre és rebre un missatge...
2: S'ha de lligar amb un missatge professional.
4: I quedem dimarts a les 3. Això no ha passat encara.
2: A lloc, a on, quanta estona...
4: Això no ha passat.
3: Fixa't que ell ja farda de tenir-te, eh? Ell no pot parar.
4: Marta, i a mi em sembla bé i seguiré alimentant aquest monstre. Fins que m'exploti probablement a la cara.
3: Uau.
2: Bé, estarem molt pendents i ens tindràs informats de quan es produeix aquesta conversa.
4: No descarto no anar-hi fins al setembre, perquè la setmana que ve ja és l'última laborable i jo voldré descansar. No anar a Territori Xavi.
2: I també ha de desconnectar una mica, ell, que ha de poder sortir de festa i fer la seva.
4: Home, i el Xavi va molt liat amb el curro. Vull dir que més li val descansar.
2: Molt, i sortint de festa, perquè també ens deien que l'havien vist per Begur, llavors el Mas Sorrer, vull dir que es va fotre una mica de ruta, però us haig de dir...
4: Tot el mateix dia, amb la mateixa camisa, sí, més, sí, que no era discreta.
3: No, no.
2: Us haig de dir que no tothom està aplaudint en Xavi. I un oient ens envia una contracrònica d'aquesta nit a Mas Sorrer i ens diu... El guanyador de la gran cita, tal, tal, tal, diu... Costa de creure que entre tots els catalans estiguem fent famosa tal personatge. Un quinqui vingut a més que es pensa que Aitana li va dedicar superestrella a ell.
3: Uau.
2: Està lligant amb jovenetes i els amics estan aprofitant també l'ocasió. Adjunto proves i faig una crida als catalans per aturar el fanatisme Xavi.
4: Totalment impulsat.
2: Sou
4: per nosaltres.
2: Els millors.
3: També ens demanen d'aturar el fanatisme Alexis. O l'atenció a l'Alexis, que és aquest altre concursant de la gran cita, també bastant polèmic.
4: Però jo crec que s'ha d'aprendre a diferenciar.

0: Aitana, i totes elles orgullosíssimes dels seus nòvios i nòvies. Jo no sé què ha passat aquestes últimes hores.
1: Mare meva. Jo el que ha passat.
0: Però tothom està presumint
1: de tot. Que aquesta primavera està donant fruit.
2: No, és l'estiu ja, tia.
1: Ja, però és el fruit de la primavera. Ah, aquestes relacions consolidadíssimes, aquest amor desbocat. Aquesta pandèmia de romanticisme. Ja no hi ha solteres al panorama. El club de les solteres està buit. Estem parlant de solteres icòniques, eh? Bad Gyal, Rosalía, gent que fins als últims anys
2: s'havia mantingut. Marta Riumbau també, eh?
1: Terme. I que ara està desapareixent. Julieta, avui mateix ha fet una publicació amb el seu nòvio.
0: Amb una mala cara.
1: Julieta, per respecte a com tu havies liderat el club de les solteres, que s'ha posicionat ferma durant molts anys, això ens deixa en una posició complicada a les solteres d'aquest país. I no passa res perquè seguirem aquí aguantant.
0: És un club, no una presó. Vull dir, tu entres i pots sortir...
1: El que és una presó és la presó de l'amor.
0: No, aquesta és una
1: altra història. Això és una presó. I estan totes allà tancades, compartint cel·la.
2: Et diré que se les veu felices, eh?
0: Mola,
1: tu saps aquell meme de quan la Shakira havia d'entrar a la presó, que hi havia tot d'imatges de gravant des de les cel·les, que se sentia de lluny la Shakira cantant Hips Don't Lie?
2: No.
0: No tinc cap aquesta imatge.
2: No falta cultura pop.
1: Doncs així se sent aquesta encarcelamenta de totes aquestes noies.
0: Com llegiu el... la publicació de la Rosalía.
2: L'story aquest.
1: La Rosalía hi va publicar moltíssimes Instastories.
2: Buah, una seguida per internet.
1: Poder és que havia recuperat la contrasenya, que últimament l'havia perduda. I una de les imatges és ella tapant-se la cara com vergonyosa. Al darrere hi ha un anunci seu de les Bambas New Balance, que ara ha tret una col·lecció amb la marca. I ella porta una samarreta molt reveladora que posa I love my girlfriend. Pels qui no parleu anglès, jo estimo la meva nòvia.
2: I es tapa la cara com amb un gest de vergonya, sí, sabent que està confirmant així la relació amb la model Loli Bahia de 23 anys.
1: La model de ja per sempre 23 anys.
2: Sí, perquè quan em faci 24 no sé com ho farem,
1: 23,
2: eh?
1: 23. A veure, una relació totalment confirmada prèviament pels paparazzis, per declaracions de concerts, però que és cert que no havíem vist encara cap pista a les xarxes i una samarreta de I love my girlfriend. Bé, és prou indicadora.
2: I que tornen les samarretes amb missatge de la Rosalía. Després de molts looks, no?, que eren així com més pensats, que si els colors, les textures, doncs tornen aquestes samarretes que tant ens agraden.
0: Jo espero fotos... una foto juntes, no?, la propera.
2: Si ja els tens tota l'estona pels paparazzi.
0: Sí, però, diguéssim...
2: penjada per elles.
0: I que es mirin una miqueta, no sé, que els hi sembli. Bé, qui també ha tirat de nòvio ha estat la Bad Gyal amb el seu model i ballarí, Noah Brown.
2: El seu model.
1: Que aquests dos sí que estan anant a una velocitat.
0: Jo agraeixo
1: que ells han anat molt ràpid, eh?
0: Doncs a favor.
2: Bueno, ho cremaran tot.
0: Punt, sí.
2: Ja està.
1: O no, de vegades aquestes històries te les mires tu amb aquesta superioritat moral de dir, aquests, que ràpid ho estan gastant.
0: I després, la mà per la cara,
1: punteta a la boca.
0: Ells dos, és això que comenteu, que estan en aquell moment de la relació només existeixen dues coses, que és la passió i el menjar. Bàsicament, anar pensant a menjar de tant en tant, perquè si no et mors de gana. I han penjat uns Instastories on veiem una foto.
2: Ell també ja ha reculat, eh? Te n'adones que ell ha dubtat ja de com dir-ho.
1: Com ho fa?
0: Uns Instastories.
2: Està molt bé.
0: Ells han penjat dues fotos on veiem una foto en primera persona de les mans de l'Alba i en Noah menjant ostres en un restaurant a primera línia de mar. I aquí l'important és el text que diu: o nos estamos comiendo o estamos comiendo. Ja, ja, ja. Per mi això és poesia.
2: Que és diferent.
0: Amb la boca petitona.
1: Mira, l'enveja que jo sento és tal que no ho puc ni explicar en paraules. I per altra banda, després a mi que no em vingui no passa res, però amb la història de que possible que mana és massa explícit. Sí, després has de penjar aquest Instastory, que em sembla genial, i segueixo fent, sisplau, el Buffarello.
0: Bé, i per acabar, l'Aitana, que ha compartit la portada de la revista Men's Health protagonitzada pel seu nòvio...
2: Perdona, una cosa sobre la Bad Gyal, perquè va fer un altre Stories on ja catalogava la relació que té amb en Noah de parella.
1: Sí.
2: Perquè posava Hot Couple Summer.
0: Ah, tens raó, sí.
2: Que això ens està revelant que ell és el seu nòvio, tal qual.
1: Amb aquestes fotos que a ella li agraden tant, de cama, peus... i una mica de manot gegant, que l'agafa
0: sense
2: molta joia. Sí, ja es veu que els hi funciona.
0: No, és increïble. I el que deia l'Aitana, que ha compartit la revista Men's Health, que la protagonitza el seu nòvio en plex, que porta aquí entrenant no sé quants dies i està lluint musculatura.
1: I ella ho comparteix amb una emoticona d'una fletxa, com volem dir, estic tan i tan enamorada amb aquest símbol de Cupido. I atenció, perquè justament en aquesta revista, en plex, explica, entre moltes altres coses, que primer de tot, novetat, no descarta la possibilitat de ser pare, cosa que tampoc fins ara ni sabíem ni no sabíem, vull dir, no havia parlat obertament de la qüestió de la paternitat. Diu que, si de cas, s'ho pot començar a pensar a partir de la velada de l'any 9. Crec que anem per la cinquena.

0: Fem però per mateix. Tant, i és una cosa de 4 anys... No sé, us els imagineu?
1: 3-4 anys, ell ja s'imagina pare,
2: d'aquí 3,
1: a la línia
2: anys,
1: dels 30,
0: és que
1: no?
0: Quan d'aquí 3-4 anys, coses.
2: L'Aitana en veure, haurà tingut 3 altres nòvios, i a mi em sembla genial, i és el millor que li pot passar. A veure, el Plex té 23 anys, vull dir-te que poder estar junts tota la vida, però que no, no seria gens sorpresiu que ho deixessin.
1: Ell es veu arribant als 30, sent pare.
2: I bueno, amb l'Aitana.
1: Veurem, llavors la vida et porta per on et porta, però ho veurem.
2: Bé, tu també et veies als 30 amb fills.
1: Absolutament.
0: Que els 30 marquen molt.
1: Quan ets molt jove, veus els 30 com un moment vital que...
0: I després et sents un adolescent. Tu, amb el meu embaràs, com et vas sentir, Juliana, que estava sent una mare adolescent?
2: Sí, mam, encara em sento així.
0: I no, eh?
1: Bé, tenim novetat sobre una de les ruptures més doloroses del curs i n'hem de tornar a parlar.
0: Sintonia no ho diria ningú, no?
1: No.
0: Ara sí. Ara.
2: El meu objectiu és aprendre a tocar aquesta cançó en piano.
0: Uf.
2: A part del Happy Birthday, que ja he dit moltes vegades que m'agradaria en un dels bolos tocar-la. I fer de Carles, jo. Estic treballant per aconseguir-ho.
1: Molt bé,
2: no és broma,
1: doncs t'animem a seguir entrenant.
2: Bé! Sí, Roger, tenim novetats sobre una de les ruptures més doloroses del curs. El trencament que vam descobrir aquest cap de setmana entre la cantant malaguenya Anna Mena i l'actor Òscar Casas. Ells feia gairebé 2 anys que anaven plegats, es van enamorar gravant junts la pel·lícula Ídolos i nosaltres els vam veure tan i tan bé i tan enamorats quan fa 5 mesos ens van visitar el programa. I d'aquesta ruptura ara mateix en sabem ben poc, segons els nostres informadors de referència, com Javi Hoyos, han acabat en bons termes, sense discussions ni terceres persones. Se segueixen estimant, però diríem que, com genialment van resumir els pets, no n'hi ha prou amb estimar-se molt. Ells, ni l'Òscar ni l'Anna, han dit res ni s'han posicionat sobre el tema, però sí que ho han començat a fer persones del seu voltant, com una persona molt propera al seu entorn. Es tracta de Sheila Casas, la germana gran de l'Òscar, i ara una de les concursants de la Travessa VIP al format de 3CAT. Els reporters de carrer van estar pendents per intentar arrencar-li alguna exclusiva sobre aquest enigmàtic trencament, però malgrat l'esforç, no sé si se'n van sortir.
3: Muy bien, también todo sí. Es muy bien.
4: Yo no me voy a pronunciar de esto porque a mí no me compete.
5: Bueno, pero ¿cómo se
4: así
5: está
4: que
5: usted?
4: Lo
5: ¿cómo
4: siento?
5: Está de ánimos?
4: Pues bueno, pues al final pues no me voy a pronunciar.
6: ¿Y crees que es una ruptura definitiva?
4: Que los dos son maravillosos y los dos tienen
6: un... Pero ¿crees que es una...?
0: Però ho confirma?
1: Correcte, sí, clar.
0: I sembla que no han acabat tan malament.
2: Però això és el que es diu sempre.
0: Ja, que bueno, és el que havia dit el Javi Hoyos, ja.
2: Jo crec que és el que han acabat bé.
0: Jo també.
2: Però, tot i així, és el discurs que es diu sempre. No diràs, hem acabat fatal.
0: Però podria no dir res. Que fa molt de famosa, també, seguir caminant, obrir la casa teva, on
1: no
0: hagis d'anar, i no dir res. I moltes gràcies, nois.
1: Sí.
2: Per mi està ben provat, però partit perdudíssim per part del reporter. Digne,
0: per
2: però perdut. No diu res, ella.
1: Bueno, vull dir, confirma, que ja ho saps.
0: És la primera persona de la família que t'ho està confirmant.
2: Però quan ja ho han publicat absolutament tots els mitjans...
0: Segueix sent valuós, aquesta declaració. Vaja, això és el que penso.
1: I per mi és bona declaració de la Sheila, perquè la família, vull dir, no s'enfadaran... No,
2: ella molt bon paper.
1: L'Òscar i tal.
2: Ella molt bon paper.
0: Hem mirat si segueixen seguint a Instagram i aquestes coses.
2: No ho hem mirat, però jo crec que segueixen.
0: Jo crec que també.
2: Sí, sí. Bé, seguirem la història de prop. Aviam si acabem d'esbrinar algun detall sucós sobre la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas.
1: De fet, sobre aquest tema, la revista Semana els han faltat dits per col·locar una foto d'Anna Mena i Carlos Alcaraz a la portada del seu últim número. Ups, sí. A buscar el quiosc fa una estona i la Marta l'està aquí repassant. El titular diu «Las imágenes que van a dar mucho que hablar».
0: Començava.
1: A la portada, i clar, tu passes per allà al quiosc i dius «Bueno, doncs anem a pagar aquests 3 euros que val i mirarem a veure què diu a dins». A la foto es veu, i tu, Marta, em corregeixes si veus nous detalls.
0: Tinc aquí davant, en realitat són 2 pàgines i ja està.
1: Clar, a dintre hi ha
0: sempre
1: molta més fotografia.
0: Sempre ho fan, en saben molt. Sí. Ells sí que són guilles.
2: Molt.
1: A la foto es veu com l'Anna i en Carlos, és veritat que estan cara a cara, en una posició com mig abraçat saludant-se, i mirant-se, i els dos porten una beguda a la mà cadascú.
0: Sí,
1: fins
0: però...
1: aquí, és així.
0: Clar, clic, i després mires la notícia, i és que s'estaven fent 2 petons.
1: Absolutament.
0: Una cada galta, i els han enganxat
1: saludant.
0: En el moment d'entremig, d'on vas d'un cantó a l'altre.
2: Són uns autèntics manipuladors professionals,
0: sí.
2: I que així segueixi sent.
1: L'escena s'ha produït aquest cap de setmana passat a Marbella, on els dos han coincidit com a convidats d'un torneig de pàdel, i la revista assegura això, que té un ampli reportatge fotogràfic de la cantant i el tenista, que jo no sé si dir-te si és tan ampli com ells diuen, perquè
0: 7
1: és la mateixa
0: fotos.
1: Escena fotografiada des de...
0: I que, de fet, d'ells sols només en tenim 3 de fotos. La resta és amb altra gent, perquè, evidentment, en aquest torneig hi havia altres VIPs i altres persones que els acompanyaven. I sí que en una de les imatges podem veure com una Anna Mena somrient, així com trapella, en Carlos Alcaraz, però tenien una relació ja de fa temps, ells dos, em penso.
1: Ja
0: vull dir que fa temps que es coneixen.
2: Mm. Vols dir que creus que no han fet entremaliadures?
0: Eh?
2: No han fet res mal fet?
0: Quan? Pregunto. Què vol dir mal fet? Juliana Canet. Juliana Canet, què vol dir alguna cosa mal feta?
2: És l'expressió com picar l'ullet de dir una entremaliadura. Però sí, entenem que no és redolent.
0: M'estàs preguntant si aquests dos s'han embolicat en el passat?
2: Si tu creus que poder s'han embolicat.
0: No podria posar la mà al foc per ningú.
1: Però podria ser perfectament abans d'estar amb l'Òscar.
0: Doncs per què no?
2: Jo dic que no.
0: No ho sé. No ho sé, és que no en tinc ni idea, la veritat.
1: Bé, a tot plegat, la Glòria López, que no la coneixeu, però us la presento, és la redactora en cap de la web de Semana, s'ha encarregat d'analitzar tot el que és el llenguatge no verbal de la trobada dels dos, i ella escriu...
0: Aviam.
1: Diu, just ara surten a la llum unes fotos que portaran cua. La raó? La complicitat de l'Anna i en Carlos, les mirades i fins i tot els somriures en certs moments un punt nerviosos. La Glòria continua teclejant sense parar i ens parla d'un llenguatge corporal cridaner al mateix temps que es pregunta. Estem davant d'una bonica amistat o davant l'inici d'alguna cosa més?
2: Ella és la nostra Carrie Bradshaw.
1: I segueix dient. Només el temps dirà cap a on va aquesta connexió, encara que una cosa és clara. El seu llenguatge corporal a Màlaga parla per si mateix.
0: Per mi el més fort d'aquesta peça és que les fotos es van fer hores abans que sortís la notícia de la ruptura d'Anna Mena i Òscar Casas. Per tant, la persona que els va fotografiar no sabia que aquestes fotos tindrien la dimensió i el valor i el preu que tenen ara. Vull dir que hi va anar allà potser de dir, mira, sí, i... són col·legues, s'han saludat i ja està.
1: Doncs bé, us haig de dir que hi ha algú que pot respondre a les inquietuds de la nostra amiga Glòria López, i aquest algú no podia ser ningú més que ell, Javi Hoyos.
5: Exclusiva. Hablo con el entorno más cercano de Anna Mena sobre estas imágenes. Carlos Alcaraz y Anna Mena, las imágenes que van a dar mucho que hablar. Es una portada de la revista Semana. El entorno más cercano de Anna Mena me asegura que no ha pasado absolutamente nada con Carlos Alcaraz, que son muy amigos, que estas imágenes son fruto de ese momento en el que se saludan, pero que ella se saludó en ese palco con muchísimos otros famosos, otras celebridades que también había allí. Os puedo asegurar que no ha pasado nada entre ellos, que son solo amigos, que son amigos desde hace muchísimos años.
1: Per tant, confirma això, ell té accés sempre a fonts molt properes i pràcticament a la família. I a banda de desmentir el rumor cap a on apunta la revista Semana, en Javi també explica que l'entorn de la cantant li ha explicat com estan els ànims de l'Anna Mena ara que s'ha fet pública la ruptura.
5: Y me recalcan que Anna Mena ahora mismo, de hecho, está pasándolo mal con la ruptura con Óscar Casas porque ambos se querían muchísimo. Como os he dicho, es una ruptura en la que no ha habido terceras personas, en la que no ha habido absolutamente nada raro. Que los dos se siguen queriendo muchísimo a día de hoy y por eso mismo pues también está siendo difícil superar este momento. Está recomponiendo su corazón, rodeándose de su familia, de sus amigos, de su gente. Y de hecho su gente pues está flipando un poco con el tema de lo de Carlos Alcaraz porque me dicen, Javi, de verdad, que es que no ha pasado absolutamente nada.
1: Bueno, aquest punt de malícia, entre cometes, que té publicar aquestes fotos, que és com... potser l'ha deixat per en Carlos Alcaraz. Jo crec que juga una mica això també la revista Semana.
0: No l'has fullejat, no, Roger?
1: No, he anat directament a les fotos
0: ja
1: d'aquests dos de la portada.
0: És que has omès un contingut que és encara molt més important.
1: Ai,
0: què
1: ha
0: passat? Que és el passeig familiar d'Úrsula Corberó, Chino Darín i el petit Dante.
2: No puc mirar-ho.
1: Bona foto, eh?
2: Estan molt bé, no?
0: Bona foto. A veure, també, novament, són dues pàgines de contingut, però jo les agraeixo perquè els veiem en família i apareix una quarta persona, que és el sogre. En Chino Darín, que el vam tenir fent aquest espectacle d'escenes de la vida conjugal a Barcelona, per tant, va estar vivint aquí, imagino, i pel que veig a les fotos, també fent d'avi, i els veiem els tres amb ulleres de sol, passejant, en Chino fent aquesta abraçada per l'espatlla.
2: Ai, no m'ho diguis.
0: Mentre caminen a
2: l'Úrsula.
0: L'Úrsula agafant-li del bracet i ajupint-se una mica per veure la cara d'en Dante.
2: Quina merda, estan superbé!
0: Que no, evidentment, en Dante no es veu, o sigui, està dins del cotxet, i ells passejant. Molt maca aquesta estampa, la veritat.
2: Bé, també dona esperança.
0: Sí.
1: Esperança de què?
2: Una mica de llum.
1: Bueno, que és bonic de mirar i de veure que la
0: com un quadre, com un quadre. Tu mira com un quadre.
2: I a mi em transmet el mateix que mirar Cuento Perfecto, la sèrie de Netflix de l'Anna Castillo i l'Álvaro Mel.
1: Aquesta pau, aquesta tranquil·litat, aquest
2: amor. Dit tot pot passar, no hi ha males notícies, tot va bé.
1: Bé, farem una pausa i de seguida saludarem en Jaume Miranda, que hem d'analitzar la fortuna de la Dulceida.
7: Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com estàu?
1: Molt bé, com va tot?
9: Bé, és que ja està en estiu. És que és estiu, eh?
1: Vas amb pantaló curt, tu, avui?
9: No. Bé, no duc ni pantaló, pràcticament. T'imagines com
0: Roger avui prats? Va curtíssim, eh? Sí, Roger avui va, que sembla...
2: Posa't dret.
0: Saps aquests nens del 20 que anaven amb pantalonets ben curtets? Que recitaràs el verset, ara, aquí dalt de la cadira. Hi ha uns mitjonets que porta en Roger avui, que de veritat va moníssim.
2: Sembla una faldilla de les teves, ADF.
9: Skater boy d'Avril Lavigne no era tan impactant com el teu look. M'agrada molt... El pantaló curt està molt de moda, precisament, per gent com en Paul Mescal.
0: Sí.
9: Que l'han tirat
1: molt... Està tornant el pantaló curt, no?
0: És que un tio amb un pantaló ben curt està totalment infravalorat, eh?
9: No,
0: quina passada,
9: és molt
0: excitant. La vida pot ser molt bonica, eh?
9: Sí. Una bona cama te pot solucionar sa vida, no?
1: Jaume, escolta'm, fa uns dies...
0: Jo aquest estiu m'ho passaré molt malament.
1: Perquè els veuràs molt tio amb calça curta.
2: Perquè, ho dius perquè no tindràs programa i no tindràs on dir tot això.
0: També, però ja veig que vaig esbufegar i tot se'm fa una muntanya i a sobre l'Úrsula i el Xino tens raó, Marta, estan...
2: Ja t'ho he dit, ja.
0: Mai ningú ha estat millor, no, Roger, no ho miris.
1: No, deixa'm mirar el seu pantaló curt.
0: A veure, sí?
1: Sí, és molt curt.
0: El porta bastant més llarg, per sobre el genoll, però bastant més llarg.
1: Però és que ara ja no es porta per sota genoll.
2: No, és més skater el seu. Te n'adones que t'ho has tirat per una cosa més arriscada.
1: Sí, una mica més arriscada.
2: Sí, però l'Úrsula igual es fixaria amb tu.
1: Bueno, sí.
2: Sí, potser, o no.
1: Jaume, fa uns dies la Dulce i de Banà al podcast d'una coneguda entitat bancària, un podcast que presenta en Miqui Núñez, a parlar de la seva economia i de les seves finances.
9: Sí, ja han comentat alguna altra vegada aquestes entrevistes on els famosos parlen sobre administració i comptabilitat personal, un podcast on els convidats clarament accepten participar i destapar aquestes intimitats perquè els deuen pagar molt bé.
2: Mira, els germans Casas hi van anar. Ara que parlàvem d'ell, Òscar i Mario Casas.
1: Hi ha anat jugadors del Barça, llavors
2: sí, tothom Marc Casador, no?
1: Penja reel als seus Instagrams. Sí. Vull dir que aquí hi ha d'haver una moneda.
0: Molta pasta.
2: Intercanvi gros.
1: Xifres i xifres.
9: I fan TikToks a part de sa pròpia entrevista, molt de material. I de sa darrera ha estat na Dulceida.
10: Dulceida, un fuerte aplauso para ella, bienvenida.
11: Hola,
10: ¿qué tal? Bienvenida, ¿cuánto hacía que no te sentabas en un pupitre?
9: Bé, Naida s'ha obert un canal per parlar de diverses coses, entre les quals que paga més de mig milió d'impostos cada any. Feu-vos una idea de lo que cobra a través d'aquesta dada.
0: Però ella o l'empresa?
9: Ella. Això diu que és ella com a individu autònoma.
0: És moltíssim, no?
1: Són
0: moltíssim.
1: O sigui...
0: Moltíssim.
1: Com a mínim, si ho paga ella com a persona, vol dir que a mínim factura el doble.
9: Sí.
1: A partir d'aquests imports pagues la meitat d'impostos. O sigui que un milió el guanya ella.
2: I ella no crec que sigui la influencer que més cobra o factura de l'Estat.
9: A dia d'avui no.
2: Imagina't, hi ha molta gent abans.
9: Bé, també ha parlat sobre quines empreses té en el seu nom.
10: ¿Cuántas empresas tiene Aida?
12: Tengo dos empresas. Una es In Management, que dentro de... Bueno, en realidad es Dulce Weekend, que empezó porque... Y fundé In Management y el festival que hice hace años... con la misma empresa, entonces se llama Dulce Weekend y ahí llevamos una agencia de representación.
10: Vale.
12: Y luego tengo otra empresa que es donde llevo Premios Ídolo y algunos eventos que vamos haciendo de vez en cuando.
9: Bé, na Dulceida té dues empreses, una per gestionar In Management, que és la seva agència digital de representació, n'ha parlat moltíssim aquí, i una altra per gestionar els Premis Ídolo, que són els seus dos grans tòtems empresarials. I mos alegra saber que hi ha alguna famosa que no inverteix en especular amb habitatge. De fet, na Dulceida no mos consta ni que sigui gran tenidora, perquè té un pis a Barcelona, a l'Eixample, un en el centre de Madrid i sa casa que s'han fet sobre Plànol, ara mateix també a Madrid, que de fet diria que l'acaben d'acabar, no? L'estaven...
2: Ja estan vivint allà.
9: Ah, ja estaven finiquitant sa decoració ara just fa un mes.
2: Ara ja viuen allà
0: per decorar-la exactament igual que totes les cases que han tingut, la qual cosa, en el fons, admiro.
2: Bueno, l'Alba ens va dir a la catifa vermella d'aquell esdeveniment del Corte Inglés que encara li costava molt trobar les coses, que si les caixes, no sé què, per tant, estan encara una mica desfent el trasllat, sí.
9: Bé, i d'on total té tres propietats per ús personal. Gran tenidor, fins on jo sé, són 5. Per tant, estem dins un marge bastant estàndard. Bé, també ha parlat d'altres projectes empresarials més fallits, com es Dulceida Shop, marca de roba online, que va estar activa del 2016 fins en el 2020.
0: A la qual Marta Montaner va fer alguna cosa.
2: Tres americanes.
9: Sí.
1: Que sempre defenses que aguanten
2: perfectament. Sí, perquè és que no cal planxar-les.
9: És que encara les tens, a més.
2: És una cosa que a mi em sal...
0: i me les poso, Jaume.
2: I tant, i te les seguiràs
0: posant. Amb molt orgull. Una vermella, una blau cel i l'altra ratlles.
2: Marta, serà una peça de roba que la Nina heretarà.
0: Escolta, és de col·leccionista.
2: Tu saps aquella gent que es compra una bolsa de luxe perquè així la meva filla, doncs tu igual, però amb una americana del Dulce Shop.
0: Bueno, això que m'estàs dient em farà pensar moltes coses aquesta
2: nit. Bueno, no, és que en general tots hem de fer un pensa. Avui tots hem de reflexionar amb el
0: Dulce Shop. Sí, reflexionarem.
9: Bé, segons la mateixa Ida, va arribar a ser la marca online estatal més fructuosa, només per davall de Zara. Jo he de dir que m'ho crec, perquè una dolceïda ha estat molt gran. Però una sèrie de problemes de producció la varen enfonsar.
12: Yo tuve y abrí Dulceida Shop, que era una marca de ropa, con la cual gané muchísimo dinero, pero también perdí dinero. Me producieron una cantidad de faldas que yo no había pedido, que encima me llegaron y eran cinturones, o sea, no te tapaban absolutamente.
2: Era malas
12: no era lo que yo probado, pero yo tenía que pagar eso. Claro, sí, sí, sí.
11: O sea, ¿tuviste que pagar un error de producción?
12: Sí, y entonces dije, mira.
0: Eren per tu, Juliana.
9: Eren per tu. Supos que encara les té guardades perquè se va de quedar. Llavors li pots demanar.
2: Li però demanaré. Diu... Ara mateix l'escric.
0: Perdó, i només per això, clar, no sé les dimensions d'aquest error. Només
1: no
0: per això tanques.
1: A mi no em quadra pas, això.
9: Jo m'imagino que ja tampoc devia ser apabullant l'economia d'aquesta empresa i que damunt hi va un error garrafal amb clar. Un gran gasto de per enmig.
0: És que això va en la línia del que ha passat
9: ja no amb
0: les marques de roba de les influencers, com amb el Tipi, la botiga de les germanes.
1: Que si tenen un boom, no? Clar, llavors,
0: i també l'acaba tenir la Maria Pombon separat, que era Name the Brand. Totes han acabat tancant.
9: I que tu veus els grans beneficis, però no veus les grans despeses i te despistes una mica i potser no està...
0: I que si els enviaments i totes aquestes coses que eren més domèstiques, diguéssim.
1: Sí, quan et trobes allà davant, doncs no te n'en surts.
9: Bé, més enllà del seu recorregut empresarial, en Miqui Núñez també li demana per la seva col·laboració més ben pagada i aquí na Dulceida aprofita per tirar una mica de shade. No sé si us recordeu, però na Dulceida i n'Alba Paul varen fer un podcast de parella l'any 2024 que se deia Destino las Estrellas. Sí. Amb aquest nom estava destinat a morir, perquè és horripilant aquest nom. Un format produït per Podimo i que després d'una primera temporada sense pena ni glòria se va acabar cancel·lant.
1: I que van gravar, recordo, crec que va ser a correcuita, que no estaven molt contentes amb com havia quedat el format.
0: Van venir aquí a promocionar-lo, no?
1: Sí.
2: Saps què passa, també? Que jo tenia la sensació que tot era ja contingut extremadament refregit de com s'havien conegut, qui era més gelosa, un tag de YouTube llarg.
9: I veníem, a més, de la primera temporada de na Dulceida, o sigui, ja sabíem moltes coses d'elles com a parella, realment. Bé, mesos més tard de la publicació del podcast, els mamarazzi varen desvelar el desorbitat sou per aquest xurro radiofònic, quasi 500.000 euros en total, a dividir entre dues... Tot això sense incloure desplaçaments, maquillatge i altres despeses. Segons les fonts de mamarazzis, el crac dins Podimo va ser tan irrecuperable que hi va haver destitucions, inclús.
0: Va ser l'equivalent a les faldilles cinturó de la Dulceida, però a Podimo, no?
1: Versió àudio.
0: Versió podcast.
9: Exacte. I de bé, na Dulceida respon a totes aquestes suposicions d'una forma que, honestament, no sóc capaç d'interpretar.
11: Col·laboració mejor pagada.
12: La col·laboració mejor pagada. Ai. Ah! Según dicen, un podcast que tuve.
11: ¿Un podcast que tuve? Sí. Que te pagaron mucho, ¿eh?
12: Hombre, dijeron que me pagaron una barbaridad.
11: Y se acercaban un poco, ¿no? Se acercaban un poco.
9: Sí, no sé si ho heu vist, però...
2: Ja està, fa broma.
9: En el principi fa broma com per mofar-se de la informació de ses mamarazzi, però després riu i acaba confirmant que sa dada era real. Llavors és que no he interpretat bé res.
2: No s'acaben d'entendre.
1: Bé. Que són molts calés, eh? 500.000 euros per fer un podcast. Però no és una xifra que estigui tan lluny de programes de tele que tenen 8 episodis.
2: Clar, però és molt diferent per un podcast que... És molt diferent, Roger.
9: A més, un podcast que no és tan obert. Vull dir que es consum al final és molt reduït perquè Podimo només ho pots consumir si pagues, perquè hi ha podcast que el pots penjar, ho pengen a YouTube, a Spotify, llavors té un consum més recurrent i més massiu. Però en aquest cas...
0: Creieu que van cobrar més elles que la Laura Escanes a Podimo? Perquè les dues...
1: Jo crec que no. Bueno, almenys que la Laura Escanes i en Risto, quan ho van fer conjuntament, jo crec que aquí es va negociar fortíssim.
0: Sí, però començaven, eh?
1: Ja.
0: Ells, de fet, van obrir la porta a molts influencers.
1: Jo no crec que estigui lluny d'aquesta xifra, si aquesta xifra és...
2: Jo crec que la Laura i el Risto van cobrar més que elles. El que passa que crec que la Laura després ha cobrat menys també perquè la Laura ha vist que amb ella ja li surt a compte que el que li dona aquest podcast poder no són tants diners com el que li donaria una campanya a Mix Marca, però que li dona un prestigi, una trajectòria...
0: Bueno, i a ella l'escolta gent, no? I per això la renoven. En canvi, a elles... Vaja, no sé.
9: Jo les vaig escoltar en mig segon i va ser insuportable.
1: No, aquest és un altre tema, que llavors no estigui a l'alçada i que decideixin, doncs, no renovar-te.
9: Ja. Bé, saltant de fracassos passats a objectius futurs, na Dulceida explica que encara té somnis laborals i un d'aquests somnis és continuar fent tele, sobretot després de presentar La Gran Cita, però el que més desitja en aquesta vida és consolidar-se com a actriu.
11: ¿Te queda algún sueño por cumplir?
12: Ser actriz. O sea, Yolanda Ramos siempre me dice, pero no me sale. Tienes que decir que eres actriz porque has hecho interpretación, porque has hecho alguna peli, has no sé qué, pero me cuesta decirlo cuando no es mi día a día, claro, ¿no? Uh-huh. Pero hacer algo en la interpretación con lo que yo me sienta como muy exitosa, yo.
9: A veure, jo soc molt fan de na Dulceida, però ella de vegades penja sketches fent gags en el seu Instagram i s'autodirigeix i és nefasta. O sigui,
1: no t'agrada, eh?
9: Sí, sé que ara no vos atreviu a dir-ho perquè vosaltres la coneixeu, però jo, aprofitant que no la conec, ho diré.
1: Jo no hi entenc gaire amb el...
0: Va ser la primera persona que em va saludar en aquesta catifa, o sigui que jo mai diré res dolent d'ella.
2: Jo és que no l'he vist actuar realment, i m'agrada que recordis que ha presentat La Gran Cita, perquè com que ella no tenia cap mena de rellevància en el format, ho havia oblidat.
9: Jo he dit que La Gran Cita, mira, per tirar com una fletxa a favor també, ho fa molt bé, La Gran Cita. Sí. A pesar de que surt poc, més enllà dels primers episodis, és veritat que surt poc, però bueno, a mi m'agrada.
1: Em sembla bé que digui que vol ser actriu. També sóc molt dolent en moltes coses que voldria ser.
0: Com creieu que tractaran Marc Andreu a la propera temporada de La Gran Cita?
2: Espero que l'adori.
9: Jo crec que encaixa.
0: Com Marc Andreu no entri. Com acabi sent Dulcesquad en Marc Andreu, perquè ja saps que ella de vegades apadrina gent que coneixen el camí, i llavors, exacte, els adopta a les seves festes, a totes les trobades...
2: I en Marc Andreu, tal com és, amb el que li agrada fer amics i amb el que li agrada saludar, i amb la seva verdadera vocació, que és de relacions públiques...
0: Porter.
9: I que els dos són més de sortir de casa que estar a casa. Ara en Dulceida és vera que ha canviat en el sentit,
1: Marc
9: perquè
1: Andreu
9: és mare.
1: No passa per casa des de dilluns passat.
9: No.
1: Ja serà una cosa amb l'altra.
9: Ell és així. Bé, una confessió que m'ha encuriosit de na Dulceida és que pertany a un club elitista on també hi ha en Risto Mejide o na Laura Escanes, que és el club dels famosos que no saben volar en classe turista. Na Dulceida trepitja un seient d'avió regular i s'ha de dutxar 3 dies seguits.
11: ¿Tú eres como Laura, que viaja en business aunque vaya a Menorca también?
12: Sí. Eso es, yo lo digo a mí misma, que eso está fatal. Y te gastas un dinero innecesario, y mi mujer me lo dice constantemente. Barcelona-Madrid no hace falta.
11: Pero
12: lo hago.
11: ¿Cuánto dinero al año te gastas en viajes?
12: De 15.000 a 30.000 al año.
9: És que m'ho pareix tan absurd, això de viatjar en business, sobretot si són viatges tan curts a nivell estatal.
2: Però és que jo crec que és també perquè, com que no he viatjat mai en business, realment no entenc la diferència. És que no sé què et donen al business, et fan un massatge al peu.
1: Però aquí diu que s'ho paga ella o li paguen, perquè si t'ho han de pagar, exigeixes business.
9: En el cas de Podimo, per lo vist, li pagaven. No? Però en general s'ho paga ella. No, ella s'ho pot pagar, evidentment, factura moltíssim, però és que són gastos molt absurds. Tu pensa que es verà que potser... un vol de Madrid a Barcelona és una hora, però no sé, pots
0: embarques
9: estar...
0: primer, no? Pots portar maletes,
1: jo
0: potser
1: sí,
0: és algú...
1: Jo sí, dediques a viatjar això molt sovint.
13: Tot costa.
1: No, encara ara? No, tot costa, entrarà una mica més
2: tard. Sònia! Que... Jordi!
1: Ara entrareu.
0: Ja ens estan ocupant espai, és al·lucinant.
1: Jo tu arribo a defensar si viatges
0: molt... M'encanta la cançó de la Shakira.
1: Bé, t'has sorprès tu els negocis de la Dulceida o jo ja creies que la cosa aniria per aquí?
9: Jo pensava que hi hauria alguna obscuritat, perquè tots els famosos i totes les celebrities i gent rica en general, té alguna obscuritat a la seva cartera, però veig que té realment una finança com molt digna i molt ètica, inclús te diria, no?
1: I a tu se t'ha guanyat no reinvertint, diguéssim, els beneficis en tema d'especulació immobiliària.
0: Però si hi ha algun famós que hagi anat a aquest podcast amb en Miqui Núñez i hagi dit que té una empresa... de llogar pisos o d'especulació,
1: sí,
0: perquè crec...
1: Jo crec que sí, eh?
9: De fet, ho vàrem parlar aquí, na Chenoa ho va dir molt dissimuladament, sí que ho va amb boca dir petita, però sí, ho va de confessar.
0: Vale.
1: Doncs mira, almenys ho va dir, que n'hi ha que ho fan i no ho diuen, llavors.
9: Exacte.
0: L'Aitana hi anirà mai en aquest podcast, creieu?
2: Li haurien de pagar tants diners que no sé si imagina els té.
9: Però a ella, si li paguen...
1: No, és una entitat bancària.
0: Clar, hi ha incompatibilitat.
1: Jo estic convençut que sí, que no pot fer res més amb un altre.
0: Clar.
1: 10 minuts i les 7.
14: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Jaume Miranda, molt bona tarda.
9: Bona tarda, com
0: estàs?
1: Molt bé.
9: Quina cançó més divertida,
0: no? Anem passadíssims.
1: Mira, energia, que ja és estiu, i alegria.
9: Molt bé.
1: A veure, l'altre dia vàrem comentar el rodatge de Russell Crowe a Sant Cugat i jo crec que tens més informació d'aquest personatge.
9: Sí, ja vàrem explicar que en Russell Crowe està rodant una pel·li de romans a un terreny natural de Sant Cugat, un espai molt restringit per la pesta porcina, lo que ha suposat un hàndicap per l'equip. Però no és l'única dificultat del projecte. En Russell Crowe també ha exercit de divo demandant i com que dorm acunit, que això és molt gros, però roda Sant Cugat, no vol fer 49 minuts en cotxe que separen un poble de l'altre. Què ha fet en Russell Crowe? Reclamar un helicòpter per fer tal trajecte i, clar, a Cunit ja tothom parla d'aquest objecte volador no identificat, com na Paula, que així mos explica.
13: Hola a tots, sóc la Paula de Cunit. M'acabo d'escoltar la notícia de que el Russell Crowe viu a Cunit. No té cap mena de sentit que estigui vivint a Cunit. Jo no me l'he trobat pel poble, ni penso que me'l trobi. Però sí que hi ha un helicòpter. Superluxós, aquest helicòpter. A les 7 o les 8 del matí, que és quan torno a treure els gossos i estic al meu jardí prenent el cafè, em va sorprendre perquè vaig veure com un helicòpter molt baix. Potser té molt de sentit que sigui l'helicòpter el que va treballar tots els dies al Russell Crowe. Hi ha un helicòpter, ho he vist com dos o tres cops sobre aquesta hora. No sé els veïns del seu, de la seva urbanització si els hi ha sorprès. Jo crec que sí que els deu despertar perquè s'escolta com s'encén l'helicòpter i com sobrevoles sobre teu.
1: Seguim sense saber per què va triar Cunit i no una altra localitat, no?
9: Això és que absolutament desconeguda, aquesta informació. No sé si també ho va triar ell o va triar l'equip en base a unes referències que va... Jo entenc que en Russell Crowe no coneixia Cunit.
0: No, devia demanar platja...
1: una mansió, sí, amb el que sigui, tots aquests serveis i situada a tal lloc.
9: Devia demanar unes certes coses que només oferien a Cunit, per lo vist. No sé.
1: Bé, doncs una abraçada a tots els veïns que cada matí han de patir
9: 8,
1: el so d'un helicòpter.
9: I na Paula de Cunit, que ja és corresponsal pràcticament d'aquest format, de que no surti d'aquí, m'ha dit que ara demanarà també a la gent del poble o de la zona de urbanització que creu que està vivint per saber si l'han vist o què onda en Russell Crowe a Cunit.
1: Que aquí hi ha un tema que l'altre dia parlava en Garriga que vaig sentir sobre els helicòpters i els llocs on poden aterrar i on no, i es veu que no pots aterrar més de 12 vegades al mateix lloc durant un any.
0: Per?
1: Vull dir, per precisament molestar els veïns i molestar tothom. Llavors, haurà de canviar de lloc quan hagi fet 12 vegades aquest
0: rodatge. Sí, perquè el rodatge fa pinta que serà més llarg.
1: Per això ho dic.
9: Clar, no sé quant de temps dormirà a Cunit, saps?
1: Clar.
9: No sé. Pot ser... També, de fet, potser una de les raons per les que dorm a Cunit és que a casa on està hi ha un lloc on aparcar un helicòpter. Clar, això ja és un hàndicap important.
1: Clar. Llavors, potser si tens perquè... l'heliport a sobre...
9: A casa meva de Gràcia no pots posar un helicòpter. Això te limita molt.
1: Això és veritat.
0: Sí, és veritat. Sí.
1: Bé, a 7 minuts i a les 7 de la tarda, Jaume, també hem de parlar d'un nou reality amb influencers que ja s'ha rodat, de fet, a les Illes Canàries.
9: Sí, és una exclusiva del mitjà Poco Passa TV. Prime Video ha rodat un nou reality protagonitzat per influencers que se diu Sin Senyal. Un format on un grapat de creadors de contingut fan un retir espiritual sense telèfons mòbils per tal de desconnectar de les xarxes socials i connectar amb ells mateixos.
0: Uau, un White Lotus, eh?
9: Absolutament White Lotus. Tot això acompanyat de diversos coaches i activitats vinculades amb la relaxació i meditació. I qui presenta el format, atenció, és na Beatriz Luengo. Contrast d'energies m'ha agradat molt, perquè han passat d'Enia a na Beatriz Luengo, que vendria a ser absolutament meravellosa. Bé, na Beatriz Luengo, per qui no la reconegui, és cantant i actriu, reconeguda per ser Diana d'Un Paso Adelante. No sé si ho miràveu, Un Paso Adelante, o per abans.
0: Una fantasia.
9: Sí, no? Eres nostre fame.
0: Totalment.
9: Sí. Bé, idò, na Beatriz Luengo serà presentadora d'aquest format sobre detox digital i no en tinc selecció, però bé, l'aplaudim des d'aquí. I entre els concursants, varis noms catalans que coneixem.
0: Que a part es va notar molt que estaven concursant i que no tenien xarxes.
9: Clar.
0: Perquè de cop i volta van estar no sé quants dies desapareguts,
1: clar, van desaparèixer,
0: que deien
1: no?
0: Que el perfil de Salseologia ja anava dient, mira, aquest ha fitxat per aquest programa. Mira, aquest també.
9: Sí.
0: Aneu apuntant els noms.
9: Perquè, de fet, alguns d'ells són especialment pesats en xarxes socials.
0: Totalment.
9: Vull dir que ja se nota.
0: I que se'ls ha notat molt aquests dies posteriors a concursar, que han estat publicant totes les publis que tenien pendents.
1: Clar, acumulades.
0: Totes de cop, que dius, en sèrio, talla't una mica.
9: Absolutament.
0: I que també els hi podria haver estat portant alguna manager, no? Vull dir que també és gent que treballa
15: com l'Alba Paul, cada cop i volta estava Supervivientes i hi havia una publi de no sé
0: de
15: què.
0: De pasta.
1: Sí, i de filtres d'aquests, de dibuixos animats.
9: Sí, és que Supervivientes ho solen gestionar així, que li donen el telèfon a algú no? I va publicant coses aquest, a pesar de que tu estàs a Hondures.
15: I aquesta cosa com distòpica, també, però bueno, sí. En fi.
9: Bé, una de les concursants és na Carla Flila, TikToker amb quasi 5 milions de seguidors, catalana i exparella de la col·laboradora de tele Nagore Robles. Jo crec que aquí n'han parlat una mica, la gent està sí, familiaritzada
1: sí,
9: amb ella.
1: Sí, ho vam seguir, això.
15: Va haver-hi una primera ruptura entre la Carla Flila i la seva parella amb qui s'havien fet famoses, plegades, les dues catalanes, l'altra noia era de Lleida, la Noelia, que va ser una ruptura molt i molt sonada, amb banyes pel mig, la Carla explicant-ho tot, però devastada,
1: plorant
15: per Instastories.
9: Sí, de fet, la Carla era la sofridora, no? Un poc de relat mediàtic, almenys.
15: No, molt. I ara es dedica al no porn.
9: Sí?
15: Noelia. La Noelia, sí.
1: Al porno?
15: Al porno, Roger. Sí.
9: Sí, a Twitter se diu no porn, bé, a xarxes socials, perquè no te censurin la paraula. En lloc de porno.
1: Bueno, està bé, no ho havia entès.
9: Bé, també podran veure Ana Gédet, actriu i influencer gironina, reconeguda per protagonitzar la sèrie de La Veneno, entre d'altres, i que, de fet, diria que ha vengut a que no surti d'aquí alguna vegada.
1: Sí, és molt fan de la Juliana.
15: És la meva típica amiga que em diu Julieta, Jana,
1: però
15: Joana...
1: Però t'estima molt.
15: Ella m'adora.
9: Sí. Sí,
15: no necessito
9: que sàpiga
15: el meu nom.
9: M'encanta. Un altre nom és d'en Luke Loren, que és el millor amic de na Dulceida i habitual de la xupipandi de Naida Domènech. I també un altre nom és na Fati Vázquez, que és una creadora gallega, que aquí la coneixem per haver tingut un idili amb en Lamin Yamal l'estiu passat.
15: És la de les motos d'aigua.
9: Sí, i va ser molt sonat perquè ella tenia 30 anys en aquell moment i en Lamin encara en tenia 17 i era menor. I va ser molt sonat i que després, més endavant, mesos més tard, na Fati va reconèixer que aquesta relació era real, bàsicament.
1: Quan s'estrenarà, això?
9: Mira, no ho sé, només se sap que ja està gravat,
1: sí?
9: Que tots els noms que vos he dit no són els únics que participaran, hi ha noms que encara desconeixem, i entenc que tardarà més o menys, jo diria que uns mesos, o sigui que potser setembre o octubre, abans de Nadal, jo diria entre setembre i abans de Nadal, jo crec que s'emetrà. A veure quina meravella o absoluta merda és això, perquè...
1: Tu miraràs, et pot enganxar, tu creus, aquest format?
9: Jo sóc molt tolerant a la misèria humana, però alhora tampoc consumes qualsevol cosa. Mm-hmm. I aquest titular com de detox digital me fa una mandra absoluta. Ja. Suposo que estem en el mateix sac, no?
15: Absolutament,
1: sí, no,
15: ja d'entrada sí, nosaltres ens costen més aquests formats, ja, i aquest en concret no fa pinta que ens ho posarem a casa.
9: No.
1: Bé, ho deixarem aquí. Fem una petita pausa.
15: Demà no vens, no? No vens, Roger.
1: No, jo demà m'he agafat el dia. Si
15: bona
1: no
15: rebella.
1: Podríem inventar qualsevol cosa, però...
15: No, t'has agafat el dia. Tens una mica de festa.
1: Sí, tinc alguna festa...
15: Que bé. En aquest programa, okay. Històricament, sempre que algú s'agafa el dia lliure és per tenir cites. Espero que no ens fallis, res més.
1: No us fallo. Dijous tots els detalls. Una pausa i tanquem la tarda.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 27 de juny del 2026. Avui El Suplement tertúlia amb Eduard Voltas, Marta Monforte, Antoni Xalón i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui torna el cas Andic. I avui, a partir de 11:15, també coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Sánchez Vallès i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra. Però coses de la vida han acabat maridant tots dos a la perfecció. Avui, Daniel Sánchez Vallès i Meritxell Falgueres al Suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia i fins a Kènia amb el Xavier Decoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a 12:15. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I seguim pendents del doble terratrèmol d'aquesta setmana a Veneçuela, que deixa un balanç encara molt provisional de més d'un miler de morts i 3.000 persones ferides. El país busca contrarrellotge possible supervivent sota la runa, amb els primers equips internacionals que ja han començat a arribar al país. Les zones més afectades pel sisme, però, viuen en un absolut caos, amb escenes de pillatge i les primeres crítiques al govern per la gestió de la crisi. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, explicava que ja s'han produït centenes de rèpliques.
3: Han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
2: Un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM, també de Protecció Civil de Catalunya, viatjaran avui cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, que donarà suport a les tasques de rescat. Els Estats Units bombardegen el sud de l'Iran com a resposta a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que volia sortir de l'estret d'Hormuz sense l'autorització de Teheran. Donald Trump ha qualificat l'atac iranià de violació de l'alto el foc estúpida. Per la seva banda, la Guàrdia Revolucionària iraniana afirma haver atacat posicions militars dels Estats Units a la regió en resposta als bombardejos, una informació que Washington encara no ha confirmat. D'altra banda, el Líban i Israel signen un acord marc a Washington que per permetre, volem dir, la retirada gradual de les tropes israelianes del país àrab. I a casa nostra, els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc, que s'hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació del temps ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar el foc aquest cap de setmana. De moment, però, continuen desallotjats els 250 veïns de 3 municipis propers al foc. I un altre incendi ha cremat també una quarantena d'hectàrees a Tàrrega, a l'Urgell. En aquest cas, les flames han cremat bàsicament camps de conreus sense segar. La principal hipòtesi és que el foc l'ha originat una màquina agrícola que treballava a la zona. Durant tota la nit, els bombers remullen aquesta zona per evitar possibles revifades. I els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres, després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Efectius dels GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Ins. I en política, Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes al voltant del partit. El líder dels socialistes defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva reacció amb els casos de corrupció. La condemna recent de 24 anys de presó per a l'exministre José Luis Ábalos i les novetats en els casos Leire Díez i Plus Ultra, que afecta Zapatero, podrien fer aflorar més oposició interna de l'habitual, tot i que la direcció no ho creu. Això mentre el PP català ha convocat amb 4 anys de retard el Congrés per renovar la cúpula, la formació formació ratificarà Alejandro Fernández com a líder, però es manté la incògnita de qui serà el seu número 2. El portaveu dels populars al Parlament, Juan Fernández, és qui té més números de substituir Santi Rodríguez, que ha reclamat que el seu relleu sigui un autèntic impuls per al partit. Ho deia als matins de TV3.
4: Després de 5 anys, jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu.
2: Alberto Núñez Feijóo també participarà en aquesta convenció que es fa avui a Barcelona, una convenció que no es feia des del 2018. I en esports, el Mundial de Futbol, Espanya ha guanyat l'Uruguai 0-1 i confirma la primera plaça del seu grup. Encara no sap, però, qui serà el seu rival als setzens de final. En el mateix grup, la sorpresa és la classificació de Cap Verd, que ha empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita. També al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En motor, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta cap fractura. Tot i la caiguda, Àlex Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2. En natació, el ribetà Luca Hoek, del Terrassa, ha batut el rècord d'Espanya dels 100 metres lliures als campionats d'Espanya que es fan aquests dies a Palma de Mallorca. De retruc, ha assolit també la marca mínima de cara a l'Europeu de París d'aquest estiu.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
6: Atenció!
0: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
5: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
0: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
7: Vingues, Masideral a la República Txeca en la victòria...
5: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
0: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
5: I diumenge...
0: La Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
5: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Départ de Barcelona de la setmana que ve.
0: Tot gira.
5: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Quan són les 6 del matí, arrenquem el cap de setmana amb la cultura d'arrel del Quim Rutllant. Som-hi!
8: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició d'aquest Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Tota l'arrel a la Ràdio Nacional, entre Sant Joan i Sant Pere, amb moltes festes majors en dansa arreu del país i moltes propostes de cultura popular que ens ve de gust explicar-vos. Per exemple, aquesta setmana posarem rumb cap a l'Anoia per descobrir una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya Sant Martí de Tous, cita que converteix a partir de dijous els carrers i places d'aquest municipi en un gran escenari de la narració, la imaginació i, com no, la cultura popular.
1: Són llegendes, històries populars que ens han arribat als nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria.
0: També ens acostarem a la Costa Brava perquè Palamós s'acaba de presentar la nova edició del Amb So de Cobla, el festival que continua demostrant la capacitat de la cobla per dialogar amb tota mena de llenguatges i estils musicals.
2: Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem creat públic, no? Un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival perquè saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes.
0: I parlarem de música de banda perquè aquest cap de setmana, demà mateix, diumenge, se celebra el 25è Festival de Bandes de Música de Catalunya, que reuneix diverses formacions històriques a l'Auditori de Barcelona. I de l'altra, per la nova edició del Fem Banda, el Festival Internacional, que converteix Lleida i diverses poblacions de Ponent en un punt de trobada de centenars de músics vinguts d'arreu d'Europa.
3: Això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal. A més, tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya.
0: A més, com cada setmana repassarem festes majors, fires, trobades i activitats que omplen el país de cultura popular en ple estiu. Amb la producció de Dolors Joanola, el muntatge musical de Rosa Silloé i Quim Rotllant, qui us parla, a la direcció.
4: A Catalunya Ràdio comença el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: Som-hi, doncs, és dissabte i aquest és el Mans. Començarem anant de concert. Magali Sare serà avui a la Fònica Banyoles i, entre d'altres, hi podreu sentir aquesta mal maridada des del treball Descasada.

0: Magali Sarria, la sentireu doncs avui a la Fònica, a les 9 del vespre a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles. Atenció, perquè també serà dimarts l'acte inaugural del Festival Llegendes de Sant Martí de Tous a l'Anoia. I per aquí comencem. I és que el proper dijous, fins diumenge que ve, Sant Martí de Tous, a l'Anoia, tornarà a convertir-se en la capital de les històries, la imaginació i la tradició oral, amb una nova edició del Festival Llegendes de Catalunya. 4 dies on places, carrers i racons del poble s'ompliran de narradors, d'espectacles, de música, de teatre i propostes familiars inspirades precisament en les llegendes, amb aquests mites i relats populars. Per conèixer tots els detalls d'aquesta nova edició, conversem amb una de les ànimes del festival, la Maria Arbàs, de Teatre Nu, els directors d'aquesta nova edició. Bon dia, Maria.
1: Hola, molt bon dia.
0: Un de llegendes que ha començat a escalfar motors i aquest mateix divendres, ahir mateix, i que demà ja té també una actuació a Argençola. Ganes, m'imagino, de fer bullir l'olla abans d'hora, no?
1: Sempre intentem que ja vagi fent xup-xup el Festival de Llegendes. El fet de fer-ho a Bellprat i Argençola ja també és una declaració d'intencions, no només pel fet d'avançar la programació, sinó també d'expandir-la a pobles petits que a prop del nostre entorn, no? Que és on volem fer que les llegendes i les històries populars doncs, siguin ben escoltades. Mm-hmm.
0: Recordem una mica l'essència de la llegenda. Són, vaja, és creativitat a partir de les narracions de transmissió oral.
1: Sí, són llegendes, històries populars que ens han arribat els nostres dies doncs, a través del boca a orella, dels avis que ho han explicat els avis i els avis que ho han explicat els avis. Són tonades, és memòria, són molts, és tradició. No només ens fixem en les històries i en les llegendes, sinó que és un ventall una mica més ampli, però és una mica tot aquell llegat immaterial que hem anat preservant gràcies a la tradició oral.
0: Una tradició oral, aquest llegat, que es mostra de moltes i diverses maneres. Potser al principi sí que hi havia més el format de rondallaires, per dir-ho així, però, clar, ara mateix hi ha tota diversitat de possibilitats d'art.
1: Sí. Quan vam començar, realment, és ben bé el que dius, hi havia més el que seria la narració oral, no? I estàvem molt focalitzats en això ja fa uns anys, els 7 darrers anys, que hem obert aquesta mirada i que acollim arts escèniques i espectacles de totes les disciplines, no? De teatre, de música, de dansa, evidentment de narració, instal·lacions, escenes híbrides, que se'n diu, o sigui, una mica ja de tot ens fixem en qualsevol forma d'expressió artística que posi la seva mirada i la seva intencionalitat en això que cerquem. Mm-hmm. I això ja fa uns anys que ho fem.
0: El festival en si començarà el proper dijous, prèvies a part d'aquest divendres que acabem deixant enrere i de demà diumenge a Argençola. El festival en si comença el dijous dia 2, s'allargarà fins al diumenge, ja cap al tard. Sí. Digue'ns, què ens destacaries de les propostes d'enguany?
1: És complicadíssim destacar, perquè evidentment quan fas una programació és que t'agraden totes les propostes.
0: Evident.
1: Però d'entrada, abans de destacar-te'n una, et diria que hi ha propostes de tota mena i per tots els gustos, és a dir, i per totes les edats. Podem trobar espectacles per més petits, espectacles per adults, espectacles de sala, espectacles de carrer, espectacles més clàssics, espectacles més contemporanis, així la gent, en funció del públic, en funció dels seus interessos i dels seus gustos, els convido a xafardejar a la web i apuntar-se allò que més els atragui. Dit això, aquesta diferència de tipologies d'espectacles, d'entrada, home, et destacaria l'inaugural, que és la Magali Sarria amb la seva Descasada, que serà, a part del concert, que serà preciós i espectacular, i la Magali és fantàstica, l'entorn on es farà és preciós. Ho farem en el Castell de Tous, en els jardins del Castell de Tous, que és un lloc emblemàtic i molt bonic, on escoltar la Magali en aquell entorn serà meravellós, n'estic seguríssima. Mm-hmm. Aquest és un que et destaco. Et destaco, hi ha molts espectacles de música que estaran superbé, Silvestres, l'Arnau Viols, el grup de Gairó, de Veneres, hi ha molt... El Garada, hi ha molts grups que estaran superbé, espectacles per infants, doncs podem trobar la Faula o les Pirates de Terra Endins, hi ha espectacles de titelles, espectacles de narració, espectacles de text, hi ha molt tipus de teatralitat. Transhumància, amb Xip-Xap, que és un clàssic i és meravellós. Com a clàssic també podríem tenir el grup d'animació que enguany fa 40 anys, i que això sempre ens fa molta il·lusió de compartir, que és el concert Ball Folks de la companyia Bufanúvols. Mm-hmm. Aquí també ens ve de gust compartir-ho, perquè són 40 anys d'ofici, i això ho contrarrestem. Això ho fem dissabte, per exemple, a les 2 a la plaça, a les 12 a la plaça, una plaça que és ombrívola. Doncs el diumenge a les 12 tenim la Filomena, no?, que és un grup molt més jove, mm-hmm, amb una energia molt més jove, no?, però és el mateix estil de música que toquen, no?, més o menys. No tenen res a veure, perquè són estils diferents, però uns de 40 anys, uns altres que estan naixent, no?, i que tenen aquesta energia tan jove. El grup Nastallat, que és una noia d'Igualada, que està fent creació barrejant la música d'arrel amb sons més electrònics. Hi ha moltíssim

0: I el públic fa un recorregut per aquest casc antic que ha canviat absolutament el seu aspecte degut a aquestes espelmes i aquesta llum i aquestes escenografies que anem muntant. I a cada racó veuran uns actors i unes actrius, uns artistes del poble que els explicaran una història. Aquest any ens centrem en una llegenda de Montserrat, la de Fra Garí, que és una sola llegenda, a vegades són diverses llegendes, aquest any en fem una, i que aniran seguint per tot aquest recorregut i sorprenent-se dels espais que generem, dels ambients que creem i de l'energia d'aquests actors i actrius que ho donen tot perquè tots els visitants puguin gaudir la nit de dissabte a la nit aquesta apagada de misteri.
1: Doncs aquest és un dels plats grossos, no l'únic, perquè és que tot el festival és espectacular. No, feu un cop d'ull a la web, a llegendes.cat, on hi ha tota la programació, i sens dubte trobareu una bona excusa per anar aquest proper cap de setmana, a partir de dijous mateix, a l'Anoia, aquest Sant Martí de Tous, amb el Llegendes. Maria, t'agraïm que hagis atès la trucada del programa. Esperem que vagi molt bé un any més i felicitats per la feina.

0: La màgia de les torretes, la principal de la Bisbal, és una sardana de Francesc Casulo que acabeu d'escoltar i que demà, diumenge, podreu sentir a l'església de Sant Pere de Rubí, amb motiu de la festa major. Serà a 6:45 de la tarda, concert amb aquesta mateixa formació, la principal de la Bisbal.
1: Tota la festa al mans.

Us parlem de bandes perquè demà diumenge a les 6 de la tarda la Sala Gran de l'Auditori de Barcelona, la Sala Pau Casals, acull la 25a edició del Festival de Bandes de Música de Catalunya, una cita organitzada per la Federació Catalana de Societats Musicals i que reunirà fins a 3 formacions destacades del país: la Unió Filarmònica del Prat de Llobregat, la Banda de Música de Benissanet i la Societat Musical La Lira Empostina. Enguany el festival arriba a un quart de segle de trajectòria, una fita que el president de la Federació Catalana, en Joan Canyaguera, el valora

0: d'aquesta manera.
1: Sembla l'altre dia que va començar els festivals de banda aquí a l'Auditori, però ja a poquet hem anat sumant i hem arribat al 25è, la 25a vegada, ja.
0: El festival va néixer amb la voluntat d'oferir a les bandes federades l'oportunitat de tocar en un dels equipaments musicals més importants del país, una experiència que, segons Canyagueral, continua sent extraordinària per als músics.
1: Una banda com ara les d'arrel de Catalunya, poder actuar a l'Auditori pues, de Barcelona, pues, això no es troba cada dia. I, claro, s'hi va fer l'aposta aquesta, que la van encertar molt bé en aquells moments, i, bueno, per a el moment que et fiques allí a l'Auditori de Barcelona, a la sala gran, a la sala Pau Casals, a tocar la música que has estat, com que aquí diu, mitjan ensejant, doncs els músics creixen, s'omplin, gaudixen, és un esdeveniment molt, molt important. I, bueno, pues, cada dia ho hem anat llimant. Hi han bandes que avui dia, com ara enguany mateix, hi hauran dos bandes que són centenàries. I, bueno, pues, això també mos ompli molt. Mos ompli molt, igual a les entitats, com els músics, com a la Federació Catalana.
0: Les tres formacions oferiran un repertori variat d'obres de compositors catalans, valencians i també internacionals, mostrant la versatilitat d'un format musical que continua ben viu arreu del país.
1: Les bandes tenen la virtut de que igual te fan una cercavila, que et fan un concert simfònic, que et fan el que sigui.
0: Sí.
1: I, bueno, les obres que han acabat els mestres, pues, quan saben que han d'anar a l'Auditori, pues, ells el seu rebusquen i tot això, i penso que podran gaudir, o com sempre han gaudit, d'una excel·lent música per part de les bandes que han anat.
0: Més enllà de la música, les bandes continuen sent també espais de convivència, d'aprenentatge i de transmissió entre generacions.
1: No cal dir-ho, perquè les bandes també tenen el tema este. Són dones, que són homes, que són jovens, que són avis, que hi ha un abuelo de 70 anys, que hi ha un jovenet que han tratat ara la banda pels seus mèrits, i té, pues, 14, 15 anys, i, bueno, això és, bueno, això mos passa molt sovint a tots els qui són músics, que, pues, quan vas a l'assaig i tot això, pues, l'avi, a vegades, i que hi coincidim bastant, i pares i fills, pues, a tope, pues, sí.
0: El concert, per tant, de demà servirà per celebrar aquests 25 anys d'un festival que s'ha convertit en una de les grans cites anuals d'aquest moviment al nostre país. Però atenció, perquè de bandes també en continuem parlant.

0: I parlem del Festival Internacional de Bandes de Música de Lleida, el que porta per nom Fem Banda. Arriba aquest proper cap de setmana a la seva 21a edició, consolidat com una de les grans cites bandístiques del nostre país, des del 2 fins al 5 de juliol. Més d'una desena de formacions procedents de Catalunya, el País Valencià, Aragó, França, Bèlgica i Portugal oferiran concerts gratuïts a Lleida i a diversos municipis de les comarques lleidatanes. El director del festival, l'Amadeu Urrea, destaca la dimensió internacional que ha assolit aquesta proposta després de més de dues dècades de trajectòria.
1: Pues sí, arribem a la 21a edició i, bueno, pues això sí que podem dir que s'ha consolidat a nivell lleidatà, a nivell de Catalunya, arreu de l'Estat i Europa. Van des de Bèlgica, van des de França, van des de Portugal, a més tenim també de l'Aragó, del País Valencià, també en tenim de Catalunya. Mm-hmm. Bueno, 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol.
0: En total hi prendran part 11 bandes, més de 400 músics que participaran en un programa que portarà la música als carrers, a les places i auditoris d'arreu del territori de Ponent. La inauguració tindrà lloc dijous a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb la banda municipal de Lleida i la prestigiosa Hagelands Fanfare Orchestra de Bèlgica.
1: 11 bandes de música amb més de 400 músics durant aquest primer cap de setmana del mes de juliol. La seu del festival és a Lleida i el concert de presentació el fem amb els campions de Bèlgica, la Hagelands Fanfare Orchestra, i el fem conjuntament amb la banda municipal de Lleida dins de l'Auditori Municipal Enric Granados. Però a partir d'aquí tot és a l'exterior. Tenim, pues, bueno, des de les poblacions que ens en pugem a dalt al Pla d'Urgell amb Barbens i tenim Anglesola i anem baixant per, també per la Noguera tenim Térmens i llavors ens endinsem a Benavent del Segrià al Col·legi i baixem cap a baix també a lo que és les Garrigues, Sant Castelldans, la Floresta, l'Espluga Calba.
0: Una de les novetats d'enguany és la incorporació del centre històric de la capital del Segrià, la recuperació de la memòria del pianista Ricard Vinyes, coincidint amb el 150è aniversari del seu naixement. Festival, precisament, recrearà el recorregut que la ciutat feia quan rebia aquest músic lleidatà a les seves visites.
1: Pues sí, aquesta setmana fèiem l'acte també al Palau de la Generalitat en homenatge a en Ricard Vinyes, aquest 150è aniversari, aquest gran pianista que tocava les obres de Maurice, de Ravel dels grans, els grans impressionistes que va haver en la seva època. Mm-hmm. I bueno, pues hem fet una ruta que ve a ser el que feia la ciutat de Lleida quan arribava el nostre Ricard Vinyes a la ciutat, pues anaven a rebre les autoritats, les entitats musicals, tota la ciutat, i se feia un bàndol, pues anaven a rebre a l'estació, i així ho farem amb totes les bandes, amb uns cercaviles des de l'estació de trens fins a la paeria, parant-nos en la seva casa Nadal.
0: A més dels concerts, el Fem Banda també aposta per convertir la música en una experiència convertida en activitats obertes per tota la ciutadania.
1: Hem volgut fer aquest any com a novetat portar bandes de música al centre històric i el divendres a la nit fem tot un sopar de germanor que està tota la ciutat i tothom que vulgui vindre amb música en viu, amb un sopar a l'aire lliure i que bé, esperem que sigui tot un èxit perquè és la idea d'aquestes nits d'estiu a la fresca, pues, sopar, fer un beure i gaudir de la música en directe.
0: El Fem Banda, per tant, començarà el proper 2 de juliol, s'allargarà fins diumenge amb actuacions repartides per una dotzena de municipis i una gran cloenda a la Rambla Ferran de Lleida, confirmant el bon moment que viu el moviment no només del país, sinó també arreu d'Europa.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.
0: Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio. Seguim amb més propostes per aquests dies. Una bateria de festes majors que ompliran de cultura popular aquest cap de setmana i els propers dies, els primers de juliol. Al Baix Camp, a Reus, s'hi viuen els dies centrals de la Festa Major de Sant Pere. Avui i demà continuen els actes del seguici festiu, barraques, concerts i activitats populars, mentre que dilluns la festivitat del Sant en si arribarà amb els actes més solemnes, amb l'ofici, el seguici, el Pilar Caminat, dels castellers i la tradicional tronada. El Garraf, al barri Baix Mar, a Vilanova i la Geltrú, celebren les seves festes tradicionals de Sant Pere i s'allargaran fins al 5 de juliol amb havaneres, cercaviles, activitats marineres en general, concerts i propostes familiars vinculades a la identitat pesquera d'aquest barri. Al Vallès Occidental, Sant Cugat del Vallès continua celebrant la seva festa major fins dilluns, amb una programació que combina la cultura popular, els castells, música, activitats familiars i els actes tradicionals del seguici festiu. També aquests dies se celebren les festes majors de Malgrat de Mar, al Maresme, on demà faran el tradicional ball de morratges, a Abrera, al Baix Llobregat, amb un cap de setmana ple de concerts, d'activitats per a totes les edats, cultura popular i espais de participació ciutadana. Al Baix Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, s'hi celebra també Sant Pere fins al proper dia 29, amb cercavila, les activitats marineres, música i actes dedicats al patró dels pescadors. A l'Alt Empordà, a Albanyà, festa major fins demà diumenge amb àpats populars, música i activitats infantils. I també a l'Empordà, però en aquest cas al Baix, Begur celebra la seva festa major fins dilluns amb sardanes, balls, concerts i actes tradicionals que omplen els carrers de la vila. Encara en el litoral gironí, Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, encetarà demà diumenge la seva festa major de Sant Pere, que s'allargarà fins al 2 de juliol amb cercaviles, música, activitats familiars i els actes vinculats al patró. I important no deixar-se perdre el Toquen a córrer, una de les festes més curioses per descobrir el nostre calendari. I finalment, el Vallès Occidental, Rubí, continua celebrant la festa major amb una edició marcada també amb un record a l'Albert Sans, una de les figures més destacades de la dansa tradicional catalana, estretament vinculat durant dècades amb l'esbar dansaire de Rubí, que enguany serà especialment present en la memòria de la ciutat i del món de la cultura popular d'aquesta població. Sobretot, és clar, a l'actuació de demà al vespre de l'esbar de Rubí, que porta per títol L'alegria de ballar.
2: Tota la festa al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: I per anar tancant, al Mans anem de festivals. Aquest estiu, Palamós, el Baix Empordà, tornarà a mostrar que la cobla pot anar més enllà de les sardanes. Aquest agost, el Festival Amb So de Cobla celebrarà la 10a edició amb una programació que torna a posar en diàleg la sonoritat de la cobla amb altres estils, formats i llenguatges musicals. Concerts, estrenes, projectes singulars i artistes de procedències ben diverses es donaran cita al Baix Empordà en un festival dels més originals del panorama musical del país. Per conèixer els detalls d'aquest Amb So de Cobla, en parlem amb un dels seus directors, l'Adrià Bausó. Bon dia, Adrià.
3: Hola, molt bon dia, què tal?
0: 10 anys d'Amb So de Cobla, i si mires en perspectiva, segurament s'hi ha corregut molt i han passat moltíssimes coses al voltant d'aquesta formació, no?
3: Sí, la veritat, estem contents d'arribar a un desè aniversari partint del que seria la música popular, la tradició. És un repte, però sí, estem molt contents, hem fet moltes coses i molts experiments, i contents, sí, sí. Mm.
0: I a més, amb la sensació, m'imagino, d'haver fet pòsit.
3: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, perquè hem après moltes coses, també, d'aquests experiments. Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la cobla. Creiem que hem creat públic, no?, un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de cobla o música amb so de cobla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival, perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes i escoltaran això, no?, aquesta sonoritat nostra, que per nosaltres ens pot ser molt familiar, però que encara hi ha molta gent que els hi és una sonoritat nova, que quan s'hi acosten per primera vegada els hi sorprèn, no?, i sobretot si els fusionem amb cantants que potser els hi agraden sols, no?, sense aquesta sonoritat de cobla. Per tant, sí, sí, creant pòsit i seguir treballant pel so de la cobla.
0: La programació d'enguany, que s'allargarà des del 4 fins al 8 d'agost, comença amb un plat fort, amb la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya, com a mínim a nivell d'actuants. Serà bastant espectacular. Era una proposta que ja havia treballat, o que fa anys que treballa la música de cobla, però que en el festival no hi havia aparegut encara.
3: Sí, la Simfònica de Cobla i Cor de Catalunya ha estat un objectiu des de sempre, no?, dintre del nostre festival. És una de les grans formacions de so de cobla de Catalunya, una formació multiplemiada, no?, molts, molts premis, i que, vaja, que estan fent una feina per al que és la cultura popular, la tradició, això, no?, i acostar-la als grans públics, increïble, no? Aquest any, això, ens els trobarem ens els trobarem al festival. El desè aniversari bé mereixia aquest esforç, no?, de poder-los contractar, i els tindrem amb el seu espectacle Mare Mundi, no?, que serà una passada, aquest homenatge al mar, que a nosaltres també ens va molt bé, ja que som poble de costa, poble de mar, i creiem que serà una nit espectacular i històrica dins el que és ja el festival amb so de cobla.
0: Mm-hmm. Serà, com dèiem, el dia 4 d'agost, 10 de la nit, que començarà el festival amb aquesta, amb aquest Mare Mundi de la Simfònica de Cobla i Corda. Segueix un clàssic, 26è concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesaus, Bisbal i Montgrins, solera, és evident, un concert d'aquestes característiques.
3: I aquest 26è ja ho diu per si sol, no? 26 anys fent un festival que podríem dir que és el gran festival de la música de cobla a tot el territori, no? Un festival que plega molts aficionats, que segueix fent pedagogia, impulsant aquesta tradició tan nostra, i que sí, que és una passada, no? 26 anys d'excel·lència.
0: Mm-hmm. Propostes com el Cobla amb So de Dona, que ja no és la primera vegada que ho feu, aquesta aposta per a una formació exclusivament amb intèrprets femenins, amb una mirada cap al líric, amb Guillem Batllori, la principal del Llobregat, i llavors aquestes barreges que caracteritzen el Festival de Palamós, que és, per exemple, Filomena, que s'hi ha afegit algun instrument de la cobla, i repetiu amb Obeses, que replanteja el seu repertori amb cobla.

0: repetim amb Oveses, sí. Amb Oveses hem volgut repetir perquè, bé, l'Arnau Tordera i tot el seu equip sempre han cregut molt amb la música de cobla, tot i ser un grup d'èxit ja, bueno...
1: Que no els hi cal, vaja, que a ells no els hi cal, en aquest cas.
0: Exacte, a ells no els hi caldria anar a buscar innovacions o anar a buscar sons nous per arribar al seu públic, sinó que ells hi creuen perquè realment s'estimen la cobla, estimen el so de la cobla, estimen la tradició, i a més, ho saben fer-ho molt bé, no? Saben arranjar-ho molt bé, saben integrar molt bé la seva música. La primera vegada que vam tenir Oveses al festival va ser una nit també històrica, amb moltíssima gent, molta gent jove que no havien escoltat potser massa el que és el so de la cobla, i va sorprendre. Per tant, en aquest desè aniversari també, d'alguna manera, hem volgut retre aquest petit homenatge, no, a grups que han passat pel festival i que també han representat el nostre objectiu. No?
1: Sens dubte, la gent d'Oveses amb la cobla Berga Jove, els seus companys de viatge, quan s'hi posen amb aquesta barreja. I escolta'm, una de les darreres propostes, vaja, la darrera, el 8 d'agost, gairebé una estrena que surt aquest any d'un dels també més inquiets tenores del país, que és en Xavi Pendón, amb la Transmediterrània Orquestra. Aquestes grans trets, amb so de cobla, desena edició, el Festival de Cobla de Catalunya, que se celebrarà a Palamós del 4 al 8 d'agost. Adrià, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, bona feina.
0: Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser-hi, i també bona feina.
2: I allà on sigui que arribem, adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat.
3: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllant.
1: Seguirem. Girona, el gironès, es torna a reivindicar aquests dies amb la seva vocació de cruïlla cultural amb una nova edició de l'Ondarios, el Festival de Cultura Popular i Tradicional dedicat a les arrels catalanes i també occitanes, i obert també a altres tradicions europees. La programació arrenca avui mateix, dissabte 27 de juny, a la plaça de la Torre de Taialà, amb la jornada centrada en l'imatgeria festiva. Al matí, aquest matí, hi haurà tallers familiars per fer capgrossos i pintar gegants, i a la tarda, trobada gegantera. El Festival Ondarios continuarà a partir de dijous dia 2 amb un taller d'iniciació descobert al ball folk i tradicional al Centre Cívic Barri Vell Mercadal. Divendres, ja dins del gruix de la programació, hi haurà concerts i balls amb Canarusa des de Mallorca, Sol Not d'Occitània o Siac Boom des de Poitou. I així seguiran les activitats tant el proper dissabte com diumenge en aquesta nova edició de l'Ondarios, que tancarà portes amb activitats vinculades al patrimoni.

Seguim amb més propostes de festival, en aquest cas a Banyoles. Aquest cap de setmana és el darrer de la Fònica, el Festival de la Veu de la capital del Pla de l'Estany. Fins demà diumenge, la ciutat acull encara una quarantena de propostes musicals amb la veu com a fil conductor. Entre els noms destacats en aquesta recta final, doncs hi trobem en Quim Carandell, amb un format íntim a l'Estany, les polifonies georgianes dels Vocal Birka, els Pony Menut, Camanyo Meixeires o el Petit de Calaril. Propostes singulars, per tant, que presenten la Fònica en aquest darrer cap de setmana. I acabarem també avui dissabte amb un altre festival, el Desfolcat, a Calaf, a l'Alta Segarra, el festival de música tradicional i popular d'aquesta població. Després de l'arrencada d'ahir divendres, avui continuen amb concerts, els tallers, balls participatius i propostes com les Alosa, els Tàpia Letúria des del País Basc, o el tribut de proximitat Hidra, així com la formació d'Hidra, una formació que sona així.

Els Deidre, des del Rebel Folk, Whisky Bottle and Bat, avui a Calaf. Tanquem, doncs, el mans d'aquest dissabte. Ja hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, la Dolors Jonal a la producció i Quim Rutllant, qui us parla per marxar, sardana d'Eduard Toldrà amb la Cobla Mediterrània, Atzavares i Baladres, peça i cobla que demà podreu sentir a la ballada de sardanes que faran a Calella demà al vespre. Gràcies per ser-hi una setmana més. Ens retrobem demà i també el proper cap de setmana aquí al mans, a Catalunya Ràdio. Com sempre, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bona festa de Sant Pere, bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Bon Preu i Esclat.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
5: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre, a totes les cases, les mancances de l'estat del benestar.
4: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
5: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
4: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
6: Tot el món criticava de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños ni por qué están ahí.
4: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
6: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
7: Solidaris.
8: Amb Mercè Folch.
4: Històries sobre vincles.
7: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
9: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
10: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, amb la Maica Navarro, vam conèixer tots els detalls del cas de l'Ahmed, un jove que va estar empresonat 15 anys per unes violacions que no va cometre mai. I no només això, sinó que ara, 35 anys després de la seva entrada a presó, se l'indemnitzarà finalment amb 2,5 milions d'euros.
11: Fins i tot pensa que l'investigador de la Guàrdia Civil que els deté acaba redactant un informe aclamant la seva innocència i oferint-se a declarar admetent que s'havia equivocat. Per què? Perquè amb aquests dos homes empresonats torna a haver-hi una altra, doncs, onada d'agressions sexuals amb el mateix modus operandi que aquesta primera, però amb aquests dos a la presó, i la Guàrdia Civil deté Antonio García Carbonell. I a l'Estat l'hauria d'haver indemnitzat, però es va negar. Un dels arguments d'un dels tribunals va ser que l'errada no havia sigut flagrant. Estem recordant de 15 anys a la presó.
10: I encara sobre crònica judicial, dissabte també van visitar en Joan Jubany, germà de l'Helena Jubany, una conversa on va retre homenatge al seu pare, que acaba de morir sense saber qui va assassinar la seva filla, i on també ens va voler confessar com va viure ell la mort de la seva germana.
12: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
13: 10 dies abans.
12: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
13: A mi l'amor no em serà estranya.
12: Exacte.
10: I a la jugular, amb la Rebeca Rodríguez i en Joan Callarissa, una pregunta va planar sobre l'ambient. Què li passa al pare de Leo Messi, un home a qui algun programa argentí ha donat per mort de manera, evidentment, completament falsa?
14: Una notícia així? És que l'has de contrastar, perquè pots fer molt de mal. Primer, si és cert,
8: sigui, és la família que ha de comunicar aquesta mort a través d'un comunicat, o com ells vulguin, perquè al final el dol, la mort, ho ha de portar cadascú com consideri. I després, o sigui, si no està ni contrastada, però com ho dius? Jo és que és una cosa que és de primer de periodista.
14: És que, és a dir, si en la mort del pare de Messi a Argentina, o sigui, situem-nos en la magnitud de la informació, no chequean, com ella diu, no lo chequeamos, és a dir, si no chequeas això, què informaran en este programa? És a dir, en la resta de coses que tenen menys impacte, si això no ho triangulen una mica, no ho supervisen, és a dir, si no contrasten esta dada, què faran en la resta? Vull dir, el show del verano de l'invierno i el show constante, perquè això
8: és
14: un show en majúscules.
10: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
15: Bon dia.
10: Al cinema s'aterra la nova aventura de la cosina de Superman, Supergirl.
16: Yeah, well, that's the same Clark. I have no people.
15: El nou univers cinematogràfic de DC, a mans de James Gunn, ens presenta la seva primera superheroïna amb la història de la Cara, que ha crescut plena de dolor després de la desaparició del seu planeta i cada cop coneix una jove que vol venjar la mort del seu pare.
17: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan. You hear the music?
15: I a Disney Plus s'acomiada de Bear, amb la cinquena i última temporada en què l'equip d'un restaurant d'alta cuina es veurà contra les cordes quan un diluvi a la ciutat rebenti una de les canonades del restaurant i posi en joc el torn de sopar. Això el mateix dia que poden rebre la seva primera estrella Michelin.
10: I al Teatre La Biblioteca, l'Albada.
15: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda.
10: Bon dia, Sònia Delofeu.
18: Bon dia, Marina.
10: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per la comarca de l'Anoia. La primera, l'activitat Bombolles d'estiu a Montsant Benet.
18: Una activitat familiar, refrescant i divertida, plena d'imaginació, on petits i grans poden gaudir jugant amb els colors, les textures i els sabors mentre es preparen el seu propi batut de fruita. Qualsevol espai és ideal per fer, crear i experimentar, també a la cuina. Ens ensenyaran a crear i preparar aquestes populars esferificacions de Ferran Adrià, unes bombolles gelatinoses comestibles molt especials. Quan les mengem, sentirem com esclaten a la boca. El taller està inspirat en l'univers del Bubble Tea, però presenta una recepta reinventada, sense te i adequada per a tothom. És una activitat desenvolupada per la Fundació Lícia. Dura una hora, està recomanada per a nens i nenes més grans de 3 anys i té un cost de 10 euros.
10: I podem esmorzar, dinar o també sopar al restaurant Cadiví, a Calaf.
18: Situat al Raval de Sant Jaume, número 51, a 2 minuts caminant de l'estació de tren i de la plaça dels Arbres, un restaurant que fusiona la cuina tradicional i la moderna amb productes d'alta qualitat. El va obrir fa 10 anys el jove cuiner Jordi Sangrà. Amb els anys l'ha fet créixer i n'ha consolidat la clientela amb els seus plats més representatius del territori. I podem tastar l'amanida de bacallà amb tomàquet, el secret o l'entrecot amb verdures a la brasa, les galtes de porc amb cargols, la botifarra amb mongetes, els canelons de rostit amb beixamel, el trinxat o els pebrots farcits d'espinacs, de postres, tiramisú, pastís de formatge o joc de xocolates. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies, menys diumenge, de les 8 del matí a les 5 de la tarda i divendres, dissabtes i diumenges, també fins les 11 de la nit.
10: Música.
19: Començarem a no tenir por de res. Serà tan immens que no hi haurà puesto el
10: Perquè si som per Calaf, podem passar pel concert de Tito Martí.
18: A 6:15 de la tarda a la plaça de les Eres, un concert que s'emmarca dins la programació del Festival d'Esfolcat, un festival que aposta per la música tradicional i popular del nostre país. Avui, segona jornada, amb tallers de dansa i concerts a la tarda i a la nit. El primer, el d'en David Martí, conegut familiarment com el Tito, d'aquí el nom artístic de Tito Martí. És un jove cantautor de Castellfollit del Boix, amb arrels menorquines, que té un estil molt particular, però propi i sincer, que barreja el pop i el folk mediterrani. Potser el més sorprenent és que s'acompanya amb els peus fent percussió. La seva música ens transporta a un paradigma càlid i proper. Ha publicat dos discos, el primer l'any 2022, titulat Anel, i el segon, el 2024, D'aquí i d'allà, on va col·laborar amb artistes com Cesc Freixas, Frank Pons o Lia Sampai, entre altres. En el seu repertori no hi poden faltar cançons d'amor i desamor, però tampoc altres històries personals i de crítica social, sempre amb lletres optimistes i d'esperança. Les podeu escoltar avui en directe a Calaf. En Martí compartirà escenari amb el duet bagenc Aixopluc. Si hi voleu anar, heu de saber que el concert és gratuït i a l'aire lliure.
10: Arribarem a les 7 amb la cançó Mèrdils, d'en Tito Martí, que avui actua al Festival d'Esfolcat de Calaf. Ara tornem.
19: I els fiets podran tornar a jugar, però mai més voldran tornar a jugar a Mèrdils.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
9: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins als 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim xavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta. Però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència. I a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima l'any 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz, el llibre Reportatge al gran terratrèmol, editat a l'estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units, la gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Veneçuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
2: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona.
0: Els Estats Units responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
2: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
0: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
2: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera, que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
0: Pedro Sánchez presideix avui el Comitè Federal del PSOE en plena allau de causes judicials al voltant del partit.
2: Defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. Això mentre el Congrés del PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder, un conclave que no es feia des del 2018.
0: Avui el David Clopés li ha tocat matinar. Bon dia, bona hora.
3: Bon dia.
0: La selecció espanyola es classifica pels 16ens de final com a primera de grup. L'has vist? L'estaves d'espera o...?
3: No. Teníem... No he pogut veure-lo en directe.
0: La Sònia Gelmà, que ens ha acabat
3: seguint. Això mateix, que després l'escoltarem. Espanya 1, Uruguai 0, partit que ha acabat fa només 3 hores a Guadalajara, Mèxic, gol de Baena per Espanya, en un partit discret que classifica Espanya i deixa fora del Mundial l'Uruguai.
0: Per tant, ja tenim una de les grans sorpreses del Mundial, el mateix grup d'Espanya. Atenció, perquè s'ha classificat la selecció de Cap Verd.
3: Sí, 3 partits, 3 empats a 0 i classificats per als 16ens de final en el seu primer Mundial. Aquesta matinada han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd jugarà a 16ens contra l'Argentina de Leo Messi. S'ha acabat ara mateix el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5, a punt d'acabar l'Egipte 1, Iran 1. Passarien ara mateix Bèlgica i Egipte com a primera i segona i Iran podria passar com a tercera.
0: I també el Mundial, exhibició de França i de Dembélé.
3: En el partit que va obrir ahir la jornada, a les 9 del vespre, França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, i el mateix grup, Senegal 5, Iraq 0. França a 16ens, on es trobarà Suècia, Noruega jugarà contra la Costa d'Ivori i el Senegal haurà d'esperar per saber si passa com una de les millors terceres.
0: Bon dia, Jofre Genoé.
4: Bon dia i bona hora.
0: Aquest cap de setmana què ens espera?
4: Mira, comencem amb núvols baixos cap al delta de l'Ebre, cap a l'extrem sud de la Costa Daurada, la costa del Baix Camp, sobretot del Montsià i també del Baix Ebre. Variabilitat, bàsicament són núvols baixos que fins i tot al llarg del dia es poden trencar una mica. I a la resta, doncs, continuem sota els efectes d'aquestes elevades temperatures sense excessos, en el sentit de que no superaran llindars d'onada de calor, cosa que no vol dir que hi hagi alguns avisos activats, perquè en algunes comarques, sobretot de l'Alt Empordà, zones interiors de Girona, el Pla de l'Estany, punts del Gironès... aquests sectors, com ahir, pot arribar-se als 38 o 39. Per tant, aquí localment sí que podria haver-hi doncs, algun llindar superior al que entenem per onada de calor. I també cap a la zona del Pla de Lleida, potser zones més normals en aquest sentit, hi hagi valors de 38 37. A la resta farà calor, calor intensa, de canícula. Potser amb temperatures que no tocarien per finals de juny, sinó per finals de juliol, però sense una situació com la que hem viscut darrerament. Avui amb tranquil·litat, però demà, que repetirà una mica la mateixa situació, sí que a la tarda esperem nuvolades i que s'iniciï un canvi de temps amb alguns ruixats i algunes tempestes al Pirineu, amb un augment de núvols al terç oest del país. Tot això ens portarà la setmana que ve un descens del termòmetre.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte i Antoni Jalong, i sumarem l'Albert Elfa, històric corresponsal, que ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. Avui tots dos, Daniel Vázquez Sallés i Meritxell Falgueres, aquí al suplement. Avui també viatjarem fins a Washington amb Lídia Heredia i fins a Kènia amb Xavier Aldecoa. El Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguer tastant préssecs d'Ordal. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: El govern veneçolà ha restringit des d'aquesta matinada l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada pels dos terratrèmols que van sacsejar el país dimecres. La mesura busca facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. Aquest doble terratrèmol de Veneçuela deixa un balanç encara provisional de gairebé un miler de morts, 3.000 ferits. L'ONU adverteix, a més, que el nombre de desapareguts podria arribar als 50.000. És una estimació que encara no ha estat confirmada oficialment. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
5: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Cati la Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana, la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
6: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
5: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
7: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario...
5: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela. La gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
2: Per cert, que avui un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI de Protecció Civil de Catalunya sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en aquestes tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella és el cap de l'expedició.
8: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
0: Al llarg d'aquest suplement també saludarem l'Oriol Corbella, a punt per volar cap a Veneçuela per oferir aquesta ajuda. De Veneçuela cap al Japó, on, atenció, també tenen una alerta pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que de moment han obligat a evacuar 200.000 persones i n'han ferit ja 7.
2: Fenòmens meteorològics que estan provocant vents sostinguts de més de 70 km per hora i ràfegues de més de 100. La pluja intensa ha provocat inundacions i danys en carreteres i infraestructures. S'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país. També hi ha hagut algunes suspensions en el servei del tren Bala. Els tifons són recurrents al Japó els mesos d'estiu i també a la tardor per l'augment de la temperatura de l'aigua del Pacífic.
0: Els Estats Units han bombardejat aquesta nit diverses instal·lacions militars al sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. És la resposta de les forces armades nord-americanes a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava aquesta via marítima. Donald Trump denuncia que l'Iran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació i el seu vicepresident J.D. Vance assegura a la xarxa X que la violència serà contestada amb violència.
2: I en un comunicat, l'exèrcit dels Estats Units diu que l'agressió iraniana és del tot injustificada i acusa Teheran de vulnerar clarament l'alto al foc. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada. La Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà. L'intercanvi d'accions posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau, signat fa només 10 dies, i que s'hauria d'acabar de negociar durant els pròxims 2 mesos.
0: Controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç, els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellex.
2: Els bombers també han controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que va cremar ahir 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc.
0: A la franja encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona de manera favorable. Els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, al sector sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins de Peralta de Calassans que continuen sense poder tornar a casa. Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: Una barbaridad, que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
0: A la crònica política, el PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de decisió entre congressos, després d'un any marcat per als successos de casos de corrupció i els mals resultats de les últimes cites electorals. Pedro Sánchez donarà explicacions de la delicada situació que viu el partit en un conclave en què no s'esperen grans turbulències. Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, Avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
0: Del PSOE al Partit Popular, perquè 4 anys més tard del que tocava, el PP català ha convocat per avui el Congrés per renovar la cúpula. Alejandro Fernández serà reelegit com a líder del partit, però atenció perquè encara no sabem quin serà el número 2. Àlex Giralt, Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
0: El govern dels Estats Units ha autoritzat el model d'intel·ligència artificial més potent d'Anthropic per un grup selecte d'empreses i organismes federals, una decisió que confirma el control de Washington sobre aquesta tecnologia estratègica.
2: Els socis estrangers, incloses les agències estatals de ciberseguretat a Europa i Àsia, continuen sense accés a aquesta fase. Per tant, amb el permís del govern Trump, només un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units podran utilitzar el model d'intel·ligència artificial més avançat desenvolupat per l'empresa Anthropic. El Departament de Comerç ha aixecat parcialment les restriccions que havia imposat fa 2 setmanes per motius de seguretat nacional. Considera Washington ara que Anthropic ha introduït garanties suficients per evitar que aquesta tecnologia pugui ser utilitzada en ciberatacs sofisticats. La decisió coincideix, per cert, amb la presentació per part d'OpenAI de 3 models nous d'intel·ligència artificial que també tindran l'accés limitat a usuaris que aprovi el govern nord-americà.
0: Experts en intel·ligència artificial preveuen un canvi en la manera com les empreses paguen la intel·ligència artificial. En lloc de pagar els agents d'intel·ligència artificial amb quotes mensuals, anuals o per cada ús, es pagarà per una feina ja resolta.
2: Els agents d'IA van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres, que es limiten a donar resultats sense actuar. Carles Méndez Ortega, professor d'Economia i empresa de la UOC.
17: Un agent no únicament són un xat en el qual tu interactues, sinó que aquest agent està connectat al calendari, està connectat a internet, està connectat al teu ordinador, pot mirar quins dies té disponible el metge, pot entrar a la web de La Meva Salut, pot proposar-te les opcions que li apareixen allà i tu, un cop interactues amb ell, automàticament fa el canvi de data o fa la reserva o fa el que li demanes.
2: Aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor quan els costarà fer servir intel·ligència artificial, segons Núria Oliver, informàtica i investigadora especialitzada en IA.
18: Lo hace más predecible, porque yo creo que las instituciones, las empresas, pues que sí que pueden predecir cuántos clientes no van a atender o cuántas tareas van a resolver o cuántos documentos no van a procesar, pero es totalmente casi imposible de predecir cuántos tokens no va a conllevar realizar ese tipo de tareas.
0: Alerta als usuaris de la línia de Rodalies, l'R11 entre Girona i Figueres. Avui dissabte i demà diumenge es fan obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà, al Gironès, i no hi haurà circulació de trens en tots dos sentits entre les dues ciutats. Se substitueix per un servei de bus. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Les obres que fan el pont ferroviari sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, o sigui, entre el Gironès i l'Alt Empordà, alteren el recorregut en tren des de Girona. També s'aprofitarà el tall per fer millores al pas inferior a l'estació de Camallera. Renfe ha establert per avui dissabte i demà diumenge 2 trajectes alternatius per carretera. D'una banda, un servei directe d'autobús entre Girona i Figueres, sense parades i en els dos sentits. De l'altra, també autobusos entre Flaçà i Figueres, que aquests sí fan parada a totes les estacions intermèdies d'aquest recorregut. Entre Figueres i Portbou, al nord, el recorregut es torna a fer directament en tren. La normalitat del servei es reprendrà dilluns a primera hora del matí.
0: A les escoles del País Valencià la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al setembre es troben que si l'escola té aula de 2 anys no poden escollir la llengua base de l'escolarització dels fills. El 52% de les aules d'infantil de 3 anys, segons dades de la Conselleria, seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
20: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
21: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
22: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
20: La llengua del grup, quan comencen infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
23: N'hi ha 9-10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola on tenen matriculat el fill gran.
20: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció, i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
0: La actriu Rosa Boladeres és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, un guardó que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.

0: doncs que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui, també, que es veu que hi és.
1: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Espert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Voladera rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
2: I ara música. És Alejandro Sanz, que avui actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
3: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya. Presentarà davant el públic català els temes més recents d'aquest àlbum Hi haurà què, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. L'artista madrileny també oferirà una selecció dels seus clàssics imprescindibles en un recorregut que resumeix 30 anys de trajectòria i que mostra l'evolució d'una figura clau del panorama musical actual. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre.
4: L'informatiu del suplement.
5: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
6: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
8: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
9: A punt semàfors, comença la cursa de MotoGP.
10: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
10: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
10: Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
10: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
4: L'informatiu del suplement.
2: 5 minuts per 8:15 del matí. El Mundial Espanya passa com a primera de grup després de guanyar aquesta matinada l'Uruguai en un partit més aviat discret. David Clopés, què tal? Bon dia de nou.
12: Bon dia. Jugat a Guadalajara, Mèxic. Uruguai 0, Espanya 1, en gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià, ha decidit canviar Muslera al descans i fer entrar el seu lloc a Rochet. Al final del partit, Bielsa explicava així el perquè de la seva decisió.
13: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
14: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Müller.
12: Partida en poques ocasions, en poc futbol i en poc joc molt dur. Els uruguaians han jugat molt agressius veient que la derrota els deixava fora. De fet, han acabat amb 10 per l'expulsió de Canovio. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet dos canvis a l'11 respecte a l'últim partit. Han entrat Llorente per Porro i Merino pel blaugrana Dani Olmo al mig del camp. Lamine Yamal ha tornat a ser titular i ha jugat 76 minuts, ha deixat alguns detalls de qualitat, però s'ha notat que encara no està al 100%. Pedri, titular, ha jugat 60 minuts, però avui al mig del camp espanyol no ha estat bé. També han jugat des de l'inici Cubarsí i el català Marco Corella. A la segona part ha entrat Olmo, força entonat, i Ferran, que ha tingut la més clara enviant un xut al travesser. L'equip espanyol, per cert, per Jeremy Pino, per lesió, i Nico Williams, que ha marxat amb molèsties. De la Fuente, el seleccionador espanyol, ha estat molest amb la duresa del joc uruguaià.
15: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en toda la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a l'altura de les circumstàncies.
12: Espanya, com dèiem, passa com a primera, però encara no sap contra qui jugarà els setzens de final. Serà o bé Àustria o bé Algèria, que juguen entre elles la pròxima matinada. L'Uruguai de Ronald Araujo queda eliminat. En aquest grup, la gran sorpresa és la classificació de Cap Verd en la seva primera participació en un Mundial. Els africans han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita, que queda eliminada. Cap Verd passa a setzens amb 3 empats en 3

0: partits i ara es trobarà l'Argentina de Leo Messi. Més marcadors del Mundial, el grup G, han acabat fa uns minuts el Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols i Egipte com a segona. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I, golejada de França, 1-4 davant Noruega amb hat-trick d'Ousmane Dembélé, que ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, això sí, ha jugat amb l'equip suplent amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, setzens, i Noruega segona s'encreuarà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté opcions. Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb l'Argentina confirmada com a primera i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
1: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí le esquivaría. ¿Eh?
2: Con eso me basta. Que me contesta porque soy yo, me basta.
1: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: I encara al Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent. Rafinha es va lesionar muscularment la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití. A banda del Mundial, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha exercit la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Previsions per aquest dissabte. Avui oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, Àlex Márquez ha acabat desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
3: Pensegui aquí, si no aconseguia el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
0: Precisament veig aquí el líder del Mundial, la marca del millor temps. En canvi, Alex Rins i Maverick Viñales sí que hauran de passar per la repesca. En Fórmula 1, avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli ha estat el més ràpid als lliures de divendres. Al Rally Acropolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai líder després de la primera jornada. I avui dissabte, Campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats. Blasi va caure mentre preparava aquesta prova i va participar a la contrarrellotge, tot i el dolor a les costelles. Per tant, Blasi, la gran absent avui en aquests Campionats d'Espanya de ciclisme a Sabiñánigo.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, us despertem amb música. Els meus ídols, avui d'artista convidada, hi tenim Maria Arnal, Blai Mercè, Olga Balós. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Una de les grans veus que tenim a casa nostra, que es va fer doncs un salt amb aquesta peça, amb el Marcel Bagés, i que després ha continuat fent camí, en català, en castellà, una mica de tot, experimentant amb la intel·ligència artificial.
1: Correcte, correcte.
2: I la tenim presentant un disc magnífic, es diu Ama, aquest estiu, al Festival Vida, al Festival Portaferrada, ja de cara al final d'estiu al Festival Bel per del Fòrum. Vaja, que qui la vulgui veure en directe, la veurà en directe. Ha evolucionat molt la Maria Arnal. I hem començat escoltant una cançó de fa gairebé 10 anys, d'aquest disc, 45 cerebros i un corazón, amb el Tu que vienes a rondarme, que jo ara diré una cosa, que, i no exagero dient-ho, que per mi és potser una de les tres millors cançons en castellà que s'han escrit aquest segle.
1: Wow.
2: Em sembla al·lucinant. Ostres. Em sembla al·lucinant el Tu que vienes a rondarme. Wow. La podria haver escrit Federico García Lorca.
1: Podria ser.
2: És bestial, aquesta cançó.
1: Bueno, no, jo no sé si m'atreviria tant, però sí que han aconseguit una cosa molt interessant, Maria Arnal i amb, sobretot en la fase, no?, amb Marcel Bagés, que és fer aquesta revisió de la música d'arrel que, d'alguna forma, fa que els oients connectem amb coses que no sabíem que havíem de connectar, no? És a dir, tots naixem amb una cultura musical que després sembla que l'anem perdent a mesura que tenim influències externes, però hi ha grups o hi ha propostes que ens fan reconnectar des d'on venim, no?
2: Sí, una mica com Rodrigo Cuevas.
1: És una cosa així que dius, ostres, no saps per què, però connectes amb allò perquè forma part de tu. Doncs això Maria Arnal i Marcel Bagés ho han aconseguit.

0: los calabozos de los que me he visto presa. Ninguno no viste reja, sin usos los antojos.
1: A veure, il·lumineu-me una mica. D'on surt la Maria Arnal i aquest binomi amb el Marcel Bagés, que després hi va un moment que es va acabar i que cadascú va continuar pel seu costat. Com va anar, això?
2: La Maria Arnal va començar a cantar relativament tard. Ella sempre explica que ella treballava d'acomodadora del Teatre Lliure, es va trencar el fèmur, i a partir d'aquí, amb la seva una baixa molt llarga, va començar doncs, a cantar. Després va ser a partir de l'exparella de la Maria Arnal, el Marc Sempere, activista valencià i realitzador també, que va posar-los en contacte, el Marcel Bagés i la Maria Arnal, per començar un projecte. Un dels primers concerts que van fer va ser a les festes de la Barceloneta. Clar, era un duet acústic que recuperava tradició oral, cançons populars, i a partir d'aquí doncs, van tenir molta complicitat, la Maria i el Marcel, i el projecte va començar a créixer. Va sortir aquest disc, el primer disc que sentíem abans, el segon, que és aquest que sentim ara, Clamor, fins que al final el projecte ja no va donar més de sí i la Maria va començar a caminar sola. Mm-hmm.
3: També cal dir que quan es va trobar amb el Marcel Bagés, jo crec que els astres es van alinear, perquè el Marcel Bagés, també guitarrista, venia de jazz, venia de l'Smuc, etc, però ell abraçava una tradició una mica més experimental, és a dir, li agradava músics com Marc Ribot, per exemple, li agradava tocar, utilitzar com molts efectes amb la guitarra, i això, clar, d'alguna forma es van unir dues ments inquietes que, mira, que va fer que traguessin aquests dos discos magnífics.

0: I una cosa molt maca que va passar amb el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va ser la recuperació dels poetes. En aquest cas, un poema de Joan Brossa, que és tan curt com la gent no s'adona del poder que té, amb una vaga general d'una setmana n'hi hauria prou per destrossar l'economia, alguna cosa així, doncs li va donar una èmfasi en directe, que sorties d'un directe a escoltar aquesta cançó i volies anar a fer una vaga general i a cremar-ho tot i a fer la revolució d'una vegada.
1: Sí, saps? I a més, com la Maria Arnal ve de tota la tradició teatral, clar, la posava en directe dels dos i ara ho estem veient també amb ella, amb la seva carrera en solitària, li donaven un plus més, o sigui, utilitzava molta la il·luminació, vestuari, etc. Vull dir que sorties d'allà creaven un univers propi.
0: Un univers on també hi havia com a influència Ovidi Montllor. Quin

0: que coses més estranyes que passen prop de mi.
1: Hem posat la versió original de A la vida, i aquesta, amb la veu de la Maria Arnal i el Marcel Bagés, mai millor dit, va tenir una nova vida. I hi ha molta gent que ha fet servir aquesta cançó per donar la benvinguda a fills o per acomiadar persones estimades.
2: Sí, i una altra de les influències que també Maria Arnal ha reconegut, no?, en algunes de les entrevistes és cantants com... Bé, a ella li agrada molt la poesia, no? Ella, més que influències musicals, sempre ha dit, m'agrada molt aquest poeta o aquest...
1: Sí, ella llegeix molt.
2: Llegeix moltíssim, li agrada també molt això, el teatre, com dèiem, però sempre cita a Violeta Parra.

0: Una de les gràcies de la Maria és que no té perjudicis i que les seves influències poden anar des de Violeta Parra a qualsevol marcianada d'intel·ligència artificial que hagi sortit ara, no? Vull dir, es mou entre això, entre les arrels molt marcades i el futur. Un dels... diria problemes, però potser no és un problema tampoc, ha estat les comparacions.
1: Home, sí.
0: que ha hagut d'aguantar des dels inicis de la seva carrera, no?
1: Perquè... Però és que quan coincideixes en el temps i en l'espai amb determinades projectes o artistes, doncs és molt difícil que no hi hagin comparacions. Però és que tampoc crec que sigui tan dolent que hi hagin comparacions, perquè al final estem parlant de música, sí, no? O sigui, mai res neix del no-res, no? Vull dir, tu escoltes una cosa, allò ho integres i llavors fas la teva, no sé, la teva expressió artística. Suposo doncs... que anaves a parlar d'un disc capçal digne.
0: Sí, escoltem-lo.

0: I és clar, el debut de Maria Arnal i Marcel Bagés va arribar poc després d'aquest Granada de Raúl Fernández Miró i Silvia Pérez Cruz.
1: I és una parella que tampoc va acabar del tot.
0: Sembla que no massa
2: fet,
0: del tot.
2: Bueno, sí, m'anava a posar un jardí ara mateix.
0: Ah, ja ens ho explicaràs després.
2: Després us ho explico.
0: Fora de micro. I és això, que me'n recordo quan va sortir el disc, molta gent... Pues que aquesta noia, el Maria Arnal, però si canta igual que la Sílvia Pérez Cruz. I al final penso que no és ben bé així, sinó que va ser tan fort, això de Sílvia Pérez Cruz, quan va sortir la Sílvia Pérez Cruz, no? I van haver tantes cantants que després d'això van dir...
2: Quan va sortir, perdona...
0: Jo puc atrevir-me a cantar.
2: Quan va sortir aquest disc, perquè la Sílvia Pérez Cruz ja estava fent coses
0: sí,
2: abans.
0: Sí, però jo crec que la influència de la Sílvia... clar, arriba des de la Rosalia, a la Judith Nederman, sí, a la Maria Arnal...
2: Clar,
0: I ves
1: i la, la presència, no?
2: Sí.
1: No, la tens a dins d'una habitació amb ella i, hòstia, és una...
0: Sí, i veure...
1: Ocupa,
0: i veure
1: que, ocupa tot l'espai.
0: Que hi ha una dona que canta des d'aquest lloc on canta la Sílvia, no? I segurament després, doncs potser jo també em puc atrevir a cantar des d'aquí, no?
2: I és més, canta d'aquesta manera posant en valor la música tradicional,
0: clar,
2: que era una cosa que fins ara no... Bé, no estava de moda, per dir-ho així. Mm.
1: Avui els meus ídols del suplement, Maria Arnal. Que me

0: Aquesta és l'última versió de la Maria, el seu debut en solitari, de fet, amb Ama, i a mi aquesta cançó, Que me quiten, a mi m'emociona.
1: És fantàstica, eh? A més, quan comencen, té aquest punt també de poesia, no? D'anar repetint, no? Que entres una mena de loop, no? On una idea doncs, es va com reiterant, i vas entrant dintre i dins i dins i dins. És fantàstic. I a més, aquí amb aquest disc, a Maria Arnal ja veiem com ella va experimentant també amb l'electrònica, altre tipus de sons, doblant-se ella mateixa.
0: Clonant la seva veu.
1: Clonant la seva veu, no? De fet, està fent tot aquest projecte de música
0: artificial. És molt interessant, això.
1: Intel·ligència artificial. Però, mentrestant, també va fent les seves col·laboracions, i una de les, crec que més ben resoltes, és una que va fer en el nou disc de la Liz.

0: Què passa, nen?
1: Tu la vas convidar, no?, a la Maria, no fa gaire, l'Eclipsi.
0: Va venir l'Eclipsi del suplement i ens va explicar tot aquest projecte d'intel·ligència artificial musical. No vaig entendre el 90% de les coses que em va explicar, però té una gran conversa i una gran història i és una de les grans de casa nostra. Això és l'Alice. L'Alice, mira, el dia que havia de venir l'Eclipsi no es va presentar.
2: Ah.
0: A vegades hi ha artistes que, que van a dormir tard al cap de setmana.
1: Potser estava passant la millor nit de la seva vida.
0: Això m'acostuma a passar amb músics.
2: Que no t'arriben a les entrevistes.
0: Sí, sí. Ramon Mirabet tampoc va arribar.
1: Tampoc va arribar?
0: Sí, sí. Ha tornat, des d'aleshores, al suplement.
2: Vull dir que no, sí que... Doncs...
0: Vull dir que fins aquí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Quan tu tens un compromís, normalment l'has de...
1: No, i tant. Si tens un compromís, i...
2: La música.
1: I si convé, vens d'empalmada. I ja està.
0: Sí, no,
2: Com nosaltres. No venim aquí a les 7 del matí, que van a dormir. Ja està, tio.
0: Una excusa amb cara i ulls. És a dir, l'excusa no pot ser anat a dormir tard.
1: No.
0: 20 minuts abans de començar
2: l'actualitat.
0: Factura de fa 3 o 4 temporades.
1: Ben fet.
0: Vull dir que si a algun oient ha trobat a faltar Ramon Mirabet al suplement...
2: Ara ja sap per què.
0: Ara ja sap per què. Amb què acabem, nois?
2: Amb Pellizco, també del nou disc de Maria Arnal.

0: ens veiem algun dels concerts de la Maria?
1: Sí.
0: Arnal?
1: Sí, sí, sí.
0: A on,
1: sí, sí.
0: Olga? A Vida, Portaferrada o Festival B?
2: El Vida. És l'últim cap de setmana de suplement d'aquesta temporada.
1: Sí,
2: el Vida. Crec que deu ser el 4 i el 5 de juliol,
0: no? Sí, i tant.
2: Doncs mira,
0: la setmana que ve.
2: Aquell dia sí que podem venir pel programa sense dormir.
1: I a més, tinc ganes de veure-la posada en directe, perquè
0: utilitza... Actua molt tard.
2: Tindré una petició popular de cara a la setmana que ve, últim capítol de la temporada. Tornarem al setembre. Jo crec que...
1: A veure.
2: Per acabar amb cara i ulls, després de...
1: Què vol dir cara i ulls?
2: Tota la turra de temporada.
0: Ai, que m'ho veig a venir. És a dir, tot passa pel teu filtre, la teva aprovació...
2: No és veritat, això.
1: Ah, no?
2: Sí, l'única petició que us demano és que el cap de setmana que vam feu quin. És que és el meu grup fetitxe.
0: Sé que mai
2: mereixeria un capítol.
1: Ens vas demanar si l'oreja de Van Gogh, que ens va des...
2: No, això no és veritat.
0: Jo no em prepararé res, perquè ho saps tot tu ja.
2: No, però la selecció feu-la vosaltres.
0: Aquell dia sí que parlo.
2: Vinga. Fins la setmana que ve, ara tornem.
0: Adéu.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
5: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
6: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
4: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
6: Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
14: una cullerada de silenci,
13: dos reflexos de llum,
14: 5 quilos de cadira
13: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
15: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
16: Contes, novel·les, poemes, cançons...
15: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
17: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
15: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
18: Bon dia.
2: Venezuela restringeix l'accés a l'estat de La Guaira, és el més afectat pels terratrèmols d'aquesta setmana.
18: El govern veneçolà vol facilitar així les tasques de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària a la zona. S'eleven a gairebé un miler de morts, 3.000 ferits i 50.000 desapareguts segons l'ONU.
2: 50.000 desapareguts segons l'ONU, poca broma, és una xifra que encara les autoritats veneçolanes no confirmen, però els trets van per aquí, segons el que explica l'ONU aquestes últimes hores. A tot això, els Estats Units, en paral·lel a enviar aquesta ajuda a Venezuela, responen a l'atac iranià de dijous contra un vaixell a l'estret d'Hormuz.
18: Washington ha bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran on hi havia míssils i drons.
2: Per tant, ja hi tornem a ser. Controlats els incendis de Tiana i de Tàrrega.
18: Tant el foc del Maresme com el de l'Urgell han afectat una quarantena d'hectàrees i a la franja de Ponent continua actiu l'incendi de Tamarit de Llitera que ha cremat més de 4.000 hectàrees.
2: Avui dissabte el PSOE tancarà files amb Pedro Sánchez.
18: Serà el comitè federal del partit on defensarà un cop més la continuïtat del govern i la seva gestió dels casos de corrupció. A Catalunya, avui el PP català tornarà a escollir Alejandro Fernández com a líder en un congrés que arriba 4 anys tard.
2: I aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya, la JNC, homenatjarà l'expresident Jordi Pujol.
18: Serà un acte Planoles al Ripollès, un acte de reconeixement a la trajectòria política de l'expresident que arriba després que l'Audiència Nacional l'exonerés del judici de la família per la fortuna a Andorra.
2: Aquesta tarda, manifestació de l'orgull LGTBQ i més a Barcelona.
18: És la convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere al Front d'Alliberament Gai de Catalunya o Arran, entre d'altres, serà a partir de les 6 des de plaça Universitat.
2: Més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU.
18: És una iniciativa que han impulsat famílies dels estudiants, tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'enguany era un 4,18, que és la més baixa des del 2014.
2: Restriccions a l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres.
18: Perquè aquest cap de setmana no circularan els trens en tots dos sentits entre les dues ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà.
2: Aturada l'adjudicació de la nova gestió del cinema Trufó de Girona.
18: Després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara, el procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs.
2: Rosa Boladeres guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre.
18: L'actriu està premiada pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, que es va fer a la Sala Beckett de Barcelona.
2: I als esports del Mundial, Espanya es classifica com a primera de grup després de guanyar per la mínima l'Uruguai.
18: Per un gol de Baena, ara la Roja espera el seu rival a setzen, serà Àustria o Algèria.
2: Les portades dels diaris continuen fixades en Veneçuela. Marina Laminos, bon dia.
19: Sí, tot són fotografies de les runes al país llatinoamericà. A l'Ara, un edifici destrossat i sobre fons groc, un titular, Veneçuela, sense mitjans per buscar desapareguts. Tant La Vanguardia com El Periódico hi posen xifres. Veneçuela busca 50.000 desapareguts i la xifra de morts s'enfila a 900, titular que La Vanguardia acompanya d'una fotografia d'un edifici esfondrat a Caravalleda, a la Guàrdia. Guaira, amb desenes de persones buscant víctimes. Al Periódico, imatge també de la Guaira, aquí són ciutadans que transporten un cos recuperat d'un dels edificis esfondrats i el titular, l'ONU xifra en 50.000 els desapareguts a Veneçuela. I el Punt Avui, en un sentit molt diferent, titulen Es busca nom. Fins al 15 d'agost la ciutadania de la Catalunya del Nord podrà escollir el nom oficial del departament.
2: A la premsa editada a Madrid, tots els titulars també són per Veneçuela. El País, Veneçuela busca supervivents del terratrèmol a la desesperada.
19: La fotografia del País, però, és del rei d'Espanya, Felip VI, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, reunits al Palau Nacional de Mèxic. Tant El Mundo com a La Razón, també a l'ABC, les fotografies són aquí sí per a la devastació a Veneçuela. Pel que fa als titulars, La Razón diu Veneçuela busca contrarrellotge supervivents entre la runa. A l'ABC, Veneçuela sense mitjans per atendre els ferits. I un segon titular, que apunta que la justícia boliviana reobre el cas en què Zapatero va cobrar 200.000 euros. I El Mundo, també sobre els fronts judicials oberts al PSOE, la UCO detecta tripijocs en els contractes que va recomanar Begoña Gómez.
2: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufarà 27 espelmes a Aitana.
20: L'artista de Sant Climent de Llobregat es va donar a conèixer a través d'Operación Triunfo i amb el temps s'ha convertit en una de les artistes més internacionals de casa nostra gràcies a cançons com aquest superestrella que ara sentíem.
2: 58 espelmes, Miqui Puig.
20: Durant 16 anys va liderar Los Sencillos i des d'aleshores ha continuat la seva carrera en solitari amb discos com Casualidades o Impar i tocant diverses tecles. Fa de DJ, de productor de la seva pròpia agència, és amic del Suplement i fins i tot ha escrit un llibre, Jo no queria ser Miqui Puig.
2: Per molts anys el Miqui. 51 espelmes també per Tobey Maguire. I got the script and I read it and my first feeling was a
20: feeling of relief. Because it was good. És el nom que s'amaga darrere de Peter Parker, el personatge de la trilogia de Spider-Man de Sam Raimi, un paper que va reprendre anys més tard, el 2021, en una altra pel·lícula d'aquest superheroi dirigida en aquest cas per John Watts.
2: Vida social. Marta Ferrer, avui els Pets bufen 40 espelmes al Festival Random Rubí.
21: I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira d'aniversari, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui a l'amfiteatre del Parc del Castell. A les 10 del vespre es poden comprar entrades per 10 euros. Segurament t'estimo, segurament t'estimo.
2: La meitat de 40-20, els Amics de les Arts celebren 20 anys damunt dels escenaris a Reus.
21: Amb motiu de les festes de Sant Pere, el trio portarà el seu show especial per commemorar dues dècades de carrera a la plaça de la Llibertat del municipi a 11:45 del migdia de manera gratuïta. Quan li agafa la mà, meu
2: passa el temps, saps que Ginestà són els caps de cartell del descampat Santa Pau de la Garrotxa.
21: I seran també amb la Big Bandida i Santa Mandra, entre d'altres. Els concerts arrenquen a 8:15 del vespre al pàrquing del pavelló municipal i les entrades costen 15 euros.
2: El Teatre de la Biblioteca, l'Albada.
21: En el marc del Festival Grec, Oriol Brogi presenta aquest text en què compta amb 11 intèrprets en un viatge al passat que ens transporta als Jocs Olímpics del 92. Allà, una noia que està acabant la carrera emprendrà una recerca que l'endinsarà en la història més fosca de l'Espanya moderna. La funció és a les 6 de la tarda, les entrades estan disponibles per 30 euros.
2: I encara en clau del Festival Grec, el Poliorama, la Truita.
21: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderes i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. La funció és a 8:15 del vespre i es poden comprar entrades des d'11 euros.
2: 3 minuts per les 8 del matí, l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El sacrifici.
0: A la seu social dels sicaris va arribar una carta que va tenir el mèrit de fer-los esgarrifar. Un homenot amb males puces, que les havia fet de l'alçada d'un campanar, com els seus col·legues, va llegir la nota amb veu alta i tremolosa. Fa molt temps que no puc agafar el cotxe i la culpa és de les persones amb mobilitat reduïda. Són un col·lectiu sobrerepresentat. Tenen més places d'aparcament de les que necessiten i persones com jo ens hem de fer fotre. Digueu-me qui és més desgraciat aquí, ells o jo? L'homenot es va aturar un moment a reflexionar, però els seus companys li van fer notar de seguida que els escrúpols no procedien en horari laboral. I va seguir. Mireu, ja no vull cap mal a ningú. Tinc un amic minusvàlid i no seria just passar comptes amb un dels seus iguals. És per això que us demano que demà, amb tot el tacte de que sigueu capaços, vingueu a trencar-me les cames. Sóc una persona sedentària, no les trobaré a faltar. L'homenot, que havia perdut tot el color que tenia, va veure que el remitent havia adjuntat hora i adreça per fer efectiu l'encàrrec. I al final de tot de la carta va afegir: pagaré el que calgui. La tranquil·litat de tenir reservat un lloc per aparcar no té preu.
2: Música.

0: Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què arribarem amb els Stones avui a les 8 del matí?
1: Perquè la llegendària banda de rock ha publicat aquesta setmana dos nous senzills. Un d'ells, aquest que escoltem, Jealous Lover. Amb més de 60 anys de carrera musical, Mick Jagger i companyia publicaran el seu 25è àlbum d'estudi el proper 10 de juliol. En aquest disc hi trobarem aquesta joia d'R&B titulada Jealous Lover.
0: Avui fins a les 8 amb els Stones o amb el Rolling. Com preferiu. Salut i ràdio.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 27 de juny del 2026, el recompte de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela no para de créixer, ho continuarà fent els propers dies. Ja són gairebé 1.000 les persones que han perdut la vida al país sud-americà, però és que el nombre de desapareguts s'enfila fins al 50.000 després dels sismes consecutius de dimecres. Un desastre natural que arriba en un moment de gestió política complexa amb un règim chavista que perviu formalment sota el lideratge de Delcy Rodríguez, però que no pren cap decisió sense el permís de Donald Trump. En un món governat per les contradiccions, resulta sorprenent assumir que Veneçuela rebi ara el suport humanitari immediat dels Estats Units. Són imatges que fa tan sols 6 mesos haurien estat impensables. Els terratrèmols d'aquesta setmana serveixen per recordar la fragilitat humana davant les grans catàstrofes i també la importància de construir una xarxa de prevencions per minimitzar-ne les conseqüències. Els terratrèmols són inevitables, ho han estat al llarg de la història, perquè formen part del funcionament natural, mai més ben dit, del planeta, però està a les mans dels governs preparar-se perquè l'impacte sigui tan baix com sigui possible. La gestió integral de les emergències, des que es construeix fins que s'estableixen els protocols per actuar davant de crisis com aquesta, és el que marca la diferència, i a vegades ni tan sols això permet salvar-se. Només cal recordar què va passar a Fukushima el 2011. En setmanes com aquesta es va tenir present el que explicava la periodista Catherine Schulz al llibre-reportatge El gran terratrèmol, editat a l'Estat el 2025, després que guanyés ja fa uns anys el Premi Pulitzer. La lectura és frenètica, com els instants previs a la gran desgràcia en una pel·lícula de catàstrofes, amb la diferència que el que hi explica és tot veritat. La gran pregunta, ve a dir l'autora, no és si hi haurà un terratrèmol devastador a la costa del Pacífic dels Estats Units. La gran pregunta és quan passarà i si estem preparats. La conclusió no convida precisament a l'optimisme. Som al suplement i en setmanes com aquesta costa una mica més tenir esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: No ens ho acabem de creure, però teòricament l'onada de calor ja ha passat de llarg, almenys a casa nostra. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. Sí, tot i així hem tingut una mica de mala sort perquè, malgrat es va debilitant, ha quedat de la península Ibèrica, on encara ha quedat una mica ancorada, és precisament a la zona del Mediterrani, i afectant-nos una mica de ple. Per això no acaba de baixar de tot el termòmetre, hem deixat enrere aquests valors doncs, desbocats, excepcionals, de més de 40, fins i tot. Però bé, estem una mica per sota del llindar, però no gaire més. De fet, ahir es va arribar a 39 a Figueres i avui encara pot haver-hi introduïda amb algunes xifres de 37, 38, potser algun 39 a les zones més caloroses. A més, s'incrementa una mica l'aixafogó a la façana litoral. Per tant, hem de tenir una mica de paciència d'un cap de setmana que serà més de canícula de ple de juliol o finals de juliol que no pas de finals de juny. Avui amb estabilitat. De fet, l'únic factor que destaquem són alguns núvols baixos inofensius aquest matí cap al delta de l'Ebre, algun núvol prim passatger, tarda amb algun núvol cap a l'àrea del Pirineu, però sense conseqüències, per tant, protagonista el sol i la calor. I demà sí que ja comença a canviar una miqueta, lentament, insistim en paciència. Demà es notarà sobretot a la tarda al Pirineu i Franja de Ponent, on al llarg de la tarda l'altra nota començarà a baixar una mica, es produiran les primeres nuvolades amb ruixats i algunes tempestes. A la costa i al peritoral, al marge, no ens assabentarem, i a més les temperatures encara podrien pujar un palet més, amb pols s'agraeixen en suspensió, i sí que ja a partir de dilluns i fins dimecres s'iniciarà aquest descens lent i global arreu del territori, l'arribada d'alguns ruixats que al nord-est del país fins i tot localment podrien ser una mica intensos.
1: Alerta amb Europa també, perquè fa calor a Catalunya, però a Regne Unit, França, França s'han acabat els aparells de ventilació, estan esgotadíssims, i al Regne Unit no hi estan gens acostumats al termòmetre, que s'enfila en alguns punts fins als 37-38 graus.
2: Sí, de fet, la bombolla d'aire calent ja es retira del Regne Unit. Ara mateix està sobre França, la part nord i oriental. A la Bretanya ja comença a baixar el termòmetre, aquí ja ha abandonat aquesta bombolla d'aire càlid. Es debilita, però entre avui i demà encara afectant això que deies, França i la zona central d'Europa. Són països, per exemple, el Regne Unit, les vivendes són de moqueta, de finestres tancades.
1: Bé, no tenen persianes. Sí, sí.
2: No baixen, sí. Per tant, clar, amb aquestes temperatures es fa insuportar els metros, amb temperatures de més de 35 graus, excepcional, i tant. De fet, a França, amb els rècords que hi ha hagut, ens comentaven que els recordava la onada de calor del 2003, que va morir 15.000 persones, no ha mort tanta gent, però les xifres són similars, o en alguns casos fins i tot superiors.
1: Una abraçada, Jofre, fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Seguim molt pendents del rastre de la destrucció a Veneçuela. Ha deixat el doble terratrèmol que va sacsejar el país dimecres amb un munt de morts encara per comptabilitzar. En l'ombra de morts s'apropa de moment al miler, hi ha més de 3.000 ferits i segons l'ONU ja hi ha 50.000 desapareguts. El pas del temps ara és la clau per rescatar el màxim de persones en vida i per això aquesta matinada el govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les tasques de rescat, l'arribada d'ajuda humanitària i també la coordinació dels equips d'emergència. A l'Amèrica Llatina hi tenim el Joan Biosca.
3: Tercera nit al ras, la que dormen milers de veneçolans que ho han perdut tot, els de la zona zero de Catia-la-Mar i La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, la capital veneçolana a la costa del mar Carib veneçolà, angoixa i també incertesa la recerca de familiars, amics i coneguts desapareguts, una xifra que ronda els 50.000 desapareguts, segons les dades recopilades per voluntaris veneçolans, que ja tenen aquestes dades també a l'Oficina de Nacions Unides al País Sud-americà, que intentarà ajudar en les recerques. Por a noves rèpliques sacsejades que s'estan produint, que destrossen ponts i carreteres, com per exemple un accés precisament a la zona zero de La Guaira.
4: Una rèplica y ya el puente terminó de colapsar. No deja pasar ningún tipo de vehículo a pie de una persona en una persona. El puente que une Caraballeda con La Guaira. Ya no pueden pasar en vehículo.
3: El govern veneçolà, justificant posar ordre, limita els accessos als edificis ensorrats a partir de les 8 del vespre, ho explica el ministre de l'Interior veneçolà, Diosdado Cabello.
5: A partir de las 8 de la noche de hoy, 26 de junio. Agradecemos a todos los que han venido colaborando, agradecemos a todos los que se han venido incorporando, pero es necesario que todo tenga un orden de acuerdo al momento que estamos viviendo. El tema humanitario, el tema sanitario.
3: L'ajut internacional va de menys a més, arribant a Veneçuela la gran majoria d'assistència humanitària de primera necessitat. Fins ara l'ha liderat el voluntariat. S'espera que els rescatistes internacionals amb gossos especialitzats especialment per localitzar persones d'entre les runes ocupin posicions. Cada hora que passa és vital per trobar persones amb vida.
1: Gràcies, Joan. De fet, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEM i de Protecció Civil de Catalunya és a punt de viatjar cap a Veneçuela en un vol que sortirà des de Madrid. Es tracta d'un equip especialista amb estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea que donarà suport a les tasques de rescat. Ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
1: I mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar l'ajuda des de Catalunya. N'ha parlat a 3 Catinfo el president del Fons, Jordi Quadres.
7: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: Una donació que es pot fer per transferència bancària i també el número de Bizum 08678, 08678. A partir de les 9, al suplement incorporarem l'Albert Elfa també a la tertúlia, ens ajudarà a mirar cap a Veneçuela. També contactarem amb el grup de bombers que viatja avui cap a Veneçuela, amb una catalana que viu al país, a Veneçuela, i que ens ajudarà a posar context doncs, el que està passant, amb una mirada també des de dins de Caracas. El rastre de destrucció a Veneçuela no té res a veure amb les conseqüències del terratrèmol d'una magnitud similar que dijous va sacsejar també al Japó, sense víctimes ni danys materials greus, perquè és un país acostumat a aquests fenòmens i amb els edificis, sobretot, que estan preparats per sismes d'aquesta mena. Aquesta matinada, però, atenció, perquè el Japó s'ha emès una alerta al país nipó pel pas d'una tempesta tropical i d'un cicló que, de moment, ha obligat a evacuar 200.000 persones i que ha provocat 7 ferits. També s'han hagut de cancel·lar més de 200 vols, la majoria amb origen i destinació a l'aeroport de Naha, al sud-oest del país, i s'han suspès alguns serveis del tren bala. De matinada, l'altra notícia del dia són els nous atacs dels Estats Units contra l'Iran aquesta nit com a resposta al bombardeig d'aquesta setmana contra un vaixell comercial nord-americà que travessava l'estret d'Hormuz. Ja hi tornem a ser, per tant, aquest atac de l'Iran es va rebre com una violació de l'alto al foc. Concretament, Trump va parlar de violació estúpida de l'alto al foc. En tot cas, la Guàrdia Revolucionària ha promès una resposta ràpida i decisiva al bombardeig nord-americà d'aquesta matinada. Es tracta del primer intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran des de la signatura del memoràndum d'entesa entre els dos països la setmana passada i posa de manifest la fragilitat de l'acord de pau signat fa només 10 dies. Mentrestant, els governs del Líban i d'Israel, que actualment no tenen relacions diplomàtiques, han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació i per arribar a un escenari de pau i seguretat duradores. Així ho ha explicat l'ambaixadora libanesa a Washington després de signar l'acord.
8: L'acord marc trilateral que hem signat avui és un primer pas en el camí cap a la restauració de la sobirania i la integritat territorial libaneses per garantir un cessament permanent i definitiu de les hostilitats i permetre que el nostre poble torni a la seva terra i que tots els libanesos visquin en pau, seguretat i prosperitat.
1: Un pacte que s'ha signat dels governs del Líban i d'Israel, com explicàvem, sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest acord. A Catalunya, els bombers donen per controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees forestals, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral. No hi ha hagut danys personals ni tampoc ha afectat cap habitatge, però sí que hi ha un home detingut acusat d'haver provocat l'incendi. Des de Tiana, Marta Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Un foc que preocupava perquè tenia molta potència i hi havia la por que es pogués estendre cap a la serralada litoral en direcció a l'Ella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho va poder impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
10: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris i gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi doncs, preocupava molt.
9: Poc després que comencés l'incendi es va detenir un home acusat d'haver-lo provocat.
10: Sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
9: El foc va obligar al confinament dels municipis més propers a l'incendi. Les gairebé 50 hectàrees que s'han cremat estan dins l'espai protegit d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellax.
1: També controlat l'incendi de Tàrrega, l'Urgell, que ha cremat 38 hectàrees de terreny agrícola, segons dades provisionals dels agents rurals. 9 dotacions terrestres continuen treballant per donar-lo per extingit. La hipòtesi principal és que una avaria de màquina agrícola hauria estat la causa del foc. I a la Franja, mentrestant, encara es treballa per extingir l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. L'incendi evoluciona favorablement i els bombers continuen treballant a contrarrellotge, concentrant els esforços al flanc dret, als sectors sud i nord del perímetre. Encara hi ha 240 veïns de les localitats de Sanuí i Alins i de Calassans que no poden tornar cap a casa. Des del Campell, Júlia Albacar.
11: El foc ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees, de les quals el 70% són agrícoles. Ja s'han retirat els efectius d'altres comunitats autònomes i ara continuen amb l'extinció els mitjans aragonesos. Les altes temperatures i el vent han fet que sigui un incendi molt complex, com definia el conseller d'Interior aragonès, Roberto Bermúdez.
12: És una barbaritat que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir. Con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
11: També han passat la segona nit fora els veïns dels nuclis de Sanuí, Alins i Calassans per seguretat i en el cas de Sanuí perquè les flames van arribar pràcticament a tocar les cases.
1: Els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta cap a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Ahir a la tarda, efectius dels GRAE van localitzar el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a Alins. A la crònica política compta enrere per un superdissabte de congressos interns. A Catalunya li toca al PP, un congrés que feia 4 anys que s'havia de celebrar, ara hi entrem, però abans tots els ulls posats a Madrid, a la seu del PSOE, on Pedro Sánchez reuneix avui el seu comitè federal, el comitè federal del PSOE, enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències avui amb els crítics. Des de Madrid, Alba Gil.
13: Ferraz confia que els barons i líders territorials tanquin files amb Pedro Sánchez, que compareix davant la plana major del PSOE 3 dies després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la contundent sentència contra José Luis Ábalos encara viva. El president espanyol es plantarà davant dels seus per engegar la maquinària electoral en un comitè que es preveu tens, però sense grans qüestionaments més enllà dels habituals de García Page. La corrupció s'ha convertit en el principal llast per al PSOE i si l'any passat convulsionava pel cas Cerdán, avui també ressonaran el cas Leire Díez o la investigació Zapatero. Però més que oposició, s'espera preocupació per com redreçar aquesta situació de cara al nou cicle d'eleccions, precisament un dels debats que podria estar més viu. Sánchez ja ha descartat un superdiumenge electoral, però no ha concretat si les generals seran abans que les autonòmiques i municipals del maig, tal com demanen diversos càrrecs per evitar el desgast. D'altra banda, els socialistes tenen previst endurir encara més els controls interns amb canvis en el reglament per poder implementar les mesures que van anunciar el juliol passat.
1: Qui sí que ha insistit aquesta setmana que cal convocar eleccions, gràcies Alba, és Alberto Núñez Feijóo, que avui serà a Barcelona per assistir al Congrés del PP català. Malgrat els seus estira i arronses amb el líder del partit, Alejandro Fernández, serà reelegit com a número 1 de Catalunya, però el gran dubte de la jornada d'avui pel PP a Catalunya és saber qui serà el número 2. Àlex Giralt Robert, bon dia.
14: Bon dia. L'últim gran conclave dels populars catalans va ser el 2018. Els seus estatuts marquen que s'ha de fer cada 4 anys, però les desavinences entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo han fet posposar la cita fins avui. El desgel es va començar a fer evident amb l'elecció de Fernández com a cap de llista del PP per a les catalanes del 2024.
15: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño, os aseguro que ha salido sano peleón, però també us asseguro que us va a deixar dormir per les noches.
14: El salt dels populars, dels 3 als 15 diputats, va deixar aparcada la idea d'un relleu. Ara la principal incògnita és qui substituirà com a segon de bord l'històric Santi Rodríguez, que reclama algú amb molta empenta.
16: Després de 5 anys jo he fet tot el que havia de fer. Entenc que en el partit hi té que haver renovació, hi té que haver un revulsiu. Hem salvat una situació crítica i, per tant, ara volem més.
14: Qui té més números és el portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández. A nivell programàtic, la formació avalarà, entre d'altres, endurir la seva posició contra la immigració.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. Avui fa 2 mesos exactes d'aquest moment.
17: Con lo cual, se acuerda que a partir de este momento queda, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, queda fuera del procedimiento, una palabra.
1: 2 mesos que la justícia va exonerar Jordi Pujol i Soleil del judici per la fortuna familiar a Andorra. Doncs bé, aquest migdia, la Joventut Nacionalista de Catalunya retrau homenatge a l'expresident Pujol a Planoles, al Ripollès. Serà un acte amb diversos militants i càrrecs de diferents èpoques de la branca juvenil de l'antiga Convergència que volen fer un reconeixement a la trajectòria política de l'expresident. Entre els assistents hi haurà el secretari general de Junts, Jordi Turull, el president del Parlament, Josep Rull. No està previst que Jordi Pujol llegeixi cap discurs que ha preparat, sinó que ho farà la secretària general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Des que el cas Pujol ha quedat vist per sentència, les aparicions públiques de l'expresident, que acaba de fer 96 anys, han estat mínimes, però diverses veus han volgut reivindicar el seu llegat i, de retruc, lamentar la lentitud de la justícia, que ja no podrà condemnar-lo ni tampoc absoldre'l. Amb l'expresident Pujol exonerat, la pressió la té ara la magistrada, que ha de redactar la sentència d'un cas amb 17 acusats, una sentència que algunes fonts apunten podria fer-se pública ben bé aquest estiu. Per tant, està al caure. D'aquí unes setmanes podríem tenir sentència Pujol. Tornem a parlar de la gran estrella sempre dels informatius. Donald Trump torna a fer servir els aranzels com a amenaça. Ara diu que imposarà aranzels del 100% a les importacions europees si finalment es decideix gravar les multinacionals tecnològiques estadounidenques. És la proposta, és la resposta, com sempre, comunicada a través de la xarxa, a la proposta de l'Eurocambra de gravar amb un impost general gegants digitals com Google, Apple, Meta o Amazon. El president dels Estats Units diu que penalitzarà qualsevol país europeu que ho apliqui amb un arancel del 100% als seus productes i que el nou gravamen s'imposarà per damunt de qualsevol acord previ de manera immediata. Una de freda i una de calenta de Donald Trump que amenaça la Unió Europea, però recula en un dels altres fronts que té oberts. Finalment, permetrà que es faci servir el model d'intel·ligència artificial més avançat d'Anthropic. Concretament, un centenar d'empreses i organismes federals dels Estats Units hi tindran accés, segons el mitjà Semàfor, després que Trump en bloquegés l'ús fa 2 setmanes al·legant motius de seguretat nacional. Ara Washington considera que Anthropic ha fet prou canvis per evitar que aquesta tecnologia es pugui fer servir en ciberatacs sofisticats. La realitat és que els delictes a internet no paren de créixer. A la Unió Europea cada vegada hi ha més integrants de xarxes criminals perilloses i l'Europol ho vincula als ciberdelictes i al reclutament de molta gent per cometre estafes online. Alerta a la dada, en només 2 anys, el nombre de membres d'organitzacions criminals a la Unió Europea ha passat de 80.000 a 400.000. Els detalls des de Brussel·les amb el Bruno Forteamires. Bon dia.
18: Hola, bon dia. L'Europol diu que l'esfera digital permet delinquir en un entorn més segur perquè els membres de les xarxes criminals assumeixen menys riscos que la vida real. Tot i que el negoci més suculent continua sent el tràfic de drogues, creixen amb força les bandes dedicades al frau i a les estafes en línia. Ho advertia el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
19: These are not street gangs.
20: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
18: I dona una altra dada. El 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes. L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se a l'economia.
1: Música. Les agressions LGTBI fòbiques també són cada vegada més freqüents o com a mínim es registren més incidències segons les dades de l'Observatori contra l'LGTBI fòbia. Concretament, l'any passat van créixer un 11% respecte a l'any anterior i per això, un any més, la comunitat LGTBQ i més sortirà al carrer per reivindicar els seus drets. Aquesta tarda, a Barcelona, la manifestació de l'orgull LGTBQ i més es fa convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre altres. També s'hi han adherit més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. Serà a partir de les 6, des de Plaça Universitat fins a Sant Jaume, on es llegirà el manifest. És la cinquantena marxa per l'alliberament sexual i de gènere que es fa a Barcelona, aquest any sota el lema, més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta. La

0: grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
1: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
2: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
0: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
3: La fàbrica de llet Pasqual Lagurb tancarà aquest 31 de juliol després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta. La nau passarà, aleshores, a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per pizzas. Quim Espanyol, advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors, ha criticat el paper de Tarradellas en l'operació.
4: El que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball, que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
3: Ara s'obrirà un procés de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els treballadors que rebutgen l'ERO i ja han anunciat protestes contra els acomiadaments. També a Catalunya se salvarà finalment dels acomiadaments que té previstos el grup Volkswagen. Segons la revista alemanya Manager Magazine, la companyia vol deixar al carrer 100.000 treballadors de tot el món fins al 2030, una operació que sortosament no afectarà els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, que també formen part de l'empresa. La selectivitat continua portant cua a casa nostra. Aquestes últimes hores, una petició feta a la plataforma Change.org ha recollit més de 1.300 firmes per reclamar la revisió de l'examen de matemàtiques de les PAU. Tot plegat després que dimarts se sabés que la nota mitjana d'aquest any és un 4,18, la més baixa en matemàtiques des de l'any 2014.
5: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Si hagués estat mal dissenyat, per exemple, tindríem molts 10s o molts 0s.
3: Què vol dir la capacitat actual de l'alumnat, per això. Aquesta és la valoració que feia la professora de matemàtiques i sotsdirectora de la selectivitat, Clara Mateo Campo, aquesta setmana en aquesta emissora. Tot i així, el text que han fet les famílies a Change.org assegura que l'examen exigia, llegeixo literalment, un nivell d'interpretació, abstracció i concentració que era impossible de complir dins el temps estipulat. El document també es denuncia que això no només compromet l'educació i l'equitat, sinó que també, continuo llegint, infringeix el benestar emocional dels estudiants. Amb tot, els impulsors de la petició exigeixen a les autoritats educatives que prenguin mesures immediates per revisar l'examen de matemàtiques i els criteris de correcció. Continuem parlant d'educació perquè hi ha novetats en el procés de preinscripció de la formació professional d'aquest any. 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no obtinguin cap plaça en el primer curs de grau mitjà o superior que han demanat. El Departament d'Educació, que vol evitar els problemes de convocatòries anteriors en l'accés als estudis triats, ha rebut prop de 110.500 sol·licituds. Maria Costa.
6: Si un alumne no ha aconseguit entrar a cap de les 10 opcions que hagi demanat, un algoritme que seguirà els interessos de cada aspirant proposarà altres places en altres horaris o en altres estudis de la mateixa família. Ho explica el director general d'Ordenació i Integració de la Formació Professional, Ricard Coma.
7: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
6: Tot plegat amb l'objectiu d'evitar l'abandonament prematur dels estudis.
3: A les escoles del País Valencià, la llengua continua portant mal de caps als equips directius i a les famílies. Els pares que matriculen els seus fills per començar infantil 3 al mes de setembre es troben que, si l'escola té aula de 2 anys, no poden acollir o no poden escollir la llengua base d'escolarització dels fills. Segons dades de la Conselleria, el 52% de les aules d'infantil 3 seran en castellà. Des de València, Alba Barbosa.
8: A l'Escola Carles Salvador de Castelló només han ofert 4 places en valencià per als infants que començaran al setembre infantil 3. La resta estan ocupades pels que pugen d'infantil 2. Els fills de la Carla Montfort i la Lídia Aranega aniran al grup de castellà tot i haver demanat la línia en valencià.
9: Es va votar i va haver 7 famílies que van votar castellà. Per tant, no es va arribar al 75%, va ser un 70%, i es va crear una línia en castellà i una línia en valencià.
10: Tenim el cas d'abril, que va començar en castellà, malgrat que vam fer la sol·licitud en valencià.
8: La llengua del grup, quan comença en infantil 3, ja ve condicionada pel que van escollir les famílies l'any passat. Lliris Moltó és la directora del centre.
11: N'hi ha 9 o 10 famílies que es veuen obligades a escolaritzar els seus fills en castellà perquè no volen anar-se'n del barri o perquè no volen anar-se'n de l'escola.

0: L'escola on tenen matriculat el fill gran.
1: L'escola ha fet arribar les queixes a la conselleria, que els va instar a canalitzar-ho a través d'inspecció i han obtingut un informe favorable. Des d'Educació asseguren que estudiaran una solució per als centres on hi hagi una demanda de places.
2: 2:02 PM. Mobilitat. Atenció, si teniu la mala sort que us heu de moure amb l'R11 de Rodalies entre Girona i Figueres, aquest cap de setmana no circulen trens en cap dels dos sentits entre aquestes ciutats per les obres de millora en el pont ferroviari sobre el riu Ter de Flaçà. Se substitueix per dos serveis d'autobusos, un directe entre Girona i Figueres, sense parades, en els dos sentits, i un altre entre Flaçà i Figueres que fa parada a totes les estacions intermèdies. El tall també s'aprofita per fer obres de millora al pas inferior a l'estació de Camallera i s'espera que la normalitat en el servei es reprengui dilluns a primera hora. Ens quedem a Girona, on s'ha aturat l'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut després que el Tribunal de Contractes hagi rebut el recurs que va presentar el col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El procediment se suspèn fins que el Tribunal resolgui el recurs. Recordem que el concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Arc Cambrils. Girona, Maria Rovira.
3: En el recurs que ara analitza el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic, el col·lectiu de crítics va argumentar que havia vist irregularitats flagrants i contradiccions en el concurs per adjudicar la nova gestió. Entre altres coses, es remarcaven el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, que és la principal singularitat del Truffaut. Un cop el Tribunal ha rebut el recurs, no es pot adjudicar el contracte a l'empresa Rambla de l'Art Cambrils i tot el procés queda pendent de la resolució. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. El principal motiu per continuar amb la programació era, segons el col·lectiu, per resoldre la situació dels treballadors.
2: Senyals horaris de 2:09 PM. L'actriu Rosa Boladeres ha guanyat el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina i és un dels més longeus de l'Estat en aquest àmbit. El jurat ha premiat Boladeres pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la Sala Beckett de Barcelona, Montse Pujol.
4: Rosa Boladeres, després de formar-se a l'Institut del Teatre, va iniciar la seva trajectòria professional a començament dels anys 90, muntatges com Final d'estiu amb tempesta, de Francesc Luchetti, i Els temps i els Conway, dirigida per Mario Gas. Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes al panorama teatral i audiovisual català. Ha treballat en teatre, televisió i cinema, tant en registres dramàtics com còmics. Boladeres, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha mostrat la seva alegria per rebre el guardó.
5: I el Premi Margarida Xirgo té aquesta cosa tan connectada emocionalment, no? I sembla ser tot una comunitat de xirgos, i la de Xirgo, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
4: Des del 2022, els principals impulsors del Premi Margarida Xirgo són la revista Núvol, que va prendre el relleu de l'Agrupació Dramàtica de Barcelona i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya. El premi s'ha atorgat anualment des del 1973 i ha distingit noms com Núria Expert, Anàlisi Aran, Míriam Iscla, Mercè Arànega, Clara Segura o Emma Vilarasau. Boladeres rebrà el premi en un acte al Teatre Romea el proper 20 de juliol.
2: I ara anem fins a la Catalunya Nord. El Museu de Ceret presenta la mostra Picavia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picavia i el seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
6: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
7: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant una període extraordinari de creativitat compartida.
6: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, co-comissària.
8: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
6: Picabia Mediterrani del Museu de Serret és reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Petita pausa i els esports. Repassem el partit discret de matinada d'Espanya davant l'Uruguai a Guadalajara, a Mèxic. Victòria per 1-0, classificats com a primers de grup en un partit fluixot, que envia l'Uruguai de Ronald Araujo, entre alguns altres coneguts, com Fede Valverde del Madrid o Marcelo Bielsa, cap a casa.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
12: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
13: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
16: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
18: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
21: Ocasión Plus.
22: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
23: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
24: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
25: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
24: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
25: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
26: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
9: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Dos quarts i mig de 9 del matí, el suplement, pendents també del Mundial de Futbol. Aquesta matinada, victòria d'Espanya davant l'Uruguai per 1-0, amb poc joc i molta duresa, David Clopés.
27: Què tal? Sí, jugat a Guadalajara, Mèxic, Uruguai 0, Espanya 1, amb gol del jugador de l'Atlètic de Madrid, Baena, poc abans del descans, i en gran part gràcies a una cantada espectacular del porter uruguaià Muslera, que no ha pogut desviar un xut aparentment fàcil. Ha seguit el partit en directe des de Guadalajara, a Mèxic, la Sònia Gelmà.
2: Gelmà, què tal? Bon dia.
0: Bon dia. No ha estat un partit de gran altura futbolística, un partit que s'ha resolt amb un gol de Baena a la primera part, en un xut que ha requerit l'ajuda de Muslera. El porter ja no ha sortit a la segona part, segons Bielsa, a petició del propi jugador. La tensió dels uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, ha anat endurint el partit fins al punt que han acabat en 10 després d'una dura entrada de Canovio sobre Cubarsí i més d'una entrada que el mateix seleccionador espanyol ha qualificat de duresa extrema. Espanya no ha sabut trobar el seu joc, tampoc Pedri, que ha estat substituït al 60, ni Lamine Yamal, que ha jugat 76 minuts, i tot i que ha deixat detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Espanya passa amb 7 punts, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Uruguai marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies. Espanya, per cert, sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga el 16 de final aquest dijous a les 9. Serà Algèria o Àustria?
27: Ara sentíem la Sònia, per cert, expliquen que Bielsa, el seleccionador uruguaià, ha canviat el porter Muslera al descans. No et perdis, Roger, els arguments de Bielsa quan li han preguntat al final del partit el per què de canviar el porter al descans.
1: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
3: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
2: Bé, li ha carregat totes les culpes també, vist que ha fet algun altre estirabot, Bielsa estava molt emprenyat, ja s'evident que se'n va al carrer. Llegia algun tuit que deia que el Flick podrà comptar amb Araujo tota la pretemporada completa.
27: Això mateix no ha jugat un sol minut,
2: Araujo. No sé si és una gran notícia.
27: Veurem.
2: Bé, Algèria o Àustria, rivals a 700, és que són 700 encara.
27: 700 de final, queda moltíssim.
2: Això és llarguíssim. Sí. Per tant, el quadre d'Espanya en aquestes primeres eliminatòries...
27: No és complicat.
2: Pinta senzill, el que passa és que, clar, el que està oferint la selecció espanyola no és gaire motiu per l'esperança, tenint en compte també, més que... algun de tocats, no? Nico Williams ha acabat amb dubtes.
27: Això mateix. Mira, i Nico Williams ha marxat amb molèsties. Saps que, a més, es va perdre a l'inici de Mundial perquè arribava lesionat com Lamine Yamal. Avui ha marxat amb molèsties. I Jeremy Pino es podria haver tancat la clavícula i, per tant, es podria perdre el Mundial. Per tant, baixes importants per a Espanya.
2: En qualsevol cas, Espanya, primera de grup i, atenció, una de les grans sorpreses del Mundial, la segona, eh?
27: Cap Verd, que és un país de 500.000 habitants que participen al seu primer Mundial, s'ha classificat com a segona de grup, jugat aquest matí. Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0, 3 partits dels africans, 3 empats i classificats, i compte que ara es trobaran a setzens de final l'Argentina de Leo Messi. En aquest grup passen Espanya i Cap Verd, i l'Uruguai, com deien, de Ronald Araujo, queda fora. Araujo, per cert, no ha jugat ni un sol minut en aquest Mundial. Més marcadors del Mundial, el grup G, a primera hora del matí, Nova Zelanda 1, Bèlgica 5 i l'Egipte 1, Iran 1. Bèlgica passa com a primera per diferència de gols, i Egipte com a segona, i ja sap que jugarà contra Austràlia als setzens. L'Iran haurà d'esperar per saber si passa com a tercera. Amb Egipte, per cert, ha tingut minuts a la segona part el blaugrana Hamza Abdelkarim. I el grup I...
4: Dembélé, coin fuera, frappe de Dembélé!
5: Et le but! Oh, le mec, il est en feu! Il est en feu, yo!
4: Il est en feu!
27: Golejada de França, 1-4 davant Noruega, amb hat-trick d'Ousmane Dembélé. L'ex del Barça ja n'ha marcat 4 en aquest Mundial. Noruega, s'ha de dir, ha jugat amb l'equip suplent, amb Haaland a la banqueta. També Senegal 5, Iraq 0. França primera, jugarà contra Suècia, i Noruega segona, s'encreurà amb la Costa d'Ivori. El Senegal manté també opcions. Dels partits de la pròxima nit, destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina confirmada ja com a primera, i amb Messi, que serà suplent, com ha confirmat el tècnic Scaloni.
7: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero la contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría.
20: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
7: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
2: Estan de bon humor els argentins, es nota que ja estan classificats. Qui és aquest periodista a qui li responen la pregunta de si Messi serà suplent o serà titular?
27: Doncs mira, una gran història. Enrique Macaya Márquez, periodista, atenció, de 91 anys.
2: Carai.
27: Comenta els partits per DirecTV i DS Sports de l'Argentina. El senyor Macaya ha cobert 18 mundials, 18. Amb 23 anys va cobrir el seu primer mundial per Ràdio Belgrano, el Mundial de Suècia, Mundial del 58. No sé si t'hi veus tu cobrint alguna cosa
2: amb 91 anys. No, en 91 anys jo estaré ja que no m'aguantaré els pets.
27: I un últim apunt del Mundial, s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, tornarà a ser baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó, als setzens de final, dilluns vinent. Rafinha es va fer, ja ho sabeu, una lesió muscular a la cuixa dreta al primer duel mundialista contra Haití.
2: A banda del Mundial, el Madrid activa l'operació sortida?
27: Sí, el Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que jugava des del 2017 al Club Blanc. En bàsquet, la Penya i Cameron Hunt separen els seus camins. L'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja. Sense moure's de la CB, renovacions al Manresa i al Lleida. Els manresans s'han garantit la continuïtat de Ferran Bassas fins al 2028 i també fins al 28 ha renovat amb els lleidatans l'alè Miquel Sanz. Previsions per avui. Avui, oficials i cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. Ahir, forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. Tot i la caiguda, va acabar desè i s'estalvia la repesca. També ha avançat directament a la Q2 el seu germà Marc, sisè del dia.
6: Petxegui aquí, si no aconsegui el 37, tendria que aconseguir el 37. Sexto o séptimo. Ahí es donde dice Antonio Bagnaia Costa. A ver si puedo ganar uno de esos top 3.
27: En Fórmula 1 avui tindrem oficials del Gran Premi d'Àustria. El Mercedes de Kimi Antonelli va ser el més ràpid als lliures d'ahir. Al Rally Acrópolis tindrem segona etapa amb el belga Thierry Neuville amb un Hyundai, líder després de la primera jornada. Avui dissabte, campionats d'Espanya de ciclisme en ruta en categoria femenina. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, ha abandonat els campionats després de caure mentre preparava aquesta prova i després d'haver participat en la crono, tot i el dolor a les costelles. I t'acabaré explicant que el Barça d'handbol va saber ahir els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
2: Avui el David Clopés de dia i de nit. Aquesta tarda tot gira, eh?
27: Una mica de tot.
2: Sí, sí. Bé, això encara no ho havies fet.
27: Això no ho havia fet mai i m'ho he passat
2: bé. Els esports al suplement a primera hora, a l'hora informativa.
27: I després farem el Next, no, també?
2: Sí, home, i tant. Escolta, ja i aquesta tarda tot gira, què?
27: Ens hi posarem a les 4 de la tarda i avui...
2: Avui què toca de Mundial? És que ja...
27: Mira, toca del Mundial poca cosa, perquè els partits comencen a les 11 de la nit. Avui no enganxem res. Però farem molta prèvia, parlarem del que ha donat de si aquest partit d'Espanya, de la prèvia d'Argentina, i mira, ja t'avanço que entrevistarem Javier Saviola.
2: Home!
27: Que, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, té un aire a Julián. Tenia un aire a Julián.
2: No, home, no.
27: Jo el recordo,
2: ai,
27: sí.
2: Que això sortirà molt malament, eh?
27: Sí, home, sí.
2: I jo recordo que corria mirant la pilota, és a dir, mirant molt cap al terra.
27: Era
2: sempre.
27: Era baixet, davanter...
2: va arribar molt jove, no, aquí, línies. el conillet. I va jugar amb el Barça i el Madrid, eh?
27: Sí, això mateix.
2: D'aquests que va estar...
27: Però el Madrid ja quan ja estava de baixada. Ell aposta fermament per Julián Álvarez i ens farà una dissecció del que creu que hauria de ser el fitxatge estrella d'aquest Barça aquest estiu.
2: Avui Saviola el tot gira. Gràcies, David.
27: Adéu.
2: Joan Anton Català, bon dia.
8: Bon dia.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
8: Les dues lluminàries que tenim al cel del vespre, que n'hem anat parlant durant setmanes, que són Venus i Júpiter, continuen brillant, però Júpiter ja va perdent cada dia una mica més d'altura, i de matinada el vermellós Mart, atenció, comença a fer-se notar encara molt baix sobre l'horitzó est i força per sota de Saturn.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Granollers, al Vallès Oriental?
8: A les 6 i 18 minuts.
2: I a quina hora es pondrà?
8: 21 a 29.
2: Gràcies, Joan Anton.
8: A tu.
2: Temperatura a Granollers a aquesta hora. Jofre Genuer, bon dia.
10: Bon dia. Doncs mira, al llarg de la nit s'ha arribat als 22, però ara mateix ja en tenen gairebé 25. La jornada promet ser calorosa arreu del país, amb valors per sobre dels 30, i de fet moltes xifres entre els 34, 36, 37 graus. Un ambient de canícula, un ambient més de finals de juliol que no pas de juny, i de fet encara hi ha algunes comarques, cap a l'Empordà, Pla de l'Estany, zones pròximes, sobretot lluny de la façana litoral, on la tornota podria arribar, com ahir va passar a Figueres, que van arribar als 39, doncs aquests 38, o potser puntualment 39, o també el Pla de Lleida entre el Segrià, Pla d'Urgell i la Noguera, també xifres pròximes als 38, potser algun 39, serà difícil. Però, en definitiva, una calor ben intensa amb una jornada de sol, hi ha algun núvol prim dispers poc important. També hi ha alguns núvols baixos a la costa on la humitat tendeix a augmentar, per tant, malgrat que parlem que a la costa el termòmetre potser quedi poc per sobre dels 30, l'aixafor s'incrementa. I bé, avui amb alguna nuvolada en el Pirineu poc important. De fet, la jornada es mantindrà molt tranquil·la, però cal dir també que a partir de migdia el vent de Garbí una mica intens, sobretot a les comarques de Girona, aixecant una mica d'onatge cap a l'Empordà. Demà començarà bastant similar la jornada, però sí que a la tarda ja es comença a trencar una mica aquesta tendència, amb més nuvolades al Pirineu, algunes tronades, alguns primers ruixats, un augment de núvols al llarg de la tarda cap a Ponent, i de fet en aquestes àrees amb les temperatures que començarien a recular una mica, la resta no ho notarem. I al llarg de la setmana que ve, doncs la notícia és que la temperatura baixa, però baixa cap a valors normals, no pas per sota. Per tant, la calor que es desinflarà una mica, i a més entre dilluns i dimarts, amb risc d'alguns ruixats i algunes tronades al nord, nord i el nord-est del país.
2: Gràcies, Jofre. Aquesta calor que sembla que fluixa, però no ho acabem de notar. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. Volia començar preguntant-te...
11: No, jo vull començar per la victòria del Sabadell. Per solidaritat amb tu, bàsicament.
2: Més amb la meva dona que amb mi.
11: Però anireu a la rua aquesta tarda.
2: Vens de blau avui, expressament.
11: Ah, absolutament.
2: Per... Falta una mica de blanc.
11: Ja, bueno, saps? Però porto les calces blanques.
2: Ah, doncs mira, doncs així sí que la combinació ja és perfecta.
11: Clar.
2: Vèiem algunes imatges en directe del rei emèrita Sanxenxo, a punt per participar a una regata a vela amb el seu vaixell, el Bribón.
12: Se'n cansa de regatejar, eh?
13: Perdona, és que quan em diuen que participa a les regates, el que fa és encastar-lo allà, el valer aquell, allà va col·locat i no fa res. Ell no fa res, o sigui, el passegen.
2: El Jaume Quero és l'speaker del Sabadell i té una història també inversemblant. Jaume, bon dia.
14: Molt bon dia, perdoneu si no tinc gaire veu, però...
13: Per ser, no es nota.
2: Per ser speaker no estàs en gaire bona forma, Jaume.
14: Bueno, és que ahir tenia casament a les 6:15, vaig anar a la cerimònia, vaig tornar a l'estadi i llavors vaig tornar a la cerimònia i, bueno...
2: Ha de ser molt amic per casar-se el dia que el Sabadell juga a l'ascens i a la remuntada a segona divisió, eh?
14: Un cabronàs.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 27 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Oriol Corbella.
1: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura.
2: El cap de l'expedició d'emergències, que està a punt de viatjar cap a Veneçuela, es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades que donarà suport a les tasques de rescat. Per facilitar-ho, el govern veneçolà ha restringit aquesta matinada l'accés a la zona de la Guaira, que és la zona més devastada.
0: Pedro Sánchez.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo
2: trato... Que compareix avui davant la plana major del PSOE, després que el Congrés li hagi demanat una qüestió de confiança i amb la sentència del cas Mascaretes, que també ha sortit aquesta setmana. Serà aquest matí en un comitè federal on no s'esperen grans turbulències amb els crítics.
0: Rosa Boladeres.
4: Tenir també molt clar que aquest premi...
2: L'actriu guanya el 52è Premi Margarida Xirgo de Teatre. El guardó distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 48.
2: Hectàrees, les que ha cremat l'incendi de Tiana al Maresme, segons un primer balanç. Els bombers van poder aturar el foc abans que s'estengués cap a l'est per la serralada litoral i ha quedat controlat.
0: El 4.
2: Anys són els que portava congelat el Congrés del PP català. Avui Alejandro Fernández serà reelegit com a número 1 a Catalunya. No sabem encara qui serà el seu número 2.
0: I el 80.
2: Treballadors, els que es quedaran sense feina a la fàbrica de Pasqual a Gurb, a Osona, que tancarà aquest 31 de juliol després de presentar l'ERO. La nau passarà llavors a mans de Casa Tarradellas.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula d'una tertúlia que compartirem amb la Marta Monforte, l'Antoni Jalón, l'Eduard Voltes i l'Albert Elfa. Un mateix 27 de juny, en aquest cas de l'any 1985, TV3 va entrevistar el pintor català Antoni Tàpies amb motiu de la publicació del seu llibre Per un art modern i progressista, una entrevista a càrrec del Vicenç Villatoro.
5: És un llibre escrit contra què o contra qui?
6: En realitat, sempre que he escrit una mica, ho he fet amb una actitud de, que ja en dic, de suplència. Perquè és que...
0: El llibre Tàpies qüestionava l'art catalogat de postmodern.
5: Sembla que qui li toca el rebre és això tan avançant que s'anomena a vegades postmodernitat. Què passa amb això de la postmodernitat?
6: Bueno, això és un terme que va néixer sobretot en el camp de l'arquitectura als Estats Units i a França també, al voltant dels moviments revolucionaris de l'any 68.
0: Pintor, escultor, teòric de l'art català, Tàpies va ser reconegut arreu del món com un dels artistes més importants de la segona meitat del segle XX. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Fundació Tàpies de Barcelona, des de la Sala Tarradellas de la Generalitat o des de la consulta de l'Otorrino, que us confirmarà que esteu sorts com unes Tàpies.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, a La Vanguardia, Isabel García Pagán es pregunta si Aznar parlaria en català amb Puigdemont.
8: Una manera de demanar-se si hi ha possibilitats que el PP s'acosti a Junts de cara a unes properes eleccions. Els estira i arronses entre Feijó i Sánchez són cada vegada més freqüents i acostumen a caure del costat del president, però la incomoditat entre els socis augmenta pel fons d'aquests intercanvis. Sánchez ha convertit, escriu Pagán, el retorn de Carles Puigdemont i també l'habilitació política de Junqueras en objectiu final de legislatura, però la relació està oficialment trencada. Junts creu que Sánchez està amortitzat i que el PSOE haurà de començar de zero i donen per feta una majoria PP-Vox. Per tot això fa una reflexió final. Puigdemont no vol lligar-se a Sánchez, però quins rèdits té l'aliança per la dreta? Es pregunta. Després de guanyar les eleccions del 1996, Aznar va parlar català en la intimitat per sumar Convergència. Ara no s'entreveu una reparació del Puigdemont a presó si el PP va de bracet de Vox.
0: El diari El País també analitzen els duels entre Feijó i Pedro Sánchez. La periodista Berna González Harbour per recordar que en alguns duels moren tots dos.
8: Un govern, Pedro Sánchez, que no té forces per governar, però un PP també, Feijó, que tampoc té forces per tombar-lo. La relació amb els socis ha quedat trencada, però és que Feijó tampoc mostra ambició, diu. El president apel·la a les gestions pendents i, mentrestant, el líder popular és incapaç de defensar un projecte o un programa que vagi més enllà de l'antisanchisme. La història del parlamentarisme se l'empassarà si continua sense urpes i concedeix a Vox un gran paper, tal com ja està fent, escriu i afegeix. Les seves amenaces que Sánchez serà imputat li fan trepitjar el terreny de la conspiració del lawfare al qual s'aferra el govern. Per tant, remata González Harbour, ningú guanya en aquest bloqueig en què la gestió de Sánchez no neteja la corrupció i l'oposició de Feijó no anticipa la gestió. Alerta, diuen, alguns duels moren tots dos.
0: Encara en Pedro Sánchez de protagonista, qui surt avui en la seva defensa és Manuel Castells, l'exministre. A La Vanguardia parla ras i curt d'una cacera que no té parangó en la història recent. patent.
8: I que remunta fins a l'any 2016 amb una conspiració teleguiada per Felipe González, escriu el sociòleg i exministre d'Universitats, i que va prendre una nova dimensió després de l'elecció del juliol del 2023, que va frustrar les expectatives de PP i Vox. No tot s'hi val en un país on la dreta, democràtica o no, controla l'estat profund de sempre, reclama Castells, i apunta també als jutges, no només pel grapat de possibles prevaricadors, sinó pels que s'erigeixen en garants de l'estat tradicional i amb el suport de la policia patriòtica. És tot plegat una conspiració, diu, que busca destruir tot aquest projecte polític, començant per la destrucció personal de Sánchez i de passades liquida Zapatero, a qui els Estats Units li tenen guardada des de la guerra de l'Iraq. Molt contundent Manuel Castells, que reconeix que aquesta cacera li va anar molt bé, la corrupció de dos secretaris d'organització del PSOE, en qui Sánchez no hauria d'haver confiat mai, però això no treu, diu, que el problema no és la corrupció del PP i del PSOE, que es podria erradicar, sinó la deslegitimació de la democràcia pels qui no accepten els resultats. I remata tot plegat. Estem en una crisi política que posa en qüestió tot el que havíem conquerit en llibertats, en benestar i en pau. Per això, arriba Vox al govern.
0: A la premsa internacional, Le Monde treu a la palestra el concepte de mansplashing o com els homes manifesten les seves dinàmiques de poder a les piscines públiques, Albert Postils.
9: Fins ara estàvem familiaritzats amb conceptes com el manspreading, homes que s'asseuen amb les cames obertes, ocupant molt espai al transport públic, el mansplaining, homes que expliquen a les dones coses que elles ja saben, fins i tot millor que ells, o el manterrupting, homes que interrompen bruscament les dones durant una conversa o un debat. Ara hem d'incorporar a la llista el mansplashing, que té diverses manifestacions, però bàsicament consisteix a fer crol amb braçades exagerades, colpejar l'aigua amb força, ocupar el centre del carril i obligar la resta que s'aparti. A l'home que practica mansplashing, llegim, el reconeixereu per dur banyador tipus slip, per esquitxar a escala industrial, per agitar més aigua que una tromba marina i, sobretot, per tenir poca tolerància que l'avancin.
10: Avui, el suplement...
0: Alguns homes que estem aprenent a nedar a la piscina, quan fem esquena, és a dir, seguir la línia recta és molt complicat. I més si ets un nedador pèssim, com és el cas. Aleshores, vull dir que a vegades vas en diagonal i xoques. Des d'aquí les disculpes. Avui el suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Marta Monforte, Antoni Xalong i sumem l'Albert Telfa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui, a partir de 11:15, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. Una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Avui també viatjarem fins a Washington amb la Lídia Heredia, fins a Kènia amb el Xavier Aldecoa, el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez portaran les pantalles i el cor i acabarem amb el Pep Noguet estant préssecs d'Urdal.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amadeu origen.
12: Hi ha veus que marquen una època i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Damm i Grífols.
13: Tenim un cap de setmana increïble per davant, di! Amb el solet, els amics...
14: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
13: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
14: Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
15: Bon dia!
16: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
17: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
18: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Tanca els ulls.
15: Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el Relèixer d'O l'Ill de la Laguna, tocada a Perpinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
19: 82.988. 8, 2, 9, 8, 8 de la sèrie 75.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Són les 9. A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: La natura ens ha recordat aquesta setmana que, malgrat tot, som un accident meravellós. Tanmateix, la petjada humana s'aguanta com un castell de cartes davant la calor, davant dels incendis o davant dels terratrèmols. La xifra de 50.000 desapareguts és esfereïdora a Veneçuela, però també ens fa pensar que, en un doble sisme d'aquestes característiques, mata més la pobresa i la manca d'inversions que el moviment de les terres. Els terratrèmols, les grans catàstrofes, ens fan fràgils i són inevitables, però el que sí que és a les nostres mans és construir una xarxa de prevencions per minimitzar les conseqüències d'un desastre natural. Donald Trump ha estat dels primers a aixecar el dit per oferir la seva solidaritat, SIC, amb Veneçuela. No és que li surti de l'ànima abraçar el poble sud-americà, és la conseqüència d'haver-li capturat el president i sentir que és un poble sota la seva tutela. Al darrere, tot de països amb governs antichavistes s'hi han sumat amb unes dosis de cinisme dignes dels temps que corren. I quan arribi demà, algú se'n recordarà dels veneçolans a qui se'ls ha ensorrat la vida?

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, la Marta Monfort, l'Antoni Xalón i l'Albert Elfa. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia.
0: La Marta des de Dénia. Marta.
2: Efectivament.
0: T'estalvies es que... el Comitè Federal del PSOE, veig, eh?
2: No, perquè és que a Madrid no se pot estar els caps de setmana d'estiu. És impossible. I jo procure fugir cada volta que puc a la platja, a la terreta, a estar prop de casa.
0: Doncs tot això que t'estalvies. També passarem per aquest Comitè Federal del PSOE, segurament menys hostil del que ha estat aquesta setmana per Pedro Sánchez, perquè malgrat que hi ha alguns crítics, fa la sensació que avui no en sortirà cap gran titular polític d'aquest comitè. En qualsevol cas, el Basil n'està molt pendent i també hi anirem connectant. Però el més immediat passa, evidentment, per Veneçuela, per això que també ens acompanya avui l'Albert Elfa. 50.000 desapareguts és la xifra que diu l'ONU. Les autoritats veneçolanes encara no la confirmen. En qualsevol cas, 50.000 desapareguts després de 3 nits del sisme fa pensar que la xifra de morts, que no arriba encara a 1.000 oficialment, creixerà moltíssim aquestes properes hores.
3: Sí, segur. A més, una de les claus d'aquests desastres naturals és que els equips de rescat arribin el més aviat possible perquè aquestes persones desaparegudes que estan sota les runes, doncs les puguin rescatar i puguin treure-les amb vida, no? Quan passen més de 72 hores, crec que és, sota les runes, i és més difícil trobar-les amb vida. Mm-hmm.
0: Són les 3 del matí a Caracas, tot i així, Montse Ranera, bon dia, bona nit.
4: Bon dia, bona matinada. Com anem?
0: Bé, primer de tot, moltes gràcies per, no sé si esperar-nos despert o és que t'has posat alguna mena d'alarma?
4: No, m'he posat una alarma però no he aconseguit adormir-me. Mm.
0: Vius a Caracas,
4: sí,
0: tu, eh?
4: Sí, a Caracas mateix. Mm.
0: Com esteu, primer de tot?
4: A casa, gràcies a Déu, tot bé. Mm. Tots bé, tota la família bé i no hem patit cap pèrdua humana. Mm.
0: Què veus des de la finestra, tu, Montse?
4: Mira, precisament estic ara mirant, veig els edificis de davant i veig un edifici que és relativament, diguem, nou, que és un que es va fer amb la construcció del que s'anomenaven les Missiones Vivienda, que són uns edificis que es van fer en l'època d'en Chávez per donar solució d'habitatge no propietat, sinó per poder utilitzar els habitants sense recursos i que evidentment tenien posicions polítiques a favor del govern.
0: Mm. Ha aguantat aquest edifici?
4: Ha aguantat l'edifici, però el que sí crida l'atenció és que aquest edifici que està a l'Avinguda Libertador, però no només aquest edifici, a moltes zones, hi ha molta gent que dorm al carrer, continua dormint al carrer.
0: Mm. Perquè
4: jo m'imagino que són dels edificis esperant que vinguin a revisar les estructures. Mm.
0: Què vau sentir fa 3 nits a casa vostra?
4: Mira, com a cosa rara, perquè no és la primera vegada que jo porto visquent a Veneçuela més de 40 anys i no és la primera vegada que hi ha hagut un terratrèmol. Evidentment, mai d'aquesta magnitud, però no es va sentir el soroll. I tampoc es va escoltar els gossos bordant. És a dir, no vam tenir en un principi cap sensació fins que va començar a sonar l'alarma del telèfon del meu marit. Mm-hmm. I el meu marit diu, aquí passa alguna cosa greu, i només dir això ja va començar a trontollar tot.
0: Tot i així, casa vostra va aguantar, més enllà d'haver de recollir tots aquests objectes i de la tremolor, que evidentment vau notar, eh?
4: Sí, aquí sí, els sorolls ja eren forts més que res pels vidres que anaven trencant, no? Ara és curiós que, per exemple, nosaltres tenim uns finestralls ben grans i no se'n va trencar cap. El que es van trencar realment van ser els objectes de decoració i es van obrir tots els armaris, es van moure els mobles, es van moure les neveres, o sigui, mobles que a més moure'ls pesen una barbaritat i els va moure, mira, com si fossin, no. O sigui, què vols que et diguin? No es pot explicar, s'ha de viure. Mm.
0: Quines instruccions teniu per part de les autoritats tres nits després? És a dir, la instrucció per vosaltres és sortir poc de casa, tenint en compte també els episodis de pillatge. Casa és un lloc segur?
4: Sí, casa és un lloc segur. Avui sí que nosaltres hem sortit per donar una mica de volta i perquè volíem anar al supermercat, que ens feia falta alguna coseta, i és impressionant. O sigui, jo m'he quedat així col·lapsada de veure la quantitat de gent comprant, però com si se n'és acabar el món. Els cotxets aquests de supermercat a rebentar de menjar, cues de gent, però han tancat tots els accessos i només hi ha un accés. Un accés d'entrada i un accés de sortida. M'imagino jo que perquè no hi hagi robaments i no hi hagi saquejos, principalment.
0: Bé, aquí ens recorda una mica aquella falera que vam tenir a la pandèmia. Evidentment no és un episodi que es pugui comparar, perquè un desastre natural d'aquestes característiques no té res a veure, però davant d'aquesta situació d'incertesa la gent intenta agafar provisions pel que pugui passar, m'imagino i suposo. Heu rebut instruccions oficial per part de les autoritats de quedar-vos a casa, de sortir? S'està parlant també de racionaments? O per on us informeu oficialment, també, de la situació del país, tenint en compte doncs, que Delcy Rodríguez és al capdavant, però que Donald Trump també ha estat dels primers a oferir aquesta solidaritat i que el context és el que és?
4: Clar, el problema és que les informacions les rebem principalment de les xarxes socials. I ja saps que de saber quines poden ser reals i quines no són reals, I qui és una persona confiable i qui no, i si hi ha intel·ligència artificial i tot això, és molt difícil. Aleshores, doncs has d'esbrinar molt, començar a mirar a veure qui ha dit això, mirar si realment és la persona la que ho ha dit o la que no ho ha dit, perquè aquí, oficialment, tots els mitjans, el que és la tota la premsa escrita, aquí ha desaparegut des de fa molts anys, no n'hi ha, i tot el que és la premsa audiovisual i de ràdio, quasi tota, el 99%, està en mans de persones del govern o que estan a favor del govern. Aleshores, clar, no rebem informacions. No sabem com agafar-les.
0: Montse, dius que fa 40 anys que vius a Caracas. On vas néixer, tu?
4: Sí, a Barcelona.
0: Com és que vas marxar cap allà?
4: Ah, perquè jo havia acabat d'estudiar. Tenia una tieta que havia vingut aquí en època, en l'any 57, quan encara hi havia la dictadura de Pere Jiménez, i va venir i es va quedar a viure aquí, i jo em va invitar a passar les vacances i em va semblar que aquest era un país meravellós. A més, a mi m'agrada el sol, m'agrada l'escalfor, i és una forma de ser dels veneçolans molt, molt acollidora, reben molt bé a les persones.
0: A què et dediques?
4: I en aquella època, jo què em dedico?
0: Sí.
4: Actualment, jo ja vaig camí dels 65, em dedico a donar classes de català al Centre Català de Caracas.
0: Ah.
4: I
0: a gaires alumnes?
4: Home, doncs sí, en tenim com 30-35, més o menys.
0: Sí,
4: ara que acaba de passar l'examen del certificat, que ha estat aquest mes de maig, s'han presentat 11 alumnes, i mira.
0: De fet,
4: i anem fent.
0: El primer que va aprendre català a Caracas devia ser el teu marit, que el tenim dormint, no el saludaré ni el despertarem, el Gerardo, però em consta que el parla la mar de bé, eh?
4: El parla força bé, aquest any s'ha presentat al B1, veurem si s'anima l'any que ve a presentar el B2. Però sí, l'entén perfectament.
0: Després de 40 anys vivint a Caracas, I després del que heu passat i viscut amb aquest doble sisme i veure com no se us ha ensorrat la casa, però sí d'alguna manera la ciutat on viviu, us heu plantejat tornar a Catalunya?
4: No. No, sincerament no. Jo, des que jo vaig arribar a Caracas, quan vaig arribar, ja hi havia una estadística que més o menys cada 50 anys hi havia un terratrèmol fort. Val? Això, l'últim terratrèmol havia estat en l'any 67, 1967, que precisament el meu marit acabava, ell és nascut a Maracaibo, i acabaven d'arribar tota la família a Caracas perquè el seu pare treballava en una petrolera i els havien desplaçat a Caracas, i res, pocs mesos després d'arribar que es va haver-hi el terratrèmol del 67. És a dir, que ja estava a prop. Fa com 3 anys, una cosa així, o 4, ja en va haver-hi un força fort, però no va ser destructiu. Mm-hmm. Aleshores, jo em pensava que aquell era el terratrèmol dels 50 anys, però es veu que no.
0: Clar, el drama, en el cas de Veneçuela, el drama no és que hi hagi hagut el terratrèmol, que és evident que sí, que aquest és el drama, però en qualsevol cas tu saps que és una zona on això pot passar. La cosa és que els edificis no hagin rebut les inversions necessàries, com sí que ha passat al Japó, segurament, que estan doncs més preparats per situacions com aquesta. Montse, una abraçada enorme. Gràcies per fer-nos avui de corresponsal, per explicar-nos d'aquesta manera tan gràfica tot el que veus des de la finestra. Gràcies per seguir-nos, que em costa que ens escoltes des de l'altre costat de l'Atlàntic. I una abraçada ben forta també de part de tota la família del suplement.
4: Moltíssimes gràcies. I que passeu un feliç dia.
0: Un minut per arribar a un quart d'hora del matí. Ben atents a aquesta conversa amb la Montse Ranera, 40 anys a Caracas, de Barcelona, amb el Gerardo Ríos, la seva parella, el seu marit veneçolà, històries doncs, de catalans que han viscut també en primera persona com la vida que havien construït d'alguna manera estava en perill i fins i tot se'ls ensorrava. Ben atents l'Albert Elfa, l'Antoni Jalong, l'Eduard Voltes i també la Marta Monforte. A veure, primer, Albert, això és una història com tantes persones hi ha a Caracas i han viscut doncs, aquests dies amb aquesta incertesa, amb més fortuna que d'altres en funció d'on vius, no?
3: Totalment. Està claríssim que La Guaira és una de les zones més afectades, o la més afectada, és on hi ha els habitatges més populars, però crec que també ha afectat a parts de Caracas, zones benestants. Hi ha un barri que es diu Chacao, que està sobre del country, i que també ha estat afectat. Per tant, jo crec que ha afectat molt més, per suposat, els edificis que no estaven preparats que no pas els que sí. Jo recordo quan l'any 2007, crec que era el 2007, estàvem a Mèxic, hi havia la febre A, i mentre estàvem allà en un edifici de Associated Press, d'AP, estàvem treballant allà, a l'oficina, i de sobte comença un mareig, i dius, em trobo malament, em deu haver passat alguna cosa, m'ha sentat malament el sopar d'ahir, i llavors comences a veure que les cadires es mouen, que tot es mou i que l'edifici trontolla, no? I era com si fos de plastilina, es movia d'un bàndol a un altre, i no va acabar col·lapsant, ni va acabar caient ni res. El terratrèmol va ser de 6,5, per tant, bastant gran. Mèxic, com el Japó, és un lloc que està especialment preparat i sobretot estan preparats els edificis construïts per multinacionals que ja ho fan amb ets i uts, no? Tots els grans edificis o el barraquisme que hi ha estès per totes aquestes grans ciutats és per suposat que no tenen cap mena de protecció i és on més es pateix, per suposat. Mm.
0: Eduard, Marta, Antoni, i després també ens centrarem en tota aquesta part solidària que encapçala Donald Trump, amb totes les cometes a la paraula solidària al costat de Donald Trump. Eduard.
1: Sí, ara ho deia l'Albert, i és el comentari que volia fer, és que en aquest tipus de desgràcies es posen de manifest les moltes coses, no? I una de les coses que es posen de manifest és les diferències de classe, no? Els barris pobres sempre pateixen més en unes situacions de terratrèmol perquè les construccions s'han fet com s'han fet, moltes vegades sense garanties, i especialment en aquests països on les normatives, etc., no són tan estrictes com les que tenim aquí a Europa. Suposo que quan es pugui fer el mapa, diguéssim, dels morts, els desapareguts, i es pugui superposar amb el mapa de la pobresa a Veneçuela, doncs veurem coincidències que cridaran l'atenció. Això és a Veneçuela així, és a tot arreu on passen aquest tipus de desgràcies. Normalment les classes baixes o populars, humils, estan menys protegides per aquest tipus d'esdeveniments.
0: Marta.
2: Sí, jo a banda de que han dit els meus companys, si estic d'acord, perquè al final la diferència de classe és la diferència entre estar viu o no estar-lo. També destacar que no n'hi ha cossos de seguretat que els paguen molt malament, que la gent està tenint que anar, voluntaris, gent jove, gent major, qui siga, a ajudar, a tractar de fer tot el que se puga en una xarxa de solidaritat bestial que normalment sol passar en aquests casos, no? Que la gent és qui s'alça també per intentar fer qualsevol cosa per ajudar. A banda d'aquestes coses, que jo crec que són claus per entendre moltes voltes com se reacciona a una catàstrofe d'aquesta mesura, crec que és molt clau també el que ha dit la Montserrat, de, a banda de patir tot això, no te pots fiar del que te diuen les autoritats, i això és terrible. Quan en un moment d'incertesa bestial necessites certeses i no les tens, t'has d'informar a través de les xarxes socials o has d'intentar entendre el que està passant sense saber si el que t'estan dient és cert, no ho és, la intel·ligència artificial, dia ella, i això també jo crec que és clau en la nostra feina, la dels periodistes, tractar de donar ànims o intentar donar seguretat en un moment que ningú la té. Aleshores, jo crec que en aquest cas és molt complicat perquè en Venezuela, per exemple, no se pot tindre corresponsals o és molt complicat accedir a determinades zones, i ahir és on se demostra també doncs, la importància del periodisme i de tindre bones fonts d'informació també dintre del país, no? I això ja no ho tenen ja des de fa temps, jo crec.
0: Jalón.
5: Bé, hi ha llocs exposats al món que se sap què passaran aquestes desgràcies, se sap què passarà al Japó, se sap què passarà a San Francisco, se sap què passarà a Veneçuela. Vull dir, no podem alegar sorpresa. Estan els creuaments de plaques tectòniques i el que pues, fins que no es mouen les plaques tectòniques no passa res, i el dia que passen les plaques tectòniques, doncs, correm-hi tots. San Francisco i el Japó estan preparats perquè tenen unes societats desenvolupades, perquè s'han pres les mesures oportunes, perquè són societats ben organitzades. Veneçuela no és el cas. I clar, l'altre dia, veient les informacions, veia una senyora que criticava la manca de resposta governamental. Resulta que Veneçuela té un dels exèrcits més nombrosos de l'Amèrica Llatina, tenen molts militars, però no veuen ni un militar aquests dies. Perquè què s'ha constituït l'exèrcit veneçolà, i això ens pot sonar als catalans? És un exèrcit contra la gent. És un exèrcit per reprimir tots aquells que vulguin canviar el sistema que ells en diuen bolivarià. Molt bé, però resulta que quan es necessiten braços i quan es necessiten eines, camions, grues, no hi són. Bé, pot ser que siguin més propicis a la repressió i més favorables a ajudar la gent quan li fa falta, no? I després, clar, aquí l'únic que funciona és la solidaritat local, però la solidaritat local consisteix en uns braços que intenten aixecar pesos de 2.000 quilos, i això no hi ha braços suficients per fer-ho. Per tant, es necessita la solidaritat internacional, i aquesta va com va i en funció dels interessos de cadascú.
0: Aquesta solidaritat internacional fa que hem vist aquests dies imatges que fa 6 mesos eren impensables, com que els Estats Units agafessin la iniciativa per salvar el poble veneçolà de qui Donald Trump ara se sent una mica seu per la tutela d'haver-li capturat, suposo, el país. Albert, què juga aquests dies Delcy Rodríguez, tenint en compte que ella és una xavista de pedra picada, però és l'escollida per Donald Trump per portar a terme aquest període de transició?
3: Mira, quan hi ha aquests desastres naturals, quan hi ha aquests problemes en els països, amb el que menys es pensa és en eleccions. I, per tant, Delcy Rodríguez, no puc dir que li hagi anat bé, ni a Donald Trump, per suposat, tampoc, no? Però segur que aguantarà molt més en el càrrec, perquè no es poden ara. La prioritat no és anar a eleccions, com potser ja no era abans, tampoc, eh? I d'altra banda, en la solidaritat internacional, hi ha una de les coses que ens ha explicat la Montse, que deia que van rebre un missatge al telèfon, no?, dient que s'acostava
0: alguna alerta en alguns telèfons mòbils, sí.
3: Doncs pensa que les alertes, els avisos, els va enviar el sistema d'alertes sísmiques d'Android de Google, i les va enviar en anglès a tota la població de Venezuela. Clar, tornem a entrar amb lo de les classes socials, no? La majoria de la gent de La Guaira no tenen ni idea de l'anglès, i es van trobar de sobte amb un missatge allà que deia no sé què, que no l'entenien, no? Clar, una funció que tradicionalment corresponia a l'Estat, doncs ara depèn d'una empresa nord-americana, no?, privada. Això també és una diferència substancial amb el que podia haver estat

0: com fons de pensions de nord-americans. Per tant, és un país que està situat en un moment horrorós de la seva història.
1: També és una oportunitat per moltes empreses americanes que aspiraran a reconstruir aquest país. Sí. Vull dir que aquí els americans també en poden fer negoci. Donald Trump també ho sap, és un especialista en això. Per tant, suposo que aquest primer d'aixecar el dit i dir, escolta'm, nosaltres hem vingut aquí a salvar-vos, s'ho cobrarà reconstruint el país.
0: Sí, la reconstrucció s'acostuma a ser el gran negoci de les guerres i dels desastres. La reconstrucció d'Ucraïna, la de Gaza, que ja tenen preparat aquell pla per fer-hi un resort, i ara la de Venezuela. Aquesta ajuda urgent decretada per Donald Trump crec que són 150 milions de dòlars, que tampoc és res de l'altre món, que suposo que tampoc no serà massa ostentosa l'ajuda per contentar els seus seguidors del Make America Great Again, els del MAGA. Doncs aquesta ajuda servirà, entre altres coses, per aplanar el camí perquè les empreses nord-americanes puguin anar a Venezuela a reconstruir el que s'ha fet malbé, no?
1: I darrere de Donald Trump hem anat veient també tot de governs de països llatinoamericans i sud-americans oferint també aquesta solidaritat, països tradicionalment antixavistes, amb governs antixavistes, Milei, no? També és evident que tot aquest continent estan fent un viratge cap a la dreta i l'extrema dreta, i bé, com que Trump ha marcat el camí, tots correm i tots al darrere.
0: Sí, a més, oferir la solidaritat és molt fàcil i és molt cristià i és molt adient en els moments de que algú està patint al teu costat, no? I llavors són moments per llimar diferències, per no miracles polítics i per utilitzar paraules grandiloquents. Però després, a l'hora de la realitat, vés a saber, no? L'ajuda que pot enviar Milei o l'ajuda que pot enviar Xile o tots els governs d'extrema dreta que hi ha ara a Iberoamèrica, que pot consistir en un equip de rescat o pot consistir en paraules buides en un discurs a la televisió i l'hermandat entre los pueblos iberoamericanos.
1: Eduard, Marta, Jalón.
2: Sí, ha sigut curiós perquè en la intervenció de l'Antoni i de l'Albert en Venezuela era un règim bolivarià i en l'altre era un règim titella dels Estats Units, diguem-ne, no? Jo estic més amb la interpretació de l'Albert. De la nit al dia, Venezuela va passar a ser un règim titella, els mateixos responsables. Això et parla de fins a quin punt de la corrupció moral, diguem-ne, dels que manaven a Venezuela i continuen manant, no? I és que amb una simple intervenció, segrest, abducció, digue-li com vulguis, del president, els mateixos passen a actuar a les ordres dels Estats Units, no? En qualsevol cas, el terratrèmol ha passat en un país que avui és un règim titella i de l'òrbita dels Estats Units, i per tant és lògic que els Estats Units intentin demostrar que si ets que si t'alinees amb ells, doncs ja et passa una desgràcia, és més fàcil que, vaja, que en surts beneficiat, diguem-ne, no? Del seu suport, etc. Veurem fins on arriba Donald Trump i veurem fins on arriba l'ajuda, diguem-ne, de caràcter polític, no? De dir, ei, ara esteu a la nostra òrbita i per tant us protegim, i veurem o quan comença el negoci, eh? El negoci de la reconstrucció.
1: Marta.
3: Sí, jo crec que també és interessant veure com Estats Units i l'administració Trump, que durant aquesta etapa especialment, però també l'anterior, ha restringit brutalment l'ajuda a l'exterior i ha fet aquesta crida America First, America entenent com Estats Units, evidentment, no com el continent. Nosaltres som prioritaris, ens hem de fixar en el que fem nosaltres, l'individualisme, etc. Ara està aplicant la doctrina Donrow, que és intentar utilitzar a Amèrica Latina com a esfera d'influència per guanyar posicions també de cara al context geopolític actual, i ara, en aquest moment, és quan s'hi diu que actuarà i que ajudarà, i veurem això en què se traduís, i com quan s'esmenen catàstrofes naturals tothom parla d'esta generositat, solidaritat, però quan Estats Units té, per exemple, a països com a Cuba, amb un bloqueig que fa que els seus ciutadans pràcticament no poden fer absolutament res, a banda de les polítiques del seu país, no dic que no, però això no cap tipus de solidaritat.

0: i fins i tot s'ho mereixen per tindre els governants que tenen. Doncs això jo crec que, evidentment, evidencia la incoherència, la hipocresia que n'hi ha moltes voltes en les relacions internacionals i de com ara, perquè li interessa a Delcy Rodríguez, sí que trasllada aquest missatge, però crec que haguera estat molt diferent si la situació fora com fa 2 anys, no? I encara estiguera, o fa 1 any, Maduro al poder i les relacions no foren les que són actualment. Aleshores, evidentment, n'hi haurà negoci perquè és el que busca l'administració Trump sempre. Influència, diners i poder, no? I crec que en aquest cas en Venezuela serà un exemple d'intentar aplicar esta doctrina d'on rou a tot arreu.
1: Jalón.
2: Molt bé. A veure, la presidenta de Venezuela ara té un nom molt precís. Presidenta encarregada. Encarregada per qui? Encarregada pels Estats Units, encarregada pel chavisme que diu no volem perdre tot i pactem una part del poder amb els Estats Units. Ella es diu presidenta encarregada perquè sosté que el president legítim està empresonat als Estats Units. Després, clar, diu ara la Marta, diu perquè els Estats Units el que busquen és influència, diners i poder, com totes les grans potències. O és que la Xina, l'Àfrica no han anat a buscar influència, diners i poder? O és que ajuda els pobles africans perquè s'ha tornat generosa de cop la Xina? O és perquè tenen matèries primeres que interessen per la tecnologia del futur? Totes les grans potències, i Rússia perquè ho ha deixat de ser, busquen influència, diners i poder. Posar sempre la càrrega contra els Estats Units és amable i ben rebut, probablement, però és fals. Totes les grans potències tenen la mateixa manera d'actuar. I, clar, diu, bueno, és un país que està assediat per la corrupció, sí, sí, i pel sectarisme i per la negació dels drets humans, perquè hi havia presons polítiques, que ara s'ha descobert. I, per exemple, també serà molt interessant amb tot aquest tema veure com negociava el senyor Rodríguez Zapatero amb el règim chavista, perquè no en va treure gaires de la presó. I presons n'hi havien amb polítics, eh? Per tant, bé, aquí hi ha moltes coses, perquè, clar, diu, traurà molts diners a la reconstrucció, sí, invertirà molts diners a l'Iran i en procurarà treure dels altres. Vull dir, això és el món dels negocis. I després que la solidaritat és molt cristià, sí, i que duri, perquè és l'únic que queda quan no hi ha res més.
1: Està molt bé, home, que cadascú hi pugui dir la seva. Primer, l'Elfa, Voltes i Marta.
3: No, jo crec que tens raó amb això, de que totes les superpotències el que volen és treure el màxim profit de les inversions que fan o dels països on intenten controlar. El que passa que depèn de qui mana en aquesta superpotència, que aquestes inversions són més salvatges, més cruels o menys. Si més no políticament, si més no de cara a l'exterior, no? Vull dir, amb altres governs republicans o demòcrates, fins i tot dels Estats Units, la situació doncs era molt diferent. Amb el Donald Trump és un govern sense complexos, és un govern on diu el que ells creuen que han de dir pel seu nom, que moltes vegades són bejanades o animalades o l'expressió del capitalisme més salvatge. I això és el que els fa diferenciar, no? I a Venezuela, doncs, pot ser la presidenta encarregada, però està claríssim que és encarregada per Donald Trump. Els chavistes no tenen res a dir amb que si és encarregada o no és encarregada. I el que passa és que és un pacte amb els Estats Units per continuar amb un chavisme soft que vagi aguantant la situació i que sigui obedient.
1: I recordem que Trump no volia Maria Corina Machado, entre altres coses, segurament perquè era una dona que li feia una mica d'ombra, perquè ella sí que va tenir el Nobel de la Pau. Digues, Voltes.
4: Bueno, dues coses. Una és que, fixeu-vos, que fa 1 any a Venezuela manava a Chávez i era...
2: No, Maduro.
4: Maduro. Disculpeu. Maduro era un règim considerat hostil als Estats Units i a Colòmbia Gustavo Petro. I són dos països veïns, dos països del Carib, i avui tenim que ha caigut a Maduro i que Venezuela és un règim titella ja de Donald Trump, i el Colòmbia ha guanyat l'ultradreta. Per tant, els plans d'Estats Units al Carib s'estan executant segons el previst, i les coses li van bé a Donald Trump. respecte a per què posem moltes vegades més l'èmfasi en els Estats Units, Antoni, tenint tota la raó com tens, de quin és el comportament de les superpotències, jo diria que probablement és perquè els Estats Units són l'única superpotència que històricament ha volgut representar no només poder, sinó valors. Els xinesos no ens volen exportar els seus valors, i no volen representar idees superiors, diguem-ne, no? I en canvi els Estats Units sí que han agafat aquest paper, i per tant les contradiccions se'ls hi veuen més en el règim xinès, diguéssim, de contradiccions poques entre el discurs i els fets. En els russos, poca contradicció entre el discurs i els fets. Els Estats Units han agafat un paper al món, diguéssim, d'això, de valors, democràcia, llibertat, etc, que han estat especialment contradictoris amb els fets, no? I això és probablement allò que crida més l'atenció.
1: Marta Monforte, breu, sisplau.
0: Sí, jo només per contestar a Antoni, que jo sàpiga, i que a mi me conste, el president xinès no ha segrestat al president de Taiwan, que jo sàpiga. O, per exemple, no Putin, perquè potser no pot fer-lo, tampoc ha segrestat al president d'Ucraïna. Aleshores, per a mi és important ficar el focus en els Estats Units, a banda de perquè el dia de l'Eduard, perquè té una suposada trajectòria internacional que ens fa sospitar de moltes de les decisions que pren, i aquesta que ha pres en Venezuela evidentment no és naïf i té un objectiu, i crec que l'objectiu és clar, i que qui ho patirà més, i com ho patia abans, que jo no tinc cap tipus d'afinitat pel règim xavista, és el poble venezolà. Però pensar que amb Donald Trump això s'acaba és evidentment, jo crec que estar fora de la realitat.
2: Xina té diversos protectorats, tampoc farem la llista, perquè, clar, això de que uns més que els altres... D'altra banda, jo no he vingut aquí a defensar Donald Trump. A mi m'interessa molt poc Donald Trump. Em sembla un excèntric, em sembla una persona que ha posat en marxa això de la prioritat nacional, que ara en parlem tant aquí. Pues la prioritat nacional és el MAGA. Això es defineix així. Ara, a mi el que em fa llàstima, perquè jo he viscut als Estats Units, és que els Estats Units ens van salvar a la Segona Guerra Mundial. Sense la seva intervenció...
4: I els soviètics, no, amic.
2: També, però els americans també.
4: Sí, sí.
2: I els americans, bàsicament, a l'Europa occidental...
4: Bàsicament una pinça,
2: els soviètics,
4: eh?
2: A l'Europa oriental.
3: Mm. Però els hi va costar,
2: Però els hi va costar, però ho van fer. Mm. I els hi va costar vides humanes, i els hi va costar recursos, i, evidentment, ells van agafar el protectorat de l'Europa occidental, això, com els altres van agafar el protectorat de l'Europa oriental, fins que es va ensorrar tot el sistema. Mm. Ara, no m'agrada aquesta derivació dels Estats Units cap a la prioritat nacional i cap a l'absoluta pèrdua de valors. Però és el món occidental el que està caient les seves pròpies contradiccions.
1: 9:45 del matí. Puc fer una pausa? O voleu fer algun apunt històric més? De... Sí? De com va acabar la... No, i tant, no, m'encanta. Per això.
4: Comencem amb el terratrèmol de Venezuela.
1: Fa 10 minuts que m'estan demanant els anuncis. I jo estic allargant això perquè veig que teniu... Bueno, perquè està funcionant. Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Adéu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adéu-siau!
7: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
8: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
12: I després a ca la meva mare, Olot.
11: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
13: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: L'Angie Ange!
16: Ho veus?
17: Què?
16: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres, aventurers.
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
16: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
20: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
21: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
22: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Cinc minuts per arribar a 3:15 del matí. A Veneçuela ja hi ha 50.000 desapareguts, segons l'ONU, 3.000 ferits i almenys un miler de morts. Són xifres que aniran creixent aquestes properes hores, sobretot les víctimes mortals i també els ferits. Camí de Veneçuela... A aquesta hora, a punt d'agafar l'avió des de Madrid, una expedició de bombers catalana. L'inspector Oriol Corbella és el cap d'aquesta expedició. Inspector, bon dia.
23: Hola, bon dia.
1: A punt de volar, suposo.
23: A punt de volar. Estem aquí a Barajas, hem arribat, hem carregat ja tots els equipaments i tots els materials, i ara doncs, ens dirigim cap a dintre i cap al migdia o així, sortirà l'avió i directes cap allà.
1: Amb quines intencions? Quina feina hi fareu?
23: Doncs nosaltres anem cap allà a sol·licitud de Veneçuela d'aquesta capacitat i en resposta de la Unió Europea dintre del marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil. I és un mòdul que és habilitat específic per el que són les avaluacions estructurals. És un equip petit en què hi ha 7 experts en estructures, que el que farem serà doncs, avaluacions estructurals dels edificis, doncs, valoracions dels estats d'habitabilitat, del nivell de risc que tenen, de la seguretat de les estructures. Llavors, això serveix també a tots els, com a suport a tots els equips que estan desplegats, els equips USAR, en monitorització dels riscos per poder realitzar les maniobres d'extracció de les persones que encara hi ha atrapades i de recerca de les víctimes i que hi hagi encara sota la runa.
1: Han passat 3 dies, ja 3 nits, des dels 2 sismes. És massa tard per trobar gent en vida sota la runa?
23: Tenim experiència de que depenen molt també de la tipologia d'estructura. Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida. I en qualsevol cas hi ha molta feina. De moment, evidentment, el primer objectiu és trobar això, les persones que encara puguin estar en vida i accedir a elles doncs, amb total seguretat. Però posteriorment doncs, també es necessita tot el suport en tots els edificis que han quedat danyats, que tenen risc de col·lapse, i saber doncs, que això també ho fem nosaltres, doncs, tots els càlculs de disseny i càlcul de tot el que són els apuntalaments per assegurar aquesta habitabilitat i també certificar o dir a veure si aquests edificis quin nivell de risc tenen de col·lapse estructural.
1: Tenint en compte que Veneçuela és un país sota la tutela de Donald Trump, a vosaltres qui us tutela per fer els treballs de rescat allà dins?
23: Nosaltres ens tutela, o sigui, anem com a Unió Europea, perquè al tenir el mòdul, nosaltres estem habilitats com a mòdul de la Unió Europea des de gener d'aquest any per a aquesta específica tasca. Llavors nosaltres som activats a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i donem resposta als requeriments, les prioritzacions que ens donen la Unió Europea, que està en contacte amb el govern de Venezuela i les necessitats que tenen ells respecte a l'ajuda internacional que necessiten.
1: Us consta si entre els espanyols desapareguts hi ha algun català?
23: Jo no tinc informació respecte a això.
1: És l'inspector Oriol Corbella, cap de l'expedició de bombers que marxa avui cap a Veneçuela. D'aquí unes hores aquest avió que se'n va des de Madrid per fer aquestes tasques de rescat. Gràcies, bona feina i bon dia.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Un minut per 3:15 del matí, on també potser necessiten bombers aquest cap de setmana, és el Comitè Federal del PSOE. És un dels focus informatius d'aquests dies, d'aquest cap de setmana. Seguint-ho de ben a prop, i tenim l'Alba Gil. Alba, què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia.
1: Pedro Sánchez, que reuneix aquest comitè federal enmig de la tempesta judicial que envolta el partit, tot i que no s'esperen grans turbulències amb els crítics. A veure, Alba, com es preveu això d'avui?
0: A veure, aquí a Ferraz confien que avui la majoria de barons i dirigents territorials, com és habitual també, tancaran files amb l'estratègia de Pedro Sánchez, tot i que, recordem, els fronts judicials aquest any s'han multiplicat. Al Congrés cada vegada són més els socis que demanen eleccions i moltes de les mesures de control intern que es van anunciar ara fa un any encara no han entrat en vigor. De les poques veus discordants serà també, com és habitual, la del president de Castella-La Manxa, García Page, tot i que les seves queixes no amoïnen a la direcció del PSOE. Això sí, el debat que segurament estigui més viu serà el del calendari electoral, perquè Sánchez ja ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, és a dir, que no farà coincidir les generals amb les autonòmiques i municipals de maig, però el que no ha fet és aclarir si seran abans, i això és el que demanen molts càrrecs perquè no volen patir el desgast. Recordar també que l'últim comitè federal va ser tot just fa un any, quan acabava d'esclatar el Casterdán i, per tant, el partit estava noquejat, i aquest any ho fa també amb altres casos, com el cas Leire o la investigació a Zapatero, que caldrà veure si ressonen avui aquí a Ferraz.
1: Doncs aquest és el context en què arriba aquest comitè federal. Amb l'Alba Gil li anirem connectant al llarg d'aquest suplement. A quina hora comença això, Alba?
0: Això comença a 2:15 i està previst que cap a les 10:55 comenci a parlar Pedro Sánchez.
1: Doncs també l'anirem seguint. Gràcies, Alba. Fins ara.
0: Fins ara.
1: 9:45. Antoni Gelong, i volies dir la teva també amb els bombers de Ferraz.
2: Sí, jo crec que avui no necessitaran bombers. Algun boca a boca, potser...
1: No creieu però... que serà prou plàcid això avui per Pedro Sánchez, tenint en compte les setmanes de les quals ve?
2: Mira, no hi ha res que uneixi més i doni més tranquil·litat que tenir el poder o tenir aspiracions a arribar-hi. Això calma a tots els crítics d'una manera substancial. Si tinguessin la sensació que poden perdre el poder d'una manera immediata... potser hi hauria discussió. Per això la discussió està amb el calendari electoral. Perquè diuen els barons i els alcaldes, els presidents de comunitats autònomes o alcaldes, que n'hi ha molts de socialistes, diuen no ens posi vostè primer o posi suficientment lluny perquè no ens arribi a la bufetada primera a nosaltres, no? I jo crec que és el que pretenen, que hi hagi primer eleccions generals i després eleccions autonòmiques i municipals on toquin. Però jo crec que és l'únic debat que tenen, i és un debat estrictament de possibilitats de poder. No estem parlant de grans valors avui aquí, eh? Mm.
1: Marta, sobre aquest calendari electoral, aquests dies hi ha moltes especulacions, molta gent que en sap posa la mà al foc que almenys les eleccions generals anirien cap al mes de març, tenint en compte que les municipals són al maig.
3: Sí, jo justament ahir parlava amb una font de Moncloa, de l'equip del president Sánchez, i no em confirmava 100%, perquè ja sabeu que això dependrà també moltes coses, però sí que em parlava d'aquesta data de març, com la data que hi veia més plausible, especialment per la promesa que ha fet el PNB de no coincidir o no fer coincidir amb les municipals i autonòmiques, bueno, en el seu cas només d'Euskadi, només municipals, i perquè pensen que d'aquesta manera l'explicació que em donava és que s'arribaria amb un govern en funcions encara a les municipals. És a dir, no s'hauria constituït el nou govern, clar, i ahí està l'amenaça de que la dreta i Feijó i Vox tinguin majoria, la que no van tindre el 2023, i puguen pactar, que això tenen tots clar, què passarà. I a banda, Feijó, últimament, en les últimes entrevistes que ha fet, ha deixat clar que si necessita que Abascal siga dins del govern i que arriba a la Moncloa, hi serà. La qual cosa no havia fet fins ara. Fins ara havia mantès la posició de doncs jo vull governar en solitari, però ja se veurà, però tal. I ara ha dit, bàsicament, que si es necessita, entraran, com ho estan fent, a les autonomies en les que el PP i Vox també sumen. Aleshores, jo crec que això és una amenaça, que saben que és real, i que la tesi és aquesta a dia d'avui, que març és com la data que, a més, pot també ajudar o no als alcaldables i als presidents autonòmics de cara a aquesta campanya electoral de maig de l'any que ve.
1: Eduard.
4: A veure, jo, la meva opinió és que si pensa més en el partit, si pensa més en el PSOE, convocarà les eleccions espanyoles abans de les municipals, que és el que li està demanant al partit, diguem, el que està demanant alcaldes i presidents autonòmics, etc. I si pensa més en ell, les convocarà després. Per què dic això? Perquè si hi ha eleccions municipals i autonòmiques i com es preveu hi hagi, diguéssim, una ventada ultra, no?, de PP-Vox, que es facin amb els governs de les principals ciutats, de les autonomies, etc., a través de coalicions PP-Vox, es farà molt més creïble el marc que Pedro Sánchez necessita per mobilitzar l'esquerra en les eleccions generals, que és que ve l'ultradreta. Val? És a dir, la visualització dels pactes PP-Vox a tota Espanya, en els municipis i a les autonomies, és un escenari que a ell li va bé per mobilitzar l'esquerra a posteriori. I va dir, escolta'm, o guanyem la Moncloa, o tornem a guanyar la Moncloa, o si no, ho tindran tot, aquesta gent. Tindran els municipis, tindran les autonomies i, a més, tindran el govern d'Espanya. I, per tant, crec, i com que jo tendeixo a pensar que Pedro Sánchez sempre pensa només en ell, si jo hagués d'apostar ara a cegues, diguem-ne, apostaria que la convocatòria serà a posteriori.
1: El Faisalón.
6: Jo potser més que comentaris us faria preguntes, vosaltres que hi enteneu una miqueta més. Jo no crec que sigui el dia avui de que el PSOE decideixi si canvia de líder o no, i que Pedro Sánchez ha de demostrar que encara controla el partit i que continua sent electoralment més útil que qualsevol altra alternativa interna, no? I aquesta teoria que hi havia de que s'estava intentant que canvi... De fet, Junts ho demanava l'altre dia, no?, en el Congrés, que canvies el líder, com fan els britànics, el líder del PSOE, per un una miqueta més suau, més pactista, que fos capaç de pactar amb el PP a l'alemana, com fa l'SPD amb la CDU, amb l'excusa d'evitar Vox en el govern. Creieu possible això?
1: Marta.
3: No, jo no ho veig per a res, perquè a més el PSOE ho ha descartat des del primer moment. I a banda, el Partit Popular el que diu i el que trasllada és que ells no volen candidats de palla, com ells anomenen, i que en una eventual moció de censura hauria de ser Feijóo, i només Feijóo, qui es presenta, perquè això també minaria la seva autoritat dintre del Partit Popular, i ja no és que, diguem, tinga problemes, perquè al final té lideratges al seu voltant, cosa que no li passa tant al Partit Socialista, com el d'Ayuso, el de Juanma Moreno, per exemple, i molts més, que li poden fer la competència ahir. Ell no governa en cap lloc. Aleshores, tampoc se pot permetre, entenent en el PP, un candidat alternatiu que no fora ell, encara que siga per a convocar eleccions, perquè ahir també se minaria la seva autoritat interna en el Partit Popular. Aleshores, jo crec que aquesta via està molt més, molt, molt tancada. Almenys ara.
1: Xalón.
2: Jo entenc el que l'Eduard deia sobre si predominarà el que ell creu o el que al partit li interessa. Però ell ha fet un moviment que a mi m'ha deixat una mica descol·locat, perquè diu, presentaré pressupostos. Cosa que no ha fet durant 3 anys.
1: I llavors, és el seu programa electoral.
2: Sí, presentar pressupostos. Per tant, els presentarà al setembre, que és quan la Constitució... Ara que diu que la Constitució diu 4 anys, la Constitució també diu que els pressupostos s'han de presentar al setembre. Llavors, això anirà a discussió al desembre, no els aprovarà, evidentment, i per tant tindrà l'excusa per dir, escolti, jo ho he intentat, i els pressupostos seran el seu programa electoral. Jo vull fer tot això i aquests no em deixen. I per tant, jo crec que el Partit Nacionalista Basc i Junts no estan disposats a anar més enllà d'aquest any, però, bueno, si això al desembre es convoquen eleccions generals, el febrer o el març, doncs tothom salva una mica els papers. Ell ha presentat uns pressupostos que havia dit que els presentaria, els dolents li tomben, i es presenta com la víctima dels dolents que li han tombat, i després, clar, el problema és que aquí no som ni britànics ni alemanys. Llavors, a l'interior dels partits, el líder és el líder, i pobre del que es belluga, perquè t'envien a fer unes autonòmiques i quedes al quart, eh? I després, i tampoc som alemanys, perquè Feijó i Sánchez tenen una inversió personal difícil de pair.
1: I Marta, com tenim l'operació Rufián? Perquè l'èxit de Pedro Sánchez també passa perquè no només el PSOE resisteixi l'embestida, sinó perquè l'esquerra espanyola, ja es digui Sumar, ja es digui Podem, ja es digui Front d'Esquerres, sumi per algun lloc.
3: Doncs ell el que va proposar el divendres passat a l'acte que va fer en Oltra a València, precisament, que jo hi era, és un front però només a Catalunya. I encara que aquesta operació no compta amb l'aprovació de Junqueras ni l'elecció d'Esquerra Republicana, però ho va acotar només a Catalunya. És a dir, a ell l'agradaria ser el candidat d'una eventual candidatura en el que estiguera Podem, estiguera els Comuns, estiguera la CUP, però bueno, això jo crec que és massa...
1: O sigui, això però només a Catalunya.
3: Només a Catalunya. Això ho ha concretat.
1: O sigui, un front d'esquerres a Catalunya, evidentment amb Esquerra Republicana dins, i amb Gabriel Rufián de cap de cartell, però també sumant tot l'espai dels Comuns...
3: Exacte. I ell s'oferís a canvi també a que, per exemple, si no es presenta Podem a Catalunya, que no ho va fer les últimes autonòmics, per exemple, ell va fer campanya amb Irene Montero, on ella vulga, a Madrid, per exemple, o, en el cas de València, el mateix amb Mònica Oltra i amb Joan Ribó, i va fer campanya a Alacant, va intentar mobilitzar. I també, a banda, ahir intentaria clavar, en el cas del País Valencià, a Esquerra Republicana del País Valencià, que no tenen molta estructura i són poquets i no han entrat mai a governar, doncs, en una de les llistes electorals. Però, de moment, ell ho ha acotat només a Catalunya i encara així no tinc jo molt clar que puga eixir endavant.
1: 30 segons. Sé que he obert un nou meló, però 30 segons.
4: No, home, jo la pregunta que faria és al Gabriel Rufián en nom de qui parla. Perquè si en nom del seu partit, segur que no.
1: En nom d'ell, no?
4: Ja li han fet servei. I, per tant, és una proposta d'una persona i ja està.
2: Al joc de la oca hi ha un moment que caus al pou i no en surts.
1: 4 minuts per les 10 del matí. Albert Elfa, moltes gràcies. Fins aviat. Tornarà aviat l'Albert Elfa, com sempre. Antoni Xalong, Eduard Voltes, Marta Monforte, un plaer. Que tingueu bon dissabte.
3: Moltes gràcies.
1: Fem una pausa, Maica Navarro al suplement, i després avui també passarem per Washington, allà ens espera la Lídia Heredia, i a més també la història d'amor d'una sommelier com és Meritxell Falgueres i l'escriptor Daniel Sánchez Sallés. També una història atípica que avui ens venen a presentar aquí al suplement. Ara tornem.
22: El suplement amb Roger Escapa.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
9: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
10: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
24: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
25: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
26: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
25: De veritat?
26: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
27: Hola, Kiko, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
28: Supercor i percor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
29: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
11: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
12: Sigui
11: bon
12: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
11: Denuncien l'accés de burocràcia...
13: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
14: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
13: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
11: I a casa nostra tornen a sortir...
13: I de la resta del món.
11: Pendents de la cimera internacional...
13: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
13: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
15: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
15: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
16: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
13: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
13: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
13: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat. Ja m'entens.
30: Un programa d'un altre gènere.
31: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
13: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
13: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
13: Som 3Cat.
1: Són les 10.
13: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Els equips de rescat treballen a contrarrellotge per trobar supervivents del doble terratrèmol de Veneçuela. Eva Compte, bon dia.
32: Bon dia. El balanç provisional és de gairebé 1.000 morts, més de 3.000 ferits i 50.000 desapareguts. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada, per facilitar les feines dels equips de rescat i l'arribada d'ajuda humanitària. Avui, un equip d'emergències format per bombers i membres del SEMI, de Protecció Civil de Catalunya, sortirà des de Madrid cap a Veneçuela per donar suport en les tasques de rescat. És un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea. Oriol Corbella, al cap de l'expedició, ha explicat aquí el suplement que, tot i que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
23: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
32: Més coses. Els casos judicials i els mals resultats de les últimes cites electorals marquen l'arrencada del Comitè Federal del PSOE d'avui. Pedro Sánchez donarà explicacions sobre la complexa situació que viu el partit, tot i que no s'esperen grans crítiques per part dels barons territorials. Anem a Madrid, Alba Gil.
0: Falta mitja hora perquè arrenqui aquesta primera gran reunió interna de l'any que arriba en plena tempesta política i judicial pels casos que assetgen el PSOE. L'objectiu és preparar la maquinària de cara a les pròximes generals després de les darreres desfetes electorals. Des d'aquí, des de Ferraz, s'espera que els barons territorials tanquin files i que hi hagi poques discrepàncies més enllà de les habituals de García Page. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
32: I estan ja en marxa el Congrés del Partit Popular de Catalunya, convocat amb 4 anys de retard. Alejandro Fernández estarà reelegit per encapçalar el partit, però encara no se sap qui serà el futur secretari general. Avui sortirem de dubtes. I en esports, la selecció espanyola ha superat l'Uruguai per 1-0 al Mundial i es classifica com a primera de grup. Ara s'enfrontarà als setzens contra Àustria o Algèria. El mateix grup, Cap Verd 0, Aràbia Saudita 0. Espanya passa com a primera i el Cap Verd com a segona. L'Uruguai queda eliminat. El Cap Verd es trobarà als setzens l'Argentina. Jugats també avui al Mundial, Bèlgica 5, Nova Zelanda 1 i Egipte 1, Iran 1. En aquest grup, Bèlgica passa com a primera i Egipte com a segona, mentre que l'Iran manté opcions de passar com a tercera. I avui oficials i curs esprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. També es disputaran els oficials del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de les 10.
0: L'hora negra. Maika Navarro.
1: Maria del Carme Navarro, bon dia i bona hora.
2: Què passa?
1: Com estàs?
2: Hòstia, avui no és hora negra, avui és l'hora del camionero Antonio.
1: De l'ultratumba. Què t'ha passat, Maika?
2: És que no ho sé, ahir em feia mal al coll.
1: Mira, jo estic igual, però encara no he perdut la veu.
2: Pensava que era les partícules aquestes del polen...
1: No, això són els aires acondicionats.
2: No, però en principi jo...
1: Els plataners.
2: Els plataners, aquest polen, aquestes partícules en suspensió... m'afecta molt als ulls i a la gola, això és veritat. I després, com que tinc el meu otorrinolaringòlogo de viatge humanitari a Cap Verd, operant ulls i gargantes i fent operacions allà, doncs no l'he pogut trucar, perquè ell sempre el truco i em diu, mano de santo, pren això. I els aires acondicionats, doncs, tampoc han ajudat. No m'he tapat el coll aquests dies anant amb moto.
1: I que dormim amb el cul a l'aire, perquè te fa calor, després engegues una mica l'aire, si és que en tens, el ventilador, i l'endemà al matí et lleves...
2: Bueno, jo amb el cul a l'aire dormo tot els 365 dies de l'any.
1: Què dius, ara?
2: Sí.
1: Però sota l'adrador. Dorms completament nua?
2: Totalment, sempre.
1: Saps que sempre m'ha semblat una marranada?
2: Per què?
1: Perquè, no sé, em sembla brut. Jo necessito...
2: Pues a mi em sembla una marranada dormir amb roba.
1: Doncs a mi no. Bueno, per això existeixen i es van inventar els pijames.
2: Bueno, però per estar una estona, però després te'ls treus. És que el cos ha de respirar. És que ha de respirar,
1: tio. Jo respiro pel nas, intento respirar pel nas.
2: No, i el cos ha de respirar. És com banyar... Hòstia, no, és com lo de...
1: Tu dors despullada.
2: Absolutament, però hivern també, eh? Ves?
1: Encara, 8 anys després, encara descobreixo coses noves, eh?
2: D'això no havíem parlat.
1: De dormir despullats, t'asseguro que no, perquè d'això no me n'hagués oblidat, tio. És a dir, ara és una imatge que tinc. Que ja no... Bueno, tanco els ulls
2: i em veus despullada
1: i veig Maika Navarro despullada a dins del llit.
2: Pues fica't també el Simón i la Lola, eh?
1: Ah, també.
2: Ells també despullats.
1: Home, clar, perquè ells tenen aquell pèl i aquella presència que allò és com dormir amb una manta,
2: sí,
1: ja.
2: Sí, no, però no...
1: No, i a l'estiu no, també, no, quina no, calor.
2: Eh? Però és que no s'acosten, eh?
1: A més, hi ha cossos d'aquests.
2: No, però és que els meus gossos, o sigui, al començament ens estirem, juguem una mica i després la Lola es posa a la part del capçal. El llit és molt gran i lluny, i el Simón als peus, però no els tina a sobre. Mm. Cap dels dos, eh? O sigui, jo no em desperto amb el Simón i la Lola enganxats al cos, en cap, però ni a l'hivern ni a l'estiu. Que a vegades penso, jolín, tios, veniu cap aquí i fem una mica de cucharita. Re.
1: Res de res.
2: Re de re de re. Mm.
1: Com va anar la revetlla?
2: Què vaig fer a la revetlla? Ah, re, no, re, perquè... són sensibles als petards.
1: Però te'ls vas emportar, o...?
2: No, perquè a més vaig treballar, o sigui, no... Casa meva té una bona estanqueïtat de... Ja es vaig tancar tot, vaig encendre l'aire, vam posar una peli, me'ls vaig posar al costat, i és veritat que hi havia molt de so de petards, perquè...
1: Cada any n'hi ha menys, eh? Cada any se'n tiren menys. Jo crec que cada any hi ha menys soroll, i entre altres coses s'explica perquè cada any hi ha més mascotes.
2: També és veritat que, així com el dia 23, durant tot el dia, sempre era, no podia sortir al carrer de dia, perquè ja començava els trons de ben d'hora del matí, vam baixar a esmorzar i vam fer vida normal i sense petards. Però a la nit, home, se sentien, perquè a més al costat de la platja es sentien. Però vaig tancar peli i bueno, regulint, però bé, així, no vaig fer res. Mm-hmm. Res de res. I mira, vaig passar per l'Escrivà, li vaig agafar una
1: coca petita. Home, doncs una coca de l'Escrivà i a celebrar la revetlla per la Porta Gran, eh?
2: I vam estar allà xunxant, fotent-nos la coca i amb aigua.
1: Molt bé. Doncs passen 7 minuts de les 10, la crònica de successos que continua amb una terapeuta que n'és protagonista. La terapeuta dels Andic serà notícia també aquesta setmana. Dimarts, especialment, haurà de declarar com a testimoni als jutjats de Martorell. Hi ha un element molt, molt important a tenir en compte, és el secret professional, però la història de tot plegat, Maika, és si aquesta dona tan famosa, Maria Júlia L.,
2: sí, jo crec que és veritat que alguns companys explicat el seu cognom, però no cal, jo no crec que de moment en Maria Júlia ja està, perquè és un testimoni, per tant, no...
1: La pregunta és, està col·legiada aquesta dona o no? Perquè aquí pot haver-hi la clau d'aquests propers dies. Està col·legiada o no?
2: No.
1: Enlloc, eh?
2: No està... Ella és... Va
1: és
2: néixer
1: peruana?
2: A l'Equador.
1: A l'Equador.
2: Va néixer a l'Equador i després té despatx professional a Alemanya i a Barcelona, molt aquí ha tocat a la ràdio. Tocada a la ràdio. I no està col·legiada ni a l'Equador, no està col·legiada a Espanya i no està col·legiada a Andorra, tampoc, ni a Alemanya. O sigui, no està col·legiada enlloc. I ella, clar, ella, en el seu... Recordem que Mossos, al començament de la investigació, la cita, la unitat d'investigació de Martorell, la cita a declarar com a testimoni. I per què la cita? Recordem que el Isaac Andix recupera el seu telèfon mòbil, es demana l'autorització judicial per poder bolcar el contingut d'aquest telèfon, sap la clau perquè es demana a l'Estefania Nuna, que era la parella en aquell moment de l'Isaac Andic, li dona la clau, obren el telèfon, volquen, i Isaac Andic guardava de manera escrupolosa tota la informació, no esborrava, hi ha gent que esborra, ell no esborrava absolutament res. I té converses, doncs, per exemple, les importants que eren determinants, eren les primeres que van mirar els Mossos d'Esquadra van ser les converses amb el Jonathan, que estan els últims 10 anys intactes. Per tant, ells van poder fer una reconstrucció de com havia estat aquesta relació paterno-filial i la tenen molt acurada, doncs, aquests missatges. Molts de veu, llargs de text, i aleshores, en aquests últims, des del 2023, apareix doncs aquesta figura que és Maria Júlia. Maria Júlia, psicoterapeuta, Maria Júlia. I, ostres, les converses amb Maria Júlia se'n van a buscar Maria Júlia i allà comencen a trobar aquestes converses amb Maria Júlia. I el que veuen és que és una teràpia particular, perquè és una teràpia que ella comencen a investigar qui és aquesta dona, i el que troben és que està especialitzat, que té un, bueno, que té un públic doncs molt particular. Són teràpies grupals, no és allò que tu vas al psicoanalista tu individualment per resoldre els teus problemes, o psicòlegs o psiquiatres, sinó que està especialitzada en conflictes familiars. I aleshores el treball és conjunt. I en aquesta ocasió, doncs, el que feia era una... Se li havia... Entra a la família Andic de la mà d'Estefania, i que és la que proposa, escolta, per què no intenteu reconciliar i reconduir aquesta relació amb aquesta dona que us ajudarà, que està especialitzada? I és la que li obre la porta a la família Andic. I allà és quan comencen a veure missatges que dius, hòstia, quina teràpia més estranya aquí. Està parlant de diners, aquesta... I, bueno, i tot això ho sabem perquè la magistrada ho escriu en els seus escrits que han sigut públics, quan diu, entre els indicis que tinc per acusar a Jonathan Andic de la mort del pare, hi ha aquesta ansietat i pels diners i aquesta voluntat d'exigència d'aconseguir part de l'herència en vida, on hauria remat a favor aquesta psicoterapeuta. Que de sobte, en un altre escrit, diu la magistrada, li demana a Mossos, sisplau, em podem mirar si hi ha més d'una persona involucrada en la mort d'Isaac Andic i quin paper podria tenir aquesta psicoterapeuta? D'aquí que el seu testimoni dimarts als jutjats de Martorell doncs era molt important.
1: També és molt important, és a dir, ella està citada, no està citada com a investigada, Maria Júlia, aquesta terapeuta, sinó com a testimoni. Per tant, com a testimoni, teòricament, es pot acollir al seu dret a no declarar sempre i quan...
2: No,
1: o sigui...
2: És el contrari. Si fos investigada, sí.
1: Efectivament, sí, això mateix.
2: Si és investigada, té dret a...
1: Com a testimoni, ha de declarar. El problema és que ella es pot acollir al secret professional. Ara bé, si no està col·legiada, té dret a secret professional?
2: Clar, aquesta és la discussió. Ella, en el seu moment, deuen dir que estem parlant de... Sac en Dic Mort el 14 de desembre del 2024, cau per aquell passeig amb el seu fill a Montserrat, i ella, doncs, Mossos comença a investigar i et dic que apareix aquesta figura, i de la mateixa manera que es crida a declarar a seu policial les germanes de Jonathan, Toni Ruiz, el personal de servei, etc, etc, dius, anem a preguntar a aquesta dona. I ella és citada a la comissaria de Martorell, i allà sí que reivindica davant de determinades preguntes i s'acull el secret professional. En aquells moments, Mossos no van voler qüestionar, ja tenien indicis de que no havia, que no estava col·legiada, però bueno, li van deixar acollir-se i es va acollir, i determinades preguntes que ella va considerar que afectaven el secret, doncs no va contestar.
1: Mentre Maica Navarro beu aigua, que avui està fent uns esforços estoics, tenint en compte, doncs, que no és que anés a dormir tard, sinó que els aires acondicionats estan com estan.
2: Per doncs tant, bé, això passa a Martorell, i ara els jutjats què passarà? L'altre dia ho explicàvem a La Vanguardia, que està, no està col·legiada, i què ens deia el Col·legi Professional de Psicòlegs i què ens diu a l'entorn de Maria Júlia. A l'entorn de Maria Júlia i a l'entorn legal, o sigui, el seu entorn legal diu, perdoneu, aquí hi ha un forat negre i ella sí que es pot acollir, és cert, no està col·legiada, però ella és una psicoterapeuta molt reconeguda internacionalment i, per tant, també es pot acollir al secret professional, perquè així, de la mateixa manera que per ser psicòleg en aquest país t'has de col·legiar, per fer efectives determinades teràpies que no impliquen receptar medicaments, per sempre, sí que et pots acollir al secret. Bueno, aquesta serà una discussió que s'haurà de resoldre en els jutjats de Martorell. I jo crec que quan es presenti, que jo imagino que es presentarà, la primera pregunta de la magistrada, la Raquel Nieto, i de la fiscal Teresa Joldi és, a veure, concretin per començar, bueno, vostè es diu bla, bla, bla, bla, bla, vostè què es dedica? Vostè què fa? Quina és la seva feina? Em pot explicar quina és la seva feina? Perquè la magistrada en els seus autos la defineix com a psicòloga. Psicòloga no, perquè per ser psicòloga a Catalunya has d'estar col·legiada. Si no, no pots exercir de psicòloga i no estar al Col·legi de Psicòlegs. De fet,
1: se la pot denunciar per intrusisme laboral?
2: Bueno, és una de les opcions. O sigui, a La Vanguardia ho apuntàvem. No només... el Col·legi de Psicòlegs, aquests dies, arran de les trucades que van fer amb el Toni Muñoz, ha fet un petit comunicat dient, bueno, recordem a la gent que ha d'intentar adreçar-se sempre a professionals acreditats. Bueno, imagino que al final aquí ningú trucava, ningú li demanava els títols. A la gent sortia, la gran majoria sortien satisfets, d'altres, coneixem d'altres casos que, entre cometes, ha estat un desastre. Ella, del cas Jonathan Andic i Sac Andic, estava molt orgullosa de com havia anat el tractament, i estava molt contenta, perquè considerava que havia aconseguit aproximar posicions, i per ella aquesta teràpia havia estat un èxit, i així ho explica en el seu entorn. I primer serà determinar, bueno, vostè què es dedica? A què es dedica? I un cop concreti això, doncs, quan comencin a preguntar, en el moment, si hi ha alguna pregunta que ella decideix, escolta, no contesto, tot i que, escolta, no seria la primera vegada que un professional diu, mira, jo m'allibero del secret professional bàsicament, doncs, per... Hòstia, perquè a mi no m'involucrin. Vaig explicar la veritat. No sigui que al final acabi investigada. Recordem que la magistrada parla d'ella com a possible, com una persona que hagi pogut influenciar en el crim, per tant, en el presumpte crim, en el presumpte homicidi. Per tant, aquesta declaració ella l'ha de fer a mi m'assegura que anirà sense advocat, que anirà sola, perquè com a testimoni, ja veurem si finalment el dimarts...
1: Tu ja has pogut parlar amb ella, eh?
2: Amb ella directament no. No, amb ella directament no. Està...
1: Però tens fonts que et diuen que anirà sense advocat.
2: Sí, però no he parlat amb ella directament. Podria pegar-me aquí el pegote. Tinc el telèfon, li he escrit un infinitat de vegades i no m'ha respost. Però tinc dos persones que estan parlant amb ella diàriament i fins a la setmana passada anava sola no estava tranquil·la, perquè no està tranquil·la, perquè de sobte veus que en un escrit una magistrada està plantejant la possibilitat de que hagués pogut influir en una decisió, en un presumpte homicidi. Ostres, per tant, bueno, algunes preguntes serà per defensar-se. I sobretot ella, doncs, bueno, és possible que digui, miri, jo m'allibero del secret i explico tot el que li va passar en aquestes consultes perquè ningú sospiti de mi. És una possibilitat, alliberar-se del secret. Ara, una altra cosa important seria el que tu dius. El col·legi pot plantejar una denúncia per intrusió? De moment ha estat molt callat. I dos, la magistrada també podria determinar, vull que un perita, Esther, un altre psicòleg, un altre psiquiatre, em faci una pericial de com ha estat aquesta feina. Si això que vostè ha fet amb aquest pare i amb aquest fill, deontològicament és correcte o no és correcte. Perquè, clar, el que estem parlant és que, pel que diu la magistrada, ella va influir i va convèncer i va pressionar Isaac Andic perquè li donés part de l'herència en vida. Quan estem parlant de que el mòbil del presumpte homicidi és els diners. Bueno, anem a veure, un psicòleg, un terapeuta, s'ha de ficar amb els temes econòmics i d'herències? Bueno, potser en aquesta teràpia és el que tocava, perquè en principi els diners era allò que distanciava aquest pare i aquest fill.
1: Sembla que era un dels elements, però bueno.
2: Sí.
1: Passen 4 minuts d'un quart d'11, dimarts, aquesta declaració, aquesta citació d'aquesta famosa ja terapeuta.
2: La seva germana també, i les germanes de Jonathan divendres.
1: Hi ha una altra notícia de la crònica de successos d'aquesta setmana de la qual n'has estat pendent i que ens ha cridat l'atenció.
2: Quina?
1: Clíniques dentals estafadores. Aquesta setmana se n'han desmantellat dues a Olesa de Montserrat i Esplugues, un cas que ens ha cridat molt l'atenció perquè alguns dels pacients fins i tot van acabar amb paràlisi de mitja cara. Jo tinc la sensació que aquestes estafes amb clíniques dentals, de tant en tant, van sortint. Vull dir que és un univers que es presta fet passar gat per llebre, no?, d'alguna manera.
2: Saps una cosa curiosa? És una coincidència, eh? Però sempre hem parlat que la investigació del cas Andic, des del primer moment, va quedar blindada amb un grup molt petit de Mossos, que són de la unitat d'investigació de la comissaria de Martorell. Un sergent i un grup d'investigadors. Una cosa molt, molt, molt petita. I aquest grup, després, és veritat que va requerir d'unitats especialitzades, doncs forenses informàtics, unitat de muntanya, etc. I hi va haver un moment que la cosa s'estava fent més gran i també van comptar amb treballar colze a colze amb, crec que era un subinspector o un altre comandament de la regió policial, que és, doncs, una unitat superior del grup d'homicidis de la regió. Doncs aquest grupet petit, que són algú, especialment el sergent, que ja s'ha la defensa en algun moment de manera, jo crec que equivocada, va assenyalar, és l'instructor de part de les diligències, són els que han fet la investigació per les clíniques, de les clíniques dentals. El mateix investigador que signa la instrucció de part de la instrucció de Jonathan Andic signa amb la unitat
1: central. Les estafes de les clíniques dentals a Olesa i Esplugues.
2: Això va arribar a...
1: A veure, això devien ser els pacients, que alguna cosa no quadra.
2: Va arribar a Mossos a, doncs, allò, denúncies de que primer per unes, o sigui, que havien pagat tractaments que no començaven o que havien quedat a la meitat, i sobretot el que més va cridar l'atenció és, doncs després d'intervencions que en principi no havien de ser complicades, doncs una cara mitja cara paralitzada durant, doncs sí, bueno, durant molt de temps i amb lesions complicades. I va començar la investigació i es va determinar que era un propietari que tenia dos centres i el personal que hi treballava, doncs, no tenia cap mena de titulació. I a més, quan van fer les entrades i a les dues clíniques, que a més tenien un preu molt competitiu, per tant tenien força clientela, el material estava, no estava doncs, amb l'estat que es requereix, tot l'instrumental per, doncs, per ficar-te allò a la boca, i que doncs, les anestèsies, el medicament i demés, hi havia també productes caducats. Em deien que les imatges de gent sense, allò, presumptes dentistes o odontòlegs sense titulació, ficant-se a la boca de la gent operant...
1: No, és una estafa que et dura... O sigui, és que no m'entra al cap.
2: I que, a més, no m'entra al cap. Deien que ella... Com era una de les detingudes, la seva declaració era que ella a Bolívia, que era boliviana, treballava d'implantòloga. Bueno, sí, clar, però és que aquí estàs agafant un bisturí i operant i obrint...
1: Cinc detencions, detinguts d'entre 32 i 60 anys, sí. Han passat ja a disposició judicial.
2: Van quedar en llibertat.
1: Amb càrrecs i, sí. Evidentment, doncs, aquí almenys el responsable esperem que...
2: Que res. Bueno, d'aquestes, jo crec que, bueno, o sigui, quan arribi el judici, però aquesta gent amb la boca absolutament destrossada, qui li arregla ara? I a més, els, amb els preus

0: queixa dentista.
1: Tu t'ho passes bé. O sigui, el dia que veus que l'agenda hi tens cita amb el dentista, revisió bucal, m'han d'arreglar una càries, tu dius, ai, mira, perfecte, em posaré,
0: quedat,
1: em posaré allà un Crims del Carles Porta mentre...
0: Creus que jo en el meu temps lliure escolto Crims de Carles Porta? Amb tota l'amor a Carles Porta, eh?
1: Però potser tens...
0: Jo no escolto...
1: Doncs és igual.
0: Ni llegeixo Crònica Negra, ni... Shakira tampoc, que jo a mi m'agrada... Que Rubén Blades...
1: Rubén Blades.
0: Però que jo em quedo sobada al dentista. Si a vegades m'ha de despertar...
1: Et pots adormir amb el...
0: M'han arribat a despertar.
1: Què dius? Amb aquella màquina que et xucla la saliva, que et fa mal aquí la geniva...
0: Em quedo sobada. De fet, em quedo tan sobada que tu has de pensar que has d'obrir la boca. Això em deia, Clàudia, posa'm algun aparell...
1: Pots obrir la boca una mica més, sisplau? No. Dic, escolta, més ja no la puc obrir.
0: Sempre
1: I a més, i dentistes d'aquests que et donen conversa quan estàs allà amb 27 aparatos a la...
0: No
1: em preguntis res, sisplau.
0: No.
1: Què vols que et respongui ara, aquí?
0: Però tu quin dentista vas, tio?
1: Bé, doncs no ho diré perquè se m'enfadarà.
0: Pues molt malament, no?
1: És que jo encara hi somio, en aquell moment.
0: Però tu, a veure, la boca la tens bé, no?
1: Bueno, la tinc bé perquè...
0: A veure,
1: sempre hi ha coses a millorar.
0: A veure, però que no ho veig. No. Que tapa el micro! A veure.
1: Prou bé.
0: Bueno... Sí, una mica, braques necessitaries.
1: No,
0: una mica...
1: no vagis per aquest camí, perquè no.
0: Però que ja t'ho han dit, no?
1: No.
0: Sí, sí.
1: És que
0: està una mica... No està molt recta.
1: No, sí, sí.
0: Ah, però és que hi ha alguns que estan...
1: Sí, perquè tinc el bruxisme aquest. Sí,
0: apretes.
1: Mira, ja el tenim aquí. Puja.
0: I no dors amb... Jo dormo amb el...
1: La fèrula aquella, que et deixa apretar. Sí, també hi dormo. Però ja m'he brallat. Ja li vaig dir... No, és que sóc molt mal pacient.
0: Collons, però...
1: Sóc un pèssim pacient de dentista. No, vaig anar allà i em va dir, t'has de posar aquesta fèrula, la vaig fer, em vaig gastar els diners, tot allò.
0: És caríssima, la fèrula.
1: I jo li vaig dir, mira, jo amb això no puc dormir.
0: I no dors amb això?
1: No puc dormir amb allò, no.
0: Per què?
1: No, perquè després m'ho trec, em desperto... Jo li vaig dir, mira, és que no apreto tant.
0: Una merda, i que tant que apretes.
1: És culpa dels mal de caps que em doneu, tots plegats. En fi, ho deixarem aquí.
0: Ara la culpa la tenen els ullets.
1: 4 minuts.
0: I aquest senyor tingui la boca... No, està bé la boca, eh? I a més, el color bé, net.
1: Sí, home, perquè, escolta'm, el que sí que no perdono és una neteja cada 6 mesos. Això és imprescindible. Tu també la tens molt bé, eh?
0: Sí, jo vaig fer la...
1: Has fet les teves inversions aquí, eh?
0: Aquí he fotut pasta, eh?
1: Són molts diners, eh?
0: Però jo sempre he tingut una molt bona boca.
1: Sí que és veritat, això.
0: I el color m'agradaria una miqueta més blanquet.
1: No, no t'equivoquis amb el to. No. O sigui, totes les que feu tele, i a més a aquestes teles espanyoles, sempre es blanquegen amb dos tons més del que toca.
0: No.
1: Tots els platós aquests de Madrid,
0: sí,
1: el blanquejament es posen 2-3 tons més dels que toquen, i jo crec que és un error.
0: Perquè tu notes això.
1: No, és a dir, jo... Hi ha hagut gent, especialment a Madrid, periodistes presentadors que he conegut...
0: Dit, on vas?
1: Que quan te'ls trobes i obren la boca, és a dir, t'enlluernen.
0: Per favor.
1: Sí, hi ha un capítol de Friends, el Ross, que li passa això. I després té una cita a la nit nocturna, tanca tots els llums...
0: I, quan
1: obre la boca per somriure, clar, la dona surt espantada. Gran moment de Friends. Sí, sí, que no t'hi trobis, amb això.
0: Hòstia, me'l posaré, aquesta.
1: Aquest és molt bo. Sí,
0: quina temporada...
1: No ho sé, me'n recordo, hi ha 27 temporades de Friends.
0: 27? Te dic una cosa?
1: Què?
0: No he vist cap.
1: Doncs mira...
0: Malament, no?
1: Després d'escoltar els discos d'Antònia Font, et poses Antònia Friends.
0: Antònia Font. Quan me la presentaràs, tio?
1: L'Antònia ja...
0: Escolta'm, on vaig escoltar una cançó? On vaig...
1: Ai, dissabte que ve, últim capítol de la temporada, Maica?
0: Ah, sí?
1: Sí, acabem el dia 5, acabem el dia...
0: 5
1: de... La setmana que ve és dia 4, que és el meu aniversari, per cert. Dissabte que ve...
0: Ah, com a la mare!
1: Sí, clar, ja la trucarem, ja ho organitzarem,
0: la
1: això.
0: La mare, o sigui, 4, 5, i jo crec que me'n vaig a Sant Fermín.
1: Ah, sí?
0: Chupinazo.
1: Doncs ja et trucarem des d'allà.
0: No, aniré diumenge.
1: Ah, veus?
0: Pujaré diumenge. No, home, no estaré jo aquí amb tu, per favor.
1: Home, hem de celebrar-ho.
0: Hem de muntar alguna cosa, no?
1: Ja ho farem, sí. Home, doncs mira.
0: I uns mariachis. T'han cantat mai les mañanitas?
1: No, això encara no m'hi he trobat, veus?
0: Pues això és molt maco,
1: Portem uns mariachis aquí?
0: Uns bons mariachis, però bons, no uns pallassos, uns bons mariachis.
1: Doncs
0: no aquests que anaven a la seu de Junts a fer el pa... No, uns bons mariachis.
1: Mita'ls.
0: Les mañanitas. És que és una... És un mariachi. No, les mañanitas que cantava...
1: Amb aquesta veu queda bé fer la tornada.
0: Hòstia puta, tinc una veu tan... canto tan malament, em sap tan greu.
1: Si algú s'ha connectat a aquesta hora al suplement, que sàpiga que Maica Navarro està fent un esforç enorme, i no és que hagi sortit de nit, sinó que
0: no.
1: Són els aires que corren amb aquesta onada de calor que ens prometen que se'n va, però

0: Això és mentida, perquè continua fent una calor de nassos. Al Regne Unit, 37 graus al Regne Unit aquests dies. França s'han esgotat, ventiladors, tot. És a dir, França estan també...
1: Em consta perquè tinc una... La meva veïna veneçolana, que per cert, una abraçada al poble de Venezuela, perquè, pobrets meus, està veient el seu net al sud de França i està desesperada perquè diu... M'ha demanat si li puc enviar una torre d'aire condicionat per correu, per missatgeria, perquè no troben aire condicionats a França. Està desesperada. Mm. I, a més, amb el bebito. Bueno, nen, doncs...
0: La Meritxell Falgueres, la coneixes?
1: Sí!
0: Doncs
1: què diu?
0: D'aquí una estona, el suplement... Ara anirem cap a Washington amb la Lídia Heredia,
1: pensava
0: però...
1: Pensava que la Meritxell deia, no patiu, que el 4 de juliol mariatges la mai, que jo posaré el vi.
0: A les 11, ara marxarem cap a Washington amb Lídia Heredia, que ens està
1: esperant. El que més m'agrada de la Meritxell Falguera és el seu nòvio.
0: Doncs mira, tots dos d'aquí al suplement. Sí? El Daniel Vázquez Sallés i la somalia Meritxell Falgueres per parlar de la seva història d'amor. Una història d'amor
1: preciosa,
0: poc convencional, entre dues persones aparentment incompatibles.
1: Per què?
0: Ell ho ha explicat un munt de vegades.
1: Sí, perquè és abstemi.
0: Abstemi, exaddicte a l'alcohol i a la cocaïna. Se'n va sortir. Ella, somalier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra. Coses de la vida han acabat maridant a la perfecció. Uh-huh. I avui aquesta història ens la vindran a explicar tots dos junts.
1: Meravellosos.
0: Aquí el suplement serà a partir de les 11, perquè ara... Anem cap a Washington, allà hi tenim la Lídia Heredia. Que...
1: I entra ara la Lídia?
0: Sí, però s'ha d'acabar de connectar ara, a veure si et podia creuar, però em diuen que necessita un parell de minuts. Maica, moltes gràcies. Salut.
1: Doncs
0: que tinguis bona setmana.
1: Vine ben vestit el dia 4, eh?
0: Sí, sí, ja prepararem alguna, portarem un pastís o alguna història. 38 en faig, eh? No m'ho diguis, això. 38, eh?
1: Hosti,
0: vaig començar a fer el suplement que en tenia 30 i mira, 38 ara.
1: 38. Sí. O sigui, els 40.
0: He de deixar el suplement, els 40.
1: Mira! Mira!
0: Ja els tenim aquí.
1: Mira!
0: La Meritxell Falgueres i el Daniel Sánchez Sallés. Ara entraran.
1: Adéu.
0: Bé, doncs això. Gràcies. Salut. Unes pastilles Joanola i ara tornem.
1: Està emocionat. S'ha emocionat.
0: No, perquè ara m'estic imaginant la setmana que ve quina una me'n faràs i ja m'estic posant nerviós. Ara tornem.
1: perquè dormo despullada, per això t'has posat nerviós.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
4: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
3: D'altres temen el retorn del feixisme.
5: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
3: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
6: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
7: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
4: una cullerada de silenci,
5: dos reflexos de llum,
6: 5 quilos de cadira
7: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
8: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
11: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
12: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
13: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
12: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
13: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
12: Univers MotoGP.
14: Perquè el Mundial és nostre.
12: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
16: Els tarats ens trobem en el camí. I en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
15: On es va assajar, això?
16: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà, que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va...
15: Home,
16: va
15: com una aparició.
17: Imagina't, és una visió.
16: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
15: Als Estats Units això acaba amb trets.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig d'onze.

0: I gotta carry him. This is America. Don't catch you slipping, no. Don't catch you slipping.
1: A Washington, Lídia Heredia. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia i bona hora, com esteu?
1: Molt bé, Lídia, com estàs tu?
2: Una mica més fresquets que vosaltres, crec, però sí. La setmana que ve ens arriba, eh?
1: Això de Sant Joan de Revetlla des de la distància, com ho portes? Has de trobar a faltar, eh?
2: Sí, però escolta'm, a casa es van enfornar un parell de coques, eh?
1: Ah, veus? Ostres!
2: Ah, sí.
1: T'hi vas atrevir tu?
2: No, tinc un xef particular.
1: Ah, quina sort que tens, carai, tu.
2: Dic això.
1: Home, si alguna especialitat catalana et pots atrevir a fer en alguna vegada a la vida, jo crec que la coca de Sant Joan... Està a l'abast de molts catalans.
2: Sí, i a més trobes una mica de fruita confitada per aquí. A veure, a mi la que m'agrada de veritat és la de llardons.
1: Aquesta ja és més agosaradeta.
2: I aquesta aquí jo sí que no m'atreveixo a fer-la.
1: Clar, els llardons no sé si saben què són els americans.
2: No sé, no. Aquí hi ha molta cosa, els chicharrones mexicans, sí. Però clar, el llardó aquell nostre, aquell llardó...
1: Més
2: de
1: finet.
2: Cucada,
1: sí,
2: no,
1: més finet.
2: No, jo no l'he trobat.
1: Mm-hmm. Bé.
2: Però bueno, fem una crida. A lo millor hi ha algú que viu als Estats Units i sap on trobar-lo.
1: Els petards, per això, res.
2: No, petards els que tindrem el 4 de juliol, sí. Que farem aquí el castell de focs més gran que s'ha vist mai a la història del món,
1: ara
2: com
1: entrem,
2: et pots imaginar.
1: Ara hi entrem. Et volia començar preguntant, evidentment, per Veneçuela. Continua sent a l'ordre del dia, continua obrint tots els informatius també a casa nostra, Lídia, i Trump sap que també se la juga políticament, o si més no, qui se la juga, sobretot és Delcy Rodríguez, no? Però és que, clar, després de capturar Maduro, suposo que com que Veneçuela viu sota la tutela americana, Trump, d'alguna manera, està en deute amb tot això.
2: Sí, mira, aquest matí pensava que com és la cosa, no? És a dir, si els Estats Units no haguessin ordenat capturar Maduro i estiguéssim en aquest moment que dius, jo no sé com hagués estat la resposta d'ajuda humanitària a Veneçuela ara mateix. És a dir, segurament...
1: Més freda.
2: És un desastre tan gros que vull pensar que hauria estat igual, però potser no hauria estat tan ràpida, perquè és que no són només els Estats Units, és Argentina, Xile, El Salvador, és a dir, països no, del continent americà amb males relacions amb Veneçuela i amb bones relacions amb els Estats Units, que també hi estan anant. Sí, és a dir, Donald Trump s'hi juga més ara mateix, perquè, com tu dius, és un país sota tutela nord-americana i arriba en un moment en què les relacions entre Veneçuela i els Estats Units són estranyament normals, no? Per tant, hi ha una naturalitat en la relació que fa mesos no hi hagués estat o hagués estat diferent, malauradament, perquè una catàstrofe d'aquesta magnitud, no sé, vull pensar que políticament s'haguessin superat igualment les diferències.
1: I que amb Delcy Rodríguez, aquest invent, aquesta idea de Trump, si fa o no fa, malgrat aquesta herència xavista que té Delcy Rodríguez, li està, si més no, funcionant.
2: A veure, herència i no herència, és a dir, és el règim. És a dir, això, com que passen tantes coses, ho anem normalitzant tot, però aquí als Estats Units, de l'oposició veneçolana al règim, no se n'ha tornat a parlar, no? És a dir, Mariana Corina Machado està desapareguda dels titulars. Jo crec que els Estats Units tiraran amb aquesta situació el que faci falta, el que faci falta. Mm-hmm. Vull dir que sí. Econòmicament i políticament sembla que els hi funciona i tot allò, no, de la regeneració democràtica a Veneçuela, doncs no ho sé, deu haver quedat per un altre segle, no ho sé.
1: Doncs el Donald Trump, que té un focus i un ull posat a Veneçuela, i l'altre amb aquesta celebració d'aquests 250 anys de la independència, 4 de juliol.
3: I am thrilled to declare that America is back. A short time ago we were a dead country, we were dead. Now we're the hottest country anywhere.
1: Amèrica ha tornat. Fa un temps érem un país mort, ara som un país respectat per tothom. Això és el que diu Donald Trump, el president que va inaugurar aquests actes dijous des del National Mall, aquest punt neuràlgic de Washington. En aquest primer discurs, Trump va fer més aviat un míting electoral en què es va atribuir una llarga llista de mèrits, evidentment també relacionats amb la guerra a l'Iran.
4: I la setmana passada vam firmar un acord històric per posar fi al conflicte amb l'Iran. Obrir completament l'estret d'Hormuz i aconseguir el que cap president no havia pogut aconseguir mai abans. L'Iran mai tindrà una arma nuclear, això ja està fet.
1: Bé, un míting com sempre, Lídia.
2: Sí, la veritat és que me'l sé de memòria. Efectivament, home, va ser bastant escandalós perquè és que no va ni dissimular. La banda sonora era la dels seus mítings, les gorres i les samarretes que es venien, tot i que no posaven el seu nom, portaven els lemes de campanya. Pensa que en aquest acte... És a dir, Aquí hi ha dues organitzacions que es dediquen a aquests fastos del 250 aniversari. Una depèn del Congrés, fa anys que hi treballa, i l'altra és aquest Freedom 250, que neix directament de la Casa Blanca, que Trump hi posa al capdavant un excol·laborador seu. I, clar, als mitjans, aquesta segona organització clarament partidista, els seus actes són aquests actes tan vistosos que acaben sortint més, no? També potser és un error nostre, que com que són tan llaminers, també els cobrim més i, per tant, expliquem més això que no l'exposició que hi ha al Museu de l'Arxiu Nacional, una cosa, si tu vols, més sosa, no? I amb menys color, i passa més desapercebut, però... Hi havia tota una llista de músics que també et dic que no eren de primera fila, eh? Per posar-te un exemple, hi havia Milli Vanilli, perquè veiessis una mica el nivell del
1: perquè els de primera fila no s'hi volen posar al costat.
2: De primera fila no s'hi volen posar, però vaja, n'hi havia alguns més. I aquests músics van anar caient, i artistes van anar caient d'aquesta llista a mesura que van veure que això tenia tota la pinta de ser un acte trumpista. Llavors va ser quan Trump va dir, no passa res, doncs no cal ni que vinguin, perquè qui millor estrella que jo mateix? I per tant, ell es va posar al capdavant de l'acte, i efectivament el moment culminant, més enllà de una sobrevolada d'avions militars i tal... Va ser el seu míting, i és que no es tapa ni una mica, Roger. És a dir, ell va fer un míting polític amb l'excusa del 250 aniversari, que en va parlar, va fer tres o quatre frases.
1: No tapa el protagonisme, però sí que es tapa amb una mampara enorme de vidre, a l'estil també de Colòmbia, no? Amb aquest candidat d'extrema dreta que s'ha imposat en aquestes eleccions. Després dels últims ensurts que ha patit Donald Trump, amb aquests intents d'assassinat o amb aquests trets que ha anat rebent, aquests últims anys, la seguretat va més, i també és un missatge, no només per la seva seguretat, sinó de portes en fora de l'estat amb què ell entén ara els Estats Units.
2: Sí, això sempre és així, i és a dir, tu aquesta mampara la veus sempre, en un acte del president, i també del president Biden, però òbviament el cas de Donald Trump, doncs, que ha patit aquests intents d'assassinat, que estem en un moment en què totes les enquestes diuen que tant els republicans com els demòcrates, diguéssim que això de la violència política els hi ha pujat la tolerància, no? És a dir, que acaben justificant-la una mica més del que passava fa anys, doncs fa que el clima sigui tens. I a més ara venen uns dies d'actes molt multitudinaris, molta gent concentrada a tot arreu, per tant, el nivell d'alerta de coses que puguin passar s'ha disparat, i la protecció del president, doncs encara més. De fet, vèiem el dijous, això es feia en el Mall, que és aquest passeig monumental, que és una gran, no, un gran rectangle de gespa que uneix el Capitoli gairebé amb el cementiri d'Arlington, no, aquí al centre de Washington, i vèiem a tots els edificis que hi ha, tots els museus, els Smithsonian al voltant, es veien snipers, tiradors d'aquests d'elit fent guàrdia, òbviament, sí.
1: Doncs bé, aquest és l'escenari amb què Donald Trump afronta aquest 4 de juliol, aquests fastos que s'allargaran ben bé 15 dies, amb l'epicentre el dia 4, que és el dia de la independència dels Estats Units. Per tant, aquestes properes setmanes, una mica més del mateix, Lídia?
2: Sí, aquí hi ha coses per tot el país, però aquí a Washington ens han organitzat una mena de fira de mostres amb els 50 estats, que ara ja sabem que no tots hi han volgut participar, perquè vegis una mica l'estat de divisió una miqueta amb la que celebra aquest aniversari. Hi ha estats que no han volgut venir, i tenim coses, doncs tenim rodeos, no? Allò amb cavalls, i aquí al centre de Washington. Els estats que no han volgut venir, a vegades els estats s'han substituït amb empreses, és a dir que tot cotreja una mica, com a mínim, el que hi ha aquí a Washington. I després també et dic que extraoficialment, segurament, l'acte que serà més representatiu, com a mínim, d'una determinada Amèrica, serà aquesta mena de casament que sembla que Taylor Swift i el seu home, el jugador de la NFL, s'estan organitzant al Madison Square Garden el cap de setmana, el 4 de juliol, eh?
1: Això serà gros, oi?
2: Això serà gros. No sé si serà tan gros com els focs artificials d'aquí.
1: Però al Madison Square Garden es casen?
2: Sí, bueno, tot és una mica secret, però demanat...
1: Vaig llegir que una de les condicions que posaven és... la llista de convidats als casaments no inclou la parella, no inclou el més 1. És a dir, el més 1 dels casaments normals l'han de validar ells. Si el coneixen i se'n refien, endavant. Però, si no, és a dir... Tu no pots venir, Lídia Heredia, més marit o més qui vulguis.
2: Amb qui vulgui,
1: no. No, ho han de validar ells. Et conviden a tu i A partir d'aquí, si tu vols venir amb algú més, ho has de negociar. Però bé, això, a sobre el Madison Square Garden, eh?
2: Que, home, clar... jo trobo que com a casament del 250 aniversari del país, també trobo que fa bastant, no?
1: Home, i més després que els Knicks hagin guanyat l'anell de l'NBA. Vull dir que tot queda una mica rodó aquí, no?
2: Exacte, exacte. Mm-hmm. Jo també et dic que si ets tan famós... Ostres, un casament al Madison Square Garden és allò, doblar la
1: posta,
2: focus,
1: sí. No una cosa discreteta, en plan que
2: clar,
1: no se n'assabenti ningú. No, no.
2: Una mica que vingui quatre de la família i ja ho explicarem, que ens hem casat. Aquí, no, escolta'm.
1: Mira, aquí casaments al Sant Jordi encara no se'ns han acudit.
2: Doncs
1: però bé,
2: mira.
1: No, que, mira, això deu ser algú que farà idea, segur.
2: Exacte.
1: Bé, estàs distreta en aquest final de temporada, Lídia, i el que t'espera aquest estiu, perquè suposo que deus tornar a Catalunya en algun moment, no?
2: Sí, sí, sí. Tornem a finals de juliol, efectivament, sí, sí.
1: Doncs a finals de juliol, amb una data que sé que la Lídia té marcada al calendari, nosaltres també, que és el 12 d'agost, aquest moment en què viurem aquest eclipsi tan sonat, especialment es veurà molt bé, eclipsi total des del sud de Catalunya, i que la Lídia liderarà aquesta narració des de TV3 amb un programa especial que també farem a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Nosaltres, els del Suplement, serem una mica tot arreu, amb els de Catalunya Ràdio, amb els de TV3, amb la Lídia, amb el Garriga. I, clar, Lídia, és que tu l'experiència t'avala. És a dir, suposo que no hi va haver gaire debat de qui havia de fer això dins la casa.
2: A mi em va donar la sensació que no podia dir que no, perquè jo l'únic que allò vaig pensar, home, sí, però clar, jo el vull veure. Llavors van dir, bueno, doncs si el vols veure, perfecte, vine i fes-lo. I clar, llavors em van atrapar i dir, va, vinga, doncs som-hi. No, em fa molta il·lusió. Jo ja us ho vaig dir, és que quan en veus un, en vols veure més. Mm. És la sensació que vam tenir, per tant, tant de bo el puguem veure bé. Ara, també et dic... Jo no sé si em quedarà tan bé, perquè ja, clar, ja no tindrà aquell punt de novetat.
1: Clar, i que allà hi havia la cosa aquesta de la improvisació del directe, que et va enganxar en ple TN. A veure, situem 8 d'abril del 2024. La Lídia, quan diu que té experiència amb això dels eclipsis, és que passi el que passi amb aquesta corresponsalia que porta uns quants anys als Estats Units, passi el que passa amb Donald Trump, aquesta corresponsalia passarà a la història pel directe de la Lídia el 8 d'abril del 2024, en ple Telenotícies, amb el Cruanyes, això.
5: Estem veient en directe a ull nu aquest eclipsi de sol, aquesta corona que es veu perquè la lluna s'ha menjat completament la forma del sol. Aquí s'ha fet fosc, com veieu, d'un segon per l'altre. La temperatura fa molta estona que ha baixat de manera notable. Hem passat de la màniga curta a l'anorac. I ara és l'únic moment en què podem prescindir d'això que veieu, d'aquestes ulleres. I tant nosaltres com tota la gent que tenim al nostre voltant estan gaudint d'aquest espectacle sense les ulleres durant aquests 3 minuts i 40 segons que durarà el que estem veient ara mateix. Aquí hi ha hagut un esclat, una cridòria, quan s'ha produït aquesta totalitat de l'eclipsi. Molta gent té la sensació, vaja, sent honestos, nosaltres també, que estem vivint una experiència d'aquelles per recordar tota la vida.
1: Se'm posa la pell de gallina i mira que l'he vist el vídeo 70 vegades, Lídia.
2: A veure, ho trobo gros, eh? Que, efectivament, com tu dius, ja pots estar aquí 5 anys amb Donald Trump i això és el que quedarà. Home, mira, sense saber-ho, vam fer l'anunci perfecte, no?, per promocionar l'eclipse català, una miqueta. Sí. Vull dir que això està bé.
1: I ara que m'estic estudiant coses d'aquest eclipsi que viurem aquí, sí. 3 minuts i 40 segons com el que vas viure tu a Pensilmàndia...
2: És molt.
1: És una animalada, perquè aquí...
2: És un orgasme molt llarg el que vam tenir, eh?
1: Llarguíssim. Crec que aquí, des d'on es veurà millor, arribava pràcticament els 2 minuts a tot estirar com a molt, com a molt.
2: Clar.
1: Però hi havia altres punts que 50 segons, un minut...
2: Se'ns farà molt cura, això, sí. Roger.
1: Saps on seràs tu, més o menys, Lídia?
2: Doncs també a l'Ebre, al Delta. Escolta'm, jo amb el Delta sempre.
1: Esperem
2: sempre
1: que
2: s'hi pot, s'hi ha d'anar, sí. I si hi ha un eclipsi encara més.
1: Nosaltres a la platja del Trabucador, acompanyats del Joan Anton Català, que saps que us coneixeu bé.
2: Sí,
1: i
2: tant.
1: Bé, ell està nerviós, està com un flam. Lídia, l'hauries de veure.
2: Ja m'imagino.
1: Perquè, clar, tota aquesta emoció que tu vas... Clar, és que tu no, suposo que també la màgia d'aquest directe és que no sabies ben bé què volia dir un eclipsi solar, no?
2: No, és veritat que jo vaig estudiar una mica, eh? Perquè bueno, primer perquè sóc d'estudiar. I justament doncs, vaig trucar al Joan Anton, vaig trucar a l'Ignasi Ribes, que també el conec, l'astrònom, i entre tots dos em van una mica explicar de què anava això. Clar, és això que es diu, les millors improvisacions les fas quan has estudiat abans. I segurament això és una mica... És a dir, jo havia llegit coses, però clar, tot passat pel sedàs del moment i de que per l'orella, no?, em van dir des del TN, tira, tira, i a mi a bodes em convida. Si em dius tira, tira, doncs escolta'm, no? Pues som-hi i expliquem el que sentim. I així va sortir. No, va sortir apanyadet. No sé, ja et dic, no sé si ho farem tan bé. Jo estic per callar.
1: No,
2: perquè...
1: ja ho veurem, sí, sí, sí.
2: Sí, segura... perquè...
1: sí, perquè també és una cosa molt televisiva, en aquell moment. Clar, és la imatge, és la imatge. I potser, potser aquells dos minuts el silenci és important.
2: Clar, i a més, com que ho estarem veient a Catalunya, és a dir, jo tenia la sensació que us estava explicant una cosa que en el fons vosaltres no vèieu o no sentíeu, tot i que, òbviament, per la tele i amb les càmeres de la NASA es podia veure. Però, clar, ara ja estarem allà tots una mica amb el mateix. Vull que jo penso que potser callaré una mica més, no?
1: I posarem alguna cançó, també. Una mica d'estiu ja fa això, Lídia.
2: Ja ho veig, ja ho veig.
1: Escolta'm, gràcies per aquesta temporada, un any més. T'esperem al setembre, sempre que tu vulguis, ja ho saps. Portes obertes del suplement. I aquest estiu ens veurem a les Terres de l'Ebre per celebrar aquest eclipsi, per compartir-lo amb l'audiència de la ràdio, de la tele, i també abraçar-nos i poder-nos tocar, que segur que acabarà amb un brindis, això.
2: T'agafaran ganes d'abraçar el que tens al costat. Joan Anton, que es prepari, que el deixaràs ben massegat.
1: Que es prepari el Joan Anton i també la família, perquè jo crec que és un espectacle per veure acompanyat de la gent que t'estimes, perquè realment amb el Joan Anton, com que parlem tant de ciència... I tinc la sensació que és un eclipsi, una prèvia tan llarga, en sé tant d'aquest eclipsi, Lídia, que m'han fet venir moltes ganes. I no només el fenomen meteorològic i astronòmic, sinó també a nivell de país, el sidral que s'organitzarà serà gran. Serà gran.
2: Home, aquí als Estats Units va haver-hi una moguda turística lligada a l'eclipsi tremenda, vull dir que, clar. I després una cosa, Roger... Si hi ha núvols, hi ha núvols,
1: Sí, sí.
2: I això també et posa al teu lloc, en aquesta cosa una mica de tu en relació al cosmos. Jo trobo que de tant en tant, ser conscients de que no ho dominem tot, també ens va bé. Llavors, clar, doncs, estarem allò fins l'últim minut, sabent si el tindrem o no el tindrem.
1: L'element més important no el podem dominar, està claríssim.
2: Exacte.
1: Lídia, bones vacances, una abraçada, gràcies per tot.
2: Bones vacances i una abraçada grossa a tot l'equip del suplement.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional, t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
2: Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
3: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
4: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
5: Et demanarem primàtics.
6: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
7: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
8: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
7: De veritat?
8: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
9: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
10: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
11: I ara què?
10: L'Àlex.
12: Voleu jugar a billet?
10: I la Clover.
13: Ho retiro tot.
10: Són espies de veritat.
14: Un, dos, tres, noies, feu i ja que guanyareu.
10: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Escalfa casa, però fes-ho ben fresquet amb el 50% de descompte en tots els gaspatxos i salmorejos. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 27 i 28 de juny.
15: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
18: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
17: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
18: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
19: 11:02, de seguida al suplement, la història d'amor de Meritxell Falgueras i Daniel Sánchez Vallès, Vázquez Vallès, perdoneu, que tinc aquí el cap en... Daniel Sánchez Sallés, ara sí que ho he dit bé. Abans, Jofre Genué, bon dia.
20: Bon dia i bona hora.
19: Lapsus de noms, a vegades ja no estem pel que hem d'estar. A veure, ens has fet una promesa, Jofre, i és que aquesta onada de calor ja va de passada, el que passa és que costa molt que es noti això, eh?
20: Bé, sí. Sí, de fet, hi ha una baixada evident de les temperatures al llarg de la setmana que ve, però és que estàvem molt, molt amunt. Per fer-te una idea, estàvem al voltant de 10-12 graus per sobre del que seria habitual i ara ens ubicarem a un grau gairebé a tocar de la mitjana, sobretot entre dimecres i dijous. Clar, això vol dir que tindrem les temperatures que toquen per l'època, que és calor. Per tant, és una refrescada relativa, és deixar enrere les calorades exagerades i aquests valors que van arribar als 40 graus, que ara ja són normals, però que no ho eren fa 10 anys, i anar a valors doncs, que a la costa poden estar al voltant dels 30, amb xafogor, o a l'interior entre els 35 a 36. Per tant, continuarem amb calor, però no el que hem tingut, que és anormal.
19: Doncs... Bé, el que també... No, és que no m'acaba de convèncer perquè veig que no s'acaba de notar. El que tampoc és normal és el que està passant al Regne Unit i a França aquests dies. Eh? A França potser una mica més, al Regne Unit segur que no.
20: Gens és normal i a més no estan preparats. Hauran de fer els deures al llarg d'aquests propers anys perquè això ho tindran cada cop més i el que estan tenint a França és el que hem tingut aquí. Aquí ja ens costa de viure-ho, de superar-ho, imagina't en allà, perquè nosaltres potser ho hem tingut al llarg dels darrers anys alguns cops, sempre tenim Andalusia molt a prop, i bé, són coses que més o menys coneixem, aquestes calorades intenses, i a més a la canícula, però allà no, allà això és nou, i clar, s'ha d'habituar tot.
19: Una abraçada, Jofre, fins ara.
20: Fins ara.
11: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
21: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els casos judicials i els mals resultats de les últimes cites electorals marquen l'arrencada del Comitè Federal del PSOE d'avui. Ja han començat a arribar alguns dels barons territorials. Madrid, Alba Gil, bon dia.
22: Bon dia, i tal com s'esperava, tots han tancat files amb Pedro Sánchez i han defensat que val la pena continuar, tot i els fronts judicials que assetgen el PSOE. Sentim Salvador Illa.
23: Els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i multicolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
22: L'única excepció, com sempre, la de García Page, que ha lamentat que no es convoquessin eleccions ara fa un any. Creu que la situació és pitjor i exigeix garanties que el partit no serà imputat per finançament irregular.
24: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. Pues que Vox está subiendo y se está disparando en la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
22: El Comitè Federal ha d'engegar la maquinària electoral de cara a les pròximes generals que Sánchez ha promès que no coincidiran amb les municipals i les autonòmiques. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
21: I el PP reivindica Catalunya com la clau per fer fora Pedro Sánchez a la Moncloa. 8 anys després de l'últim, els populars catalans fan des de primera hora el seu congrés per renovar la cúpula i encarar el pròxim cicle electoral. Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
25: Bon dia, sí. Amb el conclave, Alejandro Fernández quedarà ratificat com a president del partit, l'únic candidat a la presidència, però que ara ha començat el seu discurs. Encara no ha revelat qui serà el segon de bord. Els populars estan aprofitant per carregar de valent contra els casos de corrupció al voltant del govern espanyol. El número 2 de Feijóo, Miguel Tellado, ha vaticinat que Catalunya serà el principi de la fi de Sánchez.
26: Empezamos aquí a construir una nueva mayoría con más diputados catalanes que apuesten por la decencia. El Partido Popular está listo para asumir la responsabilidad histórica de salvar España de Sánchez.
25: Les bases del partit han aprovat pràcticament per unanimitat el nou rumb programàtic de la formació que inclou, entre d'altres, un enduriment de la posició contra la immigració. Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
21: Més notícies que repassem amb la Marta Sánchez. Continuen a Veneçuela les feines de rescat dels milers de persones que encara estan desaparegudes després del doble terratrèmol de fa 3 dies.
27: Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, més de 3.000 ferits i 50.000 persones desaparegudes. El govern veneçolà ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, la zona més devastada on molts edificis s'han ensorrat.
21: Possible crim masclista a Andalusia. La Guàrdia Civil ha trobat morta una dona de 44 anys al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena d'Aljarafe.
27: La dona tenia ferides d'arma blanca. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Els agents van arribar al domicili alertats pels veïns, que van sentir crits. La parella tenia almenys un fill menor. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya aquest any.
21: I al Bages, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola.
27: Els agents la van detenir dijous, després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets.
21: I esports, Sergi Camps.
28: La selecció espanyola ha guanyat l'Uruguai per 1-0 i s'ha classificat pels 16ens de final del Mundial com a primera de grup. Àlex Baén ha marcat l'únic gol del partit poc abans del descans en una errada del porter uruguaià Muslera, que ha estat canviat al descans. L'equip espanyol jugarà els 16ens contra Àustria o Algèria, que jugaran entre elles aquesta propera matinada. L'Uruguai, de la seva banda, queda fora del Mundial i Cap Verde es classifica en segon lloc de grup. També aquesta matinada, França ha guanyat Noruega per 1-4 i es classifica primera de grup. Jugarà contra Suècia, mentre que els noruecs són segons i jugaran contra la Costa d'Ivori. El grup G, Bèlgica, confirma la primera plaça del subgrup amb Egipte segon. D'aquesta propera matinada destaca un Jordània-Argentina a les 4 amb Messi suplent, confirmat pel seu entrenador Lionel Scaloni. Els argentins ja són matemàticament primers de grup. Avui es decideix la graella del Gran Premi de Motos dels Països Baixos i es disputa la cursa sprint a les 3. També en motor es defineix la graella del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1 a partir de les 4.
11: Fins aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 11.

0: Bons records, perquè aquesta cançó feia una pila d'anys que no la sentia. Ha plogut des que Manel cantava aquelles corrandes de la parella estable. Ara el suplement, una història d'amor poc convencional entre dues persones aparentment incompatibles. Ell, exaddicte a l'alcohol, ella, sommelier d'una de les grans nissagues familiars de casa nostra, però que, coses de la vida, han acabat maridant a la perfecció. No són Paco Moreno i Joan Pera, però, amb el seu permís, ells també són l'estranya parella. Són el Daniel Vázquez Sallés i la Meritxell Falgueres, a qui rebem a l'estudi de Catalunya Ràdio. Bon dia, bona hora a tots.
1: Hola, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Com esteu?
2: Enamorats.
1: També, també.
0: Esteu radiants.
1: Sí, eh? També.
2: Avui no li caic tan bé com altres dies.
1: És que és una mica intensa la Falguera.
2: Ja ho saps.
0: Per això no viviu junts?
2: Clar, perquè ja hem comès aquest error altres vegades i fem living apart
0: amb altres
2: together.
0: Amb altres relacions, voleu dir, no amb la vostra.
1: Però a vegades podem viure 5 dies a setmana
2: a veure,
1: junts, però
2: Roger,
1: sempre tinc aquell lloc...
0: Cadascú té el seu espai,
1: sí,
0: té casa seva.
2: A mi no em treus de Sants ni amb un llevataps.
1: Ni a mi em treus de Vallvidrera.
2: Llavors, això.
0: Tots feliços, perquè esteu a prop, però a la vegada, sí, no?, lluny.
2: I tenim una història d'amor amb la ciutat, saps? Sí. Estem a cada punta i llavors ens anem trobant.
0: Sí. Quantes vegades us han dit que sou l'estranya parella?
2: És que, clar, com fa més de 20 anys que som amics, sí, la gent que ens havia vist havia vist que hi havia algú platònic entre, sí, ell i jo. El que passa és que just ens portem 15 anys, literalment, perquè hem nascut els dos el 30 de juliol, i quan treballàvem junts a Com Ràdio amb el Jordi Estadella, doncs jo tenia 25, jo estava com una cabra, continuo.
1: Jo també.
2: I ell tenia 40, que ja estava, no?, casat, tal.
1: Com una cabra ja més veterana, sí.
2: Sí, després es va separar, ens vam trobar una àvia a Madrid, vam quedar, però no, jo m'estava a punt de casar. Sí. I mai ens vam donar com aquell petó. Havíem coincidit a moltes festes, molts moments aquests de quasi, però mai ens vam donar aquell petó.
1: Fins... Tampoc sabíem, que eren del mateix dia.
2: Sí.
1: Vam saber...
0: Quan ho veus saber, et vas atrevir a fer el primer petó.
1: No va ser ella, perquè jo portava molts anys jo en barbetxo, com es diu, i jo, perquè jo ja havia tornat d'escriure el llibre sobre el meu fill, jo ja més o menys ja pensava la vida, doncs ja estic tranquil. I de sobte em vaig trobar a les Falgueres, ens vam trobar un dia per dinar, i em diu, bueno, demà passat felicita'm. I dic, felicita'm tu a mi. I així ens vam enterar que érem del mateix dia.
2: Sí. Sí, sí, sí, però és veritat que el Daniel ara està tranquil, però havies estat un Latin Lover de Barcelona.
1: Sí, sobretot Latin.
2: No, però... No sé.
0: Ara hi anirem, un moment. Sí. Us esteu avançant. Com va ser el primer petó? T'he de dir Falgueres o t'he de dir Meritxell?
2: Ah, el que vulguis, ja a vegades em diu la Falgueres. Doncs que estàvem a la festa del comerç de la Vanguardia i, clar, feia bastant... ens havíem estat veient aquell estiu. Clar, el Daniel pensa que jo el conec de fa més de 20 anys, però jo em vaig enterar de la mort del seu fill, doncs, pel diari, per la columna que va fer. En seguida vaig trucar a la Cris Jolong, i la Cris Jolong també sabia que jo m'havia separat, però que no volia dir, perquè em feia molta vergonya, estava molt deprimida, i li va dir el Daniel. I llavors una mica ens hem tornat a trobar, però estava ell tan deprimit, jo també... Estàvem els dos amb antidepressius.
1: Tot va néixer arrel d'un tatuatge, tot sigui dit.
2: Sí.
1: Perquè jo porto un tatuatge del meu fill al braç dret i em volia fer un altre al braç esquerre. I la Falguera és allò per trencar el gel, va dir... Jo també me'n faig un.
2: No, és que... T'ho imagina't. No, veig aquest amic que m'agradava, que era un platònic meu. M'explica la mort del seu fill, m'ensenya el tatuatge i jo, que sóc tan empàtica, em diu, em vull fer un altre. I no sabia què dir. Clar, com et queda? La foto del nen i tal, no sé, li vaig dir... Val, vinc i també em faig un. Dic, mira, la cesària, dic, el meu nou cos de divorciati, doncs no sé, em faré alguna cosa. Llavors vam anar junts, però és tan gentleman que quan em va acompanyar al lloc del tatuatge i li dic, home, entra, però jo portava un mono com el que porto ara, i clar, m'havia quedat amb pilotes. I ell, no, ja marxo. I vaig pensar, mira que...
1: Home,
2: que...
1: sí.
0: El Daniel Vázquez és escriptor, és fill de Manuel Vázquez Montalbán. Fa 8 anys que va ingressar a un centre de desintoxicació per deixar enrere les seves addiccions a l'alcohol i a la cocaïna. I l'últim llibre que ha publicat es titula Los Felices 80, en què fa un retrat d'una dècada marcada per grans lideratges, però també per la sida i per les drogues. A la Meritxell Falgueres l'haureu vist segur un fotimer de vegades als mitjans, perquè és una de les divulgadores i comunicadores del món del vi més reputades de casa nostra, i és la cinquena generació d'una coneguda de botiga de vins de Barcelona, al celler de Gelida. Això són les presentacions, si fa o no fa, oficials, que podeu trobar a tot arreu. Ara, Meritxell, presenta'm el Daniel. Qui és el Daniel?
2: El Daniel és la persona més generosa amb el seu temps. Té un pronto de merda, però tota la resta és tan interessant. A mi saps què em passa, Roger? Que jo anava a dir que... És que no, és que la meva mare ens està sentint. Quan tinc moments íntims amb ella, el miro als ulls, jo en el fons dels ulls, jo veig aquell tio de 40 anys que m'agradava tant. O sigui, jo no el veig amb ell, no sé com dir-t'ho. Jo li miro la profunditat dels ulls i per mi doncs, és el Daniel. I molta gent es pensa que ell és més gris, i jo soc color, que jo el faig riure amb ell, i és al revés. Ell em fa riure molt a mi i em cuida molt. O sigui, em fa sentir el plat únic i principal. Ja no sóc ni segon plat, ni postres, ni aperitiu. I això és el que més m'agrada.
0: Unidó, eh?
1: Sí, està mal, està mal. Grau, això.
0: I, Daniel?
1: La Mary és un regal. És, hi ha els meus millors amics sempre em diuen que és el regal que em va fer el meu fill, des d'on sigui. Va dir, el Marc t'ha portat la Mary. La Mary és una persona la que conec fa molts anys, que me l'estimo molt, l'he estimat molt a la distància, com a amiga. Sabia la seva vida, perquè anàvem trobant, i és una persona que m'ha donat... no sé, m'ha donat molta alegria a la vida, m'ha obert a un espai, a una família, jo tinc el meu fill gran, el meu fill petit, que no sé, estigui on estigui, el tinc sempre present, i després els seus dos fills, que són com els meus fills. I la veritat és que és una sensació doncs, de com de tornar a néixer, no? Mm. Jo vaig néixer de nou el 20 d'octubre, quan vaig ingressar al centre d'addiccions, i vaig tornar a néixer quan vaig conèixer la Falguera. O sigui, estic bé.
0: Tinc moltes preguntes. Com es marida aquesta relació que es veu tan bonica d'una persona que ha estat un exaddicte amb una dona que es dedica al vi, que és sommelier i que és tan bona fent la feina que fa?
1: Doncs mira, primer hi ha un gran entrenament, tot ho he dit, meu. Vull dir, a mi em van entrenar molt al centre d'addiccions. Només et cures si tu vols curar-te. Però, evidentment, has de ser conscient que ets un exaddicte tota la teva vida. Jo no puc tornar a provar mai una gota d'alcohol. Inclús vaig tenir una vegada amb un... Vaig tenir un síndrome d'abstinència, una vegada amb un enjuague bucal, no em vaig adonar i vaig estar 3 dies amb síndrome d'abstinència. O sigui, he d'anar molt, molt en compte. Però ho tinc tan assumit que jo, a vegades, quan la Falgueres o està amb amics, té alcohol a la taula, jo ni el veig. Ni el veig. Però aquí hi ha una feina personal molt forta.
2: Sí, jo em poso histèrica, per exemple, si es cau una copa, que no li toqui res, perquè soc superconscient... No, el vi m'ho ha donat tot. El pare dels meus fills el vaig conèixer gràcies al vi, perquè és elaborador de Via Toscana i tal, i jo sé que el vi també m'ho pot treure ara mateix tot, que és aquesta família, aquesta modern family, que tant m'ha costat fer i que tant a gust estic. Llavors, jo, per exemple, quan tasto el vi, doncs no li puc donar un petó. I si estem sols, intento no beure. Però quan hi ha més gent, saps, intento com tenir un equilibri, però l'esforç que fa ell és
1: no,
2: brutal.
1: No, jo no crec que sigui un esforç, ja està tan assumit, i a més no tinc una postura doctrinant sobre el tema. Vull dir, hi ha certs gent que està sortit, s'ha rehabilitada i té tendència a doctrinar la gent, jo no. Jo simplement, amb la vida que faig, doncs tracto de que l'altra gent em respecti i jo respecto a l'altra gent.
0: Quan dius que no el veus, l'alcohol, que és inevitable que formi part del nostre dia a dia, sí, tant si en consumeixes com si no, a què et refereixes exactament?
1: Doncs que no, és com si fos invisible, transparent. No me n'adono ni que estan bevent vi ni que estan bevent.
0: Com s'entrena això?
1: Doncs s'entrena, doncs primer el primer any va ser complicat, sobretot a l'estiu, quan arriba la calor, no?, i veus aquella cervesa, no?, i t'entra aquella set, no? Has d'anar primer molt... Has de beure molta aigua perquè no tinguis set, sobretot. I això ho vas entrenant, i és molt divertit, perquè molts cops el Toni Falgueres sempre diu, ostres, per un camp cau bé i no pot beure vi.
2: De gendre.
1: I llavors, però jo respecto molt i llavors m'ensenya coses, m'explica coses. Jo sempre, com que m'agrada molt saber coses, doncs jo...
0: Però, per exemple, el fet de no poder tastar el vi o cap beguda alcohòlica ha suposat algun obstacle a l'hora de formar part de la seva família, no? més enllà de la Falgueres, tenint en compte que és una família que tots, si fa o no fa, es dediquen a això.
1: És molt divertit veure això a distància, perquè...
0: Ho han entès?
1: Sí, sí, sí, absolutament. Mm.
0: Però clar, ja la teva carta de presentació a l'entrar és, ei, sóc un exaddicte, és a dir, t'has de despullar només d'entrada.
2: Sí. Home, t'haig de dir que aquí al Joan Manel Serrat, que és molt amic dels meus pares i també era molt amic del seu pare. Pensa que els meus pares i els seus pares es coneixien també d'abans. Amb el Jordi Estadella eren com tot aquest grup d'amics gourmets. El Serrat, quan vam començar a sortir tal, ens va ajudar bastant amb els meus pares, sí, i tot.
1: Clar, sí, la carta de presentació meva no és massa... per un sogre, no?
0: Un tio diu... No és una gran carta de presentació. No.
1: Dius, hòstia, aquest tio, realment, hòstia, el que m'ha tocat la meva filla sempre aquí en Verdés. Però a poc a poc vas coneixent a la gent i t'obres i parles i...
2: Ah, però explica això. El dia de Nadal, per exemple, nosaltres fem, abans de dinar, fem tastos a cegues, estem tot el rato competint, quina sí, varietat és, i clar, ell és de fora...
1: No, però a mi el tant importa la millor aigua que hi ha. Les aigües fantàstiques. He trobat una aigua que t'agradarà, llavors.
0: I els maridatges sense alcohol que s'estan posant tan de moda ara?
2: Jo tinc un llibre de fa 10 anys que vaig guanyar millor llibre del món. Quan jo tinc dos fills, però el que no sé és tots els embarassos que he tingut i no han anat bé. I em vaig dedicar molt a fer... Jo, per exemple, ell és que només vol aigua, perquè si no, jo sé més de 200 begudes per maridar.
1: Jo li vaig molt
2: maridar
1: bé a la Falgueres i als seus amics, perquè jo faig de taxista després, saps? I llavors jo porto la gent i sempre estic obert a això. Però en general, quan surto un vell a la nit, hi ha un moment que jo que em canso.
2: Sí.
1: Dic jo fins aquí.
2: Visualment, saps? Sí. A vegades de veure tantes sí, coses i també, per exemple, clar... Pensa que jo viatjo sempre amb tastos, intento que no entri a la sala, si anem a veure bodegues... Li dic, tu no vagis a les tines de fermentació, tu vés-te'n pel camp a les vinyes, saps? Mira, al final, Roger, a la vida... Uh-huh. O sigui, jo crec que en una relació es pot lluitar contra tot, menys contra el desamor.
0: I... Per exemple, la cervesa sense alcohol, la
2: no,
0: pots tastar?
2: No, tampoc, eh? Ni el vi no, sense alcohol, ni no, res.
0: I a l'hora d'anar a un restaurant, per exemple, si han fet aquell plat amb alcohol, encara que s'hagi evaporat,
1: mira, hi ha una cosa,
0: també deus haver d'avisar, no?
1: Hi ha una cosa. Si jo tasto una cosa sense saber què porta, encara. I això, dame una cosa, sabent què porta, el meu cervell, és clar, jo sóc conscient, jo no sóc un... Jo tinc la malaltia de l'addicció. L'addicció no només ha sigut beure alcohol, sinó ha sigut molts cops com he afrontat la vida. Mai hi ha hagut aquesta cosa de... els grisos, sempre ha sigut o blanc o negre, no? És típic de l'addicte, o blanc o negre. Tot això és un aprenentatge. Llavors, si jo em prengués una cervesa sense alcohol, el que faria és despertar dins el meu cervell, ah, mira, aquest passet no ha passat res, provem una miqueta més. I llavors, no recaus... Si tu recaus des del principi, sinó recaus al final. Jo tinc la fotografia tan clara de com jo vaig acabar abans d'ingressar, que no hi vull tornar.
0: Aquesta fotografia, què va fer que diguessis fins aquí?
1: Em moria. Primer, m'havia convertit en un apestat social per mi mateix. Eh? Jo vaig estar 8 mesos sense obrir la llum del bany per no veure'm al mirall. I després te n'adones que així no pot continuar. Vull dir, t'estàs morint i sobretot vaig tenir... l'exemple del meu fill petit, que amb totes les dificultats que tenia pensava, hòstia, aquest tio que ha viscut una vida molt complicada, mira com estima la vida, jo que en teoria no tinc res, com l'estic llançant a les escombraries, no? I vaig tenir-lo com a exemple, com dir, ostres.
0: I fins i tot en el moment en què et passa el pitjor que et pot passar en una vida, que és perdre un fill, sí, no? Tu no recaus allà, quan tothom no pensava, ostres, el Daniel ara, no, com s'ho farà per tirar endavant després de perdre un fill? Vas escriure un llibre meravellós sobre aquella pèrdua,
1: sí,
0: i vas sobreviure allò. Com t'ho vas fer per no recaure en aquell moment?
1: Doncs precisament vaig pensant que sort que no havia... que no estava en plena addicció, perquè si no hagués sobreviscut. Tot l'ensenyament que em van donar al centre d'addiccions, amb la meva gran terapeuta, la Dolors, ho vaig posar en pràctica amb el dol, molt, molt ben assessorat per un psicòleg, però com jo sóc així, vaig decidir passar el dol molt lluny de casa, un lloc que no hi hagués res que fos proper. I vaig escollir una illa molt petita, a l'hivern, i allà vaig escriure el llibre, i vaig passar allà el dol, vaig plorar molt. Però allà, inclús, imagina't un grec, no? Arriba un tio allà que plora, a vegades va caminant i el troben plorant. I llavors et diuen, vols un ouzo? No, no. I els hi vaig dir, no, jo sóc exalcohòlic. Et mira una miqueta així pensant, hòstia, quin tio més estrany, no? Però al final s'acostumen. Si tu li dones naturalitat a tot això, la gent s'acostuma.
2: Jo, quan vam començar, estava fònic encara, de tant plorar, sí. I a partir d'una hora, a les 7, et venia com molta ploranera. Encara li passa, eh? Però si plora, o sigui, doncs a vegades plora i els meus fills doncs, l'animem o plorem tots, o sigui, és que ho intentem naturalitzar
1: sí,
2: bastant.
1: Sí, és una manera de convertir-lo... L'absència, doncs, el que fas és introduir-lo dins teu i tot el que faig a la vida jo ho faig evidentment acompanyat pel meu fill, que no hi és. Llavors intento fer una vida que a ell li hagués agradat.
2: Que el seu fill es mor en 10 anys i comença amb mi, que els meus fills tenen 7 i 4, que dius, toma, saps? A sobre, pobre, doble, no?
1: Però jo crec que a la nostra vida els nens són una part fonamental, els seus fills. I el meu fill gran, no? Estan tots molt ben integrats.
2: Sí, l'únic que això, al final no hem tingut fills junts, però fem, bueno, sí, estem sempre amb els nens nosaltres, amb els meus nens.
0: Aquesta cançó ens connecta amb aquesta illa, on vas anar a escriure d'alguna manera, també, a passar aquest dol.
1: Vaig anar a escriure.
0: I també us connecta amb a vosaltres dos?
2: Sí, jo, Mujeres del Vino, que és el meu últim llibre de Planeta Gastro, també el vaig escriure allà. El que passa és que, clar, el Daniel i jo tenim en comú una cosa. Que és que, Roger, tu imagina't la persona més desordenada del món.
0: A veure.
2: Doncs aquest és el Daniel i després ella, jo. Sí. Som molt desordenats, els dos.
0: Qui guanya?
2: Ell.
0: O sigui, desordre dins de casa...
1: El caos.
2: De tot, és agendes... El caos. És el caos,
1: no,
2: o sigui...
1: ella no, la gent la porta bé.
2: Sí.
1: Hi ha un moment que la Mary és una persona tan necessitada de fer moltes coses al mateix moment que em desborda. I mentre estrès. Aquest matí, per exemple, s'ha despertat amb una intensitat tal que jo a les 10 li dic, Mary, estic esgotat. Estic esgotat. Passa de mi. Necessito silenci. I no ho entenia.
2: Clar, t'ho imagina't, la seva illa, que era el seu moment de silenci i tal, i està jo escrivint que, clar, ell mira el mar...
1: Per exemple, jo tinc m'agrada molt la ràdio.
0: Quina és aquesta illa?
1: Cofonícia.
0: Ah.
1: Que té 4 quilòmetres quadrats, que me la conec perfectament.
0: Home, 4 quilòmetres quadrats es poden conèixer perfectament.
1: Molt bé, sí, molt bé. Sí, sí, sí. Em vaig fer molt amic del... Semblava el doctor Dolittle, jo. Tots els animals em venien a veure com passava, les cabres, els cavalls...
2: Vaig arribar i encara hi havia els seus dos
1: sí,
2: gats.
1: Sí, em van adoptar dos gats. Un que es deia Puig i l'altre Demont. I els deia Puigdemont. I molt bé, molt bé. Encara hi eren, vam tornar al cap de 2 anys.
0: I heu anat.
2: Sí.
0: O sigui, ell hi va anar primer a escriure aquest llibre i tu després...
2: Sí, vaig anar a escriure amb ell, que pensàvem, potser no et va bé, però sí, a ell sí que li anava bé i vam anar.
1: És
2: i
1: que
2: la veritat...
1: tinc una família grega allà. Que són albanesos, però són la gent que vaig estar allà, vaig tenir una relació fantàstica, els envio regals als nens a l'estiu, al Nadal, i ara hi vaig i porto a ma mare, perquè la meva mare vol conèixer l'illa i anem al setembre uns dies. Sí.
2: Jo estaré treballant als hotels que s'assoro.
0: Clar, Daniel, portes el cognom Vázquez, que ja és molt comú, no?, el cognom Vázquez. El Vázquez Montalbán potser ja té un altre pes, no?
1: Sí, la meva àvia murciana, sí.
0: Això també ha estat, no sé si una benedicció, una llosa, volguem-te dedicar a l'escriptura, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí,

0: d'aquesta comparació, aquesta comparativa?
1: Sí, perquè clar, al final em dedico també al mateix que el meu pare, però és veritat que jo soc un copatge més de comunicació. No, que estava pensant, Roger, que el primer que vam fer junts, abans d'enrotllar-nos ni res, va ser un conte.
2: Sí, que no l'hem trobat.
1: Que no l'hem trobat. Vam escriure un conte a quatre mans que es deia...
2: Tu te'n recordes, si o no?
1: Sí, el rojo era cosa de tres.
2: Ah,
1: ens el van encarregar, no sé per què. Ens vam conèixer en un restaurant. Jo estava amb la meva àvia, tu amb el Josep Socarrat. Sí. I mira, i
2: però ja,
1: així.
2: Ja es coneixia els meus pares. El meu pare es coneixia amb el seu
1: sí,
2: pare.
1: Sí, jo me'n recordo de petit al celler de veure el Vázquez Montalbán. Hi ha fins i tot vins que el meu pare encara diu mira, aquest havia anat al Manolo de viatge. Quan es va morir...
2: L'Estadella sempre deia... M'ha dit el teu pare que t'agrada molt a l'Oporto. I m'agrada molt l'Oporto. T'he de portar un lloc on té uns Oportos especialíssims, boníssims i tal. I era el celler de Gelida. I llavors, passes que va morir el meu pare, i després va morir Estadella, i vaig anar a prendre el Porto, aquell lloc, que va resultar ser el celler de Gelida, que casualment l'avi de la Falgueres era un senyor, que meu pare sempre em deia que hi havia un senyor a Barcelona que feia lluita lliure i tenia un lleó a casa, que era el senyor, el Febrer, el Vicenç Febrer.
0: Bueno, tenia un lleó, eh?
1: Sí, el seu pare era fan del meu avi.
2: Sí, que lluitador del PRIF, això.
0: D'on el va treure el lleó?
1: D'Àfrica, o sigui, com corrupipi, però pel carrer Vallespí.
2: Sí, es deia Vicentet, allò.
1: Sí, és que després la gent em diu que sí, jo sóc molt excèntrica. És que
0: ja vols
1: que
0: d'on
1: sí, sí. He sortit?
2: Bueno, total que va ser molt divertit, perquè llavors l'Estadella, que era molt amic del Toni, va morir amb un nen de 4 anys i el Toni va voler fer un complex de 18 anys, dels 18 anys. I va convidar tots els amics
1: de
2: l'Estadella, no? I llavors, clar, imagina't, bon vi i tal, llavors el seu pare fa un discurs i tal, i diu, i aquí us presento el Daniel, el nòvio de la meva filla, que... Diu, havia de venir al celler a tastar Porto i va tastar una altra cosa.
1: Que va tastar una altra cosa.
2: Ens vam quedar tots...
1: Tenim la foto a l'entrada d'allò petant-me.
0: Blanca.
1: Sí, però sí. Que és veritat que just quan es va morir el teu pare a Tailàndia, fent perquè venia d'Austràlia fent l'escala, al cap de 3 dies havia d'anar amb el meu pare i l'Estadella a fer-se Caballero el Orujo a Galícia, sí, imagina't, amb ells.
0: I t'hagués agradat que t'hagués llegit, el teu pare? O...
2: Ja em va llegir, el primer llibre.
0: Què et va dir?
2: Hòstia, em vaig cabrejar moltíssim. No, perquè li va agradar. No, li vaig donar el llibre i vaig dir... Escolta, val, només, quan li vaig dir tinc una història per escriure, que és el Flors Negres, te'l passo quan acabi, deixa'm tranquil durant el temps que estigui escrivint el llibre i te'l passo. I si tu creus que l'he de guardar, el guardo, un calaix i s'ha acabat. El vaig acabar, li vaig donar, i se'n va anar. I al cap de 4 hores torna amb el llibre llegit. I em diu, està muy bien. Em vaig cabrejar. No vengues con paternalismos de mierda que me meto en este infierno. Vas a ver, no vengas...
1: Té una boca, eh?
2: I em deia, no, si està muy bien. Mira, no sé, no me cabrés, li deia jo, no me cabrés. I el llibre no va anar malament. Que va anar malament.
0: Pregunta difícil per la Meritxell. Mm. Tu, després de tota una vida dedicant al que et dediques, coneixent també la història i enamorant-te de la història del Daniel, tu creus que, per exemple, les ampolles de vi haurien d'anar rotulades amb els warnings que veiem amb el tabac, per exemple?
1: Ja ho estan a molts països, com Irlanda, o... A mi és que tot el que sigui protecció i informació a mi em sembla molt bé. O sigui, el que no podem fer és fer veure que no hi ha un elefant a la sala. Tothom té Google, a mi no m'agrada medicalitzar el vi, i tot el que sigui informar, vacunar, previndre, doncs és que si no es veu amb moderació no té cap sentit.
0: Tu en quin moment vas veure que no que havies superat aquesta addicció, perquè com bé dius d'addicte ho seràs tota la vida, no? Però que almenys podies fer un altre tipus de vida a aquell moment en què t'estaves morint.
2: Però és una cosa molt simple. El dia que vaig descobrir la profunditat del gust d'una truita de la francesa, vaig dir, uf, això és fantàstic. Té uns aromes que jo mai havia sentit. I vaig sentir com de les petites coses podia gaudir moltíssim.
1: Mm. Sí, el Daniel cuina molt bé.
0: Però deu fer alguna cosa més que una truita a la francesa, espero.
1: Sí, cuina i fa altres coses molt bé.
0: Entre altres coses, també escoltar bona música.
2: Intento.

0: A diferència de Paul McCartney, veig que portes el rellotge al canell esquerre.
1: Sí, però vaig portar molts anys al canell dret.
0: Ah, sí? Era un homenatge a ell.
1: Sí, sí, sí. Tota la meva infantesa al canell dret. Sí, sí.
0: Què et connecta amb els Beatles?
1: El meu pare em va preguntar un dia què vols ser de gran, li vaig dir, vull ser el cinquè Beatle. I em va mirar com dient, aquest nen no té solució. Que em connecta? Em connecta la meva infantesa, el descobriment. Quan sempre estic trist vaig als Beatles, quan necessito alegria vaig als Beatles. És una passió... sempre penso, se m'han anat morint, no? És com els tiets, no? Aquests meus tiets. Se'm va morir el Lennon, se'm va morir el George Harrison, que és el Beatle, que segurament m'agrada molt McCartney, però em sento molt a prop del Harrison, de la seva manera d'entendre la vida, no sé. Moltes coses.
2: Saps què li vaig regalar, no?, pel seu aniversari? Jo havia d'anar a l'Institut Cervantes a Manchester i li vaig fer la ruta de Liverpool als Beatles, que no havia anat encara.
1: No mancava això.
2: Ho vam fer...
0: Jo també la vaig fer a Penny Lane, aquell autobús famós, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Que va fent tot el recorregut per totes les cançons i te les vas trobant, amb el Yellow Submarine també per allà.
2: Sí.
0: Què fareu el 30 de juliol, Meritxell?
2: Doncs celebrarem els 60 anys del Daniel i els meus 45.
0: 60-45, a més són dos anys ja bastant rodons, vull dir que...
1: Sobretot els meus. Rodons i fotuts, que començo a tenir aquí uns problemes de...
0: Com és un brindis en una celebració vostra?
2: Doncs
0: una cosa tan quotidiana
2: aigua.
0: Com un brindis, una celebració?
2: Ella amb aigua, sí. I jo sobretot el que intento sempre és que no em veureu a mi sempre carregada amb ampolles i ell no, perquè jo no li deixo ni tocar les ampolles, saps? O sigui, perquè tingui contacte zero, encara que visualment no pugui ser.
1: Pensa quan et reeduquen amb el tema aquest de l'addicció...
0: Clar, quan la teva terapeuta en tot aquest procés hi ha un moment en què una cosa és que surtis del centre, l'altra que la teràpia suposo que deu continuar, no?
1: Sí.
0: I li deus explicar, mira, estic començant a sortir amb una dona...
2: Sí, vam anar els dos,
1: Jo vaig deixar d'anar a teràpia grupal, que se'n diu, perquè jo estava fent la teràpia dol pel meu fill, i vaig pensar que era injust... Clar, és el que tu dius, no hi ha res pitjor que la mort d'un fill. Vull dir, et sepulta qualsevol altra mort. Vull dir que és una cosa... terrible. Llavors no vaig voler anar a teràpies grupals perquè em va semblar, per part meva, com dir... a l'altra gent dir-li aquest problema que tens és una tonteria comparat amb el meu. I em semblava molt injust perquè tothom té problemes a la vida, no? Llavors vaig deixar anar aquest teràpia grupal i vaig anar al meu terapeuta, que encara tinc, i hi vaig cada 15 dies. Però tant vaig a veure la meva terapeuta, que viu ara a Igualada, i la vaig anar a veure l'altre dia i em va fer entrar en la reunió d'addictes i llavors un moment donat va haver d'anar a agafar una trucada de telèfon i em mira i em diu, dales canya. I em vaig quedar sol davant els addictes. I em vaig veure tan reflectit amb aquella gent, és tan com jo era al principi de tot.
0: I quan els hi vas explicar, mira, estic sortint amb una dona, m'estic enamorant d'ella, es diu Meritxell i és sommelier.
1: La vam anar a veure.
0: Tu també hi vas anar, Meritxell.
2: Sí, jo ja la coneixia.
1: La Dolors és... Jo sempre dic que és com les dones de la meva vida. És una persona que primer la tens, no? Li tens una mica de por, perquè és dura, després l'odies profundament quan estàs allà dins, i després sí fa les coses ben fetes.
2: Escolta'm, però jo soc molt dolceta. I molt saladeta, què dius?
1: No, saladeta i dolceta.
2: Les dones de la teva vida.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, la teva mare té molt caràcter, això sí.
1: Sí.
2: I jo no.
0: Deixarem que continuï els anuncis.
2: Jo soc molt habitativa.
0: Què voldríeu que us passés a partir d'ara com a parella?
1: Doncs seguir igual.
2: Ai,
1: no?
2: Sí, seguir igual. És que estem molt bé.
0: Anar a viure junts no forma part de la vida.
1: Dies junts i altres dies dic, mira, escolta...
2: Living apart together.
1: Com els temps al bàsquet, saps? Temps, sí. Me'n vaig a Vallvidrera estar un temps.
2: Sí, sí, dies. A mi m'agrada dormir amb els meus fills, és que sóc així de curs, sí.
0: Un brindis pel Dani Vázquez Sallés i per la Meritxell Falgueres, amb aigua. Salut per tots tres. Que vagi molt bé.
1: Moltes
0: gràcies avui per aquesta història aquí al Suplement. Fem una pausa, passen 5 minuts de 11:45 i continuem viatjant, en aquest cas fins a Kènia, a través del Xavier Aldecoa. Fins ara.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger.
1: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
2: Tenim un cap de setmana increïble per davant, Di! Amb el solet, els amics...
3: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la síndria ratllada d'Aldi està només 0,59 al quilo, un 37% menys.
2: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
3: Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La marató de 3cat. La investigació respon.
5: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
7: Sí.
6: I després a ca la meva mare, Olot.
7: Mm-hmm.
6: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
13: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre, a totes les cases, les mancances de l'estat del benestar.
12: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
13: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
12: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
14: Tot el món criticava de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños ni por qué están ahí.
12: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
14: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
11: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
12: Històries sobre vincles.
11: Dissabte a les 10 de la nit.
16: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
17: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
18: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
19: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
16: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
19: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
20: Sis minuts per arribar a 3:15 del migdia. Un suplement que continua mirant, evidentment, cap a Veneçuela. El Ministeri d'Exteriors ha elevat fins a 133 la xifra de ciutadans amb nacionalitat espanyola que han desaparegut a Veneçuela arran del terratrèmol. Manté la xifra de 5 morts i 14 ciutadans de nacionalitat espanyola atrapats sota la runa. Aquest és l'últim balanç que acaba d'oferir el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. 133 ciutadans amb nacionalitat espanyola desapareguts a Veneçuela i 5 dels quals han pogut trobar ja el cos. 14 d'ells continuen atrapats sota la runa. És l'última actualització avui que us despertàvem explicant que l'ONU parla ja de 50.000 persones desaparegudes, pràcticament un miler també de morts confirmades i 3.000 ferits. Són xifres que anirem desgranant aquests propers dies i és evident també que la xifra de morts, no és cap secret, anirà creixent també aquests propers dies. 4 minuts per 3 quarts de 12.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Jo mai he ballat la Macarena a Kènia, a casa d'una de les millors atletes del món. Xavier Aldecoa, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? A la

0: Cada cap de setmana, amb el Xavier Aldecoa, una aventura diferent, un Jo Mai Mai que avui ens porta fins a Kènia amb una cançó que segur que tots hem ballat en algun moment de la vida, però ell, amb la particularitat que ho ha fet a Kènia, diu a casa d'una de les millors atletes del món. Va, posa-la. Ara tinc la imatge de Xavi Aldecoa amb aquesta coreografia.
1: No sé.
0: Mira, que jo em sé poques coreografies a la vida, però aquesta me la sé.
1: Sí, jo crec que aquesta és la Follow the Leader, no? que és molt
0: veritat.
1: Fàcil.
0: Sí, són les dues fàcils, sí. Bé, tu diràs, no, Xavier, per on comencem? Kènia?
1: Doncs em vaig veure a l'oest de Kènia, a Iten, que és un poblet petit, que és el bressol dels grans atletes del món, i estava fent un reportatge sobre per què aquest racó tan petit de Kènia, de l'oest de Kènia, té tants medallistes de Jocs Olímpics i tants campions, i estava fent una entrevista a una noia que es diu Hilda Kibet, que és campiona d'Europa de cross, ha participat a dos Jocs Olímpics, i em va dir, mira, doncs avui és el meu aniversari, vols venir a casa meva? I amb el seu company, amb les seves germanes i tal, i vam acabar sopant tot l'equip i ballant la Macarena, o intentant ballar la Macarena, en el meu cas.
0: Que és una de les cançons més universals, suposo, eh?
1: Segurament. Mm. Jo crec que la Macarena, jo l'he sentit en molts jocs, però segurament he fet poques vegades tant el ridícul com aquell dia ballant la Macarena davant de gent keniana, que haig de dir, normalment els africans ballen molt bé.
0: El ritme el tenen, eh?
1: La gent de Kènia també, la gent de Kènia balla. Mm. I les atletes de Kènia també ballen millor la Macarena.
0: Hilda Kibet, dius que era aquesta dona?
1: Sí, és una... És que allà tothom és campió, però la Hilda Kibet és una noia que, de 10 germans, 5 són atletes professionals, la seva tieta és una campiona també de l'atletisme, i és una noia que, deia dir, que ha participat a dos Jocs Olímpics i és una de les referents en el cross i l'atletisme nacional.
0: Realment, quan pensem en Kènia, una de les primeres imatges que ens ve al cap és la d'un corredor penjant-se una medalla en uns Jocs Olímpics. Què té Kènia i els seus ciutadans que destaquen tantíssim per sobre de la resta de l'Àfrica com a corredors, no? Maratons, marxes, diferents tipus?
1: És que és una bajanada, eh? Si mires les xifres, són 117 medalles olímpiques, 38 d'or. O sigui, és una barbaritat. Doncs el que tenen són... És com si tot s'hagués posat un còctel de bones coses per poder córrer. Tenim en un... diversos secrets, no? Hi ha l'alçada. Per exemple, Iten està a 2.400 metres per sobre del nivell del mar, tens la genètica, hi ha sobretot tres tribus, la Kikuyu, els Luo i els Kalenji, que són els que corren, tenen una genètica, són gent alta, amb molt prims normalment, amb les cames llargues, i tens pues, també el fet de l'exemple, no? Sortir a córrer amb els millors del món que estiguin al costat teu motiva. Però jo crec que hi ha una qüestió que és clau, que són les 5 de la matinada. Tu estàs a Iten, un poblet molt petit, un poblet maquíssim, amb unes muntanyes, camps verds, i a les 5 de la matinada comences a veure a centenars i centenars, arribant dies que corren 2.000 persones que surten cada dia a córrer. Amb una capacitat de sacrifici...
0: Junts, plegats.
1: Bueno, en grups, normalment, o sigui, no són 2.000, surten grups de potser desenes, 50, 70 persones, a córrer, es distribueixen moltes vegades pel temps. És a dir, els bons corren en un grup, els altres que volen fer un temps...
0: Com en una cursa, sí.
1: Exacte, i surten a córrer, a entrenar-se, i és...
0: I per què a les 5 del matí? Per un tema climàtic? Per un tema d'aprofitar el dia? Per un tema...
1: Per un tema de climàtic, però també d'aprofitar el dia, perquè hi ha també alguns que entrenen dues vegades al dia, i una qüestió de sacrifici molt important, deien els entrenadors, és que aquí estem parlant de gent doncs, que té una capacitat d'un sacrifici de continuar corrent quan tot és més difícil, intentar superar les seves dificultats, i aquí ho veies clarament. O sigui, gent que intenta canviar la seva vida a partir de l'atletisme.
0: I a Kènia els atletes són tractats com estrelles del rock?
1: Totalment. Jo un record que tinc que reflexa molt això, vaig anar a diverses escoles, no? I entro a una petita, molt petita, que hi havia a l'entrada d'Eiten, i pregunto, d'aquí, de vosaltres, tindrien 7 o 8 anys els nens, d'aquí... Qui de vosaltres vol ser Messi? Era el moment de Messi o Cristiano Ronaldo. I ningú. I qui de vosaltres vol ser Cheptegei? I tothom. tothom volia ser...
0: Sí, en comptes de futbolistes volen ser corredors, atletes, no?
1: I a l'hora del pati, el mateix, en lloc de jugar amb una pilota, corrien al voltant del cole. O sigui, el seu joc era córrer. Així que no és que siguin... Són absolutament herois, però són exemples pels nens que els veuen com el referent del que els agradaria ser.
0: I les dones corren tant o més que els homes, també? És a dir, s'ha igualat, també, en aquest sentit?
1: De fet, ha suposat un dels grans canvis, l'atletisme, en aquesta zona. És una zona molt rural. És una zona que normalment ha estat conservadora. I al principi només corrien els homes. Però, clar, a poc es van adonar que les noies també tenien aquesta capacitat, aquests mitjans i aquests camins per entrenar-se. I aquestes dones han sigut pioneres. El fet de sortir d'aquesta zona, anar a altres llocs del món i, sobretot, guanyar diners, ser independents econòmicament, ha canviat la mentalitat. O sigui, a part que són heroïnes, són models a seguir. Llavors vaig trobar molta gent que aquestes dones havien trencat amb aquesta manera de funcionar en la que les dones cuiden els nens i cuiden la casa i l'home és qui proveu els diners a la família. Això havia també creat un trencament. Ja s'havien multiplicat els divorcis entre atletes i els homes que no acceptaven aquests nous rols i això havia canviat una mica la manera de funcionar d'aquesta vila tan petita.
0: Quina proporció del turisme del país és de caràcter esportiu, tenint en compte tot això que expliques, no?
1: Clar, hem de pensar que Kènia és un dels països que més turisme de l'Àfrica rep, i és un turisme que en la seva gran majoria va a veure els animals, el Masai Mara o també a la costa, que té unes platges molt maques. Però cada any va creixent, encara és un percentatge petit, però més de 6.000 persones fan turisme esportiu a Kènia. Jo em vaig trobar, he anat diverses vegades a aquesta zona d'Iten, al Eldoret, hi ha diversos centres on atletes professionals o no professionals van allà passar uns dies a córrer amb els millors del món, amb aquests camins de sorra perfecta, motivant-se amb els seus ídols també allà al voltant, i això està creixent. Clar, 6.000 persones per una zona petita rural és un impacte important.
0: Mm. Se't va enganxar alguna cosa dels kenians de córrer?
1: Dels kenians, pues m'agradaria dir-te que sí, però la veritat...
0: Però tu surts a córrer, no?
1: A mi m'agrada sortir a córrer, a mi m'agrada molt fer esport. Ostres, tampoc sóc un corredor recurrent, però allà vaig veure que allò és una altra cosa. O sigui, jo el seguia amb cotxe i pràcticament, ostres, anava molt ràpid. Llavors jo el que faig és fer un trote cochinero quan surto a córrer, o sigui que no crec que es pugui dir ni tan sols el mateix esport que faig jo.
0: Avui amb el Xavi Aldecoa fem parada a Kènia. Aquí una fotografia.
2: Kènia, capital Nairobi. Oficialment República de Kènia. Un país situat a l'est de l'Àfrica que fa frontera amb Etiòpia, Somàlia, Tanzània, Uganda i el Sudan del Sud. Kènia és una antiga colònia britànica i no va ser fins al 1963 que va aconseguir la independència. El nom del país es deu al Mount Kenya, la segona muntanya més alta del continent africà. Kènia també és considerat la meca de l'atletisme.
0: Aldecoa, a Kènia quantes vegades hi has estat tu?
1: No, jo crec que no ho podria ni comptar. És un dels països... Passa com a Àfrica del Sud, Nigèria o Senegal, que Kènia és un centre a nivell informatiu al continent africà. Llavors és un país on recurrentment hi vaig, segurament més d'una dotzena de vegades.
0: Més enllà d'aquests tòpics també i de l'atletisme, què destacaries del país?
1: Bueno, és un país meravellós. És un país que té animals, té natura, té platges i també destacaria la gent. O sigui, és un país també que té veïns conflictius o que tenen conflictes, per tant, a nivell informatiu és interessant, però la gent és molt alegre i això ho veies també amb els corredors. Era gent generosa, gent que... Això, el que em convidin a casa seva a ballar la Macarena ja t'indica una mica, no?, que són gent oberta i a mi a Kènia sempre m'hi trobo bé.
0: Una cançó una mica diferent de la Macarena.

0: Què és això que sona, Xavier?
1: Doncs és la cançó Mbwaki, que vol dir foc en Kikuyu, de la keniana Sofia Nzau. És una història de conte, la d'aquesta noia. És una noia que venia coses al carrer, que netejava cases, fins la pandèmia, o sigui, fins fa 4 dies. Després de la pandèmia va decidir intentar dedicar-se a la música, que era el que li agradava, i s'ha convertit en una de les veus referencials de l'afropop i de l'electrònica, i amb aquest tema, foc, un wacky en Kikuyu ho va patar, i jo crec que és una cançó que ajuda molt o que va molt bé si surts a córrer pels camins.
0: Sofia, amb una I i una Y, uh-huh. Nzau, N-Z-A-U, si la voleu buscar i okay. recuperar. Uh-huh. Va, un àpat que recordis d'aquest viatge a Kenya.
1: Doncs l'ugali. L'ugali és una mena de pasta de blat de moro. És terrible, eh? O sigui, jo a vegades faig broma que es poden enganxar els blocs de les piràmides d'Egipte amb l'ugali, perquè a més és un menjar que amb diferents noms, pap a l'Àfrica del Sud o ugali a aquesta zona de Kènia, es menja pràcticament amb tot. És una pasta compacta que s'acompanya amb alguna salsa o amb pollastre, amb alguna cosa de carn, infla moltíssim i no sap absolutament a res. Jo, sincerament, no entenc per què els
0: agrada. No té cap gust.
1: No gaire. Jo, mira que ho he intentat moltes vegades i dic, home, clar, si suques amb alguna salsa bona, està una mica millor, però per la salsa, no pel l'ugali.
0: Potser és la clau d'aquesta dieta de l'ugali, per això corren tant aquesta
1: gent. Ho diuen,
0: gent.
1: A més es va fer molt famós perquè Kipchoge i el Kosgei, un altre atleta molt, molt bo, van dir que ells menjaven cada dia i que allò els hi serveix, haig de dir, que mengen d'una manera molt sana. L'alimentació segurament també està darrere d'aquest secret dels atletes, perquè mengen molt sa, sense greixos, i el ugali segurament té el seu secret.
0: Ugali. Per cert, el teu llibre, L'Àfrica Redonda, tu parlaves d'un home que no corria, no? Mathieu.
1: Sí, el Mathieu, perquè va ser curiosíssim. Clar, jo, va haver un moment que jo estava allà de veure gent córrer que no podia més, i vaig marxar a caminar. A mi, com m'agrada molt caminar, doncs vaig marxar, i és molt maco la zona. I va haver un moment que m'assec al costat del camí i em poso a mirar el paisatge. Jo estava una mica cansat. Quan aquest senyor passa pel meu costat, veu que no estic corrent i em pregunta si estic malalt. Jo dic, no estic malalt, estic mirant el paisatge. I llavors van començar a parlar i em va dir, vols venir a casa meva? Vam estar una hora i mitja caminant i el tio em va començar a explicar que ell no corria, que el que li agradava és escriure. O sigui, va ser com, ostres, el fet de veure'm que no estava corrent, de seguida li va fer saltar les alarmes, però va ser maco conèixer la seva vida, veure que escrivia. Havia escrit desenes i desenes de fulls, que deia que potser algun dia intentaria que fossin un llibre, però a ell li agradava escriure i no li agradava córrer.
0: No corria, però per arribar a casa seva vas haver de caminar una hora i mitja d'anar i una hora i mitja de tornar. Sí, sí. Vull dir que són les distàncies africanes, sempre.
1: Va haver-hi un moment que dic, però on estem anant? O sigui, vale que no estiguem corrent, però on estem anant?
0: Va, un record sonor per acabar.
1: Doncs et diria que el so, el tap-tap-tap, a les 4:30 de la matinada, 5 de la matinada, dels corredors de Kènia.
0: És real, això ho vas gravar tu,
1: Sí, sí, o sigui, és que aquesta sensació de que encara no hi ha un pocí de llum, tot està obscur, i comences a sentir aquests que es van aproximant petjades i de sobte passen 70, 80 persones corrent a un ritme important i després un altre grup, crea un clima pràcticament màgic. O sigui, és un lloc on l'atletisme és el centre del món i aquell record de les petjades el recordaré sempre.
0: Avui un retrat de Kènia una mica diferent a través de l'atletisme que ens ha fet el Xavier Aldecó amb aquest viatge tan meravellós i ple de petjades que va fer ja fa uns quants anys. Xavier, un plaer, una abraçada.
1: Una abraçada forta.
0: Ara tornem al suplement.
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
5: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
6: Gual·la!
4: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
6: Ho veus? L'Angie Ange. Això és molt nostre.
1: Molt.
6: Tan nostre com dir...
7: Posarem llum?
8: A la foscor.
7: O com dir...
6: Aventureres? Aventurers?
9: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
9: Saps que és molt nostre, també?
10: Sou molt bona gent!
11: Xxt, silenci.
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
9: I que així sigui, per anys i anys.
14: 3CAT.
6: Molt nostre.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 3 minuts per les 12, de seguida els serveis informatius amb l'última actualització de Veneçuela. En marxa també aquest matí de dissabte, des de fa una estona, el Comitè Federal del PSOE, marcat pels casos judicials i amb els resultats de les últimes cites electorals. Els barons del partit, amb l'excepció del president manxec, Emiliano García Page, han tancat files amb Pedro Sánchez, el primer, el president de la Generalitat, Salvador Illa.
16: Els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur. I venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
0: El president manxec, com sempre, no ha sorprès, ha demanat autocrítica i garanties que no hi ha finançament amb bé al PSOE.
17: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. ¿O es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria?
0: El gran protagonista, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, intervenint des de fa uns minuts al Comitè Federal amb un discurs similar al que va fer aquest dimecres al Congrés dels Diputats.
18: Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros... Hemos sido contundentes desde el principio.
0: Sánchez ha tornat a insistir que en la causa que investiga José Luis Rodríguez Zapatero de prevaldre la presumpció d'innocència, una intervenció que ha acabat fa uns instants i que també anirem més recollint al llarg d'aquest matí de dissabte aquí al suplement, també amb l'Alba Gil, que és a Madrid seguint aquest Comitè Federal. Un minut per les 12 i després el suplement continuarem, evidentment, fins a la una del migdia amb els espais habituals. Ve el Pep Noguer, avui préssecs d'Ordal, i de seguida també el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez amb les pantalles i el cor. Ara tornem.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
19: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
19: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
2: Cada dissabte a les 11 de la nit...
20: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
21: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
22: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'eleva a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després del doble terratrèmol de dimecres. La dada l'ha donada el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha explicat que el nombre de morts continua sent de 5 persones de nacionalitat espanyola, mentre que n'hi ha 14 més que han pogut localitzar, però no encara rescatar. Ha detallat. Sobre el terreny, continuen a contrarrellotge aquestes feines de rescat de supervivents. Les xifres oficials, recordem, parlen de 920 morts, però hi ha encara més de 50.000 persones desaparegudes. La zona més devastada és l'estat de La Guaira, al nord del país, on des d'aquesta matinada el govern de Veneçuela ha restringit l'accés per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. En marxa aquesta hora el Comitè Federal del PSOE, on els barons han tancat files al voltant de Pedro Sánchez.
8: Sí, davant els casos de corrupció que afecten el partit, mentre que el president del govern espanyol defensa que han actuat amb contundència. Madrid, Alba Gil.
11: Bon dia, un discurs d'uns 40 minuts sense grans novetats, molt similar al que va fer aquesta setmana davant del Congrés, amb algunes frases fins i tot idèntiques. Per tant, molt poca autocrítica, només admet Pedro Sánchez que no han fet suficient per extirpar la corrupció, però ha defensat que han actuat amb contundència.
18: Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta.
11: Sánchez ha defensat que val la pena continuar, ha demanat coratge i determinació als seus per encarar la recta final de la legislatura, però pel que fa a l'elefant a la sala, l'avançament electoral que reclamen molts càrrecs perquè les generals siguin abans de les municipals i autonòmiques, de moment, silenci. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
22: I Juan Fernández serà el nou secretari general del PP de Catalunya i Lorena Roldán, la nova portaveu al Parlament.
8: Finalment s'ha revelat el relleu al número 2 del partit en el Congrés, que celebren 8 anys després d'haver fet l'últim un congrés dedicat a encarar el pròxim cicle electoral. El candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, assegura que el canvi comença a Catalunya mateix. Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
14: Bon dia, sí, punt final a la incògnita. El fins ara portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, acompanyarà Alejandro Fernández a la cúpula del partit, com que els estatuts busquen eliminar les duplicitats de càrrecs. Deixarà de ser la cara visible de la formació a la cambra catalana i aquest paper l'agafarà la diputada Lorena Roldán, exdirigent de Ciutadans. Alejandro Fernández ha donat per tancada la pitjor etapa de la formació i ha reivindicat Catalunya com l'inici de la fi de Pedro Sánchez.
23: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Podreu tornar a casa l'endemà de les eleccions a dir a la vostra família que vosaltres vau enviar a casa o a on sigui el Pedro Sánchez i tota la banda que té al voltant.
14: Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
22: 14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme.
8: Un incendi que està ja controlat i que ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Tàrrega, l'Urgell, i a la Franja els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell.
22: I esports, Sergi Camps.
24: Ja tenim definida la graella pel Gran Premi de MotoGP dels Països Baixos. Damià Aguilar, bon dia.
25: Bon dia. Les 4 Aprilia copen les 4 primeres posicions de la graella del Gran Premi dels Països Baixos. La pole position per Jorge Martín, seguit per Ayo Gura i el líder Marco Bezzecchi, i la 4 Aprilia, que és la de Raúl Fernández, que encapçala la segona fila. Al darrere, 3 Ducatis, amb Bagnaia i Jean Antonio, i un Marc Márquez, 7è, que encapçalarà la tercera fila de la graella, ha fet la pitjor classificació de l'any. Pel que fa a Àlex Márquez, ha volgut descansar, però continuarà. Tenia assegurada la 12a posició, per tant, sortirà des de la 4a fila de la graella. Els altres dos catalans, Rins i Viñales, sortiran des de la 6a i la 7a fila de la graella, respectivament.
24: La cursa sprint avui a les 3. A partir de les 4 també es defineix la graella del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En futbol, al Mundial, Espanya jugarà els 16ens contra Àustria o Algèria després de guanyar l'Uruguai per 1-0. Els sud-americans queden eliminats i Cap Verd és segona de grup. També els 16ens, França, Suècia i Noruega, Costa d'Ivori. El grup G, Bèlgica primera i Egipte segon. D'aquesta propera matinada, Jordània i Argentina, amb Messi suplent, confirmat pel seu entrenador Lionel Scaloni. Els argentins ja són primers de grup.
21: Fins aquí les notícies.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen 5 minuts de les 12. Pantalles i cor al Suplement amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
2: Hola, què tal?
1: Amb
3: bon
1: el ventall del Callarissa, que tot i que hi ha l'aire condicionat, tens calor.
2: Exacte, mira.
1: Estic fascinat amb la camisa de Joan Callarissa. Oh. Si és una cosa encara... És a dir, és que aquesta secció derivarà en moda. Hem comentat ja algunes vegades com d'ample ha de ser l'armari de Joan Callarissa a casa seva, de tenir...
3: Un vestidor directament, no?
1: No, un vestidor de dimensions grans. És a dir, tu no pots viure en un pis de dues habitacions.
2: No. Vull dir, és que no puc... M'agradaria poder-ho negar, però si la cosa s'ha anat complicant en el pas del temps...
1: És la camisa blanca de tota la vida, un clàssic, però... És a dir, la camisa blanca que portaria el nostre pare o el nostre avi...
2: Efectivament.
1: Impoluta, planxada...
2: Clarament.
1: Però... La màniga és una doble màniga, una de curta i una de llarga, en què la màniga curta va per sobre. És a dir, a sota hi ha una màniga llarga normal, convencional, d'una camisa blanca, però a sota, a sobre, hi ha una altra màniga curta. És a dir, exacte, és una camisa de màniga curta i llarga.
2: És com si portessin una camisa de màniga curta per damunt d'una camisa de màniga llarga, les dues de la mateixa tela, del mateix color. I llavors, doncs, és menys avorrit, que és lo important a la vida, que les coses no siguin avorrides.
1: Si tu no volies semblar el teu pare.
2: No, ni res que s'hi sembli, clar que no.
1: T'ha agradat? T'ha convençut?
3: M'ha recordat dels skaters quan duien aquella samarreta de màniga llarga i a sobre la de màniga curta, però en camisa.
2: Efectivament,
3: camisa.
2: És la versió elegant de l'skater.
3: Això
2: es diu layering. Al món fashion business,
3: mare,
2: això és layering.
3: Jo és que de moda no entenc gaire. Això què tenim a tu?
2: No, però és que, escolta'm, jo és que al final s'han vestit sempre igual, ho trobo tan avorrit, i llavors, pues, clar, sempre quan trobo coses estrambòtiques sempre me les acabo comprant, perquè, clar, penso quan tornaré tindré la possibilitat de comprar-me algo així.
3: Jo, en canvi, sóc de bàsics, Així l'armari sempre funciona.
1: Clar, jo aquesta camisa no tindria nassos de comprar-me-la mai, però després de veure Callarissa dic, ostres, potser sí, eh?
2: Clar, és blanca llisa, és que, Roger, t'estàs ficant llença't massa límit.
3: Llença't a la piscina, llença't.
1: Sí, ja sé que sóc un clàssic,
2: és
1: vull dir que no.
2: No,
1: però m'heu de treure, d'aquesta zona de confort serà de sortir de tant en tant.
2: Bueno, estem a rebaixes. Acabes de dir esta frase en el millor moment.
1: 12 i 8. Molta atenció al que explicarem ara. Aquesta setmana s'ha estrenat un nou programa Telecinco sobre cites i sobre parella. Parelles. I ha aparegut un vell conegut del Suplement i de 3CAT, bàsicament. A veure, reconeixeu aquest participant?
4: Soy de Perpinyán, de Francia, pero vivo en Barcelona desde hace ya bastante años.
5: Ah, muy bien. Pero hablas muy bien español.
4: Bueno,
5: tienes el acento francés un poco, ¿no?
4: Sí, un poco.
5: ¿A qué te dedicas?
4: Soy empresario. Tengo restaurantes, constructora y empresa de eventos.
5: Alexis, ¿tú a quién crees?
4: A ver, yo creo lo que he visto hasta que entró Borja, y lo que he visto es que Borja es alguien que está hablando con muy poco respeto hacia una mujer. Bueno. Entonces, no me parece bien. Y ya está. Es mucho más bonito ser escogido entre muchos cuando tiene la posibilidad que estar enfocado solo en una persona de principio a fin.
6: Muy bien. Realmente... Sí, sí, sí.
2: Un héroe.
3: És que és un fantasma, a mi m'encanta.
1: Aquest és l'Alexis Gardes, és el famós Alexis Gardes gigoló de la gran cita, gigoló que s'ha descobert fa 4 dies. El vam entrevistar fa una setmana aquí al Suplement. L'àudio durant la setmana ha anat com un tro.
2: Home.
1: És a dir, tothom ha volgut recuperar aquesta entrevista,
2: home.
1: Mitjans digitals que ens han volgut citar. Vull dir que aquest noi, si genera alguna cosa, és expectació i interès malgrat totes les red flags que pugueu denunciar.
2: Sí, clar, nosaltres l'analitzem sempre com a persona i, en realitat, el que hauríem d'estar analitzant és...
1: Estrella televisiva.
2: Clar, com a personatge mediàtic, que és on ell destaca. Jo no sé si el món dels negocis destaca tant com diu i el món de lligar destaca tant com diu, però com a personatge televisiu se li ha de reconèixer que allà on va, triomfa.
1: És que també vam acabar descobrint que abans havia participat a Joc de Cartes, crec també a TV3, mm-hmm, altres concursos.
2: Clar.
1: Per tant, després d'acabar la gran cita, ara s'han anat a Madrid a fer un altre programa.
3: Que es diu Amor o lo que surja.
1: Amor o lo que surja, bona pinta també.
3: Sí, és
2: que
3: un
2: pot
3: nou...
2: sortir mal en este nom.
3: Sí, és un nou dating show que fa Telecinco. Recordem que Telecinco ja va emetre en el seu moment Mujeres, Hombres i Viceversa. Jo diria que fins i tot Mujeres, Hombres i Viceversa era més modern que aquest Amor o lo que surja, perquè sí, el presentador és Carlos Lozano. O, o sigui, no pot ser,
2: TU,
3: no pot ser més caspós el tema.
1: Aquest és el Precio Justo, no?
2: No.
3: És Carlos Lozano, el primer OT, el primer presentador de TU. Doncs,
1: i el Precio... I el Precio Justo, qui el feia?
2: Sí, és Joaquim Prat.
3: Joaquim Prat.
1: No, i jo crec que Carlos Lozano també el va fer.
3: No.
1: Sí, que... Bueno,
3: Sobera,
1: Sobera,
3: dius no, tu.
1: No, el Precio Justo, mira, i tant que el va fer.
2: Potser van fer una reedició.
1: Home, que jo aquella època...
3: Mira, me la vaig perdre.
1: Sí, no, doncs jo...
3: Afortunadament.
1: Jo la vaig enganxar, Carlos
3: en
1: Lozano.
3: Sério?
1: Per mi és el senyor Precio Justo.
2: Uf.
3: I no és el primer d'OT?
1: És que jo OT mai em va generar res.
3: És que ell sempre ha reclamat que d'alguna manera ell va ser qui va... que OTU va funcionar molt també gràcies a ell i després no el van trucar mai més. I llavors, d'aquí ja...
1: No, també veig que Carlos Lozano, feia molt temps que no el veia, li han fet una cara nova, eh?
2: Sí, jo crec que també s'ha ficat allò que els fan, que els hi tiren sal de color negre al cap a tapar les clarianes, o sigui, tot lo tuning.
1: Pèl de rata.
2: Efectivament, com tu diries, sí.
1: És pèl de rata, no?
2: Bueno, no sé, no he tocat mai cap rata, no podria comparar.
1: No, això que et posen pèl de rata quan tens alguna clariana
2: exacte,
1: a la
2: tele. Exacte, que té una mica de cua, de cola, i llavors això se t'apega i tapes les clarianes.
3: En fi, que ara ell és un dels pretendents d'una noia que es diu Luciana, d'aquest nou dating de Telecinco, que per cert no està funcionant gens, perquè no fa ni un set de mitjana.
2: Wow.
3: O sigui, 4 està guanyant a Telecinco amb el programa que té Risto als migdies, perquè això va a 3:15, Tot és mentira, guanya, imagina't. O sigui, que jo crec que al final, no sé si funcionarà o no, que per cert encara allà no ha descobert que és que ha estat gigoló. Jo crec que com van
1: quan
3: dues setmanes...
1: Quan sàpiguen això, els hi rebentarà el cervell.
3: Clar, pensa que allà estan enregistrant el programa des de fa dues setmanes.
1: Uh-huh.
3: Per tant, van dues setmanes tard. Així que ara jo crec que cap al 6 de juliol li trauran l'entrevista que li vas fer, Roger.
1: De fet, quan el cap de setmana passat van entrevistar l'Alexis aquí al suplement i li preguntàvem com se li presentava l'estiu, va deixar anar això que ara pren sentit, segurament.
7: Aquest estiu, primer, òbviament, pues, gestionaré els meus negocis, però tinc pensat una mica viatjar. Sempre fem un viatge bastant guai amb els meus amics. Segurament aniré per les Isles. I...
1: Quines illes?
7: Balears.
1: Balears.
7: Sí, Balears. I això, aprofitar de la vida, viure experiències...
1: I què més? Què més? Què més passarà? Balears? Els negocis?
7: Segurament estaré donant voltes per Madrid i em faré el noi misteriós. No contaré per què. Cadascú es pot imaginar el que vulgui.
1: Alerta que Trescat ja arriba a Madrid, també.
7: Sí? Ah, que guai, doncs ens veurem allà.
1: I a la plataforma, vull dir que
7: ho pots
1: veure des d'on vulguis.
2: Ai, per favor...
3: Així és, i a més la productora Bulldog té alguns programes de Telecinco que podrien funcionar, a part el Caçadors a primera vista, potser ara també el voldran casar amb algú, serà un d'ells, saps? Vull dir que és un truc que pot
1: funcionar. M'aniré a fer el noi misteriós per Madrid. És a dir, estava cantat.
3: Estava gravant, sí, sí.
2: Què passarà l'estiu gravant este programa?
3: A no ser que Luciana li digui bon ben i barca nova, perquè com és un dels seus pretendents se'l pot carregar. En té 20, em sembla, o sigui, pot triar.
2: Lucia, bueno, en principi, és que això, clar, si algú no entén la mecànica del concurs, exacte, aquí hi ha dos persones que van allí a trobar parella, no?, que se'ls diu diamantes.
3: Que són els tronistes.
2: Home i dona.
3: De tota la vida de mujeres i hombres.
2: En este programa els diuen diamantes. Ell diamante i ella diamante. I ella tria entre 10 homes i ell tria entre 10 dones. Llavors, Luciana és la senyora diamante que tria entre 10...
3: Pretendents.
2: Entre 10 pretendents.
3: És que s'ha liat parda i el Joan s'ha quedat una mica...
2: No, és que...
1: Perdó. I va ser tota l'aigua a l'estudi de Catalunya Ràdio. Esperem que el micròfon torni a funcionar. Sí, podem entrar a una tovallola.
2: En qualsevol cas...
1: Una piscina. Culpa meva, eh? Perdó. Va, no ens despistem.
3: Doncs això, que li ha de ser un dels pretendents d'aquesta noia.
1: Quants programes tenen garantits, aquesta gent?
3: Home, no ho sé. Pensa que estan gravant. Jo crec que, com a mínim, els que estan gravats acabaran. I és un programa que pinta molt que serà per l'estiu. I jo crec que després, si no funciona, se'l carregaran. Pensa que Mujeres, Homes i Viceversa va començar que feia un 18 a Telecinco. Era un programa que funcionava moltíssim, molt d'èxit.
2: Sí.
3: I quan va passar 4, el van ensorrar perquè va arribar a tocar el 4. Imagina't, d'un 18 en 4...
2: Totalment. I que ha llançat moltíssimes persones a l'estrellat. Però jo crec que este no serà el cas. Però, en qualsevol cas, sí que crec que serà un programa que servirà per a fer com una prospecció d'este tipus de personatges i saber si algun d'ells és viable per a després alguns, per algun dels altres programes que hi ha a Mediaset.
1: Però aquest perfil, és a dir, que després s'acabi descobrint que té un perfil de gigoló, que tingui tantes vides en paral·lel a aquest senyor i tantes exparelles, però que això els hi funcionarà. Vull dir que és un perfil molt Telecinco, que deu encaixar. Hombres y mujeres y viceversa deuen estar encantats també amb tot aquest tipus de...
2: Han de pensar que el currículum ètic de les persones a Telecinco no ha sigut mai important. Vull dir, penseu que han donat feina al Comte Lecchio durant dècades, a Antonio David, eh? Vull dir que ara aquest senyor que ha sigut una estoneta gigoló no serà cap problema per a que pugui fer carrera dins de la cadena. Al contrari, exacte.
1: Però diries que televisivament funciona l'Alexis, Rebeca?
3: Home, si tu mateix dius que és dels clips més vistos de la plataforma, jo crec que és una evidència. No. Al final...
1: I que tu, quan tu fas la gran cita, a la gran cita hi havia 100 participants. Tu, d'aquells 100 participants que es van eliminant progressivament, esculls els protagonistes del teu reality, el director, el Ton Hernández, no?
3: Exacte.
1: I tu veus que allà l'Alexis... Tens el dolent, en el fons.
3: És el que et dona joc. És el que et dona joc.
1: Necessites un dolent i és el teu dolent, l'Alexis.
3: A la tele és o amor o odi, però alguna cosa has de provocar o generar-te a l'espectador. Ell, clarament, és odi, perquè, com diu el Joan, tots són red flags constants.
2: Totalment.
3: Però tot i així, en el programa, de moment, sembla ser que li està funcionant la seva tècnica.
2: Mira, a mi em va saber... Sí, sobretot li està funcionant en la Luciana, no? En la seva diamante, que pobra. És que va dir una frase que vaig pensar, Àngel del meu cor. Va dir, jo és que necesito a alguien que me cuide, que esté por mí, que me proteja, no sé què.
3: Home, potser per 300 euros la cuida,
1: L'Alexis repeteix moltes vegades que ell és empresari, però com ha fet els diners? Perquè fa la sensació que en té i va deixar en evidència, també, va intentar justificar durant bona part de l'entrevista que ell feia de gigoló no per necessitat, que mai havia tingut aquesta necessitat dels diners, sinó per l'experiència i perquè el seu temps val diners i que una cita amb ell, doncs, la factura. Atenció, perquè també hem repescat a YouTube un parell d'entrevistes seves, perquè ell també té un podcast sobre, i un perfil, sobre... d'alguna manera s'ha erigit com un gurú de l'especulació immobiliària. I així és com ha fet la pasta, i fins i tot ho confessa.
8: Wow. Hice todos los bancos que puedan existir en Francia y volví en España con casi medio millón para invertir. Tenía 20 años.
9: ¿Cuántos pisos llegaste a tener?
8: En total llegué a tener 12 o 13. La ciudad de Manresa era muy buena porque comprabas muy barato, pero luego podías vender el piso como negocio ya con inquilino y tal. Compro como si fuera para alquilar, lo reformo, lo alquilo. Y una vez que ya está todo hecho, voy a ver inversores de Barcelona y les digo, oye, a cambio de ganar el 4 o 5%, cómprame este piso que te va a salir la mitad de precio y te vas a ganar el
3: 12%. Especula amb
2: immobiliària, aquí ho anava
3: sorpresa,
2: a dir,
3: Vaja,
2: una altra...
1: O sigui, el tio s'ha forrat fent això del flipping, que és comprar pisos vells, reformar-los i vendre'ls a fons inversors.
3: I no només això, ell també explica en aquesta entrevista que compra pisos que han estat ocupats. O sigui, el que fa és treu... o sigui, com al final és un actiu que ningú vol i té un alt risc, perquè finalment has de treure aquesta gent que t'està ocupant el pis, ho gestiona el desallotjament i després el ven. O sigui, és un fenomen.
2: Gestiona el desnonament, que és una forma elegantíssima de
3: que
2: dir
3: no
2: què fa, no?
3: No sabem com ho fa, tampoc, exacte. No ho acaba explicant. Vaja.
1: I atenció, perquè als seus inicis, abans d'especular en pisos, es veu que també confessa que va treballar de guia turístic i, atenció, el paio infiltrava un amic seu al grup de turistes perquè quan acabés el show, la ruta, li donés 50 euros de propina i d'aquesta manera la resta del grup turístic, cada persona que hi havia participat, se sentís amb l'obligació...
3: De donar 50 euros.
1: De donar 50 euros almenys de propina.
2: És que més llest que la gana. Vull dir que aquesta persona, si no li farà falta mai un euro, això ho tenim claríssim. Com los farà? No, aquí, en lo mètode, ja no m'hi poso, però que tindrà diners.
1: Vosaltres, després de sentir l'entrevista, heu entès per què s'ha apuntat a Gigolos Barcelona?
2: Jo me resulta estrany perquè, és a dir, en quin moment, si tu tens 13 pisos...
3: Un restaurant.
2: Ell diu restaurants en plural,
3: Bueno, tafanejant avui al seu LinkedIn i té un restaurant al Poblenou. I sí que és veritat que ha estudiat a la Blanquerna fisioterapeuta i no sé quantes coses més, he estat mirant, dic jo, mare meva. Era un currículum molt dispers,
2: Exacte.
3: Vull dir, no s'ha acabat de centrar mai en res. No s'ha acabat mai de centrar en res.
2: No sé, resulta poc creïble. Jo és que tinc la teoria que la gent rica no explica que és rica. La gent que explica que és rica no ho és. Perquè això és una altra cosa molt habitual.
3: Ell és un fantasma, perdó.
2: O sigui,
3: ell és un ben fum i ja està.
2: Fake it till you make it. Això sí, és el que em resulta a mi.
1: Doncs l'Alexis, un dia més protagonitzant aquest espai, veurem si encara s'emporta un altre titular una setmana més. Podria ben bé acabar a la travessa VIP com han fet els tiets.
10: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem por.
1: Això de la travessa VIP portarà cua. Anem rebent informació amb comptagotes i la veritat és que quan vam veure el càsting ja feia molt bona pinta. A mi el que m'arriba és que Raquel Sanz és una gran sorpresa i fa un paper espectacular.
2: Ah, que bé.
1: Bé, de fet, està de baixa.
2: Uau, clar, és veritat.
1: Perquè crec que es va lesionar.
3: Uau. Ostres.
1: Ho explicat,
2: ostres,
1: això, no?
2: Ostres, pobre. Ostres. Clar, és que los típics...
1: Ara no sé si m'atén. Bueno, que està de baixa és una evidència.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí,
1: perquè els caps, clar, de setmana no el presenta ell, el TN.
2: En qualsevol cas, jo sempre tinc la teoria que els periodistes que fan informatius, que sempre són els més rectes, que han de deixar la personalitat potser més enterrada, que no pas si fos un magazín, després quan van a llocs on poden demostrar la persona que hi ha amagada detrás de l'Anchorman, de l'Anchorwoman en aquest cas, sempre generen... Hi ha molt de marge per a la sorpresa i funcionen molt bé.
3: Hi ha un molt bon càsting, a més, eh?
1: Mira, Raquel Sanz amb Miqui Núñez, la parella de concursants d'aquesta travessa VIP, els tiets, el Jair Domínguez i la Neus Rossell, la Laia Palau i el Víctor Sada, ex-basquetbolistes,
3: sí,
1: la Sheila i el Cristian Casas, germans Casas... O sigui, què són, tres, els Casas?
2: Sí, quatre, no?
3: Quatre?
2: Quatre, Òscar Casas, que ho acaba de deixar en Anna Mena.
1: És veritat.
3: No, diuen que seria perquè potser estaria amb Carlos Alcaraz, això és el que...
2: Això ja en parlarem,
3: és el que ja...
2: estarem al tanto d'esta qüestió.
3: Exacte,
1: Nerea Sanfe i la Carolina Ferre, la quota valenciana, suposo,
2: clar,
1: sí.
2: Ah, total.
3: La Jéssica Goicoechea i Natàlia García.
1: Això ja em fa una mica més de mandra.
3: Bueno, però el que passa que la Jéssica que està tan en forma... Sí, sí, ja. La Jéssica està molt, molt, molt... El que deien que sortia amb el Mago Pop, que vam comentar-ho aquí, te'n recordes?
2: Efectivament.
1: Bé, parlàvem dels tiets perquè aquests dies a la Turra, amb l'Alba Riera, han parlat sobre una possible paternitat i han confessat això.
11: Bueno, estem fent plans.
12: Encara no, encara no.
13: Encara no, però està allà.
12: Sí, home, volem ser pares els dos, òbviament, sí, sí.
14: Clar, també les nostres parelles són molt amigues.
13: Ai, mira que bé.
14: I una mica ens... Bueno, estem
12: haurem
14: mirant,
12: de coordinar. Ens
14: estem mirant calendaris, no? De dir...
13: Ah, vale, que potser et toca a tu i quan ell estigui de baixa paternitat. Sí. Comences tu perquè l'haurà de gravar les veus.
12: L'idíl·lic seria fer-ho a la vegada.
13: Home, seria bastant
12: això,
13: xulíssim.
12: Mai se sap, no? Però sí que són plans de futur que ens agradaria, pues, tenir fills, ens agradaria estar presents, també. Llavors, també és com aquest punt de dir, vale, potser hi ha un moment on hem de deixar de fer tants concerts... No? Llavors estem organitzant una mica els calendaris, ja estem parlant de 2030, 2031...
14: Sí, que pot ser que arribi un dia que ja no fem més concerts per un temps.
13: Oi, però ja sabrem per què és. Ja ara per una bona causa.
15: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat...
3: La biologia, perdoneu, no entén d'agendes. Vull dir, un es pot quedar embarassat a la primera i l'altre triga 2 anys en quedar-se. Per tant, és bastant absurd pensar...
1: Bé, però
3: potser sí, eh?
1: Si tu pots fer els plans que vulguis, que la natura i la vida et porta per altres camins.
2: Però bueno, estan en una edat...
1: Però que ho dibuixin així...
2: No, és bonic, perquè
1: és bonic,
2: vol dir que
1: són... Són parella professional i volen...
2: Sens dubte, no? Jo estic super a favor de la planificació familiar i dels mètodes anticonceptius, vull dir que endavant a posar-ho en pràctica i això vol dir que fins ara han estat fent paret perquè això no passés i ara pues, deixaran de fer paret en aquesta qüestió. En qualsevol cas, crec que els autònoms no és una cessió al capitalisme, és una cessió a la supervivència de la pròpia família, que els autònoms puguen planificar les seves famílies quan creixen i quan no, pobres, en lo difícil que ja és l'ecosistema en el qual treballen la gent de la cultura. O sigui que felicitats i força. I estan en una edat molt fèrtil, no? També s'ha de dir que en aquestes edats s'entén que...
1: Bé, i que a vegades que també una paternitat és una font d'inspiració per un disc, eh?
3: Això
1: quantes
3: sí.
1: Vegades ho hem vist. O, per exemple, mira, el Guillem Sisbert de Manel també, després de l'aturada de Manel, va ser pare.
2: Veus, és que clar, sí, el gran exemple de la història d'Espanya és la Pantoja, no?, que s'enduia el nen de...
3: Els concerts.
2: S'enduia el nen als concerts, Shakira també...
3: Però això ja és conciliació, Shakira.
2: Això ja és, clar, bueno...
3: No, però el que tu dius al final de Manel, quan tu també atures, estàs més tranquil, tens més temps per practicar, per fer i desfer, no tens cap pressió, no? Jo crec que això també al final ajuda molt.
2: Tot flueix, eh? Seria el hashtag.
3: Tot flueix, tot flueix. Ai, ai, Ico, dale, ai, let's go.
1: Us ha convençut ja la cançó o encara no acabeu de...
2: No, jo crec que des de lo més fluixet que ha fet Shakira. Me sap greu dir-ho.
3: A mi les meves amigues que m'han enredat per anar al setembre allà al concert a Madrid.
1: A Madrid hi vas.
3: M'han enredat. M'han dit, no siguis rància, volem anar totes, t'apuntes i punt.
1: Quan heu pagat per l'entrada?
3: No sé si gairebé 200 euros.
2: Hola.
1: I en fa 10, no?
3: Sí, sí, imagina't. El que passa que allò és tot el dia fent... No només és un concert, sinó que fa una
1: un
3: festa
1: panamès. Un parc temàtic de Shakira,
3: ah, exacte,
1: sí, sí.
3: És un parc temàtic, sí.
2: I llavors...
3: Allà estaré. Vale. I jo que no, que m'agradaven molt les cançons de Shakira d'abans.
2: Home, les primeres.
3: El Dai Dai, el Waka Waka,
2: les de quan era morena, no?
3: Claro. Les de quan era morena.
1: Ah, però també les deu tocar, no? Deu
3: sí, dir, però... suposo que farà Greatest Hits i tocarà una mica de tot, però tot i així ja et dic que m'han enredat, però bueno, m'ho passaré bé.
1: Shakira, aprofitant que està de gira pels Estats Units amb els seus fills i seguint també

0: necessaris. Aquí el que passa és que tothom ha buscat moltes lectures de dir, ves, que no han subtitulat Espanya perquè la Shakira no suporta el pare i, saps?
1: Exacte, els fans de la Shakira, en canvi, diuen...
0: També és quan van començar a sortir, no?
1: Sí, era just 6 mesos abans. Ells graven el Waka Waka, el videoclip, és on es coneixen, a Madrid, i després és durant el Mundial, que representa que la relació va més, i allà comencen a sortir. També renegar del pare dels teus fills seria una mica estrany. Al final, el nen, jo crec que ha d'estar orgullós que el seu pare, el 2010, guanyés amb la selecció espanyola al Mundial. Els que segueixen a Shakira diuen, no, és que just la errada de subtitulació del propi Instagram és quan ho fa l'U a Espanya. Aviam, no, això és impossible. Qui es creu que la errada just va quan diu que Espanya va guanyar el Mundial? En fi, és igual. Jo crec que ella encara no té gaire bona relació amb Piqué, tot i que deien fa poc que sembla que havia millorat. Jo crec que...
2: Se van fer follow i ja s'han fet en follow. Exacte. O sigui que aquí ell va durar un sospiró, la bona relació. Però és
1: aquesta ràbia ja que ja passi pàgina, no? Ja, una mica, més amb els nens,
2: sí,
1: no sé.
2: Sí, trobo com una cosa ja passada de moda, és a dir, canvia de personatge, busca una nova narrativa, no? Això d'estar enfadada en l'ex ja 4 anys després. És que ja fa 4 anys, eh? Poca broma.
1: Has de fer net a la vida, no? Pots estar allà...
2: A principis
1: aquesta rancúnia,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és que clar, és com... I més davant del crio, en un vídeo que el penjaràs públicament. És que quines ganes.
0: Joana, tu dius que t'ha cridat l'atenció l'apropament físic entre mare i fill.
2: Claro, jo com lo futbol és una cosa que em queda lluny, no vaig percebre tota aquesta polèmica.
1: La narrativa del Mundial,
2: però
1: no?
2: Però em va generar polèmica el fet de que ella no para de fer-li petons com mola... Recordem que Milan té 13 anys o així.
0: A la comissura.
2: A la comissura dels llavis, no? Molt prop dels llavis tota l'estona, i crec que em dona la sensació com que l'últim petó és com una mica pico mare-fill. Llavors, i vaig entrar als comentaris perquè vaig pensar, a vostè sóc jo el raro, perquè com no entenc res tampoc de la infància, ni aquestes coses, ni de la procreació, de la paternofilialitat, tot això tampoc ho entenc. Llavors vaig entrar als comentaris i hi havia molta divisió entre si era innecessari sobre absolutament esta espècie de petons, o eren molt naturals i tal. Hi havia molta divisió. Llavors vaig pensar, pues us ho preguntaré el dissabte, perquè a mi em pareix estranyíssim. Jo, en ma mare, no m'he fet mai picos.
1: No,
2: mai. No.
1: Jo crec que és un gest d'amor i d'afecte, sobretot quan el nen és petit, que te'l menjaries sencer. El que sí que és cert que quan els nens es van fent grans, ells necessiten el seu espai i ells mateixos rebutgen, depèn de quin... de quina mostra d'afecte. Llavors, tu sí que aleshores jo crec que has de respectar el seu espai i ells han d'entendre perfectament que els llavis no tothom pot donar-li els petons als llavis.
2: Clar.
1: Saps? Llavors, sí que se'ls ha d'explicar, però que al final una mare en un moment donat li faci un petó als llavis al nen, a mi no em sembla un drama.
0: També hi ha un moment en què els fills deixen de fer petons als pares, no?
1: Per això...
0: Tu estàs amb aquesta edat, ja?
1: Sí, no, encara no, eh? Amb 9 encara es deixa agafar. Encara es deixa agafar. Però sí, em queda mig any. Em queda mig any, em sembla.
0: Va, pràctic, digues, vols dir alguna cosa més sobre això?
1: No, ja està. Per mi era un gest d'afecte, no
2: tens. Sí, d'acord.
0: Pràcticament 1:15 del migdia, ho rematem parlant de l'últim projecte dels Javis, que encara no s'ha començat a rodar, però que ja té el Joan Callarissa fascinat.
3: Una vecina del centro de València lleva años denunciando agresiones, acoso y qué más, Isabel. Muy buenas.
4: Los testimonios, buenos días.
3: De todo.
4: De todo. Y van 125 denuncias ya y 8 agresiones.
2: Wow.
4: Los impermeables.
2: Wow.
4: De mis hijos.
3: ¿Cómo que los impermeables?
4: Porque nos rocía con orines y
2: productos químicos.
4: Cada vez que entro y cada vez que salgo.
3: ¿Entras a casa con el chubasquero?
4: Y salimos igual.
0: A veure, refresqueu-me aquesta història, perquè jo realment no la recordo gaire.
2: El 2007, Callejeros, un programa de culte que l'haurien de projectar a totes les universitats d'Espanya, va anar a València, al carrer de l'Estrella, i va anar a retratar l'enfrontament entre dos veïnes porta per porta, que crec que són les dues portes de la història de l'arquitectura que estan més apegades una al costat de l'altra. Maria Isabel Martínez i Vicenta Ferrandis. Vicenta Ferrandis és la que no, diríem que és la que té una estètica normal, i Maria Isabel és la que té una estètica absolutament drac en maquillatge, cabell, roba, meravellós. I són dos veïnes que s'odien i es fan la...
1: No és drac, és que ara la gent s'imagina... O sigui, és una senyora que va com molt arreglada amb el típic...
2: Però, bueno, laca, full metges, full maquillatge, eyeliner, lip combo, tot. O sigui, és drag queenage absolut. Bueno, en qualsevol cas, aquestes dues persones se detestaven i van convertir-se en les reines de la història de Callejeros, i 10 anys després van a acabar en un procés judicial que va ser retratat per Susana Griso a Espejo Público, que va estar mitja hora insistint en intentar descobrir qui havia sigut la dolenta de les dues coses, que encara no m'ha esbrinat mai.
1: És que, si us plau, la gent que es posi... Que...

0: clips, clar, perquè jo no el recordava ben bé, i aquest matí me l'he posat. La senyora que es queixa de ser assetjada per la veïna que li tira pixum apareix amb un impermeable al cap, una bossa de plàstic d'escombraries al cap, que jo crec que no pot respirar, li posa el fill també, la bossa d'escombraries,
1: sí, sí, els dos
0: fa l'entrevista amb el reporter amb la bossa al cap.
1: Coberta
0: i l'altre,
1: de plàstic.
0: I clar, llavors surt la veïna, que representa que és la que llença el pixum, i diu, però vostè veu que la que no està, la que no hi toca és la meva veïna i no jo, però té la veïna gravada i sí, la veïna sí, sí, sí que tira aigua, sí que tira pitjor.
1: Però si l'estètica és important aquí, perquè l'estètica és brutal,
0: el
1: contingut és encara millor, i hi ha una frase deliciosa que ha quedat per la història que tots els meus amics se la saben de memòria, que és aquesta.
2: Que està diciendo puta, puta, puta a mi, sin ser nada de eso yo.
0: Hombre.
1: Quantes vegades, quan algú t'insulta, fa servir això com a meme, me va dir puta, puta, puta, sin ser nada de eso yo, tota la vida, esta frase, des del 2007, que la dic.
3: Aleshores, els Javis ara s'han inspirat amb aquests personatges de la tele reals dels 90 per fer la seva nova sèrie.
1: Efectivament. Bueno,
3: ja ho han fet altres vegades, no?
1: Tenen molta tradició, no?, sí, en este sentit. Ho han fet en La Veneno.
0: Exacte,
1: que...
0: amb La Veneno, amb sí, La Messias també, que és una sèrie inspirada en el grup catòlic Flos Mariae. Vull dir que a ells els agrada amb Tamara, els agrada agafar total aquests personatges frics dels 90 o dels 2000 i d'allò fer una sèrie. Però una sèrie on no només veiem aquesta part fric, sinó que hi ha una part dramàtica i humana darrere d'aquests personatges, sí, normalment força fosca, a més
1: clar,
0: a més.
1: I és que jo crec que ells fan molt bé, però això també, o sigui, els personatges de la història en si m'interessa, però també m'interessa molt com ells faran l'approach, no? Perquè ells agafen aquestes històries pop que tothom ha criticat i ha vulgaritzat i se n'ha rigut, etc. i el que fan és intentar imaginar què s'amaga aquí al darrere, no? Quins traumes, quina situació han viscut aquells nens, què porta a dos persones a torturar-se psicològicament la una i l'altra durant una dècada, no? I fan tota aquesta recerca, jo crec que la fan molt bé, i jo crec que abracen, no? Els fan una abraçada afectuosa a certs personatges pop que han estat molt vulgaritzats, i realment me fa molta curiositat.
3: Doncs amb els Javis avui acabem amb aquesta història magnètica d'aquestes dues veïnes que s'estimaven al País Valencià. Gràcies, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
3: Fem una pausa i saludem el Pep Noguer.
4: El suplement, amb Roger Escapa. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
6: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
10: 300 grams de paraules.
11: Mig litre d'actitud.
10: Una cullerada de silenci.
11: Dos reflexos de llum.
10: 5 quilos de cadira.
11: I si convé, 150 grams d'ulleres.
10: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
12: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
13: Contes, novel·les, poemes, cançons...
12: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
14: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
12: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
14: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
12: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
14: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa
7: va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de L'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
15: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
16: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
15: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
16: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
15: El divan, el valor de la conversa.
17: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
16: Sí, claro.
17: ¿Y cómo ve esta situación?
16: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
15: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
18: El suplement.

0: de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
0: L'Arca de Noguer.
2: Dos quarts i mig d'una del migdia. Pep Noguer, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Què tal, Pep, on pares?
3: Bon, mira, a casa aquí, mirant a veure que no pugi gaire la temperatura, tot i que t'haig de dir que no sé si farem vegiques, però aquí estem a 27 graus avui, tu. No arribem als 30 de moment, eh?
2: Doncs però... ja és notícia, ja ho pots celebrar, això, eh?
3: Tot... Home...
2: A ja quants veus. Metres estàs, tu?
3: A 1.010.
2: No, home, 27 graus a 1.010 no està malament. Ha fet gaire calor aquests dies aquí, Pep.
3: Déu-n'hi-do. Jo t'haig de dir que crec que d'aquesta setmana és el dia que a aquesta hora estem més baixos que de 30 graus. Eh? Mm. Aquí, allò, fem allò que fan la gent sàvia, saps? Allò, una porta oberta, l'altra també, que passi una mica d'aire... i aquí tranquil·lets i fent una amanida de llenties amb pebrots escalivats i cogombra per anar el més frescos possibles avui.
2: I les nits? Fins on baixa el termòmetre?
3: Mira, a les nits estava encara t'haig de dir que estem bastant bé, eh? Encara som aquells que, allò, obrint una miqueta la finestra de l'habitació, allò, abans d'anar a dormir, allò, mitja horeta, encara hem dormit bé. Ara, arriba a les 7 del matí i ja és allò que et sobra tot, eh? Vull dir que... No, ja hem arribat als 20 i pocs, ja, eh? A la nit, vull dir que déu-n'hi-do.
2: M'han dit que la setmana que ve vas a Mallorca, Pep.
3: Sí, tornem a Mallorca a fer cuinetes una miqueta, que això és divertit. El que passa que no sé si ho aguantarem, això, eh? Perquè a Mallorca no crec que estiguin a 27 graus avui.
2: Segurament que no. I què prepararàs, què et toca fer?
3: Doncs mira, hem de preparar un sopar per 60 persones, allò per fer una mica de territori. Tu ja saps que a mi m'agrada molt fer territori i portar la cuina gironina i la cuina catalana doncs cap a un lloc, encara que sigui Mallorca, eh? Vull dir, un dia toca Luxemburg, un dia toca Roma, doncs mira, aquesta vegada més a propet de casa, però portar productes gironins cap a Mallorca, això sempre està bé, saps? Allò, una miqueta de fuet dolç, coses que a Mallorca no hi hagi, saps? Queda bé, una miqueta de birrans, i ells també tenen molts altres productes que aquí no tenim, eh? Però mira, sempre és bonic això, tu. Mm.
2: Avui amb el Pep Noguer parlem del préssec.
3: Oh, que bo.
2: De vegades els anomenem per la varietat d'aigua, préssecs de vinya, paraguaians, pel color, per la forma, el groc, el vermell, el pla... I és que hi ha més de 2.000 varietats de préssecs, ara és època de préssecs. Avui, però, ens volem fixar en un de proximitat, que es cultiva a l'Alt Penedès, concretament a Subirats i a Avinyonet del Penedès, i és el préssec d'Ordal. És per això que en aquest estudi avui ens acompanya l'Imma Olivella de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal. Imma, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Benvinguda.
4: Gràcies.
2: Què és el préssec d'Ordal?
4: És únic. El préssec d'Ordal és una fruita que és temporal, que es pot trobar en un indret concret, on el cultiven ara actualment quasi una desena de productors, i el que el diferencia de la resta, perquè un préssec d'Ordal i un altre, principalment és la terra. La terra i la manera de cultivar-lo.
2: No hi ha IGP aquí, eh? No hi ha indicació geogràfica protegida.
4: No.
2: Com neix el préssec d'Ordal? Que us l'inventeu vosaltres o...?
4: El préssec d'Ordal, de fet, neix en els seus inicis una mica, doncs, com a préssec dins la zona del Penedès, però de cop i volta es forma una associació de productors, i el destacar que es cultiva de manera diferent i que es vol donar un valor en aquest préssec i no només enviar-lo a Barcelona i vendre'l amb la resta de préssecs, és d'aquí on neix, i amb aquesta associació de productors i, sobretot, gestionada per ells.
2: Quin gust diries que té?
4: Autèntic, de préssec. I mira, molta gent que el tasta en aquest mercat que fem els caps de setmana ens diu que li recorda el préssec de quan era petit que menjava.
2: Ens has portat aquí dues varietats diferents, no?
4: Sí. Us he portat el préssec de vinya i el préssec d'aigua o vermell. De fet, aquest és el que els diferencia.
2: Pep.
3: Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, Imma. Bon dia, eh?
4: Bon dia, Pep.
3: Que... que clar, que aquí compartiu, diguem-ne, territori amb la vinya. Hi ha una cosa important en tot això, ara que deies, per què es diu préssec de vinya? Perquè comparteixen la vinya o perquè antigament, diguem-ne, era territori que no regava? Com ho feu, això?
4: Bueno, sí, anterior. O sigui, sempre ha sigut una... No rega, és préssec de secà. No s'extreu quantitat, sinó que s'extreu qualitat. I antigament el préssec de vinya era que majoritàriament al Penedès hi ha vinya, però molts pagesos en aquestes vinyes tenien algun presseguer. Llavors d'aquí ve una mica l'origen d'això.
2: Quina relació teniu amb Carme Ruscalleda?
4: Carme Ruscalleda, doncs, bé, principalment perquè valora aquests productes de proximitat. I principalment un dia em vaig presentar en el seu restaurant en un envàs molt original de tipus braç de gitano amb aquests préssecs que veus aquí a l'estudi i un llibre fet per la meva germana Esther i jo que parlava del meu avi. I tal qual me'n vaig anar a Sant Pol i em vaig presentar.
2: Què li passava al teu avi?
4: Doncs el meu avi apreciava molt el vi, era un gran catador de vins, Premi Nacional d'Espanya.
2: I també tenia una relació especial amb el préssec o no? Això va venir després?
4: El préssec ve pel meu pare. El meu pare és qui, principalment també per part de pare, doncs en la masia on vivim, el meu besavi va començar amb l'elaboració de vi, però el meu pare és qui realment va voler tenir no només tenir vinya, que actualment encara en tenim, sinó diversificar. I com es podia diversificar era amb el préssec.
2: És gaire fàcil viure del préssec, ho dic perquè em ve a la memòria ara la pel·li de la Carla Simón, l'Alcarràs, que anava de préssecs, precisament, en una altra zona, Lleida, en aquest cas, vosaltres venim del Penedès, no? Però,
4: sí.
2: Però bé, si fa o no fa 10, 11 històries paral·leles.
4: Totalment, m'hi veig molt identificada, molts estius, sí, encaixant, treballant al camp, molta calor...
2: La història d'aquella pel·lícula anava de si canviaven les vinyes del préssec per les plaques solars, crec, no?
4: Sí. De fet, també he de dir que en la zona del préssec d'Ordal també cada vegada hi ha menys productors de préssec, perquè viure del préssec no és cosa fàcil.
2: Pep.
3: Clar, aquí hi ha una cosa important amb això. Tu ara deies viure no és cosa fàcil, has dit que sou 10 productors. Hi ha productors joves dins d'aquesta desena de productors que sou o hi ha traspàs generacional de pares i avis cap a fills o filles?
4: Cada vegada és més difícil. Actualment podríem dir que n'hi ha un parell, però és complicat, sí. Mm.
3: Una altra cosa important és, per exemple, mira, ara fa poc estava amb en Joel Castanyer, un dels cuiners que cuina més bé la fruita a casa nostra i el qual fa un menú degustació íntegre amb fruita, i em deia, clar, aquí a Lleida, que també en tenim molt de préssec, aquí ara també es cultiva molt el paraguaià aquest, no? Vosaltres el cultiveu aquest? Hi ha algun camp de cultiu, ja?
4: Sí, el pare en cultiva, i de fet en tenim de dues varietats, un que és de carn blanca i l'altre és de carn groga. I la veritat he de dir que tenen molt d'èxit perquè té una dolçor molt especial i és fàcil de menjar.
3: És molt aromàtic, no? El paraguaià?
4: Molt.
3: Clar, aquí ja t'havia una cosa. Ara que fèieu això del mercat, quan dura el mercat? És a dir, perquè el feu una bona colla de dissabtes, no?
4: Ara vinc d'allà, jo. Sí. Ara vinc d'allà, és cada dissabte, diumenge, de 9 a 1 enguany. I és a Sant Pau d'Ordal. Juny, juliol i agost.
2: O sigui, tu vius del préssec o has de fer altres coses? O és un hobby, el préssec?
4: De fet, el préssec és part... jo ajudo a la família a cultivar-lo i també a transformar-lo, però visc d'altra cosa.
2: Deies, és una fruita 100% temporal. Ara això deu ser de les primeres collites, no? Perquè què, dura tot l'estiu? O...
4: Sí. Comença a finals de maig. Nosaltres, per on tenim les terres, potser som un dels primers, comença a finals de maig i ja et dic, hi ha productor que acaba a mitjans d'agost o n'hi ha un que també a principis de setembre. Llavors, una mica depenent d'on tens els camps i les varietats que tens.
2: Com pinta aquesta temporada?
4: Bona.
2: Sí? Perquè, sí. De què depèn?
4: Bé, depèn, sobretot, estem molt agraïts de tota aquesta aigua que ha anat caient durant l'hivern i, a més, s'ha aprofitat tota. No? Com diu el meu pare, diu, és que realment totes les gotes s'han aprofitat i, a banda, també, el tema que les nits doncs, fresqueja... Podem dir que després d'anys de sequera i d'usos, podem dir que ara és un bon any.
2: Passa una mica com amb les síndries, la gràcia és escollir-los bé, els préssecs. Què hem de tenir en compte?
4: Doncs bé, principalment nosaltres, el que som els productors de préssec d'Ordal, no anem a l'arbre i collim tots els préssecs, sinó que hi passem de 3 a 4 vegades. Per això aquí ve la gran diferència, que collim primer els madurs i després deixem els altres. O sigui, acollim l'arbre de fora cap dins. I el que hem de tenir en compte, doncs, és això. Moltes vegades la gent diu, no, es veu una mica verd o... El préssec, el millor és collir-lo en el seu punt òptim de maduració, però com que també encaixem en unes caixes, intentem que hi hagi algun més madur i algun més verdós.
2: Tu com els tries, Noguer?
3: Home, jo faig això que dius tu, allò de mirar-te'ls una mica. El que passa que tu saps que els préssecs, gairebé tots, diguem-ne, sobretot els vermells, tenen aquesta polpa més delicada. Llavors, és allò que no pots tocar gaire. És a dir, et mires un, te'l mires bé, l'enflaires i llavors dius, va. Tot i això, el que ara deies, clar, no tots tenim la sort de tenir l'ordal aquí ben apropet. Això d'enviar una caixeta o dues allò cap a la Garrotxa o cap a la Vall d'Aran o cap al Delta de l'Ebre, també ho feu, això, no?
4: En època de Covid s'havia fet. Actualment és que no tenim les infraestructures per poder-ho fer i és una cosa bastant delicada de fer. Per això és tan difícil trobar un bon préssec.
2: Pep, tu els guardes a la nevera a casa?
3: Jo, mira, jo el préssec sóc d'aquells que jo compro la caixa sencera i saps allò que passes tota una setmana menjant préssec? Perquè dius, clar, i després, evidentment, sempre acabes doncs, amb aquells dos o tres préssecs allò que dius, ui, aquests dos els haurem de fer alguna cosa, no?
2: Marmelada. Però jo crec que és una...
3: Clar, melmelada, per exemple, que l'Imma em fa de molt bona, eh?
2: Mira, n'has portat també, a veure?
4: Sí, mira, aquesta correspon en el préssec de vinya. Treballem la marmelada, sempre les tres referències bàsiques, que és préssec de vinya, préssec d'aigua i paraguaià, i després, paral·lelament, en el préssec de vinya li afegim pruna groga, el préssec d'aigua li afegim menta i el paraguaià pruna vermella. I també fem el típic préssec en almíbar, que nosaltres a casa l'àvia durant l'hivern feia, i també el fem.
2: Tot això que et perds, Noguer, avui, eh?
3: Home, calla, que mira, només ha dit préssec amb almíbar i ja m'ha vingut unes postres que jo m'hauria d'aixecar i posar corbat, eh? Perquè em ve l'aroma aquell dia del pijama, saps allò del flam, el préssec amb almíbar, el gelat, el vano, aquella galeta o aquell carquinyoli, aquella nata muntada... Sí. Això s'està perdent, eh?
4: Sí. Jo sempre dic que tenir un pot de marmelada a l'armari, un pot d'almíbar també, i una bola de gelat al congelador, també pots fer un pijama una mica més modern i tens un postre tot l'any.
2: T'arregla moltes postres, sí.
3: Home,
2: no m'ha quedat clar, per tant, o sigui, tu t'emportes la caixa sencera, Noguer, em queda clar que ets un golafre, sí. Però aleshores això vol dir que no guardes préssecs a la nevera, eh?
3: No. Jo sóc d'aquells que penso que el préssec a la nevera, com les tomates, perd aroma, eh? Llavors potser el pots recuperar. Però jo sóc d'aquells que tens la caixa a casa i dius, va, vinga, doncs, avui menjarem préssec per esmorzar, per postres, que farem una amanideta de préssecs. Per exemple, a mi m'agrada molt el préssec amb sardina fumada.
2: Ah.
3: Clar, o escolta, recupera i vés al mercat de Sabadell, Roger Escapa, que és guapíssim aquest mercat de Sabadell que teniu.
2: Quin d'ells? El central, vols dir?
3: El central. Jo vaig aquell que... Sí, no? El que... Em sembla que sí,
2: centre,
3: que és la part del centre.
2: Sí.
3: Que hi ha el pàrquing a sota i que puges cap amunt. Doncs jo me'n vaig allà i compres allò, una arengada. Quants anys fa que no compres cap arengada, Roger Escapa?
2: Doncs mira, no ho recordo l'última vegada. A mi m'agrada molt el préssec barrejat amb... O sigui, a l'amanida, amb tomàquet. Crec que o sigui, ara l'estiu ve molt de gust.
3: Sí.
2: I poses un parell de fulles d'alfàbrega.
4: Sí.
2: I escolta'm, no et cal res més, eh?
4: No. I a la brasa també és molt bo.
2: A la brasa? El préssec a la brasa?
4: Molt bo.
2: A veure.
4: Molt bo. El poses sobretot el de vinya, que és molt carnós, no tant el d'aigua, que té més suc, i després a la brasa i una mica de sal, i desprèn un sabor molt especial.
3: Ah. Mira, ara que dius això, l'altre dia en Joel Castanyer em deia que va fer un plat que era un marís, diguem-ne, que està molt de moda, no?, a aquesta cuina més gastronòmica, que són les vieires, no? I va fer unes vieires a la brasa amb préssec. Diu, ningú em va avalar allò, la vieira. Oh, quina vieira més bona. Si no deien... Quin préssec més bo que hi havia a la vieira, saps? Llavors, són d'aquelles coses que jo crec que els préssecs són molt gastronòmics, més enllà de poder-te'ls menjar amb una bona mossegada, i que si són préssecs de confiança, no? com els de la IMA i tots aquests productors i productores d'aquí de l'Ordal, que dius, i tu te'ls pots menjar, que no siguis al·lèrgic, te'ls pots menjar amb la pell i tot, el plaer de menjar-te un préssec allò a mossegades, amb la pell que pots xarrupar, o de fer un suc, per exemple... Ara a l'estiu hi ha molta gent que... Mira, ara mateix acaba de passar una persona aquí que no sé què fa aquestes hores, anant en bicicleta amb aquest sol, no? Molta gent es para aquí que, sisplau, doneu-me aigua. Tu saps allò d'agafar aigua fresca, un préssec, triturar-lo? Ara deies això, un parell de fulles de menta... Et fas un refresc estiuenc, que és una meravella. I vosaltres aquí el préssec el teniu. Però jo també sóc d'aquells, per exemple, quan et deia això d'agafar la caixa sencera de préssec, aquells últims que tens, dius, va, ara ja en tinc prou aquesta setmana, de préssec, doncs agafes, tritures, coles, i aquella polpa en fas glaçons. I tu saps què és quan ja no tens el préssec que n'has d'anar a comprar una altra caixa? Allò, una aigua ben freda, un parell de glaçons de préssec que es van fonent per allà aquella aigua, et dona un aroma i un sabor que és una delícia.
2: Doncs escolta'm, ara m'has fet venir gana, Pep. Avui què fem per dinar?
3: Doncs mira, avui l'amanida de llenties, que la Laura ja la tinc aquí a punt, amb el pebrots escalivats i el cogombre, i em sembla que hi ha algun préssec amb moscatell avui. Saps allò que... Això també ho hem de recuperar, una miqueta, allò que hem fet totes les àvies i mares i pares, hem fet d'agafar les maduixes amb el moscatell i deixar-lo un parell d'hores. Avui em sembla que hi ha préssecs amb moscatell.
2: Encara et queda coca de la Revella o no, Pep?
3: No. Aquí van tenir dues coques fantàstiques a la Revella. Pobretes, ja estarien seques, eh? Jo crec que en tenim una altra. Mira, avui crec que potser me'n vaig cap a Girona i compro una coca de Llardons.
2: Ah, veus? Doncs escolta'm, va ser un èxit, eh? Tots aquells tastos que ens vas preparar.
3: Home, és que...
2: Sí.
3: Jo crec que a l'estiu hem de fer més aquesta cuina, no? Aquesta cuina més desenfadada, i crec que ens hi va bé el rock and roll, allò que fins i tot coses que puguis... Un dia que dius, mira, que puguis menjar, jo sempre dic, amb cadira de bar. Saps? Si t'hi has fixat mai que les cadires de bar i les cadires de restaurant, l'angle d'inclinació d'allà on te recolzes l'esquena és diferent?
2: Mm-hmm.
3: El bar, l'angle d'inclinació és una miqueta més en l'aire, saps? Allò perquè puguis estar més tranquil. Doncs allò, jo sempre dic, que puguem menjar amb una taula de bar, que puguem menjar més descansats, més tranquil·lets, que puguem menjar inclús allò productes amb els dits. Mira, una cosa ben senzilla, tinc aquí a casa unes tartaletes que avui al vespre poder cauran, amb una brandada de bacallà i un dauet de préssec.
2: Bocata di Cardinale, que deia aquell.
3: Bocato di Cardinale, sí.
2: Una abraçada, Pep, gràcies.
3: Que vagi bé, records.
2: I gràcies a l'Imma Olivella de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, Roger.
0: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
7: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
8: Sigui
7: bon dia.
8: Qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
7: Denuncien l'excés de burocràcia...
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
0: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
7: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
0: I de la resta del món.
7: Pendents de la cimera internacional...
0: Faci el temps que faci.
10: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Conte.
11: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
0: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
0: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
0: Univers MotoGP.
13: Perquè el Mundial és nostre.
0: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat.
14: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat.
15: Linkat. Linkat.
8: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Dos minuts per la una del migdia, programa Cap i Cua. Hem arrencat amb el David Clopés i també el tanquem, que aquesta tarda fa hores extres amb el Tot Gira. Han portat algun préssec d'Ordal que...
16: Oh, fan
2: que...
16: bona pinta, eh?
2: I tant, que fan bona pinta.
16: Ets més de préssec groc?
2: A mi m'agrada més el groc, el de vinya. No, el de vinya és el...
16: El de vinya és el de color groc.
2: És el groc, és el que m'agrada, l'altre és el d'aigua, no?
16: El d'aigua, exacte, sí. Jo soc del més d'aigua.
2: Sí?
16: Sí.
2: És que... Però el teles, no, tu? O el, tot allò...
16: No, jo m'ho menjo sencer.
2: Te'l metges amb la pell?
16: Sí.
2: Però és com aspre, és...
16: El netejo, abans. Però doncs, sí, a mi m'agrada el gust de la pell.
2: Carai, tu, que valent. Sí, sí, escolta'm, sí que ets un tio així, ja es veu, no?
16: Sí.
2: Doncs mira, avui a la tarda del Tot Gira...
16: Ens hi posem amb moltes
2: amb
16: coses.
2: Amb regust del Míbar.
16: Amb regust del Míbar i amb molts fronts oberts, amb molt mundial, òbviament. En parlarem d'aquesta victòria d'Espanya que els classifica com a primers de grup, però avui amb visites importants. Mira, ens venen a veure els campions de l'Hockey Lliga. La gent de l'Igualada vindrà avui a l'estudi. Ens fa molta il·lusió. També entrevistarem el president i fundador de l'Indústries García de Santa Coloma, de Futbol Sala, el Vicenç García, que ho deixa la setmana que ve, després de 50 anys al capdavant del club. I moltes motos, tenim ara cursa sprint, Asen, oficials del Gran Premi de Fórmula 1, i Saviola, que el tindrem avui en directe al Tot Gira per parlar de Julián Álvarez i de Messi.
2: El conillet avui al Tot Gira. Salut!
16: Que vagi bé!
2: Demà a les 6 més suplement. Que vagi bé!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Continuen a contrarrellotge les feines dels equips de rescat que busquen supervivents de sota la runa després dels terratrèmols de dimecres a Veneçuela. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però hi ha 50.000 persones desaparegudes i, per tant, el nombre de morts podria pujar significativament en les pròximes hores. Aquest matí, el ministre d'Afers Estrangers ha elevat a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts. I n'hi ha 14 que els han localitzat, però encara no els han pogut rescatar. La xifra les ha donades al ministre José Manuel Álvarez.
2: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5 desgraciadamente fallecidos.
1: Sobre el terreny, el govern de Veneçuela ha restringit l'accés a la zona més afectada de La Guaira per facilitar les feines dels equips de rescat. Més notícies amb la Maite Curto. El PP català reelegeix Alejandro Fernández com a líder.
3: La del dirigent tarragoní era l'única candidatura i ha rebut l'aval de les bases al Congrés que el partit fa des de primera hora a Barcelona. Fernández ha fet una crida a enderrocar el govern de Pedro Sánchez, començant des de Catalunya. L'actual portaveu al Parlament, Juan Fernández, serà el seu número 2. Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
4: Bon dia, sí, parella de Fernández a la cúpula del PP amb l'objectiu de continuar amb la tendència a l'alça del partit. El cap de files dels populars catalans, reelegit amb un 97,5% dels suports, ha fet una crida a la unitat i ha donat per superades les desavinences amb Gènova.
5: Los malos resultados también pueden envilecer a una organización. También pueden generar tensiones o discrepancias estratégicas sobre la línea a seguir. Pero eso, amigos y amigas, es el pasado. Eso ya pasó.
4: Àlex Giral Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: A la franja ha estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell.
3: Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanuí i Alins i de Peralta de Calassanç també podran tornar a casa a partir d'aquest migdia. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
6: El incendi de Tamarite se da por estabilizado. Entonces, durante el día de hoy se ha decidido bajar de nivel 2 a nivel 1. Esto significa que va a seguir trabajando en la zona, refrescando y ayudando en la finalización del incendio todas las brigadas forestales del gobierno de Aragón. Va a haber medios aéreos siguiendo refrescando la zona.
1: L'actriu terrassenca Rosa Boladeres ha guanyat el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu 2026.
3: Amb una trajectòria de més de 3 dècades, Boladeres s'ha consolidat com una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català, combinant teatre, televisió i cinema. En declaracions a Catalunya Ràdio ha mostrat l'alegria de rebre el premi.
7: Una comunitat de xirgus que esperem doncs, que el dia 20 de juliol trobar-nos totes allà i la xirgu, l'autèntica, esperem que també hi sigui.
1: L'alcalde de Nova York, el progressista Thoran Mamdani, ha congelat els lloguers de gairebé 1 milió d'habitatges amb la renda regulada. La mesura, una de les seves principals promeses de campanya, ha fet els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari New York Times. Mamdani, alcalde des de fa mig any, ho ha qualificat de gran victòria. L'habitatge a Nova York, recordem que és un dels més cars del món. El preu mitjà del lloguer d'un apartament arriba als $4.000 al mes, uns 3.500 euros. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada és de $1.600, uns 1.400 euros. I els esports, Marc Andrés.
8: Marc Márquez sortirà a setè al Gran Premi de MotoGP dels Països Baixos. Això és una sessió matinal dominada per Aprilia que copsa les quatre primeres places de la graella. Jorge Martín primer, Ayogura segon, Marco Bezzecchi tercer i Raúl Fernández quart. La cursa sprint serà a partir de les 3 de la tarda i la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. D'altra banda, la Fórmula 1, a partir de les 4 de la tarda es decidirà la graella del Gran Premi d'Àustria amb la sessió de classificació. Mentrestant, entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es tanca el grup L amb el Panamà-Anglaterra i el Croàcia-Ghana. A partir de 2:15 de la matinada es tanca el grup K amb el Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo-Uzbekistan. I a les 4 de la matinada Algèria-Àustria i Jordània-Argentina del grup J per acabar de decidir tots els classificats. Aquest partit a Algèria-Àustria, per cert, interessa molt a la selecció espanyola, ja que d'aquí sortirà el seu rival als setzens de final, això després de guanyar 0-1 a l'Uruguai aquesta matinada. Per cert, que el grup d'Espanya, l'Uruguai, ha quedat eliminat, mentre que Cap Verd s'ha classificat segona de grup.
0: Fins aquí les notícies.
9: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
0: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
11: Atenció!
12: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
0: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
12: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
0: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codeixa.
12: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
0: I diumenge...
12: La Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
0: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Départ de Barcelona de la setmana que ve.
12: Tot gira.
0: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
13: Aquest dissabte, els Sense Fronteres, optimistes, pessimistes...
14: Ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes. Eh? Hem de posar-nos a treballar, hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià.
15: Hem de ser activistes 24/7, 365 dies a l'any.
13: El moment és complicat, la resposta ha de ser ferma.
15: Si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
13: Sense fronteres.
14: Sí. Sense fronteres, no feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels Països Catalans.
0: Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.

L'expressió literària del desig no és aliena a l'època, al context ni al gènere. Per això, com passa en tantes esferes, la veu de les dones ha hagut de vèncer barreres de tota mena per ser dita i per ser escoltada. Les poetes Raquel Casas i Lídia Gázquez acaben de publicar, però, a l'antologia Foc al cos, un recull de 60 escriptores que des del segle XII fins al present han transformat de maneres molt diferents el desig, la passió i l'erotisme en poesia. Un recull, per tant, que es pot llegir com una història de la sensibilitat poètica des de la mirada femenina. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, de literatura eròtica, de la mà de la Raquel i de la Lídia, però també amb l'editora de la L geminada, Laia Regincós, creadora de la col·lecció Idilis, on publica clàssics i moderns de narrativa eròtica, però també de poesia. I en companyia d'en Jordi Puntí i en Borja Bagunyà, mirem d'escatir què és i com opera el que anomenem erotisme literari. Obrim Ciutat Maragda.

0: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
1: Som-hi, obrint saludant la Raquel Casas, què tal?
2: Hola, David.
1: Lídia Gázquez.
3: Hola, com esteu?
1: Per parlar, ja ho sabeu, d'aquest Foc al cos, antologia poesia eròtica femenina catalana, a cura de totes dues, Editorial Proa, aquest llibre que recorre gairebé 10 segles de tradició poètica, literària, amb poemes molt ben triats i parits que parlen, efectivament, del desig femení, que és un universal i que, en canvi, no sorprèn, m'imagino, que hi hagi tot aquest buit públic i editorial durant tants anys que, d'alguna forma, aquest llibre contribueix a pal·liar.
2: Absolutament. Si us fixeu en qualsevol antologia poètica que surti ara o hagi sortit, veureu que la presència de dones és un 90, bé, seré generosa, un 80%, i la resta són homes. Llavors, normalment som la quota, i ja sigui en temes eròtics o en una antologia generalista. Per tant, nosaltres vam buscar aquest forat i hem estat treballant fins a aconseguir aquesta antologia.
3: Sí, la veritat, i com has dit, qualsevol tema literari és universal, i en aquest cas doncs, era molt important doncs, anar cobrint aquests buits i anar no, tapant aquests forats que la història ens ha deixat, i nosaltres com a docents sempre ho trobem, no? Que en els llibres de text doncs, hi ha aquest buit de dones, de referents, no? Pedagògicament ja ho trobem, i literàriament era necessari doncs, fer aquesta feina.
1: Estem parlant de 60 autores, que, per tant, venen a més des del segle XII, a mitjana, aquesta dama H, que és un pseudònim o un anònim, no? Fins a l'actualitat, amb noms com Paula Piedat, Cecília Navarro, que són, jo diria, les més joves. Per tant, una antologia, per descomptat, pel camí. Si voleu, ara després entrarem en noms concrets que us vingui de gust, eh? La Víctor Català, Clementina Arderiu, Carme Guasch, Susanna Rafart, Glòria Julià, Meritxell Cucurella Jorba, Eva Tur, Irene Solà, Blanca Llum Vidal, en fi, hi ha molts noms, moltes generacions, que això és molt interessant, que sigui no, aquest ball també d'edats. I una cosa molt bonica, a mi em sembla Foc al cos, aquesta antologia, és que d'alguna forma compon també una història de la sensibilitat, de com les dones, des de la creació poètica, han declinat el desig de maneres tan diferents al llarg d'aquests 9 segles, no?
2: Tal qual, nosaltres volíem mostrar aquesta varietat, no? Que sempre ha existit el desig expressat per les dones, que no sempre les dones han pogut escriure-ho, perquè això era pecat mortal, anaves a l'infern, però que l'han demostrat de moltes maneres. Les dones potser no tenien accés a la cultura, a l'escriptura, però expressaven el desig. Després s'havien d'anar a confessar. Però volíem que fos variat. Ja veureu que hi ha poemes de tots tipus. No volíem posar 7, 8, 10 poemes que fossin molt similars, perquè llavors quedaria una lectura ben avorrida.
1: I una cosa també molt interessant que expliqueu en la introducció, no? Diu, escriure el cos com a acte polític i no només creatiu, no? És a dir, hi ha un acte polític i cultural.
3: Exacte. En aquest cas, bé, la mare literària en aquest sentit podríem dir que és Maria Mercè Marçal, que és la que comença a escriure el cos i la sexualitat de la dona i l'erotisme ja amb una consciència molt més, no? Molt més, ja és un acte polític, és feminisme, és activisme, no? Literari. Però abans volíem veure tot aquest ventall, no? des de l'edat mitjana fins a arribar al punt de que Maria Mercè Marçal, diguem, agafa les regnes, no? d'aquest erotisme conscient i polític, i fins als nostres dies, a partir d'ella, no? doncs totes aquestes autores més joves que han anat doncs, naturalitzant aquesta expressió del desig i de l'erotisme.
1: Perquè efectivament hi ha tota, dèiem, una història de la sensibilitat amb estètiques, aproximacions molt, molt diferents. Hi ha l'erotisme com a plaer físic, que tal vegada és la part més òbvia, però també hi ha la sublimació espiritual, la transgressió, l'empoderament buscat i militant, efectivament. Em preguntava què és el que més us ha sorprès en aquesta recerca, no? Dius, doncs, hem trobat una poeta que el 19 està fent unes coses moderníssimes i que no ens esperàvem.
2: A mi m'ha sorprès com són de modernes les trobairits, les poetes de l'època medieval, perquè Beatriu de Dia, la comtessa de Dia, sí, era comtessa, tenia aquest poder i podia escriure, però com li diu a un home, jo vull que dormis amb mi nu aquesta nit i m'agradaria ser el teu coixí. Llavors em sorprèn moltíssim, no?, aquesta modernitat, perquè qualsevol poeta avui dia ho podia escriure, i també m'agrada molt de les més joves com denuncien. Llavors això m'ha sorprès moltíssim, utilitzen el sexe i el plaer per denunciar.
3: Exacte, hi ha aquest poema de la Paula S. Piedat que és frapa molt, no? Llegir-lo és increïble. L'altre dia a la presentació que vam fer a Ribes el vam llegir i tothom es va quedar en silenci. Doncs és un poema això que denuncia doncs, aquest maltractament, aquesta utilització del cos, aquest sotmetiment de la dona, que encara avui en dia les poetes més joves doncs, pateixen, però que ara tenim aquesta llibertat expressiva, no? Llavors, a mi en el meu cas també m'ha agradat molt veure poetes que treballaven més des de la part simbòlica, no? Potser la Maria Oleart, algunes poetes que no podien dir en el temps que els va tocar expressar aquest erotisme i aquest desig, no podien dir-ho tan directament com aquestes més joves o com aquestes nobles trobairits, però que utilitzaven tot el repertori retòric i estilístic, no?, per poder expressar el seu desig des d'una vessant més simbòlica i jugant amb aquesta subtilesa, no?, com la Maria Oleart, la Dolors Monsardà, la Clementina Arderiu, etc.
1: Hi ha també tota aquesta idea que al llarg del temps el desig femení ha estat sistemàticament demonitzat o malinterpretat. M'imagino que té molt a veure també amb la construcció d'un cànon eròtic o literari eròtic, bàsicament dominat per homes.
2: Sí, el patriarcat el que ens ha dibuixat sempre ha sigut dos tipus de dones. L'àngel, representat també com la Verge Maria, i diguéssim el dimoni, la prostituta, la dona fàcil, la ninfòmana. Llavors ens han venut la moto com a que les dones només poden ser de dues categories. Una és correcta i l'altra és incorrecta. O ets pura verge, no tens desig ni res, ets virginal, ets la Mare de Déu, o ets una pecadora i ets una satanassa, gairebé. Llavors, on encaixen les dones? Perquè, clar, què dius? Si jo expresso el meu desig, si jo escric sobre el meu desig, això no està bé. Després me n'he d'anar a confessar. Llavors, ens han venut aquesta imatge. Depèn de l'època, eh? Depèn de l'època, totes les dones tenien aquí un desig que no podien satisfer i, d'altra banda, no, érem com un tros de fusta, que ni sent, ni desitja, ni res. Llavors, és trist.
3: Sí, la contradicció de ser dona, no? La contradicció d'haver nascut dona i no poder expressar el desig i si l'expresses, doncs, aquesta demonització, no? Aquesta vagina dentata, no?, que també en parlem, no?, al pròleg. Aquí me'n recordo d'aquell poema de Hombres Necios, no?, de Sor Juana Inés de la Cruz, no?, que ella ja ho denunciava, que doncs, és aquesta contradicció contínua i que aquí es pot veure molt bé en l'expressió d'aquests poemes, doncs, des de les que tenen la llibertat per poder-ho expressar fins a les que han de jugar amb altres recursos.
1: Recursos i m'imagino que també màscares, és a dir, no sé fins a quin punt les poetes que han necessitat també en determinades èpoques expressar-se poèticament i literàriament a través del desig, en totes les seves declinacions, han buscat exactament això, per alguna mena de, no, de camí no indirecte, d'emmascaraments, en fi, al·legòrics o així, per tal de, malgrat tot, doncs, que també té un punt d'autocensura, no?, però malgrat tot, per tant, de poder expressar-se.
2: Han utilitzat els símbols des de la lírica tradicional. S'ha utilitzat, per exemple, l'aigua. L'aigua és un símbol que remet directament al sexe, a les onades, a les fonts, als rius, als càntirs, trencar un càntir vol dir perdre la virginitat. Llavors, si controles una miqueta tota la simbologia, que a mi és un tema que em fascina, doncs entens molt més. Llavors, tot el que té a veure amb mar, aigües, fonts, onada, una onada, doncs... No només el foc, perquè nosaltres vam triar el foc perquè és molt més representatiu i foc que et recorre, que et crema, no? ja ho deia Safo, desitjo i cremo, llavors el foc tothom el relaciona amb el desig, però l'aigua, no ens perdem l'aigua, o la mateixa natura, les flors quan s'obren, no? Igual que la mística. Què és aquesta trobada de l'enamorat i l'enamorada? Què ens diuen els místics? No, és l'ànima que es troba amb Déu, no, perdona. És un senyor amb una senyora i l'èxtasi és un orgasme. Llavors, tu quan no pots dir les coses busques les maneres de dir-les. Llavors, tenint una miqueta de coneixement de la simbologia, ho gaudeixes molt més. Si no, ja us l'explicaré.
1: Sí, no, hi ha coses més explícites, i no, si no, qualsevol escultura de Bernini, diguem-ne, ens ho explica de forma molt, molt plàstica també, no? Però és cert que les primaveres i les onades, també al cinema, vaja, tret Petròlida, no? No recordo si era From Here to Eternity, allà l'aigua, tots dos, i talles i ja fos a negre, o te'n vas a un altre lloc, Però les onades...
3: Ja s'entén, aquesta... ja s'entén què passarà després, sí, sí. No, mira, en aquest sentit, per exemple, la petxina, no?, de Maria Antònia Salva, que és un, doncs això, un símbol, hi ha unes metàfores que doncs, no només fan referència al sexe femení, sinó que també doncs, tenen aquesta relació que deia la Raquel amb els símbols relacionats amb l'aigua, etc. Tots aquests elements que ens ajuden a, doncs, a referir-nos a la sexualitat des d'un punt de vista molt més simbòlic.
1: Tens al davant el poema? No us estigueu de llegir alguns versos alguna cosa, sí, no? per donar algun exemple, perquè crec que també és una manera, el qui no tingui al davant el llibre, de copsar i d'entendre, mira, has caigut en Rodoreda, sí. Que potser la seva poesia no és la part més coneguda, però també va incursionar, no?
3: Exacte, mira, aquest també el vam llegir l'altre dia a la presentació a Ribes, perquè, mira, parlant de Sor Juana Inés de la Cruz, seria un equivalent en català, Mercè Rodoreda també va escriure aquest sonet, Somni de Don Joan, en què doncs, fa una crítica una mica que se n'enfot una mica d'aquesta seducció de l'home, no?, cap a la dona, i bé, ho fa doncs, utilitzant aquesta retòrica, aquest lèxic així una mica enrevessat per fer aquesta ironia, no?, de, parlant amb ironia de la seducció de l'home, del Don Joan. No? O sigui que hi ha lloc per tot, hi ha lloc per parlar de relacions sexuals directament en aquesta antologia, hi ha lloc per la crítica cap a l'element de la seducció i de la denúncia també. Ara, aquest de la Mercè Rodoreda és potent, eh? No sé si llegim un fragment, en tot cas. O...
1: Sí, sisplau, va, Somni de Sant Joan, de Mercè Rodoreda. No, Somni de Don Joan.
3: Don Joan.
1: Sant Joan és una altra cosa.
3: Nivis escots ornats de dures pedreries, gipons acolorits, profuns plecs del vellut, cabells d'or o de nit, covellosament tries, dins del somni llançat, no pel somni vençut. Divins peus imprudents, arran d'amples faldilles, et passen lluny del cor, pel diable engolits, allargues alts els braços, al revolt d'unes illes, de flonjos vols de randes que et freguen just els dits. Se t'apropen els llavis joves colzes com roses, juxtaposats somriures amb boques mig descloses, súbits esclats de dents que fuen doblement el desig excedit pel teu desig de treure, dolços calius de nard concedits lentament per atònits refusos que fingeixes no veure.
1: Al final, l'últim vers és demolidor, aquests atònits refusos, eh?
2: Sí, és que la Rodoreda és el que diem, no? És coneguda per els seus contes, per les seves novel·les, però és un monstre de senyora i ho feia tot absolutament bé. És admirable.
3: Sí, bueno, mira, també va sortir aquesta, com que som professores i hem anat a veure l'exposició de Rodoreda a un bosc, també vam llegir un conte que es diu La Salamandra, que és molt popular d'ella i que també critica precisament tot això, no? Si la Rodoreda tenim la part narrativa que és molt més coneguda, però aquí a poesia, com acabeu de veure, doncs també és molt potent, és molt bona, feia molts bons sonets i en el conte de la Salamandra, que tots coneixem, Xareu, doncs fa una crítica bestial al tracte que se li fa a les dones, no? O sigui, d'una manera des de la ficció, també molt simbòlica amb aquesta transformació, jugant amb el realisme màgic i on hi ha sexe, per cert, hi ha molt de sexe també en aquest conte, per tant erotisme 100% Rodoreda.
1: Seríeu capaces d'estriar, ara que teniu fresca l'antologia i heu fet un treball ingent de recerca, com dir-ho, alguns estilemes generacionals, és a dir, algunes marques, trets d'identitat i d'estil que puguin d'alguna forma, no?, agrupar, doncs, ja no per edats, però sí que és cert, com dèieu, que l'última fornada de poetes tenen una forma d'expressar i fins i tot de performar, i en canvi, tal vegada aquesta dimensió més al·legòrica o més camuflada o més d'escriptura per capes, no sé si hi ha alguna temptativa de... No tant de generació com de dir, doncs, mira, aquesta gent anava per aquí, els altres per allà...
2: Jo crec que el que, per exemple, el que ens va costar més és trobar on els poemes es posés la dona en el centre, que sabíem que hi havia, que deixés de ser l'objecte o deixés de mostrar la culpabilitat, no?, que visquessin aquest sexe o aquest desig, no?, aquest plaer en llibertat. I el que hem trobat més a les modernes, a partir d'en Marçal, que va ser la primera que va tractar l'amor lèsbic, és això, que ja no tens la vergonya, potser l'autocensura no es veu, i abans és una cosa evidentíssima. I per això tot el... anem a dir-ho d'una altra manera. Jo crec que és una miqueta la culpabilitat, no? Saps que pots escriure sobre el que vulguis, però no t'atreveixes. El moment històric en el qual has viscut també és decisiu. Jo crec que aquesta llibertat, sí, que és el primer que notes, no? Les més joves, les que tenen 20 i pico d'anys, doncs parlen d'una manera clara i d'una manera explícita, i si hem de dir cony, vagina, orgasme, ho diuen, i jo crec que abans això no ens ho trobarem. Trobarem sinònims d'una manera més suau, que és una cosa que ens autocensurem. Per què no es pot dir cony? Qui ha dit que cony no és una paraula poètica? Per què unes paraules tenen aquesta càrrega, no, de segona? De fet, l'erotisme mateix, a vegades, no, això és literatura de segona. Què vol dir de segona? Sí, no hi ha temes de segona, tots els temes són igual d'importants i són tots universals, és que els homes no desitgen. Ells sí que poden parlar de sexe i les dones no, perquè llavors som unes fresques.
3: No, no és només l'alliberament dels temes, sinó també l'alliberament del llenguatge i del lèxic. Això es veu molt clar quan llegeixes l'antologia de seguit, veus com el llenguatge es va despullant i es va desinhibint, no? També hi ha una desinhibició total i això també és molt eròtic.
2: L'únic poema que hi ha explícit del segle XVII, o XVI-XVII, és anònim, que és el de aquest de, que comença dient posa amb el ventre una clau. Llavors, aquesta senyora, perquè està escrit des del punt de vista d'una dona, no es va atrevir a signar-lo. Per què? Sí que potser és una miqueta més eròtic o festiu, no? Toquen uns temes una miqueta menys seriosos, però no els signen. No? És com el rector de Vallfogona. Jo puc dir el que em doni la gana, el poso així que és una miqueta més un altre ambient, però aquesta senyora no el va signar. I per què? Perquè hi hauria unes conseqüències. Però els altres signats no tenen aquesta... Veus, aquesta llibertat no hi és.
1: Sí, sí, això com dieu, eh? La lectura... A mi em va passar que anaves passant poemes i això vol dir traspassar anys i segles en alguns casos i, clar, arribes a una veu tan potent, per exemple, com Dolors Miquel, no? que és... Buah, que és, parlant d'onades i es desbordes, sí, totalment, sí. I això no t'has de veure... I, clar, aquí hi ha una evolució, hi ha molta pedra que s'ha picat abans, no? És a dir, que hi ha hagut...

0: també és molt desinhibit, eh? Diu, anomena'm llepa, digue'm la textura dels mugrons, parla'm també del meu cos, arrebossa mots que em jurin, la mida de la teva boca ampla i la mesura de les teves dents. Anomena'm toca, digue'm la puresa de les pigues, parla'm del teu cos també. Nodreix vorals de malucs que conformin amb la roba de la teva ginesta el meu cíclic estat de tenir-te.
1: És una altra generació, també, no?
2: Estem ja, doncs això, és una poeta de l'any 70. Per tant, ja, és, ja va començar a publicar segle XX, finals del XX, XXI, llavors es nota el to. Però no et pensis, hi ha autores molt modernes com, per exemple, Montserrat Abelló. Montserrat Abelló, que va néixer el 1918... Doncs té un poema tan breu com aquest que diu: m'assec a contemplar el temps a l'espera que alguna espurna encara viva s'adolli aquesta set de tu, i escric a Murg per servar gelosa el plaer de sentir-te dins meu en cada mot que escric. Llavors, a veure, Montserrat, reina, com has fet això i has passat la censura?
1: Totalment. Ja, em crida atenció, no les he comptat, però les vegades que, parlant de poesia eròtica i d'expressió del desig, surt el verb servar i sadollar.
2: Són molt sonors, perquè, clar, servar és com posar-te en, no, en les mans de l'altre, i sadollar és quan ja et supera la situació. No et poses, et deixes, jo em deixo, no, et poso les teves mans, confio 100%, però després et passa per damunt l'onada.
1: No, i a vegades el desig és per definició insadollable, això també ho tenim, no? Us heu deixat poemes o poetes fora de l'antologia? O, és a dir, n'hauríeu tingut per una segona part o per un llibre més llarg?
2: De fet, el que diem, no? No és una tesi doctoral, no és un llistat de totes les dones, tots els poemes, la llengua catalana... Però, clar, hi havia un límit, perquè no podem fer 300 pàgines, tampoc seria assequible ni recomanable per la salut mental de la gent, i també teníem un límit. Llavors, el que hem volgut és, número 1, la qualitat. Jo poso la mà al foc, i la Lídia també, per la qualitat d'aquests poemes i poetes, i, segon, ja fos variat, que cada poema sigui diferent de l'anterior.
1: Perquè hem de dir, són 60 poetes, però més poemes, perquè a vegades hi ha poetes que inclouen més una peça, no?
0: Sí, també volíem dir que hem intentat que fos el més plural possible pel que fa als Països Catalans. Hem intentat que hi hagués poetes del País Valencià, d'Eivissa, de Mallorca, de les Illes, en fi, de tot el Principat. Volíem que també fos... que tothom s'hi pogués trobar una mica reflectit, no? Si, per exemple, tenim l'Eva Tur, que és una poeta eivissenca, que és boníssima, i volíem incloure, doncs, tots aquests noms que també comencen a sonar i comencen a emergir amb força i havien de ser-hi. No és només una antologia amb una perspectiva temporal, sinó que també volíem que doncs això recollís tot el territori de parla catalana en la mesura del possible.
1: No us penseu que acabarem sense parlar de creació, perquè tant la Lídia com la Raquel són poetes també, i també s'han trobat amb la qüestió de crear i de fer poemes narrant o expressant alguna forma del desig. Com a crear, no com a antòlogues, com a poetes, quina és la més gran, no diré dificultat, però si repte o tècnicament, això, de quin tipus de... Com emparaulem el cos, com emparaulem la manera com sentim la passió amorosa, és a dir, hi ha, respecte a altres qüestions o altres temes que heu tocat des de la poesia, una dificultat superior, més gran, diferent, com us heu trobat?
2: Jo no ho trobo com a diferent. El que jo intento quan escric poesia més del desig, perquè jo tinc un poemari que es diu Bassal Càntir, que ja podeu imaginar com va, era el meu homenatge a en Vicent Andrés Estellers, que és el meu preferit, i ja va ser molt pujat de to, eròtic i molt pujat. Jo el que intento és que no sigui només una enumeració de l'anatomia femenina, no? Perquè de vegades podem caure en aquest perill, no? De dir parts del cos, i és una cosa que a mi em preocupava, no? De vegades es repeteixen paraules, no? Doncs que no es repeteixin moltes parts del cos, que no sembli un recorregut, no? D'aquí cap allà, de cap allà cap aquí. És el que a mi sempre m'ha preocupat quan parlem de cos.
0: En el meu cas, crec que escriure sobre el cos és una cosa que nosaltres com a dones crec que ens surt de forma bastant natural i escrivim molt des de les entranyes, és una poesia bastant visceral, bastant intuïtiva, i en aquest sentit jo penso que ens surt de forma molt natural, i en el meu cas el Vent farà dissabte, per exemple, on hi ha molts poemes

0: bueno, fins i tot l'animal perfecte també. Vull dir, és un tema que és recurrent i em surt de forma molt natural i penso que és bo que així sigui i que ens hi hem de basar. Sí, sí.
1: Doncs fem una pràctica, no? És a dir, perquè hi ha dos poemes en aquesta antologia Poesia Eròtica Fonia Catalana, de la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, que penso que per cloure podríeu llegir-ne un cada una. Ja hem anat sentint com sonen algunes de les veus d'aquestes 60 poetes antologades, però penso que és interessant també portar a la pràctica la teoria que ara dèiem. Que també m'imagino que triar-ne un no ha de ser fàcil, no? O què? O sí, un de propi.
2: A mi no em va costar gens, ho tenia molt clar. El que em va costar és triar el segon. O sigui, jo tenia molt clar quin, perquè és un dels més potents que tinc jo, i aquest el tenia clar, i després dic, bueno, n'agafaré un més light perquè no, la gent no es pensi que sóc, jo què sé. No? I llavors us...
3: No, treu-te aquesta...
0: Desinhibeix-te, Raquel.
2: Sí, jo ja estic així, però clar, què pensarà la gent? Us el llegiré perquè veieu que no tinc vergonya. Comença amb una cita del Father John Misty, que m'agrada molt, i el poema fa així. Crucifixada al llit, començo a moure'm de pressa, més de pressa, molt de pressa, fins a notar la velocitat de la llum, fins a rebentar-te la pell, fins a despertar-te del tot, fins a tornar-te dur com una pedra, fins a reconstruir una boca fecunda, fins a foradar els crits, fins a ofegar-nos en la nit, fins que t'aprenguis de memòria que el meu cony té la mida exacta de la teva mà.
1: Lídia, quin has triat tu? Va, som-hi.
0: La dona, la vagina dentata, va. La creadora. Lilith va ser també una incendiària. Qui em manava a mi cargolar-me amb la serp? Qui em manava a mi desitjar la serp? Qui em manava a mi masturbar-me amb la serp? Qui em manava a mi parir cries de la serp? Qui em manava a mi abandonar Adam? Qui em manava a mi fer-me un pastís de poma? Qui em manava a mi riure? Qui em manava a mi avortar? Qui em manava a mi criar monstres? Qui em manava... Qui em? Qui? A mi? Ningú no em mana.
1: Caram, molt bé, veus? Parlem d'empoderament també, aquí tens un bon exemple. Fantàstic, quina antologia més bonica que heu fet, més incendiària, volgudament també, d'això es tracta, Foc al cos, antologia poesia eròtica femenina catalana, la Raquel Casas, la Lídia Gázquez, a l'editorial Proa, com deies, Lídia, un convit també, no? I una invitació a obrir la porta i el desig d'escriure, de llegir també molta més literatura, molta més poesia, que al capdavall tracta un dels universals que encara hi som i que des que el temps és temps i s'ha escrit i fins i tot abans que la literatura fos escrita i també era oral, s'ha narrat sempre i s'ha explicat de moltes maneres, de manera que és un plaer tenir-la també en la nostra llengua i amb una tradició tan dilatada. Són 9 segles des de l'edat mitjana, havia t'es dit, i allà estem, al segle XXI, encara creant en aquest sentit. Per tant, gràcies i fins la propera. Un plaer, literalment.
2: Gràcies, David.
0: Gràcies, adeu.
4: Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.

0: Som i seguim per anar a Ciutat Maragda, ara saludant en Borja Agunyà, què tal?
1: Hola, com va?
0: Jordi Puntí.
2: Hola.
0: I també en línia la Laia Regincós, què dius?
3: Hola.
0: L'editora, com estàs? L'editora de la L Geminada, com sabeu, que ara fa, no encara 3 anys, vau iniciar Idilis, aquesta col·lecció de literatura eròtica en català, amb clàssics del gènere, amb autors també contemporanis, amb originals també en català, i amb, curiosament, no, ara hi pensava, un dels últims Idilis és aquesta antologia poètica també, Un llumí a la llengua, amb 12 poetes diuen el desig, entre els quals també hi ha la Raquel Casas i la Lídia Gázquez, de manera que no només parlem de narrativa, sinó que, no, Laia, vau tenir aquí ja una visió, en aquest cas amb homes i dones, amb diferents diversitat de perspectives poètiques per dir el desig.
3: Efectivament, sí, sí. És un caramel, diem nosaltres.
0: Sí, sí, no, no, per descomptat. Escolta'm, parlem una mica de la idea global d'aquesta col·lecció d'Idilis, des de, no, suposo, la necessitat d'alguna forma de ressemantitzar la noció d'erotisme en literatura, perquè, diguem, amb els textos veiem i sabem que no és incompatible ni amb l'exigència literària, ni amb la crítica o la capacitat de denúncia, la sensibilitat, no? I amb un ventall, que això també és interessant, amb un ventall de veus prou divers, des de la diversitat no només de gènere, sinó sexual.
3: Sí, sí, correcte. Vull dir, nosaltres vam iniciar això bàsicament doncs, per posar una mica sobre la taula que també necessitem referents d'erotisme, diguem-ne, en català, per omplir una mica com aquest buit, no? Ostres, dediquem col·leccions a moltíssim gent, però no específicament al sexe escrit, no? I en aquest sentit, doncs, també per poder fomentar aquestes converses entorn al sexe, per treure una mica aquest desvergonyiment, no? Aquest tabú encara que arrosseguem al segle XXI i que potser no hauria de ser així. I, evidentment, doncs, com deies, reivindicar una mica aquest gènere, no? Que a vegades es considera una mica superficial o mancat de qualitat i una cosa no té per què estar renyida amb l'altra.
0: Mm-hmm. Suposo, Laia, que d'alguna forma teniu també o tenies allà la retina com a, no sé si esperit fundacional o inspiracional, la col·lecció La Marrana, que és aquesta col·lecció que als anys 80 va crear La Magrana amb clàssics també de la literatura eròtica. Hi havia des de, no? Jo recordo, tinc molt de carinyo, crec que era el primer, Les proeses d'un jove Don Joan, de Poliner, en traducció de Jesús Moncada, que em va traduir unes quantes de títols a novel·la eròtica. Per tant, jo et diria que des de La Marrana no hi havia una col·lecció amb aquesta entitat literària o amb aquesta projecció, no, en català?
3: No, jo vaig estar fent molta recerca, evidentment, i això era en La Marrana, va ser a la Piga de Pòrtic.
0: Exacte.
3: També la Sonrisa Vertical, en castellà. Però, vaja, vull dir que van tenir el seu cicle i llavors, des de llavors ja no teníem com res allò de dir, bueno, doncs dediquem-hi tota una col·lecció, que si el lector o lectora vol trobar alguna cosa sobre sexe, que sàpiga que aquí ho trobarà. Aquesta era la intenció.
0: Va començar amb Anaïs Nin, Delta de Venus, Pedrolo, Marquès de Sade, també amb La filosofia del tocador, un dels clàssics en la matèria, un títol seminal en el seu gènere, fins a aquesta Afamada de Melissa Brothers, si dic bé, que jo crec que és un bon exemple, no?, aquest component que dèiem abans de crítica o de com la literatura eròtica pot tocar també temes tan, o qüestions tan dures com, per exemple, el trastorn de la conducta alimentària, lligat a la idea del desig.
3: Sí, al final, vull dir, nosaltres ens anem trobant a mesura que llegim i busquem coses i que, ostres, que l'aprofundiment realment pot ser abismal, no?, amb el tema del desig i que ja no estàs parlant només de que hi hagi escenes altament eròtiques, sinó que, ostres, hi ha un rerefons a darrere que també et fa pensar, et fa reflexionar i sobre el teu propi desig també, no?, i com ens hi reflexionem en diverses adversitats o en diversos moments de la nostra vida, i això és un tema apassionant, realment. Nosaltres el que ens estem intentant dedicar és d'evidentment reivindicar aquestes pàgines sexuals, diguem-ne, però també de fer una mica de revolta en el sentit de, bueno, de poder pensar i de poder discutir coses, també que a vegades fins i tot els textos doncs, siguin incòmodes, que hi hagin pràctiques també doncs, que potser poden ser a vegades violentes, però és que el sexe també ho té, no?, tot això. I nosaltres defensem que la qüestió no és obviar els inconvenients del sexe, sinó que està bé també posar-los a sobre la taula i poder-los llegir i poder-los reflexionar.
0: Mm-hmm. Em preguntava, Laia, i vaja, també preguntaré o comentarem amb en Jordi i en Borja, no? És a dir, què ha de tenir una novel·la eròtica per mereixer l'adjectiu? Perquè, per exemple, una novel·la qualsevol, una novel·la on hi aparegui un mort, no necessàriament és policia, que no sé a partir de quants cadàvers es considera policia, que no sé a partir de quantes trobades sexuals, en fi, o sexuals o passatges de seducció, una novel·la passa a ser una novel·la a ser una novel·la eròtica.
3: És profundament difícil, això que dius. Vull dir, precisament, jo crec que Manuel de Pedrolo, amb Obres Públiques, va intentar com fer una mica això de dir, val, quantes escenes de sexe hi he de posar perquè això sigui una novel·la eròtica? Es va passar de nada, absolutament, però perquè és una bogeria aquella novel·la, però jo crec que és molt complicat en aquest sentit, perquè, esclar, és una qüestió de quantitat, d'intencionalitat, de... No? Llavors, nosaltres bàsicament ens hem posat el filtre de el que nosaltres ens assembli, és el que nosaltres posarem allà, no? Però sí que és una molt bona notícia també que cada vegada més el sexe vagi sortint en novel·les, diguem-ne, convencionals, que no diria o que l'autor no pensa que allò, l'etiqueta és eròtica, no? Això és una molt bona notícia, perquè al final, vull dir, les escenes eròtiques formen més o menys part de la vida de tothom i em sembla doncs, que tampoc cal amagar-ho, no? A vegades eren no, allò típic de, oh, bueno, i se'n van al llit i... o les pel·lícules, no? I després es desperta i dius, què ha passat aquí? Què ha passat i per què no m'ho
0: està explicant? Una elipsi, no? Què penseu vosaltres, això?
1: Bé, jo pensava en una cosa, pensava que, clar, fent referència a l'època aquella de les col·leccions de la Piga, que deia els llibres que es llegeixen amb una mà, i la Marrana, que va ser un moment d'exaltació, això era principis mitjans dels 80, transició democràtica, necessitat de renovació del panorama, diguem-ne, i reivindicació. També, com deia, no? La Laia amb la sonrisa vertical, que també traia llibres en català, el 10 pometes té el
0: sí,
1: pomer,
0: el
1: vaixell de les vagines voraginoses d'en Pep Bras, que va guanyar el premi de la sonrisa vertical. Crec que era un moment que era necessari, i probablement ara tornem a viure un moment així. O sigui, per una banda hi ha... Crec que vivim una època reaccionària i puritana de retorn a una certa espiritualitat puritana, i alhora també és veritat que hi ha un altre element contradictori, que és l'accés de pornografia, diguem-ne, no? Aquesta facilitat per arribar a la pornografia, que no és erotisme, que és una altra cosa completament diferent, i que d'alguna manera... Jo crec que cal refinar la mirada sobre l'erotisme i, per tant, penso que sí, que és evident que hi ha d'haver una literatura, hi ha d'haver una facilitat, una capacitat per poder llegir llibres d'aquest tipus, no? I poder anar als clàssics, també.
3: Sí, al final seguirem per aquí també una mica.
0: Per tant, combinant narrativa i poesia, aquest llumí a la llengua que també podeu trobar a Idilis i que alimenta, com dèiem, una idea exigent de literatura eròtica que, més enllà de l'erotisme, és sobretot literatura. De manera que gràcies, Laia, per concebre i tirar endavant aquesta col·lecció que ja porta 11 títols i que per molts anys.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: pensiero estupendo.
1: Som-hi, en Pati Pravo, aquesta sensualitat. Sempre marca de la casa, avui ja ho sabeu, Ciutat Maragda, amb aquest accent en la literatura eròtica, des de la poesia, des de la narrativa també. Borja, tu com ho veus, aquestes idees que dèiem, no? Les transicions entre gèneres, com són de complicades.
2: No, em feia pensar, a mi, obres públiques, ara que el va reeditar Idiris, la Laia Resincós, jo l'havia llegit en aquella edició de 62, original, i és un llibre, a mi em sembla fantàstic, també per això que deia que ella, primer per com Pedro Los passa de frenada, allò encadenant i encadenant, és una mena de món novel·lesc en què tothom està hipersexualitzat, i d'alguna manera crec que, a banda de que a mi el llibre em sembla divertidíssim i un dels millors títols de literatura eròtica, no, obres públiques, sí que hi ha alguna cosa que em feia pensar en aquesta distinció entre erotisme, pornografia, desig, seducció. És a dir, que són, encara que puguin semblar que són part de la mateixa categoria, en realitat no ho són. Em feia pensar molt en la dificultat justament de parlar d'allò que deien dir el desig, no? Doncs parlar de sexe, literàriament, sense caure en aquesta part que deia massa explícita, llavors d'alguna manera és directament pornogràfica, i sense caure també en aquest gran perill que són els eufemismes cursis, un cert
1: barroquisme... O en els clixés.
3: És un camp de mines.
2: És un camp de mines.
1: És un món de llocs comuns.
2: I crec que és molt important, perquè realment sempre la sensació aquesta que no tenim llenguatge per parlar del sexe, la literatura l'ha de proveir i el pot experimentar i arriscant-se al fracàs. Vull dir que a més del tabú, que crec que té raó la Laia, però a més del tabú hi ha el problema de la falta de llenguatge. I aquí és on, el que deies, Jordi, no? Revisitar clàssics, però també actualitzar llenguatges. Sí. Ja, més enllà dels problemes que vulguis tractar, actualitzar llenguatges. No perquè, ara no vull entrar en aquella cosa, és que els catalans no podem... No, òbviament, no es pot follar en català, òbviament que sí. No és un problema d'una llengua específica, sinó d'un llenguatge dins de cada llengua. Crec que a qualsevol llengua li passa el mateix problema, no? O sones carrincló, o sones cursi, o sones de massa literal, i llavors ja causen la pornografia. No, és un espai molt delicat, trobo.
1: És delicat, exacte, és delicat, i imagino que creativament encara més, i en aquest punt voldria recordar que una mica... recollint aquesta herència dels Ofèlia Dracs, d'aquelles pometes i el pomer, Columna, a mitjans finals dels 90, va crear els germans Miranda, amb un títol que va fer fortuna a la primera recull de contes, que era no? És l'exclamació ben llarga amb moltes A's i moltes H's, i un dels germans Miranda era en Jordi Puntí Miranda. Jordi Puntí Miranda,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
1: perquè
3: sí.
1: Tu t'has trobat, per tant, amb aquesta dificultat de dir com explico una història que ha de tenir un ingredient i un component eròtic.
3: Em van fer un alt, més endavant, com que era l'únic llibre que realment va funcionar i es va vendre molt.
1: Sí, perquè després hi havia també de por.
3: Sí, van fer com 5 o 6, un del Barça, un d'en Jordi Pujol, un de por, i dos d'eròtics. I la vida sexual dels germans M. Era a partir de
1: la vida sexual de
3: Catherine M, que és un altre llibre extremadament pornogràfic.
1: Sí, sí.
3: Perquè, a més, és no ficció, i això li dona un component afegit que és interessant.
1: Sobre Empúries, no? Aquesta historiadora i crítica de l'art.
3: Mira, la primera cosa és que el títol no era sinó que era havies de dir, però ningú ho deia així.
1: Clar.
3: Evidentment, la gent li fa por
2: anar a la llibreria.
3: 7 A's, 2 H's i un punt d'exclamació. A la gent ningú ho deia, i a les entrevistes, vull dir que hi havia ja un joc en aquest sentit de complicitats. Després, evidentment, cadascú escrivia per on volia, i reconec que hi ha una dificultat exactament el que deies tu, Borja, aquesta cosa de no ser cursi i no ser tòpic i no caure en aquest territori, començant per la llengua, perquè el lèxic, no? Vull dir que ja recordo un moment on era molt evident que, i aquí és on el Pedrolo també hi va fer molta feina, d'establir un llenguatge literari del sexe, que puguis dir cardà i puguis dir cigala i no cal que només diguis polla i follar, no? Puguis tenir alternatives i xona i mil altres, diguem-ne, i de fet tant la correcció a la Marrana que el Jesús Moncada traduïa clàssics que a més els publicava amb pseudònim, la traducció no posava el seu nom. Allà hi ha un treball, clar, eren clàssics del XIX francès, era un treball de fer una llengua molt més curada, no? Diguem-ne, més suggerent i no tan evident, no? I en canvi nosaltres, almenys jo, pel que jo recordo, era més anar més directe. Però sí que recordo tenir referent, no tant el Pedrolo d'Obres Públiques, com d'aquell llibre, que no sé si el recordeu, que el va escriure ell, que probablement s'hauria de recuperar, que era el publicava amb pseudònim, que eren Els Quaderns d'en Marc. Es publicava com anònim, però que eren... O sigui, allò sí que eren 400 pàgines de cardar i cardar i cardar, no? I el fullar, fullar i fullar, com voleu. I allà hi havia molts referents i em semblava que diguem-ne, nosaltres, que almenys cadascú dels germans Miranda, jo crec que ho enfrontava de manera diferent. I, a més, hi havia una trampa, que és que no anaven signats. O sigui, no se sabia de qui era cada conte.
1: Això és veritat.
3: Recordo un conte d'un home que tenia sexe amb els mobles de casa, que era una cosa molt estranya, molt estranya. Però era precisament perquè era tan estranya i tan parasexual, diguem-ne, tenia gràcia, no? Sí. No, jo, tornant un moment a la qüestió aquesta, jo recomano molt un assaig de la Susan Sontag que es diu Sobre la imaginació pornogràfica, que el va escriure a partir de... Ella va fer un pròleg per Història d'O i l'Història de l'Ull de Bataille, i allà fa una reflexió de dir no, és que la pornografia també pot ser literària, perquè en realitat... Al final, acceptem novel·les de gènere literàries com la novel·la policíaca o la novel·la històrica, que hi ha una mirada sobre uns fets i li sabem donar un component... diguem-ne, al final, la història o la policia, que és gairebé una excusa per poder reflexionar sobre psicologia, sobre situacions diverses, i amb el sexe i amb la pornografia ha de ser el mateix, no? Hi ha d'haver aquesta capacitat. Evidentment, s'ha de saber fer, perquè també és veritat que després vas a 50 ombres de Grey, que és el gran èxit, que ven no sé quants milions d'exemplars, i allà no hi ha qualitat literària. És purament utilitzar la pornografia i els límits del desig i tot això per vendre, no?
1: Hi ha una cosa pitjor, perdó, perquè 50 ombres en Grey, al capdavall, estava adreçat a un públic adult. Si heu fet mai una immersió, ni que sigui en termes de curiositat o diguem, acadèmics, de la narrativa juvenil de més èxit, de les sèries que s'estan publicant, moltes són en anglès, però d'altres no, Alice Kellen és un pseudònim, és a dir, i tantes altres, una de les coses que criden més l'atenció, i no, vaja, no enganyem a ningú, un dels punts més hipnòtics o que trauen més aquestes franges d'edat és l'altíssima volada eròtico-pornogràfica de moltes de les pàgines i de molts dels passatges. Problema, literàriament són un bolet, és a dir, tenen una col·lecció de clixés i de llocs comuns molt preocupants. Per tant, estan llegint també això, no?
2: És que aquí jo crec que hem de fer una distinció important, perquè això que dèieu abans, depèn de la quantitat d'escenes de sexe, de la quantitat a vegades que es mencionen cigales i xones, etc. No? O té a veure amb, diguem-ne, un treball literari. Crec que aquí, quan parlem de literatura eròtica, jo reprenia aquesta frase de llibres per llegir amb una sola mà, que és una frase, en realitat, molt, molt barruera, però la idea de pensar que la literatura eròtica, en realitat, depèn també d'un efecte. És a dir, ha de, per dir-ho així, erotitzar. I crec que aquí hi ha un malentès. Després, si voleu, parlem dels Bad Sex Awards i tota aquesta moguda de la Literary Review i tot això. Però la idea no és... crec que s'ha de distingir, de vegades es confon... un tractament literari del sexe, o de la situació sexual, o del desig, o de les neurosis que acompanyen tot això, que normalment no persegueix un efecte erotitzant. És a dir, com, per exemple, Philip Roth treballa certes escenes de sexe al Lament de Pornoi, en què el Pornoi titular acaba enfonsant, no, la verga, el membre viril, aquí acabem en aquestes expressions, en un tall de carn, allò no està pensat per erotitzar ningú, sinó que té a veure amb un tractament, una anàlisi, una exploració, diguem-ne, iniciacions sexuals més o menys pertorbades en una època determinada. Llavors, aquí crec que s'entén malament si allò ho pensem que és una mala escena de sexe. És una gran escena de sexe, tractada literàriament, però que no persegueix l'objectiu eròtic. Mentre que aquí la literatura eròtica, en realitat, és un nínxol molt específic, que depèn d'aconseguir que el lector o lectora s'erotitzi. Això és molt important, perquè, per exemple, amb això que esteu dient, clar, jo crec que hi ha aquest espectre entre la qualitat literària, que normalment tendeix a desvincular-se de l'efecte eròtic, i l'erotisme, que tendeix a desvincular-se de la qualitat literària. I el punt, aquells cercles de vent, no?, on coincideixen les dues, en realitat són molt poques obres que funcionen. Sí. Pensava, per exemple, amb això que deies de la Sontag, clar, com no pensar en el tractament que fa Pasolini del sexe. Clar, Pasolini situa el sexe com un lloc on observar qüestions que gairebé no tenen res a veure amb l'erotisme. Té a veure amb, que també, però que té a veure amb qüestions de poder, qüestions de classe, teories socials, sociològiques, marxistes, etc. I allà ensenya doncs, la violència d'una submissió i tots aquests temes que negociem o que es poden pensar en l'escena sexual. Però difícilment, o almenys hi ha certes escenes, no per ara mencionar-les, són, o busquen aquest erotisme feliç. I en canvi, això que dieu del cliché, crec que és molt important, perquè podem capgirar la pregunta i dir-nos per què l'erotisme feliç se sent tan còmode en el cliché i en la mala escriptura. Pues, perquè allà hi ha alguna cosa, doncs, crec, podem pensar-ho com un cert imaginari pues, consensuat, apassible, que no és gens perillós, en el qual doncs, bueno, es passa per una sèrie de passos més o menys tipificats i un fa el recorregut orgàsmic doncs, més o menys clàssic.
1: A la vegada crida l'atenció que el cliché que tendeix, per definició, a desautomatitzar qualsevol tipus de reacció positiva funcioni de manera erotitzant. Perquè, no? És a dir, els llocs comuns i els tòpics els tenim tan codificats com passen al cinema de terror o aquest tipus de passatges que ja no sorprèn, ja no fa por, ja no excita. No?
2: Exacte. Perdona. No, en canvi pensava, ostres, el que és interessant d'això és on l'erotisme o el tractament literari pornografia, llavors toquen totes elles alguna cosa de la fantasia. I crec que tots aquests casos de les ombres de Grey, dels que citaves ara de l'Alice Keller i tal, crec que són llibres que potser literàriament no els hi fem gaire cas perquè no valen un duro, però que saben connectar molt bé una fantasia, una veta de fantasia d'una època. No? De dir, hosti, ara mateix la fantasia de la submissió, jo què sé, sadomasoquista en el cas de les ombres de Grey, va connectar, per la raó que sigui, però va connectar amb un públic. És igual com estigui escrita, sinó que, hosti, també saber encertar això, no? De per on corre ara la fantasia d'un
3: sí.
2: temps.
3: Jo faria la distinció entre fantasia i imaginació, no? També que molt sovint el que acaba passant és que la gent, diguem-ne, li falta imaginació per arribar a aquell punt, i en canvi, si te la donen mastegada, diguem-ne, et permet convertir-ho en fantasia personal, no? I sí. això, en aquest sentit, funciona molt. A mi m'agrada més quan parles de novel·les de qualitat o llibres de qualitat, crec que també té molt a veure en el moment en què surten i la motivació, i per això la Sontag parla d'imaginació en la pornografia, no? Les amistats perilloses de Coderlos de la Cruz, clar, és una novel·la que tu la llegeixes, pots llegir-la en clau eròtica, però alhora hi ha una mena de burla de l'antic règim des de la nova època llibertària, no? O Fanny Hill de la... no sé de quin segle, jo crec que és segle XVIII o de segle XIX, no, deu ser XVIII abans de l'època victoriana, però clar, la primera vegada que una dona, que un home escriu en veu de dona les seves fantasies eròtiques. Clar, això, imagina't, a l'època devia ser totalment revolucionari, no?

0: Som-hi, no ens acabaríem, efectivament, la presència de l'erotisme, la sensualitat, els usos, els costums, les maneres, la llengua, com es fa servir, l'addicció del desig, tot plegat, és un tema ben interessant, poc tractat, jo diria, per això avui ens ha vingut de gust des de la poesia, des de la narrativa i des d'una certa teoria, també ha sigut marac de parlar-ne, començant per aquest foc al cos. Recordem l'antologia de poesia eròtica femenina catalana, curada per la Raquel Casas i la Lídia Gaz, que la trobareu a proa, i seguint amb la Ela Geminà d'aquesta col·lecció Idílics i amb tota la resta de títols que hem anat dient, de manera que és una invitació també a considerar literàriament les virtuts, que en alguns casos en té, de la literatura anomenada eròtica, i, en fi, d'estriar-ne també el gra de la palla, que això sempre és una cosa ben interessant quan es llegeix. Gràcies, doncs. Ens veiem la setmana que ve. Si tot va bé, Jordi, Borja, que vagi molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Núria Ventura, en Rosa Silloé, Ita James. Adéu.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio.
1: Veneçuela busca contrarrellotge supervivents dels terratrèmols de dimecres. Avui continuen trobant gent en vida. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Es manté la xifra de 920 morts, però hi ha 50.000 desapareguts i moments d'esperança, com aquest, en què han rescatat un nadó.
2: Bien.
1: Per cert, que puja de 119 a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després dels terratrèmols. L'altre punt d'interès del dia és a Ferraz. Pedro Sánchez es defensa al comitè del PSOE assegurant que ha actuat amb contundència contra la corrupció. Uns arguments, Madrid al vagil, que els barons del partit li compren.
3: Sí, Sánchez no se surt del guió i admet que no han fet prou per desfer-se de la corrupció, però també defensa que han estat contundents. Insisteix que val la pena continuar i demana coratge als seus per encarar la recta final de la legislatura sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques de maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. Per ara, un comitè federal plàcid amb només una veu crítica, la d'Emiliano García Page.
1: Això, el PSOE i el PP, Alejandro Fernández revalida com a president del partit de Catalunya i ja té número 2, és Juan Fernández, Barcelona, Àlex Giralt. Robert, bon dia.
4: Bon dia. Si ha estat en un congrés que estava pendent de fer-se des del 2022. Els populars han reivindicat Catalunya com la punta de llança del partit per desallotjar de la Moncloa Pedro Sánchez, a qui Feijó ha acusat de ser el cap de govern més tirà des de Francisco Franco.
1: Ho ampliarem, i del món, a més de Veneçuela. Avui també estem pendents dels atacs entre els Estats Units i l'Iran, que no s'aturen malgrat l'alto el foc. Washington ha bombardejat el sud de l'Iran com a resposta als atacs a un vaixell que creuava l'estret d'Hormuz. I tot això en un dissabte farcit de

0: mirarem qui són abans d'arribar a dos quarts. I a partir de llavors, els esports. Sergi Camps, amb quins titulars avui?
1: Doncs farem la ressaca del partit entre Espanya i l'Uruguai, partit del Mundial d'aquesta matinada, l'ha guanyat la selecció espanyola, però alerta el show de El Loco Marcelo Bielsa en la roda de premsa posterior a aquest partit. No ha deixat indiferent ningú l'exentrenador de l'Espanyol, entre d'altres. També repassarem la cursa de motos. Tenim avui la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. La cursa comença a les 3, en farem la prèvia. I alerta, notícia d'última hora, perquè la catalana Mireia Benito s'ha proclamat ara fa uns minuts campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. D'aquí uns minuts la sentim.
0: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Alguna incidència destacada a aquesta hora? Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Eva. Doncs la majoria de carreteres se circula amb molta tranquil·litat, però els punts de rellevància de retencions els trobem a la G600 a Tordera, en sentit sud cap a Blanes, també la C60 a Argentona, en sentit sud cap a l'enllaç amb la C32, i finalment la B20 a Montgat, en sentit nord cap a la C32. Això és tot des de l'equip viari.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoer, un cap de setmana amb temperatures de ple estiu.
4: Sí, temperatures de finals de juliol o de canícula d'estiu, el que estem tenint, i sobretot a les comarques de Girona, on els termòmetres estan tornant a superar els 35 graus, i no descartem que, tal com va passar ahir, pugui haver-hi alguna xifra pròxima als 38 o 39, especialment entre el Pla de l'Estany, punts interiors de l'Empordà, Gironès, que és on el termòmetre s'està disparant més. També, de fet, al Segrià i Pla d'Urgell, Noguera, les temperatures oscil·laran valors d'aquestes xifres de 36 a 38 o 39. A la resta, doncs, calor intensa, amb bonança, algun núvol aquesta tarda al Pirineu, poc important, marinades actives, sobretot a l'Empordà, aixecant una mica d'onatge, algun núvol baix cap al delta de l'Ebre, bé, tot plegat esperant el canvi de temps que arriba demà, sobretot a partir de la tarda. No ho farà de manera general, però s'inicia doncs un procés meteorològic que farà bàsicament que la setmana que ve les temperatures normalitzin una mica, parlem d'una calor una mica més normal per l'època. Demà, concretament al matí, encara ho notarem poc, alguns núvols prims, alguns núvols puntuals, però sí que a la tarda arribarà més nuvolositat al terç oest del país, a més amb possibilitat de ventades per les tempestes, que de moment sembla que quedaran cap a la zona d'Osca i Aragó i que localment poden ser intenses. Algunes d'elles sí que arribarien al nord de Lleida, cap a l'Aran, hi ha alguns avisos en aquest sentit per demà a la tarda, i a la resta, sobretot, aquesta tendència a que es mantingui la calor intensa, però a últimes hores anar afluixant. De fet, demà el descens de les temperatures l'esperem sobretot al Pirineu i a la franja de Ponent. Començarem la setmana que ve amb ruixats de tarda, sobretot al nord i al nord-est del país, i amb aquesta tendència que la temperatura es normalitzi ja, sobretot, de cara a l'entrada de juliol.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
0: Les 2:06. I marxem en primer lloc cap a Veneçuela, on els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per trobar supervivents d'entre la runa després del doble sisme de dimecres. Per facilitar la feina dels equips d'emergències, el govern de Delcy Rodríguez ha restringit l'accés a l'estat de La Guaira, al nord del país i el més afectat pels terratrèmols. Les últimes xifres oficials parlen de 920 morts, però podrien augmentar en les pròximes hores perquè hi ha 50.000 persones encara desaparegudes. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
5: La tragèdia i l'alegria en pocs segons de diferència. Els rescatistes aplaudeixen en treure en vida un nadó de pocs mesos d'entre les runes d'un edifici aquesta passada nit a La Guaira, quan pocs minuts abans havien tret un cos d'una altra persona morta. La joia i el drama es toquen als dits de les mans en aquesta crisi humanitària veneçolana pels dos terratrèmols de més de 7 graus del passat dimecres. De menys a més, els equips de rescat internacionals aterren al país sud-americà procedents de diversos països i ocupen posicions. Fins ara han estat els serveis d'emergències locals, amb totes les seves limitacions per ser Veneçuela un país quebrat, els qui han actuat amb especial heroïcitat dels veïns i també ciutadans dels veneçolans, que amb ungles i martells, literalment, han desescombrat pedres i runa per salvar vides. També la solidaritat veïnal, recopilant aigua, menjar i roba.
6: recaudando insumos, alimentos, kits médicos, kits de emergencia y de primeros auxilios. El Estado no tiene ni siquiera cómo apoyar a nuestros rescatistas. Nuestros rescatistas no tienen una pala, una soga, un casco de seguridad.
5: Les xifres parlen de 50.000 desapareguts. El chavisme està entregat també en aquest cas als Estats Units. La presidenta interina Delcy Rodríguez rebia en aquestes passades hores el comandant en cap del Comandament Sud dels Estats Units, un militar. Els Estats Units, un país que també té com aliats en aquest operatiu de rescat sobre el terreny, països antixavistes, amics de Donald Trump, que també han posat soldats sobre el terreny. És el cas de Xile, és el cas de l'Argentina i també d'El Salvador.
0: I ja hi ha 133 ciutadans espanyols desapareguts i 5 víctimes mortals. Aquest matí el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, actualitzava les xifres.
7: Las cifras actualizadas de las que disponemos en estos momentos indican que hay 133 españoles que no conseguimos localizar, 14 que tenemos localizados bajo los escombros y 5, desgraciadamente, fallecidos.
0: I marxem ara cap a Madrid perquè el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortida del nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve. Un comitè federal que s'ha fet la mateixa setmana que s'han sabut les condemnes a José Luis Ábalos i al seu exassessor, Koldo García. Nova connexió a Madrid. Alba Gil, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Sí, un discurs sense gaires novetats o sorpreses, amb un guió molt similar al que ja va pronunciar aquesta mateixa setmana al Congrés. Per tant, poca autocrítica, admet Sánchez que no han fet prou per extirpar la corrupció i divideix els casos en tres categories. Les mentides, diu, contra la seva família, la investigació a Zapatero amb qui tanca files i les persones concretes que s'han aprofitat de la seva posició en al·lusió a Cerdán, Ábalos o Leire Díez. Però assegura que sempre han estat contundents.
9: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
8: Sánchez treu pit de les mesures de control intern anunciades, tot i que moltes encara no han entrat en vigor. I insisteix que vol continuar fins al 2027 i més enllà. Per això demana coratge i determinació als seus per encarar aquesta recta final de la legislatura. Posa en marxa així la maquinària electoral, però sense entrar a valorar les patacades dels darrers comicis i també sense aclarir si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició com aquesta.
9: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
8: El comitè encara està en marxa, ara ja porta tancada amb les intervencions dels diferents líders territorials.
0: I pel que fa als barons territorials, tots han tancat files amb Sánchez, menys Emiliano García Page, que ha tornat a demanar eleccions, oi, Alba?
8: Sí, és l'única veu discordant, com ja és habitual, aquesta, la del president de Castella-La Manxa, que ha arribat a Ferraz demanant claredat, autocrítica i respostes, però sobretot garanties que el partit no s'ha finançat tan bé.
10: Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal, o es que Vox está subiendo y se está disparando y la derecha como consecuencia de una conspiración interplanetaria.
8: Ja dins la reunió també ha assegurat que avui la situació és pitjor que ara fa un any i per això ha tornat a demanar Sánchez que convoqui eleccions o una moció de confiança. A diferència de Page, la resta de barons han donat suport incondicional a Sánchez, com Salvador Illa, que subscriu completament i sense matisos les seves paraules. Ho deia així en arribar.
11: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur. I venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
8: Encara falten moltes intervencions, s'han demanat més d'una trentena de torns de paraula i, per tant, caldrà veure fins on arriba el debat intern.
0: N'estarem pendents. Gràcies, Alba. I a la clausura, del Congrés del PP de Catalunya, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez, a qui acusa de trinxerar-se a la Moncloa quan des del Congrés li han demanat que plegui. El conclave dels populars catalans ha servit per renovar la direcció. Alejandro Fernández ha sortit reelegit amb més del 97% dels vots i Juan Fernández serà el nou secretari general del partit, el número 2. Barcelona, Àlex Giral. Robert, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. Sí, Feijóo ha lamentat que el Comitè Federal del PSOE hagi tornat a fer costat a Sánchez malgrat la corrupció i la tempesta judicial del seu entorn. El líder del PP ha assenyalat el president espanyol per governar, dit, amb una tirania que no es veia des de Franco.
13: Señor Sánchez lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
12: Feijo ha parlat d'una immoralitat i una indecència sense precedents i ha coincidit amb Alejandro Fernández que Catalunya tindrà la clau de volta per acabar amb Sánchez.
13: Que Catalunya sea la llave que saque a Sánchez de la Moncloa.
14: El canvi vindrà de la mà del Partit Popular de Catalunya i del seu creixement.
12: Tot plegat al Congrés Llampec del PP català que ha reescollit Alejandro Fernández com a cap de files. El dirigent tarragoní s'ha erigit com una alternativa al govern de Salvador Illa i ha donat per tancades les desavinences amb la direcció estatal dels populars.
14: Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo.
12: I és que precisament la mala maror entre Feijó i Fernández havia fet posposar aquest conclave fins a 4 anys, s'havia d'haver fet el 2022. Parella de Fernández a la cúpula del partit, Alejandro ha escollit el badaloní Juan Fernández com a secretari general del PP de Catalunya. Fins ara era el portaveu del partit al Parlament, càrrec que ara recaurà en la diputada Lorena Roldán.
0: Gràcies, Àlex, molt bon dia.
12: Adeu, bon dia.
0: I del món, pendents també de l'Iran, també d'Ucraïna, es manté de moment la tensió al Golf Pèrsic i l'estret d'Hormuz després dels últims atacs dels Estats Units i l'Iran, que s'acusen mútuament de violar l'alto el foc. En les últimes hores, Bahrain ha denunciat un atac amb drons iranians. També ha impactat un projectil sobre un petrolier en aigües de l'estret Vicent Mifsud.
15: La Guàrdia Urbana Revolucionària Iraniana diu que els projectils que han disparat anaven destinats a objectius nord-americans a la regió després que els Estats Units va bombardejar ahir instal·lacions militars al sud de l'Iran. Segons el Comandament Central Nord-Americà, l'operació ha tingut com a objectiu instal·lacions d'emmagatzematge de míssils, drons i radars costaners iranians. Els Estats Units responien així a l'atac iranià de dijous contra un vaixell comercial que travessava l'estret d'Hormuz. Aquest nou intercanvi de foc entre els Estats Units i l'Iran arriba 10 dies després del memoràndum signat entre els dos països per allargar l'alto el foc i negociar la fi de la guerra. La fragilitat dels pactes a l'Orient Mitjà també s'ha comprovat al Líban. Israel ha atacat amb un dron al sud del país veí just l'endemà de signar un acord de seguretat amb les autoritats de Beirut. El text signat a Washington arriba després de mesos d'hostilitats a la frontera amb la milícia xiïta de Hezbollah, que s'oposa a l'acord.
0: I mentrestant, Ucraïna ataca amb míssils de producció pròpia Flamingo, instal·lacions russes de fabricació de sistemes d'artilleria a la regió de Volgograd. L'atac ha causat una desena de ferits, incendis i desperfectes. Aquests nous coets ucraïnesos tenen un abast de 3.000 quilòmetres i s'afegeixen als milers de drons que Ucraïna produeix cada dia. Palesen la creixent capacitat de Kiev d'atacar objectius ben endins de territori rus. Alhora, la contínua ofensiva aèria d'Ucraïna contra les posicions russes a la península de Crimea, ocupada per Moscou, ha obligat les autoritats a declarar la situació d'emergència. D'aquesta manera, els ciutadans russos perceben de manera cada cop més intensa els estralls de la guerra. I mentrestant, a Rússia, la guerra i la inestabilitat han fet que cada vegada més ciutadans recorrin a l'esoterisme. Si ho heu sentit bé, a l'esoterisme, per trobar respostes als seus problemes. També ho fan els soldats que tenen permisos del front, unes pràctiques que l'Església Ortodoxa està decidida a perseguir. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solías, bon dia.
16: Bon dia. Més d'un de cada tres russos assegura que ha recorregut alguna forma d'endevinació sobre el seu futur. Un dels més populars són les cartes del tarot. És el cas de la Yelena, que ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
17: Per descomptat, quan em passen coses desagradables a la vida, recorro a endevins o als vidents de la televisió.
16: Els sociòlegs entenen que aquests comportaments són mecanismes de defensa davant les amenaces polítiques i econòmiques a què s'enfronten els russos i que això ha disparat l'ansietat i el misticisme, unes creences que també sedueixen els soldats russos que lluiten a Ucraïna. Ara bé, a la Natàlia Malinovskaya, bruixa i parapsicòloga, li ha sorprès que els combatents no li demanin ajuda per protegir-los de la mort.
17: En comparació amb els anys 90, quan els bandits venien a demanar-me talismans i amulets constantment, ara no. Les persones que són al front recorren a mi per assumptes d'amor.
16: El principal enemic de les bruixes i els endevins és l'Església Ortodoxa, que ja els ha declarat la guerra. El patriarca Kiril és partidari de prohibir les pràctiques esotèriques perquè considera que amaguen un poder diabòlic. públic i d'aquesta manera intenta establir un vincle amb el satanisme, que és un culte que s'ha il·legalitzat a Rússia i que es pot arribar a castigar amb penes de presó.
0: I una tercera notícia encara amb Rússia com a protagonista, perquè aquest país ha entrat a formar part de la llista de paradisos fiscals que elabora el Ministeri d'Hisenda espanyol, Maite Curtó.
18: Sí, avui el Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat la nova llista de països i territoris on la pressió impositiva és molt favorable o nul·la, fet que empeny inversors, empreses i grans fortunes a aportar-hi els diners o a fixar-hi el domicili fiscal. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia al llistat de paradisos fiscals serà molt limitat, ja que el comerç a Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. En canvi, surt de la llista Gibraltar després de 35 anys, gràcies al compliment de l'intercanvi d'informació fiscal amb Espanya. També deixen de ser considerats paradisos fiscals països com Barbados, Dominica, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago.
0: I per cert, que parlant d'intel·ligència artificial, diversos experts pronostiquen que en un futur canviarà la manera com les empreses pagaran els agents d'IA. Es passarà de pagar quotes mensuals, anuals o per cada ús, a fer-ho per una feina ja resolta.
18: Això és el que preveu el professor d'Economia i Empresa de la UOC, Carles Menéndez Ortega, que explica que els agents d'intel·ligència artificial van més enllà que els bots de conversa de ChatGPT o de Gemini, entre d'altres.
19: En els darrers mesos estan començant a aparèixer sistemes que no només responen, sinó que poden fer una feina sencera, com per exemple gestionar una cita per al metge, tramitar una comanda, comparar proveïdors, preparar un informe tenint en compte informació externa, i això pot canviar la manera en com es paga la intel·ligència artificial més enllà del a nivell d'usuari.
18: Els experts consideren que aquest sistema de pagament beneficiarà les empreses perquè podran preveure millor el cost d'utilitzar la intel·ligència artificial.
0: 6 minuts passen ara d'un quart de 3 de la tarda. A la franja ha estabilitzat l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els 240 veïns desallotjats de les localitats de Sanui a Lins i de Peralta de Calassans també han pogut començar a tornar a casa aquest migdia. I a casa nostra també estan controlats els incendis de Tiana, al Maresme, on encara treballen 15 dotacions dels bombers, i el de Tàrrega, a l'Urgell. I del foc ara parlem d'una altra qüestió, també vinculada amb l'estiu, que amb l'entrada de l'estació, l'Ajuntament de Camarasa, la Noguera, està reforçant la seguretat dels banyistes de l'espai natural protegit Maria Rúbia, situat a la llera del riu Segre. Es tracta d'un espai amb forts corrents que poden ser perillosos. De fet, en els darrers 2 anys, 3 persones han mort mentre es banyaven en aquesta zona. Camarasa, Alba Mor.
20: L'alta afluència de visitants durant els mesos d'estiu obliga el consistori a aplicar mesures de seguretat i de convivència. Un equip de professionals treballen a la zona com agents cívics que vetllen perquè els usuaris respectin l'entorn i per advertir de la perillositat de banyar-se en aigües fluvials. En parla la regidora de Turisme de Camarasa, Elisabet Lizaso.
21: L'aigua dolça no té flotabilitat i hi ha molta corrent, i les pujades i baixades d'aigua també fluctuen en funció de com bé sabeu la central que tenim aquí. S'ha de respectar que és un espai salvatge, que no és una piscina, per tant s'ha d'anar amb molt de compte, llegir molt bé tots els cartells on expliquen on et vens a banyar i sobretot estimar-nos molt i tornar a casa, que és lo important.
20: Aquest dispositiu s'inicia a finals del mes de juny i finalitza a finals d'agost o principis de setembre, depenent de la temporada.
0: Aquesta tarda, Barcelona es mobilitza contra la LGTBIQ-fòbia. Amb la marxa de l'orgull LGTBIQ i més, convocada per la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran, entre d'altres col·lectius, s'han adherit també més d'una cinquantena de col·lectius socials i veïnals de Barcelona. La manifestació, que té un marcat caire polític, començarà a les 6 de la tarda a la plaça Universitat i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. I on precisament es farà a principis de juliol un macrofestival dirigit al públic LGTBI és a Israel. Un fet que ha despertat diverses crítiques tant dins com fora del país. Són veus que acusen els organitzadors i el govern israelià de pinkwashing, és a dir, d'utilitzar els drets LGTBI per blanquejar la imatge del país. Herzliya, Jordi Brascó.
1: Ha tocat el Mar Mort, Israel redobla la seva aposta per mostrar-se al món com un paradís de tolerància. Imri Kalman, un dels promotors del macrofestival Prideland, considera que Israel està canviant el Pròxim Orient gràcies a esdeveniments dirigits al públic LGTBI com aquest. What we're doing here
2: is estem transformant la regió i vam arribar amb diferents valors, amb una manera diferent d'entendre el futur, la democràcia, de com veiem en general els drets humans. How do you see
1: human rights in general? Però no tothom compra aquest discurs, i no parlem de gent intolerant, sinó de membres del col·lectiu dins d'Israel. L'Omer Elat, que dirigeix l'organització Transgèneres per la Justícia Social, considera que el festival és una operació de màrqueting.
22: Dibuixar Israel com una democràcia liberal i avançada és una manera de transformar la narrativa i permetre a l'Estat continuar cometent algunes de les atrocitats que comet i a sobre justificar-les. I he de dir que bona part del col·lectiu hi està d'acord. No n'hi ha gaires que pensin com jo.
1: La reflexió obre un debat més ampli encara, el de què implica ser LGTBI a Israel. L'Homer ho té clar, l'important aquí no és la identitat de gènere, sinó la identitat nacional. La societat t'acceptarà si ets sionista, si serveixes a l'exèrcit i si recolzes Israel. És per això que ell sent que viu als marges, i no pel fet de ser trans.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
23: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
3: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
24: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en forma més breu amb la Marta Sánchez. La Guàrdia Civil ha trobat una dona de 44 anys morta al seu domicili de la localitat sevillana de Mairena de Alfaraje.
25: Amb ferides d'arma blanca, la Guàrdia Civil investiga el cas com un possible crim de violència de gènere. El presumpte agressor, també de 44 anys, està hospitalitzat en estat greu per les ferides que ell mateix s'hauria provocat. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la 25a víctima mortal per aquest tipus de violència a Espanya des de principis d'any.
0: I ara un cas oposat. Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages.
25: Els Mossos la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa. El jutjat de primera instància i instrucció de Manresa ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona.
0: I a Nova York, l'alcalde ha congelat els lloguers de gairebé 1 milió d'habitatges amb la renda regulada.
25: La mesura de Zoran Mamdan és una de les seves principals promeses de campanya i afecta els contractes del 40% dels apartaments de 5 districtes de la ciutat, segons el diari New York Times. El preu mitjà del lloguer d'un apartament a Nova York arriba als $4,000 al mes, uns 3.500 euros. En el cas d'un habitatge amb la renda regulada és de $1,600, uns 1.400 euros.
0: I ara música. Contigo éramos mejor. Ens atem a aquesta recta final del Catalunya migdia i es nota que ja estem a ple estiu perquè tenim molta música. I Maria Guixà, avui Alejandro Sanz, que actua a l'RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial, i ara què?
26: Sí, després, a més del seu èxit, del seu pas per Mèxic, ara farà parada a Catalunya, presentarà els temes més recents d'aquest nou àlbum, i ara què, i també oferirà, com no pot ser d'altra forma, una selecció dels seus clàssics imprescindibles. El concert a l'Estadi de l'Espanyol comença a les 10 del vespre. Bon dia, ningú
0: ha demanat, però fa bon dia. I és un cap de setmana farcit de festes majors. Els Pets actuen a Rubí, al Vallès Occidental.
26: És un concert que comença a les 10 del vespre, serà a l'amfiteatre del Parc del Castell, i en aquesta

0: Los Manolos ho fan al Festival de Rumba i Música Catalana a partir de les 9 del vespre a la Platja Gran. A Osona, el Festival Cel Obert de Masies de Voltregà. Hi actua Judit Nederman i Guillem Roma, i a Granollers, el Vallès Oriental, nova edició del Mushkin Viu, amb 12 hores de música amb cartell encapçalat per Dan Peralbo i el Comboi. Jo estic per
1: ells i ells per mi. 2 minuts i arribarem a 2:15. 2 minuts, com sempre, per la proposta.
2: La proposta.
1: Que avui està dedicada a tots aquells a qui us agradi la natura, i especialment als ocells. Ens aporta la Gemma Bonet. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Està feta per mi, aquesta. I dèiem, Gemma, que a Catalunya hi ha molts indrets interessants per poder veure ocells, però quin ens recomanes avui especialment?
3: Doncs sí, exacte, Eva, aquesta penso que sí que t'agradarà especialment. Doncs els flamencs que estem sentint de fons, aquests flamencs, ja ens hi acosten. Aquesta zona de la qual parlem és el Delta de l'Ebre. Al costat de la Bassa de la Tancada, abans d'arribar a la platja del Trabucador, hi trobem Mont Natura Delta, un centre de natura on podreu observar aus des del mirador 360 graus, l'únic de la zona equipat amb telescopis. El coordinador de l'equipament, Josep Culbi, ens explica quines espècies hi podem veure.
4: Sobretot estem parlant, per exemple, de diferents espècies de xatrac, el xatrac menut, el xatrac comú. També hi ha diferents espècies de gavines, gavina corsa, gavina capblanca, gavi argentat, o fins i tot limícoles, com doncs, la gamba roja, la gamba verda, el bec d'alena, que també és molt bonic, o també, per exemple, el cames llargues.
1: Prenem nota, Mont Natura Delta. I què més hi podem veure, a part d'ocells, aquí?
3: Doncs, mira, s'hi poden fer moltes coses. És un centre d'interpretació on podeu fer un recorregut per diversos espais on s'explica com canvia el paisatge del Delta o quins són els oficis i els jocs tradicionals de la cultura deltaica. A més, podreu provar l'atracció estrella, les barques de perxà.
4: Tenim unes embarcacions tradicionals que els usuaris les poden utilitzar i podran experimentar com funcionen les barques de perxà, que de fet encara ara s'utilitzen, sobretot en la pesca artesanal.
3: I per aquest estiu tenen a punt un munt d'activitats per totes les edats, sempre amb reserva prèvia al web montnaturadelta.com.
1: Moltes gràcies, Gemma. Fins
3: bon
1: ara.
3: Dia.
1: En punt, 2:15, l'actualitat esportiva. Sergi Camps, bona tarda.
5: Bona tarda, Eva. Com deia l'artista Salvador Dalí, l'única diferència entre un boig i jo és que jo no ho sóc. Aquesta matinada, Espanya ha superat l'Uruguai del loco Marcelo Bielsa, un tècnic especial, amb més bona premsa que resultats, amb sovint una mala relació amb els jugadors, però que no deixa ningú indiferent. Des de l'Uruguai diuen que, en la prèvia del partit contra Espanya, un grup de jugadors li va demanar jugar contra el combinat espanyol fent un bloc baix. La resposta de l'argentí va ser prendre la paraula durant 48 minuts seguits per fer l'explicació de la tàctica, tot això mirant a terra. Geni i figura. Ara fem la ressaca de la jornada d'aquesta matinada del Mundial. El dia que un mite del Barça de principis de segle passa aquesta tarda pel Tot Gira, ara us en farem un tastet, i el dia que Marc Márquez surt setè a la cursa esprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, ara també en parlarem. Abans, però, esport en directe, aquest migdia, la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta. Sentim la catalana en declaracions a la Federació Espanyola de Ciclisme.
6: Suena tópico, pero de verdad que no me lo creo. Ha sido una carrera muy caótica. Ha habido un momento que pensaba que ya estaba la carrera hecha, no había colaboración. Era súper raro, ¿no?, de entender la dinámica, la táctica. Al final, pues aquí en los últimos metros, digo, no quiero dejarme nada, ¿no? Lo voy a dar todo.
5: Recordem que en aquesta prova no hi ha participat Paula Blasi, que no s'ha recuperat de la caiguda de dimecres quan reconeixia el recorregut de la prova contrarrellotge. D'altra banda, també d'aquest migdia, el nadador català Nil Cadavall ha batut el rècord dels 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'Europeu de París en els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca. Aquest és el programa de l'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Blai Iniesta al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
5: Al Mundial aquesta matinada Espanya s'ha classificat pels setzens de final com a primera de grup després de superar l'Uruguai per 1-0. La selecció sud-americana dirigida per Marcelo Bielsa ha quedat eliminada. Enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial, Sònia Gelmà, què tal? Bona tarda.
7: Bon dia, l'únic gol del partit va arribar al minut 42, gol de Baena davant d'un desencertat Muslera, que ja no va sortir després del descans.

0: A petició del propi jugador, segons va assegurar Bielsa. Els uruguaians, conscients que la derrota els enviava a casa, van endurir el partit especialment a la segona part, fins al punt que van acabar amb 10 per expulsió de Canovio i potser algun altre company podria haver marxat a la dutxa també abans. Al final del partit, De La Fuente mossegava la llengua però no dissimulava un cert malestar per l'agressivitat dels sud-americans.
1: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todas las... La expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
0: Espanya no va saber trobar el seu joc, tampoc Pedri, que va ser substituït al 60, ni Lamine Yamal, que va jugar 76 minuts i, tot i que va deixar detalls de qualitat, encara sembla lluny del seu 100%. Lamine, Cubarsí i Pedri van ser titulars, Olmo i Ferran van entrar a la segona part i van aparèixer en atac. Amb la victòria d'ahir, Espanya passa amb 7 punts com a primera de grup, però amb la sensació general que no es troba encara en el seu millor moment de joc. Per Cubarsí, però, el balanç és positiu.
2: Al principi potser no vam començar de la millor manera, al final també els principis del Mundial costen una miqueta més, però després hem anat agafant una miqueta més de ritme, ens hem anat assentant en els partits, jo crec que hem anat de menys a més, jo crec que ara estem en el nivell on volíem estar i ara preparats per el que vingui.
0: Uruguai, per la seva banda, marxa cap a casa amb 2 punts i un fracàs assumit per Marcelo Bielsa, que probablement deixarà de ser seleccionador en els pròxims dies.
3: Nadie está dispuesto a escuchar ninguna explicación y es natural que así sea. Por eso las preguntas no persiguen respuestas, sino volcar sobre mí, que soy el responsable, toda la decepción que genera el trabajo que yo hice. Está bien que así sea.
0: Espanya sabrà aquesta pròxima matinada contra qui juga els 16ens de final. Aquest dijous a les 9 del vespre. Serà Algèria o Àustria.
4: Gràcies, Sònia. La sentíem, aquest document sonor de Marcelo Bielsa, a la sala de premsa. I just després d'acabar el partit, Marcelo Bielsa ha parlat al Flash Interview amb les televisions en drets. I alerta aquest document sonor de l'entrenador argentí perquè se les ha tingut amb una periodista. Respostes molt curtes i, sobretot, alerta al crit inicial del principi d'aquest document sonor perquè l'entrevista, segons Bielsa, ha trigat molt en començar.
5: Dale, de una vez.
6: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
5: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
6: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
5: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
6: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
5: Nada.
6: Gracias.
5: De nada.
4: D'altra banda, la segona classificada del grup d'Espanya és Cap Verd, que va empatar 0 contra l'Aràbia Saudita. 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. Més Mundial. Obrim l'univers futbol perquè fora de l'Espanya-Uruguai i els resultats del grup H, que aquesta nit passada s'ha definit el grup I i de matinada ha acabat el grup G. Sembla una mica un galimaties, però ara ho expliquem. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Comencem amb el grup I, que ha liderat França.
7: Ho ha fet gràcies a una golejada a Noruega, 1-4, en un partit que els noruecs no s'han pres gaire seriosament, ja que jugadors com Haaland o Odegaard han descansat i no han tingut cap minut. El gran titular, però, és per Ousmane Dembélé, que ha notat un hat-trick mentre Doué ha fet el gol definitiu pels francesos. Amb el resultat, França primera, Noruega acaba en segona posició del grup i la victòria del Senegal per 5-0 contra l'Iraq ha classificat els africans com un dels millors tercers.
4: Mentre està en el grup G, golejada de Bèlgica per superar Egipte a l'última jornada per diferència de gols i acabar líders.
7: 1-5 han guanyat els belgues a Nova Zelanda amb dues dianes de Trossard i gols de Lukaku, De Bruyne i Selemakers. Un conjunt belga que n'ha tingut prou sumant 5 punts per acabar líder d'aquest grup G amb una diferència de 4 gols a favor. I això ho ha aconseguit després de l'empat a 1 entre l'Egipte i l'Iran, que ha deixat els egipcis segons, també amb 5 punts, però en aquest cas amb una diferència de 2 gols a favor. Amb els egipcis, per cert, ha tingut un quart d'hora aproximadament el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim. Per la seva banda, els iranians han acabat tercers, pendents de si es poden classificar, després de veure com mig peu d'un jugador seu ha anul·lat un gol per fora de joc.
4: Pendents tots d'aquesta nit i matinada, perquè ja arriben al final la fase de grups amb 6 punts, doncs, amb 6... Ja ho diré bé. Ja arribem al final de la fase de grups grups amb fins a 6 partits.
7: Sí, comencem pel grup J amb Argentina, que jugarà contra Jordània a les 4 de la matinada. Ho farà, això sí, sense Leo Messi a l'11 titular. Ho ha confirmat el seleccionador Lionel Scaloni.
8: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría.
9: Que me contesta porque soy yo, me basta.
8: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
4: Aquest és un periodista mític argentí, 91 anys, i em sembla que ha cobert 18 mundials, per tant, déu-n'hi-do la trajectòria d'aquest periodista.
7: Explicarem, de fet, la seva història al Tot Gira, per tant, a partir de les 4 parlarem de qui és aquest home. L'Argentina ja té la feina feta i acabarà liderant el seu grup i pot prendre's aquesta última jornada amb més calma. L'altre partit del grup, per cert, és important per als interessos de la selecció espanyola, i és que l'Àustria, Algèria, decidirà el rival d'Espanya als 16ens de final. Serà o una selecció o l'altra, o Àustria o Algèria, no hi ha cap altre possibilitat. D'altra banda, a les 11 de la nit, Panamà, Anglaterra i Croàcia Ghana per trencar el grup L, i a 2:15 de la matinada acabarà el grup K amb el Colòmbia-Portugal i el República Democràtica del Congo-Uzbekistan.
4: Per tant, Marc, per fer un repàs general, quins partits de 16ens de final tenim confirmats fins ara?
7: Ara mateix 9 en total, una mica més de la meitat. Són aquests: Sud-Àfrica-Canadà, Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai, Països Baixos-Marroc, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia, Estats Units-Bòsnia i Herzegovina, Austràlia-Egipte i Argentina-Cap Verd.
4: I fora del Mundial, Marc, tenim notícies de mercat a prop de casa nostra, però abans mirem la primera divisió amb una novetat des de Madrid.
7: I és que ahir al vespre el Real Madrid va comunicar la marxa de Dani Ceballos, una marxa de mutu acord entre club i jugador que posa fi a una relació contractual que va començar l'any 2017.
4: I a casa nostra, a la segona divisió, tenim novetats tant al Girona com al Sabadell en forma de sortides i d'amistosos.
7: Comencem per les sortides. El club gironí ha anunciat la marxa de Rubén Blanco, que se'n va a la Lliga japonesa, un porter que va aterrar a Girona per suplir la baixa de Ter Stegen, però que no va arribar a debutar. El Sabadell, de la seva banda, David Stals, conegut com El Chino, ha finalitzat la seva sessió a l'equip arlequinat i torna a la Eivissa. A més, els vallesans també han explicat que el lateral Sergi Segura acaba contracte i no continuarà la temporada que ve. Un Sabadell que ha anunciat dos amistosos de pretemporada. El 18 de juliol visitaran la ciutat esportiva del Castelló i la setmana següent, el dia 25 de juliol, jugaran a la ciutat esportiva Dani Jarque un amistós contra l'Espanyol. Pel que fa al Girona, l'equip de Quique Álvarez començarà a pretemporada el 8 de juliol. El dia 22 s'enfrontarà l'Olot al municipal Olotí. El 29, l'equip gironí rebrà la visita del Castelló a la ciutat esportiva. I l'1 d'agost, ja a Montilivi, el Girona rebrà l'Arsenal per disputar el trofeu Costa Brava.
4: Des de Sabadell ja veus que diuen que potser David Stals podria tornar al Sabadell la propera temporada. S'estaria, doncs, negociant aquesta incorporació. Seria bo que el Chino, doncs, pogués jugar amb el Sabadell a la categoria de plata del futbol espanyol. I per tancar l'univers futbol, Marc, podem explicar més detalls sobre el futur d'Alexia Putellas.
7: Sí, perquè ahir el diari Esport va publicar que la fins ara capitana del Barça marxaria al London City Lionesses. Doncs, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el contracte que té Alexia signat amb l'equip londinenc és per 3 temporades. A més, recordem que aquest club forma part del conglomerat de Michel Kang, i la idea que hi ha dins aquesta cúpula és que aquest contracte d'Alexia pugui arribar a ser el seu últim com a futbolista professional i que després, quan es retiri, la de Mollet s'incorpori amb càrrec directiu dins l'estructura del grup.
4: Això és una proposta, encara no està signat per la jugadora de Mollet.
7: És la proposta que li interessaria al grup aquest de Michel Kang, de London City, l'Olímpic de Lió, etc.
4: Gràcies, Marc.
7: Fins ara.
4: 4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Més futbol, perquè Javier Saviola, un dels davanters de referència del Barça i de la selecció argentina de principis de segle, passa avui pel Tot Gira. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda. Recordem que va jugar al Barça des del 2001 fins al 2007, amb sessions al Sevilla i al Mònaco incloses. Procedent de River Plate, va disputar 174 partits oficials de blaugrana i va marcar 72 gols amb la selecció del seu país. Saviola també va jugar al Mundial del 2006. L'exdavanter explica en aquestes declaracions que podreu sentir aquesta tarda al Tot Gira com veu la possible adaptació del seu compatriota Julián Álvarez al Barça.
11: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça es el... Para mí es el equipo ideal para él.
10: Saviola afegeix també on veu Joan Julián.
11: A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no?, de media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no?, porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no?, cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente. y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no?, para el rival.
10: Com a bon argentí, l'exjugador del Barça analitza també el Mundial de Leo Messi.
11: Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no?, de la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no?, sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no?, al máximo nivel, demostrando, ¿no?, cada año tras año, superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto.
10: Una entrevista sencera amb Javier Saviola que podreu sentir avui al Tot Gira a partir de les 4.
4: Un Javier Saviola que potser no va tenir massa sort, va arribar a un Barça doncs, en hores baixes durant la presidència de Joan Gaspar. I d'un exjugador passem a parlar d'un àrbitre. Perquè l'únic àrbitre català de la primera divisió, el mataroní Víctor García Verdura, serà internacional a partir de l'any que ve. Es va saber ahir, i ahir mateix va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Sí, un García Verdura que es mostrava agraït i diu que lluitarà per arbitrar a la Champions.
12: No, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19s i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a pitar, a arbitrar partits de Champions.
10: El català es mostra satisfet de les seves 3 temporades a la primera divisió. En aquesta última va xiular el derbi entre l'Espanyol i el Barça.
12: Han estat 3 temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé. I sí que és veritat que hi ha partits doncs, com aquest, que a nivell mediàtic pues, tenen més ressò. I res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
10: També va tenir més ressò perquè van fer allò de posar-li el micròfon i van fer un muntatge veient un García Verdura molt dialogant amb els jugadors. El de Mataró defensa que els àrbitres sempre ho volen fer bé, però que són humans i que a vegades, com tots, s'equivoquen.
12: Nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, doncs, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre, sempre, sempre, sempre hi haurà petits errors o errors perquè som humans i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte que som humans i l'error sempre hi serà.
10: Recordem que García Verdura té 31 anys, molt jove, i ha dirigit ja 43 partits a la primera divisió.
4: Ha impartit justícia, Xevi, en 43 partits a la primera divisió del futbol espanyol.
10: No ho podia haver dit millor.
4: Gràcies, Xevi. Adeu. 3:45 de la tarda, fem una petita pausa i de seguida continuem el programa parlant de motor, de futbol sala i d'handbol.
13: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
14: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
15: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
16: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
17: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
18: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
18: Avui, el Tot Gira.
20: Orgasme sideral a la República Txeca amb la victòria del Tro de Cervera.
21: Obrim a les 4 amb la ressaca del Gran Premi de Motos dels Països Baixos.
18: Continua l'operació remuntada de Marc Márquez.
21: També seguirem el desenllaç del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
18: A les 5 rebrem a l'estudi a les campiones de Lliga de Waterpolo, el Mataró del Dani Ballart.
21: Farem la prèvia de Wimbledon, que comença demà amb l'Àlex Corretja.
18: I la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet d'aquest migdia.
21: I a les 7, hora mundial, amb els nostres analistes Sònia Gelmà i Roger Arbó. posar des dels Estats Units.
18: I a les 8, hora Tour de França, amb tota la prèvia del Gran Depart de Barcelona de la setmana que ve i l'humor dels minuts escombraria per tancar el programa.
21: Tot gira.
18: Avui, de 4 a 9, amb David Clopés.
1: Catalunya Ràdio.
2: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
2: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
21: Cada dissabte a les 11 de la nit...
18: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
21: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
18: Catalunya Migdia Esports, amb Sergi Camps.
4: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda. En motor, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ha fet la pitjor classificació de la temporada. Ha estat setè i sortirà des de la tercera fila de la graella. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
22: Bona tarda.
4: La pole per Jorge Martín amb Aprilia.
22: Hi ha 4 Aprilia a les 4 primeres posicions d'aquesta graella del Gran Premi dels Països Baixos amb Martín Ogura Bezzecchi i Raúl Fernández, darrere 3 Ducatis amb Bagnaia Di Gianantonio i Marc Márquez. Jorge Martín declara a DAZN que el favorit és Bezzecchi.
23: La verdad que no me sentía para hacer la pole durante todo el fin de semana, y menos esta mañana, pero en cuanto he puesto las nuevas ha vuelto, ¿no? ese modo ataque, y nada, me he encontrado muy cómodo, la verdad. Pensaba que me quitarían ese tiempo, porque pensaba que el tiempo sería más rápido, pero bueno, he conseguido una pole en Assen, que creo que es algo muy importante para mi carrera.
22: Certament la pressió ha de ser per al líder del campionat que fa 3 curses que no puntua, sigui per caiguda o sanció. A la primera fila, Jorge Martín, Ogura i Bezzecchi. A la segona, Raúl Fernández, Pecco Bagnaia i Di Gianantonio. Marc Márquez sortirà des de la tercera fila, amb Acosta i Quartararo, i Àlex Márquez des de la quarta. El subcampió s'havia classificat directament per la Q2, però no ha pres part en la sessió per descansar. Ahir va tenir una forta caiguda. Sortirà 12, per tant, en aquesta cursa sprint. I els altres dos catalans, més enrere, 16è Alec Rins, 6a fila, i 19è Maverick Viñales, 7a fila.
4: Un Viñales, Damià, que no està tenint un bon cap de setmana, no només des del punt de vista competitiu, sinó també emotiu.
22: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. El de Roses ha comunicat al seu actual equip, el KTM Tech Truck, que no seguirà amb ells, i ara com ara les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil.
4: Doncs aquesta informació, alerta aquesta informació que ens avança el Damià Aguilar, Maverick Viñales, el que havia de ser durant algun moment de la seva carrera el gran rival de Marc Márquez, doncs tindria un peu gairebé els dos fora del Mundial de MotoGP de cara a la temporada que ve. Per cert, Damià, ara les 3 curses sprint en directe a la de Catalunya Ràdio i a 3Cat, i per primera vegada entra en vigor una prohibició, ja no es podran usar els dispositius d'alçada davanters de les MotoGP.
22: I no és un tema menor. Després d'aquell accident, al final de recta del Gran Premi de Catalunya, el Mundial ha donat voltes a l'assumpte i han decidit que els dispositius són més perillosos que no tenir-los, però Marc Márquez no hi està d'acord.
24: Tal com està regulat el trasero, perquè al final si te dejan usarlo lo usas, és mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una chopper. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos y a callar.
4: Repassem breument, Damià, les graelles de les altres dues categories.
22: A Moto3, la pole pel líder Máximo Quiles amb el català Joel Esteban des de la 8a fila, 22è. En Moto2, la pole per al colombià David Alonso i el líder Manu González, que sortirà des de la tercera fila.
4: Aquesta setmana hi ha Mundial de Fórmula 1 a Àustria, al circuit de Spielberg, Damià.
22: A les 4 es fa la classificació a Spielberg, el darrer entrenament lliure, domini dels Mercedes, amb Russell i Antonelli, seguits per Hamilton, Piastri i el campió Norris.
4: I per acabar-ho de dubar, hi ha Mundial de Rallys a Grècia.
22: Lidera el belga Thierry Neville amb 3 segons sobre Sebastián Ogier i quasi un minut sobre el també francès Adrien Formeau. El líder del Mundial, Elfyn Evans, és 6è a 2 minuts i mig. Els dos darrers trams del dia, d'aquí a 40 minuts el primer i el darrer, a partir de les 6 de la tarda.
4: Gràcies, Damià. Recordeu, a partir de quan faltin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda, aquesta transmissió de la cursa sprint a l'app i al web de Catalunya Ràdio, aquesta cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen, amb Marc Márquez sortint 7è en aquesta graella de sortida, una transmissió amb l'Univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i l'Oriol Rodríguez. Fem una altra petita pausa i de seguida rematem el programa fins a les 3, amb Futbol Sala i amb en Vol.
18: Catalunya Ràdio.
0: Aquest cap de setmana, els esports no s'aturen al Tot Gira.
1: Atenció!
21: Dissabte obrim a les 4 amb els oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
0: Un cap de setmana de cotxes i motos amb el Gran Premi dels Països Baixos.
21: Farem tertúlia MotoGP per analitzar les opcions de remuntada de Marc Márquez al Mundial.
20: Vingues, m'assideral a la República Txeca en la victòria...
0: També rebrem la visita de Vicenç García, històric president de l'Indústries durant 51 anys, Codexa.
21: I seguirem el Mundial, amb el final de la fase de grups i l'inici dels setzens de final.
0: I diumenge...
21: La Fórmula 1, les motos, el Mundial i la ressaca del Catalunya-Gran Bretanya. Torna la selecció catalana de bàsquet 3 anys després.
0: També farem prèvia de Wimbledon amb l'Àlex Corretja i hora Tour de França amb tots els detalls de la Grand Départ de Barcelona de la setmana que ve.
21: Tot gira.
0: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
21: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
3: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
21: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
21: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
7: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
5: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
7: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
21: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
7: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
7: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
21: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
7: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
2: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa? No té sentit queixar-se.
21: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
21: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els matins del cap de setmana, el suplement...
6: De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. El sabies, aquest?
25: No.
6: Per Sant Joan, una passa de gegant.
25: Però...
6: Sant Joan i Sant Pere, adéu primavera.
25: Ah, sí, sí.
6: Què, no t'hi tornes?
25: No, jo no en sé gaire d'això, no? No puc, o sigui, m'estàs apallissant.
6: No, l'any que ve això ho farem millor. Buscarem un mecanisme que ens ho puguem preparar.
21: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
25: Podem jugar a tenis i...
6: Això mateix.
0: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
4: 5 minuts mal comptats i arribarem a les 3 de la tarda. El Barça de Futbol Sala està de ressaca de la celebració del títol de Lliga aconseguit dijous a la pista del Pozo de Múrcia. És la 8a Lliga de la secció, la primera aconseguida en 3 anys i la primera amb Javi Rodríguez a la banqueta. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
26: Bona tarda. En declaracions al Tot Costa, el tècnic de Santa Coloma diu que té més mèrit la Lliga que la Champions.
27: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa. Pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga, hubiera sido un mazazo. Porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Al final, no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
26: Rodríguez parla de la seva relació amb el president del club, Joan Laporta.
27: La relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al fútbol sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la Liga. Durante la temporada también está muy pendiente de nosotros y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de fútbol sala.
26: Javi Rodríguez va arribar a la banqueta del Barça l'estiu passat, substituint a Jesús Velasco.
4: Gràcies, Pau Mas Martí, que tinguis molta sort.
26: Gràcies.
4: I del futbol sala a l'handbol. Perquè el Barça d'handbol ja sap els seus rivals a la primera fase de la Lliga de Campions de la temporada vinent, en què defensarà el títol. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
28: Bona tarda. Els de Carlos Ortega s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest romanès i a l'Arhus danès. El tècnic blaugrana ha donat per bo el desenllaç del sorteig.
1: Equipos de balonmano diferentes. Sobre papel hay grupos más fuertes, más peligrosos, pero tenemos que ir con todo el respeto del mundo e intentar coger una de esas dos plazas que dan derecho a la main round.
28: I és que la Lliga de Campions estrenarà nou format i passarà de 16 a 24 equips. La primera fase de la competició comptarà amb 6 grups de 4 equips cadascun, en què els dos primers de grup avançaran a la ronda principal. Per cert, que el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit millor jugador de la Champions 25-26. El danès deixa, però, el club blaugrana aquest estiu per jugar al Veszprém hongarès.
4: Gràcies, Roger. I abans d'acabar una de bàsquet, perquè el Joventut i Cameron Hunt separen els seus camins, l'escorta nord-americà ha fet ús de la seva clàusula de sortida per fitxar per l'Unicaja de Màlaga, sense moure'ns de l'ACB. Renovacions al Manresa i també al Lleida. Els manresans han garantit la continuïtat del base Ferran Bassas fins al 2028. I també fins al 2028 ha renovat amb els lleidatans l'alé Miquel Sanz.
8: Su capacidad defensiva, su buen tiro de tres puntos, su capacidad de ser un jugador completo, en definitiva, ¿no? Pues nos ha dado muchas cosas, tanto en la posición de tres, sobre todo, como puntualmente en la de cuatro, y creemos que esta renovación ejemplifica claramente la confianza que tenemos en que continúe con nosotros, dándonos un gran rendimiento.
4: Sentíem el director esportiu del Lleida, Joaquín Prado. I en tenis, dues finals. A les 3 comença la del torneig de Mallorca entre Davidovich i Quinn, i a 2:15 a Eastbourne la final entre Bergs i Humbert.

0: Un minut i arribarem a les 3 de la tarda. La gent dels esports, anem a fer un cafè i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, de 4 a 9. Avui amb bona teca, teca de primera divisió. Parlarem d'aquesta cursa sprint de MotoGP que comença a les 3. Recordem a Marc Márquez sortint des de la 7a posició. Aquesta cursa sprint en farem la transmissió a partir de les 3 a l'app i al web de Catalunya Ràdio a l'univers MotoGP. També li farem un homenatge a Martí Trill, el nostre company que ens va deixar, el nostre company mític de la redacció d'esports, especialista en motor, que ens va deixar doncs aquesta setmana. Li farem un homenatge al bo del Martí Trilla. També parlarem amb el Vicenç García, el president històric de l'Indústria Santa Coloma, que ho deixa després d'una vida al club de Santa Coloma de Gramenet. I alerta, perquè ens visitaran a l'estudi els protagonistes de la setmana en clau poliesportiva, en clau hoquei patins. L'Igualada en bloc gairebé vindrà a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio per celebrar el títol de Lliga aconseguit contra el Liceo.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees i que ja està controlat. El foc ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici d'aquest incendi. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en aquesta causa. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, demana superar la corrupció i defensa que el partit ha actuat amb contundència. Davant el Comitè Federal de la Formació, que ha donat el tret de sortir del nou cicle electoral, el també president espanyol ha descartat fer una doble votació el dia de les municipals, al maig de l'any que ve, i no ha aclarit si les generals seran abans de les municipals i autonòmiques del maig, tal com li reclamen molts càrrecs locals. I ho fa amb crítiques contra l'oposició, com ara aquesta.
4: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
2: Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de trinxerar-se a la Moncloa i lamenta que els socis de govern aplaudeixin la corrupció. El PP de Catalunya, en el congrés que ha fet aquest matí, ha reelegit Alejandro Fernández com a president i Juan Fernández, fins ara portaveu al Parlament, com a secretari general.
3: També hores crucials a Veneçuela en la recerca de supervivents dels terratrèmols del dimecres. La xifra oficial és de 920 persones mortes, 5 de les quals són de nacionalitat espanyola. Però encara hi ha 50.000 desapareguts, la majoria a l'estat de La Guaira, que és el més afectat. El govern hi ha restringit l'accés per facilitar les feines dels equips d'emergència.
2: Aquest matí ha reobert l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, després de gairebé 9 mesos d'obres. La intervenció ha servit per reparar diverses deficiències del monument, que data del segle XIII. Amb aquesta reforma es vol destacar el valor patrimonial d'aquest edifici. Montblanc, Arnau Martínez.
5: El monument no s'havia rehabilitat des dels anys 80 quan es va adquirir. Al llarg d'aquests anys s'han fet diverses intervencions que no han tingut cura del patrimoni i ara l'equipament presentava nombroses deficiències com ara filtracions d'aigua. Amb la reforma s'han recuperat la fisonomia de l'edifici tot destacant-ne el valor patrimonial. Marc Vinya és l'alcalde de Montblanc.
6: En Francesc és, com dèiem, una sala que s'ha utilitzat sempre per diferents tipus d'activitats. S'han fet concerts, s'han fet sopars, s'han fet festes, s'han fet conferències, de tot. I ho han fet com si fos una sala qualsevol. I ara continuarem fent aquestes activitats, però des d'una mirada respecte al patrimoni, perquè ara el veiem restaurat, el veiem rehabilitat, el podem veure amb tota la seva magnificència.
5: El projecte inicial contemplava un centre d'interpretació de llegenda de Sant Jordi que no ha pogut tirar endavant perquè s'ha prioritzat reparar les mancances estructurals.
2: El Els esports, Xavi Soler.
7: Acaba de començar la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de motos, de moment amb Jorge Martín, que tenia la pole en primera posició. Recordeu que abans s'ha fet la graella per demà, amb Jorge Martín aconseguint la pole i amb Marc Márquez en setena posició. Mireia Benito ha guanyat el Campionat d'Espanya en ruta de ciclisme, aconsegueix així el doblet, ja que dijous va guanyar la prova contrarrellotge. A la Fórmula 1, a partir de les 4, es decidirà la graella del Gran Premi d'Àustria amb la sessió de classificació. Mentrestant, entre aquesta nit i aquesta matinada s'acaba la fase de grups del Mundial de Futbol. A les 11 de la nit es tanca el grup L amb el Panamà, Anglaterra i el Croàcia Ghana. A 2:15 es tanca el grup K amb el Colòmbia, Portugal i el República Democràtica del Congo, Uzbekistan. I a les 4 de la matinada l'Algèria, Àustria, el Jordània i Argentina del grup G per acabar de decidir tots els classificats. Aquest partit entre Algèria i Àustria interessa molt a la selecció espanyola, ja que d'aquí sortirà el seu rival als setzens de final. Per cert, que el grup d'Espanya, Cap Verd, es va classificar segona de grup i l'Uruguai ha quedat eliminat.
1: Fins aquí les notícies.
8: Blanquerna Extenda us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya, on va afectar sobretot les dones. Les torturaven i les condemnaven a morir, normalment a la forca, acusades de comportaments herètics, de pactes malèfics amb el diable o de practicar màgies perilloses, però en molts casos eren simplement llevadores o remeieres. En un país empobrit i en crisi, la caça de bruixes, fonamentada en falsetats, en supersticions i ignorància, va permetre assenyalar un suposat enemic interior.

0: A Catalunya, les acusacions de bruixeria les dirimien tribunals laics locals, a diferència de Castella, on actuava la Inquisició. Va ser un acte de repressió massiva contra un col·lectiu molt concret i especialment desafavorit. En contextos de crisi, d'epidèmies i pestes, calia trobar un boc expiatori, algú a qui culpar dels temporals, de les pedregades, de les males collites, de la mort dels animals o dels nadons. Les societats solien mirar amb desconfiança cap als que provenien de països i cultures diferents. En el cas d'aquesta persecució, en canvi, s'apuntava cap a la pròpia comunitat. Entre els que declaraven contra les acusades, hi havia veïns que actuaven moguts per enveges i rancúnies covades durant generacions. La immensa majoria de les processades eren dones grans, pobres i analfabetes que, a més, vivien soles. Eren vídues, immigrants, i se'ls atribuïen comportaments estranys o asocials. Sota tortura, acabaven confessant tot allò que volgués el tribunal. Els caçadors de bruixes sabien que si acusaven dones joves i riques, els qui podien sortir-ne escaldats eren ells. Fins i tot en els moments més dramàtics d'aquesta cacera de bruixes hi va haver veus valentes que van denunciar la perversitat d'aquests tribunals que les jutjaven, sense cap mena de garanties, i dels botxins que les executaven. Quan la cacera de bruixes es va acabar, amb l'arribada de la Il·lustració i el racionalisme, la imatge de la bruixa va persistir en la cultura popular i pagesa. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies. Com va?
0: Bé, bé, bé. La bruixeria i, sobretot, la dèria per les bruixes. Això és una cosa bastant curiosa, perquè ara jo crec que la sensació que tenim del concepte de bruixa, primer és molt folclòric, és divertit fins i tot, o com a acusació de vas fet... s'acusa les dones. Vas fet una bruixa, vas mal vestit, vas mal girbat, diguéssim, eh? Però no més enllà. I, en canvi, esclar, això... el rerefons és dramàtic.
1: No, i també, de vegades, de forma contemporània, amb certes festes locals se'ls ha donat un esperit de futurisme, de llibertat, de sortilegis, de dona molt lliure, etc. El que sembla estrany és que la societat, a mida que anava avançant certs processos de coneixement del món, certs avenços de tipus científic, de tipus cultural, dels idiomes, de la impremta, de no sé quantes coses més, que caigués molt, molt mogudes per una església que estava molt tancada, a buscar aquest tipus de persones com culpables de tot el mal interior que passava, no? El que deies de les tempestes, dels focs, dels nadons, en fi, de les malalties, etc.
0: Clar, no? Perquè tens raó, això es produeix justament quan està gairebé acabant l'edat mitjana, començant de la moderna, i quan el món està obrint-se mentalment i científicament molt en comparació al que s'havia obert fins aleshores. I, curiosament, és el moment aquest on apareix això, no?
1: I que tantes vegades que hem parlat tu i jo d'història comparada, no vull anar al present, però ara que sembla que entrem en una època d'una història de la humanitat diferent, fixem-nos que ens tanquem en moltes altres coses, amb un cert pensament molt tancat, també, no? Com si la societat posés frens, societat en general, sinó que qui mana estan posant una sèrie de coses que dius, què està passant per anar en contra d'aquesta modernitat que està venint, aquesta societat que està venint? Doncs sorprèn que això passi, diguem, a l'inici de l'edat moderna, no? Amb el qual, clar, el món ja no és aquells mars de monstres que, en fi, que s'acaba allí, que hi ha un abisme que no se sap on es va. I hi ha un munt de coses, de coneixements. I que aquestes persones siguin l'enemic interior amb el qual justifiques totes les teves penalitats,
0: sí,
1: sempre,
0: és terrible,
1: em sorprèn, sempre em sorprèn.
0: És terrible. Qui ens ajudarà a entendre aquest procés tan d'altra banda incomprensible i comprensible al mateix temps coneixent la humanitat és l'Anna Grau Gimeno, mestra, filòloga i escriptora i autora d'un llibre molt interessant, La bruixeria a Catalunya, història d'una cacera contra les dones, que està il·lustrat per Laia Valdevei i que ha estat editat per F2. Senyora Grau, benvinguda a l'Enguàrdia, contents de tenir-la aquí.
2: Moltes gràcies i molt contenta de ser amb vosaltres.
0: Parlem una mica això, les bruixes, és un fenomen... sempre s'ha atribuït popularment a l'edat mitjana, a les bruixes, a l'edat mitjana,
2: sí,
0: però
2: sí.
0: Sembla que no va per aquí la cosa, que és d'edat moderna. L'edat moderna es diu habitualment... La canònica és 1453 en endavant. Tot això és molt relatiu. Finals del segle XV, per donar-li un toc.
2: Sí. De fet, la bruixeria és de sempre. De sempre. Des dels inicis, sempre les dones han estat menys tingudes, sempre han tingut un paper molt poc rellevant, diguem, dins de les decisions, i, per tant, ha estat un col·lectiu que ha estat perseguit en totes les èpoques. També és cert que les dones eren les que tenien cura de la família, dels malalts, i amb això doncs, sempre s'han anat trobant, s'han anat explicant coses. Llavors, existir ha existit des de sempre. La persecució ferotge sí que és veritat que se centra més aviat en l'edat moderna. Jo penso que és que cada moment que hi ha un canvi o que s'albira una modernitat, alguna cosa que canviarà, la gent tenim por. Clar. I aquesta por ens porta a actuar d'una manera irracional.
0: Però és curiós veure com, per exemple, en els quaderns de metges de... que són precisament també d'aquesta època, més o menys, per tant, escrit per homes, hi ha un munt de remeis, hi ha remeis molt científics, en el sentit modern o actual de la paraula, de si li dones tal cosa a tal malalt que té aquests símptomes, millora. Fantàstic. Sí, sí. Però hi ha molts altres remeis que no es diferencien en absolut de bruixeries. Agafes un tros de pèl de no sé quantos, li passes no sé què, li cremes per sobre unes herbes i després de resar tres vegades no sé quantos, allò es curarà. És exactament igual. I, en canvi, els homes no eren habitualment acusats de bruixots.
2: No, no. Jo crec que això té molt a veure amb aquesta misogínia, diguem. O sigui, les dones aquestes que eren sanadores, que eren remeieres, eren consultades, i eren consultades per homes. Ja en el llibre hi he posat un text que em va semblar important, doncs que era que els reis consultaven. No eren només les reines o només les dones,
0: clar,
2: sinó...
0: És un cercle femení, diguéssim, de sororitat.
2: Els homes se n'havien de refiar, també, d'aquelles dones. El que passa és que, esclar, quan hi ha molta necessitat, perquè hi va haver, doncs, males temsades, hi va haver malures, hi va haver mortalitat que ells no trobaven una explicació científica, s'havia de buscar algú. Algú havia de pagar per això. Tot això és en aquest moment de canvi que ens deien Josep Maria, que, en què es comença a legislar una mica sobre la medicina, sobre la farmàcia. Sí. Aleshores, aquestes dones feien una mica de nosa perquè...
0: Trencaven. Amb això. A més, clar, no tenien un coneixement formal, diguéssim, que vingués de les universitats.
1: Acadèmic, diguem.
0: Acadèmic, sí.
2: I segur que en alguna ocasió se'ls escapava la mà i també hi devia haver...
0: Perquè tothom ho feia malament i ho feia bé. Ho feia tan bé com podia, però això vol dir que es cometia... Inclús avui en dia es cometen errors amb tot això,
1: No, no, i avui en dia, amb certes coses que no tenen solució, encara existeixen persones que diuen que, en fi, curanders i gent així, certs programes de televisió que encara...
2: I amb la pandèmia, això es va veure molt.
1: Exacte.
2: Que si veus la GIA, que si...
0: Sí.
2: Hi ha hagut gent fent... Jo conec gent i tinc amics que no creuen que això ha vingut, doncs...
0: D'algú que de fora que ens ha contagiat d'alguna cosa. Sí. Sí, no, i a més, recordant la pandèmia, per veure una mica els paral·lelismes, sobretot al principi hi havia un enorme desconeixement per part de tothom de per què venia, com es transmetia aquell virus, no? S'intuïa que era per via aèria, però no estava del tot clar. Recordeu com tots rentàvem qualsevol cosa, les sabates quan sortíem, els pots de llet o les pomes, les rentàvem tres vegades, no?
1: Perquè buscàvem una explicació a la Covid.
2: Que
1: no teníem.
0: Doncs això traslladat a 500 anys abans, arrodonint, és lògic, no?, que es provessin coses i es digués, home... A més, en societats aquelles en què la religió tenia un pes molt diferent, que anava molt més enllà, i per tant els sants o els diables intervinguessin en la vida quotidiana era una cosa que es veia molt més natural. Ara ho trobaríem, què dius, que un àngel ha vingut aquí i t'ha solucionat la vida, no? Però, en canvi, en aquelles societats, això, que algú t'expliqués que el diable ha intervingut i t'ha fet la collita malament, o al revés, que un àngel ha intervingut o un sant i t'ha salvat el nen que s'estava morint, era natural. O sigui, no, ningú s'estranyava d'això. Per tant, s'ha d'entendre, no?
2: L'Església predicava que s'havia de tenir confiança en Déu. Sí. I si tenies una malaltia, doncs alguna cosa hauries fet, no?, perquè et vingués aquell càstig. I el que havies de fer era deixar-te estar de consultar aquestes dones i confiar en que Déu t'ho arreglaria. Mm.
0: Però el que és evident és que la concepció d'aquestes dones remeieres que utilitzaven remeis de vegades poc ortodoxes, de vegades molt efectius, de vegades en absolut, canvia. Hi ha un moment determinat en què aquestes dones no estan ni ben vistes ni mal vistes, simplement se sap qui són, la gent
1: una
0: hi
1: mica
0: va...
1: marginals.
0: Sí, sí, però no
2: dones
0: passa
2: estranyes.
0: Res. Però hi ha un moment en què, no, en què aquestes dones estranyes i marginals comencen a ser acusades d'un munt de coses que fins a les... Per què passa i quan passa això?
2: Sí, això és apassionant, perquè una mica és la societat que, quan es converteix en massa, quan la gent ens convertim en massa, som capaços de fer coses increïbles. En el cas de Catalunya concret, aquesta gran persecució, que va acabar amb una pila de morts, la produeix la mateixa societat. És la mateixa societat qui acusa, hi ha aquestes dones, està passant una sèrie de malvestats, i són elles, perquè jo les he vistes, perquè m'han mirat malament, i a darrere se m'ha mort la criatura, o m'ha sortit un bony al coll, sí, o aquella que em va dir et mataré el bestiar o et moriràs de gana, i se m'ha mort el bestiar. I en el fons és això que comentàvem, no?, que són dones que viuen d'una manera marginal, que potser sí que es troben al bosc, perquè no tenen recursos, tampoc. Llavors, van al bosc a buscar herbes, ho fan en unes hores que saben que potser no es trobaran gent i que ningú els hi dirà res, i això comença a ser mal vist, i per elles és un perill. Però, també, per altra banda, aquestes dones pot ser que ja els hi anés bé que els hi tinguessin una mica de por.
0: Clar.
2: Perquè eren dones molt febles, dones grans, majoritàriament, sí. I dones que no tenien qui les defensés, no tenien marit, moltes vegades, no tenien un coixí. Aleshores, ja els hi anava bé, també, que la gent els hi tingués una mica de por.
0: Entre la seva pròpia personalitat, que molt sovint, de viure en aquestes condicions,
2: clar,
0: devien ser persones una mica afectades, en aquest sentit,
2: sí,
0: és lògic pensar que moltes d'elles...
2: Moltes d'elles...
0: Afectades, sí, mentalment, sí, em refereixo, eh?
2: Velles, imaginem-nos ara, la gent, si no et pots arreglar les dents, si no et talles els cabells, si no...
0: Menges el que pots,
2: tens
0: i de vegades
2: una higiene...
0: Ve, molt deficient.
2: Sí. Molt deficient. Sí, sí. Clar, tot això comporta un físic molt particular.
0: Molt deteriorat.
2: Sí,
0: molt deteriorat.
2: Molt deteriorat.
1: A mesura que una persona es fa gran, en fi, empitjora, sí, sí, sí, això és
0: sí,
1: així.
0: Sí, sí, sí, sí. I aquest tipus de dones eren especialment, en aquest sentit, determinants.
2: Aleshores, no? Hi ha algú que les acusa, i això ja fa que tota la comunitat les bandegi. I aleshores, a més, hi ha un negoci. Aquí al darrere hi ha un gran negoci. Aquest negoci consisteix en que hi ha qui acusa, però al darrere s'ha d'organitzar un tribunal laic, perquè l'acusació correspon als tribunals laics.
0: O sigui, l'Església aquí, per entendre's, no intervenia.
2: No.
0: Malgrat la imatge que ens ha quedat dels capellans perseguint les bruixes, potser...
1: Però això és la influència de la Inquisició que ens
2: ha explicat.
0: I de les pel·lícules nord-americanes, perquè
2: exacte,
0: les bruixes sí, del sí, 17...
1: De Salem, no?
0: Salem, ah, sí, clar, sí, doncs, sí, doncs això, aquí sí que intervenen els pastors protestants de manera molt intensa.
2: Aquí jo crec que intervenien creant el caldo de cultiu.
0: Val.
2: Però després, diguem... Eren
0: grans creadors d'opinió, els capellans.
2: Ah, aquí està. Sí. D'entrada, ells feien la notícia. Després...
1: Del pacte amb el diable, de la contranatura, els actes de tipus sexual i totes les coses aquestes.
2: I tot, sí, sí, que tot era contra l'Església. Però a partir d'aquí, un cop hi havia l'acusació formal, qui se'n feia càrrec eren tribunals laics. Aquests tribunals s'organitzaven en els mateixos districtes judicials.
0: El que ara diríem ajuntaments, que no,
2: sí,
0: no existien en aquella
2: sí,
0: època, però sí, sí.
2: Aleshores,
0: els municipis. No?
2: Aleshores,
1: el que se'n deia universitat, aleshores.
0: Sí, sí. No deia la paraula per no confondre.
1: No,
0: perquè...
1: no era la universitat, no, era, encara en diríem ajuntaments
0: sí,
1: i municipis.
0: Sí, es deia sí, universitat, sí, sí, sí. Això confon una mica, però sí, es deia sí, així, sí.
2: I un cop començava tota aquesta maquinària, doncs ja, si el mateix municipi tenia diners, se n'encarregava, i si no, doncs feien una talla, i els veïns havien de pagar, i aleshores ja es posava en marxa. Hi havia uns caçadors de bruixes, que aquests eren, com si diguéssim, els professionals, que aquests anaven pels pobles i anaven detectant totes les que podien ser bruixes. Feien sortir la gent a les portes de les cases i anaven dient aquesta ho és, aquesta també.
0: Quina por, no?
2: Sí.
0: Perquè, clar, això és molt bèstia. O sigui, que arribin unes persones... A més, pensem la comunicació dels pobles d'aleshores. O sigui, la gent... Si no recordo malament, hi havia un estudi de principis just abans de la Guerra de Successió, o sigui, per tant, principis del segle XVIII o finals del XVII, on explicava que la majoria de la gent no passava de 30 quilòmetres de distància de casa seva. Tota la vida.
1: Tota la vida. Per excepció tant... dels homes que anaven a les guerres, però... les dones, la gran majoria, en la seva vida...
0: 30 quilòmetres vol dir caminar dos dies màxim. Depèn de com caminis i de ràpid que vagis. I ja està.
2: Sí.
0: Esclar, això vol dir que la comunicació entre els pobles, quan arribava algú i algú de fora, un caçador de bruixes, devia ser un moment terrible, eh?
2: Sí,
0: i molt estrany.
2: Jo m'ho he imaginat sempre com un personatge molt sinistre. Havia de ser una persona molt sinistra.
0: Oh, segur, clar.
2: Perquè, a més, ell sabia que estava enganyant...
0: Sempre és ell, sempre era un home.
2: Sí, sempre... Tots els que en tenim constància, amb noms i cognoms, eren homes. I, aleshores, havia de ser una persona sinistra, perquè ho feia per diners. Era una persona que buscava els diners amb la desgràcia dels altres.
0: Clar,
2: i ell sabia que estava enganyant.
1: I no participava de la bogeria, també, ell, de creure-s'ho que de veritat aquella dona que té dos pigues aquí al darrere del clatell, no?
2: M'agradaria pensar
1: però... No, ho pregunto.
0: Eren com de la banca, d'ara.
2: Sincerament...
0: Va, més o menys.
2: Sincerament, crec que no, perquè ells deien li veurem la marca, però només la puc veure jo. Això ja és una cosa
0: ja comencem malament,
2: canta una mica, fa mala espina. I aleshores, a partir d'aquí, ja cobrava els diners per totes les que havia pogut localitzar. I...
0: Però havia pogut localitzar per una marca que només veia
2: ell.
0: Caram.
2: Que jo crec que devia anar enfocada a això. Ell ja s'havia informat, sabia que aquesta era... estava sola... que ningú diria...
0: Era excèntrica,
2: que vivia una mica allunyada...
0: Que cridava la gent quan s'apropava a casa, aquest tipus de coses...
2: Exacte, una persona amb uns comportaments una mica estranys, però a vegades s'equivocaven. I aleshores la maquinària també s'activava, perquè doncs hi ha un cas que ha estudiat el doctor Capdeferro, que és una dona... de classe alta, que té un germà que és advocat, i aquest germà, doncs, juntament amb 13 advocats més, penso que són 13, ho porten al Sant Ofici i batallen perquè aquesta dona sigui alliberada. I aquesta dona és alliberada.
0: Advocats, no, o sigui... Clar que n'hi havia, però vull dir que molt poca gent es podia permetre.
2: Molt
0: poca gent. I 13, vull dir que estem parlant...
2: Sí, sí, va ser un cas molt sonat.
0: Sí, sí, clar.
2: Un cas molt sonat perquè només n'hi havia un en contra i els altres tots van abogar perquè aquesta dona fos alliberada. Però no era el més freqüent.

0: La persecució sistemàtica de la bruixeria es recolzava en prejudicis respecte de les dones, amplificats per la invenció de la impremta. La mateixa misogínia va portar el metge valencià Jaume Roig a escriure una obra molt coneguda de l'època, Espill o Llibre de les Dones, que es va publicar el 1460. En un dels apartats d'aquesta narració en vers, Roig descrivia les presumptes activitats malèfiques de les bruixes i l'adoració que en feien del diable.
1: Abser greix fus. Com diu la gent, se fan ungüent. E bruixes tornen. En la nit bornen. Moltes s'apleguen. De Déu reneguen. Un boc adoren. Totes honoren. La llur caverna, qui es diu Viterna, mengen e beuen. Après se lleven. Per l'aire volen. Entren on volen, sense obrir portes. Moltes n'han mortes. En foc cremades, sentenciades a bons processos per tals excessos en Catalunya. Tal fet si és llunyà, de veritat, ja és declarat. En lo decret, allà et remet. Fet és mirable, lo gran diable, qui les guanyà i té la mà. Ell les engana, ell les profana, fins que són preses, en càrcere meses, a mal llur grat. La llibertat, com l'han perduda, pues no els ajuda a migdia, ni els valus l'art, d'elles hi ha fart. Quan són al foc, ell se'n trau joc, i se'n fa trufa, el foc les bufa. Més les damnades són inclinades, naturalment, més follament, ser fetilleres, és sortilleres, conjuradores, invocadores e adivines. Moltes mesquines. Abgeumència, nigromància, són fitoneses. Les diableses, totes malignes, cert són indignes per los esguards de males arts.

0: Però, però, en fi, és més o menys medieval o la, la resta de l'espilla o el llibre de les dones i, evidentment, esclar, les acusacions aquestes són el fonament de moltes altres acusacions que després vindrien. Com es produïen aquestes acusacions? O sigui, normalment, senyora Roig, quan arribava aquest caçador de bruixes en algun indret, començava a tenir un decàleg o unes normes pel que deia que una cosa és bruixeria o no ho és, o era tot una mica la babalà?
1: Hi havia, es repetia molt sempre el mateix, un patró similar. Arribava el caçador, les acusava, o sigui, deia aquesta ho és, aquesta també...
2: Les concentraven a la plaça, les cridaven en un lloc...
1: A les portes de les cases. I ell anava passant...
2: Anava pels carrers i ell ja veia...
1: I ell anava dient ja quina
0: els
1: veia...
0: Els pocs carrers, perquè són pobles bastant antics. Són cases molt aïllades molt sovint, eh?
2: No, no, crec recordar que a Catalunya hi havia 3.000 o 4.000 pobles...
0: Déu-n'hi-do, clar.
2: Però, clar, són veïnats, entenem-ho, sí, sí, eh? Sí, sí, són veïnats. I,
1: molts d'ells, sí.
2: Molta població rural, vull dir, de poblacions grans, en fi, Barcelona 20.000 i em sembla que Perpinyà 18 o 12 i després...
0: Sí, després aquestes Igualada, Manresa, això...
2: Lleida i Girona...
1: I més aviat era en aquests...
2: Eren veïnats,
1: en aquests veïnats, sí. En aquests llocs que... O, per exemple, deia, sé que hi ha un mas a la sortida, que no sé què, que allà aquella dona, llavors l'anaven a buscar. Aleshores, un cop ja tenien formalment les dones que eren acusades, aquestes dones eren... tancades a la masmorra. Si és que hi havia masmorra en aquell veïnat, no, perquè moltes vegades no n'hi havia. Llavors, en una pallissa o en una habitació d'una casa...
2: El que se'n deia presó era una habitació tancada amb un...
0: En fi, un pany forrellat.
1: Unes golfes
2: sí,
1: o...
2: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, hi posaven un vigilant i aquest vigilant tenia cura d'aquestes dones. Cura vol dir... vigilar que no es morissin o que no s'escapessin. Els hi convenia que arribessin vives al judici. Per tant, els hi donaven més aviat poc menjar, en aquella cambra feien les necessitats, ho feien tot, les tenien amb poca roba, passaven fred, etc. O sigui, ja arribaven al judici molt minvades.
0: Clar, jo vaig llegir, no és a Catalunya, a Zugarramurdi, el famós procés, que no se'n sé perquè és molt llarg, però que...
1: És interessantíssim.
0: És interessantíssim, però una cosa que em va xocar era l'enorme quantitat d'acusats que van morir abans d'arribar a judici.
1: Sí.
0: O sigui, però enorme, eh? Vull dir que no era un tant percent, no recordo el tant percent, però fàcilment una tercera part van morir abans del judici.
1: Sí.
0: O sigui que les condicions devien ser... Vaig pensar, potser hi ha suïcidis aquí, però en tot cas... És impressionant que en un judici detinguin, no recordo quanta gent van detenir, però un centenar ben bé, uns 30 o 40 van morir abans d'arribar.
1: Ja van arribar morts al...
0: Clar, això és brutal. No sé si és per les tortures, per els maltractes. Se sap com anaven aquestes coses a Catalunya?
1: Si pensem que eren dones grans, que podien passar de la seixantena tranquil·lament... pot ser que ja fossin dones amb una salut una mica tocades.
0: Sí, clar.
1: Si no tenen menjar, no els hi donen menjar, passen fred, estan espantades, perquè jo sempre me les imagino espantades quan les han descobertes. Moltes d'elles, quan els hi pregunten, saps per què t'hem detingut? Diu, em penso que deu ser això, però que ho diuen ja amb por.
0: Clar.
1: Aleshores, elles saben que allò va pel pedregar.
0: Clar.
1: Aleshores, ja les despullen. Hi ha una dona gran despullada, se sent humiliada.
0: Sí, sí.
1: Moltes els hi tallaven els cabells. O sigui, m'imagino que et sents com molt desprotegit. Amb aquestes condicions és fàcil que emmalalteixis, que...
0: Si no ho estaves ja abans.
1: Clar. O que empitjoris el teu estat. Aleshores, un cop havien passat uns dies i s'havien pogut organitzar els jurats i el que fos, aquella dona era interrogada i torturada. I sabem perfectament que era torturada perquè aleshores la tortura era legal. Amb la qual cosa, ens han quedat les actes de les tortures.
0: Com ho feien i què passava.
1: Sabem fins i tot quins eren els mètodes que utilitzaven, sabem quins estris. Sempre hi havia d'haver aigua, hi havia d'haver una espelma i un

0: uns estris de tortura. Aleshores, aquestes dones eren portades en aquests judicis i aquí hi havia el jurat, un cirurgià. El cirurgià quin paper hi feia? Doncs vigilava que la tortura fos fins a aquell punt en què no es morís encara. Vigilava que pogués...
1: Quanta consideració, la veritat.
0: Sí, sí, sí. Vigilava que pogués resistir fins a acusar-ne dues més.
1: O sigui, l'objectiu de la tortura no era tant aconseguir que confessés, sinó aconseguir que acusés a d'altres.
0: Ah, aquí està. Perquè que confessés...
1: Ja acaba... ho donaven per suposat.
0: Ja ho donaven per suposat.
2: Home, si torturen, imagina't.
0: Hi ha algun acte en què abans de fer-se el judici ja diuen que és culpable. O sigui,
1: no cal,
0: ja ho donen per fet, que aquella dona...
1: Tot i així la tortura.
0: Tot i això, la torturen perquè després ella en delati dues més. I així la taca es va fent més gran cada vegada i la maquinària no para i continua. Aquell caçador o aquell ha d'anar en aquestes que ha acusat aquestes altres dues...
1: I fer exactament el mateix.
0: Que a vegades procés. Són del poble del costat o d'un veïnat del costat o el que sigui, i allà torna a començar.
1: Però, clar,
0: tot el...
1: Això explica també com aquest fenomen es va produir especialment en algunes zones de Catalunya, i no tant perquè la gent d'aquelles zones fos especialment propensa a creure en bruixes, sinó perquè quan van començar allò es va estendre com una taca i aquelles zones van quedar especialment afectades. Estic pensant en Osona, per exemple, o al Berguedà...
2: Caldes de Montbui.
0: Caldes de Montbui, sí.
1: Clar, però és que tampoc tenien temps d'estendre-ho a tot arreu, vull dir, perquè quan començaves era un procés que allò no s'aturava mai, no?
0: Clar, i anava creixent pel voltant, diguem, perquè no acusaries amb una que està
1: que no
0: a Tarragona.
1: Si no,
0: exacte.
2: Sí, sí. I a més desgràcies, buscar més bruixes.
0: Ah, exacte. I més negoci, perquè aleshores hi ha tot el... Clar, hi ha el menjar que se'ls ha de donar, hi ha allò de la tortura, hi ha la soga que... i la construcció del cadafal on les penjaran. Tot era un espectacle, perquè era un espectacle. I, bueno, això anava creixent, el rumor anava... Aleshores hi havia també els testimonis. Cridaven els testimonis que deien que sí, que ho havien vist.
1: Sí, sí, que...
0: A vegades era el rumor, senzillament el rumor valia com a acusació.
2: Clar, sí,
1: sí, sí. La declaració... sentit crits allà i segur que, i a partir dels crits aquells, era invocació al diable, no?
0: Sí.
1: Tant se val.
0: Hi havia els nens podien declarar. Els nens se'ls hi pot fer dir el que es vol, moltes vegades. I després l'autoinculpació. Arribava un punt que jo m'imagino que se sentien tan febles...
1: Que preferien morir.
0: Preferien morir.
1: Clar.
0: Preferien, clar. Deien que s'acabi ja aquesta tortura, que... perquè les tortures realment eren molt cruels. Hi havia d'haver aigua, però l'aigua era moltes vegades per... les posaven en una mena de banc... I aleshores els hi posaven un mocador a la gola... i els hi anaven tirant aigua. Amb la qual la sensació era com d'ofec total. Fins que demanaven confessar. Aleshores, com a mínim, aquell ratet no tenien una tortura cruel, respiraven una mica, fins que deien moltes vegades no, no, tot el que he dit no és veritat, i au, tornem-hi.
1: I tornem-hi.
0: Fins que o el cirurgià ho aturava perquè deies que la matarem, o... elles mateixes ja s'autoinculpaven i en culpaven a dues més.
1: Que no... Que acabaven rebent...
0: Que serien torturades inevitablement i moltes vegades penjades.

0: El 21 de novembre de 1619, una dona de 60 anys, Francina Marrast, era interrogada en presència del batlle de Palau-solità a casa de Josep Bonvilà, de Caldes de Montbui. Les tortures a què eren sotmeses aquestes dones abans i després dels interrogatoris anaven encaminades a obtenir una confessió ràpida de culpabilitat en què hi cabien tota mena de fabulacions. Francina Marrast va ser executada per la cúria de Palau el dia 30 de novembre de 1619 a Caldes.
1: Francina Marrast, saps o presumeixes per què et tenim presa?
2: Senyor, jo entenc que m'han presa per bruixa.
1: Doncs parla d'una vegada. Digues a quines concertícules i aplecs has estat trobada en companyia d'altres bruixes i bruixots. Tant a fi i efecte de fer caure pedra, neula i fumassa o boira, com per matar, emmetzinar i embruixar criatures, persones grans i bèsties.
2: Jo no he fet res de tot això.
1: Per ventura pots negar que va ser trobada en ajust amb el dimoni en companyia d'altres bruixes i bruixots? La justícia està ben informada que fa 5 anys et vas ajuntar en el Puig d'Aguilar, al terme de Caldes, amb altres bruixes i bruixots. I que allí vau tractar amb el dimoni els mals de la pedra que vau fer caure.
2: Senyor, jo desitjo salvar la meva ànima i per això vull confessar els meus pecats a Déu, Nostre Senyor, perquè haja misericòrdia de mi, el rei, pel que dic. Fa uns 30 anys, poc més o manco, que Madó Anna Andral, ma mare, m'ha mostrat l'art de la bruixeria. La primera volta ens ajuntàrem en una aigua que davalla de la vila de Caldes, que era en l'entrada d'una nit d'estiu, i allí ens aparegué el dimoni en forma de cavaller. I allí l'adoràrem per la part d'atràs, després d'haver renegat de Déu, la Verge Maria, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. I ho vam fer, dient us adoro, Senyor, dient-ho del dimoni, que us prenc per empara, prometent ser vostra esclava. I el diable em donà per custòdia i àngel de la guarda un dimoni que anomenava Martinet, el qual m'apareixia en forma de gosset sempre que l'havia menester. Si no, quan tenia part amb mi que apareixia aleshores en forma d'home i quan m'aportava pels aires, m'apareixia en forma d'un gran cabronàs. I allí, batérem l'aigua amb unes vergues i dèiem: «Cau, pedra seca, a pesar de Déu i en nom del dimoni, perquè caigui en la vinya d'en Moradell i destrueixi els fruits de la terra». I fet això, s'alçaren núvols i es mogué temporal, i nosaltres dues muntàrem a cavall amb nostres dimonis sobre els núvols. I abans ens untàrem amb uns ungüents que sabia fer ella i m'ensenyava a mi de fer. Posava una herba que es deia lletzera i feia secar i polvoritzar bé. En les pólvores posava oli, greix de gallina, greix de ca i també greix de serp i metzines, com eren arsènit i rialgar. I dèiem: «Pets sobre fulla». I en el punt ens tenia el dimoni a cavall i muntàvem pels aires.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: Aquest estiu, la gran pregunta és:
6: híbrid o elèctric?
5: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
9: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
11: No, no, te'n falta una.
10: Ah, clar, la del tot costa.
11: Doncs som-hi, convocatòria.
12: Ahora bien lo bonito, atacantes.
11: Marc Crosas.
10: Natàlia Arroyo.
11: Gemmarí Dongu.
10: Bruna Vilamala.
11: Damià Abella. Ion Vaquero.
10: Ilia Sánchez.
13: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
10: Al tot costa.
12: Momento, seguimos.
13: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
14: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
13: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
14: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
13: El divan, el valor de la conversa.
15: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
14: Sí, claro.
15: ¿Y cómo ve esta situación?
14: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
13: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Anna Grau, quin interrogatori més trist, almenys que dona tanta tristesa, no? Perquè aquesta dona és una cosa terrible. Jo suposo també, no sé si és així, que tot això que explica aquesta dona, que sembla fruit d'una certa imaginació, devia ser també explicava el que tots volien sentir.
11: Aquí està.
0: Que, esclar, que devia haver-hi com una mena de rumorologia general de la gent que hi vivia, que deia, les bruixes fan això, doncs jo m'imagino que si he de confessar que sóc bruixa i d'explicar això, perquè si explico una altra cosa no se'm creuran.
16: També les preguntes eren induïdes.
0: Val.
16: O sigui, els judicis, moltes vegades, aquestes preguntes, aquests interrogatoris, eren calcats. Per tant, ja sabien què havien de preguntar i l'altre ja sabia què havia de respondre. Però els eren induïts, vull dir que no els hi deixaven que s'expliquessin, sinó que els hi preguntaven...
0: És cert que tal cosa, tal cosa, tal cosa?
16: I ells havien de dir sí o havien de dir no. Després, quan els hi fan descriure els actes en els que han participat, doncs hem de pensar també que ja hi havia aquests manuals de bruixeria en què s'explicava com eren aquests actes. I són exactament com l'explica aquesta dona, la Francina, com ella l'explica és tal com l'expliquen els manuals. Per tant, l'únic que elles sí que deien de debò, diguem, era les pedregades que hi havia hagut a la seva zona. Perquè al final...
0: O sigui, ho adaptaven a la realitat del que havia passat.
16: Ho adaptaven a la realitat del que havia passat.
17: A més, és una època climàtica, no?, que es dona allò, la petita edat del gel, no?,
16: amb aquest
17: període del 80, del 1580, al principis del 17, no?
16: Sí, que hi va haver aquesta petita glaciació que no va ser constant, però sí que els meteoròlegs parlen d'oscil·lacions en què els hiverns van ser molt crus i els estius van ser més aviat frescos i freds, amb moltes pedregades, moltes pluges, i aleshores elles explicaven que no és cert que vas fer caure pedra. Sí, quan vas fer caure pedra? I elles, amb la memòria, doncs tal dia va caure pedra, tal altre dia...
17: Llavors, 7 o 8 ho deien, i la gent, el comú dels mortals de l'època, deien, sí, sí, existeixen les bruixes, fixa't, totes ho diuen.
16: Sí.
0: Clar, però això també suposo que les poblacions, les comunitats que vivien aquest tipus de fenomen, amb els judicis, les execucions, etcètera, devien quedar absolutament trasbalsades i destruïdes, perquè, és clar, encara que, entre cometes, només hagin matat a 4 o 5 persones en aquell poble, clar, estem parlant de pobles de 200 a 300 habitants, on, a més, un judici d'aquest s'ha allargat durant setmanes, amb la vida quotidiana totalment trasbalsada, aquelles 4 o 5 persones molt probablement tenen parents al poble o al poble del costat. Esclar, allò devia ser arrasador totalment.
16: I moltes vegades les acusacions venien de la mateixa família.
0: Doncs
16: cunyades, per exemple, que tenien...
17: Per treure's de damunt el mort.
0: Que la matin.
16: Sí. I a més, això passava una factura... Hi havia gent que no hi creia, que veien que el que estaven fent era una barbaritat, perquè n'hi havia d'haver. Però aquests tampoc s'atrevien a dir-ho. Per què? Doncs perquè podien ser ells mateixos també acusats de bruixeria. Ah, com que tu la defenses, és perquè tu has anat amb ella i
0: també ets... Ets còmplice, com a mínim, d'això.
16: Clar. hi havia els que hi guanyaven, els que callaven per por i els que miraven cap a una altra banda i deixaven fer.
0: També devia haver els que devien estar encantats d'això. Per fi ens traiem la bruixa de sobre que ens ha matat el bestiar.
17: Sí. Home, i a més l'exemplaritat, no? Penjades a la forca o cremades. I llavors, clar, imagina't veure allò a una forca una persona penjant, no?
0: Sí, sí.
16: I les deixaven allà i no les podien anar a treure ni a soterrar. I a més, en molts pobles era l'entrada. Bueno, veïnats d'aquests, sí, no? Forta, era a l'entrada, de manera clar. Que quedés clar a tothom que anés a aquell poble què s'hi trobaria. Un avís pels passatgers, ja.
0: Clar, estem parlant, a més, de l'època en què el bandolerisme és clau. Estem a 10, 15, 20 anys, depèn del moment, òbviament, de la Guerra dels Segadors. Per tant, és un moment d'un rerefons molt dramàtic i molt violent a la Catalunya d'aleshores. Això es va produir, ho hem comentat, però potser per centrar una mica, a moltes comarques molt disperses, o es va concentrar en diverses comarques que estan juntes? Per on es va produir aquest fenomen?
16: A veure, els historiadors et diuen que segurament es va produir a tot arreu. Que no és un fenomen que...
0: Centrat en un
16: lloc. Per exemple, a Caldes, que n'hi ha 13, doncs que fos un fenomen... endèmic d'allà. No, no. El problema és que aquests són els que sabem. Aquests són els casos
17: que s'han conservat els judicis.
16: Que n'hem conservat judicis, que n'hem conservat. Però probablement això passés en més llocs. A Barcelona passava poc. Per què? Doncs perquè és el que comentàvem, no? Al ser ciutats grans era molt més difícil. Però en llocs més petits, en què la cosa s'organitzava de manera ràpida i, doncs, probablement...
0: En van passar més i va quedar sense traça.
16: El que passa és que, esclar, en els llocs on n'hi ha als voltants. Per què? Perquè recordo un judici, que no sé si era de Castellterçol o de per allà, o de Moià, no sé.
17: Sí, la zona aquesta del Vallès Oriental i el Moianès, ara, sí.
16: Que no el relacionaven perquè, doncs, el judici es va fer a Moià, posem pel cas... però les bruixes eren de Castellterçol. I llavors, és clar, les unes parlen de les altres i aquí és on... A la que n'hi ha en un lloc, n'hi ha al voltant. Però això no vol dir que només hi sigui allà.
0: Per tant, no és un fenomen, com s'ha dit també sovint, d'aquesta Catalunya central.
16: No,
17: No, perquè totalment parles dels d'això, no? De les Valls d'Àneu, no?
16: De les Valls d'Àneu hi ha...
0: Catalunya central i Pirineus, es deia habitualment.
16: Hi ha també la zona del Matarranya, o sigui... Tot, en realitat, és prou escampat com per considerar que devia ser a tot arreu.
0: Això, estem parlant, per tant, d'un fenomen que no era desconegut per la gent. No era allò que passaven a quatre, aquells quatre eren els afectats i potser dos més que ho sabien, sinó que devia ser tota la societat catalana que devia conèixer, com a mínim, aquests fets. Esclar, no es produeix en cap moment una certa resistència a allò que és, òbviament, una bestiesa d'alçada d'un campanar?
16: Hi ha un moment en què, quan ja hi ha hagut tants judicis, hi ha com un cansament, també, de la població. Una, perquè havien de pagar. Hi havia les talles i, esclar, arriba un punt que la gent tenia prou feina per tirar endavant com per estar pagant aquí per les bruixes. Però, a més, hi ha un cansament, perquè aquestes coses també desgasten molt. Sí. Creen uns conflictes amb les societats que moltes d'elles eren dones que fins i tot anaven a l'església. Potser no es feien molt amb els seus veïns, però que anaven a l'església i tot.
0: I que podien ser apreciades per la gent, també.
16: I podien ser apreciades, perquè eren consultades. Clar. Apreciades no ho sé, però consultades sí. Aleshores, això crea un desgast. I arriba un moment en què ja la gent ja en comença a tenir prou. Comencen a desconfiar també d'aquests caçadors que s'equivoquen i que acusen a dones que no, que realment estan ben integrades a la societat, i algun en va sortir malparat i tot. Algun va haver de fugir per cames perquè doncs el perseguien, perquè veien que s'estava equivocant.

0: Un dels caçadors de bruixes més cèlebres a Catalunya va ser Joan Malet, un morisc natural de Flix, un personatge que era vanitós, que va acabar caient en desgràcia per haver acusat de bruixeria algunes dones de bona família. De fet, quan va morir, li van dedicar un romanç de cec més que crític amb la seva figura. Aquestes cobles van veure la llum el 2 de juliol del 1549.
1: Alegreu-vos, cristians, donant les lleós a Déu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Lo senyor inquisidor és estat ben informat que en Malet era traïdor i usava malvestat. Acusava a xics i grans i amb sa malvada veu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Bé mereix, cert en Malet, la sentència que li han dada, us que per diners ha fet deshonrar gent tan honrada. I usant de sos paranys, dignes feia molt de Déu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. A Tortosa era anat, segons que jo he sabut, fals testimoni ha llevat a dos dames de virtut, i ha fet plenes les mans de diners i amb bon preu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. La una era prenyada i bona prop ja de parir. Com sabeu, així tractada, de la Nuig se'n va morir. Home, doncs, que fa tals danys, desitgem-li la mort greu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. En València és estat i també en Tarragona. I per tot ha tan mal usat que mereix portar corona com rei de grans tacanys. Per això, creure podeu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Moltes bruixes ha acusat i a altres falsament. Bé mostrava ser malvat. Que so fes per argent, mireu de si són vejans i farà lo que ell feu que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu. Dolent era son llinatge, també fill de moriscat. Segons feia l'ona fratge, bé mereix ésser cremat. Cantem, doncs, tots, xics i grans, amb molta alçada veu, que en Malet i sos enganys han pagat lo deute seu.
2: Això és En Guàrdia.
0: Anna Grau, quines cobles més interessants i també tot el que expliquen. Però les cobles són de mitjans del segle XVI i encara queden 80 anys tirant curt de persecució de bruixes. Per tant, encara que hi havia una certa mala maror amb els caçadors, no es va concretar en res. Per què acaba el fenomen de les bruixes, realment? Perquè, clar, si les cobles són de mitjans del XVI i això acaba el primer terç del XVII, vol dir que per molta cobla allò va continuar.
3: D'una banda, hi ha aquest cansament de la societat, que es va cansant de veure tanta desgràcia. I d'altra banda, hi ha personatges amb un cert prestigi acadèmic, com és Pere Gil. Mm. Pere Gil era un jesuïta que el 1619 presenta un memorial al virrei, el duc d'Alburquerque. I aquí denuncia els abusos que s'han comès i aporta fins a 15 raonaments en contra d'aquests judicis. Ell explica, doncs, que el que s'està fent és una barbaritat, que aquestes dones, en realitat, no atenten contra l'Església, sinó que són bocs expiatoris, que... Bé, fa tot una sèrie d'al·legats i comença a canviar, com que és un personatge que té molt prestigi, perquè ell havia escrit una geografia de Catalunya i era una persona influent.
0: Interessantíssima.
3: Una persona influent.
0: D'ell, sí.
3: Comença a canviar una mica la mentalitat de l'Església, també. L'Església comença a veure que potser sí que és cert i aleshores el rei envia pregunta als bisbes a veure què en pensen d'això. I la majoria dels bisbes pensen com Pere Gil i diuen que allò és una barbaritat. Mm. I aleshores és quan comença una mica a canviar la mentalitat de l'Església i amb això canvia també la mentalitat de la societat i la gent.
4: Però hem de pensar que el boc expiatori ja ve de la nit dels temps, eh? És allò que enviaven amb un... crec que és una cabra, que l'enviaven al desert, eh? I aleshores totes les penalitats a l'antic Egipte o al món, diguem, hebreu, era el boc expiatori. I les culpes, els pecats, les enveges, els odis allà, l'enviaven al desert i allí es morirà.
0: I el boc, ja està.
3: També és cert que en moments molt difícils surten veus clarividents que aturen aquests processos.
0: La meva veu clarivident ha d'aturar aquest procés perquè hem de marxar, ja no tenim més temps. Anna Grau, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa a explicar-nos aquest tema de les bruixes tan magnífic. Ella és l'autora, juntament amb la il·lustradora Laia Valdevei, d'aquesta La bruixeria a Catalunya, història d'una cacera contra les dones. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, així que tu a Caldes...
4: Sí,
0: també...
4: sí, però sí. Fixa't que en certa forma, com ha dit ella molt bé, en certa forma hem triomfat a la història, perquè ara Viladrau, Caldes i altres pobles, quan
3: sí,
4: amb les festes surt la festa de la dona com símbol de llibertat i de que ha estat perseguida.
0: El turisme tot s'ho menja, eh? Això també s'ha de dir. Eh? Això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Albert Cortés, Cristina Serra i Aina Lluc.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Austràlia anuncia un enduriment de la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys després de comprovar que, en mig any d'aplicació, ha tingut poc efecte entre els adolescents. El govern ara doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors, per evitar el frau generalitzat, i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El regulador australià investiga actualment, per falta de mesures per complir la legislació, investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube. La nova normativa també vol dotar de més mitjans les forces de seguretat per vigilar els incompliments. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: L'Ajuntament de Tiana, al Maresme, es personarà en el procediment judicial per l'incendi forestal que ha cremat 48 hectàrees. Un foc que ja està controlat i que ha deixat una persona detinguda presumptament relacionada amb l'inici d'aquest incendi. El consistori assegura que uns fets d'aquesta gravetat mereixen la màxima contundència i per això ha anunciat que es personarà en la causa.
1: Detinguda una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els Mossos la van detenir dijous, després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 45 anys a Manresa, en un cas en què inicialment no es van poder determinar les causes de la defunció.
2: Avui i demà no hi ha servei de tren a la línia R11 de Rodalies entre Girona i Figueres. És per unes obres de millora que es fan al pont ferroviari sobre el riu Ter a l'altura de Flaçà. Renfe però ha establert un servei alternatiu per carretera.
1: L'actriu Rosa Boladeres ha estat guardonada amb el Premi Margarida Xirgo per la seva interpretació a l'obra Tinc un bosc al cervell, estrenada a la sala Beckett. El premi reconeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Alejandro Sanz actua avui a la RCD Stadium de Cornellà al Prat dins la seva gira mundial. I ara què?
3: Contigo éramos mejor, como si fuéramos dos sol.
1: Després de l'èxit del seu pas per Mèxic, Alejandro Sanz fa parada a Catalunya, presentarà davant del públic català els temes més recents del seu àlbum, una proposta musical que continua recollint reconeixements com les nominacions als Latin Grammy del 2025. Els esports, Alfons Gorina.
4: Victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot d'Aprilia ha guanyat amb solvència per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha estat l'únic pilot català que ha puntuat. El de Cervera ha acabat sisè a la cursa sprint després d'una sanció a Pecco Bagnaia. Amb aquests resultats, Marc Márquez queda 42 punts de Bezzecchi a la general. Demà a les dues es farà la cursa llarga amb Jorge Martín des de la Pol. Tot això i la resta de l'actualitat esportiva, a partir d'ara, el Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
6: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
5: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
6: Salut.
7: CaixaBank patrocina aquest programa.
8: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

Volkswagen.

0: Ousmane Dembélé comença el Mundial amb força. Ahir a la nit, hat-trick contra Noruega. Ja ha marcat 4 gols en aquest Mundial. Dembélé no es fa petit ni tenint Mbappé al costat. Campió de la Champions per segon any consecutiu amb el PSG i presentant candidatura, el Mundial acabarà de decidir, per ser de nou pilota d'or. I és ara quan penso què li va passar al Barça. La imatge que tenim d'ell al Camp Nou és d'un jugador sempre al seu món, negat amb el gol, tímid i petit, amb talent però que mai l'acabava de demostrar. Certament, Luis Enrique ha fet màgia amb ell a París.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 9 del vespre. Tot gira de ressaca i prèvia del Mundial. Avui a la nit es tanca la fase de grups i ja tindrem els 16ens de final definits. Ara sí, comença el Mundial i en aquests 16ens hi serà Espanya, que sense lluir, de manera discreta, ha superat aquesta matinada passada l'Uruguai per 1-0. Però també tarda de motor, amb oficials ja en marxa de Fórmula 1 a Àustria. Les reaccions de la cursa sprint d'Assen, que ha tingut la 6ª posició de Marc Márquez. I avui a les 6, una visita il·lustre. Venen a Catalunya Ràdio els campions de l'hoquei Lliga, els jugadors de l'Igualada. Tarda de ràdio i esports, tarda de Tot Gira.
2: Tot Gira 2310.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Els 11 titulars d'aquest dissabte 27 de juny del 2026, la catalana Mireia Benito, campiona d'Espanya de ciclisme en ruta.
3: La de Llorenç de Penedès ha aconseguit el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contra el rellotge. Benito aconsegueix el seu primer campionat d'Espanya en ruta.
0: On no hi ha estat, per cert, Paula Blasi.
3: Recuperant-se de la caiguda fa uns dies mentre feia la inspecció del recorregut.
0: Marc Márquez minimitza danys a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos.
3: El troc acabat 6è i només ha cedit 2 punts respecte al líder Bezzecchi, que ha acabat quart, ara la distància és de 42 punts.
0: La victòria per la Raúl Fernández.
3: Per davant de Yogura i de Dijan Antonio.
0: Fórmula 1 en marxa els oficials del Gran Premi d'Àustria.
3: Ara mateix a la Q1, Norris marca el millor temps per davant de Hamilton, de Verstappen, el líder del Mundial. Antonelli ara mateix encara ha de marcar el seu millor registre.
0: La selecció espanyola de futbol ha guanyat per la mínima a Uruguai 1-0 i s'ha classificat com a primera del seu grup.
3: I aquesta nit ha de saber el seu rival dels 16ens de final, si Algèria o Àustria.
0: Dels partits de la pròxima nit destaquem l'Argentina-Jordània, amb Argentina ja confirmada com a primera, i amb Messi suplent.
3: Bé, confirmat pel tècnic Scaloni.
0: D'aquesta propera jornada també destaquem un Panamà-Anglaterra i un Croàcia-Gana al grup L.
3: A partir de les 11 de la nit, Anglaterra, Croàcia i Gana juguen la primera plaça d'aquest grup.
0: I un Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo, Uzbekistan, a 2:45 de la matinada.
3: I aquí Colòmbia i Portugal es juguen la primera plaça del grup K.
0: Ara mateix tenim 9 enfrontaments dels 16ens de final confirmats.
3: Són aquests: Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd.
0: El nedador català Nil Cadavall ha batut el rècord del 50 braça i ha aconseguit la mínima per l'europeu de París.
3: En els trials de la Federació Espanyola de Natació que s'estan fent a Mallorca.
0: Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
0: El titular a xarxes.
4: Els companys de Mundo Deportivo diuen que el cas Mike James amb el Barça podria acabar als tribunals. El Barça de bàsquet no el vol, però el contracte estaria signat. Per tant, el jugador podria portar el Barça davant de la justícia. Embolica que fa fort al Palau Blaugrana.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
2: Això és el Tot Gira. Des del 2004. Amb David Clopé.

0: Tot gira amb el Marçal Turull, el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció i el Víctor Rodríguez del control central. Avui tot gira fins a les 9 i amb una visita, ara us ho dèiem, a l'estudi que ens fa molta il·lusió. A les 6 de la tarda rebrem els campions de l'Hockey Lliga, la gent de l'Igualada, que dimarts, el dia de la Revetlla, van protagonitzar una de les remuntades més bèsties que recorden a l'Hockey Patins. Van aixecar un 2-0 en contra. Havien començat perdent els dos primers partits a Riazor per golejada 8-2 i 8-2 per acabar guanyant la Lliga de nou a Riazor i els penals. Avui, homenatge al Tot Gira als campions de l'Hockey Lliga que tornen a guanyar un títol de Lliga 29 anys després. I avui a les 7, hora mundial, analitzarem el que ens deixa la jornada d'aquesta matinada passada amb la classificació d'Espanya com a primera de grup, amb un partit discret, Espanya 1, Uruguai 0, i l'eliminació de l'Uruguai de Ronald Araujo i Marcelo Bielsa, a qui la derrota li ha fet perdre els papers. Aquest és el moment de l'entrevista a la mateixa gespa un cop acabat el partit a la televisió uruguaiana.
1: ¡Dale de una vez!
2: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
1: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
2: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
1: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
2: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
1: Nada.
2: Gràcies.
3: Doncs ja ho sentiu, respostes monosil·làbiques de Marcelo
0: Aguanta
3: Bielsa.
0: Aguanta prou bé la periodista, eh?
3: Sí, i aquest crit inicial, aquest dale, perquè creia que potser la periodista no acaba d'arrencar l'entrevista.
0: L'àudio ho diu tot, però la imatge també sí. La teniu, el vídeo, aquest fragment, i us recomano que veieu l'inici, la cara de Bielsa quan diu dale, que això... comenci ja l'entrevista, el teniu a x.com/totgira.
4: I moltes vegades ens passa als periodistes que de vegades no t'estan donant pas des de l'estudi per començar l'entrevista. Imagina't si tens al costat un personatge com Bielsa.
0: I ell és conscient que l'estan enfocant, però li és igual, eh?
4: Sí, sí.
0: Bielsa, gent i figura, i que per cert té un peu i mig fora de la selecció uruguaiana, que és la primera campiona que s'acomiada del Mundial. A partir de les 7 en parlarem, i també farem prèvia dels partits de la pròxima nit amb l'Argentina-Jordània. L'Argentina ja està classificada com a primera de grup, sabent que jugarà contra Cap Verd als setzens de final. Messi ho ha confirmat, Scaloni, serà suplent en aquest partit aquesta matinada. Del Mundial de Messi i de Julián Álvarez, avui el Tot Gira en parlarem amb un exjugador argentí i ex del Barça, Javier Saviola. Avui el Tot Gira. Ahir vam gravar la conversa amb en Javier Saviola, amb el Lluís Canut, i Saviola ens diu, entre d'altres coses, que el Barça és l'equip ideal per a Julián.
5: No solo se ve el goleador, ¿no?, dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no?, que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él.
0: A partir de les 7, hora mundial, i entrevista amb el Javier Saviola. Passarem també per Madrid amb Morfeo Suárez, que ens donarà informació de com està aquest mur de ciment, que fins ara és un mur de ciment de l'Atlètic de Madrid, i si realment poden començar a haver-hi escletxes perquè hi hagi inici de diàleg entre l'Atlètic de Madrid i Barça per consumar aquest traspàs. Ara motor, perquè tenim en marxa els oficials del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. I ahir en els lliures, recordem, Mercedes va manar, Antonelli va ser el més ràpid, però avui ja són oficials, avui configurem la graella i veig que Mercedes, Oriol, de moment segueix manant de la mà d'Antonelli.
4: Sí, el mateix que ja ha aconseguit 5 pols posicions aquesta temporada, que està buscant la sisena. Recordem que a casa nostra li va anar malament perquè es va quedar sense poder acabar el Gran Premi, però ara mateix té 2 dècimes d'avantatge sobre el campió Mont Norris. Hamilton, que es va imposar a casa nostra, ara mateix és a 207 mil·lèsimes d'Antonelli. Verstappen a la tercera posició, per tant tenim un Mercedes, un McLaren, un Ferrari i un Red Bull. Ara mateix a les quatre primeres posicions, amb Alonso que el veig, com sempre, al pou de la classificació, a 3.2, per tant quedar fora en aquesta Q1, i Carlos Sainz, que també ara mateix estaria fora del tall. És un circuit molt curt, és el més curt de tot el Mundial, aquest Red Bull Ring, per tant aquí la volta es fa molt ràpida, amb 1 minut 7 segons, que és el temps que ha fet ara mateix Antonelli.
0: Doncs pendents que s'acabi aquesta Q1, que comenci la Q2 i sobretot veure què fan els grans favorits i com queda configurada aquesta graella sortida demà, aquesta cursa que comença, Oriol,
4: a les 3 de la tarda.
0: Sí. Això mateix. És un cap de setmana de motor, perquè a banda de la Fórmula 1, avui hem tingut cursa sprint de motos Ascent.
6: I al davant, Raúl Fernández, amb la Track House, amb la número 25, el pilot de la Comunitat de Madrid, resident a Andorra. Va, som-hi, som-hi, encara no té contracte per l'any que ve. El seu mànager treballa que flipes i no entén com és que no l'hem renovat. Doncs nosaltres tampoc. Marc Márquez queda despenjat, però Mañaya ho intenta. Mañaya ho intenta per fora, en paral·lel. Martín deixa els frens d'esquerra. Ara veiem la ziga-zaga amb Raúl Fernández, que ha fet un gran tercer sector per apuntar-se a la victòria. La victòria sprint per Raúl, Raúl, Raúl, Raúl, els Track House, déu-n'hi-do el que han fet.
0: Així ha narrat el Damià Aguilar avui a Univers MotoGP. Fa no res, la cursa era com sempre, la cursa sprint a les 3 de la tarda i com sempre, Univers MotoGP a l'exclusiu digital, heu pogut seguir aquesta cursa en directe, com també ho podreu fer demà amb la cursa llarga a partir de les 2. Damià Aguilar, què tal, com estem? Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Victòria sprint de Raúl Fernández amb Aprilia en aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos, a la Catedral, a Assen, el dia que Marc Márquez, ja sabíem, ens vas advertir que no era un circuit propici per ell, podríem dir que ha salvat els mòbiles, és una sisena posició, no és un resultat molt bo, però és veritat que el líder del Mundial també ha fallat.
7: Bé, és una sisena posició que ahir ell ja ens va avisar que podia ser aquesta. De fet, va parlar d'una sisena setena. Una bona sortida de Marc Márquez, que ha arribat a ser inicialment cinquè, però després s'ha estabilitzat en la sisena setena posicions i al final creua la meta setè, però li donen la sisena perquè Bagnaia ha trepitjat fora pista a la volta final. Això, la història de Marc Márquez en aquesta cursa. Per altra banda, mala sortida del líder Marco Bezzecchi, que ha hagut de lluitar per remuntar un parell de posicions i que, a més, se les ha tingudes amb el seu company Jorge Martín. Això era una cosa d'Aprilia, n'hi havia quatre a la graella i les quatre han estat tocant els nassos al davant fins que al final han estat els dos Track House amb Raúl Fernández i Ayo Gurals, que han fet el doblet. Raúl Fernández a Dazón dient que ha estat un dissabte quasi perfecte.
8: Muy bien todo, creo que está haciendo un fin de semana muy bueno esta mañana con la pole, pero bueno, me la han quitado. Disfrutar de lo que estamos haciendo. Es verdad que hoy la pista estaba delicada. De hecho, normalmente me cuesta mucho hacer errores y hoy he hecho un par de ellos, que ya tenía un pequeño gap con Dilla. En ese momento Dilla iba segundo y lo he perdido, pero bueno, al final, ¿qué más se puede pedir? El sábado casi perfecto.
0: És veritat que el Marc acaba sisè amb aquesta mala posició de Bezzecchi, i malgrat Bezzecchi, el líder del Mundial, queda per davant, segur que ara mateix el Marc està més content que no pas el líder del Mundial. Com queda la general amb aquesta operació remuntada de Marc Márquez, que a poc va eixugant punts i sabent que Assen no era un circuit adequat per ell per poder retallar?
7: Jo ara mateix no posaria la mà al foc perquè Marc Márquez estigui content. No ho dic perquè encara no ha fet declaracions.
0: Vull
7: escoltar-lo. No ha fet declaracions i està trigant, amb la qual cosa això normalment no hauria de ser així. Un Bezzecchi que ha fet quart per cinquè Martín, per sisè Bagnaia, de fet, sisè Marc Márquez, setè Bagnaia, i això traduït a la classificació general vol dir que Bezzecchi finalment, després de tres curses, puntua 186 punts, a 9 Jorge Martín, per tant, n'ha perdut un, n'ha guanyat un altre, en aquest cas Dijan Antonio, és a dir, Martínez a 9, Dijan Antonio és a 22, Marc Márquez es manté en la quarta posició a 42, només n'ha perdut dos, Ogura és cinquè a 43, Acosta és a 53 i Peco Bagnaia a 55. Entre els set primers de la classificació, només 55 punts, que vol dir que la cosa
0: és
7: molt poquet.
0: Està tot molt ajustat. Per cert, el Marc s'ha mostrat crític a la prèvia d'aquesta cursa sprint amb alguna de les innovacions tècniques, oi?
7: Sí, avui, per primera vegada aquesta temporada, això és una qüestió tècnica que ja s'havia previst que el 2027 quedés anul·lada. Però perquè va passar el Gran Premi de Catalunya, no per l'accident de Marc Márquez, d'Àlex Márquez, sinó per l'accident de Bagnaia amb Johan Zarco, el primer revolt, es va considerar que potser caldria fer alguna cosa perquè les motos no arribessin tan ràpides en el primer revolt en la sortida. I què han decidit? Han decidit que aquest dispositiu d'alçada que tenen les motos, bàsicament, en podrien dir fins i tot de baixada, perquè és per baixar la moto i que la roda del davant sempre quedi agafada, arrapada a terra, doncs, si li treus, la moto ballarà una miqueta més del davant i voldrà dir que els pilots no aniran tan ràpids. Això és el que entén el campionat. I el campionat ho ha aplicat. Però ahir Marc Márquez ja va dir que no hi estava d'acord.
9: Tal como está regulado el trasero, porque al final si te dejan usarlo lo usas, es mucho más peligroso que poniendo los dos. El problema es que el delantero puedes controlar, el trasero, si tú puedes pilotar con el trasero, no hay ningún sensor que te lo marque. Por eso digo que es mucho más peligroso que el... Yo dos salidas he llegado a la curva 1 a frenar, que la rueda delante aún no había tocado el suelo. Pero porque es normal, va la moto como una chopper. Cuando vas con gente ahí, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Pero yo ya lo dije, decidieron eso, pues nos adaptamos.
0: Bé, avui, i aquella, diu Marc Márquez, avui hem convidat aquí a l'estudi el Xus Sánchez, el nostre analista d'Univers MotoGP. Com estàs, Xus?
10: Bona tarda, molt
0: I
10: bé.
0: I també tenim connectada a l'Elvira González. Hola, Elvira.
11: Hola, bona tarda.
0: Companya del Mundo Deportivo, que segueix també el Mundial de MotoGP. El Xus estava allò aixecant la mà, sent enginyer, evidentment, aquest tema el tocava de prop, i volies dir també la teva, amb aquesta història d'aquests...
7: Dispositius
0: d'alçada. Xus.
10: Bueno, a veure, estic en part una mica d'acord en que, evidentment, per fer una sortida molt, molt ràpida, els dispositius de baixada són els que més ajuden. Si ara només dius, bé, el de davant no es pot fer servir, el de davant el deixem amb la moto en posició normal, això què fa? Fa que sigui molt més probable que al moment de sortida, a part de les regulacions electròniques, el wheelie, el que és dir aixecar la roda davant en acceleració, sigui més fàcil. I això comporta... El que ha dit el Marc em costa veure'l perquè les imatges no ho he vist. No he vist que amb 250 metres arribis encara amb aquesta roda endavant en el moment de la frenada. Jo ja he vist que les rodes estan al terra quan arriben a la frenada. Però sí que és cert que hi ha un punt de petit risc, que és quan la moto fa un wheelie i la roda torna a caure cap endavant en un moment, si la roda no està, o l'eix de davant, no està en una direcció perfectament alineada, pot passar que si està una mica inclinat, en el moment de tocar el terra, la moto vagi cap a un costat. I això sí que és perillós. I això és el que crec que en el seu moment fa un temps va passar amb una sortida a Montmeló. Mm. Però, de fet, per anar amb seguretat, aquesta mesura de prohibir el dispositiu de davant és correcta. El podrien, si volen, acompanyar de que en el moment de la sortida, el de darrere, aunque estigui a la moto, tampoc es faci servir.
0: Bé, això, evidentment, tot s'està mirant amb lupa, perquè la seguretat és el més important i perquè, a més, venim del que va passar a Catalunya, que va ser aquell gran premi tan accidentat que ha fet que, diguem-ne, el Mundial s'ho miri tot amb molt detall i crec que també ha de ser així. Una altra cosa és que això no tothom agrada de la mateixa manera. Bé, en fi, vull parlar una mica també del Mundial, perquè ens acostem a aquesta última cursa abans de l'aturada per vacances, aquest mes que tindrem d'aturada, després de Sachsenring, ara tenim Assen demà la cursa llarga, després vindrà Sachsenring, que serà Damià d'aquí a
3: 15 dies,
0: és a dir, tindrem la setmana que ve sense motos, d'aquí 15 dies tindrem Sachsenring i ja tindrem un mes d'aturada. I crec que és un bon moment per analitzar com està aquest Mundial. D'entrada, us vull preguntar a Elvira Xus, Damià, el que ha passat avui... podem dir que seria una bona notícia pel Marc, tenint en compte que Assen, 1, no se li dona bé, i 2, Bezzecchi ha fallat i no ha tret rèdit d'aquest aprilé, que en principi hauria d'anar més ràpid a la catedral d'Elvira.
11: A veure, el Bezzecchi està tenint al llarg de tot l'any problemes els dissabtes. Ell amb el pneumàtic tou darrere no funciona. Tu demà li posaràs el mig i ja veureu com demà serà una altra cursa pel Bezzecchi, perquè una mica és el que està passant al llarg de l'any. Un tio que està dominant el campionat i que 8 dels 10 dissabtes ha quedat fora del podi, pues ja et demostra que ell està a les curses sprint, està tenint problemes i aquí s'està deixant molt punts, independentment del que va succeir la setmana passada, que allà va posar tot de la seva part per llançar gairebé mig títol amb el que va fer i el que va succeir el dissabte.
0: Parlem de salvar els mobles, perquè el Damià ja ens va advertir la setmana passada que Assen és un circuit que no li és propici. Per què no és propici Assen, la catedral, a Marc Márquez? Per què no li és un bon circuit, Xus?
10: Bueno, la veritable raó de per què no només la coneix ell mateix, però en principi tècnicament podem pensar i veure que és un circuit de 10 revolts de dreta quan el Marc és l'home dels revolts d'esquerra.
12: Per exemple, Sandringham, que se li dona molt bé, és un circuit, per exemple, les Amèriques, a Austin, que és més d'esquerres que no pas de dretes.
10: Efectivament, i a Assen és el contrari. A més, Assen té la peculiaritat d'en aquest moment, bueno, per ell, en aquest moment per ell, però té la peculiaritat que és un circuit d'una línia única pràcticament per anar ràpid, i molt ràpid en canvis de direcció amb la moto amb molta velocitat, que fan que tinguis que portar molt de la teva part física. I això pot ser sí que li està fent pagar un peatge.
12: Aquesta, al... Però Assen l'any passat va arrasar.
7: Aquesta, és a dir, el que diu el Xus és la teoria, i la teoria és correcta, però després arriba l'excepció a la norma. I quina és l'excepció a la norma? Que l'any passat va guanyar els 37 punts. Però per què? Perquè jo crec que físicament tenia les dues espatlles en condicions, i aquest any no és aquest cas. Segurament ell per exemple, no s'han amagat que a Sachsenring d'aquí 15 dies sortirà a guanyar la cursa, i si pot els passarà per sobre i els doblarà o els triplarà. És a dir, això és el que vol fer a Alemanya. Però aquí no ho pot fer. Aquí ha vingut a jugar clarament a la defensiva dels últims quatre circuits. I em sembla que, llevat de Mugello, que va ser la tornada en el qual, evidentment, doncs, vam veure un Marc que s'estava posant a lloc, crec que després l'evolució ha estat boníssima. Aquí hi ha un petit... és a dir, aquí la progressió es frena una mica, la línia és horitzontal.
12: Perquè vas fer una pregunta, Elvira. Ell encara està, diguem-ne... el 70-80%, bé, ell no ha parlat de percentatges, però en quin percentatge creieu que està físicament? Mira, espera un moment, perquè crec que està parlant ara mateix amb el Márquez, a de zona, el podem escoltar en directe.
13: Has sufrido lo que esperabas sufrir.
14: No, bien. O sea, uno sufre lo que quiere, pero ha ido bien. Hemos visto ya en entrenos que teníamos séptimo-octavo, era la posición, nos han regalado esa al final... con la penalización de Peco, pero bueno, al final un punto más, un punto menos. Lo importante es que hemos ido dando vueltas, pero sí, aquí se ha puesto cuesta arriba el fin de semana.
13: Pero ha sido más una limitación, digamos, de la moto aquí en este circuito con respecto a las Aprilia especialmente o limitación física?
14: No, hay dos Ducati por delante, o sea que la moto tiene algo más. Y es un circuito que históricamente me costaba, este año un poquito más.
13: El tema de los límites de la pista, especialmente cuando has ido a buscar la vuelta rápida, parecía que te costaba, ¿no? No salirte fuera.
14: Bueno, he cortado siempre en el mismo punto. Es un cambio de dirección. Viene un cambio de dirección después de ese punto, viene un cambio de dirección muy rápido. Entonces intentaba cortarlo perfecto para tener que hacer menos fuerza y entrar más rápido en la de izquierda. Cosa que ahí te dejas dos palmitos, pero claro, estamos hablando de dos palmitos a 300 por hora más o menos, o 280. Entonces un pequeño gesto las dos veces no lo he podido evitar, y luego en la vuelta rápida sí que pues ya no he ido a buscar tanto el rendimiento, sino que asegurar la vuelta.
13: ¿Qué tal volver a salir sin el dispositivo delantero, ya de verdad, con fuego real en la sprint?
14: Bien. Del punto de dejar embrague hasta la frenada, ahí cuesta, porque va la rueda muy al aire, pero sí que es verdad que punto de frenada hasta la curva es más seguro.
13: Gracias y suerte mañana, Marc.
12: Marc Márquez en directe a DAZN. A veure, no ho ha dit directament, però se li ha entès perfectament, Elvira, limitació física, no pas de la moto.
11: Sí, i més amb un circuit a dretes i amb un circuit amb aquests canvis de direcció tan ràpids que en aquests moments doncs, probablement ell no està per fer-los allò al 100. El 70 que tu deies, jo te'l signaria. Probablement. Ara, una altra cosa serà d'aquí 15 dies amb un circuit d'esquerres. Llavors, no ha estat tan limitat i allà sí que el veurem un altre Marc Márquez.
7: Jo me'l crec, Quan ell diu que físicament no està bé, me'l crec. Ara, Elvira, Xus, els seus companys de Graella no se'l creuen, Perquè dijous, a la roda de premsa, el Marc diu, estic fotut, aquí em costarà més, i al costat hi havia el Peco fotent-se de riure.
10: Però és que jo crec que és una combinació. No és que ell físicament, és que ell en aquest moment d'aquest circuit, en les condicions d'aquest circuit, sí que està més, diguem-ne, marmant.

0: Estàs físicament però, al
1: 100%. Però no l'hem sentit, no l'hem sentit tan, no els hem sentit tan queixar-se tant de vegades, no?
0: Jo tampoc els hem preguntat. A vegades ja saps que la queixa ve quan preguntes o repreguntes.
2: Quan furgues en la ferida. Clar. Bé, us vull demanar, perquè això, cada cap de setmana que hi ha Gran Premi ho hem d'anar actualitzant, també veient com està el marc, què és el que va passant a pista. Tots creieu en la remuntada? Creieu que el Mundial, que el guanyi el Marc, és possible? No hem d'oblidar que ell surt de Mugello, fa no pas tant, a 102 punts, oi, eren, sí, Damià? A 102 punts del líder. I ara el tenim, després d'aquesta cursa sprint d'avui, has dit, Damià?
1: A 42.
2: A 42. Tots creieu en la remuntada o algú pensa que no?
1: Sí.
2: Sí, el Damià diu que sí, tu, Xus?
3: Jo mai jugo a la loteria.
2: Però amb ell hi jugaries, eh?
3: Aquest any el campió del món es dirà Marc Márquez.
2: Ah, vas més enllà, eh? No dius que hi hagi remuntada, sinó que, a més, creus que la farà, que realment guanyarà el Mundial. I tu, Elvira?
0: Jo crec en la remuntada, però jo crec que demà és clau per les aspiracions de qui ha estat liderant el campionat, que és Marco Bezzecchi. Si demà la torna a fallar, se'l menjaran patates, o sigui, serà allò una merienda de...
2: Sí, perquè saps, en ring, Elvira, allà sí que no tenen res a pelar, no? En principi, allà és el gran favorit.
0: Efectivament, ell donarà l'estocada ja de cara pues, això, a les vacances a Sachsenring. Però si demà Bezzecchi falla... a veure, no hi ha ningú amb un instint guanyador en tota la graella com Marc Márquez, que per això guanya, per això va a camí de la desena corona.
1: Clar, és que Sachsenring és el típic circuit que Márquez, ara estic exagerant, anant amb un tractor pot guanyar. És a dir, estic exagerant, perquè aquell circuit se li dona tan bé, li agrada tant, se sent tan fi, tan fort, podríem recordar l'última cursa amb Honda, que va ser un drama. 5 caigudes, bla, bla, bla. D'acord.
0: Sí.
1: Però amb aquesta Ducati que ell diu que va tan bé i que avui hem vist Gian Antonio ser molt més competitiu que ell, home, allà és que és fantàstic. És a dir, allà la idea serà, una vegada més, jo crec, demà, és a dir... perdre els menys punts possibles i anar a recuperar-los tots a Alemanya.
2: Bé, ara de seguida parlarem també d'un altre nom propi i notícia que en aquest cas ha pogut avançar Catalunya Ràdio, que ha pogut avançar el Damià. Estem parlant d'un dels grans del motociclisme català que en el seu dia, jo recordo quan va debutar a MotoGP hi havia unes expectatives amb ell altíssimes. Doncs bé, Damià, explica'ns tu la notícia perquè ets tu qui l'ha avançat. Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la pròxima temporada al 90%. Sí. No està confirmat 100%, però vaja, és gairebé un fet.
1: Això dimarts que ve segurament serà el 100%. Ho ha explicat Catalunya Ràdio i altres mitjans. Maverick Viñales no seguirà a MotoGP la temporada vinent. El 90% estem dient avui. El de Roses hauria comunicat al seu actual equip, el KTM Tech Troa, que no seguirà amb ells. I ara, com ara, les altres portes semblen més que tancades per al pilot de Roses, que en públic ja ha manifestat aquestes darreres setmanes que si se n'ha d'anar a casa ho farà tranquil. Hi ha una història molt potent al darrere de la relació de Viñales amb el seu equip i amb KTM ara mateix. És una història que esperem que ell mateix vulgui explicar en algun moment. Ens havien dit que potser aquesta tarda buidaria el pub, però sembla que queda mitja temporada i no li convé haver de disputar totes les curses que queden amb mal rotllo dins de l'equip.
2: Creieu que ha tingut mala sort? Creieu que ha estat un pilot infravalorat pel talent que tenia o no ha tingut prou talent per brillar com s'esperava d'ell? Quines conclusions hem de treure del pas de Maverick Viñales per MotoGP, Elvira?
0: A veure, jo sempre crec que la sort es treballa i jo crec que també algunes de les decisions que ell ha anat prenent al llarg de la seva carrera esportiva no han sigut molt conseqüents. Ja comencem amb aquella espantada que va fer en el seu moment quan estava a Moto3, quan era un xavalet. I a partir d'aquí ja demostra que té un caràcter ja des de jovenet, molt de caràcter, i que a vegades aquest tipus de caràcters no et fa prendre les decisions correctament. Ha anat passant pels equips, a veure, Suzuki probablement haurà estat el lloc d'on ha marxat millor, però és que de la resta dels equips pels que ha passat a MotoGP ha sortit malament, va sortir malament de Yamaha, d'Aprilia si fa o no fa, i ara sortirà malament de KTM. I és una llàstima, perquè probablement amb Dani Pedrosa acabaran sent els dos pilots que més es mereixien haver tingut un títol mundial.
1: Aviam, Maverick Viñales ha estat sempre un campió en potència, perjudicat per les seves decisions. Aquí ho tenim claríssim, l'Elvira i jo, que ho hem viscut plegats durant molts anys. El Maverick ha estat una persona inestable, sempre a la recerca d'una estabilitat emocional que li

0: va costar molt de trobar, que quan va trobar la parella que avui és la seva parella, la mare de les seves filles, va arribar un moment en el qual segurament el Maverick persona era més idoni per arribar a ser campió del món, però arriba a KTM. Què passa amb KTM? Doncs que l'any passat es lesiona, i que és una lesió que ara pràcticament farà un any, a l'espatlla esquerra, que li ha passat com Márquez, ha hagut de passar una segona vegada pel quiròfan perquè hi havia una cosa que li estava, que l'estava emprenyant, que l'estava molestant, però la gestió que va fer l'any passat el Maverick intentant tornar quan no tocava, segurament va perjudicar allò i va allargar allò. S'ha trobat, en un moment donat, que per renovar aquest contracte o perquè KTM volgués continuar confiant en ell, li han demanat uns resultats quan no té l'espatlla esquerra per fer aquests resultats. Resultat final, adeu al Mundial.
1: És una llàstima, perquè estem parlant d'un pilot en què hi havia... Vaja, jo ho recordo, quan ell debuta a MotoGP fa molts anys ja, 2015, amb Suzuki, fa dues temporades amb Suzuki, fa un quart lloc al Mundial molt meritori amb Suzuki, això li permet fitxar per Yamaha, i aquell any, quan fitxa per Yamaha, recordo que a la prèvia d'aquell Mundial de MotoGP, en el moment també d'explosió del fenomen Marc Márquez, recordo que el que veníem era...
0: Un duel
1: Maverick, sí. Viñales i Marc Márquez, i de fet aquell Mundial del 2017, el primer amb Yamaha, el Maverick el comença guanyant les dues primeres curses, a Qatar i a l'Argentina,
0: de les 4
2: 3 de 4,
1: 3 de 4, 3 de 4. Va guanyar França també, i, sí. I pel mig va haver-hi Amèriques i
0: ell en guanya 3 de 4, hi ha un moment que allò s'esgarra, no sabem per què, i a partir d'aquell moment va cap avall, i a partir d'aquell moment va cap avall, cap avall, cap avall. És a dir, no...
2: Sí, no és de termes mig. Ell o està molt up o està molt down. No hi ha una consistència en el mig, que a vegades això li hagués sentat molt millor. Quan estava bé era molt bo, i que quan ha estat malament era se'n va molt a baix. I una mica, a veure, té raó el Damià amb el tema de que la lesió a l'espatlla no l'ha ajudat en absolut, però a partir d'aquí, a veure, també havia d'entendre que el fet de que estigués lesionat encara es fixaria molt més que ATM a l'hora de buscar aquesta renovació. I que probablement sí que li van dir que se'ns va en Pedro Acosta, et volem a tu que progressar a l'equip oficial, s'ho va creure, després va venir aquell fitxatge de Jorge Lorenzo a la pretemporada, que molts no hem acabat d'entendre quin rèdit n'han tret tots plegats.
0: Per fer-li de coach, sí.
2: Però que tampoc ha sigut cap pas endavant. Encara ha sigut més anar cap enrere. Sí. I a partir d'aquí ell ja ha entrat en una de les... d'aquests clàssics carrusels on ell es fica i que no té fons, lamentablement.
1: Ara que, diguem-ne, anem escassos de pilots catalans de casa a MotoGP, que en marxi un com el Maverick, doncs, evidentment...
0: I l'any passat, no només, o sigui, l'any que ve no només Maverick, perquè Alec Rins, jo crec
1: que... Rins també pinta que no hi serà,
0: 5% de continuar, sí. Diria.
1: El panorama que tenim, xus, de pilots catalans a MotoGP, quan s'acabin els germans Márquez, que esperem que durin molt, és una mica desolador, eh?
3: Sí, és potser també la conseqüència de que a darrere de lo que és a MotoGP, a altres categories o les promocions, sí, sí, des de molt joves...
1: Tenim un buit ara mateix. Tenim un buit.
3: Hi ha algú que no està funcionant com fa molts anys sí que funcionava.
1: Sí, tenies els Espargaró, tenies, vaja, un munt de pilots que venien per darrere. Mira, parlant d'un dels que sí que hi és, Àlex Márquez, també està fent declaracions a De Zona, el podem sentir.
4: Alex, ¿has podido completar tu primera sprint después de la lesión? Que entiendo que eso en sí mismo es algo bueno, aunque el día hoy ha sido complicado después de la caída de ayer.
5: Sí, ya veníamos aquí con mitad del cuerpo, ahora ya queda un cuarto. Y gracias.
4: Tienes un morado en la frente.
5: Sí, de todos lados, tengo aquí, de todos lados, o sea, voy apedazado. Entonces, para mí era importante, el equipo es verdad que ayer como Breno me querían parar ya, pero era importante estar encima de la moto y al menos hacer la sprint, mañana a ver cómo despierto también, pero si la caída de ayer, cervicales, cabeza, también todas las quemaduras que tengo, pues no ayudan, pero bueno, al final era importante estar encima de la moto, tomar los mínimos riesgos posibles, así lo he hecho, me he tomado la sprint, al principio han pasado todos y luego he empezado con mi ritmito a ir hacia adelante y nada, es lo que hay ahora mismo, hay que sumar kilómetros, hay que... poner el físico a tono y ya llegará en el momento donde podremos apretar.
4: Ayer se te salió el guante, era un poco, o sea, es extraño que pase eso, o sea, ¿a qué lo achacas?
5: Culpa mía, porque me los había quitado antes de hacer los time attacks, y es verdad que sudado la piel siempre se da un poco, y a veces con las prisas pues a lo mejor el de arriba de todo no lo cerré como se debía cerrar, y me salió eso con el sudor y todo, así que culpa mía de... lo cerré bien, pero en ese momento de mucha calor, mucha humedad, con el guante mojado, lo tenia que haver cerrat mucho más.
1: Àlex Márquez, de Zone, el sentíem ara mateix, realment, veient les imatges, té nafres per totes bandes, eh?
0: No ha fet la classificació, ell s'havia classificat directament per la Q2, la dotzena posició ja la tenia segura i ha decidit reservar-se, per tant, no ha fet la classificació, directament al 12, quarta fila de la graella, i almenys poder completar aquesta cursa sprint, perquè el seu objectiu del cap de setmana és completar el cap de setmana, malgrat la nata d'ahir, que va ser una centenària.
1: Déu-n'hi-do les notes que s'estan duent a l'Àlex, que evidentment li quedarà gravat el que li va passar a Catalunya, i encara sort que el tenim en un circuit competint amb la resta de pilots. Per cert, Mercat 2026, recordeu la confirmació aquesta setmana que hem tingut que Marc Márquez i Pedro Costa seran parella a Ducati Lenovo, però a poc també es va movent el mercat de la graella del 2027, Damià.
0: Bé, de fet, Ducati ja va avançar també que Bagnaia no continuaria amb ells, i aleshores és quan Aprilia anuncia que Bagnaia, atenció, firma per 4 temporades, no 2, no, 4 temporades, Bezzecchi i Bagnaia a l'equip Aprilia oficial, Marc Márquez i Pedro Acosta a l'equip Ducati Lenovo. Aquestes són les oficialitats del moment. Això és el que tenim. Què ens faltaria? Doncs l'anunci d'Àlex Márquez com a pilot oficial KTM, i pel que fa als catalans, res més.
1: Molt bé. Doncs bé, m'ha vingut molt de gust fer aquesta tertúlia MotoGP amb l'Elvira, amb el Xus, amb el Damià, per actualitzar una mica aquesta situació, perquè de seguida, insisteixo, després de Sachsenring, d'aquí 15 dies ja arribarem a les vacances, al mes d'aturada del Mundial de MotoGP. Estem també pendents de la Q2, Fórmula 1, oficials del Gran Premi d'Àustria. De fet, tenim ja cronòmetre zero a la Q2.
6: Ara s'ha acabat aquesta Q2, segueix manant Kimi Antonelli, líder del Mundial, que està capaç de treure-li una dècima a Piastri i una dècima, bé, 127 mil·lèsimes a Piastri, 134 mil·lèsimes a Norris, amb el company de Russell, amb el company d'Antonelli a Mercedes, Russell a dues dècimes, això vol dir que li està guanyant la partida una vegada més al seu company d'equip, a Hamilton, Leclerc, Hadjar, Lawson, també Gasly i Bortoleto i Verstappen passaran en aquesta lluita per la pole position. Abans ja havien quedat fora Carlos Sainz i Alonso, per tant, Kimi Antonelli, si no comet alguna errada, aconseguirà la seva cinquena pole position aquesta temporada.
1: Elvira, moltes gràcies, una abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Xus, ens sentim demà, a Univers MotoGP. Us hi poseu a 2:45 amb el Damià i a les 2 la transmissió d'aquesta cursa del Gran Premi dels Països Baixos. Que vagi bé, Xus.
3: Moltes gràcies.
1: Damià, no marxis gaire lluny. Faig una pausa per la publicitat i de seguida continuem parlant de motor i d'un mite d'aquesta casa, un redactor històric del motor que ens ha deixat a les últimes hores, el Martí Trilla.
7: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
9: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiaimés.cat.
10: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
12: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
13: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
12: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
14: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
15: Ara mateix, sí, sí.
12: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
12: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
17: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
15: Revolució 4.0.
18: Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
19: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
20: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar.
19: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
20: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
19: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
21: Todo el mundo criticaba de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños, ni por qué están ahí.
19: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
21: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
17: Solidaris.
18: Amb Mercè Folch.
19: Històries sobre vincles.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Estàs escoltant el Tot Gira.
17: Amb David Clopés.
1: 4:45, ara fa una estona amb el Damià Aguilar, parlàvem del que ha donat de si la cursa sprint del Gran Premi de Motos dels Països Baixos. El Damià, ja ho sabeu, és l'home motor d'aquesta casa. Un tio que viu les motos amb molta intensitat, que viu per les motos, però també pel trial, l'enduro, el Dakar, amb tot el que tingui a veure amb benzina i motor. Damià, tu ja saps que abans teu n'hi havia d'altres, d'homes del motor en aquesta redacció, el Pere Flores, per exemple, que va ser qui seguia el Mundial de Motos abans teu, i si tiro encara una mica més enrere, hauríem de parlar segurament del que va començar tot això, que va ser el Martí Trilla. Damià, el Martí seguia el Mundial de Ral·lis viatjant a moltes proves, o gairebé totes les proves,
0: sí,
1: però sobretot era l'home del Dakar. L'autèntic Dakar, el del desert, el de l'Àfrica.
0: El del desert, el de no dutxar-se i menjar malament i no dormir i no tenir telèfon. Que aquesta era la història.
1: I les aventures del Sàhara, sí, que no són que les d'Aràbia Saudita.
0: És que estem parlant d'una època en la qual els familiars dels dakarians trucaven a Catalunya Ràdio per saber què havien fet els seus familiars i com els havia anat. I això ho sabia el Martí Trilla.
1: El Martí, que viatjava al Dakar. Parlem d'ell perquè el Martí, el gran Martí Trilla, ens ha deixat. Va morir ahir als 81 anys. El Trilla era un periodista entranyable que rebia sempre amb els braços oberts els més joves de la redacció. Aquells que posaven per primer cop els peus a la redacció d'esports, el Martí era sempre dels primers que en rebia i ens ajudava en el que fes falta. Però sobretot era el veterà de la redacció, amb mil i una batalles per explicar. Del Dakar, però també del Mundial de Ral·lis. Jo recordo moltes històries, per exemple, aquell dia que va explicar que Carlos Sainz, el seu gran amic Carlos Sainz, al Mundial de Ral·lis, havia atropellat una vaca i va entrar en directe minuts després per explicar que la vaca havia mort. Jo no sé si d'això se'n recorda el copilot d'aquell gran pilot que era el Carlos Sainz, el Luis Moya. Luis, què tal? Bona tarda.
22: Hola, bona tarda. Molt bé, molt bé.
1: Com estàs? Com va tot?
22: Molt bé, molt bé. Aquí al circuit de Montmeló que tenim un evento muy grande de Volkswagen, que es el 50 aniversario de GTI, y hay un evento muy grande aquí. Y sí me acuerdo perfectamente de eso.
1: ¿Ah, sí?
22: Porque además no era Carlos el que le pegó a la vaca. El que le había pegado a la vaca había sido Tommy McKinnon.
1: Ah, vaya.
22: Tuvo que abandonar
1: ostras
22: el rally.
1: Vale.
22: Sí, tuvo que abandonar el rally. Y recuerdo que había la crónica. Además, siempre nos acordábamos con Martí, que además Martí era una persona entrañable, ¿no? Un gran amigo, además, en aquella época. Pues era de los pocos que nos seguían el Mundial. Al principio del Mundial pues nos seguía mucha gente y Martí fue de los primeros, ¿no? Y recuerdo que comentando, pues lo había dicho por la radio, a mí me lo habían contado porque yo no lo escuché, decían, dice, Tommy McKinnon ha tenido un accidente, no sé quién, ha golpeado una vaca, hizo una pausa y luego dice, la vaca ha muerto.
1: Correcta, correcta.
22: Y luego continuó comentándolo y entonces siempre nos quedó aquello como aquel recuerdo gracioso y simpático que además incluso con él lo recordábamos así, ¿no? Como un recuerdo simpático porque era una persona muy, muy, muy agradable y tremendamente prudente, además. Nunca entraba cuando no tenía que entrar.
1: Luis, ell va seguir aquell Mundial que vosaltres guanyeu, aquell primer Mundial. Què en recordes d'ell, aquesta relació amb el periodista que segueix totes les proves d'un Mundial de Ral·lis quan aquí costava molt que la gent seguís un Mundial de Ral·lis?
22: Pues antes yo lo de antes lo veo con mucho más cercano que hoy en día, ¿no? Parece que era mucho más accesible. Hoy en día está todo más cerrado, sobre todo, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? Pero incluso en los rallies ahora, en los parques de asistencia, pues están más limitados. Allí ellos venían, nos veían en una asistencia, porque hoy hay parques de asistencia. Entonces hay un parque de asistencia, pues, por ejemplo, en Barcelona o en PortAventura, si el rally se celebra en Tarragona cuando se hacía el Mundial, y de allí salíamos y volvíamos siempre al mismo sitio. Antes no, antes recorríamos todo el país, ¿no? Entonces a lo mejor parábamos con una asistencia, con un camión de asistencia pequeñito, circuito, en un sitio, al principio de un tramo cronometrado, y allí aparecían los periodistas y se acercaban a nosotros. Y, por supuesto, entre ellos estaba Martí Trilla, que siempre estaba atento. Y vuelvo a repetir, me quedo con prudente, ¿no? Una persona muy prudente, sabía estar siempre en su sitio. Y lo recuerdo eso, pues como él, con los que venían en aquella época, que son... pues ya quedan todavía algunos por ahí, algunos periodistes, no? I era muy cercano, muy cercano. Diferent a lo que es ahora.
1: Jo recordo, Luis, aquí a la redacció sempre estava molt pendent del que fèieu, tu i el Carlos, i no sé per quina raó en el Carlos, clar, ell era bastant més veterà que no pas el Carlos, li deia el nano. I sempre deia, a veure què ha fet el nano. I es referia al Carlos. No sé si el Carlos ho sabia, però es referia al Carlos com el nano.
22: Sí, però probablemente... pues no, ahora no lo recuerdo porque además estamos hablando de hace tantos años, sí, que todavía no me acuerdo, pero aunque Carlos lo supiese, Carlos también seguro que diría lo mismo que digo yo de Martín, ¿no? Que Martín era una persona muy prudente, muy seria, jamás tuvo un problema con nadie, no recuerdo haber tenido a lo mejor había personas un poco más conflictivas o lo que fuese, con las que siempre me llevé bien, ¿no? Pero con Martín era imposible, con Martín era una persona que daba gusto, y además luego lo que solía pasar era que claro, cuando íbamos a un rally pues estábamos lejos, pues a lo mejor volvíamos de un rally, pues no lo sé, me lo invento, Argentina o Nueva Zelanda incluso, por ahí, y generalmente solíamos coincidir en los aeropuertos, en los aviones, ¿no? Charlábamos, había una relación muy agradable, la verdad.
1: Luis, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès en directe a Catalunya Ràdio. Una abraçada ben forta.
22: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau. El Luis Moya, mític copilot del Carlos Sainz, que, per cert, manté el mateix timbre de veu de sempre. Tots heu pensat en
0: no
1: aquell moment. El tracte
0: no
1: d'arrencar-lo, Carlos, l'heu tingut tots al clap, ara mateix. Bé, però a l'àlbum de cromos del Martí, ara ho dèiem, del que més agradava parlar era del Dakar, del seu Dakar, el Dakar de veritat, el del Sàhara, quan la tecnologia, les comunicacions i el transport no eren com ara. I el Martí feia aquelles cròniques de segell des del desert del Teneré.
4: Martí Trilla, enviat especial.
5: El pilot català Carles Mas ha guanyat avui la 12a etapa del Rally París-Dakar. Aquesta és la seva quarta victòria.
1: Sota telefònic, Sota telefònic.
5: I la primera d'aquesta...
1: Això seria impensable, ara. Mas ha aconseguit avui una... Eren èpoques en què anar al Dakar era difícil per als pilots, però també pels periodistes.
6: L'únic aliment que Aldo va tenir durant 3 dies al desert del Teneré havien set 3 vasos de llet de camell. Quan arribi a la seva casa a Torino, segur que s'atiparà d'espagueti i pizzas.
1: Era també una altra manera de fer cròniques. Quan es va jubilar, el Martí, ara fa uns anys, el Tot Gira del Mar Negre, li vam fer un petit homenatge i ens explicava coses com aquesta del Dakar.
23: Recordo que a Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè... doncs... havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a The Manreset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català que em coneixen per The Manreset, per el que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió cap de 2 dies es va venir a rescatar.
1: El que és evident, i tu potser de mi ja pots dir el mateix, no sé si és el teu cas, que a ell el Dakar li va canviar la vida. A tu te l'ha canviat la vida, el Dakar?
0: No necessàriament, però és que dir aquestes coses a mi, o sigui, la meva vida també és el Dakar. És a dir, si jo no anés al Dakar, trobaria a faltar alguna cosa, perquè el Dakar és un dels esdeveniments del motor més importants que tu pots viure com a periodista, perquè no és només fer de periodista, és fer de periodista i fer de persona.
1: Mira què ens deia el Martí.
23: Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta... no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida. Vaig dir sí, i no sabia on anava. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de l'ocolloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
1: Joan Porcar, què tal? Bona tarda.
24: Bona tarda, bona tarda.
1: Te'n recordes d'aquella trucada del Martí l'any 87?
24: Sí, aquesta trucada sí. No me'n recordava de la resposta, però no em vaig equivocar, segur.
1: Segur que no, segur que no. Bé, a tu te l'ha canviada, també, no?, la vida del Dakar.
24: Sí, sí, sí. Jo crec que a tots els que hem passat per allà ens va canviar la vida. Però jo us dic que el Martí es va integrar de tal manera a lo que va ser aquella època del Dakar, perquè, clar, Parlar del Dakar ara és que parlem del Dakar. Abans era el París-Dakar.
1: Sí.
24: I era diferent, sense satèl·lits, sense comunicacions fàcils, sense telèfons d'aquests que pots trucar en qualsevol lloc, des de qualsevol lloc. No, no, allà la dificultat era per als periodistes, especialment per gent com ell, que tenia que trucar regularment, perquè no és el mateix el que tingui que escriure a paper i buscar com enviar-lo, que trucar, no? Que necessites una mínima qualitat, no? I el Martí tenia una habilitat per trobar com comunicar-se en llocs on no hi havia res, o sigui, no hi havia res, que era increïble. I, a més, no, o sigui, sempre complia amb els horaris. Jo recordo que deia que a vegades tenia que trucar a la una de la matinada o a les sis del dematí, no? I jo li deia, ostres, però com aconseguiràs fer aquesta comunicació? Diu, bueno, jo ja ho tinc més o menys arreglat, a veure, he trobat un poble que tenen un telèfon de no sé què, i ell estava... Jo crec que a ell el que més li preocupava en aquest tipus de treball, en aquells moments, era trobar la comunicació, més que la notícia en si mateix, no?
1: Mira, m'ho has posat en safata, Joan, sí, perquè explicarem una cosa que, atenció, no ha sonat mai en aquesta ràdio. Aquí a la ràdio guardem a la nostra fonoteca talls històrics, narracions de moments històrics, entrevistes per recordar...
24: Ja imagino.
1: Però també, doncs, moments còmics, surrealistes, allò. Ostres, això ho has de guardar a la fonoteca. I del Martí n'hi ha una de molt cèlebre. Una que no ha sonat mai en antena perquè era el moment previ a enregistrar una crònica del Martí al Dakar. Això que ens estàs explicant. Ell havia quedat en aquella estona que ho tenia marcat amb un telèfon fixe, vés a saber on, del continent africà, per posar un protagonista amb el Jordi Basté, que aleshores s'estava esperant per gravar aquella entrevista amb aquell protagonista pel No ho diguis a ningú. El que sentireu, insisteixo, mai va sonar en antena. Sentireu el Martí lluitant literalment per la posició, això que ens està explicant el Joan Porcar, per l'únic telèfon fixe disponible al campament per poder posar un protagonista a l'antena i que hi pogués parlar el Jordi Basté. El document, ja veureu que és un punt barroer, però ens ajuda a entendre el que ens diu el Joan Porcar i també la perseverància del Martí barallant-se amb qui fes falta.
2: No tengo hasta los cojones de esto yo. A ver si pego un par de hostias aquí yo. Madre, que los parió, tú. ¿Ho sents, Jordi, o no?
3: El què?
2: ¿Ho sents com els enxego pet amb el cul, la mare que els va parir?
3: Però què passa?
2: Home, és que no hi ha dret. Jo vaig foto 12 quilòmetres per anar a buscar un tio fred a sobre una camioneta amb el, a la caixa de la camioneta. Ara bé. Ara bé. Bueno, com vulguis, ara el tinc a 50 metres, ja bé. Bueno, com vulguis, Jordi, podem començar?
3: Vale.
2: Només han arribat hores d'ara, 9 motos i 4 cotxes.
3: Val. Molt bé, comencem ara, eh?
1: Clar, s'explica tot perfectament, Joan.
24: Sí, però ell tenia que viure i vivia una tensió molt gran per poder complir, perquè ell era un gran professional dels que lluiten en el camp de en el terreny, no? O sigui, no sempre tens la sort de fer la informació dins de la sala de premsa d'un camp de futbol o d'un circuit, no? Que tot està preparat i tal. Ell ho feia en unes condicions de l'època de los Flintstones, eh? I la veritat és que ho va fer sempre molt bé, molt bé. Tinc que dir una cosa també. Ell tenia una habilitat, tenia l'habilitat de veure la notícia on no la veia la gent. I això sempre li vas dir, eh? Li vas dir, tens una habilitat professional que eres capaç de... Tothom estava preocupat per la classificació, no sé què, però ell veia que el més important en aquell moment, a lo millor, no era la classificació. Era un fet que havia passat o que estava passant en aquells moments i que no tenia res a veure, a lo millor, amb la carrera en si mateix, no? Però que tindria conseqüències sobre allò. I aquesta era una habilitat periodística, professional, que l'he vist amb pocs professionals del món del periodisme i que són els que es diferencien, evidentment, no? I ell es va diferenciar, almenys en l'època en la que jo vaig conviure amb ell en la gran aventura del Dakar durant tots aquells anys, perquè sempre estava allà, i no fallava mai, sempre... Bueno, això ho podeu dir vosaltres, no?, a Catalunya Ràdio, però jo em donava la sensació que no fallava mai perquè sempre estava angoixat perquè les coses sortissin bé.
0: És que el que no pot fer mai un periodista és anar a un lloc i no informar. És a dir, un periodista de ràdio que no faci una crònica durant 24 hores és per fotre's un tret. Mm. Vull dir, aquesta és la realitat. I després hi ha una altra realitat, que hi ha molt, m'ho invento, al Dakar i en altres llocs. Hi ha mitjans de comunicació que porten més d'una persona i de dues i de tres. Martí Trilla anava sol. Sí. Anava sol.
24: Absolutament sol.
1: Hi ha unes condicions que no són les d'ara. Evidentment, no. Cobrir ara el Dakar és una meravella, és una gran experiència, però logísticament les coses han canviat molt. A banda de que estem parlant del continent africà, anys 80, principis dels 90, on tot era molt més complicat. Joan Porcart, agraïm que també ens hagis atès a ajudar a recordar la figura del gran Martí Trilla. Una abraçada forta.
24: O només dir una cosa més. Digue'm. Era una gran persona. Era una gran persona. I això crec que és el record que té que quedar d'ell, el professional i la gran persona.
1: Gràcies, Joan. El Martí Trilla, un dels històrics de Catalunya Ràdio, que va acabar la seva carrera, per cert, que no ho hem comentat, aquí el Tot Gira. L'últim programa per on va treballar va ser el Tot Gira, va ser el seu últim programa, jo el recordo perfectament, arribar a la redacció, veure'l allà, en aquell lloc, al fons de la redacció, sempre pendent del que feia el nano, que, malgrat era veterà, Carlos Sainz continua sent el nano per ell, continuava sent el nano per ell, i que el vam tenir, doncs, el Tot Gira acompanyant-nos fins que es va jubilar. Per a la seva família, una abraçada gegant, també per a ell un record bonic per al que va ser l'avi de molts dels que hem treballat en aquesta redacció. Senyals horaris de les 5 de la tarda, gràcies, Damià.
0: Adéu.
1: Que vagi molt bé. I tenim ja preparada aquí la Gemma Bonet. Hola, Gemma, què tal?
7: Què tal? Bona tarda.
1: Que vindràs tu avui?
7: Avui vindré jo.
1: Home,
7: i
1: fantàstic.
7: Demà
1: també. A veure, si estic content que vingui la Berta Torrades, però deu tenir festa, no? Aquest
7: així
1: cap de setmana.
7: Així ens retrobem. Sí, exacte. Molt bé. Exacte.
1: Doncs va, sintonia i notícies amb la Gemma Bonet.
7: Doncs a aquesta hora us parlem del terratrèmol de Veneçuela perquè prop de 7 milions de persones poden estar afectades per aquest doble terratrèmol, segons ha informat Nacions Unides. A Veneçuela han arribat en les últimes hores 1.600 efectius a tot el món per ajudar en els rescats. Són 17 avions diferents de rescat. Entre avui i demà s'esperen també 25 vols més que arribin a aquell país. Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències que està format per bombers i membres del sistema d'emergències mèdiques i de protecció civil. És especialista en estructures col·lapsades, homologat per la Unió Europea, i està encapçalat per Oriol Corbella. Avui, al suplement de Catalunya Ràdio, Corbella ha explicat que, malgrat que ja fa 3 dies dels terratrèmols, tenen esperances de trobar supervivents.
8: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
7: I a aquesta hora estem ja a la recta final del Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta contra la corrupció i ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per al 2027. Madrid, Alba Gil.
9: Té una reunió que ja està arribant al final i han intervingut més d'una trentena de persones, però, com dèieu, l'única veu crítica ha estat previsiblement la d'Emiliano García Page. Li han replicat directament diverses veus, com María Jesús Montero o Óscar López, que han defensat l'actuació del partit, de la direcció del PSOE, davant dels casos de corrupció. De fet, en la seva intervenció, l'única que està tan obert, Sánchez gairebé no ha fet autocrítica. Admès, això sí, que podrien haver fet més per extirpar aquesta corrupció, però assegura que sempre han estat contundents.
10: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
9: Un comitè federal que, recordem, ha de servir per posar en marxa la maquinària electoral de cara a les generals i que ho fa amb la incògnita encara de si seran abans o després de les autonòmiques i les municipals del maig.
7: Un incendi de vehicles a tocar de les vies ha obligat a interrompre la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda i dues dotacions hi estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat. La circulació de trens s'ha interromput per la proximitat d'aquest foc a les vies. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. Protecció Civil ha activat una prealerta del Ferrocat i precisament aquest cap de setmana també està interrompuda la circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat també un servei d'autobús.
18: Estàs escoltant el Tot Gira.
11: Era un poco de asco.
18: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
25: Sí, és una vergüenza.
18: Amb David Clopés.
26: Él es el puto jefe, el puto amo.

0: Som els del Tot Gira, obrim segona hora, hem començat a les 4 de la tarda, tancarem a les 9 de la nit. De seguida parlem de la gesta de la Mireia Benito, avui a Sabiñánigo, a Osca, campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Ja ho va ser també la prova contra el crono, espectacular, Mireia Benito. Abans, repàs del que està passant a Àustria. Red Bull Ring, s'han acabat ja els entrenaments oficials, tenim ja graella definida, Oriol.
1: Bé, veurem si definida o no, perquè mira, jo t'explico el que ha passat. A la darrera volta, ja amb el temps exhaurit, Leclerc i Hamilton tenien els dos millors registres, per tant, la pole provisional era per Ferrari, quan Mercedes, Russell i Antonelli encara havien de fer la seva volta ràpida, que l'estaven fent en aquell moment. Verstappen ha tingut una topada amb el seu Red Bull, ha sortit de pista, per tant, hi havia banderes grogues a la pista. Antonelli ha aixecat el peu del seu Mercedes, però no ho ha fet George Russell, que mentre Ferrari celebraven la pole position de Leclerc i la segona posició de Hamilton, per tant, la primera fila, han vist com Russell el superava en dues dècimes al seu registre. Ara hi ha una investigació per Russell, per veure si amb les banderes grogues doncs ha infringit el reglament. Ara està parlant amb Leclerc del que ha passat. Per tant, bé, de moment Russell amb aquesta pole provisional, però veurem si acaba havent-hi sanció i si la pole finalment és per Leclerc amb Hamilton a la tercera posició.
0: Passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Xavi Soler, bona tarda.
2: Sabíem,
0: ho coneixíem aquesta tarda, al voltant de les 2 de la tarda, la Mireia Benito l'ha fet grossa, doblet en els campionats d'Espanya de ciclisme.
2: No és tan estrany en el que va fer el dijous, que s'ha aconseguit la victòria en contrarrellotge, ja ho ha fet les 4 últimes temporades, sí que és més estrany perquè és la primera vegada que la ciclista de Llorenç del Penedès aconsegueix la victòria en la prova en línia. A més, ho ha fet d'una manera molt espectacular, en un traçat amb molt desnivell, amb moltes pujades i baixades, havent de sobreposar-se a una fuga d'una corredora semiprofessional com és Maite Urteaga, que ha arribat a tenir a les favorites pensant que seria la gran sorpresa, ha arribat a tenir 3 minuts, l'han caçat a pocs quilòmetres de la meta, i Mireia Benito ha arribat amb les altres grans favorites, Mavi García, amb les dues Movistars, Sara Martín i Paula Ostiz, i en un final amb una miqueta pendent cap amunt, sortit a uns 200 metres de la meta, ningú l'ha pogut seguir i ha aconseguit aquest doblet, campionat d'Espanya contra rellotge i nacional.
0: Mireia Benito, què tal, com estàs? Moltes felicitats.
3: Bones. Moltes gràcies. Encara processant una mica tot el que acaba de passar.
0: No m'estranya. En 48 hores, campiona d'Espanya contrarrellotge i campiona en ruta. Que guanyis la crono ho podíem preveure perquè era la quarta vegada que ho aconseguies, però la prova en ruta i 48 hores després d'aquesta prova contrarrellotge, això és espectacular.
3: Sí, la veritat és que sí, si m'ho haguessin dit fa una setmana, la veritat és que no tenia gens clar ni l'una ni l'altra. Llavors, realment és una passada, no? Perquè sí que és veritat que, doncs, malauradament vam tenir la caiguda de la Paula Blasi, no? Fent el reconeixement de la contrarrellotge, i bé, doncs ja no va poder estar en el seu millor moment per la contrarrellotge, avui no ha pogut sortir en ruta, fet que canviava molt, no? L'encarament d'aquesta prova, perquè al final quan falla la màxima favorita, que era ella en aquest cas, doncs la dinàmica del grup canvia moltíssim. Llavors, bé, ha sigut una cursa bastant caòtica, et podria dir.
0: És a dir, que tu, quan tu veus que la Paula doncs no participaria avui, vas pensar, aquesta és la meva?
3: No dono mai res per segur, no? Al final el ciclisme és molt multifactorial, poden passar mil històries en qualsevol moment, llavors no m'agrada gens pensar, ostres, doncs aquest és el meu moment, i menys tenint en compte que ha sigut per una caiguda. Llavors sí que bé, evidentment, jo volia, o sigui, la victòria la volia jugar de la millor manera, però sense dubte no la tenia gens clara. Llavors ha sigut bé, doncs tot un, bueno, un conjunt de decisions, no? D'anar prenent més responsabilitats que potser altres anys, forçant una mica el grup perquè s'anés reduint i així arribar a un grup una mica més petit a final de cursa, que això m'afavoria. I bé, doncs un cop hem arribat ja al final de cursa, ha sigut, bueno, ara ho donarem tot, farem un atac final i bé, doncs ha funcionat.
0: A més, tenies d'acompanya de viatge en aquesta escapada, entre altres corredores, la Mavi, que es retirarà ara quan acabi la temporada, i que molts podien pensar, mira, aquesta té l'oportunitat de guanyar l'última victòria important, no? Era, per tant, una companya de viatge complicada. Aquesta rampa final, però, que tirava amunt, t'afavoria.
3: Sí, al final, com bé dius, no? La Mavi sempre és una de les màximes favorites als campionats espanyols, ha guanyat moltíssimes vegades, sap perfectament com fer-ho, i és una corredora que encara ara, no?, està en un nivell altíssim. Sí que és veritat que retirarà a finals d'aquest any, però això no vol dir que estigui de caiguda ni molt menys. Així que bé, quan hem anat amb ella, no, en aquesta fuga, finalment ens hem entès, perquè la veritat és que durant el dia ha costat molt entendre'ns per començar a posar la persecució a la corredora que teníem per davant, la Maite Urteaga. Així que bé, un cop ja ens hem entès i que bé, jo sé bastant bé com li agrada córrer la Mavi, i llavors també he pogut jugar una mica amb la part tàctica, de veure com podia beneficiar-me jo també de tot això, sempre quan sent respectant una mica la feina de cadascú, perquè evidentment volia aquesta col·laboració. Però bé, ja et dic, sí que quan hem arribat en aquesta rampa final he pensat, ostres, això és bastant dur per una sprinter potser una mica més pura, llavors sí que serà resistència de fatiga, no?, la que pugui gestionar millor tota la fatiga de la cursa en aquest últim moment, doncs serà la que podrà guanyar, així que molt contenta d'haver pogut ser jo.
0: M'ha encantat veure com n'estaves de feliç a la línia d'arribada i, sobretot, com tenies família i amics esperant-te. Això de ser espectacular, no? Arribes, guanyes i tens la teva gent allò esperant-te a la línia d'arribada.
3: Per mi això és el que em mou, no? Perquè al final els resultats s'obliden, no? D'un any a un altre ja ningú sap quins resultats has fet. I per mi el ciclisme, el verdader sentiment que tinc de ciclisme és la part de compartir-ho, no? Compartir-ho aquí amb la meva família, amb els meus amics, amb la meva parella. O sigui, tenia molta, molta gent aquí amb qui celebrar-ho, no? Quan creués la línia de meta, i al final doncs és una motivació important, a més, i crec que és una de les coses que a mi em fan sentir privilegiada en el món del ciclisme, no? Que ho pots compartir d'aquesta manera.
0: I que molts ara potser no ho tenen present, però tu anaves per un altre esport, no anaves per ciclista.
3: Sí, al principi, bé, vaig estar molts anys de la meva vida jugant a bàsquet, vaig aprendre molt, sí que és veritat que a nivell esportiu no estava gens treballada, diguem, no sabia absolutament res de com cuidar-se, com de rendiment, no en tenia absolutament res. Llavors va ser una inauguració quan vaig entrar en el món del ciclisme, no vaig aprendre... Vaig haver d'aprendre moltes coses de manera bastant ràpida, i bé, doncs això sí que t'he de dir que no me n'arrepenteixo en cap moment de no haver començat abans, perquè crec que l'experiència del bàsquet doncs també m'ha donat molt aquest sentiment d'equip i de compartir, que realment ara és el que em fa més feliç.
0: Has anat al Giro, aniràs al Tour?
3: En principi sí.
0: I et fa il·lusió?
3: Sí, i tant. Al final, aquest any, si tot va bé, doncs faré les tres grans voltes. Mm. I per mi, a nivell esportiu, doncs és un aprenentatge brutal. Sí que, evidentment, tinc un rol de gregària, no? Allà on vaig, quan corro amb l'equip, llavors és molt diferent el tipus de ciclisme que hem vist avui, diguem, versus el que veurem al Tour. Però sí que, bé, motiva molt, perquè l'equip tenim moltes ganes, tenim la corredora Kim Lecourt, que l'any passat va portar el mallot groc durant diversos dies, i bé, doncs la motivació la tenim a tope per anar a ajudar-la al màxim possible i a veure si podem tornar a aproximar-nos al Tour que van fer l'any passat, que realment va ser espectacular.
0: Seguiràs el Tour masculí a partir de la setmana que ve, a l'etapa inicial, el Grand Départ a Barcelona, i seràs?
3: No hi podré ser perquè tenim concentració en altura per preparar el nostre Tour, que és just al cap d'un mes. Llavors, malauradament, no hi podré ser. M'hagués fet moltíssima il·lusió sortint des de casa. Al final, doncs, sempre t'agrada, no?, anar allà i donar suport. Però bé, donaré suport virtual des d'allà on sigui. I bé, doncs sí, ho seguiré de ben a prop, perquè la veritat és que el ciclisme s'aprèn mirant ciclisme.
0: Mireia, moltes, moltes felicitats. Estem en un moment dolcíssim pel ciclisme català, amb la Paula fent-ho tant i també guanyant la Vuelta, tu proclamant ara mateix campiona d'Espanya, fent aquest doblet a la Crono i també avui a la prova en ruta. Així que a disfrutar-ho, a gaudir-ho i a fer-ho molt i molt bé en aquest Tour de França, que et seguirem.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Recordeu que demà serà la prova masculina en aquests campionats d'Espanya, que en la prova masculina hi ha moltes baixes. Al ser tan a prop del Tour, hi ha molts corredors que prefereixen no fer-la per centrar-se en el Tour. Encara no hi ha la llista definitiva dels corredors que hi hauran. Veurem quants catalans hi participen.
0: Molt bé. Demà, per cert, ja us ho avanço, farem àmplia prèvia d'aquest Grand Départ del Tour de França a Barcelona, dissabte 4 de juliol. Aquesta sortida a Barcelona, la Crono per equips, sortirà sortida i arribada a Barcelona, la segona etapa, sortida a Tarragona, arribada a Barcelona, i una tercera etapa també en territori català. Serà la quarta vegada que el Tour passi per Barcelona, i aquesta vegada amb les tres primeres etapes a Catalunya. Demà farem aquesta àmplia prèvia d'aquesta edició del Tour, històrica, perquè surt des de casa nostra, però també esportivament pel nivell que hi tindrem amb Pogacar, amb Vingegaard i amb el Francesc Sexas, que ens fan pensar que tindrem un Tour per la història. Gràcies, Xevi. Una pausa i de seguida parlem de futbol sala. Ens espera un mite del futbol sala, aquell que va fundar el club degà del futbol sala a Espanya i a Catalunya, el segon més antic del món, el fundador de l'indústria Santa Coloma, el Vicenç García.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
6: L'Angians! Ho veus?
7: Què?
6: L'Angians. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tan nostre com dir... Posarem llum?
7: A la foscor.
6: O com dir... Aventureres? Aventurers?
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
8: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el Catalunya Ràdio.
9: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys.
5: 3CAT.
6: Molt nostre.
10: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
11: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
12: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: El mallorquí Joan Batista Pi Cornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
12: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
14: Tot gira amb David Clopés.
0: Passen 17 minuts de les 5 de la tarda. Ara de seguida saludem en Vicenç García, el fundador de la indústria, que la setmana que ve ho deixa, plega, ja ho sabíem. 30 de juny, últim dia com a president de la indústria. Estaven pendents, per cert, Oriol, d'una possible sanció als oficials del Gran Premi de Fórmula 1 d'Àustria.
1: Doncs al final no hi ha sanció. Russell ha estat el més llest de la classe perquè no ha aixecat el peu de l'accelerador quan hi ha hagut l'accident de Max Verstappen. Això vol dir que Russell suma la quarta pole de la temporada. Antonelli sí que ha aixecat el peu i, per tant, es queda amb la quarta posició. Per tant, pole per Russell, pole per Mercedes, 8 de 8 aquesta temporada, comparteix la primera fila amb Leclerc, amb el Ferrari, l'altre Ferrari, el de Hamilton, a la tercera posició, compartint la segona fila amb Antonelli, i des de la cinquena plaça sortirà Verstappen, que ha tingut aquest accident quan el cronòmetre ja el teníem a zero, amb Carlos Sainz, que el trobem al pou de la classificació, pràcticament 17è, i Alonso al lloc 21.
0: La temporada de futbol sala es va tancar dijous passat. El Barça va guanyar el quart partit de la final a la pista del Pozo i va aixecar el títol de Lliga, després de 3 anys en blanc, sense guanyar cap títol. Un Barça que, a més, torna a la Champions després de dues temporades sense participar-hi. Una temporada en què l'altre equip català de la màxima categoria, l'Indústria Santa Coloma, es va quedar literalment a les portes de jugar el play-off pel títol. Ha estat un any de canvi a Santa Coloma. Ja fa dies que el president del club, l'històric Vicenç García, va anunciar que al final de temporada ho deixaria. Dimarts que ve, 30 de juny, serà l'últim dia del Vicenç García al capdavant del seu estimat Indústries. Han estat, atenció, 50 anys, 50 anys de presidència, 50 anys dedicats a l'indústria. És un club històric, degà del futbol sala català. Senyor Vicenç García, què tal, com estem? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Ja s'ho ha pensat bé, això?
15: Bueno, ja fa temps que s'ha pensat i vam agafar la paraula amb els senyors del grup Egeres i sí, ja està més que fet i decidit. Mm.
0: En quin moment va tenir clar que això s'acabava aquest any?
15: Bueno, la veritat és que el moment més clar va ser quan vam jugar l'últim partit d'allí amb el Jaén a casa i que vaig tenir uns agraïments per part de diferent gent de Santa Coloma i de l'Ajuntament i a més acabava la temporada i pràcticament pues, en aquell moment vaig veure pues, que allò pràcticament ja s'estava acabant. Mm.
0: Vostè, i, si em permet diré l'edat, té 80 anys.
15: Correcte.
0: No gaires presidents, ja no del futbol sala sinó d'altres esports, poden dir que continuen al peu del canó a aquesta edat.
15: Sí, la veritat és que ha sigut molt llarg, però bueno, ho hem portat bé com sempre. El que passa que tots els problemes que porta pues, dirigir un club que està a la primera divisió de l'esport que practica, pues, no és fàcil amb 80 anys pues, continuar païnt-ho igual com quan tens 60 o tens 70. Tot això se feia molt feixuc i ja feia pues, un parell d'anys que estàvem buscant aviam si podíem trobar, perquè el que més em preocupava a mi era la continuïtat del club. Després de tants anys ja es va poder aconseguir amb aquests senyors que de Everest, com deia abans, i content perquè continuarà tot més o menys de la mateixa manera que hem estat tots aquests anys nosaltres dirigint el club.
0: Però el pavelló vostè hi seguirà anant, ara com a aficionat?
15: Sí, evidentment. No solament perquè hem tingut la delicadesa de que em nomenaran president honorífic, sinó perquè, a més, el futbol sala a mi m'encanta i jo espero no perdre en cap partit com amb aquests 50 i pico d'anys que només a casa només m'he perdut un partit en tots els 50 anys.
0: Només un s'ha perdut? M'ho diu de veritat? És a dir, en 50 anys s'ha perdut un partit a casa del seu equip?
15: De competició oficial un partit.
0: I què va passar aquell dia?
15: Perquè va coincidir que un cunyat meu celebrava un esdeveniment i ens va convidar amb la meva dona i ells a Portugal i va coincidir que estàvem a Portugal aquell dia i em vaig perdre aquest partit, que era, precisament me'n recordo que era amb el Ram León.
0: Ja. Vostè és menorquí, és nascut a Es Mercadal, oi que sí?
15: Correcte.
0: Però de ben
15: petit... Un dels
0: petit
15: millors va... llocs del món.
0: Un dels millors... Dono fe. Es Mercadal és un poble preciós. Preciós, si ni... no hi ha estat aquell que ens estigui escoltant, que hi vagi, perquè és molt, molt i molt bonic. Però vostè de petit va venir a viure a Santa Coloma, oi?
15: Sí. Als 5 anys, o sigui, el meu pare era d'aquí, de Barcelona, del Poble Nou, i va passar el típic. Li va tocar anar a fer l'Emili allà, va conèixer la meva mare, que era dels Castells, es van casar allà, i dels 5 germans que som, 4 vam néixer, 2 a Mercadal i 2 a Mó, i la petita, precisament, la Revetlla de Sant Joan, o sigui, fa uns dies, va néixer a Santa Coloma allà.
0: A Santa Coloma. Expliqui-m'ho, vostè va jugar al Barça i l'Espanyol?
15: Bueno, al Barça no. Vaig jugar a l'Espanyol. Vaig jugar a la Gramenet fins a arribar d'infantil i a juvenil i va coincidir una eliminatòria del Martínez La Guàrdia, que vam jugar a la Gramenet contra l'Espanyol, precisament a l'any que l'Espanyol celebrava l'ascens a primera divisió, perquè aquell havia jugat a segona divisió, i vam jugar una eliminatòria del torneig que li deien llavors Martínez La Guàrdia, precisament a Sarrià, després d'un partit que van jugar un torneig per celebrar l'ascens de primera de l'Espanyol una altra vegada, que jugava l'Espanyol, el Bilbao i l'Sporting de Lisboa, i després de la final d'aquest torneig vam jugar nosaltres contra el juvenil de l'Espanyol. Mm-hmm. I a partir d'aquí, pues, el Gilés i el Faura, que eren els entrenadors de l'Espanyol, pues, van començar a parlar amb els meus pares i amb la Gramenet per poder anar jo a jugar allà amb els juvenils, cosa que al final va passar.
0: Va jugar a l'Espanyol, tot i que m'han dit que vostè és bastant culer, eh?
15: Molt culer.
0: Molt culer.
15: Vaig estar d'entrenador fins i tot amb els galerins de l'Arça, però de tota la vida sóc molt culer. Mm.
0: Aquí estem parlant de futbol 11, però ara explicarem com va parar vostè amb això del futbol sala. Però abans hi ha un fet que és culminant, que és important. Vostè a Santa Coloma crea una fàbrica de components metàl·lics per a l'automoció, fàbrica que encara existeix i que, de fet, vostè encara... dirigeix. No sé si aquí també plega o segueix al peu del canó.
15: Bueno, de moment aquí continuem al peu del canó, i continuem com sempre hem estat.
0: I la fàbrica, en certa manera, és una mica el motor de tot plegat, del naixement de l'Indústries. Què el porta a vostè a vincular-se amb el món del futbol sala? Com va aparèixer el futbol sala a la seva vida?
15: Bueno, a mi sempre l'esport, sigui el que sigui, pues m'encanta practicar-lo i seguir-lo i estar dintre de qualsevol esport, no? Però sobretot sempre pues, havia jugat al futbol i al futbol sala pues, el primer contacte que vaig tenir jo va ser que pràcticament diria jo que va ser el primer partit que es va jugar a Espanya de futbol sala, que va ser dos equips del Lluís Eloi, aquell que havia sigut jugador del Barça i que era de Santa Coloma, i amb una pista d'allà de Santa Coloma va fer un partit de futbol sala que van jugar diversos jugadors de l'Espanyol que jugaven en aquell temps, que era el Vall Algun, de la Gramenet, i jugadors, i també em va convidar a mi a jugar aquest partit, i aquest va ser el primer contacte que vaig tenir jo al món del futbol sala.
0: I a la seva fàbrica van crear un equip, no? Em sembla que es van apuntar a la Lliga del Meilan.
15: Sí, al principi de començar a tenir l'empresa, com que a mi sempre m'havia agradat jugar i per tenir que treballar pues, i tirar endavant l'empresa poc temps tenia de practicar-ho, doncs llavors allà a la fàbrica vam ser un equipet amb la gent que érem i vam anar al Meilan per començar a jugar i vam estar 2 anys i pico al Meilan i el tercer any ja vam anar a la Federació Catalana de Futbol Sala i vam començar a jugar a tercera divisió i jo, tal com anava l'empresa creixent i agafant treballadors, pues, agafava treballadors que jugaven al futbol terra i els contratava perquè l'obligació que tenien que jugar a l'equip de futbol sala i va arribar un moment que vam tenir un equip molt maco i durant 7 o 8 anys vam anar pujant de categoria sense donar-nos en compte vam arribar a la primera divisió sense voler-ho,
0: no està gens malament. L'Indústria es crea, el crea vostè fa 51 anys, el 1975,
15: correcte.
0: Ho dic bé,
15: Va ser el 75, correcte.
0: Clar, poca gent deu saber que és el club de futbol sala més antic de Catalunya, més antic d'Espanya, i compte, a veure si ho dic bé, el segon més antic del món, darrere del Peñarol de Montevideo, és així?
15: Sí, fa anys que a través de la Lliga Nacional de Futbol Sala que van fer uns estudis i van estar mirant-ho bé i per uns mesos el primer equip del món que va haver va ser el Peñarol de Montevideo, que tothom es pensa que el futbol sala va néixer a Brasil i no és així, el futbol sala va néixer a Uruguai. I l'equip més antic del món és el Peñarol i nosaltres som el del club més antic d'Europa i el segon del món. Així és.
0: Això ja demostra el que li deu també el futbol sala al senyor Vicenç García. Ara explicava aquesta vinculació de la fàbrica, dels seus treballadors, que molts venien a treballar i evidentment passaven per l'equip de l'Indústries, no? I així doncs anaven fent teixit, no només associatiu dins de la pròpia fàbrica, sinó també alimentant el que era l'equip de futbol sala. Diria que encara té algun exjugador que treballa a la fàbrica, no? Que va estar molts anys jugant a l'Indústries i que encara el té treballant a la fàbrica.
15: Sí, sí, el Jordi Sánchez és l'únic jugador que continua encara i que està allà a la fàbrica, correcte.
0: I qui fitxava era vostè, Sempre li ha agradat del mercat, Remenar, sí, dir que ara vull fitxar aquest, ara vull fitxar aquest altre, sempre ha tingut aquest olfacte, li ha agradat això?
15: Sí, sempre. La veritat és que he vist molts partits, he vist molts jugadors i era difícil portar gent a Santa Coloma per les nostres carències econòmiques, però sempre pues, més o menys entre jugadors i sobretot el que hem treballat molt i el que sempre havia volgut jo i del que em sento més satisfet és del tema dels nanos de Santa Coloma, de la cantera i dels grans jugadors que han sortit de la nostra entitat i que Santa Coloma és coneguda, igual com Badalona és coneguda com la cuna del bàsquet i Granollers la cuna del handball, Santa Coloma és coneguda com a la cuna del futbol sala.
0: Li ha sentit a dir moltes vegades també a vostè en algunes entrevistes que d'una cosa que n'està molt orgullós és d'haver aconseguit treure joves del carrer per posar-los a jugar a futbol sala i evitar el risc d'exclusió social i de delinqüència potencial.
15: Bueno, aquest ha sigut el nostre lema de sempre, perquè Santa Coloma avui en dia és una ciutat molt maca, però quan vam començar a jugar des de l'any 75 tenia moltes carències, tenia molts problemes. Santa Coloma només sortia als mitjans informatius per coses negatives i va ser unes metes que ens vam fixar d'intentar, pues, els nanos que en comptes d'estar al carrer estiguessin practicant esport, perquè el lema nostre és primer formem persones per després formar esportistes i també, pues, que el nom de Santa Coloma sigui de les preses per coses positives i no per coses negatives.
0: De coses grans aquest club n'ha fet moltíssimes. Clar, molta gent, els més veterans, recordaran aquella final a la qual van arribar la Lliga del 98-99.

0: de mena, i haguessin guanyat o haguessin perdut, però es tenia que haver jugat a Santa Coloma i no fora de Santa Coloma.
1: Escolti, els descensos n'han viscut, també. Han perdut algunes vegades la categoria. Sempre han acabat tornant, i crec que és important remarcar-ho, a vegades tenint un dels pressupostos més baixos de la categoria, i això té mèrit.
0: Sí, nosaltres vam baixar de categoria una vegada, vam estar 3 anys de segona divisió, i llavors amb el Padú d'entrenador vam tornar a la primera divisió, i des de llavors pues, ja sempre hem estat. I una de les coses que també ens ha marcat sempre són dues coses. Una, ser l'equip que té el promigedat més baix a tota la categoria, i l'altra també estar amb els dos o tres equips que tenien el pressupost més baix. Mm. Això ha sigut una constant en tota la història nostra de primera divisió, i també pues, que nosaltres vam ser l'últim equip de primera divisió que va incorporar brasilers a la seva plantilla. Quan tots els equips ja tenien brasilers, nosaltres ens vam resistir, però al final vam tenir que acabar també portant brasilers.
1: Fer una mica d'un Atlètic de Bilbao del futbol sala, no? Una mica?
0: Bueno, més o menys.
1: Una mica. Escolti, quants diners li ha costat de la seva butxaca ser el president de l'indústria? Es ho ha calculat mai, això?
0: No ho he calculat, perquè si ho hagués calculat poder no ho hagués arribat tan lluny.
1: Millor no pensar-ho, oi?
0: Això mateix.
1: Però no ho tornaria a fer?
0: Sí, la veritat és que ha sigut molt, molt llarg, ha hagut moments de tot, però ha valgut la pena. Mm.
1: Ens ha explicat a l'inici de la conversa que va decidir, bé, per diverses raons, per edat, pel que sigui, per esgotament, doncs que era el moment doncs, de traspassar el club, i ha dit, jo crec que hem fet una bona operació, han venut el club a Everest, que és una empresa de neteja, el propietari de la qual, el Julio Gómez, serà el nou president i propietari a partir de la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol.
0: Sí.
1: Vostè està tranquil?
0: Correcte.
1: L'indústria té el futur ben assegurat? Pot estar tranquil a l'afició?
0: Bueno, la veritat és que ha costat molt trobar una persona que s'identifiqui amb el club. Ell portava estar amb nosaltres ja, aquesta era la segona temporada, perquè vas començar fa 2 anys sent un petit espònsor. L'any passat va ser un espònsor una mica més important, perquè vam portar el nom a la samarreta, i quan jo li vaig proposar l'octubre, pues, pràcticament pues, des del primer moment es va interessar, i la veritat és que estic content, perquè en principi pues, continuarà amb la mateixa filosofia que hem fet nosaltres sempre, més o menys, evidentment, seran gent nova, gent jove, gent que té idees noves, gent que pot fer moltes coses perquè té un equip molt potent de gent que nosaltres no teníem, i estic molt content, i l'únic que li he demanat és que continuï mantenint, per una banda, el nou de Santa Coloma, i sobretot que la senyera, que nosaltres l'hem portat des del primer dia a la samarreta, doncs que continuï portant-la fins temporada rere temporada.
1: I això està assegurat, eh? Hi ha el compromís, eh? La senyera no la perdem, eh?
0: En principi està assegurat.
1: Molt bé, fantàstic. Seguirem fent el xerrut de Gin Xuriguer quan arribi el vespre?
0: Pues sí.
1: Sí, oi?
0: Això és una cosa que...
1: M'han dit que és un dels seus secrets, m'han dit. El xerrut
0: bueno,
1: de Gin Xuriguer.
0: Ja, amb la gent de Menorca, és la gent que viu més anys, i segons diuen, un company vostre, el Roger de Gràcia,
1: sí.
0: Una vegada amb el Twitter, que jo no sóc gaire amant de les xarxes socials, però una vegada fa anys, un amic meu em va enviar un... Mira el que ha publicat el Roger de Gràcia al seu Twitter, i posava que estava comprovat científicament que el Gin Xuriguer era la causa de la llarga vida que tenia la gent de Menorca.
1: En moderació, no? Entenc que en moderació, però que una miqueta de Gin Xuriguer no fa pas mai mal, al contrari.
0: Això mateix, com totes les coses, una mica de tot, sempre va bé i és bo pel cos.
1: Escolti, doncs, beneït Gin Xuriguer, si a vostè li ha permès, si és la clau, el secret, que li hagi permès dirigir l'Indústries García durant més de 50 anys i deixar-ho ara perquè diu amb 80 anys potser que anem a descansar, doncs escolta'm, beneït Gin Xuriguer que ja ha fet també la seva feina. President Vicenç García, per cert, ara així em donarà pas també els següents protagonistes que tenim aquí a l'estudi. Jo no sé si vostè, que és home de futbol sala i que fa tants anys que dirigeix l'Indústries, si vostè mai ha sentit a parlar d'un torneig d'estiu de futbol sala a Castellterçol.
0: No, la veritat
1: no?
0: És que no.
1: No m'ho digui que no.
0: La veritat és que no. No, la veritat
1: ho dic perquè és
0: no
1: un torneig que té gairebé tants anys com l'Indústries García, que fa 48 edicions que es celebra, cada estiu a Castellterçol.
0: curiós, però no he sentit parlar i estic content i endavant amb aquesta iniciativa que porten tants anys, diu, i

0: I aprofitant això ara que em dius, doncs voldria aprofitar l'avinentesa que m'ho permeteu felicitar el Barça pel títol de Lliga que ha tingut, sobretot doncs, una abraçada molt gran per l'Aureli Mas, pel Jordi Torres, i sobretot molt content que a l'Adolfo hagués pogut reaparèixer amb aquest final de play-off i col·laborar ell com els altres jugadors amb portar el títol de Lliga una altra vegada al Barça.
1: L'esportivitat i el fair play sempre fins al final amb el president Vicenç García. Ara de seguida ja veurà que li explicarem la història del Castellterçol, que és una molt bona història. Senyor Vicenç García, a disfrutar en aquest cas del futbol sala des de la graderia. Molta, molta sort i gràcies per aquests anys.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
1: El Vicenç García, en directe al Tot Gira, quan passen 5 minuts de 6:15 de la tarda. Oriol Rodríguez, estan pendents de la Fórmula 1. Ara que ja tenim la graella definida, ja a aquesta hora només pendents que comenci la jornada del Mundial, perquè ara sí que tenim desert esportiu a aquestes hores.
2: La jornada mundial començarà per això molt tard, però sí que teníem un parell de coses de tennis que volíem comentar. Torneig de Mallorca, Davidovic s'ha imposat a Queen a la final per 7-6 i 6-3, és un torneig sobre l'herba, i també pendents del que passi a la final d'Eastbourne, també el Regne Unit és un dels tornejos per avisar a Wimbledon. Saps què passa? El Regne Unit, que plou, i per tant aquesta final la tenim amb 2-1 entre Humbert i Bergs. El primer set, Humbert guanya per 2-1, però s'ha de resoldre això del temps, perquè si no, no podrem continuar amb aquesta final, i per tant les pantalles avui, fill, estan seques com una mala cosa.
1: S'acosta l'estiu, o ja som a l'estiu de ple, i per tant l'activitat esportiva baixa. Molt bé, ara li explicàvem al Vicenç García que li volíem explicar la història del torneig de futbol sala d'estiu de Castellterçol. A veure, ara que parlàvem de l'Indústria, és un club històric del futbol sala mundial, avui ens fa il·lusió poder-vos explicar també la història d'un torneig molt nostre de futbol sala, històric, de casa nostra. Parlem del torneig d'estiu del futbol sala de Castellterçol. Un torneig que, atenció, ara ho dèiem, arriba a les 48 edicions. 48, és a dir, que és gairebé tan veterà com l'Indústries, que ja ha complert els 51 anys. És el més antic, aquest torneig, de tot l'estat espanyol. I ens acompanya aquí l'estudi 5 de Catalunya Ràdio la seva coordinadora, que és l'Alba Bou. Hola, Alba, com estàs?
3: Hola, bones.
1: I benvinguda aquí al Tot Gira, gràcies per venir aquí en directe.
3: Gràcies.
1: Ho he dit bé, 48 edicions.
3: Sí, 48 edicions consecutives. I és el torneig, sempre diem, més antic d'Espanya, i llavors ens fa sempre molta il·lusió que any rere any el podem dur a terme, i a més que hi ha molts equips sempre, i que és com, jo penso, un esdeveniment que va més enllà només com del futbol sala, no? Que també és com un moment de reunió social de la gent de la comarca, dels voltants...
1: De la comarca, però venen equips de tot arreu.
3: De tot Catalunya, exacte.
1: Quants equips hi ha al torneig?
3: Aquest any hi ha 77.
1: 77. Això equips. Vol dir que entenc que hi ha moltes categories de diferents edats, no sé si categories femenines també.
3: Sí, tenim des de benjamí fins a veterans de masculí, i llavors de femení hi ha dues categories, que són la cadet juvenil i una sènior.
1: Clar, 48 edicions. Ara, si parlàvem amb Vicenç García, que ens diu que ell va fundar l'Indústries fa 51 anys, que com aquell qui diu, el futbol sala estava començant a caminar, el torneig de Castellterçol es crea quan aquest esport encara és...
3: Sí.
1: S'està començant a practicar aquí al país.
3: Jo sempre dic que va com molt de la mà, perquè, de fet, la primera competició oficial de la Federació Catalana de Futbol va ser la temporada 77-78.
1: 77-78.
3: I el futbol sala d'estiu de Castellterçol comença l'any 78. Per tant, dic, és com, va com molt de la mà, no? Val. Perquè els inicis, no, del futbol sala... Crec que, bueno, que som una part important d'aquest esport, i que, a més, sempre dic, no, que hi han passat jugadors importants dins del món del futbol sala i del futbol. Mm. Per tant, que som un referent de torneig.
1: Veu començar aquesta edició, la 48a edició, la veu començar aquesta setmana, oi?
3: Sí, el dijous.
1: El dijous. I el fins dijous. Quan s'allarga?
3: Fins al 10 d'agost. Fem les finals repartides...
1: Oh, sí. Molts dies, Déu-n'hi-do.
3: Hem comptat abans i eren 28 dies de futbol sala.
1: Sí, pràcticament un mes. És a dir, si algú va a Castellterçol qualsevol dia d'aquest mes de juliol,
3: exacte,
1: si passa pel pavelló, perquè entenc que això es juga al pavelló...
3: Sí, en el pavelló juguen Casanovas de Castellterçol.
1: Un únic pavelló, i allí s'hi juguen tots els partits.
3: Sí.
1: Per tant, l'activitat deu començar ben d'hora al matí, deu acabar ben tard al vespre.
3: Comença a les 4 de la tarda.
1: Ah, la tarda.
3: I l'últim partit comença a les 11 menys 20.
1: Ostres, les 11 menys
3: Llavors, fins a quarta 12 hi ha partit sempre.
1: Val. Cap de setmana també o no?
3: No, dilluns-divendres.
1: De dilluns a divendres. Com és això que el cap de setmana no hi ha competició?
3: Mira, jo crec que ens ho prenem com a descans. Sí que és veritat que, per exemple, les finals les fem repartides en dos dies. Divendres hi ha unes finals i dissabte n'hi ha unes altres, va, per no allargar tant el procés d'entrega de premis.
1: Quanta gent esteu en l'organització? Perquè entenc que el poble s'hi deu volcar bastant.
3: Sí, sí, entenc. O sigui, és un torneig que, a més, a part de la Junta del Club Futbol Castellterçol, que som els principals organitzadors d'aquest esdeveniment de l'estiu, també comptem sempre amb la col·laboració de persones que treballen al xiringuito, fent taules, fent el control d'arbitratges i tot, i també no comptem amb ajuda de Ràdio Castellterçol, que ens fa sempre les transmissions dels
1: partits. Ah, transmissió en directe? Home,
3: sí. Les finals es fan pel canal de YouTube de Ràdio Castellterçol, i venen comentaristes professionals com un d'Esport 3, que és el Xavi Lorente.
1: El Xavi Lorente, sí, el narrador d'Esport 3.
3: Que ve a donar una mica més de professionalització al torneig. I fem això, i a més també sempre que volem fer una activitat, ja sigui amb els gegants que ens col·laborin, amb els diables de Castellterçol, sempre dic que és un torneig que està molt arrelat al poble, tothom se l'estima molt, perquè tothom hi té alguna persona que algun cop o altre ja ha jugat, i penso que és un torneig d'alt i per al poble, i que s'ha obert, ha traspassat les fronteres perquè vingui també gent de
1: fora. Ara, per exemple, si l'Oriol i jo, servidor, som molt dolents jugant a futbol sala, tot i que aquí a Catalunya Ràdio teníem... Bé, encara tenim un equip de futbol sala.
2: Nosaltres coneixem la dansa de Castellterçol.
3: Meravellosa!
1: Si entrem en temes, diguem-ne, de cultura popular, aquí no, l'Oriol és el que... Però si ara, per exemple, l'equip de futbol sala de Catalunya Ràdio es vol apuntar, podríem? Hauríem de trobar una categoria en la qual encaixéssim?
3: Sí, veterans.
1: Gràcies. Veterans. Gairebé tenim tants anys com el torneig de futbol sala de Castellterçol, eh? Vull dir,
3: doncs,
1: són veterans.
3: Si voleu venir, l'any que ve tenim les portes ben obertes.
1: Sí, trobaríem encaix, eh?
3: I tant, sí, perquè de veterans aquest any hi ha 7 equips.
1: 7 equips.
3: Que és bastant, perquè sempre és la categoria potser que ens costa més, no?, mantenir, perquè, clar, veterans és a partir de 35 anys, llavors hi ha els de 35 i els de 50 i pico, 60, que costa.
1: Bé, de fet, aquí a Catalunya Ràdio, a la redacció d'Esports, hi tenim el Biel Cadilla, que avui no el tenim aquest cap de setmana, que... té a casa Castellterçol i sempre, durant molts anys i anys i anys, sempre m'ha parlat del torneig d'estiu i, de fet, aquesta setmana em va passar una fotografia d'ell formant part d'un dels equips fa molts i molts anys d'aquest torneig d'estiu de Castellterçol.
2: I també tenim l'Alfons Gorina, que també té una edat decrèpita, que també havia jugat a futbol sala i, per tant...
1: A veure, és més jove que tu.
2: Per tant, ja, però jo ja estic a la jubilació, que no comencem a fer un equip per poder venir al torneig de...
3: Home, si voleu, doncs
2: de Castellterçol, l'any que ve.
1: Ara Gorina, tu jugaves a futbol sala, oi?
2: Sí, Gorina.
1: Encara jugues a futbol sala o no?
4: No. Jo ara, si jugués a futbol sala, se'm trenca tot el cos.
1: Escolta,
4: però...
1: ens estan dient
2: això
1: que
2: no
1: podem formar un equip de Catalunya Ràdio i anar a participar l'estiu que ve al torneig d'estiu de futbol sala de Castellterçol. No, home, no, de porter no, Gorina.
4: Sí, de porter és l'únic que serveix.
1: Escolta, Alba, et volia preguntar també... Sí. Jugadors mítics, entenc que amb tants i tants anys que s'ha disputat aquest torneig d'estiu de futbol sala Castellterçol, algun jugador mític deu haver passat.
3: Sí, mira, començo pel de David Álvarez, que és l'actual jugador del Pozo Murcia de futbol sala.
1: És el capità, si no recordo malament, del Pozo.
3: I capità també va ser de l'Indústria, si no dic malament.
1: Val.
3: I llavors també ell va jugar moltíssimes edicions, perquè a més està molt arrelat al poble de Castellterçol.
1: D'acord.
3: També hi ha jugat actual jugador del Barça de futbol sala, Eric Martel.
1: L'Eric Martel, sí.
3: L'Eric Martel també hi va jugar, jo diria que 2 o 3 anys, amb la categoria sènior. Fa poc, a la categoria de veterans, va venir un exjugador de l'Espanyol, que és el Lardín.
1: Sí, en Jordi Lardín.
3: El Jordi Lardín. Alejandro Valde.
1: Home, aquí tenim nivell. Entenc que el Valde hauria ser més de jovenet, perquè no
3: sí,
1: crec que el Barça el permetés anar a jugar a Castellterçol.
3: No, quan era super, super petit.
1: Molt petit, sí. D'acord.
3: I, no, mira, no em vull deixar ningú, però... No,
1: pot ser que en Miquel Feixas...
3: Feixas venia amb el David Álvarez.
1: Amb el David Álvarez, però no va participar.
3: No.
1: És a dir, venia d'espectador.
3: Venia d'espectador, sí.
1: Bé, perfecte.
3: Però penso que més gent, també hi havia l'Eric Panés, que també és actual jugador de primera divisió, no aquí a Espanya, de futbol sala, i jo crec que és un espai molt de formació, molt... que a més sempre dic, no?, que la Federació Catalana de Futbol és qui porta els arbitratges, per tant, que sempre estem sota el seu paraigües de la legalitat, així.
1: Molt bé. Festa Major de Castellterçol, quan és?
3: El quart diumenge d'agost.
1: Quart diumenge d'agost, que és quan aquí Oriol et referies...
2: Sí, la dansa de Castellterçol.
3: Sí, el diumenge i el dilluns. Oh!
1: Aquesta és la dansa, no? Mira, veus, la tenim.
3: Pell de gallina, escolta, això.
1: És aquesta, no, la dansa?
3: Sí.
1: I què feu a la dansa de Castellterçol?
3: Mira, a la dansa es balla el diumenge i el dilluns a la plaça de l'Ajuntament. Diumenge és el dia com més presidencial, que es fa com més protocolari, on hi ha les persones convidades, i llavors ho ballen 6 parelles, formades per noi i noia, i llavors és com el dia més oficial, no?, que venen convidats, es fa a la dansa de Castellterçol llarga i el ball del Ciri curt, i dilluns té un caire ja més festiu, que és la dansa curta per fer un tastet, i el ball del ciri llarg, on ja ballen amb l'almorratx, estira colònia, i la plaça fa aquell perfum de festa major i de flaire, que és...
1: No sé si, Alba, disfrutes més parlant del torneig d'estiu de futbol sala de la festa major de Castellà.
3: Heu tocat a les dues coses que m'encanten. L'he ballada tres vegades, llavors com...
1: Ets de Castellterçol, no?
3: Sí.
1: És una pregunta òbvia, però vaja.
3: I en Cadrella, sí.
1: Molt bé, fantàstic.
3: Sí.
1: És alguna pregunta més, Oriol, sobre les tradicions de Castellterçol?
2: M'encanta, però quart diumenge d'agost, això es mou en el calendari.
3: A la plaça.
2: Perfecte.
3: Sí, és sempre el quart diumenge d'agost, llavors és diumenge
1: i aquell que no hagi estat mai a Castellterçol, qui vagi, perquè és un poble preciós.
3: Ja podeu venir fins al dia 1 d'agost. 31 de juliol i 1 d'agost són les finals. Per tant, si veniu
1: al
3: pavelló, podreu gaudir de futbol sala.
1: I fer un tomb pel poble.
3: I molt bon ambient,
1: I veure la casa d'Enric Prat de la Riba.
3: Exacte, el primer president de la Mancomunitat de Catalunya.
2: I l'equip, la temporada que ve, escolta, quan el tot gira, continua, però no hi ha res d'esport, No hauríem de descartar fer un equip i anar al torneig de veterans a fer el paper de la trista figura, però
1: de la molt trista figura. Sí. Vés a saber si no ens acabem en penedit.
2: Però arribaríem.
1: Alba, moltíssima sort i que segueixin davant aquest torneig i que ens acostem al 50è aniversari, que aquí farem festa grossa.
3: Sí, moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Gràcies per venir a la gira. Adéu. S'ha de dir que l'Alba fa temps que em va contactar per Instagram demanant, home, heu de parlar al Tot Gira del torneig d'estiu de futbol sala Castellterçol. Has de venir un dia al Tot Gira i ens ho expliques en directe. Molt bé, a veure, Corina, per on pares? Aquí. Col·loca't, que toca el teu espai, perquè ara fins a les 6 de la tarda...
4: No he donat un ordinador que no està engegat, per tant, necessito un altre.
1: Obre la pantalla que pertoca, Corina.
4: Sí.
1: Ho tens tot a punt? Adéu, Alba, que vagi bé. Gràcies. Vinga, les coses del Gorina.
5: Les coses del Gorina.
1: Per cert, trobo que fa molta calor aquí a l'estudi, no? Podríem baixar la temperatura, Oriol, o què?
2: És que em sembla que quan està això 24.0, però
1: baixa
2: que és calorós.
1: Bé, les coses del Gorina, parlàvem la setmana passada, al fons, de les pioneres de l'esport, aquelles que van iniciar això del futbol femení a l'estat espanyol, amb aquesta pel·lícula que s'acaba d'estrenar. I avui dediquem aquestes coses del Gorina a dos pioners.
4: Correcte. En aquest cas, dos pioners de raça negra que van trencar barreres en els seus respectius esports, i ho fem a partir de dues pel·lícules que podeu trobar a diverses plataformes. En primer lloc, ens centrem en el jugador de béisbol Jackie Robinson. Era el protagonista de la pel·lícula 42 del 2013, que podeu trobar a Prime Video i Apple TV.
6: Jackie Robinson. Negro jugando con blancos.
7: Hazme caso y recuerda esta fecha. Los negros acabarán echando a los blancos del béisbol.
4: Doncs això, la pel·lícula es diu 42, el títol no té massa misteri, era el dorsal d'aquest mite del béisbol. Robinson va néixer el 1919 a Georgia, va tenir una vida dura, net d'un esclau i el menor de 6 fills d'una família que va ser abandonada pel seu pare quan només tenia 6 mesos, Jack Robinson. Van ser els seus germans, alguns d'ells grans esportistes, qui el van incentivar a practicar esport per trobar una mica allò de sentit a la vida, i a la universitat ja era un gran esportista. Practicava bàsquet, era gran expert en salt de llargada, tennis, béisbol i futbol americà, que de fet en aquell moment és on més destacava. Jugava de quarterback, arribant a ser l'estrella dels UCLA Bruins. Alerta que aquesta carrera va quedar truncada quan va ser cridat a files durant la Segona Guerra Mundial i se li va fer un consell de guerra al negar-se a seure a la part de darrere de l'autobús segregat de l'exèrcit, com aquell exemple d'aquella dona...
1: Ho recordo, sí.
4: Recordarem...
1: Ho recordo, i tant.
4: Tantes vegades, no? Fet pel que el van acabar donant de baixa de l'exèrcit, això sí, llicenciat amb honors. Va començar llavors a jugar pels Kansas City Monarchs i va ser on va cridar l'atenció de Branch Rickey, el propietari dels Brooklyn Dodgers.
8: Señor Ricky, ¿qué quiere?
9: Hablar de béisbol, Jackie. Te veo jugando en primavera con nuestro filial de Montreal. Si juegas allí, podrás jugar aquí, con los Dodgers. Los Brooklyn Dodgers de los blancos.
4: Aquesta veu que sentiu és la de Branch Rickey a la pel·lícula Alerta. Qui l'interpreta? Harrison Ford. I ho dic perquè és sorprenent, que és una pel·lícula que aquí, per exemple...
1: 2013, m'has dit, aquesta pel·lícula?
4: No es va arribar ni a estrenar, perquè pensaven que això del béisbol aquí no interessava, però als Estats Units va ser un fenomen, va ser una pel·lícula número 1 a taquilla. I aquest Branch Rickey va ser un visionari que va tenir clar que Robinson era el jugador ideal per trencar el tabú dels jugadors negres a l'esport professional.
8: Senyor Rickey, ¿por qué lo hace?
9: Mi negocio es el béisbol. Contigo y con los otros jugadores negros que vendrán, espero formar un equipo que gane las series mundiales.
1: Insistim que ens estem situant als anys 40, post-Segona Guerra Mundial, eh?
4: Correcte. Mira, 15 d'abril del 1947 és quan finalment es produeix el debut de Jackie Robinson amb els Dodgers, aconseguint, a més, en el primer partit, la seva primera carrera guanyadora. Però el primer any, com pots imaginar, va ser molt complicat per ell. Insults racistes, amenaces de mort, llançaven gats negres al camp
1: gats
4: quan ell
1: jugava. Gats negres llançaven?
4: Sí, sí, de tot. Rivals que li escopien, li llançaven la pilota intencional al cos, o es negaven a jugar contra ell, com els St. Louis Cardinals, que van arribar a declarar-se en vaga per no haver de jugar contra Jackie Robinson, fins i tot patint boicot per part dels seus companys, els Dodgers.
5: ¿Por qué creéis que Rickey nos ha traído a Panamá? Para acostumbrarnos a aficionados negros. Quiere más negros en nuestro equipo y espera que nos sintamos cómodos con Robinson.
10: Bien, escuchad. Nosotros, los Brooklyn Dodgers, no jugaremos en el mismo estadio que Jackie Robinson.
5: Eso es.
4: Robinson, per això, va perseverar i només dos anys més tard, quan ja s'havia aconseguit guanyar el respecte dels companys i dels rivals, va ser anomenat millor jugador de la temporada. L'impacte de Robinson sobre els Dodgers va ser evident. A les 10 temporades que va estar a l'equip de Brooklyn, van arribar 6 vegades a la final i va disputar 6 vegades l'All-Star. Al desembre del 1956 va canviar d'equip i va marxar als New York Giants, però només un mes després va anunciar la seva retirada. Ja retirat, es va convertir en tot un referent dels drets per la raça negra, lluitant contra la segregació racial, i com a activista polític es va encarregar de diversos projectes per millorar les vivendes dels negres. Es va relacionar amb gent tan important com Martin Luther King, John Kennedy, Nixon, Eisenhower... Malauradament, va morir jove, el 1972, amb només 53 anys i per culpa de la diabetis. T'explico una cosa una mica dramàtica, i és que l'actor que l'interpreta a la pel·lícula, Chadwick Boseman, conegut per ser el Black Panther, per exemple, de la Marvel, va morir 10 anys més jove encara, amb només 42 anys. Amb 43 anys, perdó. 1997, 50 anys després del seu debut a les grans lligues de béisbol, es va decidir retirar el seu dorsal número 42, no només dels Dodgers, sinó de tots els equips de la Lliga en homenatge. Bé, un fet que és gairebé insòlid, no?, en l'esport. Però Jackie Robinson no estava sol. En paral·lel a ell, pràcticament, un altre esportista negre també escrivia pàgines de llegenda. I ara m'agradaria inaugurar una nova secció d'atletisme al tot gira i li direm... M'ho acabo d'inventar. El xic groc.
1: Avui tenim xic groc.
4: Sí, sí, avui tenim xic groc i, doncs, escolta, és la primera secció del xic groc dins de les coses del Gorina. I el nostre primer protagonista d'aquesta nova secció és Jesse Owens.
11: La llebre.
1: Ai, que si t'escolta el Pere Bosch s'enfadarà, que li estàs prenent la sintonia.
4: No, el vaig avisar.
1: Ah, d'acord, vas demanar permís, molt bé, així m'agrada.
4: Sí. A veure, segurament no coneixies tant a Jackie Robinson, però Jesse Owens sí que el tens més situat,
1: sí,
4: no?
1: Sí, home, i tant.
4: Doncs escolta, ho fem a partir de la
1: suposo
4: pel·lícula...
1: Suposo que em parlaràs de l'Heroi de Berlín.
4: Exacte.
1: Grandíssima pel·lícula, em va agradar molt.
4: Sí, et va agradar?
1: Sí.
4: Del 2016, i que també la podeu trobar a Prime Video i a Movistar.
12: Eres el mejor. El hombre más rápido de la Tierra.
13: ¿Y tú quién eres?
14: Soy Jesse Owens.
15: Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
14: ¡Wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais?
13: Pues a las duchas.
14: No hasta que acabemos nosotros.
4: Com et dic, una vida paral·lela a la de Jackie Robinson.
1: És una història segurament més coneguda pel gran públic de Jesse Owens, bàsicament també perquè... d'alguna manera o altra, tots hem conegut la història d'aquell gran atleta de raça negra, que va desafiar al propi Hitler en aquells Jocs Olímpics de Berlín.
4: Correcte, la seva cara, tot i que ara t'explicaré que no va ser exactament com se suposa que va ser, però ara t'ho explico. Bé, també una vida complicada, eh? Va néixer el 1913 en una altra zona complicada per la raça negra als Estats Units, com Alabama, el menor de 10 fills, i el seu antic nom en realitat era James Cleveland. Clar, li deien J.C., J.C., i amb el seu accent sureny es va convertir en Jesse, Jesse Owens, quan realment era J.C., a seques, no? Jesse treballava en un taller de calçat per guanyar-se la vida i va ser allà on Charles Riley va començar a entrenar-lo, deixant que entrenés abans de l'horari escolar perquè a la tarda havia de treballar allò per portar una mica de sostén a la seva família. A l'Universitat Estatal d'Ohio va destacar, aconseguit 8 títols de la NCAA i se'l coneixia com la bala. Una bala, això sí, que s'havia d'allotjar fora del campus amb la resta d'atletes negres, demana menjar sempre per emportar en els restaurants quan viatjava amb l'equip d'atletisme i assistir a menjadors o a hotels només per negres.
11: Riley es un hombre inteligente, pero hoy te he estado observando y debo decirte que no sales bien, te falta ritmo y tu postura es desastrosa. Se puede solucionar, es fácil, pero para ganar no basta con un par de piernas, ¿de acuerdo? Se gana aquí arriba.
4: Va aconseguir, això sí, marques espectaculars en velocitat i salt de llargada i el 1936 va arribar la seva gran oportunitat.
11: ¿Quieres una medalla de oro?
16: Sí, claro.
11: ¿Quieres ganarla en Berlín?
16: He oído que allí no les gusta mucho la gente de color.
11: Bueno, creo que aquí en Columbus tampoco. ¿Será un problema?
1: Estem parlant dels Jocs Olímpics de Berlín del 36, per tant, abans que esclati la Segona Guerra Mundial i amb els nazis al poder.
4: Correcte. De fet, on pretenien demostrar la seva superioritat, no?, de la raça ària. Durant els Jocs, Jesse Owens havia d'anar escortat per soldats cada vegada que sortia de la Vila Olímpica, però això sí, el seu rendiment a dins dels Jocs Olímpics va ser espectacular, és història.
17: El ganador de la final masculina de los 100 metros lisos es Jesse Owens, con un tiempo de 10,3 segundos.
4: Jesse Owens guanya la primera medalla d'or el 3 d'agost del 1936 als 100 metres llisos. El dia següent també triomfa en el salt de llargada i el dia següent també als 200 metres llisos.
1: És a dir, 3 ors seguits en 3 dies.
4: En 3 dies. I re, una mica més tard, el 9 d'agost, s'emporta el quart d'or en la cursa per relleus. Passarien 48 anys fins que un altre atleta, Carl Lewis, ni més ni menys, igualés la marca de 4 medalles d'or als Jocs Olímpics, en aquest cas va ser a Los Angeles 1984. Curiosament, va ser el propi Jesse Owens qui va declarar posteriorment en una entrevista que, en contra del que s'acostumava a dir, Adolf Hitler el va felicitar i li va donar la mà, això sí, a les interioritats de l'estadi, mai en públic. Diu que ell conservava la foto, com en aquell moment, un record preuat, no?, dels seus èxits. En canvi, en el seu retorn als Estats Units, va estar ple d'altibaixos, perquè sí, se li va fer una rua pels carrers de Nova York, però, en canvi, el president demòcrata Franklin Roosevelt mai el va convidar a la Casa Blanca, com s'hi va fer amb la resta dels atletes guanyadors. Jesse Owens, potser per aquest motiu, va ingressar en el Partit Republicà i en diversos mítings va deixar clar que Roosevelt mai l'havia felicitat pels seus èxits i s'encarregava molt de recordar que Hitler sí l'havia felicitat, en canvi, no? Curiós. Owens es va dedicar a fer shows per guanyar-se la vida corrent contra cavalls i fent números i alguna vegada li han preguntat: no és una mica denigrant que algú que ha guanyat la medalla d'or hagi de fer aquests números per guanyar-se la vida? I ell contestava: sí, però què vols que faci amb la medalla? Que me la menge? Com dient, no tinc diners. No se li va donar cap tipus de suport un cop va tornar als Estats Units. Va acabar treballant amb una gasolinera i arruïnat. El 1966 el van jutjar per evasió d'impostos. Va morir també relativament jove, el 1980, amb només 66 anys. Això sí, l'habitació on es va allotjar durant els Jocs Olímpics va ser convertida en un petit museu amb fotografies dels seus èxits. Ara ve la cosa curiosa per acabar, David. La qüestió és que la història de Jesse Owens podria haver estat la d'un altre home, perquè qui va quedar segon a la cursa dels 200 metres en aquests Jocs Olímpics de Berlín el 1936 també era un atleta negre i, per tant, podria haver estat ell el gran pioner. Però el seu nom va quedar a l'ombra, tot i que ell va viure més a prop de ningú els èxits de les dues persones que han estat els protagonistes d'aquesta secció. Perquè qui era aquest que va quedar segon darrere de Jesse Owens? Mac Robinson, germà també de Jackie Robinson, jugador boníssim dels Brooklyn Dodgers.
1: Ho has acabat lligant.
4: Sí, sí, doncs, totalment.
1: Gran història. Avui, Jackie Robinson, protagonista d'aquesta pel·lícula 42 del 2013, que podeu trobar a Prime Video i a Apple TV, i Jesse Owens, protagonista d'aquesta pel·lícula que es diu...
4: L'heroi de Berlín.
1: L'heroi de Berlín, que recorda la gesta de Jesse Owens als Jocs Olímpics de Berlín del 36, i que...
4: També podeu trobar a Prime Video i Movistar,
1: això
4: per
1: mateix
4: exemple.
1: Prime Video i Movistar. Gràcies, Alfons, que vagi molt bé.
4: A vosaltres, fins ara.
18: Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
19: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
18: O Vilablareix.

0: punts per guanyar.
1: Diumenge 5, el Tot Gira.
2: Són les 6. Notícies amb la Gemma Bonet. Gemma, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. S'ha acabat el Comitè Federal del PSOE a Madrid, on el líder del partit i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la resposta dels socialistes contra la corrupció. També ha donat el tret de sortida a la campanya electoral pel 2027. Ha estat una trobada sense sorpreses ni estridències amb Emiliano García Page com a única veu crítica. Anem a Madrid. Alba Gil, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Han estat gairebé 7 hores de comitè federal. Era, recordem-ho, la primera gran reunió després d'un any marcat pel degoteig de casos judicials i ha intervingut més d'una trentena de persones, però l'única veu crítica, com deies, la del president de Castella-La Manxa, que ha reclamat autocrítica i garanties que no hi ha finançament bé del partit. També ha estat l'únic, ens diuen fons de la direcció d'aquí de Ferraz, que ha parlat obertament dels fronts judicials. En general, però, un comitè federal plàcid, en bons termes, sense grans discrepàncies i en què Sánchez ha deixat clar que té més ganes que mai de tornar a guanyar el 2027. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra l'altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat ràpidament a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets i també volen aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana. I una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia i diverses persones han alertat que havien tret de l'aigua una banyista inconscient. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes. I aquesta tarda es fa al centre de Barcelona la marxa de l'orgull LGTBIQI+, en què participen més de 50 associacions socials i veïnals. L'objectiu és la reivindicació dels drets del col·lectiu. Barcelona, Montse Mir, bona tarda.
5: Bona tarda, començarà amb retard. De moment la gent s'està agrupant aquí sota un sol de justícia a la plaça de la Universitat de Barcelona. Àngel Camacho, de la Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, ha explicat que no és casualitat que aquesta mateixa setmana l'Observatori LGTBI-Fòbia hagi informat en un escrit que hi ha hagut durant el 2025 més de 300 agressions a Catalunya.
6: Creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
5: Els organitzadors també es desmarquen del Pride de Barcelona. Diuen que no és una manifestació, sinó una rua festiva en clau de benefici econòmic i també commemoren avui la primera manifestació que hi va haver per l'alliberament sexual ara fa 50 anys. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Molt bé, gràcies, Gemma, que vagi bé.
3: Fins ara, bona tarda.
1: Estàs escoltant el Tot Gira.
7: Més val que calleu ara.
1: Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
7: La mare quin va parir.
1: Amb David Clopés.
8: Segur posi ordre.
2: Del Tot Gira, hem obert programa a les 4 de la tarda, tancarem a les 9 de la nit, a partir de les 7, hora mundial. Hora mundial amb la Sònia Gelmà, ja a punt d'agafar l'avió per tornar cap als Estats Units. Aquesta passada matinada ha estat seguint el partit d'Espanya a Guadalajara, a Mèxic. En parlarem també amb el Ricard Torquemada, amb en Joan Verdú i la Mireia Vera, avui el nostre equip d'analistes, per explicar com queden aquests setzens de final del Mundial. Avui, de fet, es tancarà la fase de grups. Demà ja comencen aquests setzens de final. De seguida, per cert, ens visiten aquí, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, els herois d'Igualada, campions de l'Hockey Lliga, dimarts passat, en una grandíssima remuntada, culminada a la pista del Liceo a Riazor. I tenim ja a les nostres xarxes un munt de contingut disponible.
9: Sí, deixa'm dir que he vingut pel passadís abans d'entrar a l'estudi, i hi ha la gent de l'Igualada i la Copa.
2: La Copa,
9: que és més gran
0: semblant del que sembla. Els he dit, la puc tocar, i em diuen, ara sí. Ja sabeu la superstició de no tocar-la abans de
8: pesa,
0: la final.
8: Ja l'he agafada i
0: sí, pesa. Sí. Doncs mira, xarxes, destaquem que si entreu a la via al web de Catalunya Ràdio i ja hi trobareu el nostre sentit homenatge al Martí Trilla, mort aquest divendres, company de la redacció d'esports de Catalunya Ràdio durant molts anys, especialista en motor. Hem pogut parlar amb el Lluís Moll, amb el Joan Porcat, i també sentir com era el Martí a la ràdio. Per tant, a l'app i al web de l'emissora, el nostre homenatge al Martí Trilla.
9: I una abraçada de nou a la família del Martí.
2: Molt bé, passen 5 minuts de les 6 de la tarda. De seguida, insisteixo, rebem la gent de l'Igualada aquí a l'estudi, però abans hem de parlar de bàsquet, perquè ja sabeu que la temporada es va tancar el dia de Sant Joan amb el quart i definitiu partit de la final ACB. Va guanyar el València per 3-1 i avui ja no ha fet falta que jugués el 5è partit entre València i Barça. Ara tenim finestra FIBA de seleccions. Dijous de la setmana que ve, Espanya juga contra Dinamarca a Madrid, en partit de classificació per al Mundial, i demà, a les 12 del migdia, la nostra selecció, Catalunya, tornarà a jugar un partit 3 anys després. Demà al Nou Congost de Manresa, Catalunya, Gran Bretanya. Xevi, demà seràs al Congost per seguir aquest partit. Quin equip presenta Catalunya?
10: Una barreja de jugadors de Lliga ACB, més jugadors amb molta experiència, com per exemple Guillem Vives, de la Penya, Pep Busquets, del Girona, o Aleix Font, del Bilbao, que ha coincidit amb el seleccionador Jaume Ponsarnau. Alguns jugadors també interessants de veure, com Jan Platiu, per exemple, jugador format al planter de la Penya, que ha jugat a la NCA, i jugadors de la segona categoria amb cert renom, també, com Jaume Lobos, en recordeu, aquell jugador que jugava a Lleida, ara en un altre equip a la Lliga Challenge, com Robert Cusialls, com Adrià Domènech, etcètera, etcètera. Molts dels jugadors que volien, els seleccionadors, no han pogut venir, o bé perquè estan en aquesta finestra amb la selecció espanyola, és el cas de 4 jugadors, Bassas, Paulí, Parra i Oriola, o bé perquè alguns tenen vacances i ja estan fora, com Ricky Rubio o Iancuba Sima. Jugaran contra la Gran Bretanya, un equip que sí que presenta una plantilla amb els bastant habituals. És cert que no hi ha els jugadors de la NBA, que pràcticament no hi són mai, jugadors tan coneguts com Manu Novi, per exemple, però sí que hi ha jugadors com Gabriel Olaseni, fitxat pel Saragossa a final de temporada, com Carl Witte, el jugador de Venècia, o com Luke Nelson, ex del Betis, i ara jugant a Hongria, al Sopron.
2: Molt bé. Mira, aquesta hora, d'aquí una estona, crec que hi ha sessió d'entrenament de Catalunya abans del partit de demà, que es farà al Congost. Tinc el telèfon al seleccionador, en Jaume Ponsarnau. Jaume, què tal? Com estem? Bona tarda.
11: Bona tarda. Estem ara, bé, il·lusionats.
2: Ara marxeu, no? Ara agafeu l'autocar i marxeu cap al pavelló, oi que sí?
11: Sí, anem a entrenar, a treure una segona sessió. En tenim molt poques. No? I va. mirem d'aprofitar-les doncs, per estar al màxim de bé possible. I bueno, que ens conjuntem i que pues, intentem demà jugar doncs, tots a la mateixa pàgina.
2: Anava a dir, encara bo que podeu fer dos entrenaments, que, per exemple, quan juga a Catalunya de futbol, un entrenament i encara gràcies, eh?
11: Bueno, en el bàsquet, el fet de poder entrenar, com farem aquesta tarda, quasi sense contacte, sense ritme, doncs es permet treure doncs, una miqueta més de concepte, i perquè en tinguem una miqueta, no?, demà pel partit. Al matí sí que hem pogut treure un bon entrenament i estem molt contents perquè la gent està força bé i està, sobretot hem vist que estan amb ganes.
2: Ja tocava, 3 anys sense la selecció.
11: Va, el nostre bàsquet és un bàsquet reconegut arreu, no?, i crec que ha sigut referent a moltes parts del món. Tinc gent bueno, que ho ha sigut tot, no?, amb aquest esport. I bé, doncs, malauradament tardem massa, no?, a poder fer la festa del nostre bàsquet. Però, bueno, s'ha pogut fer, i ha costat, eh? S'ha pogut fer i mirarem de fer-ho, doncs, com dia abans, no?, tots amb la màxima il·lusió i, evidentment, amb la responsabilitat d'esforçar-nos, no?, i fer-ho el millor possible.
2: Clar, hem d'anar... Estem abocats, i amb altres esports passa el mateix, abocats a buscar les finestres de seleccions, però això també té la part negativa, doncs, de perdre algun jugador important, ara ho deia en Xevi, no hi serà en Joel Parra, en Ferran Bassas, l'Oriol Paulí. Tot i així, la selecció que tindràs a les mans, t'agrada, Jaume, el que veurem demà al Nou Congost?
11: Mira, a mi sobretot el que m'agrada és que hi ha ganes, no? I això és important. Doncs que hem pogut fer una selecció amb una bona barreja d'experiència i de joventut, i bueno, doncs això jo crec que ens pot donar doncs, aquest punt d'espurna, no?, d'il·lusió. Evidentment hi ha molts jugadors que fa dies que han acabat doncs, la competició i no estan amb el seu millor moment de forma, però estan amb ganes, no? I bueno, ja intentarem moure per tindre el màxim d'energia possible l'equip i fer-ho molt bé.
2: Veu intentar negociar amb la Federació Espanyola que encara que estiguessin convocats per Espanya poguessin venir ni que fos a jugar alguns minuts. Ho dic perquè, clar, Espanya juga a Madrid, és a dir, no juguen fora, i juguen dijous.
11: Bueno, hi ha circumstàncies en tot això. Una és la normativa FIBA, no? I que aquesta no ens la podem saltar. El que sí que et diré és que els jugadors que van amb la selecció espanyola tenen ganes d'estar amb nosaltres. És més, demà miraran de participar d'alguna manera en la festa perquè volen sentir, senten part d'això i volen viure-la.
2: És a dir, ser a la grada d'alguna manera, però evidentment no poder-se vestir de cura, eh? Seria això.
11: Exacte, o a la grada o no tan a la grada, ben apropet de la banqueta.
2: Si els poguessis tenir a tots, és a dir, a tots els que poguessis tenir, sé que és una pregunta clàssica, eh? Però quin paper podria fer Catalunya ara que precisament que les seleccions estan treballant-se la classificació pel Mundial del 27?
11: Home, jo crec que força bé, no? Sí que és cert que hem sortit d'una etapa molt, molt gloriosa. Els dos germans Gasol van ser, pues, eren jugadors absolutament desequilibrants dins el panorama europeu, el Ricky. Bueno, doncs evidentment no estem en aquest nivell, però estem en bon nivell. I sobretot estem en el nivell de que el nostre bàsquet segueix sent important. Aquí, en aquest partit, una persona que ha intentat fer tot l'esforç per ser-hi, Jordi Fernández. I al final, per dates, no hi ha pogut estar, no? Jordi Fernández, entrenador de la NBA, no? I bueno, doncs, no. Vull dir que el nostre bàsquet està potent. El Pedro Martínez, que perquè ha coincidit també amb els playoffs d'ACB i també hauria tingut ganes de ser-hi. Sí, on no del tot, perquè això també va per generacions. No han arribat el màxim de jugadors, però sí el nostre bàsquet, no? I en aquest cas els entrenadors.
2: Ara que parles d'entrenadors, que 4 dels 8 equips del play-off tinguessin tècnics catalans i que 2 fossin finalistes, home, això ens indica que Catalunya és ara mateix planter principal al sud d'Europa, eh?
11: Sí, sí, el nostre bàsquet és referent. És referent, avantguardista i doncs hi ha molta gent que s'hi fixa. I bueno, doncs hem pogut disposar d'entrenadors que han marcat moltíssima la tendència i bueno, jo crec que aquest ha sigut un estímul molt importantíssim pel nostre bàsquet.
2: I tindràs al costat el Gerard Encuentre, que fareu tàndem a la banqueta. Com juga Catalunya amb en Jaume Ponsarnau i Gerard Encuentre? Heu marcat una mica la manera, sí, de jugar, l'ADN de Catalunya, quin serà?
11: Bueno, anem a buscar conceptes que siguin bastant universals, que els nostres jugadors més o menys ja els hagin jugat, a fi de que ràpid puguin lluir, no?, una miqueta, doncs, les habilitats de cadascú. I bé, intentarem també jugar ràpid, però haurem de controlar, no?, doncs perquè si els dones el ritme als britànics, poden ser molt superiors perquè tenen molt físic. Però bé, intentarem córrer, no?, intentarem jugar dinàmic i intentarem jugar amb essències del nostre bàsquet que últimament està marcant moltíssimes coses. I voldria afegir-te també hi ha el Jesús Ramírez, que també forma part de l'estaf, que el Jesús és un entrenador que va començar a Saragossa aquest any i ha fet unes temporades a fora, especialment a Alemanya, molt bones.
2: Ah, per cert, ara parlàvem fa un moment del Ricky, que no hi podrà ser. Ell no està convocat amb Espanya. Com ha anat tota aquesta història i com és que finalment no tenim en Ricky demà al
11: curs? Bueno, el Ricky ja sabia que greu no pogués ser. Tenia ganes, li feia il·lusió, el que passa que està en un moment de la seva vida on aquest partit no encaixava, ell està pendent de prendre una decisió, doncs sobre si segueix jugant, no? I ara aquest moment, aquest espai concret està destinat a la seva família. Però dir-te que l'he sabut greu, eh? I que hagués volgut participar-hi.
2: Molt bé. No m'allargo més, perquè sé que has d'anar a agafar l'autobús i malament començaríem que el míster arribés tard. No seria un bon exemple. Per tant, Jaume Ponsarnau, seleccionador català, que demà surti un bon partit, que guanyi Catalunya i, sobretot, que la gent ho disfruti demà al Nou Congost.
11: El més important és que sigui la millor festa possible del nostre bàsquet, que costa molt que pugui dur-la a terme i és un moment també per reivindicar, no?, doncs que la nostra selecció doncs pugui competir doncs al més alt nivell.
2: Gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
11: Vinga, vosaltres, una abraçada.
2: Demà a les 12 aquest partit a Catalunya-Gran Bretanya i serà el Xevi Soler en directe i demà ho explicarem. Per cert, que em diuen, després mirarem de passar també amb el Pau Masmartí i el Roger Serrat, que estaran pendents d'aquest entrenament de la selecció catalana. Comenten el Pau i el Roger que s'han venut de moment el 50% de les entrades. És a dir, si us ho estàveu pensant o si ara ens heu escoltat i penseu, ostres, jo no ho tenia controlat i voleu anar a veure la selecció catalana, que fa 3 anys que no la veiem, doncs és el moment encara de poder aconseguir entrades. Xevi, que vagi bé demà.
10: Demà ho expliquem.
2: Un minut i un quart de set, una pausa, i parlem d'hoquei, rebem la gent de l'Igualada.
8: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
15: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Poesia Inés. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Tallà, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiaymes.cat.
17: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
18: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
17: D'altres temen el retorn del feixisme.
19: L'extrema dreta és com un virus. És un virus político-social que se va extendiendo.
17: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
20: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
21: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
22: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
23: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
24: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
25: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
23: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
26: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
23: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3CAT.
28: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
23: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
29: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
23: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
29: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
23: Univers MotoGP.
29: Perquè el Mundial és nostre.
23: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
30: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
31: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
30: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
31: Els italians el converteixen en crema, els americans en escuma, els japonesos en neu, els mexicans en encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú en algun moment va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
32: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
8: Tot gira.
33: Des del 2004, la força dels 20 anys.
8: Amb David Clopés.
2: Passen 18 minuts de les 6 de la tarda, tenim visita a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio.
34: Serà perquè jo t'estimo. Serà perquè en tu somio. Una grada que sospira i t'anima cada dia. Jo per tu tot ho faria.
35: Una campions de Lliga, campions, campions, campions. L'Igualada ha fet una fase final esplèndida i s'ha proclamat campió de Lliga.
34: Serà perquè jo t'estimo, serà perquè en tu somio.
2: Així ho narraven a Ràdio Igualada. Dimarts passat, el dia de la revetlla, molta gent del país vam vibrar amb l'Igualada d'hoquei patins. A Riazor, l'Igualada jugava el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. L'Igualada havia forçat el cinquè partit de la final després de sobreposar-se de les dues dures derrotes als dos primers partits de la final a Riazor. 8-2 i 8-2. 8-2 i 8-2, ho vull remarcar. Dues derrotes tan clares que gairebé ningú donava opcions a la remuntada. Potser ells sí que hi creien. Ara ens ho explicaran. I l'Igualada va guanyar el tercer partit a les Comes, 5-2. I l'Igualada va guanyar el quart, de nou a les Comes, 4-2. I es va plantar a Riazor, on no havia guanyat ningú en tota la temporada. I en plena revetlla i amb tothom preparant la festa a la Corunya, guanyen la final als penals. Espectacular. Una de les grans remuntades de la història de l'Hockey Lliga. I una remuntada que serveix per guanyar la Lliga 29 anys després. L'Igualada ha fet renéixer els èxits d'aquell gloriós Igualada dels 90, campió de les 6 Copes d'Europa, tornant a guanyar la Lliga i fent-ho amb menys recursos econòmics que els grans i tenint el planter com a far. Avui obrim les portes de l'estudi a la gent de l'Igualada.

0: President Manel Burón, què tal, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda, senyor, com estem?
0: El míster, l'entrenador de l'Igualada, el Marc Montaner, com estem, Marc?
2: Hola, bona tarda.
0: I un dels capitans, en Marc Arol. Com anem, Marc?
3: Molt bé, molt bé.
0: Tenim dos Marcs a l'estudi, eh? Haurem de dir míster o Marc, eh? Per poder-nos allò diferenciar. Benvinguts, gràcies per venir aquí al Tot Gira. A vosaltres i a la Copa, que llueix aquí a la taula d'aquest estudi 5. Bonica, i ja l'he pogut sopesar. Pesa, eh?
1: Sí, pesa una mica.
0: Pesa una mica. A veure, en Marc la va aixecar a Riazor.
3: Sí, m'ha ajudat el Joan, el segon entrenador, però sí que pesa, però en aquell moment...
0: Hauries aixecat qualsevol cosa, no? És a dir, sí. Encara que pesés el triple.
3: Sí, segurament que sí.
0: Quina il·lusió que fa tenir-la aquí, amb els colors, amb la bandera de l'Igualada, el vermell i el blau, eh?
3: És... Sí, sí. El primer que vam fer va ser posar-hi la bandera, les bufandes, la de l'Igualada i la del nostre grup d'animació que ens ha recolzat tota la temporada a casa i els desplaçaments que hem fet.
0: On ha dormit la Copa tots aquests dies? Perquè, clar, ha anat voltant, eh? Amb la festa, dijous a Igualada, a l'Ajuntament... On l'han tinguda?
1: La primera nit va dormir a l'habitació de l'hotel d'un servidor.
0: Ah, molt bé. Home, el president ha de ser qui tingui el luxe de tenir-la.
1: Bé, com els dos últims anys les USA Cup, per continuar amb les bones tradicions. El segon dia va dormir... Ja ni me'n recordo. Dos dies ha dormit a oficines del club i hi ha un dia que ara no sé qui se la va endur. T'enganyaria, no ho sé.
0: I ara torna cap a oficines i allà en principi la deixarem al museu, no?
1: Bé, de moment la deixarem a oficines fins que el pavelló de les Comes, que s'està... ja s'ha licitat i es construirà un espai expositiu amb els 75 anys d'història del club, però clar, no ho podíem haver fet abans, tot i que en un principi havia de ser principi de temporada. Algun visionari devia dir esperem, perquè com que la liaran grossa aquest any, doncs haurem d'encabir aquesta, i ara, òbviament, tot això que estava previst s'ha hagut de refer precisament per això.
0: Míster, com es veia la plaça de l'Ajuntament dijous passat, des de la balconada?
2: Increïble. Sincerament, tenim la sort que els dos anys anteriors ja hi havíem sortit i ja va ser molt xulo, però crec que aquest any hi havia més, bastanta més gent, et diria. Crec que el moment que vam sortir és que et diria que està absolutament plena, inclús al final de tot, que està ben lluny. I jo crec que tots quan vam sortir vam dir, hòstia, que això és més gran que les altres vegades. I bé, supercontents. Ja els dos últims partits de les Comes, que ja havíem omplert... Bueno, jo crec que hi havia més gent, hi havia més gent de la que hi cabia.
1: Oficialment, 1.520.
0: Oficialment, d'acord.
2: Ja els dos últims partits ja vam veure que s'olorava algo més gran que les altres vegades i així va ser.
0: No sé si te'n recordes, Marc, que vam parlar tu i jo després del... primer 8-2, diria que va ser. Després del primer 8-2.
2: No, és que aquella setmana estava...
0: Anaves calent. I et vaig posar la primera reacció que fas de cop al bot després del partit i eres molt crític amb els jugadors. Era el primer 8-2. Clar, el que no sabíem tu i jo en aquell moment és que n'esperava un altre de 8-2. Digue'm la veritat, tu després del segon 8-2 penses això ho remuntem?
2: És que jo tinc una personalitat que... jo no em rendeixo mai. Llavors, jo crec que jo, per rendir-me, m'han d'enfonsar sota terra. Llavors, jo sempre veig aquell punt d'esperança que potser a vegades hi ha gent que no veu. No recordo estar tan enfadat amb el primer 8-2, sincerament. Potser sí, eh? A vegades
0: no recordo exactament quines paraules vas dir, però venies a dir una cosa així com... És que no hi érem.
2: Sí, això segurament, sí.
0: Jo crec que feia una mica de ràbia.
2: Sí. Jo crec que el primer partit ens va pesar moltes coses. Va pesar cansament físic, ens va pesar el cansament mental d'haver eliminat el Barça, que ens pensàvem que ja ho teníem més bé. I ens van atropellar. El primer partit no hi ha res a dins, van atropellar, tot el que ens xutaven anava dins i ens ho guanyaven tot. El segon 8-2 ja crec que influeixen altres factors que no són tan...
0: Arbitratge?
2: Podria ser un d'ells. Jo aquest any podria haver tallat 120 partits, o més. L'altre dia feia el càlcul i pensava quants partits he mirat aquest any per analitzar i més o menys anava per aquí, uns 120, eh? I jo mai, amb aquests 120 partits, he vist un partit com els 5 primers minuts amb un equip que hagin pitat 3 penals en contra, amb 120 partits. I si miro l'any passat i fa 2, tampoc. Llavors aquest partit va ser anormal en tots els sentits.
0: I malgrat tot, perdeu dues vegades 8-2, home, alguna cosa deuries treballar psicològicament per aixecar la moral d'aquesta plantilla, perquè ja sé que les Comes és molt les Comes, però home, venir de dues patacades per 8-2, encara que els àrbitres també haguessin pogut influir, home, és difícil d'aixecar això, moralment.
2: Sí, jo crec que aquella setmana estàvem tots bastant enfonsats. Me'n recordo que el, no sé si va ser el dimecres o el dijous, que li vaig enviar un WhatsApp a la psicòloga de l'equip i vaig dir, Laura, has de fer màgia. De fer màgia perquè estem tots enfonsats.
0: Va fer màgia.
2: I va fer màgia, ens va ajudar, crec que ens va dir coses que ens van servir molt i que les vam intentar aplicar i, bueno, i crec que entre la Laura i tots, perquè crec que aquella setmana amb el grup de staff ens vam tots alinear, anem a dir-ho així, ens vam tots convèncer entre tots que tots aquella setmana havíem de fer una mica més del que estàvem acostumats i crec que tothom va donar una mica més aquella setmana per intentar aixecar-nos tots i que no acabés la temporada amb aquest, una temporada tan xula que no acabés amb aquest regust dolent.
0: Marc Carol, com a jugador, representant de la plantilla, tu hi vas creure en el que et va dir la Laura i en el que et va dir el Marc?
3: Sí, i sobretot amb això que ha dit al final, jo el que quan acabàvem de fer el crit abans de començar el partit, el que els deia als jugadors era que no podíem acabar, vull dir, un per un, no podem acabar així, hem d'acabar molt millor, vull dir, hem de competir, després ja veurem el que ens han de fer. El Marc a l'últim partit això ja ens va dir que si abans volien, havíem de perdre la final, que ens l'havien d'arrencar de les mans. Doncs amb els partits anteriors crec que vam intentar transmetre el mateix, que bueno, que havíem fet les coses molt bé durant tota la temporada, que no, que a veure, que és que costa justificar dos partits dolents seguits amb tanta pallissa, però bueno, que sí, que tant el Marc com la Laura i tot l'estaf ens van intentar transmetre i ajudar a visualitzar tots els diferents escenaris que ens podíem trobar i tot, i suposo que el pla de partit també va estar molt encertat i vam veure que vam començar bé i ja en els primers minuts ja suposo que vam enganxar tot l'equip i tota l'afició i llavors sí que vam començar a creure. Al principi de setmana costava una mica, però... Després van a tot.
0: No, els dos partits de les comes són brutals, espectaculars, i ho vam explicar aquí al Tot Gira, en Marc Andrés va ser les comes i ens transmetia a través del micròfon, vaja, un ambient espectacular. Però clar, aneu a Riazor on no hi ha guanyat ningú tota la temporada. De fet, ho poden seguir dient, perquè guanyeu els penals. Però bé, podem comparar que l'Igualada els guanya, perquè els hi guanyeu la final. I comenceu la final amb una personalitat, Marc, espectacular. Us avanceu al marcador. I allà estàvem, jo crec, una mica de festa, ja.
3: Sí, bueno, no
0: ho sé. S'ho veien molt clar.
3: Clar, bueno, és que després de guanyar dos partits 8-2 amb tanta solvència i tot, vull dir, costa d'imaginar que t'ho puguin capgirar tal com ho vam fer, però bé, nosaltres sabíem que el partit de Lliga, la fase regular, nosaltres també ens vam avançar i vam aconseguir fer un bon partit, que al final vam acabar empatant, però bueno, que havíem d'intentar canviar moltes coses que no ens havien sortit el cap de setmana anterior, que també havien passat coses rares, com que els hi entrava tot, a nosaltres vam fer pals, vam arribar les mateixes o més vegades que ells i no ens entrava, però bueno, que no creiem, no ens deixa creure amb la sort el Marc i...
0: La sort no existeix?
2: No, per mi no.
0: No?
2: Sí, la sort existeix en moments donats. Però jo sempre crec que guanya el qui més preparat està i en totes les facetes,
0: Ni a la tanda de penals existeix la sort.
2: Jo crec que hi ha un percentatge de sort, però també crec que hi ha un percentatge molt alt de preparació. De fet, molta gent després de la tanda de penals, molta gent m'ha dit, no entenc com va guanyar, perquè et miraves els 5 tiradors del Liceu i et miraves els 5 tiradors de l'Igualada i jo crec que tothom hagués apostat que guanyava el Liceu pels tiradors, no? Per més especialistes, més bons xutadors...
0: Tenim un tros de porter,
2: També compta.
0: L'Arnau està fent una temporada espectacular,
2: També compta. Però crec que ells, abans de començar la tanda, tothom hagués apostat que guanyarien ells i, bueno, jo no crec massa amb la sort. Crec que s'ha d'estar preparat i que qui treballa més i qui s'ho curra més és el que té moltes més possibilitats.
0: Per tant, aquella tanda de penals l'havíeu entrenat, l'havíeu preparat abans del cinquè?
2: Sempre, o sigui, abans de tots els partits sempre ens reunim l'estaf i parlem de qui tirarà els penals, si hi ha una tanda de penals, com la faríem, la tenim preparada, on hauríem de xutar. O sigui, intentem tenir-ho bastant visualitzat. Després, evidentment, quan arriba pot no sortir bé, però intentem... O sigui, som un staff que intentem tenir-ho tot bastant... No sé si dir-ho planificat, preparat, no sé quin adjectiu posar, però...
0: Tot sí, pensat, intentar, tot pensat. Que no hi hagi res que s'escapi a l'atzar.
2: A mi m'agrada controlar les coses.
0: Molt bé. Guanyeu i en Marc aixeca la copa. Aquesta copa, tu ets el segon capità, no l'aixeca el capità perquè en Roger el tenim lesionat. I, de fet, l'operen... Mira, ara fa 12 dies, és a dir,

0: el de l'hoquei.
1: No, no, no és habitual i segur que li fa molta ràbia, però també ens fa molta ràbia a nosaltres, però si sí, no teníem prou motius per haver de guanyar aquesta lliga, la lesió del Roger, que no pogués estar allà amb nosaltres aquell últim partit, va ser un altre...
2: Hi ha una imatge, que és una imatge que ha donat la volta a tot el país, que és quan arribeu a l'aeroport del Prat, un demà de guanyar aquest cinquè i definitiu partit i proclamar-vos campions de Lliga, en Roger ve a rebre-us, amb la cama, diguem-ne, allò bé, amb aquella pròtesi per poder caminar, mobilitzada. I a sobre d'un carretó de l'aeroport, crec que ets tu que li dones la copa perquè sí. L'aixequi, eh?
1: Sí, sí, bueno, m'estaven entrevistant a mi i al Marc, crec, i ens diuen això, i ens parlen sobre el Roger, i dic, ja hem dit que el primer que hem de fer és, quan arribem a Igualada, portar-li la copa a casa al Roger. I el Roger sí que ens havíem trucat al acabar el partit i va dir, potser intentaré venir demà, no sé què, però allà hi havia un centenar, jo diria que 200 persones,
2: molta
1: potser,
2: gent, molta gent.
1: Que s'havien desplaçat fins a l'aeroport per rebre'ns i no el vam veure, el primer. I just quan vam dir, no, si el Roger està aquí, vam parar l'entrevista i vam anar de seguida cap allà tots els jugadors perquè l'aixequés realment qui l'havia d'aixecar.
2: El Roger també està aquí, al telèfon. Hola, Roger, capità.
3: Hola, bona tarda.
2: Mira que t'estan tirant floretes, eh?
3: Sí, ja estava escoltant.
2: Com va ser aquell moment, a l'aeroport, quan et diuen que aixequis la copa, allà sobre el carretó?
3: Bueno, doncs, la veritat és una mica estrany, no? Sempre que vols fer aquestes coses, doncs ho vols fer en una situació diferent. Però, bueno, al final, molt emocionat i molt agraït a tot l'equip.
2: Com ho portes? Com ho has portat tu, tot plegat?
3: Bueno, primer de tot, avui ja és que ja porto uns dies de tute bastant gran i ja vaig bastant adolorit. Ahir vam fer el sopar de final de temporada i tot això, i crec que també vaig apurar massa tot.
2: Ah, però... aquests animals et guanyen la Lliga i et fan allò... saltar-te una mica les indicacions dels metges, no?
3: Sí, bueno, el doctor que em va operar també em va dir que ho disfrutés, però amb cuidado. Ho he intentat fer així, perquè crec que és algo que, com a un nen que viu l'Igualada com dels camers, doncs és algo que ho havia de celebrar, sigui de la forma que sigui. Però bueno, estan sent uns dies i unes setmanes amb unes emocions molt, molt, molt diferents, molt contrastades. Però bueno, ja et dic, molt feliç per tothom.
2: Escolta, aquesta lliga, aquesta copa que tenim aquí ara a l'estudi, és molt teva, perquè això es guanya, és veritat, eliminant el Barça a les semifinals, es guanya també la final eliminant el totpoderós Liceo, que era el líder de la fase regular, el campió de copa, aquest equip invencible, però també es guanya durant la temporada, i heu fet una temporada, Roger, per emmarcar durant moltes fases del campionat líders. Elimineu els dos grans, el Barça semis, el Liceo a la final, torneu a jugar a la Champions, tot i que és veritat, no arribeu a la final a 8, però la temporada és d'aquelles que formen part de la història de l'Igualada.
3: Sí, bueno, jo crec que també parlant amb el Marc, amb moments d'aquests del tram final de temporada, quan recordo sobretot d'una xerrada que jo encara no estava lesionat, o encara, crec que encara no estava lesionat, que vam estar parlant que no havíem fet uns bons partits i d'intentar trobar-nos un altre cop, en el sentit perquè encara no havíem guanyat res a la temporada i encara ens quedava tot uns quants partits de la Lliga regular i el play-off. Doncs, i els altres anys vam tindre la sort de guanyar les World Skate bastant abans, però encara quedaven molts partits de Lliga. Però ja pots relaxar, entre cometes, no hauria de ser així, però mentalment potser et relaxes alguna cosa. I doncs crec que comentant-ho a l'equip, en el sentit de que no ens relaxem, aquest any no encara no havíem guanyat res i que havíem de seguir treballant i intentar lluitar aquesta lliga, com has dit tu, hem estat a dalt, hem quedat a un punt del Liceu i del Barça, que tenen uns pressupostos que no sé si ens dupliquen o ens tripliquen.
2: Ah, això ho pot dir el president. On està el pressupost de l'Igualada en referència a aquests dos monstres, Barça i Liceu? A veure.
4: Jo puc parlar del pressupost de l'Igualada pel que es comenta i pel que es diu. Si parlem només del que és el primer equip, si el Barça és el més gran, jo suposo que el Barça pot multiplicar per 7 o per 8 el
2: per
4: nostre.
2: Per 7 o per 8?
4: Sí, tranquil·lament. Sí, perquè el pressupost del Barça està a vora 2 milions d'euros.
2: I si fem classificació de pressupostos, en quina classificació estaria l'Igualada? 8è.
4: 8è.

0: N'hi ha uns quants que, sí, que, sí, sí. Que hi posen més calés.
1: Sí, sí, sí, molts més. Sí.
0: Això diu el mèrit del que s'ha fet, eh?
1: Bé, nosaltres sabem i som coherents amb el que tenim i amb el que som i, òbviament, no podem estirar més el braç que la màniga perquè l'Igualada ja va viure una crisi que va estar a punt de desaparèixer i això ens marca molt el fet de no gastar el que no tens, no? I llavors, doncs, bueno, aquesta prudència fa que intentem complir el que podem complir i que, òbviament, també això ens ha provocat en aquestes temporades anteriors fuga de talents, no? Jugadors fets a casa.
0: Veus, ho han fet sempre, això, eh? Sí, us ho feien als 90... Us ho vam fer en la primera... Ara li diem, ja no li diem CERS, però la gent del
1: hoquei... Sí, la CERS.
0: Li continuem dient la CERS. La primera CERS, que ara em feia referència en Roger, la segona CERS. Us ho fan a la primera CERS, us ho fan a la segona CERS, i jo no sé si us ho tornaran a fer ara.
1: Bueno, aquest any marxen 5, no?
2: Sí,
1: per diferents motius.
0: Ja ho diem sense embuts, eh?
2: Sí, potser diferent que els altres dos anys, perquè aquest any crec que hi ha diverses baixes que són més... per estudis o per diferents o per feina.
1: Familiars, també.
2: Sí, i els altres anys poder les baixes que teníem era perquè havia vingut un de més amunt i ens els havien pres. Crec que potser és una mica diferent que els altres anys.
0: I com es fa això, Marc, d'anar refent equips?
2: Pues
0: és un repte, no? Entenc, un repte de cada any.
2: Jo crec que és un repte més gran del que sembla perquè al final no és com un equip molt gran que tu fitxes peces, que et donen segurament un rendiment immediat, sinó que aquí al final el que fitxem són apostes. És diferent que peces...
0: Arribar al primer, arribar abans que els altres i encertar.
2: Hem d'anar a buscar un jugador abans que els altres, exactament, i després resar que després vagi bé, no? Ens ha passat, eh? Me'n recordo quan va marxar el Nil al Liceu, que doncs, crec que m'ho va dir el gener. Jo crec que la setmana següent ja vaig trucar al Ruano perquè veia que era un perfil similar abans, i si el Ruano no l'hagués tancat en aquell moment... potser 3 mesos més tard no l'haguéssim tingut perquè algú li hagués donat més diners. Llavors, sempre hem intentat anar trobant aquestes peces. Quan va marxar l'Eloi el primer any, també me'n recordo, els 2 dies després ja estàvem amb l'Àlex Carril, que ara ja el comencem a veure a jugar. O sigui, apostes d'aquest tipus que intentes que et surtin bé, però que a vegades pot fallar.
0: Mm. Els dos capitans segueixen, en Marc i en Roger?
2: Espero que sí.
0: Ah! Sí. A veure si estem fent aquí un compromís.
3: Jo puc dir que sí.
0: Tu pots dir que sí. Tu, Roger...
4: Sí, en principi sí. Està clar que la meva intenció és quedar-me aquí a Igualada ja fins que pugui jugar, fins que acabi la meva carrera.
0: Aixecar més títols, Roger.
4: Sí.
0: I que no siguin clar. Que no siguin a sobre un carretó de l'aeroport, que siguin a pista, amb uns patins, no?
4: Sí, home. Treballarem i també treballaré perquè així sigui.
0: Molt bé. Roger, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Segueixo en directe aquí amb el president de l'Igualada, amb el seu capità Marc Arol, segon capità, amb el seu entrenador. Bé, amb aquesta temporada espectacular, que ara ho hem dit, fent coses molt grans, guanyant els grans, però també durant la temporada fent-ho molt bé, moltes fases de la Lliga sent líders, però també molt important que el filial... ha sigut campió a plata, no pot pujar perquè esteu vosaltres a l'hoquei Lliga i per tant no pot anar més amunt, i guanyar la Copa Princesa. Per tant, aquí hi ha l'altre factor, el planter, president.
1: Sí, bé, aquí molt bona part de culpa la té aquell senyor d'allà, que no només és entrenador del primer equip, sinó que també és coordinador de la part sèniors i que...
0: Ho fa tot, eh?
1: Bueno, abans ho feia...
0: Entrena, coordina la base.
1: Abans ho feia tot. Ara, des de fa 3 anys que és primer entrenador, només coordina de juvenils en amunt.
0: El que passa que han sortit tantes tasques que jo no sé d'on treu el temps.
1: Bé, perquè és un enamorat i és un flipat, un boig de l'hoquei... Sí,
2: dormo poc.
1: Sí,
2: dormo poc.
1: I té una dona que és una santa que també doncs, disfruta veient que ell disfruta fent això, i òbviament, si no fos així, doncs, compatibilitzar feina, que també la té, a banda de la de l'hoquei, família, canalla i tot plegat, doncs seria difícil, i per tant encara el mèrit és doblat o triplicat. No?
0: Això només es pot fer si ets un boig de l'hoquei, Marc.
2: Bueno,
0: que assumís amb hoquei.
1: I sentiment igual a dir.
2: Jo sempre he cregut que la vida hi ha temps per tot i que si t'organitzes doncs ho pots fer tot. Jo hi ha vegades que faig el vídeo a les 2 del matí. Llavors,
0: a les 2 del matí?
2: Un dia sí, i més d'un. Llavors jo sempre penso que hi ha temps per tot. Si durant el dia he hagut de dedicar molt més temps a l'entrenament, portar les nenes on sigui i tal, però si no tinc temps, doncs l'he de treure d'algun lloc. Llavors intento organitzar-me de la millor manera per fer-ho tot. Sí que és veritat que cada vegada intento deixar més coses i els coordinadors que hi ha ara doncs, crec que ja comencen a tenir un pes molt gran a dins del club, o sigui, ja pràcticament ni em necessiten. I jo crec que el fet de portar tants anys allà i conèixer tan bé a tothom, crec que em facilita a l'hora de prendre decisions, i els conec tots a tant de ben petits, que ja sé qui és més líder, qui és menys, qui és més treballador, qui és menys, i crec que tinc aquest coneixement que segurament si vingués un entrenador nou ara de fora, doncs amb aquests jovenets no sabria... no tindria tant coneixement.
0: Mm. Molta gent, i ho sabeu, mira, em dirigeixo un més jove, en Marc Carol, saps que aquests dies s'està parlant molt, s'està recordant molt l'Igualada dels anys 90. Eren altres circumstàncies. Tu què t'han explicat i què en recordes? Perquè, clar, no havies nascut.
3: No havies nascut. El 2002.
0: El 2002. Però, evidentment, tens referència d'aquell Igualada, campió de 6 Copes d'Europa, campió de 5 Lligues. Corregeix-me, sí. President, si dic alguna cosa malament. Amb 2 Copes del Rei, oi que sí?
1: Sí, correcte.
0: Tot això es va fer en un curt període de temps. I aquella Igualada era imbatible. Què en saps i què t'han explicat d'aquella Igualada?
3: Doncs això, el que justament ha anat molt bé aquest any que fèiem el 75 aniversari és que des del club s'ha organitzat com unes xerrades i un podcast que reunia tota gent de diferents dècades, i he pogut assistir a bastantes, i les altres les he escoltat des dels canals del club que les han penjat. I...
0: has vist partits? Has recuperat partits, no sé, alguna final?
3: Sí, més d'un cop la del Porto a casa, crec que és l'última, no? I els altres resums, sobretot, però sí que m'agrada veure partits repetits d'aquella època, veure les comes com estava de plena, que ara puc dir que ja ho he viscut, però fins ara, vull dir, cada any s'ha anat omplint més, però fins al partit d'aquest cap de setmana contra el Liceu a casa no havia vist les comes com es veien els vídeos d'aquella
0: època. És que han passat molts anys, ara, de l'última lliga n'han passat 29 d'anys, i de les Copes d'Europa, doncs, pràcticament el mateix. Però quins jugadors... tu diries que et frapaven més d'aquella Igualada, que dius, ostres, aquell és que era un mite.
3: De l'època dels 90.
0: Dels 90, sí, d'aquelles Copes d'Europa.
3: Jo és que no els vaig poder viure tant, però després en aquestes xerrades vaig poder parlar amb el Santi Carda, amb l'Albert Folguera...
0: Espera't, Santi Carda, què tal, com anem? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ha dit el primer, eh? O sigui, jo li he llançat en Safat, he dit, a veure quin serà el primer que diu, i el primer que diu és en Santi Carda. T'hi has fixat o no? En Marc Carol.
5: Sí.
1: És que ahir vam sopar a casa seva.
0: Ah, bueno, serà per això, no ho sé. Santi, mira la jovenalla, tornen a guanyar la Lliga, tu.
5: Sí, tu, aquesta canalla, tu, tenen un talent brutal i ara s'ho han de començar a creure, que això acaba de començar només.
0: Et vas emocionar dijous, veient Igualada al carrer i els jugadors al balcó de l'Ajuntament, com tu ho vas fer tantes vegades?
5: Pues soc sincer, pues sí, perquè jo estic una mica desconnectat de l'hoquei, els temes empresarials i tal, i segueixo molt de la llunyania, no? Però, ostres, com vaig veure com anaven arribant a les finals, com ho guanyaven... De fet, els vaig conèixer en una inauguració que vam fer un restaurant que tenim nosaltres aquí, i els vaig conèixer molt més pròximament amb ells, i vaig veure que tenien un equip superunit, un vestuari, que eren una colla de gent jove que s'ho passen bé, i em va recordar tant a la nostra dècada que vaig pensar, ostres, aquesta canalla, si ho mantenen aquest bloc, poden fer feina. Tampoc esperava que la fessin tan ràpid.
0: Home, vosaltres veu deixar el llistó molt alt, molt alt. Aquell equip era invencible, Santi.
5: Bueno, érem un equip, tal com has dit. Aquesta és la diferència, a vegades, entre guanyar o no guanyar. Quan hi ha un vestuari unit i quan l'equip passa per sobre de les individualitats, doncs els resultats arriben. I crec que en aquell moment nosaltres vam formar una bona pinya, vam fer un equip molt noble, molt humil, molt treballador, i bueno, vam dominar la dècada. No només un any, dos anys, sinó la dècada la vam dominar amb 7 anys, 6 Copes d'Europa. Això no sé si repetirà mai més a la història, però aquell equip era invencible perquè s'ho creia, perquè realment estàvem units i perquè realment érem una gent molt humil, que abans de sortir sempre tenim la por que passaria, no? I acabàvem sempre guanyant.
0: President, la samarreta d'en Santi la tenim retirada. Sí. A les Comas n'hi ha 2 més, oi?
1: N'hi ha 3 més. Albert Folguera, Santi Carda, David Cáceres i Tom Baliu.
0: Mira, l'Albert Folguera també avui no es podia acompanyar en directe, però ens ha deixat aquest missatge. Escolteu bé el que diu.
6: L'altre dia, crec que va ser a TV3, els esports de TV3, que surt l'última vegada que jo aixego la copa al Palau Blaugrana fa 29 anys, si no m'equivoco. No s'havia guanyat cap més lliga i eren molts anys, tants com 29, que crec que el Marc Muntaner tenia molts pocs anys, per molt que ell recordi que o tingui records d'aquesta lliga, però realment són molts anys. I quan jo veig aquelles imatges, m'he vist aixecant la copa al Palau i ara doncs, fent-ho al camp de Liceu, doncs, bueno, se'm remou una mica tot, tires enrere i penses, jo, és que una mica és el mateix, la mateixa filosofia, no? Gent jove, amb il·lusió, amb ganes, amb una directiva amb empenta, amb uns entrenadors que hi creien, amb uns jugadors que aspiràvem i volíem guanyar-ho tot, i això és una mica el mateix. Per tant, no diré que la història es repeteix, però sí que la història té aquestes coses, no? I sí que vull dir una cosa, i és que aquest 75è aniversari, doncs, que s'han viscut tantes coses, s'han fet tantes coses, sempre tenia una cosa que em deia, a veure si pel 75è aniversari es tornarà a guanyar la Lliga. I mira, aquelles coses que tens al subconscient, no, que et va dient, a veure si, doncs escolta, res, tu, que ho disfrutin, han fet una gran feina, molt content, la història continua i, evidentment, jo crec que Igualada segueix tenint molt futur i molta gent doncs, que està treballant molt bé. Per tant, felicitats a tots.
0: Quin mite, també.
7: Una altra mite. Una altra mite.
1: Menys l'última Supercopa d'Europa, que és la que aixeca Santi Garda, els 21 títols anteriors des de la... No, i el primer, la primera lliga l'aixeca Jordi Llorac, o sigui, els altres 20 títols els aixeca ell.
0: I molts títols narrats per tu, president,
1: tots,
0: eh?
1: Tots. Jo he estat present en tots, com a periodista o com a president.
0: Periodista, i ara president, però per tant això ens toca de prop. Santi, que em sembla que t'hem agafat treballant. Hi ha una persona que et vol saludar, que és qui ens parla d'hoquei patins i ens fa estar connectats cada cap de setmana amb això de l'hoquei patins, que és en Guillem Soler. I em va dir, vull saludar en Santi Carda. Guillem Soler, què tal? Com estàs?
8: Hola, molt bona tarda.
0: Ets el Santi aquí, si el vols saludar. Bé, tota la gent aquí present a l'estudi.
8: I aquí disfrutant que es pugui parlar tanta estona d'hoquei a la Ràdio Nacional de Catalunya, estic molt, molt feliç. Santi, has hagut de parar la feina, que tu no pots parar mai, eh? Per l'Igualada i per poques coses més pares de treballar, tu, eh?
9: Bueno, hi ha moments que val la pena. Parar per poder fer coses val la pena i aquest és un motiu que crec que valia la pena de parar. I al final són 10 minutets de poder participar i posar el meu granet de sorreta.
0: Guillem, quins mites que hem reunit aquí, eh? Santi Carda, Albert Folguera...
8: Albert Folguera... Jo havia tingut la sort de veure'ls jugar i eren uns animals. Eren uns animals. O sigui, eren uns guanyadors nats. Ja no en queden. Ja no n'hi ha de jugadors d'hoquei així. Crec que amb la retirada del Jordi Bargalló potser va acabar un tipus d'esportista d'hoquei que eren pures sangs, que eren uns animals, que eren uns lluitadors i, a més, que jugaven un altre tipus d'hoquei, que llavors deixaven anar una mica més el xoc que ara, que pobres aquests nois que juguen ara, només que topen una mica i els hi foten una blava. I en aquella
0: època... Hem parlat una mica del segon partit, que recordo que tu aquí, al Tot Gira, ja m'ho vas dir. Ostres, l'arbitratge del segon partit a Riazor.
8: Home, és que fins i tot a les comes, hi ha un partit, crec que és el tercer, que l'àrbit intenta enganxar el Liceu al partit, i ho intenta, i l'Arnau ho para, pilota parada, que era indignant. Hòstia, que siguin caseros, ja ho sabem, però que fins i tot quan jugues a casa vulguin que... Bueno, ho hem vist tots, els que sabem de què va això i els que ens agrada veure tots els partits, bueno, doncs no ens enganyen i hem sabut que l'Igualada ha guanyat és els arbitratges, perquè en cap partit podem dir que han sigut ajudats amb cap decisió dubtosa. I això encara li dona un mèrit més gran i també fa que molta gent que no som de l'Igualada doncs ens haguem identificat amb ells perquè són joves, perquè són de la cantera, perquè el que han fet és històric, perquè cobren menys, perquè ens agrada anar amb els equips més modestos i més si són de la cantera, més si són catalans. Doncs han sigut un cúmul de factors que han fet que jo crec que a l'últim partit tothom d'hoquei de Catalunya volia que guanyés aquest Igualada, no? Al final tenien tot un país al darrere i crec que això també s'ha notat en aquell moment en què la piloteta toca el pal i entra o toca el pal i va fora, no?
0: Espera, que acomiado en Santi Carda, que l'hem enganxat això, treballant, i ha parat un moment per poder estar aquí en aquest homenatge a l'Igualada. Santi, una abraçada forta, m'ha fet molta il·lusió poder-te tenir aquí en directe.
9: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies per suportar i per aportar al màxim sempre a l'hoquei, perquè a vegades som una mica oblidats d'aquest esport, i crec que gent com el Guillem, que per exemple sempre ha sigut un fanàtic i un forofó de l'hoquei, doncs que estigui sempre present, doncs això també dona difusió.
0: Gràcies, molta Santi, que vagi molt bé. Mira, això que deia el Guillem, em ve molt a tom. Heu notat que el país s'ha fet de l'Igualada aquests dies? Marc?
3: Sí, una mica sí, va, sí no? per les xarxes o... Vull dir, suposo que no sé si és per això, per anar amb l'equip més dèbil, podem dir-ho així, o menys pressupost, amb la gent, com que era l'últim partit que quedava ja de la temporada, doncs, si no volia mirar imparcialment, doncs es decantava cap a nosaltres. Però, bueno, nosaltres agraïts de que així sigui i contents de que disfrutin també amb nosaltres.
0: Ja, jo ho he notat, jo no estava pendent, òbviament, el dia de la Revetlla, que era un dia una mica així... Ostres, jo quan vaig veure, dius, ostres, el partit el dia de la Revetlla, 8:45... és allò, dius, bé, són els horaris, és el que hi ha, no? Però vaig notar-ho que hi havia molta gent que n'estava pendent. Clar, vosaltres estàveu jugant i, per tant, no sé si a Riazor això us arribava.
2: Sí, a veure, jo no vaig notar tant, perquè durant el partit intento no mirar gaire cosa, durant els dies de partit, vull dir. No vaig notar. El que sí que vaig veure és que crec que el dia de Revetlla amb ells tampoc els iran anar massa bé. O sigui, jo pel que vaig veure allà, i tampoc ho sabia, crec que el dia de Sant Joan a la Corunya es celebra molt. És una festa
0: molt... Sí, a la platja, és una festa molt de platja.
2: I crec que no era un dia que ells tampoc els hi fes especialment il·lusió de jugar.
3: Jo vaig veure a les xarxes que es veu que a Corunya no tenen com un benefici els partits importants que juguen en dia de la Revetlla de Sant Joan, perquè hi va haver un play-off d'ascens a primera divisió que jugava el Depor, que també per Sant Joan, i no els hi va anar bé.
0: És veritat.
1: Les Meigues.
0: Hi havia, diguem-ne, aquí una connexió amb Sant Joan, amb la nit de Sant Joan, que no els va anar bé del tot. Guillem, abans d'acomiadar-te, et volia preguntar. Ja ens ha dit el president que en marxen 5. És la història de sempre. Què hem de fer amb l'Igualada l'any que ve?
8: Home, reinventar-se, perquè és el que porten fent en els últims 3 o 4 anys, que justament coincideix amb quan han fet millor paper. És que si tu mires aquest Igualada, el Guillem Torrents, el Riba, el Méndez, el Marimon, els dos Cerveres... O sigui, els que estaven cridats a ser l'equip titular en principi per la gent de l'hoquei, que no som d'Igualada, dels que ens ho mirem des de fora, van anar marxant. I han anat sortint de nous que han millorat els que han anat marxant. Això diu molt de l'entrenador. Això diu molt de com s'ha fet la feina en els últims 10 anys. Per tant, el camí està marcat, seguir treballant. Jo, molts jugadors d'aquests, ni els coneixia, i de cop i volta, pam, els posen al primer equip i al cap de 3 partits ja juguen com si ho haguessin fet tota la vida. No sé fins quan, però fa patir poc, perquè ja els hi ha passat cada temporada i s'han sabut refer, i n'estic segur que tornaran a ser competitius i per guanyar l'Igualada hauràs de suar sang i sobretot no jugar a les comes.
0: Ai, no jugar a les comes, o disfrutar de jugar a les comes. Gràcies, Guillem, que vagi molt bé, una abraçada forta.
8: Felicitats, a reveure...
0: Deixeu-me que abans de tancar a les 7 de la tarda i tinc una persona connectada que també vull saludar, que ara ho hem comentat, és el 75è aniversari de l'Igualada, que això hagi coincidit aquesta lliga, el 75è aniversari, és fantàstic, i és una persona d'aquesta casa que us ha ajudat amb aquesta celebració i que aquesta setmana quan parlàvem em deia: ostres, se n'ha parlat poc d'aquella lliga de fa 29 anys i recordo tots els detalls. És el Kilian Sabrià. Hola, Kilian.
10: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Explica'm el que m'ha explicat aquesta setmana, que t'estan aquí escoltant, el president i companyia.
10: Sí, noi. Primer, deixa'm dir que estic molt emocionat de sentir-los aquí a casa, a la Ràdio Nacional del País, ells que representen el club, el meu club. I és veritat que, com que un es fa gran, ha tingut l'oportunitat de viure, com el Manel, tots aquests èxits, i aquesta primera lliga i l'última s'assemblen molt a moltes coses, perquè aquella primera lliga neix de...
0: Parles, perdona, Kilian, no de la de fa 29 anys, sinó la primera que es guanya, la primera de totes.
1: La de fa 37
0: anys.
10: S'assembla a algunes altres, podríem establir alguns punts de reinventació, diguem-ne, de l'Igualada, en què tenen una semblança. Però la primera, que és un títol que ningú es podia esperar, perquè l'Igualada s'havia convertit en un equip que estava a les catacumbes, per dir-ho suau, que després de... L'Igualada neix als anys 50, té un bons anys 50, competeix bé, està a punt de guanyar la Copa Catalunya, que és el títol més important que hi havia en aquells moments. Als 60 és fundador de la Divisió d'Honor, però després es converteix en un equip ascensor i al final, de tant pujar i baixar, l'ascensor s'espatlla i es queden a baix, fins al punt que gairebé desapareix i han de competir un any amb un equip juvenil. aquell equip després aconsegueix tornar a pujar a la divisió d'honor i el màxim que aspirava tothom era no tornem a baixar, no tornem a baixar. I aquell equip, de manera miraculosa, basant-se en el mateix que ja s'ha estat explicant aquí, de joves, de sentir la casa, d'entrenadors que se la juguen amb els joves, de tot això que ja s'ha explicat, porta un primer títol de Lliga que ningú es podia imaginar. Ningú es podia imaginar. Ara, passats tots aquests anys, l'Igualada ha tornat a viure una situació molt semblant. Hi ha un any, i el Manel n'és testimoni, aquelles nits d'estiu que ens trobava en Manel per dir a qui fitxem i com fem l'equip, perquè només hi havia un jugador que es deia Tom Baliu, un mite també vivent d'aquest club, i es va fer un equip. I en aquell moment l'Igualada podria haver desaparegut, i no va desaparèixer. I a poc s'ha anat a situar en un altre punt en què, de manera inesperada, de manera impossible, jo diria, és un terme que m'agrada molt de dir, perquè és impossible que es guanyi aquesta Lliga, han guanyat aquesta Lliga. I aleshores s'assembla molt, tant que fins i tot l'anada a l'aeroport també es va produir en aquell moment, que la diligència s'ha recuperat perquè, a més, fos molt evident aquesta imatge de relació entre una i l'altra. I hi ha una cosa que és fantàstica. Ara fa tots aquests anys, des del 1989, que es va guanyar aquella primera Lliga, aquell dia hi havia gent que es posava les mans al cap, jugadors que quan acabava el partit, quan eren conscients del que havien fet, es posaven les mans al cap. I aquesta Lliga d'aquesta vegada, Arnau Martínez és el cas més evident perquè la imatge està centrada en ell, quan para el penal definitiu, abans de posar-se a saltar, el primer que fa és posar-se les mans al cap, de dir, ostres, què hem fet? Hi ha molta relació entre una i l'altra, i si m'ho permets, podria haver-hi un punt intermig que també s'hi assemblaria. La cinquena Copa d'Europa, l'Igualada la guanya a Vercelli, i l'anècdota és molt bona, arriben els jugadors de l'Igualada a Vercelli, el Manel n'és conscient perquè hi era, i van a l'acte de presentació de la Final Four de la Champions a l'Ajuntament de Vercelli, i no paren de dir els tres equips que la jugaran, els tres equips que la jugaran, els tres equips que la jugaran, i diuen els noms, i diuen els noms, i no esmenten a l'Igualada. Gens, no, no, com si no jugués, com si se l'haguessin oblidat. I aquella
1: era
10: copa...
1: Era un convidat de pedra.
10: Sí, era un convidat de pedra que guanya per un doble mambo, tant al Barça a les semifinals com a la final al Vercelli. I torna a ser això, una inesperada alegria que converteix Igualada en el centre del món.
0: El que havien... Vaja, es nota que se li omple la boca quan parla del seu Igualada, és tot passió, estaries hores i hores amb ell parlant de l'Igualada. No, al contrari, jo crec que avui era molt interessant poder escoltar també el teu punt de vista i com ho has viscut en tots aquests anys, perquè entenc, escoltant el Kilian, escoltant també abans en Santi Carda, l'Albert Folguera, que aquesta gent... tu mateix, Manel, president de l'Igualada, que ho vas viure com a periodista, que ho visquéssiu fa tants anys, que ara això s'hagi pogut repetir, doncs home, això ens fa molt especial.
1: Sí, la història és cíclica i bueno, esperem que si el cicle que ara hem fet, aquest canvi de cicle, doncs ha de ser tan bo com la dècada dels 90, doncs em sembla que ho signaríem tots. No serà fàcil, els pressupostos no són els mateixos, però confiarem molt amb la línia i amb el projecte de treball que hi ha en el club, encapçalat pel senyor Bermundaner, per tant, que el senyor...
0: No, m'has dit que 5 marxen, però no t'he preguntat si l'entrenador segueix, entenc que sí, que això...
1: Pregunta-li amb ell.
0: No, seguim o no seguim?
2: No m'ha fet firmar res encara.
0: Home... Perquè fent tantes coses com fas al club és, diguem-ne, la peça més important que no es pot moure de lloc, eh?
2: Bueno, tot som importants.
0: Molt bé. Es van mirar l'un a l'altre i van aixecant les celles.
1: Hi ha coses que no podem dir.
0: Ah, molt bé, doncs deixem-ho aquí en la intimitat. Kilian, gràcies.
10: Deixa'm dir gràcies meves en nom de la ciutat pel que ens han donat a les tres M's que tens aquí, que són M de meravellosos. Moltes gràcies, eh?
0: Una abraçada, Kilian, que vagi molt bé.
1: Kilian.
0: I gràcies al Manel Burón, el president de l'Igualada, el seu míster, l'home que ho fa tot, l'home orquestra, el Marc Montaner i un dels seus capitans, en Marc Arol, que va aixecar aquesta copa que tenim aquí a l'estudi, tan i tan meravellosa. Que n'arribin més de títols. Moltes felicitats.
2: Moltes gràcies.
11: Moltes gràcies.
0: Senyals horaris de les 7 de la tarda. Arriba la Gemma Bonet aquí a l'estudi. Mira la copa. La pots tocar, si vols, Gemma, perquè
12: sí, ja
0: m'han dit,
12: no?
0: Que un cop guanyada ja no porta mala sort tocar-la. Ara la pots tocar tant com
12: doncs
0: vulguis.
12: Ara ho faré.
0: Cop d'ull a les notícies. Som-hi.
11: Doncs comencem explicant que ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, això sí, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat en aquest tram un servei d'autobús. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra l'altre, que ha resultat ferit, però no es tem per la seva vida. En la plana política, el president estatal del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament, diu, a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què també ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE com a còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. I ha qualificat Sánchez del governant més totalitari des de la mort de Franco.
12: El señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
11: El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el Butlletí Oficial de l'Estat. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia serà molt limitat, ja que el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar i també en surten Barbados, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago. I ara a aquesta hora estem molt pendents quan passen 2 minuts de les 7 del vespre de la Diada Castellera del Pla de la Seu de Tarragona. Hi participen els castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Sants. Sapiguem com està transcorrent aquesta diada. Josep Almirall, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma Dosmera. Tot just ara s'ha acabat la primera ronda d'aquesta Diada del Pla de la Seu de Tarragona. Podríem dir una primera ronda impecable per part de les tres colles. Els Xiquets de Tarragona han sortit de 3 de 8, un castell que ja tenen dominat aquesta temporada, el cinquè que han completat aquesta temporada, un 3 de 8 rodó, paradet molt bé, gairebé fregant la perfecció. El segon actual, els castellers de Vilafranca, hi han descarregat el 3 de 9, el sisè 3 de 9 que s'apunten en guany, però és un 3 de 9 amb variants perquè té l'alineació del 3 de 9 amb l'agulla, és a dir, no hi ha pilaners a l'estructura del 3, i el 3 de 9 amb l'agulla és un dels gamma extres que estan ultimant el els castellers de Vilafranca al pati d'assaig. Avui aquest 3 els ha respost fregant la perfecció. Ha estat còmode tant a la carregada com a la descarregada i força parat. I la tercera colla a plaça, com deies, també els castellers de Sants. Han descarregat el 4 de 9, un 4 de 9 que ens ha sorprès aquí amb el company David Prats i jo que estem cobrint aquesta diada per la seva perfecció. Molt ben quadrat i parat tota l'estona. A punt, doncs, de començar a la segona ronda. Serà el torn dels Xiquets a Tarragona, que ho faran amb el 7 de 8, un castell que van estrenar dimecres a la Diada Tarragonina de Sant Joan. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
11: Doncs, David, fins aquí la informació. Si no tenim res més, de nou, a les 8 més.
7: Gràcies, Gemma.
11: Fins ara.
14: 20 temporades.
15: ¿Cómo?
14: 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira.
15: Hola a todos.
14: Girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
15: Pues venga, vamos a ver.

0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, després de viure aquest merescut homenatge a la gent de l'Igualada, campions de Lliga. Seguim el Tot Gira, de seguida obrim carpeta mundial, de seguida obrim el nostre bar mundial amb el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, amb el Joan Verdú i amb la Sònia Gelmà des de, crec que encara, de Guadalajara, a Mèxic, on avui ha jugat aquesta passada matinada l'equip espanyol davant Uruguai. S'han classificat com a primers de grup amb una victòria discreta per 1-0. A aquesta hora, Oriol, estem pendents de Kilian Jornet.
1: Sí, perquè està competint a les Western State 100 milles. És una de les proves més dures de la temporada d'això que se'n diu trail running. I després del pas per la milla número 30, Kilian Jornet ara mateix no està en un bon estat de forma. Es manté a la 8a posició, però va perdent una miqueta de temps respecte al lideratge que ocupa Jim Walmsley. Clar, és que recordem que aquest paio té el manís trencat, saps? I aleshores, després del que va patir la Cegama, que es va evidenciar aquest problema amb el manís trencat, doncs, evidentment, té problemes físics. Ara és a la milla 30, no podrà lluitar a priori per la victòria. Veurem quin és el desenllaç de Kilian Jornet. Encara queden moltes hores de curs, evidentment. Som a la milla 30 i se n'han de disputar encara 70 més.
0: A veure si es va refent a poc a poc. Ara parlàvem fa una estona amb en Jaume Ponsarnau, el seleccionador català. Recordeu, demà a les 12 del migdia, Catalunya, Gran Bretanya, torna a la selecció catalana de bàsquet. Ho farà demà el Nou Congost. Aquesta hora estaven ja pràcticament acabant de fer la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà, i allà hi tenim el Pau Masmartí i el Roger Serrat seguint aquest entrenament de Catalunya. Crec que el Pau és al costat d'un dels jugadors de Catalunya abans d'aquest partit que jugaran demà contra la Gran Bretanya. Pau.
2: Sí, estem aquí amb protagonistes, concretament amb Guillem Vives. Guillem, amb ganes de demà?
3: Sí, moltes ganes de viure-ho.
2: Ara fa unes setmanes ja que s'ha acabat la competició. No sé si costa una mica ara tornar a competir i entrenar.
3: Bé, una mica, però crec que els jugadors no es perd la forma tan ràpid, i hem tingut ara uns dies o un dia per poder conèixer-nos, entrenar junts i encarar de la millor forma el partit.
2: Ha estat una temporada llarga, amb moltes emocions, a Europa, la Copa, la Lliga. Com l'has viscut a tu personalment?
3: No, molt bonica per la connexió que hem tingut amb la gent de Badalona, amb l'Olímpic, amb l'ambient que hem creat i amb un impuls perquè el club segueixi creixent. Ha sigut un any que ens hem quedat amb la mel als llavis, potser a nivell de Champions, però crec que al final d'any ha sigut un any o un final molt competit contra un València, arribar a unes semifinals, i li donem molt valor.
2: Tu, quan heu patit aquests moments difícils, potser d'eliminacions, com a jugador veterà, com a capità dins del vestuari, quan hi entraves, quin era el missatge que compartís als teus companys?
3: Bueno, primer tot, capità no era, era el Ricky Lante, i després, doncs, fer molta pinya entre els veterans perquè el següent dia no ens afectés emocionalment i anem a competir a la CB de la millor forma. Llavors, era més l'exemple del dia a dia, de tenir un bon grup de jugadors amb experiència perquè el dia a dia seguís sent bonic, encara que les emocions fossin negatives, especialment després de la Champions, i crec que ho hem sabut reconduir juntament amb el Dani i el seu staff per arribar a unes semifinals de CB, que sabem de la dificultat que té en aquesta lliga arribar a unes semifinals.
2: Motivat per la temporada que ve?
3: Sí, amb ganes de, primer, de viure aquesta festa del bàsquet que em ve, i després, bueno, anar veient com passa l'estiu per afrontar la que ve.
2: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Molt bé, doncs el Guillem Vives, al micròfon del Pau Masmartín, directe des del Nou Congost de Manresa, demà a les 12, aquest Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet. Passant 8 minuts de les 7 de la tarda, la fase de grups del Mundial s'acaba aquesta nit. Demà ja arriba l'hora de la veritat, i ja era hora, amb les eliminatòries de setzens de final. Fins a les 8, hora mundial, el Tot Gira.
4: 1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
0: Bar Mundial. La selecció espanyola ha guanyat 0-1 l'Uruguai aquesta matinada. Partit dur, poc futbol, tot molt gris, però malgrat tot, Espanya compleix l'expedient i passa com a primera. Jugarà els setzens contra Algèria o Àustria, ho sabrem aquesta nit. L'Uruguai de Bielsa i Araujo eliminats. Qui passa en aquest grup és el Cap Verd. la primera gran sorpresa del Mundial. Han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita i passen com a segons de grup amb 3 empats en 3 partits. Això en el primer Mundial de la seva història. Ara es trobaran l'Argentina de Messi als 16ers de final. I la jornada de la matinada nit ens deixa també resoldre el grup G, que ha tingut suspens fins al final. Egipte 1, Iran 1 i Nova Zelanda 1, Bèlgica 5. Bèlgica primera per gols a favor, Egipte segona i l'Iran tercera esperant si passa o no passa el tall. La veritat és que això de les terceres posicions està sent emocionant per veure qui passa el tall i qui segueix endavant i qui queda fora. Nova Zelanda ja pot dir que està eliminada. Obrim hora mundial avui amb el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
5: Hola, David.
0: La Mireia Vera, com estàs, Mireia?
6: Hola, què tal? Bona tarda.
0: I el Joan Verdú, què tal, Joan?
7: Què tal, David? Bona tarda.
0: I encara a Guadalajara, diria que encara a Guadalajara, Mèxic, on ha jugat aquesta nit a Espanya, i tenim la Sònia Gelmau. Bé, Sònia, què tal? Com estàs?
8: Hola, bon dia o bona tarda per vosaltres. Sí, sí, encara a Guadalajara, de fet, a l'aeroport. En un parell, bé, no arriba un parell d'hores que pujarem al vol que ens ha de nou cap a Atlanta i d'allà un trajecte cap a Chattanooga.
0: Cap a Chattanooga, molt bé. T'arriben reforços, oi, aquesta nit, em sembla?
8: Sí, sí, sí. L'esperem amb els braços oberts, el Roger Arbusà a Chattanooga. Allà hi serem per fer una mica de traspàs de trastos. Doncs sí, l'Arbusà ja ve aquesta nit. Sí.
0: Demà ja el sentirem i demà ja el tindrem amb nosaltres per reforçar l'equip de Catalunya Ràdio seguint aquest Mundial de Futbol. Escolta'm, Sònia, començo amb tu. Has vist Espanya en directe, passada matinada, les dues de la matinada hora catalana. Tu és evident, eres allà en directe al partit. Ricard, Joan i Mireia, us heu llevat, l'heu vist en directe o l'heu recuperat després?
6: Jo l'he recuperat després, al matí, quan m'he llevat.
0: Molt bé. Estil Ricard Torquemada, que em sembla que fas el mateix, Ricard, tu?
5: Però jo en directe, ja he començat.
0: Ah, mira, ostres,
5: sí,
0: això
5: sí,
0: és nou.
5: És que ara ja he canviat el ritme del Mundial, ara ja aguanto matinades, tot i que la selecciono. Primera part de la matinada, la segona encara no. Ara venen les eliminatòries i haurem de posar-nos una mica al dia per viure-ho amb màxima intensitat.
0: Dues de la matinada, una hora difícil, eh? Difícil, perquè és allò que dius, és ben bé al mig de la nit, eh? Però bé, té mèrit per part teva. I tu, Joan?
7: L'he vist en directe, l'únic que he de ser sincer, i a la segona part, a minuts 60 o així, se m'han caigut els ulls i he tingut que recuperar. Bé, tampoc... Tinc que recuperar una miqueta l'endemà al matí.
0: Tampoc t'has perdut molta cosa, eh?
7: Perquè Sònia... No, ho he vist després i m'ha costat veure. L'última mitjoreta m'ha costat veure, sapien el resultat i tot, ha costat, eh?
0: Jo et reconec que al matí he tirat de resum i, clar, el resum, Sònia, s'acaba molt ràpid, eh? És a dir, no hi havia gaires jugades a destacar, eh?
8: És que sí, no ha estat un gran partit de futbol, la veritat. Jo crec que la selecció espanyola encara està lluny del millor joc que li van veure, per exemple, a l'Eurocopa, perquè té diversos jugadors que no estan al 100%, i també s'ha de dir que Uruguai ha plantejat un partit difícil, amb moltes entrades, molt joc dur, molt joc brusc, i... Espanya s'ha trobat, l'ha buscat, però és veritat que s'ha trobat amb aquest gol a les acaballes de la primera part, gol de Baena, amb la col·laboració de Muslera, i a partir d'aquí, amb la tranquil·litat que li donava la victòria, crec que ha mirat de gestionar una mica més el joc en funció del resultat, i Uruguai se l'ha vist molt impotent. Veien que se n'anaven fora i per això han arribat, especialment a la segona part, unes entrades bastant fora de to.
0: Lamin titular, tot i que encara no està al 100%, eh? Això es nota, Sònia?
8: Sí, ha jugat 76 minuts i jo crec que li passa com a diversos jugadors de la selecció espanyola, que és que no li arriba en el seu millor moment de la temporada, en el seu cas, tornant d'una lesió, doncs contra l'Aràbia Saudita el van veure bé en els dos primers partits, potser és veritat que el rival no era tan dur, i ahir sí que va deixar detalls de qualitat, però li va costar marcar diferències. Tot i així, per exemple, li recordo a la segona part una passada a Olmo, que Olmo remata malament, però que el deixava sol davant porteria o en una posició molt franca per poder fer el segon d'Espanya en aquell moment. Ho ha intentat, però no està al 100%. I sí, com deies, Pedri titular i tot i així, mira, perquè veieu el nivell de joc d'Espanya, no acabava de rutllar, i quan a Pedri el substitueixen al minut 60 és que alguna cosa falla, i al mig del camp no estava funcionant, i sense ell tampoc no ha acabat de funcionar. Ha entrat Fabián en el seu lloc. Eren tres jugadors del Barça a l'equip titular, Pedri, Lamine i Cubarsí. Si mirem catalans, n'hi havia també tres, Lamine, Cubarsí i Cucurella. I ja a la segona part han entrat Olmo i Ferran, que Olmo et diria això, que més enllà d'aquesta que ha tingut un entonat, ha portat en aquest moment una certa verticalitat al joc d'Espanya, i Ferran ha tingut una i l'ha enviat al travesser, i pobre, està... És d'aquell... Saps quan li agafen aquelles fases a Ferran que també li hem vist al Barça, que sembla que no li entrarà cap, i en aquesta és la situació que està visquent Ferran, que ja en el partit contra l'Aràbia Saudita en va tenir una dada molt clara i una que li van anul·lar per fora de joc, i que resava perquè entrés, perquè és conscient que necessita la confiança del gol.
0: Ricard, per què no acaba de brillar Espanya? És només una qüestió d'esperar el moment de Lamin?
5: Jo crec que, com diu la Sònia, clar, la suma de situacions individuals que no arriben al millor moment afecta molt a un equip que no flueix, i aleshores hi ha pocs futbolistes que estiguin allò en un pic de forma alt com per encarregar-se una miqueta de la responsabilitat d'assumir-la, no? Sobretot al mig camp, ni Rodri per la temporada que ha tingut després de la lesió, ni Pedri, que és evident que no està en el seu millor moment de forma, i perquè la tercera peça encara balla entre Merino, Dani Olmo, que jo crec que va millorar molt l'equip amb la seva sortida, perquè a la mitja punta porta aquest punt de profunditat, de mirada precisa en espais reduïts, allò que li costa una mica més a Merino, que és un jugador amb més arribada des de la segona línia, amb més consistència, però no tan profund, no? Jo crec que és una evidència. A mi ahir la selecció espanyola no em va agradar gaire. Vaig tenir la sensació d'un partit que va ballar, vull dir, l'Uruguai, tampoc estem parlant de la millor generació de la seva història, en un moment convuls també internament, però que no va tenir l'encert que va tenir, bé, el desencert que va tenir Muslera. En el fons el partit el decideix una errada individual del porter, en un detall. És veritat que Espanya va tenir la sensació de tenir control, però l'Uruguai ja li anava bé, no, també sentia control des del replegament, des de la reacció per intentar expandir-se més amb la transició. En els duels individuals va generar molts dubtes a Espanya, perquè la selecció espanyola li costava trobar línies de passada, perquè quan jugues contra Bielsa ja passa això per l'efecte mirall. La qüestió és que es va sentir molt incòmoda, no? I que en els últims minuts, quan Uruguai es destapa perquè està eliminada, que probablement són els moments que veiem més anada i tornada i una miqueta més de sensació que podien passar coses, doncs podia caure cap a una banda o cap a l'altra. No ha estat una bona primera fase, ara arribaran les eliminatòries i veurem si és capaç d'endollar-se la selecció espanyola amb la millora de Lamine Yamal en minutatge, si pot arrossegar una mica la resta de l'equip cap a una versió superior. O Oyarzabal necessita que l'alimentin, si Lamine Yamal i Dani Olmo s'ajunten bé, si Pedri aconsegueix dirigir l'equip sense tanta pèrdua de pilota, que estem veient que això és molt difícil veure-ho en el cas de Pedri. Àlex Baena ha ajudat en aquesta posició de fora cap a dintre, però vaja, està... O sigui, no hi ha una velocitat de creuer, no? A diferència de l'Eurocopa, que ja quan va començar Espanya va ser molt fluida, aquesta primera fase li ha costat. Ara veurem com van les eliminatòries.
0: Recordem que avui sabrà l'equip espanyol quin és el seu rival, que serà o bé Àustria o bé Algèria.
5: Tot i això, David, deixa'm destacar que Espanya i Mèxic són les úniques seleccions que no han rebut cap gol, eh?
0: També és veritat.
5: Que aquesta és una dada, si vols.
0: Sí, però és que, i tant.
5: Que excepte el partit d'ahir, gairebé no havia concedit res. Espanya, és a dir, a través de la pilota i del control, potser li falta desequilibri, però també se li escapa més... Menys vegades al partit, no? S'exposa menys.
0: Té una part del quadre que es podria pensar que d'inici pot ser amable, tant si els hi toca a Àustria com a Algèria als setzes de final. Sí que és veritat que hi ha un partit aquesta nit que és clau per definir com queda una banda del quadre i de l'altra, que és aquest Colòmbia-Portugal. Després en parlarem, perquè en funció del que passi podria haver-hi un enfrontament hipotètic en Portugal o en Colòmbia de l'equip espanyol als vuitens de final. Però bé, això després en parlarem. Mireia, no sé si vols afegir alguna cosa d'aquesta manca de brillantor que de moment ha tingut a la fase de grups l'equip espanyol, malgrat acabar com a primera i, com diu el Ricard, no encaixar cap gol.
6: Sí, jo tinc la sensació també, possiblement, que De La Fuente també en aquesta primera fase, no? ha intentat incorporar molts futbolistes, molts canvis a l'11. A vegades això et porta coses positives, perquè tens a tothom molt endollat, però en alguns moments també et desajusta, no? I crec que és difícil trobar aquest equilibri amb futbolistes que acaben d'entrar, amb aquesta peça que no t'encaixa, vols provar, vols fer canvis, i al final és una competició molt curta, que com dic, si estan tots endollats això pot anar molt bé, però si no també crec que manca una mica de solvència a l'equip, no? I crec que no han acabat de trobar aquesta peça. Per mi Dani Olmo ha de jugar molt més, perquè estic d'acord amb el que diu el Ricard, que crec que entre línies ara mateix, com es gira, com rep, com percep l'espai, crec que li pot donar molt més a Espanya que altres futbolistes, però té un joc molt planer, té un joc, no? Si no hi ha la mínima mal que desequilibri, costa molt que entre línies, no? A partir de poder filtrar alguna pilota es desajusti el rival, crec que li falta molta circulació de pilota. I a mi m'està agradant molt Oyarzábal, no?, amb aquestes desmarcades, amb aquestes caigudes a banda, ja perfilat per finalitzar, però no hi ha un passador, no?, que moltes vegades li faci arribar la pilota. A mi no m'agrada gens Espanya, continuo pensant que té molt de talent, i veurem ara, no?, si en aquesta classificació doncs canvia molt el que comento. Per mi la circulació de pilota ser molt més ràpida, en alguns moments ha d'intentar arriscar una mica més en buscar pilotes a dins, perquè després crec que trobarà, no?, els jugadors de fora amb més avantatge. Però hi ha una cosa molt positiva, que és aquesta última que ha afegit el Ricard, que és que no han rebut ni un gol i que els veig molt, molt consistents en aquest aspecte defensiu, tot i que també m'agradaria comentar que a mi Unai Simón m'està generant molts dubtes. Surt a buscar pilotes i no les escapça. O sigui, no m'està generant tampoc seguretat el porter d'Espanya en aquests primers instants. I després doncs veurem què passa amb aquest encreuament, si és Algèria o és Àustria. Però crec que ara mateix el rival més important que té Espanya són ells mateixos, no? En el sentit de que crec que ha de millorar el joc perquè acabin amb millors sensacions o puguin arribar més lluny, perquè veig altres... Tampoc és que vegi molta diferència amb altres seleccions. És a dir, crec que no acabo de veure cap selecció que digui, ostres, m'encanta, és excel·lent, la primera fase de grups, perfecta.
0: Potser França, però... potser França, o França, o tampoc.
6: França m'agrada molt i crec que estones, té els futbolistes de dalt molt...
0: Estones, exacte. Sí. Exacte. Caldrà veure'ls ara, les eliminatòries, no?
6: Exacte, també. Molt endollats, però clar, aquest Mundial ens ha fet descobrir moltes seleccions, però alhora doncs també molts partits que no acaben de satisfer l'espectador, no?
0: Tu tens, Joan, alguna favorita, alguna que diguis aquesta sí que m'enamora, o encara és massa aviat?
7: No en tinc cap ninguna. Sí que és veritat que hi ha hagut bons minuts també d'Alemanya, recordo els primers partits, també França per sobre de totes, crec que és un rival a tenir molt en compte, i el que hi ha una miqueta de comentar en un tema d'Espanya, sí que és veritat que crec que hi ha molts jugadors que són diferencials i que no arriben al seu millor moment de forma. Crec que depèn molt del que pugui fer la Mina a nivell individual, que sigui aquest jugador que sigui diferencial, i això per una Espanya d'aquest nivell doncs costa d'assumir, no? Més enllà d'això, al mig del camp, crec que Rodri tampoc arriba en el seu millor moment, Pedri tampoc, em dóna la sensació que està una mica, inclús et diria, fatigat. Guarsí, que està fent uns tres partits espectaculars, crec que està a un nivell altíssim, però sí que és veritat que d'altres coses anaven a Espanya, està costant generar espais, la velocitat de pilot és tota molt, molt baixa, fa aquesta agressivitat o aquesta intensitat, com li vulguis dir, d'intentar buscar porteria. El fet de jugar contra rivals que també que es tanca moltíssim, com una miqueta el qual li passa al Barça, no? Li costa generar espais, li costa assumir doncs aquestes entrades, perquè tampoc té un jugador diferencial. Sí que és veritat que Jordi les mou molt bé, però no és un jugador d'àrea, no? Com podria ser potser un Borja Iglesias. Tampoc el joc d'Espanya crec que sigui aquest de buscar moltes entrades. I això és una miqueta el que li passa a Espanya, o almenys el que crec que li passa. Sí que és veritat, i entenc una miqueta el que diu el Ricard i la Mireia, que veurem el partit que sigui, el següent partit, això generarà que hagis d'entrar en una marxeta més. L'equip contrari, a veure si s'obre, i aquí tenint espais a Espanya és molt millor. Però bueno, la sensació és aquesta, que a poc a poc Espanya, crec, o almenys tenim tota l'esperança que anirà millorant, però el que hem vist fins ara aquests tres primers partits, crec que Espanya no ha estat al nivell que tots esperàvem.
5: Una mica en aquesta línia d'ahir, sí, coincideixo amb el que diuen el Joan i la Mireia, que no veus una selecció dominadora. És a dir, França, perquè marca diferències amb molta facilitat, és a dir, l'exuberància ofensiva de França tapa moltes limitacions en la continuïtat, és a dir, França té moments que s'encalla, hi ha moments que la defensa tenen excursions mentals, aquestes que li passen a Koundé de tant en tant, Upamecano, pèrdues de pilota en la sortida, però clar, amb tan poca cosa marquen diferències, perquè s'endollen 20 minuts de mig camp cap endavant i tenen tanta qualitat diferencial, com deia el Joan, que és el que fa pensar que potser és la selecció que més ha impactat. Però des del punt de vista col·lectiu no n'hi ha cap que hagi dit, ostres, és que aquesta selecció marca la tendència. Crec que està molt obert tot en aquest quadre final.
0: El que dèiem, avui, 4 de la matinada, a partit del qual n'haurà d'estar pendent l'equip espanyol, Àustria-Algèria. Els dos equips, que són equips del grup J, on hi ha també l'Argentina i Jordània, Argentina ja és primera de grup, Jordània està eliminada, juguen entre ells, els dos tenen 3 punts, si empaten o guanya Àustria, l'empat li val, seria segon i, per tant, rival d'Espanya. Si Algèria és capaç de guanyar Àustria, doncs aleshores seria l'equip algerià el rival d'Espanya als 16ens de final. Per cert, que ho has comentat abans, Sònia, De La Fuente molt enrabiat amb la duresa uruguaiana, oi?
8: Sí, és que hi va haver moments de la segona part amb unes entrades bastant fora de to que van fer enfadar a la banqueta espanyola. De fet, hi va haver una expulsió de Canovio per una entrada dura sobre Cubarsí, però això ja era a les acaballes del partit. Prèviament hi havia hagut també una entrada sobre Nico Williams, que potser ja mereixia la vermella, i aleshores De La Fuente... no va ser molt explícit, però va quedar clar que l'havia molestat.
9: Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en toda la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema. I hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
0: Bé, doncs enrabiat De La Fuente. L'Uruguai, per cert, és l'altra notícia. No hem d'oblidar que al final ells són campions del món. Fa molts anys, però són campions del món. I han quedat, podríem dir que és la primera il·lustre, sempre que hi ha el debat, no?, de si hem de considerar Uruguai il·lustre o no. Jo li considero perquè han guanyat el Mundial i, per tant, se'ls ha de considerar. Doncs queden fora d'aquest Mundial per la porta del darrere... i amb Marcelo Bielsa a l'ull de l'huracà, al centre de la diana. I ara anem al capítol número 1000, o el que vulgueu, de les bielsades. A veure, d'entrada, Gelmà, canvia el porter, Muslera, que ja ho has explicat, ha fet una cantada de les seves important que ha suposat el gol de Baena, l'únic del partit, i el canvia al descans, oi?
8: Sí, sí, el gol arriba al minut 42 i al descans, després del descans, Muslera ja no surt a l'11 d'Uruguai. És un canvi que va sorprendre, també va sorprendre el canvi que va fer de Valverde quan necessitaven empatar com a mínim, i el treu. Després explica que ho fa per treure un jugador d'atac i que creia que necessitava més gol, però va cridar molt l'atenció, òbviament, el canvi al descans. Bielsa assegura que és a petició del mateix Muslera.
10: Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué toma esa decisión también?
11: No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
0: La decisió la pren el mateix Muslera. Bé, entre Roixet, que fa de porter fins al final del partit. Però jo no sé si tots tres, i tu, Sònia, entenc que sí, perquè n'hem parlat, si heu pogut veure, perquè és una de les imatges virals fins ara del Mundial, la reacció de Marcelo Bielsa al final del partit, quan li fan el flash interview, l'entrevista a peu de camp, a la gespa. Crec que és la televisió uruguaiana, amb drets, que segueix el partit, i li fan l'entrevista que, pel seu gust, comença, diguem-ne, massa tard, no? No van per feina. Heu vist el moment? L'heu pogut veure?
12: Sí, sí.
0: Sí, no? Bé, el recuperem per aquell que no l'hagi sentit. Estigueu atents.
13: ¡Dale de una vez!
14: Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
13: Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
14: ¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
13: Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
14: ¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
13: Nada.
14: Gracias.
13: De nada.
0: Bielsa, Ricard, sé que és un personatge que tu sempre t'ha captivat i que té aquestes coses, no?, en la comunicació, verbal, no verbal, i la manera d'expressar-se, i tot plegat com ho fa, no?
5: Sí, sí. No, home, si algú li va dir loco en algun moment...
0: Correcte.
5: No deuria ser per una altra cosa. Clar, jo l'admiració que sento per Bielsa és més aviat futbolística, no?, i amb tot el que ha representat ell pel futbol. una mirada molt concreta, la defensa d'unes conviccions. Jo crec que entrenadors com aquests el futbol els necessita. Després, les vialçades que dius tu, doncs n'està ple la història del futbol,
0: no acaba,
5: i de
0: vialça. No acabaríem, si féssim llista no acabaríem. No
5: ja, i aleshores és possible que no sigui, diríem, que la imatge que projecta no seria la imatge més políticament correcta ni acceptada, cosa que ell, contra la qual ell ja discuteix. Aquest mateix Mundial, la foto que es va fer per acreditar-se o perquè li va fer el Mundial com a imatge, va sortir mirant a terra, no va voler ni mirar la càmera, com a un símbol, un punt de rebel·lia contra el que és el negoci futbolístic. Vull dir, clar, és que Bielsa té tantes perspectives que és difícil interpretar-lo. I entenc que, tret de context i probablement amb una... Després, si ja sabem, la relació amb els mitjans de comunicació no ve d'ara, sinó de bastant lluny, sempre ha estat difícil, perquè entenc que els seus interessos i els nostres divergeixen, no? Clar, tret de context, és evident que no seria, diríem, el més políticament correcte i el més acadèmic, però és el personatge. També hem de pensar que Bielsa ja és al final de la seva carrera, que es veterà com molts altres seleccionadors i que ha passat un moment dur i difícil a l'Uruguai, com també li va passar amb l'Argentina al Mundial. Tots aquests campionats amb tanta intensitat, tan curts, Bielsa jo crec que necessita una miqueta més de recorregut. Quan arriben aquests campionats, normalment, com que és contracultural, sempre per una banda o per una altra crida l'atenció i és una qüestió que després acaba pagant públicament.
1: Una de les millors que va fer va ser fa 14 anys, quan era entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao, que va anar a la policia a denunciar-se a si mateix per haver maltractat el cap d'obres d'unes reformes que s'estaven fent a l'Ezama. Ell li semblava que aquell cap d'obres anava massa lent, el va maltractar.

0: Aquest és el moment en què s'acaba el partit que juguen Cap Verd i Aràbia Saudita. Em diu que no, Marc Andrés. Marc Andrés, quin és aquest moment? Què tal?
1: És quan s'acaba l'Espanya-Uruguai.
0: Ah, d'acord.
1: Els jugadors de Cap Verd l'estan mirant per una...
0: És a dir, ells ja han acabat abans el seu partit, empaten a 0 amb l'Aràbia Saudita, però necessiten que s'acabi el partit d'Espanya per confirmar la seva classificació històrica com a segons de grup.
1: La imatge és ben clara. Estan fent la típica rotllana, tots mirant unes pantalles de mòbil per veure com acaba el partit i el moment de xiular l'àrbitre aquest final de l'Espanya 1-Uruguai 0, doncs ja saben que són segons de grup i que es classifiquen, per tant, per la següent fase.
0: Passen com a segons de grup, atenció, empatant els tres partits que han disputat i fent dos gols, que són els que van anotar en la segona jornada. Recordem que van empatar 0 amb Espanya, ara han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita i van empatar 2, en aquest cas, amb l'Uruguai.
1: Sí, sí, és una situació força sorprenent que haver-se aconseguit classificar com a segon de grup sense haver aconseguit guanyar cap partit, però clar, tampoc han perdut cap partit. Potser tothom va aixecar les celles quan aquesta selecció de Cap Verd, amb Bosinha a la porteria, deixava a 0 la selecció espanyola, però clar, després d'aquestes jornades segueixen sent una ventafocs, però, home, havent-se carregat tot a un Uruguai, doncs s'ha de posar en valor tot el que han aconseguit. Un dels herois que hem mencionat d'aquesta selecció és Bosinha, aquest porter de 40 anys, que tot just ahir va poder parlar un moment per micròfons de televisió espanyola en castellà força correcte.
2: Ninguno de nosotros soñamos con esto, pero sabemos que tenemos mucha calidad y cuando llegamos al Mundial, tal vez para muchos pensaron que no iba a ganar ningún juego, pero tenemos una gran equipo y jugadores de mucha calidad y hoy calificar para la próxima fase para nosotros es muy gratificante. E jogar contra a Argentina acho que vai ser muito bom para nós outros e é um sonho para qualquer jogador jogar contra a Argentina e contra Lionel Messi.
1: Ja ho ha dit el porter de Cap Verd, ara fèiem el repàs de la fase de grups, però també ell fa repàs del seu futur, perquè té la il·lusió de jugar als setzens i fer-ho contra Leo Messi. Ho hem dit abans, l'encreuament està definit, Argentina i Cap Verd s'enfrontaran en aquesta fase dels setzens de final.
0: Serà divendres, mitjanit, Argentina-Cap Verd, aquest partit de setzens de final. Home, sempre les causes perdudes generen molt magnetisme i, Mireia, a veure Cap Verd classificant-se, deixant fora l'Uruguai, sense guanyar cap partit, en 3 empats i els tenim jugant setzens de final contra l'Argentina. Ja veurem com els hi va, però home, té un mèrit enorme.
3: I tant. I a més per ells, no? que és aquesta pujada d'adrenalina total que segurament anaven al Mundial. Pots confiar en les teves possibilitats, perquè jo no crec que ningú vagi al Mundial pensant ho perdré tot, no? Però aquesta classificació, a més, no? també beneficiat per la derrota de l'Uruguai. És igual, totes les connotacions que hi pugui haver, però és un país que segurament no hagués sortit en cap de les apostes, no? en cap de les classificacions per aquests 700, i això és el que té aquest Mundial, no? que els partits, com comentaven, no estem veient meravelles de partits, però et porten que una selecció com Cap Verd es pugui classificar per aquests 700. A mi m'agrada que passin aquestes coses, no? coses que no estan tan segures o coses que no creiem que puguin passar. I veurem ara, no? És un equip defensivament molt sòlid, no? la il·lusió aquesta d'haver-se classificat, de jugar contra l'Argentina, un equip no? molt més sòlid, amb futbolistes molt contrastats. Fins on els hi arriba l'energia, fins on els hi arriba aquesta idea no? tan clara que és defensar-se i sortir a la contra, però a mi m'agrada que aquestes seleccions tinguin aquestes oportunitats en el Mundial.
0: També ets pro Cap Verd, Joan?
4: Sí, és una de les grans sorpreses. Han tirat d'èpica i realment ningú s'ho esperava. Si poséssim com a sorpresa, tothom destacaria que Cap Verd ha sigut, sens dubte, una de les seleccions que ningú apostava, potser, dintre de les apostes. Jo, al contrari que la Mireia, considero que aquest tipus de seleccions, lògicament, si estan aquí és perquè s'ho mereixen, però estic gairebé convençut i m'agradaria equivocar-me, perquè m'agradaria que tinguessin recorregut per això que estan fent, però crec que el partit contra Argentina crec que serà el seu últim partit en el Mundial, més que res perquè tinc la sensació que no els hi valdrà l'empat, d'alguna manera quan Argentina marqui algun gol s'hauran d'obrir, ja per aquí d'aquí doncs, patiran una miqueta més, però sens dubte és una d'aquestes seleccions que, com bé deia la Mireia ara, doncs tothom s'alegra, no? perquè és una selecció que ningú gustava res per ells, però que al final han demostrat que amb esforç, que amb coratge, que amb ganes i amb treball es poden aconseguir les coses.
0: Jugaran a Miami, a la mitjanit de divendres a dissabte, Argentina, Cap Verd, aquest partit de setzens de final. Molt bé, a veure, dels partits...

0: Els que han tancat la jornada anterior, avui a les 11 obrirem la següent jornada, ara en parlarem, però els que han tancat la jornada anterior, grup G, grup decidit per la diferència de gols, ha estat emocionant, anar seguint el desenllaç dels partits, perquè Bèlgica hauria pogut quedar primera, com així ha estat, segona, tercera, o fins i tot no sé si també hi havia l'opció de quedar eliminada. Ara parlo de memòria.
1: Sí, perquè no havia guanyat cap partit, portava dos punts, havia empatat els seus dos partits, i per tant necessitava la victòria. És veritat que Nova Zelanda ja havia demostrat que potser era la selecció més fluixa del grup per com havien anat els altres partits, però clar, Bèlgica amb dos punts, clar, si hagués perdut contra Nova Zelanda, doncs
0: ja hauria quedat fora. Finalment, victòria de Bèlgica davant Nova Zelanda per 5-1 i empat entre Iran i Egipte a 1, i això ha fet que Bèlgica passi com a primera per diferència de gols, segona passa en aquest cas la selecció de Salah, Egipte, i tercera Iran amb aquests 3 punts i aquest tall que veurem si els hi dona.
1: Sí, després repassarem com està el tall i què és el que necessita cadascú, però bé, això el que dius, Bèlgica, 4 gols a favor, en 4 gols de diferència a favor, Egipte, 2 gols a la diferència a favor. Per tant, Bèlgica, que acaba primera de grup. El més destacat, per cert, d'aquest grup es troben a l'Egipte-Iran, en clau blaugrana, per cert, un quart d'hora, una miqueta més, per Hamza Abdelkarim, aquest davanter del Barça B, i d'altra banda, el partit que podríem dir la classificació es va decidir per mig peu, i és que va ser tot el que estava en fora de joc a la revisió del VAR d'un gol iranià que, si hagués valgut, l'Iran hagués acabat en segona posició.
0: Ricard, Bèlgica ha patit més del que podíem pensar, per passar, és veritat, com a primera, però s'ho ha hagut de treballar fins al final, en un grup que aparentment semblava fàcil.
2: Sí, sí, s'ha recuperat avui amb aquest 5-1 contra Nova Zelanda, una selecció neozelandesa que en un grup obert havia fet un partit i mig molt bo, va arribar al descans guanyant Egipte i havia empatat el primer partit contra Iran, va caure en picat la segona part contra Egipte, que li remunta un 0-1 i passa el 3-1, i crec que això va afectar molt a Nova Zelanda, però Bèlgica necessitava un partit com aquest, perquè va entrar amb aquella crisi de confiança que té de tant en tant, amb certa timidesa, amb la sensació que s'està acabant un cicle d'una generació que ja està una mica erosionada i que no pot tenir un ritme alt. Lukaku jugava minuts, De Bruyne no estava al seu nivell, Courtois sí que et salva pilotes de gol, però no pot tenir una influència molt alta, perquè sobretot el que li havia costat a Bèlgica els primers partits és de mig camp cap endavant. I avui els 5 gols contra Nova Zelanda el faran entrar a l'eliminatòria amb un ànim renovat. És una selecció, jo crec, recuperada. Si més no, veurem la primera eliminatòria, però que arribaven molts dubtes aquesta última jornada, i aquest 5-1 segurament la fan respirar, la fan tornar-se a sentir poderosa, a sentir opcions de progressar quan semblava que ja estava recollint les maletes o preparant-les per recollir-les aviat. Jo crec que és una de les seleccions com l'Equador i Senegal, seleccions que han patit més del que s'imaginaven per arribar a la classificació, però que ho han resolt tot a l'última jornada i de manera contundent en els tres casos.
0: Aquesta nit ho tanquem, s'acaba la fase de grups, que em sembla que tots plegats en tenim ganes, no? No sé si a algú li hauria agradat que això durés una mica més, però ara ja arriben els 16 de final, les eliminatòries, i per tant, Jalmà, ja anirem a partits de caixa o faixa, i sense haver d'especular.
3: Ara comença el Mundial.
0: Ara comença el Mundial. Molt breument, fem l'agenda, Marc, del que tenim, perquè són, atenció, sis partits, els últims de la fase de grups. Això comença ja aquesta nit a les 11 de la nit, perquè demà a les 9 de la nit tenim ja el primer partit dels 16 de final. No oblideu, els que esteu fent la porra, que demà al matí com a tard hem d'omplir els pronòstics dels 16 de final.
2: Ostres,
0: que si no,
2: sort que ho recordes. Oh, tu, sí, si no, no et passarà. Present,
0: i a més vas ben classificat, Ricard, per tant no et despistis.
4: La resta hem d'anar a la contra. Victòria del Japó, aquesta la tinc claríssima sobre Brasil, i a partir d'aquí coses rares.
0: No donis lliçons perquè vas fatal, tu.
4: No, vaig millor que tu ara.
2: Tens
4: ja.
2: Tens claríssima, jo... Oriol, has dit la victòria del Japó al Brasil.
4: Si vull remuntar jo, he d'anar apostant per aquí perquè tu apostaràs
0: per victòria. Anar a la contra, home, clar, és a dir, per remuntar, anar a la contra.
2: D'acord.
0: Pronosticar coses que semblin difícils.
4: Però els japonesos els veig bojos i capaços de guanyar Brasil.
0: Bueno, a veure, ara en parlarem. A veure, aquesta nit, la jornada d'avui, Marc, s'inicia a les 11 amb els duels entre Panamà i Anglaterra, d'una banda, i de Croàcia-Gana, de l'altra.
1: El següent grup a finalitzar serà el K, amb dos partits més, a 2:15 de la matinada, Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo, Uzbekistan. Partit capital, el Colòmbia-Portugal, que juguen saber quina selecció queda primera o segona de grup, hi hauria altres combinacions que podrien fer coses més estranyes, però en principi o Colòmbia o Portugal seran primers i segons de grup. A més, qui quedi en segon lloc anirà pel costat de la selecció espanyola i seria un possible encreuament als vuitens de final. Per tant, si Espanya es classifiqués i Colòmbia o Portugal també passés de setzens, tindríem aquest encreuament, és a dir, un possible Espanya-Portugal a vuitens de final.
0: Compte, aquest partit, aquest Colòmbia-Portugal és més important del que sembla, Joan, perquè aquí no és el mateix... A veure, Colòmbia no és pas una mala selecció, ni molt menys, però no és el mateix, entenc, que toqui, si Espanya és capaç de superar o bé Algèria o bé Àustria al setze de final, que et toqui Portugal, que et toqui Colòmbia. Aquí això pot marcar una mica, com queda les eliminatòries a les bandes de quadre.
3: Sí, tinc aquesta sensació que Portugal està un palet per sobre, sobretot a nivell individual, no? De tres quarts camp endavant i sobretot al mig del camp crec que la selecció de Portugal és una d'aquelles candidates, sens dubte, si estan tots bé i mostren el nivell que tenen, que pugui arribar lluny. A mi Colòmbia ens hagués agradat moltíssim. Crec que també té jugadors Luis Díaz, crec que està a un nivell altíssim. És d'aquests jugadors que ara ha arribat al Mundial, a més, amb aquesta sensació que se'n va molt un contra un facilitat. Però, sens dubte, Portugal és aquella selecció que tothom vol evitar. Sí que és veritat que a nivell defensiu, com li pot passar també a França, té aquestes desconnexions moltes vegades que fan que no sigui una selecció del tot fiable, un equip del tot fiable, però, sens dubte, Espanya haurà d'estar molt atent al que pot fer Portugal. Ronaldo, Cristiano segueix sent el jugador que, si li arriben pilotes a l'àrea, és aquest jugador que segueix sent diferencial. Si Espanya pot defensar, en aquest hipotètic cas que es juguessin en contra, aconsegueix defensar camp contrari, crec que ho tindrà molt guanyat, com una selecció com Portugal, però recordem que al mig del camp, per mi, hi ha dos jugadors que ara mateix estan a un nivell excel·lent, que són tan Vitinha com Joao Neves. Llavors, a partir d'aquí, crec que Portugal és una molt temible. Espanya haurà d'estar molt atenta i haurà de recuperar el nivell si vol enfrontar-se amb ella, però bueno, crec que si posem al mateix nivell a Espanya i Portugal, jo crec que Espanya té alguna coseta més com a equip.
0: Molt bon partit, aquest Colòmbia-Portugal. Avui a dos quarts de dues.
2: Pots repetir-ho, David? El que quedi segon d'aquest grup és el que va pel quadre d'Espanya vuitens?
0: Sí, això mateix. Sí, exacte. Això mateix. Seria l'hipotètic rival, l'hipotètic rival de vuitens, de l'equip espanyol. Si Colòmbia li val tant l'empat com la victòria, per ser primera de grup, i Portugal necessita guanyar per arrabassar-li la primera plaça. I per acabar, teníem el grup J, on hi és l'Argentina. Serà l'últim grup que es decideixi en aquesta fase de grups. Argentina, ja ho sabem, ja és primera de grup. A partir de les 4 de la matinada jugarà contra la ventafocs del grup, Jordània. Argentina ja ho té tot fet. L'altre partit del grup el jugaran Algèria i Àustria, qui sabem que justament en sortirà el rival d'Espanya als setzens.
1: Sí, si empaten, la diferència de gols beneficia els austríacs. Per tant, Àustria-Espanya, si hi ha un empat. I, si no, doncs la victòria és per... qui guanyi, bàsicament, s'enfrontarà a Espanya. Per tant, si hi ha victòria d'algun rival d'Espanya, si hi ha empat, Àustria s'enfrontarà a Espanya.
0: Molt bé. Per tant, recordem com estan ja els setzens de final. Els partits definits són aquests?
1: Vinga, Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd. I sobre els tercers millors, Escòcia, Corea i l'Iran estan pendents dels partits d'avui. Dels partits que juguen aquesta jornada,
0: no,
1: molt important.
0: Escòcia vols dir que no ha quedat fora ja?
1: Crec que ho he apuntat malament, doncs.
0: Diria que Escòcia ja ha quedat fora, del tall.
1: Sí, podria ser.
2: Bé, Escòcia estaria esperant, però crec que no tindria opcions, no? Perquè és l'última dels que té 3 punts.
0: Exacte. Escòcia té 3 punts, però, esclar, hi ha moltes seleccions i ara mateix n'hi ha 2 o 4 que són Bosnia i Paraguai.
1: No, perdona, és que m'ho he apuntat d'aquesta manera perquè hi hauria l'opció... A veure, clar, Croàcia juga contra Ghana, que juga el liderat contra Anglaterra. Clar, si Ghana goleja... Croàcia, doncs Croàcia cauria... Escòcia té aquesta mínima opció. És petita, però bé. El més important per saber d'aquesta jornada és que Croàcia, Algèria i el Congo depenen de si mateixos. Aquests són els tres que, si ho fan bé, o si aconsegueixen el resultat que volen, es classificaran. Croàcia i Algèria en tenen prou amb un empat, mentre el Congo sí que és veritat que només els hi val la victòria. El primer criteri, això sí que hem de mirar tota l'estona, és la diferència de gols. A partir d'aquí, si la diferència de gols és igual, ja entren altres criteris.
0: Molt bé, per anar tancant, Sònia, d'aquesta Argentina-Jordània, Messi suplent, oi? Amb tot decidit per l'Argentina?
5: Doncs sí, Messi suplent. M'estava imaginant el Torquemada d'Esperança fins a les 4 del matí i aleshores veure que Messi no és l'11 inicial,
0: ja
5: que és el gran atractiu de l'Argentina.
0: No?
5: Exacte, avui
2: juga un altre equip, no? Doncs... És un altre equip, sí, que, si presenta
5: exacte,
2: un equip nou.
5: Exacte, sí, sí, perquè ja no caldran tots els condicionants que implica la presència de Messi a l'Argentina. És veritat que aquí Scaloni ens ha fet un favor a tots, perquè ja no hi haurà la decepció en el moment, sinó que tots sabem que Messi d'inici no jugarà, potser apareix a la segona part.
2: Sònia, pot jugar minuts, eh?
5: I jo crec que pot jugar minuts. El que, mira, li haurien d'haver preguntat... sabem la informació gràcies a una persona concreta, que és Enrique Macaya Márquez, que és un veterà periodista argentí. Scaloni no hauria dit si jugava o no, no hauria donat aquesta pista, però li va preguntar a aquest periodista que compta, té 91 anys i aquest és el seu 18è Mundial. Aquest senyor ja va anar a Suècia 58.
0: És increïble. Aquesta història em té meravellat. Com l'ha explicat avui la Sònia, dic, ostres, l'hem de buscar. I t'he de dir una cosa, Sònia, ens hi estem acostant. Ens estem acostant,
5: sí?
0: Estem
5: arribant... El que passa és que reserva una bona estona per
0: d'un senyor que, exacte, necessita els seus temps i que bé, que hem de trobar un moment, diguem-ne, de no alterar el seu ritme de feina. 18 mundials coberts. És brutal.
2: Sí, sí. Home, no sé si fa més cosa, 18 mundials o 91 anys, eh?
0: 91 anys, no?
5: Sí,
0: i que el primer que cobrís fos el Mundial del 58 de Suècia. És que és bestial.
5: Clar, aquest senyor ha cobert en persona Pelé, Maradona, Messi, imagineu, és que tota la història dels mundials des del 58 se n'ha perdut ben pocs. I aleshores va ser estar en aquest mundial cobrint ara hi ha una figura òbviament més de comentarista de la televisió argentina, de DirecTV, i li va voler preguntar per l'11 contra Jordània i per si jugaria Messi, i Scaloni va respondre exclusivament perquè qui li preguntava era Enrique Macaya Márquez.
6: Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, ¿eh? Si no, por ahí la esquivaría, ¿eh?
7: Con eso me basta, que me contesta porque soy yo, me basta.
6: Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
0: Caram, tu, doncs quin elogi i quin bon moment. I a més, gràcies a la pregunta de l'Enrique Macaya Márquez, doncs aquest periodista veterà, 91 anys, hem pogut confirmar que Messi serà suplent i que, per tant, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera i el Joan Verdú, si no ho volen, no cal que es quedin desperts fins als 4, perquè no volen a Messi.
4: T'ho imagina't, el nen o nena que ha estat taladrant anys als pares perquè comprés una entrada per anar a veure Messi al Mundial i que avui Messi no juga al partit. Això també...
2: Argentina juga. Jordània, concretament.
4: Sí, Argentina-Jordània. Sí.
0: Tindrà més oportunitats.
5: Jo crec que sí que la segona part apareixerà, perquè perdrà l'oportunitat d'augmentar el seu compte golejador, clar, perquè Jordània, a priori, és un rival, no?, que pot venir de gust per jugar, clar, i marcar algun gol.
4: Ricard,
5: jo crec que la segona part sí que apareix.
4: A les 5:10, despertador posat.
2: No, home, quan enviï el matí. Molt
0: bé. Gràcies, Sònia. Bon viatge de retorn cap als Estats Units. Fins demà.
5: Gràcies, bona tarda a vosaltres.
0: I gràcies també al Ricard, la Mireia i el Joan Verdú. Que vagi molt bé.
8: A
0: gràcies
8: tu,
0: a tots tres.
8: Que vagi molt bé.
0: Adéu-siau. 11 minuts i seran les 8 del vespre. Gràcies, Marc. D'aquí una estoneta a veure si també fem un Made in America. Ara en parlem. Pausa i ara venim.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
11: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
12: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
13: I ara què?
12: L'Àlex.
13: Voleu jugar a billar?
12: I la Clover. Són espies de veritat.
13: 1, 2, 3, 4, estem liats, aguantarem!
12: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
15: Aquest dissabte, els Sense Fronteres, optimistes, pessimistes...
16: Ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes. Eh? Hem de posar-nos a treballar, hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià.
17: Hem de ser activistes 24/7, 365 dies a l'any.
15: El moment és complicat, la resposta ha de ser ferma.
17: Si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
15: Sense fronteres.
16: Sí. Sense fronteres, no feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels Països Catalans.
18: Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
19: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
19: Salut.
8: Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
20: Les Planes és passió. Les Planes és futbol. Les Planes, la nostra força.
8: O Vilablareix.

0: junts per guanyar.
1: Diumenge 5, el Tot Gira.
2: 20 temporades, 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot Gira, girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
3: Sis minuts i les 8 del vespre. Ara, després de les notícies, a les 8, Javier Saviola al Tot Gira. Javier Saviola al Tot Gira. Una conversa que vam enregistrar amb el Lluís Canut tot just ahir, per parlar d'aquesta Argentina de Leo Messi, però també per parlar de Julián Álvarez, perquè d'alguna manera, Julián ens recorda la manera de jugar que tenia Javier Saviola, l'exjugador argentí del Barça. En parlarem i també com veu ell, Saviola, l'encaix de Julián en aquest Barça de la pròxima temporada. I 6 minuts que ens queden per les 8 del vespre. Abans la Gemma Bonet ens deia que era dia de Castells, de jornada castellera, doncs cap a Tarragona. Josep Almirall, David Prats, què tal, com esteu? Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Tenim en marxa a Tarragona, la diada castellera del Pla de la Seu. Crec que ja es deu haver acabat la segona ronda, oi?
5: S'acaba la segona ronda i ha començat ja la tercera. De fet, els xiquets de Tarragona, els anfitrions, ja han acabat els tres castells de la ronda regulars i ara serà el torn dels castells de Vilafranca i estem a punt per veure una altra gamma extra en aquesta diada.
3: A veure.
4: Ni més ni menys que el 4 de 9 amb l'agulla els castells de Vilafranca, que aquesta temporada ja l'han descarregat en dues ocasions. Serà el castell més destacat que puguem veure aquí al Pla de la Seu. Per tercera vegada aquesta temporada, doncs, proven aquesta estructura superior al 3 de 9 als paradesencs, ja s'està configurant aquesta pinya d'aquesta estructura.
3: Doncs mira, hem connectat en un moment important perquè això és a punt de produir-se i és, dieu, el castell més important que podem veure la jornada d'avui, eh?
5: Sí, exactament. Poder no el que té més interès, perquè, esclar, els castellers de Vilafranca estrenaven avui la Torre de Noi, un castell que d'aquestes dimensions que estrena una colla, doncs poder desperta una mica més d'expectatives. Però vaja, el 4 de 9 amb l'agulla és un castell que en dificultat supera i molt el 2 de 9 o Torre de Noi. Els castells de Vilafranca, el 4 d'agulla, enguany ja l'han descarregat i avui aquí al Pla de la Seu hi tornaran. És un castell complex, és un castell que s'ha el 4 s'ha d'agafar una mica més ample del compte perquè al mig hi va un pilar de 7 i per tant doncs és un castell d'aquells que fan afició, un castell dels difícils que veiem a aquestes alçades de la temporada pel panorama castellà.
6: Jo no sé si Josep i David, si esteu amb mi, que estem arribant a un punt de temporada en què tot just acabem de superar Sant Joan. L'altre dia vam veure les joves i la vella amb la diada de Sant Joan, que va ser evidentment brutal, amb aquells quatre nets i tot el que van descarregar. Estem arribant a un punt de temporada en què les expectatives són altíssimes, però perquè hi ha moltes colles que potser ja estan arribant al seu límit del que acabaran fent al llarg de la temporada.
5: Home, això jo espero que no, Oriol.
4: Encara hi haurà moltes coses.
5: Jo espero que aquest no sigui el límit. Fixa't, tu saps molt bé que estan ja a concurs a castells i aviam, que són castells límit per moltes colles.
6: Més a colles modestes que ja potser estan arribant al seu límit a aquestes alçades de temporada. No, esperem, evidentment, que els verds i que jo no sé cap on volen anar aquest 2026, ja amb aquest principi de temporada que estan fent, i també l'altre dia a Valls, que evidentment ens caia la bava amb el que vam veure a la plaça.
5: Sí, mira, no, però colles més modestes que, per exemple, que els castellers de Vilafranca, no? Per exemple, una diada que ha hagut aquesta tarda a Vilanova i la Geltrú. Els bordegassos han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, i han fet un 5 de 7, que és com una prova d'un futur 5 de 8. Hi havia també els xicots de Vilafranca, que han descarregat el 4 de 8 i han fet el 3 de 7, però que és un 3 de 7 que aspira a 3 de 8. Vull dir que les colles van accelerades, les colles van traient-se feina de sobre, perquè es tracta d'arribar a l'octubre amb un fons, amb un ventall de castells ampli i amb molts castellers a punt per actuar.
3: Com anem de color, per cert, la temperatura aquí a Tarragona?
4: La calor apreta, però nosaltres estem ubicats en una zona d'ombra aquí al Pla de la Seu. Vam estar uns 30-31 graus, però corre un airet que fa suportífer aquesta diada.
5: Suposo que és una mica subjectiu, no tenim cap termòmetre. Avui, jo quan he arribat amb cotxe marcava 32 graus, això era a les 5 de la tarda, 5, un quart de 6, encara no. Jo crec que ara ha baixat molt la temperatura. Aquí on som no hi toca el sol des de fa unes quantes tantes hores i, per tant, la pedra, la paret, les lloses que hi ha a terra aquí al Pla de la Seu de Pedra, doncs no reflecteixen, no irradien aquesta color. Estem bé, hi passa una mica d'aire.
6: Sí. No hi ha un protocol climàtic encara, però el que no pot ser... Bé, no seré jo qui vagi a dir als de Valls a quina hora han de fer els castells.
3: Però, sí, vaig veure les imatges l'altre dia.
6: Però el que passa l'altre dia a la plaça del Blat fent castells a les 12 o 1 de migdia...
3: Passa que no és molt gran, molta gent, molta calor...
6: Evidentment, els castells es fas per les colles castelleres, però també es fas perquè sigui un espectacle i perquè la gent els pugui anar a veure a la plaça. Ja vaig sentir també el Manel Urbano, cap de colla de la Vella de Valls, dient que això s'ho han de plantejar en un futur ja immediat, perquè no, jo crec que no es poden fer castells a segons quines temperatures, a segons quines hores del dia, perquè això ja és una cosa que s'ha d'anar revisant a poc a poc.
3: A veure si haurem de fer pauses d'hidratació com el futbol.
6: Ara obrim aquí un meló que potser no cal, però...
5: No, mira, pauses d'hidratació. Aquí mateix, davant nostre, hi ha la paradeta dels castellers de Vilafranca que porten ampolles d'aigua amb un... no sé què hi posen.
4: Aigua amb llimona.
5: Unes pòlvores, suposo, perquè sigui una beguda més isotònica, una aigua de color verd, i van remullant i es van rehidratant. No, l'altre dia a Valls, és veritat, estaven les colles, actuaven a 35,6 graus, segons l'estudi que hi va fer la Universitat Rovira i Virgili, que està fent estudis de la situació a les places. Sí, és cert això que diu l'Oriol, que els castells es fan pel públic, i el públic, quan no hi ha un castell, s'amaguen a les zones d'ombra, però hem de pensar també en els castellers, perquè, Oriol, tu ho saps, si la plaça està a 35,6 graus, si et poses dintre una pinya, la temperatura...
6: Posi 5 o 6 graus més o 7 no, o no sé quants, però tant...
5: No ho sé, però sí. Jo crec que no hauríem d'esperar que passés un dia, que passés una desgràcia, un cop de calor dintre una pinya.
3: Revisar-ho i...
5: No, i a Valls ho estan revisant.
4: De moment, enguany Sant Joan va començar a les 12 del migdia, es va avançar l'horari respecte a l'any passat. Habitualment Sant Joan començava a la 1 i a 2:15 aproximadament l'actuació estava acabada. Sí que és veritat que a les 12 del migdia també la calor va ser forta, però d'alguna manera no va acabar l'actuació com anys enrere havia acabat passades les 4 de la tarda.
3: Bé, escolteu, veig que encara no comença aquest castell de gamma extra, no sé si és imminent o no, però podríem fer una cosa, com que hem sentit senyals horaris de les 8, podem anar amb les notícies amb la Gemma, que, Gemma, no sé si havies de donar pas precisament en Josep
0: no
3: i en David.
0: No passa res, perquè com que ja esteu
3: no,
0: amb ell,
3: us ho dic, fantàstic. Us ho dic perquè quan això tiri endavant, ens aviseu i, home, jo em fa il·lusió que narreu aquest castell en directe, que això no deixa de ser una mica... també es porten directe,
5: S'estan situant ara els castellers al voltant del nucli, encara no han tancat la pinya, jo crec que un parell o tres de minuts abans no engegui el castell.
3: Doncs mira, perfecte, fem les notícies i quan acabem tornem amb vosaltres. Va, som-hi.
5: Fins ara.
3: Doncs va, Gemma, titulars d'aquesta hora a les 8 del vespre.
0: Doncs mira, el govern de Veneçuela que ha fet una actualització de les víctimes mortals dels morts en el doble terratrèmol de dimecres. Ja són 1.400 els morts en aquests terratrèmols de dimecres passat. El govern de Delcy Rodríguez ha fet públic aquest nou balanç en què hi ha més de 3.000 ferits i més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. També el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha elevat el nombre de morts de 5, ara ja són 6 els espanyols morts. Una vintena de països han enviat ja equips de rescat. Anem al corresponsal a l'Amèrica Llatina, és en Joan Biosca.
7: Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
8: Des de anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
7: Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
0: Encara de la plana internacional, Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. I a Barcelona, centenars de persones es manifesten en la marxa de l'orgull LGTBI i més, que vol reivindicar l'esperit de la primera mobilització de l'any 77. Montse Mir, bona tarda, com està la manifestació aquesta hora? Bona tarda. Aquesta hora, doncs, ja s'està acabant. Hi ha hagut la lectura del manifest fa uns instants aquí a la plaça de Sant Jaume, precisament recordant aquesta primera manifestació de 1977 i el seu lema, "Nosaltres no tenim por, nosaltres som". S'ha fet la lectura del manifest davant d'una plaça de Sant Jaume totalment plena, que ha posat punt final a aquesta mobilització, la 50ª per l'alliberament sexual i de gènere. Han denunciat que encara pateixen agressions i violència i també que tenen altres problemes relacionats amb la seva condició. Montse Mir, Catalunya Ràdio, plaça de Sant Jaume de Barcelona.
9: I fa uns instants, David, que parlàveu sobre la calor, doncs mira, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa han registrat rècords absoluts de calor en aquells països amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, ha assegurat a 3CAT Info que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
10: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
9: Doncs bé, ja ho veieu, aquesta calor que continua i que també tenen, com deies abans, a la plaça aquí a Tarragona, on s'està fent aquesta diada castellera d'avui.
3: Doncs mira, hi tornem, perquè em diuen que és moment de narrar castells a plaça. Gràcies.
9: Adéu, fins ara.
3: Perquè estem pendents d'aquest 4 de 9 amb folre i pilar que ens anunciaven en Josep Almirall i en David Prats, que volen intentar els castellers de Vilafranca en aquesta diada castellera del Pla de la Seu. Josep, David.
5: Doncs mira, si et sembla, direm 4 de 9 amb l'agulla, perquè si no...
6: Però tu, Oriol,
5: saps que les colles aviam, cadascú té la seva terminologia.
3: Ja té nassos que m'ho faci dir l'Oriol i m'ho faci dir malament.
5: Sí, tu ho has fet dir malament. Aquí a Tarragona, a Vilafranca, al Penedès, etc., es diu amb l'agulla. A Valls diuen amb el pilar. En fi, és el mateix, és un matís, però tothom ho entén. Però com que amb els castellers de Vilafranca doncs també els agrada que es faci servir la seva terminologia, mira, s'ha conformat ja el folre, els terços per tant són al seu lloc i ara se situen els quarts a la seva posició. Ara és un moment clau per decidir si veuen bé les mides i validar el castell. A mesura que creixi el castell, l'estructura de quatre s'introduirà al mig el pilar. El pilar que acabarà sent un pilar de 7. L'aixecadora del 4, quan hagin coronat l'estructura de 4, sortirà l'enxaneta i l'aixecadora, que és més petita, passarà a coronar el pilar. Es desmuntarà tot el 4 i quan el pilar quedi exempt, és a dir, els terços s'hagin deixat anar de mans, el castell estarà carregat. Estarà descarregat quan el pilar hagi baixat. Els quins, David Prats, a la seva posició.
4: Segon castell de gamma extra que encaren els castellers de Vilafranca en aquesta diada del Pla de la Seu. Enguany, aquesta estructura ja l'han descarregat en dues ocasions. Busquen la tercera Tarragona. Les sisenes del 4 que arriben en la seva posició es col·locaran damunt les espatlles dels 15. Els dosos que també comencen a pujar, la cassoleta i l'enxaneta, de seguida veurem com el terç del pilar de 7 al mig també entra al mig d'aquest 4. Mentrestant, els components del 4 segueixen fent camí. Els dosos arribant a l'alçada del pis de sisens. També la cassoleta i l'enxaneta també pujant. Bon ritme de moment al 4, mentrestant el terç del pilar de 7 al mig, que ja és, està col·locat, també el quart, que es col·locarà damunt l'espatlla del terç, mentrestant dosos del 4 que s'han agafat de braços, col·locats, la cassoleta també arribant, també l'enxaneta, bon ritme de moment aquest 4 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, també la quin del pilar de 7 al mig, que també entra en la seva posició, el 4 que s'està a punt de carregar. Veurem els castellers de Vilafranca si també el poden completar aquí al Pla de la Seu. Ara el 4 es carregarà. Encara el castell, però no estarà carregat, perquè en el moment ara que surt l'enxaneta, la cassoleta del 4 passarà a ser l'enxaneta del pilar de 7 al mig. Mentrestant, el pilar s'està configurant. Important, però, que els components del 4 no toquin el pilar. És important ara la cassoleta passa a ser l'enxaneta del Pilar, i comencem a veure el cap, pateix una mica una de les rengles del castell, però de moment amb molta suavitat estan sortint els dosos, amb molta tranquil·litat, sense danyar el Pilar. Veiem ja el cap de l'enxaneta davant la catedral de Tarragona, al pis de les sisenes, que també es començarà a desfer. Els castellers de Vilafranca que volen carregar i descarregar per tercera vegada aquesta temporada el 4 de 9 amb l'agulla. Les sisenes que estan arribant ja al folre, també sortiran al pis de 15 amb molta suavitat, sense tocar el Pilar. Els castellers de Vilafranca que estan desfent el 4, surten els 15, també ara sortiran els quarts. Important que ja veurem el Pilar de 7 exem, el podran carregar els castellers de Vilafranca. 4 de 9 amb l'agulla, carregat dels verds, ara la sortida de l'enxaneta amb tranquil·litat la motxilla, som-hi verds que el podeu descarregar, important que el terç no pateixi, l'enxaneta que està sortint arribarà ja pràcticament al folre, també ara sortirà l'aixecador del Pilar, el tenen impecable els castellers de Vilafranca, per tercera vegada aquesta temporada planten el 4 de 9 amb l'agulla, són ja dos castells de gama extra aquesta tarda, primer la torre de 9 i ara aquest espectacular 4 de 9 amb l'agulla. Com està la temporada castellera, senyores i senyors? Dimecres a Valls vèiem un duel espectacular de vella i joves, i avui els verds ens en regalen un altre contra ells mateixos aquí al Pla de la Seu.
3: Bé, doncs, 4 de 9 amb agulla dels castellers de Vilafranca. Ho hem narrat en directe aquí al Tot Gira. M'encanta. El David Prats i el Josep Almirall són els millors a l'hora d'explicar castells en directe aquí a aquesta casa, Catalunya Ràdio. Abraçada forta. Acabem a les 9. Si hi hagués qualsevol cosa, es tornem a demanar pas, d'acord?
5: D'acord.
3: Vinga, una abraçada. Fins ara. Passen 10 minuts de les 8 del vespre. De seguida, la conversa que vam enregistrar tot just ahir amb el Lluís Canut, amb Javier Saviola, per parlar de la possibilitat que Julián Álvarez arribi o no al Barça, de com el veu Javier Saviola, ell que té algunes coses, que tenia algunes coses quan jugava, de Julián Álvarez, l'encaix que podria tenir al Barça i també el Mundial que està fent Messi. Abans hem de passar per Madrid. Si ara felicitava els companys Josep Almirall i David Prats, que narren com ningú els castells aquí a Catalunya Ràdio, deixeu-me també que feliciti a l'Orfeo Suárez, que ja fa anys que ens acompanya aquí a Catalunya Ràdio seguint l'actualitat del Madrid i tot el que passi a Madrid, perquè, Orfeo, què tal, com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda, David.
3: Acabes de rebre un premi, un reconeixement a un article que vas fer sobre Luis Enrique, comparant l'impacte de Luis Enrique a París amb el PSG, i feies, utilitzaves el símil de la Revolució Francesa. Has rebut un premi de periodisme a Màlaga, oi que sí?
11: Sí, el premi Manuel Alcántara, que va ser un periodista, bueno, que escrivia de política, de societat i d'esports també, va fer durant molt de temps una columna en el Marca, no? I bé, és un premi de periodisme esportiu i, bueno, sempre agrada, no? I sobretot quan porta el nom d'un periodista de l'àmplia trajectòria i quan et premien, diguéssim, no pels anys, sinó per un article concret, en aquest cas un article sobre això, sobre l'impacte de Luis Enrique a França.
3: I jo sempre ho dic, l'Orfeo no només té informació, sinó que a més sap escriure-la, sap comunicar-la, i això el fa un gran periodista, i per tant aquest premi més que merescut, i nosaltres que ens n'alegrem perquè forma part de la família del Tot Gira, així que l'enhorabona,
11: sí.
3: Orfeo. Escolta'm, anem a fer això, això que saps fer també, que és fer de periodista, i saps que, ja sé que parlem molt amb tu del Madrid, però ara mateix estem tots amb un ull posat al que farà l'Atlètic de Madrid, amb el cas Julián, ara en parlarem amb Javier Saviola. I és la gran pregunta. Resistirà l'Atlètic de Madrid la pressió o acabarà caient i, per tant, aquest traspàs es acabarà fent efectiu? Tu com ho veus des de Madrid i quina informació és la que tens ara mateix entre les mans?
11: A veure, jo crec que possiblement, si el Julián Álvarez, com ja ha declarat, i com li va dir en dues reunions personals al Miguel Ángel Gil, si se'n vol anar a l'Atlético, jo crec que això pot tenir una fi de finalment anar-se. Ara, anar-se al Barça, aquí és on jo veig avui dia la dificultat, perquè el Miguel Ángel Gil, i també una mica això està bastant d'acord amb els nous inversors del fons d'inversió Apollo, hi ha una mica de distanciament i estan molt cabrejats amb el Barça perquè consideren que hi ha hagut filtracions, que no s'ha jugat net per part del club del Jan Laporta, no? I aquí és on jo veig la dificultat, no? Això també ve, diguéssim, aquest desentendiment una mica o aquesta distància també ve ja de lluny, no? Amb el cas Griezmann, no? Recordem una mica tot el que va haver-hi, no? Finalment, que es va soterrar finalment amb un pacte, amb drets de jugadors i de més, però que això, diguéssim, ja va causar més distanciament del que havia habitualment, jo crec, entre l'Atlético i el Barça, sobretot, i personalment, entre el Miguel Ángel Gil i diguéssim, en aquell moment, la directiva de Josep Maria Bartomeu, que no era la directiva d'ara, però, diguéssim, una mica de mala maró amb el Barça. En aquests moments, el Julián Álvarez continuarà a l'Atlético? Doncs potser no. Això vol dir que anirà al club que desitja el jugador, o el, diguéssim, la primera elecció, que és el Barça? Jo en aquests moments ho veig molt, molt difícil, no? I jo crec que si ha de sortir, l'Atleti primarà una mica les opcions de PSG o d'Arsenal, no? Descartar la del Madrid, que això del Madrid va ser una mica un farol, també per dificultar una mica l'operació Barça del jugador, no? Perquè quan, si t'ofereixes 150 milions, doncs seria estrany que l'Atlético digui no al Real Madrid i vendi el jugador, no sé, per 120, no? Això seria una mica també estrany, no? Per això et dic que el president de l'Atlético de Madrid, l'Enrique Cerezo, sempre diu los jugadores juegan donde quieren jugar, i això és una bastant veritat, no? Ara bé, la possibilitat de que sigui el Barça necessitaria lubricar molt aquesta relació interclubs perquè això arribés passant. Et parlo de la informació que jo tinc ara.
3: Sí. Bé, veurem com evoluciona, perquè l'estiu és llarg i sobretot hi ha Mundial pel mig i, per tant...
11: També et matiso una qüestió. Sí. Ja fa, abans de que acabés la temporada, va haver-hi dues reunions, jugador i una del jugador amb el seu agent, amb el Miguel Ángel Gil, i li van traslladar que la intenció era deixar l'Atlético de Madrid, que volien créixer, que bueno, l'entendiment amb el Simeone, malgrat que siguin argentins, no és bo, i el Miguel Ángel Gil li va dir que, bueno, que arribat el moment, si la temporada acabava molt malament, doncs felicitarien aquesta sortida al jugador.
3: El tema, no? És que és malament, no?
11: Clar, el tema és que el Miguel Ángel Gil, quan tu parles amb ell ara, et diu que bé, no han acabat tan malament, no hem guanyat títols, però hem arribat a semifinals de la Champions i a la final de Copa i estem dintre de la Champions, no? És una mica...
3: Interpretació, clar.
11: La interpretació que es fa d'això.
3: Bé, en fi, Mourinho, mentrestant, que ja el tenim treballant a Madrid, ha concedit Sergi Camps algunes entrevistes,
12: sí,
3: eh?
12: Sí, dues entrevistes. Comencem per la que ha concedit al canal de YouTube de Deballo a Kim Femba, un exjugador de la Premier League, i ha deixat algun titular interessant. Diu que no vol fer una neteja del vestidor, que vol els millors jugadors. Diu que no fa miracles, però que fa millorar els jugadors que volen millorar, i que vol que eliminin els jugadors del Madrid ràpid del Mundial perquè agafin vacances de manera també ràpida. I d'altra banda, en una entrevista, en aquest cas a Vanity Fair, diu que vol ajudar Mbappé a ser millor jugador del que ja és, recorda la seva estada a Barcelona aquells 4 anys i diu que van ser una bona etapa, i també parla, com feia Joan Gaspar a vegades, de la diferència entre Mourinho i José. Diu que amb els anys cada cop és més José que Mourinho. Veurem quan comenci la temporada.
3: De moment sembla que arriba conciliador, Orfeo, Mourinho.
11: Sí, jo crec que al principi serà així. Jo crec que arribarà amb un to diferent, jo crec que també té més edat, i jo crec que també el que va passar a la fi de la seva etapa al Madrid, no? Aquests danys col·laterals, no? No només van ser, diguéssim, corrosius per l'entitat, per al Real Madrid, jo crec que també per la seva carrera com a entrenador, no? Jo crec que començarà, ja dic, amb un to conciliador, i després el dia a dia, com es diu en castellà, la cabra tira el monte. És a dir, que hem de veure com aniran, diguéssim, doncs, a aquest dia a dia i els resultats del Madrid. No li ajudarà amb aquesta intenció la situació actual del Madrid, no? L'hem vist amb aquests atacs de Florentino al Barça, amb tota la petició a la UEFA per al cas Negreira, és a dir, no arriba en un moment de pau amb el Madrid, no? I també després d'unes eleccions en les que, bé, Florentino ha guanyat, però amb un debat intern dintre del club. Hem de veure també si l'era Mourinho serà aprofitada per l'Enrique Riquelme per fer oposició. És a dir, hi ha molts interrogants ara sobre quin Mourinho veurem. Jo el que sí espero, David, és un bon Madrid, un Madrid competitiu. Per què? Perquè crec que hi ha una cosa que ha canviat. Fins ara el Madrid, amb aquesta línia de... o fitxava el gran crac, Mbappé, o fitxava bons estudiants, no? Joves, perquè es formessin al club, no? Van encertar amb el Vinícius, no van encertar amb un altre. Els últims van ser Carreras i Hausen, i no són al Mundial, com tampoc és el Camavinga. Estem veient una altra línia, no? Corella, Konaté, Danfrens, Silva, Bernardo Silva, és a dir, jugadors experts, jugadors nivell Champions i jugadors amb una experiència important, no? És a dir, jo crec que aquest és un canvi i jo crec que amb aquests jugadors amb experiència i el que el Madrid ja té, jo crec que veurem un Madrid millor.
13: Bé, doncs veurem que ara queda molt perquè comenci la Lliga, perquè vagi tancant la plantilla a Mourinho, però encara és evident queda, sí. Que ja està treballant i que, de fet, déu-n'hi-do la feina que ha fet el Madrid en quant a incorporacions. Orfeo, abraçada forta i, insisteixo, l'enhorabona pel premi, ben merescut.
11: Bueno, també és part de vosaltres, no? Perquè jo sempre que si em donen un premi, crec que també és part de la gent amb la que treballo i també... part de Catalunya Ràdio, que us sentiu d'aquesta manera, també.
13: Gràcies, Orfeo, que vagi molt bé.
11: Molt bé, David, bon estiu.
13: Ara de seguida, la conversa amb Javier Saviola. Del Canut i servidor amb Javier Saviola per parlar de Julián, de Messi i companyia. Però abans em demana pas de nou des del nou Congost de Manresa al Pau Masmartí. Recordeu, entrenament avui de la selecció catalana de bàsquet. Demà a les 12 es juguen contra la Gran Bretanya. Pau, en qui estàs?
14: Sí, estem aquí amb protagonistes, concretament amb Pep Busquets. Pep, motivat per demà?
15: Sí, la veritat és que sí. Amb moltes ganes d'aquest partit, representar Catalunya sempre és un orgull. Molts companys que he tingut abans, llavors també és algo especial i sí, moltes ganes de demà.
14: Ara ja fa unes setmanes que va acabar la temporada, costa tornar a entrenar, a competir?
15: Sí, no et diré que no, al final t'agafa aquest partit aquí una miqueta al mig de l'estiu, però bueno, crec que com a professional ja ho sabíem des de fa temps, llavors les últimes setmanes jo suposo que tots hem intentat no relaxar-te com fas els estius habitualment i avui a l'entrenament del matí jo crec que hem estat bastant bé, he vist la gent bastant còmoda físicament, així que jo crec que estem preparats pel partit.
14: Ha de ser difícil amb aquesta calor.
15: Ara fa més calor que pel matí, pel matí estava molt bé, ara m'ha entrat i fa una calda de locos, però bueno, això al final són altres factors que no hi has de pensar.
14: Ara parlàvem de la temporada, ha estat una temporada especialment bona, a nivell col·lectiu, però també a nivell personal. Si mirem els números, ha estat la teva millor temporada. Tu la consideres aquesta, la teva millor temporada, a nivell personal?
15: Bueno, jo crec que segur és que ha sigut la que ha tingut més protagonisme i m'he passat molt bé a la pista, llavors et podria dir que sí, o de les que més segur. M'he passat molt bé, l'equip ha donat la cara i en molts moments hem tingut un bàsquet molt, molt bo. Ja et dic, sí, orgullós de com hem acabat. Crec que podríem haver acabat una miqueta millor al final, però bueno, això també al final és perquè jo tenia moltes esperances en aquest equip, però al final bueno, hem aconseguit un bon resultat, que és important.
14: Et seguirem veient a Fontejau la temporada que ve?
15: Sí, jo tinc contracte al Girona i estic super a gust allà, ja ho he dit molts cops, llavors, sí.
14: Segurament que jugareu a Europa. Estàs motivat pel repte?
15: No ho sé encara com acabarà la cosa, això al final el club té que decidir-ho. Té pinta que volen jugar a Europa, però ja et dic, és que no tinc ni idea d'això. Però sí, fa il·lusió perquè és algo, jo crec, bo pels jugadors, però també és bo pel club, bo per l'afició i sempre mola més poder tenir més partits.
14: Estàs més content a Girona o a Badalona?
15: Oh, ui, això és difícil de respondre, però a Girona estic molt a gust. A Girona s'està molt bé, ja parlant a fora del club, Girona com a ciutat és molt bonic, molt bonica i s'hi està molt a gust, jo almenys estic super a gust, tinc allà molts amics i em sento molt recolzat allà.
14: Moltes gràcies, Pep.
15: A vosaltres.
13: I gràcies al Pau Masmartí i al Roger Serrat des del Nou Congost de Manresa, demà a les 12, aquest Catalunya-Gran Bretanya, que seguirem els del Tot Gira. Una pausa i entrem a l'Snack Barça que ens hi espera el Javier Saviola.
16: Catalunya Ràdio, Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
18: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
19: Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
21: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
20: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
21: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
20: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
22: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
24: Per què quan parlem clar espantem els altres? L'optimista neix o es fa?
25: No té sentit queixar-se.
21: Cada dissabte a les 11 de la nit...
23: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
21: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
17: Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
3: Hola, Lluís, què tal? Com estàs?
26: Molt bé, i tu, David?
3: Doncs sorprès, perquè he vingut aquí a la porta de l'Snac Barça sí, i me'l trobo tancat.
26: Jo també, dic on s'ha fotut el Paco.
3: Però no havia d'obrir durant tot el Mundial. No ho sé. És que m'ha sorprès molt aquí, amb però la persiana baixada. Però,
26: amb els horaris que té el Mundial, de nit, de matinada...
3: Deu haver vist que no feia la pela.
26: Exacte, ja he dit, escolta,
3: i me'n vaig de vacances, però sense avisar.
26: Res.
3: Jo pensava que ens deixaria un missatge, alguna cosa, el Paco, i em feia il·lusió poder-me acomiadar d'ell, desitjar-li bones vacances, però haurem d'esperar l'any que ve. Però bueno, en fi, tu com estàs? Bé?
26: Bé, escolta'm, gaudint d'aquest Mundial i, en definitiva, doncs, pendent de...
3: Gaudint del Mundial, això vol dir que et quedes fins les tantes de la nit a veure partits o no?
26: Bueno, em quedo fins al de les 12.
3: Al de les 12. I el veus sencer, el de les 12?
26: Fins a la primera part el veig.
3: I en funció de com vagi.
26: En funció de com vagi, doncs me'n vaig a dormir o l'acabo de veure.
3: Entenc que els partits dels Països Baixos del teu amic Koeman no te'ls
26: perds. No me'n perdo cap.
3: Aquests els veus tots, i potser també l'Argentina.
26: Sí, jo tinc per prioritat els meus equips preferits, que no favorits, són Holanda i els Països Baixos i l'Argentina.
3: I l'Argentina, molt bé.
26: I per Leo Messi.
3: Sí, que està fent un tros de Mundial espectacular. I avui, aquesta setmana d'enviar un WhatsApp i deia... Ostres, hauríem de parlar una mica d'aquest impacte Messi, d'aquesta entrada en el Mundial, i tu de seguida m'ho vas dir, hem de parlar amb el Saviola.
26: Amb Aita.
3: Sí. I per això, doncs, dic, va, truquem-lo i parlem amb ell. Va, provem-ho. Javier Saviola, què tal? Molt bona tarda.
27: Hola, muy buenas tardes. La verdad, muy feliz de poder hablar con ustedes. Y un placer, como siempre.
3: Y contento de saludarte aquí en directo al Tot Gira. Supongo que disfrutando del Mundial, ¿no?
27: Sí, disfrutando mucho. La verdad que me está gustando muchísimo. Un Mundial muy atractivo, ¿no? Con selecciones quizás nuevas para todos, ¿no? Como Curazao, como Cabo Verde. Pero bueno, están haciendo su papel, están compitiendo, están siendo selecciones bastante duras, ¿no? Quizás algunas sorprende más, ¿no? Como el primer partido de España, ¿no? Con Cabo Verde, Curazao también, que ha hecho buen trabajo. Bueno, la verdad que está siendo un Mundial muy, muy lindo, muy atractivo. Ahora viene lo mejor, porque ahora viene 16avos y ya están quedando las selecciones candidatas al título, así que ahora se va a venir un Mundial totalmente nuevo. Bueno, las selecciones candidatas van a tener que mostrar lo suyo, van a tener que sacar la chapa de candidatos, así que bueno, nos prepara, se nos viene un Mundial muy, muy lindo y atractivo.
0: Y disfrutando de Argentina y de Leo Messi. Vaya dos partidos, esta noche vuelve a haber partido contra Jordania para confirmar la primera posición, para pasar tranquilamente a 16avos, pero vaya dos partidos de Messi, 3-0, 2-0, sí. Solo marca Messi.
27: Solo hace todo Messi, como sí. Siempre.
1: Y andando.
27: Lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto. Todo el mundo está esperando, ¿no? Que baje un poco el nivel y que diga, bueno, a ver, con 39 años ya es hora de darle paso a otros jugadores, pero no, él es así, es una máquina competitiva. Y nosotros agradecidos, ¿no? Que nació en nuestro suelo, en Argentina, y creo que para nosotros es una bendición de tenerlo.
0: Esta semana cumplió 39. Dime la verdad, ¿tú te esperabas un impacto, una entrada en el Mundial tan bestia como la que ha tenido Messi con estos dos primeros partidos?
27: No, sinceramente yo creo que no me lo esperaba ni yo ni nadie, ¿no? Porque sin dudas todos sabemos, ¿no? Lo que puede generar Leo. Todos sabemos lo que es dentro de un campo, lo que significa para Argentina, pero realmente todos estábamos esperando también que sean protagonistas otros jugadores, ¿no? Como nombrábamos anteriormente, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Argentina tiene jugadores muy, muy buenos, pero Leo se llevó todos los aplausos, digamos, ¿no? Porque resolvió el partido él por la cantidad de goles que hizo. No solo eso, sino de la manera que está jugando, ¿no? Porque también está asistiendo, está jugando bien, está a un buen ritmo. Creo que nos ha sorprendido a todos, pero bueno, viniendo de Messi, no todo puede pasar, ¿no? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Es un extraterrestre jugando, ¿no? En un campo de juego.
1: ¿Qué les dirías, Javier, a todos los que dijeron que no estaba ya para jugar con el Barça?
27: Bueno, no, es que siempre van a haber esos comentarios, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que cuanto más lo critican, mejor juega, ¿no? Es como que él, yo creo que se incentiva, ¿no? Con las críticas y con toda la gente que está alrededor, que está intentando, ¿no? Que se caiga en algún momento, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? De decir un jugador que durante 20 años, ¿no? Viene demostrando ser el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia. Yo creo que se motiva de esa manera, ¿no? Con las críticas, con la gente que le pone piedras en el camino. Él sabe lo que puede rendir, lo que puede dar. Entonces, creo que toda la gente que está ahí intentando hacerle daño y hacerle mal, creo que durante 20 años lo único que hicieron es comer veneno, ¿no? Porque no lograron el objetivo que querían.
0: ¿Crees que todavía podría ser un jugador ahora mismo para el Barça?
27: Yo creo que para el Barça y para cualquier equipo, claro. Lo está haciendo en un Mundial, ¿no? Lo está haciendo en la selección argentina, lo está haciendo en el Mundial, en donde sabemos lo que significa primero al ritmo, ¿no? Que lleva las selecciones, que lleva un Mundial.

0: Estamos todos esperando y con mucha expectativa de ver a estas selecciones no candidatas.
1: Veremos qué pasa hoy en el partido contra Jordania, pero en los dos primeros, Messi y Lautaro han sido los titulares. Julián no ha sido titular y ha salido siempre en las segundas partes. ¿Crees que debería ser titular, Julián?
0: Sí, yo creo que lo que hace Scaloni, ¿no? Inteligentemente, que lo hizo también, ¿no? En el mundial, en el último mundial que Argentina salió campeón del mundo, que lo fue alternando a los dos, ¿no? Yo me acuerdo que por momentos jugó Lautaro, por momentos jugó Julián. Yo creo que lo que vos decís también, que puede ser que ahora el próximo partido vaya de titular, Julián Álvarez. O el próximo, ¿no? Lo bueno es que tiene dos delanteros de primer nivel, ¿no? Tanto Lautaro como Julián puede jugar cualquiera, porque son dos delanteros de los mejores del mundo. Y bueno, yo creo que ahora va a alternar, ¿no? Ahora ya jugó los dos partidos Lautaro, ahora yo creo que seguramente le va a dar paso a Julián, o si no, en el próximo partido. Yo creo que Scaloni tiene una suerte, ¿no? De poder tener estos dos delanteros de una magnitud y de un nivel altísimo.
1: A mi em passa una cosa, Lluís, amb el Javier Saviola, que és que em recorda a Julián Álvarez i Julián Álvarez em recorda a Saviola. Tenen alguna cosa que m'hi fa pensar molt. El
2: Era,
1: joc de
2: era.
1: Julián em fa pensar molt en
2: Per
1: Saviola.
2: mi era el millor Saviola.
1: Sí?
2: Sí, sí. No, no,
0: Luis,
2: no.
0: Luis, Luis, porque me quiere mucho.
2: Bueno, aparte del cariño que te tengo, creo que futbolísticamente tenías un uno contra uno, un desequilibrio que yo a Julián no le acabo de ver.
1: Bé, els dos sortits de River.
2: Sí.
1: Els dos sortits de River. És veritat que el Javier directament de River al Barça. Veurem si el Julián acaba o no al Barça, però els hi veig similituds. Delanteros, que no seria el delantero clásico alto, rematador, sinó más que
0: de
1: se
0: área,
1: mueve
0: ¿no?
1: entre líneas, ¿no? ¿Tú ves en
0: Sí.
1: Julián cosas tuyas o no?
0: Sí, porque bueno, es lo que vos decís, ¿no? No es ese típico delantero letal, goleador, que solo busca las jugadas dentro del área, que ese killer del área, ¿no? Julián se lo ve un delantero muy completo, ¿no? Puede jugar también de extremo, puede jugar de enganche, de media punta, y yo lo veo muy, muy completo, ¿no? Creo que lo que vemos todos, ¿no? Porque al mundo del fútbol le encanta Julián Álvarez, pero por esto, ¿no? Porque no solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él, ¿no? Porque va a entrar mucho más en juego, va a tener la posibilidad, ¿no? De jugar y de rodearse con jugadores espectaculares como los que tiene el Barça. Y bueno, yo creo que ahí va a tener un rendimiento muy, muy alto. Y seguramente, bueno, ojalá que lo haga muy bien en este Mundial, ¿no? Porque yo creo que también todos estamos esperando que no solo Leo, ¿no? Sea el que se lleva todos los aplausos, ¿no? Sino que también aparezca Julián Álvarez, Enzo Fernández, ¿no? Lautaro también. Yo creo que ahora se viene el Mundial en lo que también van a tener que ser protagonistas.
2: Ya en Onda Barça, creo que no sería aquello un 9 puro, no sería un Lewandowski, pero sí un jugador que sobre todo destacaría por su capacidad de asociarse con los compañeros, ¿no?
0: Sí. No, no tiene nada que ver a Lewandowski o por ejemplo, no, a delanteros,
2: A
0: ¿no? Que son más de
2: Ferran
0: área,
2: Torres.
0: a Ferran Torres o a Suárez, ¿no? En su momento, o no sé, por ejemplo, Batistuta, ¿no? Estos delanteros son más delanteros de área, son delanteros más decisivos,
1: ¿Cómo
0: ¿no?
1: te
0: Que
1: imaginas
0: esperan.
1: a una delantera del Barça con Julián? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué tres visualizas ahí delante?
0: Sí, Lamine es indiscutible. Yo lo pondría, ¿no? A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no? De media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no? Porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no? Cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no? Para el rival, porque ahí es donde acelera, donde técnicamente es muy bueno, donde gira muy bien, muy, muy rápido y tiene muy buen control. Entonces, yo creo que, bueno, veremos cómo puede llegar a asociarse y lo que quiere también el técnico, ¿no? A
1: Es
0: mí, Julián Álvarez, si me decís, yo lo prefiero de media punta siempre.
1: Es decir, lo prefieres detrás del 9, con un 9 referencia, sí, que no sí, jugando, que no actuando como 9. La pregunta sí, es, ¿actuando
2: o
1: como 9?
2: O sin 9.
1: O sin 9, es decir, de falso 9.
0: O de falso 9 también. Pero puede hacer lo que tiene Julián Álvarez, que puede hacer las dos características por igual, ¿no? Por eso yo creo que es tan deseado por los técnicos, ¿no? Porque tener un jugador que no solo es lo que hablamos recién, no es solo un delantero de área, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, porque te puede jugar de falso 9, te puede jugar de 9 también, te puede jugar de extremo, te puede jugar de media punta, ocupa todo el sector, ¿no? de la delantera, y todas las facetas las maneja muy bien.
2: ¿Y se justifica el precio que piden?
0: Bueno, ahí ya eso es otra cosa, ¿no? Porque ya ahí están los que saben para tasarlo. Pero sí que es un jugador de ahora mismo, ¿no? Que está entre los mejores delanteros del mundo, ¿no? No tengo dudas de que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que el Mundial también va a ser un buen parámetro, ¿no? Para tomar una decisión, ¿no? Al club donde desee ir, porque también están esperando, ¿no? Que él haga un gran Mundial, que se solidifique en Argentina, que pueda tener bastantes minutos y que pueda rendir, y que, bueno, ahí sí que va a ser una pelea linda para que pueda ir al Barça o al equipo que él quiera, ¿no?
1: Lo que sí es cierto es que el otro día ya fue bastante claro, sin pronunciar el nombre Barcelona, eso es cierto, pero dijo que bien, que la transferencia era lo que más interesaba a las dos partes, Atlético Madrid y Julián, y que quería cumplir su sueño, y ahí se entendieron muchas cosas. Claro, que un jugador, tú has sido futbolista, has estado en un montón de equipos, en River, en Barça, en Mónaco, en Sevilla, Madrid, Benfica, en el Málaga, el Olympiacos, en el...
2: Para
1: poder... podía seguir.
2: Tiene el récord de
1: hasta su regreso en River. Pero quiero decir, cuando un futbolista se pronuncia tan claramente teniendo un contrato en vigor, es que tiene muy claro que quiere salir.
0: Sí.
1: Y
0: sí,
1: eso
0: sí,
1: es fundamental.
0: Sí, creo que lo dejó muy claro, ¿no? Con el comentario, ¿no? Que quizás no lo esperábamos, ¿no? Porque más estando ahora en el Mundial, ¿no? Entonces quizás esperábamos otro tipo de comentario, ¿no? Que siempre un poco para el desmarque, es decir, esperemos que termine el Mundial y después veremos qué hacemos, pero él lo dejó muy claro ya en esta etapa, ¿no? Como que ya tiene la intención, ¿no? Y las ganas de continuar en otro equipo, yo creo que si es en el Barça muchísimo mejor, ¿no? Porque es el, yo creo ahora mismo el equipo que entendería el fútbol más claro que él tiene. Entonces yo creo que, bueno, una vez que termine el Mundial, ahí seguro van a avanzar y ojalá que pueda lograr su objetivo y el sueño que él tiene, ¿no? Porque realmente es muy lindo, ¿no? Cuando uno desea, ¿no? Ir a un equipo y ese equipo le tiene mucha confianza.
1: Muy bien, Javier. Doncs un plaer conversar amb tu de Mundial, de Messi.
2: Añoro muchísimo aquellas transmisiones que hicimos de la Copa América, Javier.
1: Sí, hombre,
2: aquellos tres noches, ¿eh?
0: Nos dormíamos, Luis. Joder. Tus cafecitos nos salvaron, ¿eh?
2: Se acabó el Mundial y luego estaba yo con un ¿cómo se hizo? Con un
1: jet lag
2: que me costó días recuperarme, ¿eh?
1: Como que tenim tots nosaltres ara seguint aquest Mundial, que també tenim un jet lag que Déu-n'hi-do. Sí, sí.
0: Pero lo pasamos muy bien, Luis, la verdad.
2: Bueno,
0: que nos divertimos.
2: Y ganó Argentina su Copa América, la primera
0: suerte
2: de Messi, y tanto.
0: Sí, le trajimos mucha suerte a Argentina. ¿Te acordás que dijimos? Ahora... Si quieren volver a repetir, no van a tener que contratar.
1: Pues mira, no sé si que s'ho plantejaran a la tele. Javier Saviola, un plaer. Bueno. A disfrutar del Mundial. Muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme.
2: Adiós, pibe. Recuerdos de la familia.
0: Muchas gracias, Luis. Chao, chao.
3: Canut! Grupers! Què, que foteu? Que ara sí cobro l'esnac. Què cony us penseu? Que aquí no es ve a treballar o què? Avui tinc l'esnac After Hours. Fins les 6, eh? Que juga amb Messi. Barça! Vinga, va, doncs, torneu al setembre, eh? Ara sí que tanco per vacances. Són més putes que bonics. Us en podeu anar tots a la merda. Miquel, porta'm aquella tapa de callos que tenien podrits allà a la nevera, que li fotré en quemada, que veig que ara està venint cap aquí. Barça! Ara tots a la merda. No em parlis d'en Cucurella, que no em vull saber res d'aquest, eh? És en Cucurrata.
1: Ai, mare de Déu, en Paco, sempre fent de les seves, el trobaré a faltar aquest estiu, però, vaja, jo crec que ben aviat tornarem a entrar a l'Snack Barça. Va, 13 minuts i les 9, fins les 9, Xip Groc.
4: El Xip Groc, amb Pere Bosch.
1: Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona tarda.
4: Bona tarda, David. Molt bé, molt bé. Realment, ara estic enganxat a la pantalla seguint diverses curses que tenim aquest cap de setmana, perquè tenim moltes coses en marxa en aquests moments.
1: Molta activitat. Va, anem en matèria.
5: Tret de sortida.
1: Perquè aquest cap de setmana tenim cites mítiques arreu del món i també a casa nostra.
6: Victoriós. Quina gran cursa ha fet Albert Ballús, quina gran demostració de força i
4: sí,
6: quin espectacle.
4: Demà al matí torna l'Epic Trail de la Vall d'Avui. És una de les curses més espectaculars del Pirineu en un entorn incomparable. A partir de 8:45 del matí, demà, apunteu, podeu seguir la cursa de 24 quilòmetres en directe a TV3 i a la plataforma 3K. D'allà, qui hi tindrem? Doncs a part del bo i millor del trail català, grans aspirants al títol, dos comentaristes de luxe que coneixen bé el Pirineu i aquesta cursa, el Marc Pinsach i l'Anna Comet. Avui hem parlat amb l'Anna i li hem demanat que sigui ella la que ens faci la prèvia d'aquesta edició.
7: Doncs demà jo crec que serà una cursa molt interessant, tant amb nois com amb noies. Amb noies hi haurà bastanta disputa entre cinc, entre elles la Dàlia, que va guanyar l'any passat, la Irati, que va fer segona, s'hi sumen aquí la Laura Urguer, la mítica Laura Urguer, llavors la Gisela Carrión, la Tarragó, jo crec que estarà la cosa entre aquestes cinc noies. Llavors, amb nois hi ha en Pau Moreno, que l'any passat va fer segon i té moltes, moltes ganes de guanyar, es coneix bé la cursa, i res, es preveu una meteorologia espectacular, potser una mica de calor, però les muntanyes d'aquí són molt, molt boniques i serà una cursa xula i res, amb ganes de veure què passa.
1: Molt bé, doncs demà pendents d'aquesta Epic Trail de la Vall d'Avui, però no només pendents de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana també tenim un ull posat als Estats Units.
4: 3, 2, 1! Així és, perquè d'aquesta manera, a les 2 de la tarda hora nostra, allà eren les 5 del matí, ha començat a Califòrnia la 53a edició de la Western States. És una de les proves més legendàries del planeta, ja ho sabeu, 161 quilòmetres, 5.500 metres de desnivell positiu, i aquest any una cursa més expectació que mai, perquè s'hi vivia un duel entre dos excampions, com Kilian Jornet, amb el Nick Danielson com a fotògraf, i Jim Walmsley. I dic que s'hi vivia aquest duel perquè, lamentablement, fa una estona hem sabut que el Kilian ha hagut d'abandonar, té problemes al genoll, va explicar després de la Zegama que té un menís trencat, que corre amb dolor, que va curt d'entrenament, i el quilòmetre 38, o la milla 38, més ben dit, d'aquesta Western States, ha hagut d'abandonar i deixar-ho estar. Ara mateix qui tenim liderant la cursa? Hans Troyer, seguit de Francesco Pupi i del Jim Walmsley, que, per tant, intenta també tornar a guanyar aquesta cursa. I en categoria femenina, Riley Brady és en aquest moment la millor, la que va al capdavant. I allà també hi tenim un altre dels nostres. És el Gerard Morales, de Mollà, que hi va amb un altre objectiu, el de gaudir una cursa on, tot i el seu excel·lent historial, hi ha entrat per sorteig. Unes hores abans de la sortida ens explicava així com afronta aquesta Western States.
8: El que vull és, sobretot, és disfrutar-la, és passar-ho bé, és patir-la, perquè si no la pateixo no la disfrutaré igual. Però bueno, expectatives és intentar creuar el camp d'atletisme amb més o menys bones condicions, arribar al final, que em donin la sivella i ja està. Poca cosa més. Porto molt temps corrent i el que vull és això, és disfrutar-la d'una altra manera. Pel tema del recorregut, aquest any, casualment, és l'any que vinc jo, i casualment farà fred. Farà més fresca. O sigui, anys anteriors han tingut temperatures molt, molt altes, jo crec que inclús al voltant dels 35-40 graus, i aquest any, per sort, que jo preferiria que fes una mica més de calor, però per sort no farà tanta calor, i crec que serà un recorregut bastant ràpid. Jo, els de davant, jo conto que estaran al voltant de les 14 hores o per sota, perquè és un any per batre rècords i per córrer molt, molt ràpid. És un recorregut que els primers 50 quilòmetres són algo més tècnics, una miqueta més trencats i de més, i després ja és bastant més corrible, per el que m'han explicat, perquè jo no ho he fet encara, el que he vist algun vídeo i el que m'han dit gent que ja ha corregut és això, és que els primers 50 són una miqueta més lents i a partir dels 50 és campi qui pugui.
1: Molt bé, demà sabrem com arribar.
4: Ni tan mal que diria aquell, perquè en aquests moments el Gerard Morales és 33è classificat en aquesta cursa on hi ha el bo i millor. Justament a la milla 38, que és on ha hagut d'abandonar el Kilian Jornet, el Gerard Morales, recordem, 50 anys, ha passat a 1 hora i mitja dels líders, però en 33a posició, per tant, fent un excel·lent paper.
5: La llebre.
1: I aquest cap de setmana se'ns acumula la feina. Avui també hem vibrat i hem gaudit amb un català que l'ha fet grossa en un dels escenaris més famosos del trail mundial.
9: Ladies and gentlemen, your champion of the 90 kilometers.
4: Sí, perquè aquest cap de setmana es disputa la marató del Montblanc, no l'Ultra Trail, que això serà més endavant, a finals d'estiu, sinó la marató del Montblanc. És una prova en tres distàncies, ahir es va fer la de 90 quilòmetres, demà hi ha la marató pròpiament dita, però avui teníem la cursa més clàssica, la que es disputa des de 1979 i que és la primera que es va fer en aquest entorn. La cursa de 23 quilòmetres, li diuen la cursa històrica, i aquí, en aquesta cursa, aquest matí, un gironí, el Lluís Puigvert, ha estat ni més ni menys que segon classificat.
1: El tenim connectat. Hola, Lluís, què tal? Enhorabona.
10: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Com et sents després de fer aquest resultat amb sortida des d'un lloc tan mític com Chamonix?
10: Uau, molt bé, no m'ho esperava, no m'ho esperava pas, la veritat. Estic encara que no m'ho crec.
1: Home, no n'hi ha per menys perquè estem parlant, ara ho deia el Pere, la cursa històrica, així li diuen.
10: Sí, sí, és una cursa que fa moltes edicions que es fa i sí, és una cursa molt emblemàtica d'aquí de la vall de Chamonix.
4: Són oficialment 24 quilòmetres i 1.686 metres de desnivell positiu. Veient el perfil, és un ascens pràcticament constant, però tu se't donen bé aquest tipus de curses, Lluís, perquè has estat campió de la Copa Catalana i campió d'Espanya de quilòmetre vertical, també segon al quilòmetre vertical de Gegama l'any passat. És un tipus de cursa que afrontes bé, no? Et podríem definir com un escalador a la muntanya?
10: Sí, sí, sí, sincerament em considero bastant escalador, m'agrada molt pujar i se'm dona molt bé, tot i que també m'agrada baixar, però sí, el meu fort és pujar.
4: Com ha anat aquesta cursa, havent-hi aquest entorn tan únic i havent-hi noms de gran fama, no? en el tren mundial, com ho has afrontat? Tu dius que no esperaves acabar segon, volies sortir una mica de tapat, no tenir molta pressió, t'has trobat millor del que pensaves?
10: Sí, no, m'he trobat molt millor del que m'esperava. És una cursa on hi ha una gran densitat de corredors amb molt nivell. L'any passat la vaig fer i vaig fer 15è i m'esperava aquest any un bon resultat perquè porto bons entrenos últimament i ja coneixia la cursa, tenia una mica més d'experiència, però acabar fent segon no m'ho esperava pas. La veritat és que ha sigut una mica una sorpresa, però sí, m'he vist en tot moment dins de cursa i he anat a pel màxim.
4: Dius bons entrenaments, també bons resultats, perquè ara en dèiem uns quants, però també l'any passat vas guanyar l'Olla de Núria, aquest any campió del món sub-23 en la categoria Sky Race, tot això amb només 21 anys. Diuen, Lluís, que ets un dels noms que hem de seguir al trail català els pròxims anys.
10: Sí, bueno, la veritat és que en l'esport tot va i ve molt ràpid i no em vull posar pressió, però sí, o sigui, estic molt content amb la meva progressió últimament. He fet bons resultats i n'estic content, però bueno, el que més valoro, sincerament, és poder seguir entrenant i progressar amb salut i sense lesions, i els resultats acaben vinguent. Llavors, això no em vull posar massa pressió.
1: Hi ha una història que m'agrada molt del Lluís Puigvert, perquè tu arribes a això de les curses de muntanya una mica de casualitat, perquè tu eres, atenció, jugador d'hoquei patins del GEC. Què va passar exactament? Com és que et passes a les curses de muntanya?
10: Sí, exacte, jo havia jugat tota la meva vida a hoquei i va ser arribar a la pandèmia, que no es podien fer esports d'equip, i vaig començar a sortir a córrer. Jo sempre havia anat molt a muntanya perquè el meu pare m'havia portat de petit, i doncs va ser com una reconnexió, una mica, i sincerament, ja des de que vaig començar, vaig notar que tenia bastanta bona capacitat per córrer, o sigui, se'm donava bé, i sí, a partir d'això vaig seguir corrent, vaig començar a córrer el Trail Running Girona, i doncs fins on hem arribat ara.
4: I els patins queden aparcats per aquestes curses de muntanya que combines amb una altra carrera, que és en aquest cas la de medicina. No sé com tu fas per combinar estudis, entrenaments, curses, i també en què t'ajuden els teus coneixements de medicina a l'hora d'afrontar aquest esport que és tan i tan exigent per al cos, Lluís.
10: Sí, sí, no, és una pregunta que molta gent em fa, com tu fas per combinar-ho. Sí, la veritat, al final són molts sacrificis, però ho faig de molt bon grat. La carrera m'agrada molt i sí, és superinteressant, sobretot la part de fisiologia, com s'aplica l'esport. Realment li trec molt de profit a l'hora d'entrenar, de recuperar, quan tinc alguna lesió o a l'hora de les curses. Sincerament, els coneixements en medicina i del cos humà doncs, són claus per mi, per seguir millorant, sí, sí.
1: Doncs Lluís Puigvert, avui l'hem pogut conèixer una mica més. Segon, en aquesta anomenada cursa històrica a la Marató del Montblanc, aquests 23 quilòmetres, i per tant trepitjant fora amb aquests 21 anys que té. Que tinguis molta sort que vagi bé en les pròximes curses.
10: Moltes gràcies, un plaer.
5: Esprint final.
1: Vinga, i més que mai esprint final, que se'ns tiren a sobre els senyals horaris de les 9. Avui acabem amb un rècord que aquesta setmana ha perdut, atenció, Jacob Ingebrigtsen a mans d'un català.
11: Bakker El-Azri.
4: A Viena, en una prova que s'ha fet aquesta setmana, on Bakker El-Azri, de 19 anys, nascut a Sant Hilari Sacalm, ha fet rècord europeu sub-20 de 3.000 metres obstacles. L'ha deixat en 8 minuts, 24 segons i 40 centèsimes. Són 2 segons menys de la marca que tenia fins ara el noruec Ingebrigtsen des de 2017. Per tant, aquest noi de Sant Hilari, que de moment no hi ha qui se l'acabi. Felicitats.
1: Un altre nom que hem d'apuntar, perquè passi algun dia per aquí pel xic groc del Tot Gira.
4: Sens dubte.
1: Una abraçada, Pere, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Vinga, arribem al final del programa. Oriol, Sergi, teniu molts marcadors per donar?
12: No. Mira, hi ha una notícia d'última hora. Tony Parker, l'exjugador mític de l'NBA, que serà el nou entrenador del Villarban. Per tant, s'apuntarà al Barça a l'Euroliga.
13: Molt bé.
1: Gràcies als dos, que vagi bé. Demà hi tornem, a les 4. Adéu.
5: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Tur i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del control central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 2:15 amb la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. En directe al canal exclusiu digital. I a partir de les 4 de la tarda, Tot Gira a l'FM.
14: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
16: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Veneçuela eleva a 1.430 el nombre de morts pel doble terratrèmol de dimecres, ho ha anunciat el president del Parlament, Jorge Rodríguez. El nou balanç també recull més de 3.000 ferits i hi ha més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. El Ministeri Espanyol d'Afers Estrangers també ha elevat el nombre de morts de 5 fins a 6 i ha quantificat en 133 els desapareguts i en 14 els localitzats sota la runa. Una vintena de països han enviat a Veneçuela equips de rescat. Des de Catalunya s'hi ha desplaçat un equip d'emergències. El cap d'aquest equip, Oriol Corbella, ha explicat al suplement que encara tenen esperança de trobar supervivents.
17: Tenim experiència de que es formen espais vitals i que en aquests espais vitals doncs, pot quedar gent que encara estigui en vida i sempre hi ha esperança en altres terratrèmols. I així hem vist com al cap de molts dies doncs, encara es poden trobar persones en vida.
16: L'ONU calcula que els danys causats pel doble terratrèmol són de prop de 7.000 milions de dòlars, la qual cosa equival a un 6% del PIB del país. Més notícies amb en Vicent Mifsud.
13: Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta de la seva parella a la localitat de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els agents la van detenir dijous després d'una investigació que va començar el febrer passat arran de la mort d'un home de 46 anys a Manresa, en un cas que inicialment no es va poder determinar les causes de la defunció. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. El jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa ha decretat presó provisional comunicada sense fiança per a la dona.
16: Pedro Sánchez ha admès avui al Comitè Federal del PSOE a Madrid que podria haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat molt contundents contra la corrupció. Des del PSC, el primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, s'ha alineat completament amb Sánchez i sense matisos.
18: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
13: Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prospere l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El pacte preveu que l'exèrcit israelià es retire gradualment del sud del país i que l'ocupen els militars libanesos, però el ministre de Defensa, Israel Katz, ha volgut deixar clar que això només passarà si Hezbollah es desarma. El principi fonamental establert en l'acord és que no hi haurà cap reavaluació d'Israel al sud del Líban ni cap retirada mentre l'organització terrorista Hezbollah no es desarmi a tot el territori libanès i es garanteixi la seguretat dels residents del nord.
16: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat avui en l'homenatge que li han fet la JNC a Planoles, al Ripollès, integrar els immigrants, diu, i no caure en el sectarisme. Planoles, Bert Artigues Fontàs.
19: L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha assistit a l'acte, no ha intervingut de manera directa, però sí que s'ha llegit un text escrit per ell on apel·lava a la capacitat integradora de Catalunya.
20: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
19: Ho ha llegit Carlota Montfort, presidenta de la Joventut Nacional de Catalunya, l'entitat que ha organitzat aquest homenatge a l'expresident. La jornada ha plegat unes 400 persones a Planoles, al Ripollès, vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, però també a l'antiga Convergència, com l'exconsellera Irene Rigau. En l'acte s'ha repassat la trajectòria de Pujol, des de la seva joventut fins a l'acció de govern, passant per la Fundació de Convergència, però no s'ha fet esment del judici a la seva família, pendent de sentència, del qual l'expresident va ser exclòs a causa del seu deteriorament mental.
16: Els esports, Marc Andrés.
21: Entre aquesta nit i aquesta matinada es finalitza la fase de grups del Mundial de Futbol. Ho començarà la jornada a les 11 de la nit amb els partits del grup L, Panamà-Anglaterra i Croàcia-Ghana. D'altra banda, a partir de 2:15 de la matinada s'acaba el grup K, on Colòmbia i Portugal es disputen ser el primer i segon de grup. L'altre partit és el de República Democràtica del Congo-Uzbekistan. I a partir de les 4 de la matinada, Algèria-Àustria. En aquest partit, qui guanyi s'enfrontarà a la selecció espanyola als setzens de final. Si empaten, serà Àustria, la rival d'Espanya, i també a les 4, Jordània-Argentina. L'Argentina, que ja és primera de grup, farà descansar Leo Messi, així ho ha dit el seu entrenador, Lionel Scaloni. D'altra banda, en motor, victòria de Raúl Fernández a la cursa sprint del Gran Premi de Països Baixos de MotoGP, per davant d'Ayo Gura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez sisè. La cursa serà demà a les 2, amb Jorge Martín des de la pole position i Marc Márquez en setena posició. Aquesta cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també en motor, George Russell ha estat el més ràpid al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En aquest cas ho ha fet per davant dels pilots de Ferrari, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. La cursa serà demà a les 3. I en ciclisme, Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya en rutes, el seu primer títol en aquesta disciplina.
15: Fins aquí les notícies.
0: Què passa quan la mare no es pot valdre i l'equilibri familiar s'ensorra?
2: Perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. Llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar.
0: La periodista Emma Zafón en parla al seu últim llibre, La mare.
2: Aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família és com una programació que t'han fet des de joveneta.
0: La il·lustradora Quan Zhu, andalusa d'origen xinès, documenta una altra realitat.
22: Tot el món criticava de por qué hay tantos niños chinos en las tiendas o en los restaurantes, pero nadie se preguntaba ni quién cuida a estos niños ni por qué están ahí.
0: La dels fills de mares migrants cuidats per mainaderes espanyoles.
22: Al final eran mujeres migrantes que contrataban a mujeres españolas.
15: Solidaris.
5: Amb Mercè Folch.
0: Històries sobre vincles.
15: Dissabte a les 10 de la nit.
23: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
24: Molt bona nit, amics oients. Una setmana més sense fronteres. Fa una estonada, perquè ja comencem a caminar, ja ho sabeu, sempre abans d'arrencar l'antena, que estem caminant i veu, em vas dient, tira, tira, tira. Molt bé. I tiro per fer què?
25: Doncs...
24: De moment, per deixar passar un cotxe. Per fer què, dius?
25: Per fer el programa, Kilian.
24: Per fer programa, sí, esclar, és el que fem sempre.
25: I ja saps quines són les nostres coordenades.
24: Sí, sí, nosaltres anem de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó... I a l'Alguer, si tenim vaixell o avió per anar-hi, o nedant, si convé. I ara què faig? Mira, aquí a la plaça 1 d'Octubre, que podria tirar cap aquí, però no sé cap on tirar.
25: El que et deia, tu mateix has dit la frase famosa.
24: Sí, és clar, de Fraga a Maó i de... o a l'Alguer i de Salses a Guardamar. Aviam, que passa un camió... Potser podria apuntar-me a fer-li autostop. Aviam, tornem-hi, perquè el camió ens ha destirotat. De Fraga a l'Alguer i de Salses a Guardamar, però què m'estàs dient?
25: Aplica-te-la a tot arreu, a tota hora.
24: Tot a l'hora?
26: Això també ho hem fet nosaltres?
24: El què?
26: Això, caminar de Fraga a Guardamar i de Salses a Maó.
24: Això ho heu fet vosaltres?
26: Sí,
27: ho hem fet caminant de Fraga
24: a Maó. Aviam, de Salses a Guardamar. I de Fraga a Maó,
27: sí. Fet caminant i a més, començant totes les converses en català i mantenint totes les converses en català.
24: O sigui,
27: tots,
24: que és...
27: Tots dos.
24: Tots dos?
27: Sí. Junts.
24: Junts. I sempre en català?
26: Sempre en català. Nosaltres no canviem mai de llengua.
24: I això ho heu fet per...?
27: Home, mira, ho hem fet perquè ens agrada caminar, ens agrada...
24: Sí, passar... si no us agradés caminar, ja entenc que això seria un sacrifici enorme.
27: Ens agrada passar aventura, ens agrada conèixer doncs, el país i la gent des d'una perspectiva diferent, i aleshores, doncs bé, com que normalment doncs, sempre ens mantenim en català, doncs podem dir que hem recorregut tot el domini lingüístic de nord a sud i d'est a oest mantenint el català.
24: Mantenint el català. Exacte. Mm-hmm. Escolteu, se m'acuden moltes preguntes a fer-vos. La primera és, si jo volgués anar a... Clar, és que em diu la veu, vés a tot arreu a l'hora. Al mateix temps no s'hi pot anar. Hem d'anar o a nord o a sud, Per on tirem?
26: Doncs mira. Bueno, doncs tirem avall.
24: Tirem avall, molt bé. Doncs tirarem avall, farem aquest Mantinc el Català i aquest... Jo també, nosaltres també hem fet això que fa el programa, però ho heu fet. De quina manera? En quant temps, això?
26: Bueno, quants...
27: Uns 11 anys.
26: Uns 10 o 11 anys, clar, quan fèiem vacances. Sí, és a dir, nosaltres tenim 4 fills i, per tant, els trossets que ens podíem escapar, ens escapàvem.
24: Doncs insisteixo que tinc moltes preguntes a fer-vos. El Sense Fronteres, que va, això exactament, de Fraga a l'Alguer. A l'Alguer hi heu anat, també?
27: També hi hem anat. Sí, sí. El que passa que a l'Alguer, clar, no diem que hi hem anat caminant perquè, si no, fa una mica de riure. O sigui,
24: sí,
27: hem
24: fet... seríeu alguna cosa superhumana.
27: Sí,
24: eh?
27: Sí, seríem allò... No? Però, vaja, hi hem anat amb avió i vam recórrer el municipi, també. Però, vaja, diem sempre allò de Fraga a Salses a Guardamar caminant perquè, si no, que sempre alguns podria dir, home, com heu fet això d'anar a l'Alguer caminant?
24: No, s'ha de ser cert en les coses, cert. Us haig de preguntar com heu vist la cosa a cadascun dels llocs, perquè l'heu notada sobre el mateix caminar,
27: Sí, a veure, la veritat és que, clar, nosaltres, a més, hem passat de nord a sud bastant per la, vaja, per la costa, en fet. No? I, per tant, clar, quan vas per la costa, doncs, normalment la costa, doncs, hi ha la situació...
3: És més complicada.
27: ...de molt lingüística, és més... No hi ha tant de català, a més, doncs, clar, doncs, parem a llocs per dormir, per menjar, i, per tant, interactues amb persones que estan d'atenció al turisme, i, per tant, encara és el lloc on hi ha menys presència del català. Però tot i així, quan ens preguntes això, no, sempre ens diem
4: que
27: no
4: hi ha tantes diferències.
3: No hi ha tantes diferències.
4: Les diferències són, si en cas, amb la grandària de la ciutat on vas o passes, traspassem Barcelona pel mig, doncs, bueno, Barcelona és Barcelona, Tarragona, Alacant, València, és a dir, les grans ciutats, no? El català, doncs, està com a... és més difícil trobar-lo, però a la resta de país, els poblets, els pobles de mitjana mida, doncs, si fa o no fa.
3: Si fa o no fa.
4: Sí.
3: Ara posarem matisos, el si fa o no fa, si és un si fa o no fa bo, si és un si fa o no fa no gaire bo, més dolent, optimista, pessimista, a mig camí. Bé, moltes coses a preguntar, molt camí per fer, ho han fet en uns quants anys, eh? No intentarem fer-ho en un programa, però vaja, una tiradeta farem. Comencem el Sense Fronteres.
6: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs una setmana més i la temporada es va acabant, anem de sorpresa en sorpresa. Ja sabeu que a nosaltres ens agrada especialment això de trobar-nos sorpreses. També és cert que n'hi ha que no són positives, i en relació a la llengua alguna vegada també en tenim, i que per afrontar-les el millor és estar preparats, molt preparats. Per això, i parlant bàsicament de llengua, millor estar això a punt, ser persistents, perquè si ve la dolenta, aguantarem, i si venen les bones, les gaudirem. Resistir i persistir és la base, i la sorpresa acaba sent el sostre, que mai no t'esperes. I si no, que ho preguntin a Igualada.

0: Doncs aquí som, fent aquesta caminada, mantenint el català i fent molts quilòmetres. Heu calculat els quilòmetres que és això, aquesta bestiesa que
1: heu fet? Sí, uns 1.500.
0: 1.500 quilòmetres.
1: No? Més o menys.
0: Un peu davant de l'altre.
2: Exacte.
0: Escolteu-me, i d'on surt aquesta idea de fer això? Ja ho sé, m'heu dit que éreu amants de l'excursionisme, per tant, això ja ho portava una mica, diguem-ne, a la butxaca, però hi ha un moment que dieu, això ho hem de fer, i ho hem de fer per aquest motiu, ho decidim aquest dia exactament, me'n recordo d'on va ser... No.
2: Sí,
0: no.
2: Digues.
1: Bueno, no digues tu.
2: Parla. Sí.
1: Bueno, a veure, exactament el dia no el recordem, diguem-ne, però sí que va ser que vam fer un trosset de camí de ronda i ens va encantar. I vam dir, ostres, doncs fem el camí de ronda doncs, un tros. I després, ostres, doncs fem tot Catalunya. I després ja ens vam començar a animar i vam dir, si hem pogut fer aquest tros, fem tots els països catalans. I llavors, no?
2: Sí, i bàsicament, a veure, nosaltres no és que diguéssim, farem tots els països catalans de nord a sud i d'est a oest, mantenint el català. El repte no va néixer així, perquè, clar, d'alguna manera nosaltres ja fa des de sempre mantenim el català, no? Per tant, tant si ho
0: fem... Si aneu, aneu allà on aneu, porteu la cosa
2: exacte,
0: a sobre.
2: Com si anem a qualsevol lloc. Però, és clar, quan la cosa doncs, ja va tindre aquesta dimensió, no? De nord a sud i d'est a oest, vam dir, ostres, doncs mira, té un valor això, no? Podem dir que estem fent això mantenint el català i no només al Principat de Catalunya, que és on estem més acostumats a fer-ho, sinó també doncs, al País Valencià, a les Illes, a la Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, i per tant, com que veiem que tenia un valor i veiem que substancialment no és més difícil o més complicat mantenir el català a Valls que fer-ho
1: a
2: Manacor, a la Vila Joiosa, on sigui, doncs veiem que és una manera també d'animar la gent no només a recórrer el país i a parlar amb la gent, que és el que més ens agrada d'això, poder parlar amb la gent, sinó també de fer veure que si tu vols, si un català no parlant vol, pot mantenir el català en les converses a tot el domini lingüístic, si vol. Si vol.
0: Sou clarament una parella sense fronteres, sou la representació amb cames del programa, per tant, ens fa molta il·lusió això. I heu dit Valls, això vol dir, permeteu-me la pregunta perquè sembla una mica ruca, però és que com que no sé on soc mai, vol dir que som a Valls?
2: Exacte.
0: Sí. Sou de Valls?
1: Sí. Som de Valls, també.
0: O sigui, la idea neix a Valls.
1: Sí. Sí, sí. Neix a Valls.
0: És una ciutat molt potent per molts conceptes, ara també per caminadors dels països catalans. Això no ho tenia tan controlat, I això neix de la vostra... Això que heu explicat. Per cert, com us dieu, que ja que som en presentacions...
1: Àgata.
2: I Jordi.
0: Àgata i Jordi, molt bé, de Valls. Això forma part d'una decisió que ja m'heu explicat, però és individual, forma part de... Sou membre d'algun grup, de molts grups, que això passa moltes vegades a molta gent.
2: És un projecte de parella, aquest concretament, el de la ruta, però és veritat que nosaltres som activistes amb altres companys i companyes d'un grup que es diu Valls per la Llengua, que és un grup del tot singular, en el sentit que és una iniciativa singular, com deia, doncs, perquè parteix de la societat civil i el que fa és... crear com un espai de cooperació entre el teixit associatiu local de la ciutat. Ja tenim el suport de 88 entitats de la ciutat de tota mena, esportives, culturals, religioses, de tota mena, i el que fem és, aquest espai, promoure l'ús social del català, és a dir, a intentar millorar la situació del català. I una de les coses que fem, i d'aquí també tot aquest aprenentatge està vinculat amb el repte, és formar la gent, de manera voluntària, formar la gent, donar-los recursos per mantenir el català en les converses. És a dir, fem una formació en assertivitat lingüística i aleshores en aquesta formació donem recursos, eines, i després fem un repte de 21 dies aplicant aquests recursos, un repte monitoritzat, en què cada dia la gent rep una pregunta per a si han iniciat i mantingut totes les converses, i bé, és un projecte que considerem d'èxit, fa 5 anys que l'en fem, i hem passat...
1: Amb més de 500 persones.
2: Exacte, hem fet 36 grups, i la majoria de gent modifica els hàbits lingüístics a favor del català a partir d'això. Exacte, sí. O sigui, tenim uns percentatges, tothom parteix de punts diferents, perquè hi ha gent que canvia poques vegades, però hi ha gent també que canvia més vegades, hi ha gent que canvia molt, i tothom, des del seu punt de partida, doncs millora.
1: Sí.
0: Perquè aquí, ja que som aquí, això és el centre de Valls?
1: Sí, sí, sí. La part antiga. Ens hi arribarem.
0: Ara ens hi arribarem, molt bé. Doncs no sé si va per barris això o no, però quina és la situació? Vosaltres lluiteu perquè el català tingui una presència i es mantingui tot això, i l'èxit de l'acció ja ha quedat clara que l'explicàveu, però en general, a Valls, com està la situació del català? Comencem per aquí, després anem per tot el que heu caminat.
2: A veure, Valls és tradicionalment una població catalanoparlant, però què passa? Que no hi ha molts estudis locals sobre coneixement i ús del català. I els pocs que hi ha, doncs, comencen a fallar una miqueta en aquest sentit. No? En tenim un, per exemple, que va encarregar l'Ajuntament de Valls a la Plataforma per la Llengua sobre la llengua dels joves als instituts de la ciutat, i allà doncs, ja es percep un declivi i un protagonisme del castellà. Eh? Per tant, el titular seria bé, doncs, Valls, una ciutat doncs, tradicionalment catalanoparlant, que fa moltes coses per aquest tema, doncs els usos orals, els usos quotidians, doncs també el que veiem, aquesta minorització del català, també l'estem vivint aquí. Eh? Per tant, bé, és un fenomen generalitzat, aquest. Creiem que estem en un procés de substitució lingüística, d'assimilació nacional, que fa segles que dura, i que ara, doncs, bé, hi ha una... Abans ens preguntava sobre si tot arreu igual, no? Esclar, hi ha l'extrem nord i l'extrem sud del país on aquesta assimilació, aquesta substitució està molt més avançada, i n'hi ha d'altres que, bé, que tenim encara terreny de joc i que el que es tracta, nosaltres proposem, és de ser activistes per fer coses.
0: Bé, doncs fem una cosa en aquest punt. Mira, tenim aquí espectadors i tot. Hola, què tal? Com esteu? Bé, que sou d'aquí, Valls? Tu no diràs res? No us enfoco perquè no us puc enfocar, eh? No us enfoco perquè no us puc enfocar, però la vostra veu o no veu, en aquest cas, sortirà per ràdio. Molt bé. Eh? Que vagi bé. Gràcies. Hem de tirar cap aquí dalt. Mira, fem una cosa. Fem, en aquest punt, com que volia preguntar-vos per a tots els països catalans, anem nosaltres primer als països catalans, preguntem com estan les coses a tota la nostra gent, i després seguim nosaltres, bé, de fet seguirem caminant per aquí, amb els nostres dos caminadors dels països catalans i pel mantinc la llengua.

0: El País Valencià, el Ferran Torrent. Ferran, per on... Mira, t'ho preguntaré jo, que allò que em preguntes tu, eh? On balles? Per on balles?
1: Però, vaig per casa, sempre per casa. Jo, és que no sóc viatger, no sóc tan viatger com tu. Jo de casa... com en casa no s'està enlloc, eh?
0: Això és veritat. I escolta'm, estan a casa, però preocupant-te per coses, quines coses et preocupen?
1: Home, pues, mira, te vaig dir una cosa. El segon plat més famós del País Valencià, que no el demana quasi ningú, que ve de fora, és la fideuà. Vale. De fet, a Gandia fan un concurs de fideuà que és mundialment famosa. Enguany hem fet la que fa 37 o 38, i allò que tu i jo o més fèrem una paella, te'n recordes, en el Palmar?
0: Sí.
1: Que és el Pepe del Mornell, i se concursava, i jo, saps què vas fer? Vas parlar amb l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i vas dir, escolta, uno que ve de Gandia, del Palmar, que li diuen Pep Mornell, a ixe no li doneu el premi. Però, home, però per què no vols donar el premi? Diu, home, ens apujarà el preu. Si guanya el premi, ens apujarà el preu. Ja tenim una cosa, eh? Tu saps qui l'ha guanyat? Doncs pues l'ha guanyat una Astúria. Tu t'imagines estant en Astúries.
0: Sí, noi.
1: Que tu passes per un lloc i dius, s'ha fet fideuà. Si tu dius, fideuà, com vaig entrar en un lloc que faré un fideuà? Doncs la millor fideuà del món la fan un senyor d'Astúries. Però això no és nou, perquè és que quan feien els concursos de paella, que encara fan molt famosos en Sueca, ara ja no, però fa uns 10 o 15 anys era molt divertit perquè guanyaven sempre els japonesos.
0: Sempre, és veritat.
1: Te'l recordes?
0: Sí.
1: Guanyaven els japonesos, tio. Tu dius, però com pot ser que els japonesos guanyen? Pues mira, doncs, escolta, ells segurament aplicaven algun tipus de teoria o equació matemàtica i l'encertaven. Doncs així ha guanyat una Astúria. Una Astúria, i te'l torna a repetir. Bueno, el nostre Pep, el de Morrell, ha quedat segon.
0: Està bé.
1: Bueno, però el preu no l'ha tocat. Perquè si ha guanyat el primer, no s'hauria tocat el preu.
0: Sí, senyor.
1: Llavors, jo t'hauria portat un altre lloc, un poc més baratet. Vale?
0: Millors però, els bueno, segons que els primers, veig.
1: Però la pròxima vegada que vingues, res de paella. Mos farà una fideuà de marís que te tombarà de tos.
0: Ostres. Saps que començo a córrer cap aquí avall, ja?
1: Pues jo no t'ho aconsello, perquè fa una calor de collons, eh?
0: Això tot arreu. Escolta'm...
1: Vine en cotxe i a la refrigeració.
0: Exacte, això sí, això és una solució molt bona. Va, que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment, adéu.
0: Ciao, adéu. A l'Alguer, el nostre gran amic Pere Lluís Albau. Pere Lluís, com va tot?
2: Bona nit, tot bé, aquí molta calor, com imagino també entre vosaltres.
0: Segur. Això és un altre nexe d'unió dels Països Catalans, és la calor. aquesta, segur. Què expliqueu?
2: Mira, aquesta setmana podem dir que aquí tenim petits policies que creixen. Així es podia definir el projecte de seguretat viària i de carretera que s'ha concluït aquesta setmana al tancament de l'any escolar de l'escola municipal. Ha estat un èxit al circuit urbà enllestit al jardí de la principal escola Brassola municipal, que acull nens de 3 a 6 anys. El projecte ha vist realitzats semàfors, senyals horitzontals i verticals, uniformes i pipiolos amb el tema central de la seguretat viària urbana i extraurbana, concordat entre l'escola i la comandància de la policia municipal. El joc instructiu de la carretera ha coinvolgit nens i mestres amb els petits policies protagonistes que s'han aplicat en l'acció quotidiana esvolgida normalment de la policia municipal. El projecte ha volgut propondre als nens les bases per acréixer la responsabilitat i el respecte de les regles per la formació de ciutadans més consapevols i amb més atenció als riscs de la carretera. En l'espai a l'obert de l'estructura escolar s'ha enllestit una vera i pròpia situació urbana, amb cartells, stop, passatges peatonals, amb l'auxili dels instruments que s'empren pels controls, emulant situacions de perill per peatons i ciclistes. La giornata conclusiva ha tingut un gran èxit i segurament el proper any escolar El projecte s'ampliarà en totes les escoles bressoles de 3 a 6 anys presents en el territori municipal de l'Alguer.
0: Està bé mirar cap al futur, certament, i ensenyar-los com seran les coses. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
2: Igualment a vosaltres. Molt bona nit.

0: I ara cap a Andorra, Joaquim Albalate, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Kilian.
0: Quins temes tenim per aquí?
1: Doncs un dels temes d'aquests dies és que el català manté l'ús social a Andorra i no s'està perdent. Això és, si més no, el que diu una enquesta publicada aquesta setmana que diu que la gent que ja el feia servir en el seu dia a dia no l'està deixant de banda. I no només això, sinó que cada cop més andorrans mantenen el català quan parlen amb persones de fora, sobretot si són turistes. Justament una de les altres qüestions d'aquests dies és que s'ha constituït un grup de treball de política lingüística entre el govern andorrà i el de Catalunya per coordinar projectes i estratègies per promoure i promocionar la nostra llengua. Servirà, per exemple, per compartir experiències i bones pràctiques en la formació i la certificació dels nivells de català, per impulsar l'ús de la llengua en produccions audiovisuals o també per reforçar aquest ús social de la llengua del que parlàvem fa un moment. I una de les mesures que justament s'impulsen des d'Andorra és que les persones que arribin al Principat contractades en origen hauran de tenir un mínim coneixement del català. No hauran d'acreditar cap nivell mínim, però sí que se'ls demanarà que coneguin una mica la nostra llengua, sobretot si han de treballar de cara al públic.
0: Bé, doncs, Països Catalans explicats, vaja, explicats aquesta setmana, cada setmana els reexpliquem una vegada més. Aquí veig que estan fent rehabilitació. Això ja és centre-centre?
2: Sí, ara ja estem al carrer de la Cort, que uneix el pati i la plaça del Blat, que és la plaça dels castells, diguem-ne, que es fan castells, i aquí estem està fent l'escola de música.
0: Ah, molt bé.
2: S'està rehabilitant un edifici antic amb l'escola de música.
0: Permeteu-me, no té a veure amb la llengua, o sí, perquè tot té a veure amb tot. Quan nosaltres perdem els centres de les nostres ciutats, se'ns en va una part de nosaltres mateixos. No sé com està el centre de Valls. Molts centres de moltes ciutats estan una miqueta deixats, amb la gent amb tendència a anar-se'n fora. Què passa aquí a Valls?
2: Si fa o no fa, famós. Sí. És un centre històric molt gran. I cada vegada menys població o com a mínim la població que hi vivia se'n va a barris de fora i doncs la immigració que arriba al barri és moltes vegades persones immigrants, diguem-ne. Mm-hmm.
0: Que això afecta també al final a la llengua, si no es produeix un treball d'ells i nostre, de tots.
2: D'acollida, sí.
0: I de voluntat de posar-s'hi amb la llengua.
2: Sí, tant ells d'aprendre-la com moltes vegades dels propis catalans de fer-la útil, necessari, perquè una llengua, si no és necessària, no cal aprendre-la, no?
0: És evident.
2: Ja està.
0: Bé, doncs nosaltres hem passat pels Països Catalans i ara és el moment de preguntar-vos cadascun d'ells què us van semblar, en quines sensacions us en vau anar. Mira, aquí fan música i tot, això. Sí. Illes, què us va semblar les illes en el vostre passejada pel que fa al català?
3: Les illes, nosaltres vam percebre una situació bastant semblant a Catalunya. Sí que és veritat que té doncs, alguna particularitat, com és la qüestió doncs, del turisme, no? que això encara dificulta més, doncs, segons quins aspectes de l'habitat de la llengua, però pel que fa doncs, a coneixement o a trobar gent que parla català, doncs vam trobar una situació molt semblant a la catalana, o de parts del país.
2: Sí, seria això. Les illes molt similar aquí a Catalunya.
0: Bé, és època de petards i de música, com estem notant. Va, anem fent més territoris. A la Catalunya Nord. Què? Perquè la sensació, molta gent diu, és que no noto res quan hi vaig. Què vau notar?
3: A la Catalunya Nord és, potser si ens preguntessin quin és el lloc on van trobar menys gent que ens parlés en català, és aquest. Vull dir que ens van trobar... Però, esclar, nosaltres anem pels llocs i no sabem quins trobem.
0: No feu una tria.
3: No és representatiu. Però ens van trobar menys persones, sí que ens en vam trobar, no? I potser és els llocs on vam haver de fer servir més recursos d'aquests comunicatius per entendre'ns. Perquè, esclar, d'alguna manera, l'èxit d'això... Hem de dir que mai ens van trobar cap reacció negativa en lloc, eh? Potser hem estat de sort, perquè en parla moltíssima gent, no? I quan dèiem recursos comunicatius, doncs, ens referia, per exemple, doncs, que bé, doncs, que has d'anar amb seguretat, pel món, has d'anar amb simpatia, has d'anar amb assertivitat, i, per tant, doncs, si no t'entenen, doncs pots parlar més clar, pots utilitzar...
2: Paraules clau.
3: No? I allà la Catalunya va ser una mica així també, moltes vegades. Vam mantenir el català, però fent servir recursos comunicatius d'aquests per facilitar les persones que ens trobaven que no tenien un domini 100% complet.
0: Aviam, més territoris. El País Valencià n'heu fet una referència ara fa una estona.
2: El País Valencià...
0: És molt llarg, el País Valencià.
2: Sí, és molt llarg.
0: Amb circumstàncies molt diferents, eh?
2: Sí, sí, però les circumstàncies... Nosaltres el que veiem és que, això que he dit abans, de les ciutats grans, grans, i les altres. I tot i que cap a Alacant, no?, cap a les comarques últimes, arribant a Guardamar, no sé, la idea és potser aquí veureu que s'ha perdut, però realment trobes gent que parla valencià amb normalitat. Potser quan comencen a parlar amb tu ho fan en castellà perquè no et coneixen, d'entrada tenen això, però després quan veuen que parles català, doncs de seguida ja parlen valencià i cap problema. I una cosa, una curiositat, és que quan estàvem a Guardamar, que vam buscar un lloc per esmorzar, vam entrar i llavors ens atenien en castellà i el cambrer o el propietari ens pregunta en castellà, no? Si que estàveu de turisme, no sé què, i els hi vam explicar el tema del repte, caminant, el repte de caminar. Bueno, es va il·lusionar, li va encantar, va començar a veure connexions amb Catalunya, va

0: abans, de Catalunya, per exemple, s'hi troben gent que es manté, no? Però en el cas de la Franja es va sorprendre que amb una persona que estàveu parlant d'allà a la Franja, doncs, que quan veia que nosaltres mantenim el català, ens va preguntar si sabíem castellà, no? I ens va preguntar, però sí, vosaltres sou d'Andorra? Diu, sois d'Andorra? I dic, no, no, perquè, esclar, devia pensar, com és aquests? Deuen ser d'algun lloc diferent, no? Però no enfadats ni res, eh? I, per tant, a la Franja és el que dèiem. Vull dir, és un territori desconegut, que, per cert, recomanem anar-hi, perquè és...
1: Vaja, sí, és magnífic.
0: És magnífic, sí. I molts catalanoparlants a la Franja, i també, doncs...
2: Potser el que tenen més problemes amb el paisatge lingüístic. És a dir, l'ús del català en el paisatge és nul. Sí. És a dir, el català no existeix allà. A nivell de cartells...
1: De rètols,
2: del carrer, el nom del carrer, tot això, del poble, no? Això no existeix, tot i que hi ha reivindicacions, no? Vam trobar un munt de cartells pintades...
0: Perquè els canvien la toponímia, i això, quan parles amb ells, els hi fa bastanta ràbia que els hi canvien la toponímia, no? Però així com és això que deia la Gater, no? Que vas pel País Valencià i ni sempre veus els cartells de l'Ajuntament en valencià, siguis on siguis, no sempre hi ha una presència que allà sembla que estiguis, no sé, com si vagis pel franquisme, eh? No hi ha cap cartell...
1: Visualment no existeix.
0: No, i per tant, bé... Per això fa, abans ho dèiem, ostres, val la pena que els catalanoparlants del Principat, quan viatgin, ara que ve l'estiu, quan aneu pels països catalans de turisme, mantingueu-vos en català, perquè allà hi ha molta gent, ni que no us comencin en català, és la seva llengua, també. Per tant, que no es faci por a mantenir el català a la Franja de Ponent, ni que sigui l'Aragó, eh? A la País Valencià, a les Illes.
2: Vam estar parlant a la Franja, i clar, ells estan supermotivats pel tema, és a dir, supermotivats per la llengua, vull dir que de seguida trobes gent que se suma a parlar, converses de bar...
0: Sí. Sense fronteres, no feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels països catalans.
3: Mira, això que acabes de dir ho traurem perquè és una bona promo pel programa, ens servirà molt, com també s'apunta a fer promos del programa sempre, és la millor promoció que tenim, quan ve i ens arriba l'Olga Clapés. Olga, vine cap aquí, vine, aviam què hem dit que t'hagi interessat.
4: La promocionadora, doncs mira, avui que la cosa va de parelles i que dieu que tot és si fa no fa, parlem de binomis lingüístics.

0: serien una mica com tu i jo, no? Formes enllaçades que van sempre juntetes,
1: sí, noi,
0: i que han quedat fixades d'una certa manera.
1: Sí.
0: Sovint van coordinades amb una I o amb una O i són irreversibles, eh? No admeten l'ordre invers.
1: Yeah.
0: Ara t'ho explicaré amb ets i uts. Mira, aquesta en seria una.
1: Una,
0: eh?
1: Sí.
0: I ja veuràs com serà arribar i moldre. Una altra.
1: Una altra.
0: Dit i fet, ras i curt, tu apunta, va. Mira, anem pas a pas, xino-xano. T'ho explico fil per randa, perquè fet i fet és el que he fet un dia sí, l'altre també. Explicar-me en cos i ànima per portar-te sempre un munt d'exemples del fenomen del dia i que en tinguis per triar i remenar.
1: Sí.
0: No et pensis que ho faig de pressa i corrent, sense ordre ni concert, apuntant exemples a tort i a dret, sense solta ni volta, amb pentes i rodolons, amb una sabata i una espardenya o amb penes i treballs. No, home, no. Jo sempre faig mans i mànigues per intentar que el que et porto tingui cara i ulls, que no em diguis que no té cap ni peus.
1: No.
0: Home, no voldria pas que amb les meves anades i vingudes, que sembla que barregin naps i cols amunt i avall, en aquest punt de la temporada em fessis creu i ratlla i passés pel teu programa sense pena ni glòria. Home,
1: no, no, no.
0: Prefereixo que m'ho diguis a la cara, clar i català, perquè tard o d'hora, poc o molt, tot s'acaba sabent, així que és ara o mai. Tu i jo fa anys i panys que som carn i ungla, però t'agraden els meus exemples, sí o no?
1: Alt i clar. M'encanta i m'encanta. I encara m'encanta més. O sigui que segur, segur. A més, saps que m'agrada molt quan t'embales, quan agafes velocitat,
0: sí,
1: quan dius...
0: Sí, sí.
1: Comences a posar exemples un darrere l'altre.
0: Freno a temps.
1: Després frenes, sí. Després fas la frenada, que encara ve més de gust, perquè la frenada també és un plaer. Va, doncs, d'acceleracions i frenades anem tirant nosaltres. Va, una abraçada.
0: Bona nit, adéu.
1: Bé, estem fent Sense Fronteres, no arribarem a totes les destinacions i hem anat a través de les explicacions dels nostres convidats d'avui i pràcticament, mira, us podria posar el repte, diríem que el vostre ja ha acabat, ho puc donar per certificat. Que ja
2: sí, n'estem pensant d'altres, però aquest sí, aquest està tancat.
1: N'esteu pensant d'altres?
3: Sí, sí.

0: Sense Fronteres, ja ho sabeu, moltes vegades el que fa és anar a buscar objectius exteriors per respirar a vegades, perquè a vegades hi ha llocs que t'aboquen respiracions més segures, més netes, més fermes, i que van bé després per tornar a respirar l'aire aquí català, amb totes les dificultats que tenim. I avui respirarem l'aire d'una ciutat que, si us la dic, em diuen que és... Sí, és una ciutat que crec que s'hi ha de respirar bé. No sé per què. I em diuen que parli amb la Marta. Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: Si respira bé aquí?
1: Sí, molt, molt bé. Molt aire, molt fresc.
0: Molt fresc?
1: Sí.
0: I net?
1: Sí, exacte.
0: Tot i que és una ciutat, i les ciutats, encara que siguin de mida mitjana o no gaire gran, no deixen de tenir cotxes. I aquí, en canvi, dius que l'aire és net i fresc, eh?
1: Sí.
0: Perquè tu ets a on?
1: A Lausana, a Suïssa.
0: Lausana i Suïssa donen aquesta sensació, si més no, d'unes societats netes en què tot funciona bastant bé. No sé si aquesta és la sensació que tu hi tens, però ara anirem descobrint. Tu hi ets aquí per què?
1: Vaig venir a fer el doctorat.
0: En què?
1: En neurociència.
0: Neurociència, perquè tu ets biòloga?
1: Sí, exacte, biòloga humana.
0: Biòloga humana. I estàs ara... I el doctorat el vas fer?
1: Estic a punt d'acabar.
0: Ah, l'estàs acabant. Sí. Ah, molt bé.
1: Sí, sí.
0: Estem a la recta final.
1: Exacte.
0: O sigui, que allò de la metàfora de l'aire i de respirar ens funciona molt bé, perquè deus estar a punt de respirar en profunditat,
1: sí,
0: per dir, ja he acabat, oi?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: Em queda poc.
0: Et queda poc. Doncs mira, ara que farem nosaltres és no que s'acabi, sinó que comenci. Una sèrie de preguntes que et volem fer perquè ens expliquis què hi fas i com s'està aquí a Lausana. Ara te les farem totes. La Marta, per cert, la Marta què? Com et dius?
1: Viladamunt.
0: T'ho diuen bé, això, aquí a Lausana, Viladamunt, o els hi costa?
1: No, els hi costa una mica, sí.
0: Acaben dient-te només Marta i ja està.
1: Sí, sí, o ho diuen una mica així, afrancesat, però...
0: Viladamunt.
1: Sí.
0: Molt bé. D'on ets tu, Marta?
1: De Vic.
0: Oh, de Vic. I el canvi de Vic a Lausana, què tal?
1: Bé, bueno, també vaig passar, abans de fer aquest canvi, vaig passar per Barcelona i després per Alemanya, vull dir que ja porto uns anys fora de Catalunya, diguéssim.
0: Ja, i Vic es porta sempre a sobre una mica, a la butxaca, per no dir el cor, que és una imatge molt romàntica, però t'ho puc dir perfectament, o de moment està allà i ja, quan hi vaig ja ho gaudeixo.
1: No, sí, sempre es porta a sobre. A part, intento tornar sovint, sí.
0: I tu ets aquí acabant una beca i, per tant, estudiant només o també estàs treballant?
1: No, és... Bueno, sí, aquí es considera que... Diguéssim que també cotitzo i també treballo, perquè en els doctorats en ciències consideren que és com una feina, perquè és el 100%, diguéssim.
0: D'acord. I, per tant, estàs treballant on? Un laboratori?
1: En un laboratori, sí. A la Universitat de Lausana.
0: A la Universitat de Lausana. I concretament el teu treball és?
1: Sí, estudiem a nivell de ciència bàsica, però estudiem processos que tenen a veure amb la malaltia d'Alzheimer.
0: Home, això realment és una feina d'aquelles importants que, en cas d'èxit d'alguna de les accions que algú faci alguna vegada, és d'aquelles que et sents útil a la humanitat, una mica, no?
1: Sí, sí, una mica. Que a vegades costa com veure aquesta perspectiva, però sí, al rerefons... almenys saps que pot ser útil en algun moment.
0: Clar, perquè en el dia a dia estàs tan enfrescat en el que has de fer que no penses en la transcendència d'allò que sumat amb treball de molta altra gent pot acabar suposant per molta gent que ha tingut aquesta malaltia molt a prop. És una malaltia molt present, molt coneguda, uh-huh, i que afecta molt a les persones que la pateixen. Per tant, no sé si aquest exercici de traslació, de transcendència, s'aconsegueix fer en el dia a dia, o el dia que lleves a les 8 vas allà i saps que et toca fer una feina i la fas i no penses, sí, estic fent coses molt importants per la humanitat.
1: Sí, a veure, tinc la sort que, o sigui, estic tant a la universitat com a l'hospital de Lausana i estic al costat del centre psiquiàtric. De fet, treballo en un lloc que és molt suís, en el sentit de que hi ha prats i vaques, o sigui, a vegades jo estic allà treballant amb les meves cèl·lules i veig per la finestra vaques per allà.
0: Amb això t'ajuda a tocar a terra, sí,
1: Exacte, sí. I llavors també estem al costat de l'hospital, per tant, estàs en certa manera en contacte amb pacients i això també almenys et dona aquesta sensació de, mira, potser el que estic fent aquí amb les meves cèl·lules doncs pot arribar a l'altra banda.
0: I de moment qui guanya, les cèl·lules o guanyes tu?
1: No sé, espero que guanyem les dues, no? Amb aquesta feina.
0: Està bé, sí, està ben vist això, eh? Ara deies molt suís. Suïssa és molt suïssa, sí?
1: Sí, sí. És molt suïssa, però cada suïssa és diferent. O sigui, ho dic això perquè és un país molt curiós, perquè és molt federal, llavors no té res a veure la suïssa alemanya amb la suïssa francesa, amb la suïssa italiana. Llavors és curiós això també.
0: Això vist com a catalana deu ser un bé, no és un experiment, ara que estàvem parlant de laboratoris. No és un experiment, en tot cas és un experiment reeixit perquè l'estan fent des de fa molt temps i els hi funciona. Però vist com a catalana, aquesta capacitat d'assimilar que cadascú té les seves pròpies llengües i que no hi ha problema, o no ho sé, vaja, la sensació que dona és que no n'hi ha, com a mínim no semblen els que tenim aquí. Això, com ho viu un català o una catalana?
1: Sí, o sigui, clar, amb certa enveja potser, no?, perquè realment sí, però també tenint en compte que Suïssa pot fer això perquè és un país molt petit, que funciona així també en certa manera per un règim molt federal, molt organitzat, llavors, bueno, també s'ha de tenir en compte. Però sí, sí, és curiós, no?, perquè és això, o sigui, a part, com que els suïssos francesos aprenen alemany a l'escola, però aprenen l'alemany, diguéssim, bàsic de... O sigui, com li diuen a l'alemany alt, no?, com Hoch German. Però els suïssos alemanys parlen alemany suís, que és un dialecte que no està estandarditzat, no l'aprenen a l'escola, llavors no s'entenen entre ells. Yeah. Llavors han de parlar en anglès. Ostres. I és molt curiós això. Sí, és curiós, és curiós.
0: I tu, Marta, clar, aquí has hagut, estàs a la part francesa, et mous en francès...
1: Sí, sí, sí.
0: Deixa'm dir-te una cosa, que no has perdut ni gota de l'accent de Vic, cosa que m'emociona molt, perquè és un dels accents més característics del nostre país, és dels més bonics, i està molt bé que el continuïs tenint, perquè a vegades, vulguis, encara que un no vulgui, s'acaba contagiant dels accents que té al voltant i de les llengües que ha de parlar. Eh? Escolta'm, tu m'has dit que Suïssa, sí, és una Suïssa de moltes suïsses, però que sí, que és Suïssa, molt suïssa, i és una Suïssa que t'agrada, que té coses que t'agraden i coses que no?
1: Sí, o sigui, evidentment té moltes coses que m'agraden, però també té coses que no.
0: I les que no són? Perquè les que... Bé, escolta'm, siguem justos. Les que t'agraden són?
1: És un país, per exemple, amb un sistema ferroviari que funciona a la perfecció.
0: Això sí que és envejable, des d'aquí.
1: Sí, segur. Aquella part últimament, sí. Però en el sentit també d'accés a la muntanya i llavors amb uns paisatges corprenedors increïbles. Però sí, o sigui, aquesta accessibilitat a la muntanya és una de les coses que m'agrada més, perquè el cap de setmana, això, en una hora, pues, estàs a 2.000 metres a punt de fer una excursió que et porta a llocs increïbles, i tot això hi pots arribar amb transport públic, perquè és que està tot connectadíssim. Llavors, això és una sort. Llavors, sí, bueno, la qualitat de vida, no? La capacitat d'estalvi que tens amb qualsevol feina, pues, també està molt bé en comparació aquí.
0: Molt bé. I això ho has anat preparant així, amb aquesta suavitat que tens tu, per dir, i ara ve el però què? Però què?
1: Clar, però què? Però és un país, diguéssim, molt privatitzat, o sigui, en el sentit estadounidenc de la paraula, no?, de que tot és privatitzat, la salut, l'educació... Yeah. Llavors, quan estàs en una situació vulnerable, llavors penses, no?, amb el sistema català o espanyol d'una seguretat social potent que t'acull, perquè sí, és tot... O sigui, has de tenir diners, perquè si no és tot absolutament privatitzat, tot costa diners i és difícil sobreviure si estàs en una situació vulnerable.
0: Yeah. Per tant, o diners o molta salut.
1: Clar, sí.
0: Que no necessitis tot això.
1: Que no de les dues, exacte.
0: I escolta'm, jo ara no et pregunté si tens diners o tens molta salut, espero que tinguis una mica de tot, o molta salut segur i diners, el que puguis, però això fa que pensis que t'hi quedaràs molt temps o no?
1: A veure, o sigui, a mi m'agradaria tornar. El que passa és que clar, és, o sigui, ara mateix no... potser d'aquí uns anys, perquè penso que ara mateix encara puc, ara quan acabi el doctorat, pues, tindré l'oportunitat de seguir amb una estada postdoctoral, ja, diguéssim, amb una situació una mica més estable, uns anys més. Però sí que, o sigui, jo sí que no ho veig per sempre, no? Perquè costa veure si per sempre. L'únic que està clar que tornar també significarà una renúncia, per exemple, una renúncia salarial molt important,
0: yeah.
1: I això també és difícil de gestionar. Però clar, també serà un guany, no? En molts aspectes, a nivell de clima, de tenir la família a prop, els amics a prop, clar.
0: Clar, és allò dels pros i els contres, eh? De tota manera, hi ha una cosa que aquesta no et suposaria una pèrdua, diguem-ne, salarial a partir del moment en què et converteixis una estrella escrivint, que de moment ja ho has començat a ser. Guanyadora del segon concurs literari mundial organitzat per la FIEC, que és la Federació Internacional d'Entitats Catalanes. És d'aquelles coses que segur que et pregunten, però si ets científica, per què escrius? Doncs, escolta'm, queda demostrat que no sé el per què, però que escrius i que escrius bé és una evidència.
1: Sí, m'agrada molt, la veritat. És una cosa que m'agrada fer des de petita i el Centre Català de la Lausana sempre per Sant Jordi fa un concurs que llavors presenten el concurs mundial, diguéssim, de la FIEC i sí, vaig participar i vaig guanyar. Però sí, és una cosa que m'agrada molt fer.
0: De què anava l'obra guanyadora?
1: Era un relat fictici, però que parlava de com una dona que anava a la Costa Brava i com era com una déu, no? La seva mare, les cendres de la seva mare, i com recordant la infància a la Costa Brava, era com en aquest sentit més emocional.
0: Bonic, eh? Bonic, eh? I emocionant, que quan et surt l'emoció et surti al nostre país. Encara no Suïssa, que s'esperi. Suïssa ja li tocarà el torn, potser. Igual també escrius de Suïssa, eh? Però de moment que aquesta tingui aquest regust català és emocionant. Ja veurem què passa en el futur, eh? Si al final guanya el salari o guanya les emocions i el clima i la família i tot plegat. En tot cas, de moment, el que hem guanyat som nosaltres el que hem guanyat, eh? Una conversa fantàstica amb la Marta, que ens ha situat en la Suïssa més suïssa, però totes les suïsses que estan aquí barrejades i alhora federades i tot plegat, i amb aquesta sensació que ella està treballant amb les vaques al davant mirant-te, eh? De tant en quant, i tu amb les, mirant a les cèl·lules, i aquesta relació particular entre unes i les altres, aviam si en traiem alguna cosa que ens ajudi amb l'Alzheimer. We walk

0: Marta, moltes gràcies. A tu el francès bé, eh? Per, com per dir-nos adeu en francès, sí?
1: Sí, sí, jo sí. Au revoir.
0: Home, sí, au revoir, hi arribo. No, no, i una frase una mica més llarga per sentir com és la Marta Viladamunt. A veure si li notem l'accent biguetà aquí en el francès, que en el català no te l'hem notat, el francès, però a l'inrevés, vés a saber. Aviam, aviam.
1: Merci beaucoup pour cette conversation et au
0: revoir. No, no, està bé, està bé. Mantens molt bé els accents posats a cadascun dels llocs que els hi toquen. Aquí no hi ha barreges, està bé. Marta, moltes gràcies. Segueix això, treballant conjuntament amb les molècules i tot el que hagis de veure i mirar. De tant en quan fes una miradeta a les vaques, que també va bé. I ja saps que aquí és casa teva. Aquest país és teu, com de tots
1: moltes
0: nosaltres.
1: Gràcies.
0: Una abraçada molt gran, Marta.
1: Una abraçada, moltes gràcies. Bona nit.

0: Suïssa, quina meravella, però Valls, quina meravella. Escolteu-me, això que es veu aquí al darrere,
1: sí,
0: fa impressió, que és això.
1: El campanar més alt de Catalunya.
0: El campanar més alt de Catalunya?
1: Sí, no dels Països Catalans, que és Manacor, però el de Catalunya sí, és el campanar de Valls.
0: Això és el carrer...
1: El carrer de l'Església.
0: Carrer de la... Mira, clar, sí, que també faig unes preguntes al carrer de l'Església. En aquest carrer de l'Església, i anant cap amunt, aviam com ens posem, anant a buscar el campanar més alt, des d'allà dalt veuríem la situació dels Països Catalans, ara mateix que vosaltres heu trepitjat. Com heu tornat d'aquesta caminada, a banda de més o menys cansats o gratificats per tot el que heu vist? Quina sensació us ha quedat pel que fa a l'altre repte que hi anava afegit aquí, que és el del mantinc el català?
2: A veure, nosaltres el que hem vist és uns Països Catalans on la llengua és viva. És una llengua al carrer, que la gent la parla, però també en un context de minorització molt important. O sigui, hi ha gent que parla, la Generalitat parla de situació complexa i delicada, la Plataforma per la Llengua parla d'emergència lingüística. Són maneres d'explicar que la situació no és bona, és una conjuntura crítica. Hi ha una minorització lingüística de base política, per part de l'estat espanyol aquí, l'estat francès allà, i per tant, doncs, una situació molt complicada. El que passa que davant d'això creiem, i el que ens ha ensenyat aquest repte, és que no hem de ser ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes. Vull dir, hem de posar-nos a treballar, cadascú aprofitant l'espai de poder que té per fer que el català sigui necessari. I tothom, l'espai de poder que té és la conversa. Per tant, a partir del nostre comportament lingüístic, podem fer que el català sigui més necessari en el nostre dia a dia. Hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià.
1: I, no? Sí, sí, a l'acció. Hem de ser activistes 24/7, 365 dies a l'any, sempre.
0: A mi m'ha agradat molt aquest canvi d'optimista, pessimista, que tot acaba mista, és veritat, però activista també acaba mista, i és el que hem de ser. I, per tant, cadascú que faci el que bonament pugui, cadascú que assumeixi el seu trosset. Sí. Molts trossets junts són un bon tros.
1: Clar, si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
2: Sí, d'alguna manera no tot se soluciona amb canviar la norma del comportament lingüístic. Sí que podria ser que tots els catalanoparlants es mantinguéssim el català i tampoc no garantiríem el futur del català, perquè és una situació estructural. O sigui, aquí necessitem una protecció política de la llengua molt més important, necessitem neutralitzar els atacs que rebem com a comunitat lingüística i, per tant, hem de fer com a col·lectius, com a comunitat lingüística, actuacions intel·ligents per defensar i protegir la llengua, que en aquests moments no és suficient. Ara bé, sense la nostra actitud lingüística, tot això és molt difícil, i això ho podem fer ara ja cadascú de nosaltres. Per tant, d'alguna manera, el que hem experimentat és que el país és viu, no només a Catalunya, sinó arreu dels Països Catalans, i que, per tant, prou d'elements i que tothom es posi a fer el que pugui.
0: Doncs, com que us volia preguntar al final si havíem de ser optimistes o pessimistes o a mig camí d'una cosa i l'altra, però ja m'ho dic la resposta, em quedo amb aquesta resposta que m'heu dit, que és boníssima, és ser activista. Actius, marxarem, no sé cap on, cap allà o cap allà. Cap allà, aniré cap allà, doncs marxarem cap allà i ja veurem cap on arribem. Estem a punt d'acabar aquesta temporada, és la tercera d'aquesta segona etapa. Ha estat un plaer trobar-vos, que m'hagueu ajudat a fer una miqueta aquest camí que sempre fem aquí al Sense Fronteres. Moltes gràcies i molta força.
1: Vinga.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns quants anys tornem a fer el repte i tornem a venir-vos a veure. Aviam si la cosa ha millorat gràcies a, per exemple, aquest discurs que acabem de fer aquí davant.
1: Molt bé.
0: El campanar més alt de
1: Catalunya.
0: Catalunya.
1: Sí, sí.
0: Que vagi molt bé.
2: Molt bé, gràcies.
1: Vinga. Sí.
0: Bé, doncs, activistes. Activistes, activistes, activistes. Activistes som, activistes serem, i el programa també hi serà. Gràcies per seguir-nos una vegada més, i ara, sense el guiatge... encara em van fent algun gest. Ah, cap allà, mira, em van fent gestos. Això és una ajuda, cap allà. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a tots, una abraçada, molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella a Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera a l'UCI de l'Hospital de Manresa, està acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb els fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta i després, dies després, va morir. Segons el diari La Vanguardia, l'autòpsia va revelar que l'home tenia restes de benzodiazepines i fentanil a la sang. El diari també assegura que va ser un amic d'ell qui va anar als Mossos a aportar informació. Ara el jutge d'instrucció ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona. Més notícies amb Miquel Àngel Violant.
2: El nombre de morts a Veneçuela pel doble terratrèmol de dimecres passa de 900 a més de 1.400, segons l'últim balanç d'aquesta tarda. El govern espanyol també eleva el nombre de víctimes de 5 a 6. Una vintena de països han enviat equips de rescat i l'ONU calcula les pèrdues econòmiques en un 6% del PIB.
1: Finalment han estat dues les persones ferides després d'un tiroteig al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no estem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada.
2: El Congrés del PP català ha revalidat la presidència d'Alejandro Fernández i ha situat l'actual portaveu parlamentari Juan Fernández com a segon de bord. El cap de files reelegit s'ha compromès a capitanejar l'ofensiva del partit per fer fora Pedro Sánchez.
3: Que la tarea prioritaria que tenemos en los próximos meses es que Cataluña lidere el cambio en España para que tú seas presidente del gobierno. Qué buena falta le hace a la nación.
1: El Museu de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani, una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor francès Picàvia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Ceret, Laura Bertran.
4: Durant la Primera Guerra Mundial, un grup d'artistes al voltant de Francis Picabia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Ceret i cocomissari.
5: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
4: En aquesta mostra s'han pogut reunir tots els exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També s'explica el gran suport del galerista barceloní Josep Dalmau.
1: Els esports, Alfons Gorina.
6: Entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grups del Mundial de Futbol. La jornada comença a les 11 de la nit amb els duels del grup L entre Panamà i Anglaterra d'una banda i Croàcia i Ghana de l'altra. A dos quarts de dues de la matinada es decideix el grup K, on Colòmbia i Portugal es disputen el liderat del grup i la segona posició. A la mateixa hora, República Democràtica del Congo contra l'Uzbekistan. I a les 4 de la matinada es tanca la fase de grups amb l'Algèria-Àustria, d'on sortirà el rival de setzens de la selecció espanyola, i l'Argentina-Jordània. Amb els argentins, Messi serà suplent. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2 del migdia amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem al app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit dels Ferrari, de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3 de la tarda es farà la cursa. I la ciclista catalana, Mireia Benito, s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el dobletge que dijous també es va proclamar campiona a la prova contrarrellotge.
0: Fins aquí les notícies.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
7: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
7: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
7: Solidaris. Mercè Folc.
15: I si paréssim un moment. Per respirar prou.

0: Solidaris. Tothom té una història.
1: El que volia explicar és que a vegades tenim molts problemes amb les mares, les filles, i les mares els tenen amb les filles. I ho atribuïm a que mira com és la meva mare, mira que pesada, mira què vol, mira que m'exigeix.
2: Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris. Aquesta que sentiu és la sociòloga Marina Subirats en una entrevista amb la nostra companya Montse Virgili a Les Dones i els Dies, arran d'un dels seus últims treballs, De mares a filles, publicat a Edicions 62. Es tracta d'un assaig en què reflexiona, partint de l'experiència personal, sobre els vincles maternofilials i de l'herència rebuda.
1: Llavors jo volia explicar, com a sociòloga, que som mandats de la societat.
2: Al programa d'avui aprofundirem en els lligams entre mares i filles a través de diferents propostes culturals, la literatura, la fotografia i el podcast documental, per tenir una mirada panoràmica que parla d'imposicions, de culpa, però que també es fixa en les cures i en la ruptura amb els mandats heretats.
3: Hem de parlar de què fem amb els pares.
4: Què fem de què?
3: Com que què fem de què?
4: Els passa algo?
3: Home!
5: Lorena remuga a l'altre costat del telèfon.
3: Els passa que la mare té els dos braços escaiolats i no pot fer res.
4: Ja, però...
3: I mos han dit que això va per 4 mesos mínim.
4: Sí, Lorena.
5: Roberto no entén com la seua germana pot viure així. Sempre atabalada, sempre amb aquestes urgències. Ell s'estressa només de sentir-la.
4: Però tingues un poc de paciència, que s'anirà recuperant.
3: Sí, recuperar-se se recuperarà, Roberto, però dic jo que mentre se recupera haurà de menjar i tindre la casa límpia, no?
4: Sí, clar.
3: Han passat quasi 2 setmanes i així ningú ha patit per res, com sempre.
2: Emma Zafón, benvinguda, com estàs?
6: Hola, doncs pues molt bé, molt contenta que m'hàgiu convidat.
2: L'Emma Zafón és periodista i escriptora i l'hem convidat per parlar de la seva segona novel·la, La mare, publicada a Empúries, la mateixa editorial on fa 3 anys va debutar amb Casada i Callada. La novel·la, Emma, transcorre a Borriol, un poble de la Plana Alta molt proper a Castelló. Els protagonistes són 3 germans adults, la Lorena, el Roberto i l'Àlex, que veuen com la vida se'ls destarota, sobretot a la Lorena, quan la mare, la Piedad, té un accident domèstic que li impedeix fer-se càrrec de tot. I llavors què passa? Doncs que el castell de cartes cau. Què et va portar a voler escriure sobre aquesta realitat que travessa moltes cases, moltes famílies?
6: Jo suposo que la proximitat, en primer lloc, perquè jo soc mil·lènia, per tant, els meus pares o els pares de les meves amigues són boomers i s'han trobat amb aquesta situació, o bé ara o bé recentment, d'haver de cuidar de sons pares. I llavors et trobes amb aquesta realitat que des de fa uns anys, que afortunadament les dones formen part activa i com molt consolidada del mercat laboral, ja no tenen la disponibilitat de cuidar ni de sons pares ni de sogres, perquè abans les dones cuidaven de tots els dependents de la família. I llavors aquí es veuen sempre a totes les cases les mancances de l'estat del benestar. En el moment en el que, sobretot, les mares, les que havien estat fent moltíssima feina per a la família durant dècades, comencen a tindre problemes, què es fa? O sigui, les cases es desballesten, es queden totalment disfuncionals i, clar, no tens aquest suport extern o aquesta xarxa de benestar, de cures, un suport públic que pugui pal·liar aquestes mancances. I llavors sol recaure segurament en la dona més directa, que en aquest cas és la filla de la família.
2: Per què no es parla prou d'aquest pes, del pes de les mares, de les avis, de les padrines, no? Per sostenir al final la societat, no? Perquè la societat funcioni.
6: En els últims anys, afortunadament, estem parlant molt, perquè també es produeix aquest fet que molta gent de classe treballadora hem accedit a uns estudis superiors en aquesta escletxa raríssima que s'ha produït de l'estat del benestar i d'accés a l'educació superior, i per tant, com que aquest drama és molt de classe treballadora, és molt de classe que no té servei domèstic, que ja se'n fa càrrec de tot quan passa qualsevol cosa, llavors som les que sabem perfectament com es distribueixen els pesos a una casa, quins desequilibris es produeixen quan una peça falla i tot el que això suposa i totes les situacions en què desemboque. Per tant, en el moment en el que sobretot les dones ens hem ficat a explicar aquestes històries és quan han aflorat tota la realitat que es viu de portes endins de la casa, però que és molt esgotadora, desgastant, és absolutament abusiva cap a les dones i que, clar, que es continua produint i es continuarà produint. I que està bé que denunciem, crec jo que tot això s'ha d'explicar.
2: Un pes que passa generació rere generació, no? Hem començat aquesta entrevista escoltant un fragment de la novel·la. La Lorena diu: aquí ningú ha patit per res, com sempre, no? Adreçant-se a un dels seus dos germans.
6: És que es produeix aquesta, no sé, aquesta immediatesa en el pas de les responsabilitats, perquè al final, en general, i venint de la tradició de la qual venim, una tradició patriarcal, les que han ensenyat l'ofici de la casa, que són les mares, l'han ensenyat principalment a les filles, o en la immensa majoria de casos. Sempre trobes algú i en les meves presentacions, en els clubs de lectura, sempre hi ha el senyor que et ve a dir notolment: jo sóc un home molt aplicat a casa, i jo el felicite, l'aplaudim, li fiquem la catifa roja, però a mi les estadístiques i tot el que jo he conegut no m'encaixa amb aquest paper dels homes suposadament tan responsables. Per tant, aquest automatisme d'assumir les responsabilitats per part de les dones de la família existeix, és com una programació que t'han fet des de joveneta i, clar, hi juguen molts factors en aquest mateix sistema pervers, perquè d'una banda és cert que els pares de la pròpia filla i que fins i tot sa mare el que esperen és que se n'ocupi ella, en qui confien és en ella. Ella també, si no ho fa, se sent culpable i a tothom li va molt bé que sigui així. Per tant, és com un tauler de joc perfectament distribuït per a que la que pringui sigui sempre la mateixa.
2: I aquesta culpa que se t'arrapa la pell, eh?
6: És que és molt...
2: S'arrapa la pell.
6: És molt terrible. En el cas de la filla, de la Lorena, que se n'ha de fer càrrec de sa mare, pateix la culpa pròpia en el moment en el que li diu que li han de posar una cuidadora, que sa mare... Clar, ja sent la culpa de dir: no me'n puc fer càrrec. Aquesta sensació que jo crec que han tingut moltes dones de pensar que les seues mares les havien cuidades sempre i que elles, perquè treballen per mil motius, no se'n poden fer càrrec de la mateixa manera. Això és una culpa absolutament devastadora. I a més, en el cas de la Lorena, afegim, i a mi això és una cosa que sempre m'agrada explicar i per això em centre molt en el medi rural, que té també aquesta pressió de cara a la galeria, de que en el seu poble no es parle que ella no s'està fent càrrec com correspon de sa mare. I això són com dos, no? Dos espases a sobre d'ella molt bèsties.
5: Lorena observa sa mare. Des que ha caigut, Piedat ha fet tot el que li han dit i s'ha quedat allà asseguda i sense queixar-se de res. En veritat, és tan bonica, tan xarraora i tan patidora, l'única persona del món que se'ls estimarà més que a la seva pròpia vida.
2: Acabem de sentir tota una declaració d'amor de la Lorena a la seva mare, no? Aquest vincle tan fort entre mare i filla. Clar, aquí tu introdueixes un altre element, parlem abans de la culpa, no? Què passa? La Lorena no es pot fer càrrec de la seva mare perquè ha de regentar un bar i té dues filles petites, per tant, externalitzem aquesta cura a una altra dona, no? En aquest cas, la Génesis, una dona arribada de Llatinoamèrica. Una altra de les realitats constants al nostre entorn, no?
6: És curiós com tots aquests pesos es van passant d'unes a altres.
2: Exacte.
6: Fins a que arriba el punt que s'externalitzen, perquè en aquest cas les dones blanques, europees, no les podem assumir. Jo volia... Clar, en això tampoc n'he parlat gaire, perquè fas una mica... No vaig a fer spoiler, però sí que entren alguns detalls que ja passen més a mitjans o finals del llibre, que és que volia fer aquest joc de la cuidadora procedent de Colòmbia, en aquest cas de Medellín, amb un dels germans que consumeix cocaïna. I aquesta connexió de dir... potser no, ningú n'és conscient, però si aquesta dona està aquí és perquè la gent com el germà petit consumeix cocaïna. El consum de cocaïna és el que ha provocat la violència a la seva ciutat i al seu país, que al final ha determinat que tant ella com tantíssimes persones de Colòmbia hagin decidit, pues, arriscar-se a migrar precaritzant la seva pròpia vida, però per sortir d'aquesta espiral de violència. I en el fons, ells dos, l'Àlex i la Gènesis, estan connectats i no són del tot conscients. I m'interessava molt explicar no només el fet que recorrim a les cuidadores, especialment procedents de Llatinoamèrica, però bueno, migrades, segurament en situació irregular, etc, perquè a més explica tota la situació dels papers de la Gènesis, no només explica això, sinó també lligar-lo amb els motius de la migració, que no sé com dir-ho, els que ens beneficiem d'aquesta migració, per dir-ho d'alguna manera, no som irresponsables, és a dir, tenim a algun pes en el joc migratori, i per això volia introduir també, doncs, en aquest cas, el consum de la cocaïna, que ha determinat la situació de Colòmbia de les últimes dècades.
2: Dones que ara arriben d'altres latituds per cuidar les nostres mares i les nostres àvies i per netejar cases amb uns sous, la majoria de vegades, molt, molt baixos, sous precaritzats. I també era una feina aquesta que feien les nostres mares i les nostres padrines a cost zero.
6: Ahí és quan es quantifica el valor, i tot i així es quantifica per sota del valor real del que valen aquestes feines, del valor que tenen. Clar, si aquesta feina la fera una dona blanca, segurament el cost seria molt superior. Per tant, això indica que la faena, primera, que és imprescindible, com a imprescindible, el seu valor és alt. I en segon lloc, que com no ens podem permetre pagar aquesta dona blanca, l'hem d'externalitzar a una persona que accepte cobrar menys del valor real, com també passa, per exemple, amb els collidors de la fruita, no? Necessitem, o el sistema se sosté sobre una necessària precarització de persones que accepten per necessitat i per irregularitat el treballar a un preu que no s'ajusta a mercat, realment.
2: Després aquí hi ha una altra derivada que és molt important també, i penso moltes vegades, pensant en les nostres mares i altres mares, no?, de les oients que potser ens estan escoltant ara mateix, no?, de tot aquest talent perdut que s'ha dedicat a això, a cuidar, no?, aquelles vocacions perdudes, frustrades, perquè no t'has pogut desenvolupar, tot i que, no?, estaves preparadíssima per poder afrontar, doncs, una carrera universitària o el que sigui, no?
6: Un altre tipus de professió. Jo quan vaig escriure Casada i Callada, aquí explique, perdó que me'n vaig a l'altre llibre, sí, la història d'una dona boomer que va poder fer magisteri perquè llavors a Castelló s'estudiava magisteri, i moltes dones a les presentacions i als clubs de lectura em deien: això és com molt estrany perquè llavors a la nostra època no es podia estudiar tan fàcilment, i si en tot cas estudiava algú, estudiaven els homes de la família, es prioritzava això. Clar, jo ho vaig intentar justificar a la meva manera perquè m'interessava que això fos així, però la realitat és aquesta, la realitat és que el fet de no poder accedir a una formació, sigui la que sigui, que et permeti desenvolupar un talent, una passió, una feina que a tu t'agradaria fer, perquè al final tot és feina, és, no?, és on es veu aquesta desigualtat i aquest, el que tu dius, talent perdut, i persones condemnades a fer una feina dura i molt manual, perquè no han tingut l'oportunitat de pensar si volien fer, ja només de pensar si volien fer una altra cosa.

0: guardem com tresors perquè...
1: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, estem entrevistant la periodista i escriptora Emma Zafón, que ha publicat La Mare a l'editorial Empúries. Emma, explica'm com és Borriol, no? Aquesta novel·la, igual que la primera, tu la situes en entorns rurals, amb tot el que implica, després hi entrarem una miqueta més, però... Explica'm com és el poble on transcorre aquesta novel·la.
2: És un poble molt normal, té uns 5-6.000 habitants, amb la peculiaritat, com alguns pobles de per aquí, de prop de l'àrea metropolitana, que la seva proximitat a Castelló ha determinat que el nucli històric del poble, el nucli de tota la vida, hagi de conviure amb unes urbanitzacions superluxoses. De fet, són algunes de les més luxoses de totes les comarques de Castelló, i que es produeix aquesta dualitat de residents amb veïns. Pràcticament no n'hi ha relació, però són igualment residents al poble, consumeixen recursos, però molts no estan empadronats, per tant, no paguen com correspondria, etc. I, de fet, l'Ajuntament sempre té com aquesta dificultat d'integrar-los, de fer que paguen per cobrir les despeses que ells mateixos generen. El poble és un poble humil, de famílies treballadores, molts venien de la tradició de la pedra seca i també de les diferents pedreres que n'hi ha al poble. Té un trinquet, que això a les comarques de Castelló no és el més habitual, s'ha perdut moltíssim, la cultura de la pilota valenciana, que més en la seva època tenia un alcalde molt fort del fabrisme, de tota aquesta colla de l'expresident de la Diputació, Carlos Fabra, que governava Borriol amb un punyó de hierro i que va protagonitzar fins i tot un cas de corrupció, que és el cas de la depuradora de Borriol. Vull dir, és com una panoràmica o un breu resum del País Valencià, Borriol, i per tant, per això m'interessava tantíssim.
1: A tu et pesava el poble? Tu ets de Llucena, a la comarca de l'Alcalatén, que vius a Barcelona des de fa temps, no? A tu et pesava? Sí. Abans ho comentàvem una mica, no? El pes, no? Que s'ha d'arrossegar al poble, sobretot també si ets dona, pel tema de ser jutjada, no? I assenyalada per no complir amb certs estàndards, diguem-ne.
2: A mi sempre m'ha pesat bastant i va començar a pesar-me molt més quan vaig eixir fora. Quan me'n vaig anar a estudiar, quan vaig vindre a Barcelona, però després també vaig estar una temporada a Castelló-Ciutat, llavors vaig començar a analitzar o a trobar cert malestar, com que havia conegut un lloc on no me jutjaven, en tornar al poble vaig començar a detectar aquesta anomalia, de dir, no, jo havia viscut molt bé en un entorn on ningú em jutjava. Això se suma al fet que jo, generalment, no he portat una vida super heteronormativa de casar-me i de tindre fills, he tingut com una vida, tampoc és que, no sé, sigui, saps, jo aquí la illa d'Epstein en format legal, però no és que hagi tingut aquesta vida, però és veritat que no m'he casat i no he tingut fills, i que, per tant, això et converteix o et continua convertint en objecte de comentaris. Sembla que no? Que per a la imatge col·lectiva no estàs acabada de fer com a dona. Perquè, clar, a mi moltes amigues i moltes dones que viuen a pobles m'han dit, però jo aquí estic molt bé, jo aquí visc molt bé, i jo me quedé, ja, però és que realment estàs fent la mateixa vida que ma abuela fa 80 anys, vull dir, que podries fer aquesta vida a Llucena i, si m'apures, a Rabat, no sé com dir-ho, no tens una vida tan disruptiva com per a que el poble te genere o te remogue mínimament. Llavors és això, que amb l'estil de vida que jo he trobat, o també amb el component ideològic que jo tinc, allà se'm fa tot molt pesat.
1: És que poden ser llocs molt hostils, eh?
2: Clar, a mi allà a més se me suma tot el fet aquest de la cultura i de la masculinitat dels bous al carrer, que és com, no ho suporte, vull dir, jo conec gent allà que no ho suporte, però que mira cap a un altre costat, jo no puc. I a mi el fet de pensar que els meus diners s'estan gastant en aquesta absurditat em fa molt mal. I tot això s'afegeix a, tot el que comentàvem, no? De dir, no, realment, aquest no és el lloc on jo puc estar còmoda, senzillament.
3: Grècia va llegar tres estils arquitectònics que encara avui són admirats per la resta del món: el dòric, el jònic i el corinti. Castelló llegarà a tres estils arquitectònics que qui sap si en un futur també seran admirats per la resta del món: el fabrisme, el bouerisme i el puticlubisme.

0: Expliques molt bé aquesta... Bueno, acabes de fer la fotografia, no?, de, del que dèiem abans, el fabrisme per Carlos Fabra, el bouisme, que és el tema dels bous, un tema molt polèmic, encara avui, i el puticulubisme, no?, que apareix, també va aparèixer esquitxat al, al llarg de la novel·la La Mare.
1: Sí, són estils arquitectònics o urbanístics que s'engloben dins d'un estil més gran, que és el lletgisme, que jo crec que a Castelló som un gran exponent del lletgisme urbanístic, i bàsicament el que ve és a definir les polítiques urbanístiques, culturals, arquitectòniques que s'han fet pensant en l'enriquiment dels amics i no en el benestar de la població. Al final tot és política i tot està fet per alguna cosa, i jo també moltes vegades reflexione fins a quin punt l'estat d'ànim o com ens entenem a nosaltres mateixos els valencians està en certa manera determinat per aquesta mena de polítiques, pel fet que ens han fet sentir que no mereixíem coses boniques. I aquí es resumeix amb, no?, tots aquests estils, per exemple, arquitectònics o del que tu et trobes quan ixes de casa, però que al final és el que, no ho sé, impregna tota la teua vida.
0: A la novel·la això queda molt clar. El Roberto, el germà gran, viu en una urbanització, també és assidu a un dels puticlubs, aquest puticlub Les Palmeres. Això existeix?
1: Sí, és molt mític allà. És com si diguérem, no sé, saps, el Luz de Gas dels puticlubs. Vull dir, és el lloc de referència per a la gent usuària.
0: També és molt interessant el que expliques, o com retrates el tema de les masculinitats a l'entorn rural, no? Per exemple, el bar de la Lorena i de l'Enrique és el punt de trobada, no?, dels treballadors, no?, aquests treballadors molt joves que han deixat els estudis i que es posen a treballar a la pedrera, no?, que acaben de treballar després d'una jornada molt, molt intensa, amb la cerveseta i bé, i fins a l'hora de sopar, no?, que el trobaran fet damunt de la taula.
1: Jo això ho he vist sempre, vull dir, al meu poble, i això és una realitat que tenia, no?, com superapamada, i crec que és bastant interessant d'analitzar, perquè al final tota la colla de treballadors manuals que s'aplega al bar després de la jornada, el que busquen és, com si diguérem, el seu ansiolític. Molta gent no suporta la seva rutina i va d'orfidal fins a dalt, però aquells treballadors el que necessiten és la seva dosi d'alcohol per a sobreposar-se o per a poder sobreviure a aquesta realitat realment tan dura que tenen. En aquest sentit no us vull criminalitzar i tampoc els culpe, segurament. Jo si tingués una feina d'aquestes també estaria alcoholitzant-me cada tarda. Però clar, això passa i això genera unes masculinitats que també, si les ajuntem o si les relacionem un poc en les peculiaritats pròpies del medi rural, que són una mica, no?, aquesta relació amb el medi, aquesta relació atàvica, amb la supremacia envers els animals, bé sigui per l'explotació o bé sigui per exemple, la pràctica dels bous. Tot això fermenta en una determinada masculinitat o manera d'entendre els homes que jo crec que juga molt a la contra de tothom, de les dones que els pateixen, dels homes que es pateixen a si mateixos sent així, i també dels altres homes que no són així i que es troben molt fora de lloc enmig d'aquestes masculinitats. Jo tinc bastants amics que, depèn de quins ambients, amics homes, depèn de quins ambients de poble, no s'hi troben, de dir, és que jo no encaixo amb això. I, clar, crec que s'ha de treballar i s'ha de continuar explicant el que passa de portes endins dels bars i també de fronteres endins dels pobles.
0: I després, bueno, que té molt a veure també amb les estructures que després es troben a casa, no? Doncs després acabem entenent perquè la Lorena, doncs, s'ha de fer càrrec de la mare mentre l'Àlex, no?, que és el germà petit, doncs està prenent una cervesa al bar tranquil·lament, no?
1: És com la normalització, ell se premia cada dia amb això i ho necessita, però alhora, evidentment, pues, desatén aquesta normalització d'aquesta rutina, fa que desatengui una part de la responsabilitat en el cas concret de la mare envers els seus pares, envers sa mare. I, per tant, mentre tots ells estan al bar, on són les dones, no? Jo, alguna vegada, me mossegue la llengua, però m'avellís moltíssim el denunciar aquesta cultura de l'esmorzaret, de l'esmorzar valencià, perquè això és eminentment masculí, i mentre tots els senyors estan esmorzant al bar, a casa i inflant-se cerveses, a casa les dones estan, bueno, anant a comprar i després fent la intendència i cuinant per al cap de setmana i possiblement per a tota la setmana. Que ho romantitzem molt i ho hem reivindicat, però furguem una miqueta i mirem també l'esmorzar en perspectiva de gènere.
0: Doncs Emma Zafón, moltíssimes gràcies per passar avui pel programa. Emma Zafón és l'autora de La Mare, publicat a Empúries, un llibre que parla de vincles i de moltes altres coses. Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
2: Solidaris. Mercè Folch.

0: this time.
1: L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
2: Anna Sorinyac, com estàs?
3: Molt bé.
2: L'Anna Sorinyac és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Continuem parlant de vincles en aquest programa. Avui, Anna, ben sense convidat, però ens portes tres projectes fotogràfics molt potents, impactants, que ens parlen de la maternitat. Creus que és un tema aquest que s'ha explorat prou des de la fotografia documental?
3: Crec que és un tema, com tots els temes, que es poden explorar molt més. Crec que moltes imatges que hem associat de la maternitat, doncs les associem a imatges molt, molt idealitzades, molt ensucrades, no? Perquè evidentment doncs totes quan hem sigut mares hem volgut retratar aquest moment, passar una mica amb les imatges de la maternitat com amb les imatges de les bodes, no? Que es fotografia el moment de ser mare d'una manera romàntica, però això no vol dir que la maternitat sigui tan romàntica, no? I per tant jo crec que sí que falten molts relats des de la fotografia documental on la maternitat s'expliqui doncs, amb tots els seus grisos i matisos. No?
2: Comencem per un clàssic, Immediate Family, de Sally Mann. Qui és Sally Mann, Anna?
3: Doncs la Sally Mann és una fotògrafa nord-americana que als anys 80 i 90 va fotografiar els seus tres fills, que eren preadolescents. La

0: de la mirada des de la maternitat, no? I les imatges que fa dels seus fills entren en un territori de representació d'una imatge una mica ambigua d'aquesta infància, on es veu joc, es veu llibertat, ferides... Hi ha moltes imatges on els nens apareixen nus. És un llibre, jo crec, que si mires algunes imatges, jo crec que molts oients que coneixen l'obra de Saliman tindran imatges d'aquest llibre a la memòria. I per mi, personalment, hi ha una imatge d'una de les seves filles que apareix amb una cigarreta apagada, sí. Però apareix amb una cigarreta amb una mirada molt... Bueno, a càmera, molt fixa, no? De fet, una mica inclús sembla que repta la seva
1: sí,
0: mare.
1: Insolent.
0: Insolent, exacte, que ja veus quasi una dona, no? Doncs aquesta imatge per mi defineix molt aquest caràcter del llibre, no? Que és un llibre on, bueno, veus aquest pas de la infància a l'edat adulta i doncs va ser molt controvertit, la veritat.
1: Quin debat va generar aquesta obra, exactament?
0: Bueno, l'obra va generar un intens debat sobre precisament aquests límits de la privadesa, de la sexualització de la infància, i va haver-hi reaccions, doncs, evidentment, com tots els debats, no?, pels dos bàndols. Principalment es van enfrontar dues postures, que eren els sectors conservadors als Estats Units, que van atacar durament la feina. De fet, la van acusar d'exposar els seus fills, qüestionaven molt les imatges, deien que aquestes imatges fregaven la pornografia infantil, i en canvi, de l'altra banda, doncs la crítica potser una mica més especialitzada va lloar l'obra de Saliman, va dir que aquestes imatges eren molt honestes, que eren la imatge d'una mare vers els seus fills, i a més també ella feia les imatges amb càmeres de gran format. Per tant, també doncs, es va parlar molt de la destresa tècnica de la fotògrafa, i de fet la revista Time la va anomenar una de les millors la millor fotògrafa dels Estats Units el 2001.
1: I la polèmica segueix avui, Anna, entorn a aquestes imatges o altres projectes fotogràfics que hagi fet?
0: Sí, de fet, la Saliman ha tornat a ser bastant mediàtica perquè ella també és escriptora, de fet, és una d'aquestes persones que ho fa tot bé, des del meu punt de vista. I que s'ha avançat molt el temps, també, perquè també aquesta polèmica generada als anys 90 té molt a veure amb avançar-se al temps. Últimament ha tornat a sortir molt als mitjans perquè ha fet un nou llibre on precisament reflexiona sobre la pràctica creativa i ha tornat a posar aquest projecte sobre la taula, no? Però la polèmica segueix fins al punt de que a finals del 2024, a principis del 2025, hi havia algunes de les imatges exposades al Museu d'Art Modern a Fort Worth, a Texas, i aquestes imatges van ser retirades per pressió de mitjans locals i algunes inclús confiscades per la policia. Llavors es va tornar a obrir el debat, però bueno, al final va ser inclús un gran jurat, o sigui, va anar als tribunals, però un gran jurat no va presentar cap càrrec i, de fet, van haver de tornar les obres, no? I, de fet, la fotògrafa, en algunes de les entrevistes, de fet, hi ha una entrevista molt interessant al diari The Guardian, que torna a reflexionar sobre aquestes imatges, diu que la polèmica va fer que ella deixés d'exposar durant 25 anys una obra d'art que ella creia que era molt valuosa, i segueix defensant, evidentment, la seva obra, però sí que diu que potser a dia d'avui, el 2026, no fotografiaria els seus fills d'aquesta manera, no per la manera de fotografia, sinó per la difusió que avui en dia tenen les imatges, no? Perquè el 92, que és quan va presentar el llibre, doncs aquestes imatges es podien veure a llibres, a galeries i a museus.
1: En tot controlat, no?
0: Clar, això que diem moltes vegades de controlar el canal, però a dia d'avui aquestes imatges està passant, doncs es descontextualitzen i perds el control d'on van, no? I no saps què fan amb les imatges dels teus fills seminus.
1: Més propostes, deixem Saliman. Comencem sentint algunes cançons de bressol en diferents llocs del món, en aquests rituals més íntims i universals de la criança, que és quan poses els nens a dormir. Primer, a Mongòlia.
2: Hoste, hoste, otorongosht, huslin tinkhir shonasi, botlin hulgur otan.
1: Després, a Libèria. I finalment, als Estats Units.

fotògrafa filipina, que de fet he tingut la sort de conèixer, i no és que siguem amigues, però sí que ens seguim la pista. Ella ara fotografia moltíssim per National Geographic i els seus projectes se centren sobretot a mostrar la memòria històrica, els esdeveniments actuals, i sobretot ella fa una cosa que no és tan freqüent, que ho fa des de l'observació constant de la vida quotidiana, no? I aquest projecte, que es diu Living Lullaby, que també és de difícil traducció, no sé, seria com cançons de bressol vivents o cançons de bressol per viure, doncs és un projecte que ella va iniciar fa molt temps, és el seu projecte a llarg termini, que explora, com deies, no?, el paper de les cançons bressols en la creació d'espais més segurs en llocs, en entorns difícils a nivell mundial, en guerres, en processos, en situacions, contextos migratoris. I és un projecte que no només fa des de la fotografia, escoltàvem abans les cançons de bressol de diferents llocs del món, ho fa combinant també animacions, so, fotografia, i el que fa és bàsic, no? O sigui, és fotografia d'una manera íntima, sobretot a mares, també hi ha algun pare, però freqüentment són mares, posant els nens a dormir. I les cançons bressols en aquest projecte li serveixen per parlar de les pors que tenen aquestes societats, no? Perquè moltes cançons associen molt a quina societat les canta o quins són els neguits que té cada societat. Llavors, a partir d'aquestes cançons bressols i aquestes imatges, també parla del moment en què es troba aquella persona o de les pors que té una determinada societat en un determinat context. Jo, per mi, crec que és un projecte que és supertendre. A mi, personalment, la Hannah Reyes Morales m'agrada molt. És potent i, a més, parla d'una manera, no?, això de que diem de canviar narratives, no? Parla de la cura a les guerres en entorns molt precaritzats, i ho fa amb una imatge fotografiant una escena que totes les que hem hagut de posar a nens a dormir doncs ens resulten absolutament familiars.

0: que ahora solo te puedo escribir canciones de amor.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
2: Bona nit, us informa Gemma Bonet. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords absoluts de calor amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada avui ha afectat també altres països, com Àustria, Hongria i Itàlia, que han declarat l'alerta, mentre el fenomen es desplaça cap a l'est d'Europa. A Alemanya, per exemple, les temperatures assoleixen el rècord de 41 graus i mig en aquell país, i a Dinamarca, 37 graus. L'investigador del CSIC, el Centre Geociència Barcelona, Santiago Giral, assegura a Catalunya Ràdio que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures en latituds on no són habituals.
3: Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
2: Més notícies amb Nando Sanoguera.
4: Dos terratrèmols han afectat el nord-est de l'Afganistan i el Pakistan sense gairebé dades sobre víctimes. El més fort, de magnitud 6, ha passat a la regió afganesa de l'Hindu Kush. Els tremolos s'han sentit des de la capital, Kabul, fins a Islamabad. El sisme s'ha produït a una profunditat d'uns 100 quilòmetres. Poc abans hi ha hagut un altre terratrèmol al Pakistan, de magnitud 5,4, que ha provocat més de 20 ferits i un centenar d'habitatges han resultat malmesos. El primer ministre Shehbaz Sharif ha ordenat que hi hagi una resposta urgent per ajudar les persones afectades pel sisme.
2: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha celebrat l'acord firmat amb el Líban divendres, segons el qual l'exèrcit israelià s'anirà retirant de forma gradual del sud del país i ocuparan el seu lloc militars libanesos. Netanyahu ha valorat que el pacte permet que Israel es pugui mantenir a la zona mentre Hezbollah no es desarmi. Per això ha qualificat d'acord de cop dur per la milícia xiïta i per l'Iran el seu aliat.
5: Els Estats Units i el Líban han reconegut el dret d'Israel a mantenir una franja de seguretat dins del Líban, mentre això sigui necessari per a la nostra seguretat. Continuarem mantenint-la fins que Hezbollah i la resta d'organitzacions terroristes siguin desarmades, fins que ja no representin cap amenaça per Israel des del territori libanès. Vull que ho sapigueu, aquest és un cop important per l'Iran i per Hezbollah.
4: Una dona de 80 anys ha mort ofegada a la platja de l'Arquitecte, a l'Ampolla, al Baix Ebre. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut poc després de la una del migdia, quan diverses persones han alertat que havia entrat de l'aigua una banyista inconscient. Des que ha començat la temporada, ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes.
2: Els castellers de Vilafranca descarreguen 3 castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels Xiquets de Tarragona. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials pels menors de 16 anys després de comprovar que en mig any d'aplicació ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. El primer ministre australià, Anthony Albanese, ha defensat la reforma.
6: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
2: Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. Els esports, Alfons Gorina.
7: Entre aquesta nit i aquesta matinada finalitzarà la fase de grups del Mundial de Futbol. La jornada ha començat ara a les 11 amb els duels del grup L entre Panamà i Anglaterra i Croàcia i Ghana. A 2:15 de la matinada es decideix el grup K, on Colòmbia i Portugal es disputen el liderat del grup. A la mateixa hora, República Democràtica del Congo juga contra l'Uzbekistan. I a les 4 de la matinada es tanca la fase de grups amb l'Algèria-Àustria, d'on sortirà el rival de setzens de la selecció espanyola, i l'Argentina-Jordània, amb Messi suplent a l'Argentina. En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant de Yogura i Fabio Di Gianantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. També en motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3:00 PM es farà la cursa. I la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous també es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge.
1: Fins aquí les notícies.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
9: El Tast Vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
8: Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
9: Salut.
8: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
10: Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
8: Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
10: Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
8: El divan, el valor de la conversa.
11: ¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
10: Sí, claro.
11: ¿Y cómo ve esta situación?
10: Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
8: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
12: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
2: 68.247 68247 de la sèrie 1.
12: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
13: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, és l'ego l'enemic? Amb Jenny Moix i Joana Frioler, psicòlogues. Jenny Moix, professora titular de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i autora de Olvida de ti, Vive desde el centro, que acaba de publicar. Benvinguda, doctora Moix.
2: Gràcies
1: per ser amb nosaltres. I Joana Frioler, psicòloga, amiga també del programa, autora del llibre Posa llum a la teva vida. Joana, ben retrobada. Benvinguda.
3: Hola, Gaspar. Hola, Jenny.
2: Hola.
1: L'ego... és veritat que té com mala fama, no? Ha agafat una mala fama. Tu dius, Jenny Moix, en el teu llibre, no estem parlant de la gent que té molts fums, oi?
2: Exacte. És que normalment, en el llenguatge del carrer es diu, mira quant ego té, però ho dius d'una persona, per exemple, que va pisando fuerte, que té molts fums. Però, per exemple, una senyora gran, abnegada, que planxa les camises del seu net cada dia i que es carrega la seva esquena, t'ho dic perquè les he vistes, me'n recordo quan treballava amb dolor crònic, aquesta persona també té un ego, té ego de persona bona. O sigui, l'ego seria com les característiques amb què tu et sents identificat. Pot ser, soy lo más o soc abnegada.
1: O una víctima.
2: O una víctima. O l'ego de víctima. Totalment.
1: O de persona humil.
2: O de persona humil. No. D'aquestes n'hi ha moltes. O de persona espiritual, també.
1: També l'ego espiritual.
2: Que també, que aquest és un dels més enganyosos, perquè penses que no el tens i el tens com una catedral.

Deia Carl Gustav Jung que hem d'evitar caure en els perills de creure que nosaltres som el nostre ego, oblidant-nos del nostre jo vertader. L'ego és una estructura conceptual que s'atribueix erròniament al paper de monarca de tota la psique. Quan l'ego es tanca en si mateix i esdevé rígid, es converteix en el pitjor enemic del creixement individual i genera neurosi i buit existencial, deia Gustav Jung. Tal com ens comentava ara Jenny Moix en el seu llibre Olvida de ti, diu: quan diem que algú té molt d'ego, acostumem a pensar en persones amb la personalitat marcada, vanitoses, que es vanten dels seus triomfs. Entenem malament el terme, perquè tots tenim ego. L'únic que canvia és la forma que adopta. Afegeix: podem perdonar-nos o fins i tot transcendir-lo. La nostra ment s'ha configurat en una societat on la quantitat de diners que tenim és un índex d'èxit, i amb unes premisses tan absurdes, com podem esperar que la nostra ment estigui ben programada? El nostre ego és conseqüència d'aquesta educació tan boja, i la soledat és l'encapsulament dins l'ego que ens desconnecta de nosaltres mateixos i de la vida.

0: És legal l'enemic, Joana Frigoler? Endavant, quan vulguis.
1: Bueno, l'enemic, si ens passem de la ratlla, com sempre, la sobredosi sempre es pot convertir en el nostre enemic. Tots tenim ego, forma part de la nostra condició humana i simplement hem d'aprendre a fer consciència de quan la seva influència pren poder i ens allunya d'una vida plena i saludable. L'ego és una estratègia mental i de l'hemisferi esquerre, que utilitzem per estimar-nos a nosaltres mateixos. És una manera mal entesa del que és l'autoestima. És una estratègia que hem interpretat que ens serveix per mirar-nos a nosaltres amb bons ulls i de sentir-nos estimats i valorats pels altres, que tal com comentava al principi del programa, no? Doncs, tant té una persona molt víctima, que pensa que és víctima de tothom i que s'ha de sacrificar pels altres, com una persona que és molt vanitosa. És el que nosaltres hem interpretat des d'una mentalitat dual, amb les nostres justificacions i explicacions i relats que ens fem, és el que per nosaltres és ser bo, és el que nosaltres interpretem que perquè ens justifiquem perquè ho hem fet bé, perquè volem fer les coses bé i sempre volem fer el bé, i per tant això ens permet sentir-nos bons o millors que els altres. Jo l'ego el veig així i sabem que l'ego és excessiu quan hi ha sofriment. Si no hi ha sofriment, vol dir que el tenim ben dosificat. Però quan hi ha sofriment i ens perdem a nosaltres mateixos, aleshores ja ens hem passat de la ratlla.
0: Sí, m'imagino que la teva pràctica com a psicòloga i coach, Joana Frigoler, has vist un canvi en els darrers anys, perquè o sigui, fa 20 o 30 anys no devies parlar ni tu ni pacients o clients de l'ego, no? I ara s'utilitza de manera habitual aquest terme.
1: Sí, sí, el que passa és que com que egoisme és una derivada de l'ego, ens hem perdut una mica, però en certa manera sí que al final l'ego és un egocentrisme, és pensar que jo ho estic fent bé i perdre'm una mica amb les justificacions i amb els relats, que amb aquesta mentalitat dual de bo, dolent. L'ego sempre ens porta a l'exigència per mantenir-nos bons i perfectes des del nostre punt de vista. I és veritat que era una expressió que anys endarrere no l'utilitzàvem.
0: Sí, tu en el teu llibre parles geni, força de l'ego, i dediques un capítol, dius que moltes vegades hi ha aspectes de personalitat que ens agraden i d'altres que detestem. Si crees que eres tímido, solo te fijarás y tenderás a recordar los momentos en que has sentido inseguridad al hablar o en los que has estado más callado y tendrás tendencia a evitar algunas situaciones sociales. Así cada vez te sentirás más introvertido. Ho dic perquè tu dius tot això té unes conseqüències en el dia a dia, no? Com ens veiem a nosaltres? I no estem deixant de parlar de l'ego.
2: Sí. Mira, jo crec que la cosa comença quan naixem, per explicar-ho en ordre cronològic. Fixa't la tendència que tenim a quan naixem, quan hi ha un nen petit, un bebè, fins i tot a l'hospital, que moltes vegades dius, ui, que bogut, aquest nen serà molt trapella. I pum, ja li has penjat una etiqueta. O l'etiqueta de tímid quan és més gran, anem penjant etiquetes. I aquestes etiquetes, això de la profecia autocomplida, el que tu acabes de llegir, si tu creus que ets tímid, evitarà situacions socials i això et portarà encara a reafirmar més la timidesa. Però el que jo vull dir és que no hi ha cap gent, no hi ha res de nosaltres, perquè quan la gent diu, no, jo sóc tímid, jo sóc així, jo sóc aixà, ho diu d'una manera, fixa't, com si algun al nostre cos, de les nostres genètiques o alguna cosa, ens determinés a ser jo. I no hi ha res que ens determini a ser jo. Allò és com una autohipnosis, ho estic exagerant perquè s'entengui millor, una autohipnosis que ens anem fent a nosaltres mateixos i ens ho anem creient. I a més fixem-nos, jo m'agradaria que la gent es fixés la tendència que tenim tots a autoetiquetar-nos en tots moments. És a dir, quan coneixes una persona i comences a parlar amb ella, moltes vegades, al poc d'estona, ja et diu alguna cosa d'ell. No, és que jo sóc així, és que jo sóc aixà. Anem dient moltes vegades, ens ho anem repetint. I costa molt sortir-te, perquè els altres t'han ficat etiquetes, tu les vas solidificant, però no hi ha res. En realitat, jo penso, m'agrada pensar d'aquesta manera, som més potencialitat que aquestes etiquetes que ens estem penjant.
0: Dius que una de les teves preferides és la de responsable, que sempre te la penges. Que si tu dius, soc una persona que si dic alguna cosa, ho faig. esa idea es como una soga que me he colgado al cuello y debo ir con mucho cuidado para no apretarla cada vez más.
2: No, és que aquesta soc jo i segur que molta gent se sent identificada, eh, a aquesta etiqueta de quan dius alguna cosa ho has de complir perquè jo soc responsable, perquè hosti, però és que si he dit que si no puc dir que no... I jo intento aprendre molt d'això i ara de gran començo una mica a trencar algun patró d'aquests.
0: Això de gran també formaria part potser una mica de l'ego, eh? Perquè tu dius...
2: Ostres,
0: també...
2: m'acabes d'enganxar, Gaspar.
0: És com l'edat, tu dius, és que amb això quan em vaig fer 60, no? És el 6 també, que representa que ja de gran certes coses no les... No?
2: Mira, m'acabes d'enganxar, he caigut a la meva pròpia trampa. Ara sóc un bon exemple de com he caigut a la meva pròpia trampa. Això de l'edat, ho he parlat perquè el Ramon Vallès, que va ser el meu professor... Ell va escriure un llibre que es titulava Olvida de tu edat, olvida tu edat, que jo quan el va publicar, me'l vaig llegir, el llibre em va semblar genial i el títol encara més. I el meu títol, Olvídate de ti, vaig pensar, no, és que no ens hem d'oblidar només de l'edat, ens hem d'oblidar de l'edat, de les etiquetes que ens pengem, de les creences que portem, de les preocupacions que tenim, d'una motxilla impressionant. I lo de l'edat és que és una trampa com una catedral, també.
0: Abans de la seva mort vas poder-ho parlar amb ell.
2: Sí, eh? Sí.
0: Recuerdo a un alumno que acudía a citas concertadas a través de aplicaciones. Me confesó que se había vuelto algo tedioso para él. Lo que más pereza le daba era autodefinirse. Siempre el mismo rollo, me comentaba. Y su presentación, enseñar una foto, era algo aburrido por lo repetido.
2: Clar, és que aquest noi... Bueno, això de les cites així ara ja és com molt usual, no? Això fa temps que va passar. Llavors era un noi que tenia moltes cites i em deia que era molt avorrit. I jo pensava, imagina't, si és avorrit per aquest noi, imagina't la pobra noia o l'altra pobra noi que està amb ell, que és això que dèiem abans, quina necessitat hi ha quan coneixes a algú de presentar tot el teu ego. Ei, mira, tot aquest sóc jo, sóc tímic, sóc de dreta, sóc d'esquerra, sóc d'aquí, tot allà. O sigui, és com si quasi presentessis com una mercancia, no? Llavors aquest noi jo pensava, s'ha definit tant que deu tenir ja l'ego tan estructurat, com aquí també hi havia aquesta trampa.
0: Què en pensa la Joana Frigoler de tot el que està escoltant?
1: Sí, bueno, l'ego sempre és un relat, un rotllo que ens fem, una explicació. I jo sempre dic que l'ego ve de l'hemisferi esquerre. L'hemisferi esquerre és molt sabiondo, tot ho sap i tot ho ha d'explicar, eh? Tot ha de ser objectiu, racional, ordenat, planificat i molt demostrable. Però què li passa a l'hemisferi esquerre, o l'ego, que al final és el mateix, que la vulnerabilitat és viscuda com un error? Llavors, ens quedem en l'aparentar, en aquest personatge que ens inventem de nosaltres mateixos, que també té etiquetes negatives, tal com estem comentant, en dividir la part professional amb la personal, en sempre voler tenir raó, i en molts de rotllos, que ens quedem atrapats amb aquestes explicacions, aquestes deduccions que hem fet al llarg dels anys. Això és com quan ve gent a fer sessions de teràpia o de coaching, no? A vegades, quanta més teràpia han fet, pitjor, perquè més rotllos venen. I me venen amb un rotllo i me diuen, no, és que jo ja sé perquè això me passa, perquè la meva mare i el meu pare, dic, bueno, però si això te fa patir, per més que ja ho sàpigues i siguis tan savi i sàpigues totes les causes de per què ets infeliç, no ho estem resolent. Aleshores, si no posem en joc l'hemisferi dret, que és el que pensa més de manera global, més intuïtiva, no segueix una lògica lineal, es connecta amb les emocions, no farem consciència de que aquesta creença, aquest personatge que t'has creat, aquesta imatge que t'has creat, quines emocions te generen, com se sent el teu cos, com està el teu esperit, com te connectes amb els altres, fins que no facis consciència de quin sofriment et genera això, o si això et genera benestar, o si això genera valor al teu voltant, no te'n donaràs compte de si aquest ego t'està esclavitzant i això és el que tu, no? És el que tu dones com a veritat absoluta. Jo sempre poso com a exemple quan parlo de temes d'espiritualitat o així, no? També amb les sessions hi ha aquesta expressió de que a vegades la gent diu, no, jo no hi crec en aquestes coses. Jo dic, bueno, no hi creus o no en tens ni idea i no saps. Aleshores, són expressions que parlen de l'ego, de l'hemisferi esquerre, de resoldre les coses des de la racionalitat. I la racionalitat sempre és lineal i dual. I jo vull ser sempre el bo, millor, positiu i superior. No vull ser mai el dolent, pitjor, negatiu ni inferior. Val? Aleshores, l'hemisferi esquerre què fa? Amaga amb totes aquestes explicacions les nostres pors, les nostres ràbies, les nostres tristeses, les nostres incapacitats per relacionar-nos des de la humilitat, la consciència de qui som. Llavors, cal, per anar desfent l'ego, cal anar fent consciència, jo crec que ajuda moltíssim les emocions. Les emocions. Una persona que diu, és que jo sóc molt responsable i he de ser coherent. Llavors, amb aquestes dues paraules ja l'hem liat. Val? Sí. I tu què sents? Te sents bé sent responsable i ocupant-te de tothom i posant-te on et demanen i aportant més del que te toca? Doncs, sí, esclar, és que si no fos per mi, doncs les coses no anirien. Dic, doncs aquesta emoció, quina és? Això és amor o és arrogància? No? Aleshores, saber que massa ego sempre és arrogància. Fins i tot una víctima que creu que és la més desgraciada del món perquè ningú fa el que hauria de fer, això és arrogància i és pensar que tot gira al teu voltant. Val? Llavors, l'ego, la inconsciència i l'arrogància van de la mà, des del meu punt de vista.
0: I aleshores tu treballes aquesta emoció, com si diguéssim.
1: Sí, perquè aquesta emoció és la ràbia, bàsicament. Ràbia i tristesa, sobretot. I moltes vegades amaga por. Per què tant d'ego? No? Per què tanta racionalitat? Per què tant justificar? De què tens por? Què tens por d'afrontar? És molt més fàcil dir que tots els problemes que tens són per culpa de no sé què o adoptar aquest, és igual, aquest personatge que t'has inventat de tu mateix, de superbo, de supergenerós o de superespiritual. Bueno, perfecte. I què és el que hauries d'afrontar en aquests moments i no estàs afrontant? A què tens por? Què és el que està passant? Què és el que hauries de canviar? L'ego moltes vegades el que pretén és que canviïn els altres, no? Moltes vegades va per aquí la cosa.
0: Parlàvem amb la Jenny Moix de les etiquetes també que defineixen aquest ego i dius que també uns altres trets de l'ego són els objectius definitoris. Nos dan una meta a la que llegar, dius, y en ese ir andando hacia ella es donde, siguiendo el consejo de los maestros, deberíamos mirarnos y conocernos poco a poco. Pero a mí me da más bien, dius, que nos perdemos.
2: Sí. Mira, tantes vegades ens perdem amb els objectius. Jo ho veig molt en les investigacions. Ara sembla que parli d'una cosa que no és prou, però és així. Quan la gent fa una tesi, ho dic perquè és una metàfora de la vida, quan una gent fa una tesi doctoral o una investigació i tal, es parteixen d'uns objectius. Però aquests objectius va passant i els vas perdent de vista, O, per exemple, gent gran que s'apunta a psicologia per disfrutar i llavors com es contagia de l'estrès dels altres estudiants, perd de vista que estan allà per disfrutar, per gaudir, i s'ho passa malament. Ahir, justament, parlava amb una amiga meva que ja està jubilada. Clar, quan et jubiles, què fas, no? T'has de tornar a trobar un sentit. I jo, parlant amb ella, li deia, vale, jo estic treballant i tu no, però en realitat, el teu i el meu té el mateix sentit. Però ens perdem amb això, perquè jo crec que al final el que hem de tenir molt clar és que el sentit últim és estar bé. No l'objectiu, perquè quan l'objectiu et fa anar malament, has de deixar aquell objectiu, perquè en realitat l'objectiu per què el fas? El fas per estar bé, no? Bueno, jo crec que ens perdem amb això. No sé si m'he explicat bé.
0: Sí, sí, no, i dediques un petit també capítol en el teu llibre parlant de les característiques d'aquest ego, en què bé, vas enfocant-te en diferents aspectes, no? Per exemple, en l'alliberament del no, dius, el subidón del sí, la liberación del no, també a partir d'un cas que et va passar, d'una proposta
2: estiu,
0: que vas
2: sí.
0: rebre i a la qual vas acabar. Al principi vas tenir, com tu dius, un subidón, però després vas dir que no.
2: Sí, sí, sí, sí. No, això va passar aquest estiu, que a ple agost em va arribar un email d'un investigador sobre el tema de les experiències extracorpòries convidant-me a treballar amb ell, a col·laborar i tal. I clar, és que em va donar de plena l'ego. Perquè, ostres, que aquest s'hagi fixat en mi, uau, i vaig tenir un suïdon, i sí, però després ja amb els emails que ens enviàvem i tal, vaig dir ui. Llavors, quan li vaig pensar, mira, saps què, Jenny, digue-li que no. Li vaig dir el no, i em vaig quedar tan alliberada, però és que això també ho estic observant últimament. que quasi prefereixo dir no que sí. No sé com explicar-te. El sí, però el sí és enganyós perquè et dona un subidon inicial, però al tanto, perquè el sí és després porta en cua. Quan tu et compromets amb algú, és el subidon inicial, s'ha de mantenir. Llavors, penso molt. Bueno, crec que hem de pensar molt abans de dir que sí. Sí.
0: Feia referència a la doctora Moix, a les experiències extracorpòries, a les nostres oients i oients que hi estiguin interessats. Els recordo que tenim un programa que vam fer amb ella i amb Vicente Merlo no fa gaire temps, que es diu Sortida del cos, Sortides del cos. Ho dic, el cito, perquè tu també hi dediques una part del teu llibre Olvida de ti, més cap a la recta final. Què té a veure, què tenen a veure aquestes experiències i els testimonis que reculls i els articles científics que has publicat, malgrat que abans hi va haver persones que rebutjaven tot això i que deien certes coses que no eren gaire agradables, que comentes en el llibre. Què té a veure amb aquest Olvida de ti?
2: Mira, jo el llibre... ja has vist que començo per una part molt psicològica, els pensaments, l'ego, l'estimar-nos a nosaltres mateixos, i vaig a aquesta part més psicològica, a una part més transcendent. És una part transcendent que jo hi he arribat, com diguéssim, com de gran, perquè abans jo aquesta part transcendent no la veia. Però, clar, a l'estudiar experiències extracorpòries, que és persones que surten del seu cos, algunes es veuen des de fora, altres viatgen, i a l'explicar, a partir d'aquest programa de ràdio, més d'una persona s'ha posat en contacte amb mi i la gent m'ha explicat coses estranyíssimes. I és gent que... No és gent que estigui malament, vull dir, no són al·lucinacions, les persones ho viuen com molt real.
0: Tu també dius que no hi ha trastorn mental ni malaltia.
2: No hi ha, perquè a més no ho dic jo, ho diu la bibliografia al respecte, no hi ha, val? Amb la qual cosa, tot això, jo crec en aquesta part transcendent i crec en aquesta consciència més enllà del jo. Crec en aquesta consciència. Llavors, en el llibre, parlo del jo per oblidar-nos de nosaltres, llavors anar a aquesta part més transcendent. No em refereixo a il·luminar-nos, a veure, ojalà, no?, que ens poguéssim il·luminar i tal. No em refereixo tant a il·luminar-nos com a obrir-nos una mica, obrir-nos. Per exemple, el tema de la creativitat. Quan estàs creant, només pots crear si t'obres i tires cap enrere totes les teves preocupacions, els teus objectius, si estàs escrivint i estàs pensant quanta gent llegirà el llibre, com haig de fer propaganda, això que estic dient com serà rebut. Si vas pensant tot això, per exemple, a escriure un llibre, no escrius. Llavors, per la creativitat, perquè et vinguin idees noves, t'has d'oblidar de tu. És que per tot t'has d'oblidar de tu. Quan estàs amb una persona, si realment vols connectar, t'has d'oblidar de tu per connectar amb l'altre. Llavors, jo en el llibre, aquesta part més transcendent, ja no vull posar ni l'etiqueta d'espiritual. El que vull dir és que ens hem d'oblidar de nosaltres, ostres, per contactar realment amb la vida. I jo de vegades ho veig també, això de l'ego, de vegades l'ego és com una presó amb barrots, val? Clar, il·luminar-se seria sortir de la presó. Però per als que no ens il·luminem, val? Jo sí que en la meva vida he vist que hi ha barrots d'aquesta presó que he anat trencant. Creences, que en el llibre n'explico algunes, no? Creences que jo tenia, paf, i les trenques. I trenques una creença i el món és més ample. T'alliberes, dius, buf. Jo aspiro això, anar trencant barrots per contactar amb aquesta part més ampla de la vida.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, aquí has obert molts fronts. O sigui, per anar pas a pas, les creences formarien part de l'ego, no?
2: Totalment. Val. Mira, en el llibre poso fins i tot... En el meu cas, les cloises a la marinera formen part del meu ego. O sigui, fins i tot el que mengem. Perquè fixa't que això és un exemple tonto, però també és un exemple. Si tu i jo anem a un restaurant... Jo agafo la carta, tu agafes la carta i tu i jo mirarem coses diferents. Jo aniré, si hi ha cloixes a la marinera, a mirar les cloixes a la marinera. I potser hi haurà altres coses que podrien estar bé, que potser el meu cos en aquest moment li aniria millor, o que si provés m'encantarien, però estic tancada a les quatre coses de la carta que sempre miro. La carta és la vida.
0: Bé, doncs, recordo, pel que fa a les experiències extracorpòries, recordo que van quedar, crec, tot força ben explicat en el programa que hi vam dedicar a Sortida del cos, que la nostra audiència pot trobar a la plataforma 3CAT, pot recuperar, perquè allà crec que va ser molt enriquidor. Si hi hagués alguna cosa que després volguessis afegir, evidentment serà molt benvinguda, perquè tu continues amb la investigació, sí. No? A nivell internacional és aquesta, sí, investigació. Espero que hi hagi un abans i un després. Estem parlant de gent que no ha estat clínicament morta, sinó que en vida, si no estem parlant de les experiències properes a la mort, amb el moment és que hi ha molts punts de connexió, però no, són persones que vives, volent-ho o sense voler, surten del cos, i se'n van a viatjar, no, etcètera.
2: I ara estic, molt centrada també, i és molt interessant, avui mateix llegia les entrevistes que he fet, amb les revisions de vida. Que això també és una cosa, un misteri de la ment. Vull titular, si m'atreveixo, a l'article que escriuré de revisions de vida, tenim un àngel de la guarda, la ment, perquè en situacions de revisió de vida, o sigui, la ment revisa la vida, i la gent, molta gent diu, vaig veure la meva vida, vaig veure que ja me'n podia anar en pau. Què vull dir? Vull dir que la naturalesa, sempre diem que ens prepara i ens ha dissenyat el cos per sobreviure. Això sempre es diu, per sobreviure. Vale, és per sobreviure, no? L'evolució, per sobreviure. Però també ens ha preparat el cos, hi ha com un mecanisme involuntari perquè ens n'anem en pau. És que és brutal.

0: Necessitem un ego fort i sa per poder tolerar les angoixes de la vida i precisament per poder meditar correctament. Ho dic sobre aquest ego fort i sa, Joana Frigoler, fins a quin punt és necessari, perquè en aquest mateix programa ja fa anys el psicòleg Joan Garriga ens va dir que en la primera meitat de la vida fora bo tenia un ego fort i sa, i a la segona meitat de la vida, com si diguéssim, anar-lo desmuntant. Faries teves aquestes paraules, Joana?
1: Sí, i tant. L'ego són les creences, no? Llavors, que les creences els anem donant forma en el nostre hemisferi esquerre. Jo per això parlava tant de l'hemisferi esquerre. I després, a mesura que anem tinguent experiències, ens anem explicant i reexplicant per estar segurs que aquelles creences que tenim continuen sent vàlides. Aleshores, a la segona part de vida, les creences les haurem d'anar desmuntant, perquè ens adonarem compte que aquestes creences, que eren blanc o negre, A o B, ens fallen. Aleshores, a mesura que ens anem fent grans, veurem que l'ego va molt a objectius, tal com explicàveu fins ara, no? I després, amb el temps, dius, és que els objectius no, l'important és aportar valor, no? Què hi estic fent jo aquí? He aconseguit molts de resultats, però potser he aconseguit resultats a curt termini, per exemple, en una organització o la família, i he aconseguit el que volia, però això no porta valor a llarg termini. I així es vaig aprenent. A mesura que em vaig fent gran, me'n vaig adonant compte que he viscut moltes experiències, però que hi ha una sèrie d'emocions i de pèrdues o de sofriments o d'alegries que s'han anat repetint al llarg de la meva vida. I començo a fer consciència que també tinc un hemisferi dret. L'hemisferi dret és el que veu la vida amb colors, és el que ens connecta amb les emocions i és el que ens permetrà connectar-nos amb el cos i fer consciència. Quan nosaltres, jo abans d'ensenyar la gent a meditar, el primer que ensenyo és a detectar l'emoció i a buscar els records i a donar-me en compte que en el meu cos, no pas en el meu cap, no pas en el meu hemisferi esquerre, hi ha memòria de tot el que he viscut i que tot això que he viscut m'està influint en el que estic fent ara. I aquí ve la meva humilitat de donar-me en compte que jo no ho controlo tot des del cap. I a partir d'aquí, si anem evolucionant, començarem en el camí de la meditació, de l'autoconsciència, de l'autoconeixement, de ja fer, bueno, no cal que parlem ja del nostre camp magnètic, de l'aura, i aquí comencem doncs, amb els viatges astrals, o del que parlàveu fins ara, les revisions de vida, tot això. Si no desfem l'ego, no ens podem veure al completo. I el completo és un cervell molt més complet, i tot el que tingui ordre, línia recta, sigui coherent i sigui ben ordenat i sempre ho fem bé, malament rai, sí. Malament rai. Això ve de l'ego segur.
0: De tota manera, hi ha crisis, geni moix, personals que ens descol·loquen totalment fins al punt que l'ego, que ja no cal fer cap treball amb l'ego, perquè és a dir, es desmunta de cop i volta, no? Tota aquesta estructura egoica.
2: Tu m'estàs parlant de persones, diguéssim, que diuen que s'han il·luminat.
0: No, o també crisis, és a dir, quan van mal dades, quan la persona pateix de cop i volta, no?, un diagnòstic, segons quin diagnòstic, vale. la mort d'algú estimat, un accident, no?, que la vida es capgira com un mitjó, i dius, de llavors s'esfondra l'ego.
2: Sí, jo crec que és una mica el que deia ara la Joana, jo crec que en aquests casos, quan toquem la vida tal qual, crua, m'estàs parlant de tocar la vida crua, que se't mor un fill o tens un càncer, ostres, la vida és això, tota la paradeta que t'has muntat, tota la paradeta que t'has muntat, es pot desmuntar. I llavors és quan toques la humilitat. I a partir d'aquí vas. Però de vegades, perquè es desmunti la paradeta, ens fa falta com molt patiment, eh? Jo me'n recordo una infermera que vaig conèixer fa anys que va tenir aquesta malaltia que no recordo, que és com una escafandra que et quedes, que només pots moure un dit o la parpella, ¿vale? Ara no sé com es diu aquesta malaltia, bueno, una malaltia d'aquelles que no et pots moure, després es va anar recuperant mica a mica i tal, però em deia, jo fins i tot sabia, si el síndrome de Guillain-Barré o alguna cosa així, i em deia, jo estava a l'hospital, ella era infermera i sabia el que tenia, jo estava a l'hospital així, sabent el que tenia i tal, diu, però la gent de lo que tenia que fer encara la tenia al cap. Entens aquest? Vull dir, estàvem en una situació límit, però l'agenda, que en aquí podria ser la metàfora de l'ego, la tenia agafada i no la deixava anar. Vull dir que de vegades ens costa. Mira, i també amb això de les experiències extracorpòries o experiències

0: Experiències estranyes, també és molt curiós, perquè hi ha gent que viu experiències impressionants, però després, llum, es fiquen a dins de l'ego i no les transformen, perquè un dels articles que estic a punt de publicar és que no a tothom transforma una experiència extraordinària. No a tothom, Perquè, de vegades, l'ego és tan com sòlid que la persona té una experiència extraordinària i tal, però després arriba dins de l'ego i segueix com tot igual. I, en canvi, altres no, altres es transformen.
1: És fort perquè la persona, els casos que tu comentes, no ho viu com una mena de fantasia, sinó que sap que allò va ser real, al 100%. I, malgrat això, no hi ha transformació.
0: No, en molts casos no hi ha transformació. Mm. A veure, quan són experiències simples, perquè hi ha les simples de que te'n vas, et veus des del sostre i tornes, vale? I després les més complexes. Quan són complexes de que ja passen coses molt estranyes, que viatges per l'univers i aquestes coses, llavors la gent normalment sí que es transforma perquè és tant el que ha viscut que no hi ha forma d'encabir-ho a les quatre idees que tenia abans. Però quan la gent se'n va i es veu des de dalt i torna, i això li passa una o dues vegades a la vida, encara que ells et diuen no, va ser molt real i tal, però diuen, bueno, igual aquell moment estava nerviós, no hi pensen, no. Els molesta. Fixa't, a veure, els molesta, vull dir, fixa't que nosaltres, abans la Joana ho deia molt bé, som molt ordenats, volem les coses molt ordenades. Llavors, això és com el de dretes. El que és molt de dretes, si un partit d'esquerres fa alguna cosa bé, no vol ni veure el que ha fet bé el partit d'esquerres. És una persona que no gens no té una mirada ampla, transcendents i tal. Li passa una cosa aquesta puntualment. A veure, no em toquis la barraca. I molta gent no es transforma.
1: Sí, esclar, es desmunta tot un sistema de creences. Aprofito per l'avinentesa també per recordar-ho a la nostra audiència i a la Joana Frigoler, perquè com vam comentar en aquell programa, la doctora Moix ha publicat ja dos articles amb dues prestigioses revistes científiques. És a dir, que no estem parlant de qualsevol cosa. La Joana Frigoler ja sé que integra, que tu en el teu coneixement i en la teva experiència integres tot aquest tipus d'experiència, també i la mirada espiritual.
2: O sigui, cada vegada més les persones confien, s'obren i t'apareixen persones que t'expliquen experiències que han tingut o coses que han vist, però, bueno, desmuntar les creences i el tinglado que tinc muntat i la por a perdre la credibilitat que jo tinc, doncs prefereixo que en el meu entorn, com que no ho acceptarien, doncs no ho explico i ja està. I ja està, perquè la vida quotidiana continua i aquí no ha passat res. Però, bueno, a mesura que això se'n vagi parlant més obertament i vagi sortint en els mitjans, tot això és el de sempre. Després resulta que van sortint un piló de gent que, no? Jo dic que van sortint de l'armari, ja està, i ens anem mostrant i anem parlant, però és que fins i tot amb la nostra professió de psicòlegs o de coach, doncs, home, també podríem ser tillats d'una mica xiflats, no? Llavors, doncs l'ego qui fa la seva feina a l'hemisferi esquerre.
1: Sí, t'has trobat resistències quan ho vas explicant, Jenny Moix?
0: Resistències a la universitat, els meus companys tampoc en parlo molt, d'aquest tema. Però mira, l'altre dia vaig parlar amb el director d'una revista espanyola perquè m'agradaria publicar un article més científic divulgatiu, resum dels altres articles, parlant de com el psicòleg a la consulta ha d'abordar les experiències extraordinàries. Perquè és molt delicat, perquè clar, aquí hi ha una cosmovisió. Tu pots tenir una cosmovisió i el pacient o el client pot tenir una altra, i cap cosmovisió és certa o és falsa. I em va agradar molt, perquè jo li vaig dir, mira, és un tema una mica original, li vaig posar entre cometes, no sé si encaixaria a la teva revista per presentar-lo, perquè passi la revisió que ha de passar sempre, no? I em va dir, sí, pot ser interessant aquest tema. I mira, Gaspar, em vaig posar molt contenta.
1: Bé, perquè no sempre has tingut reaccions
0: no.
1: així,
0: No.
1: Que en alguns casos ha sigut difícil arribar a la publicació amb alguna revista científica d'aquests estudis, d'aquests treballs. Recordo, com sempre, que aquí hi ha casos que es poden verificar i en els que no estem parlant d'al·lucinacions ni imaginació de la persona. Per exemple, una dona casada que mentre dormia va tenir un viatge, el que diríem un viatge astral, és a dir, se'n va anar fins a l'habitació, no?, del seu amant.
0: Sí.
1: I no hi havia estat mai.
0: No. Llavors,
1: un dia que hi va anar presencialment va veure que coincidia exactament amb el viatge, per dir-ho així, astral que ell havia tingut.
0: Però mira, aquest exemple és molt bo, perquè aquesta noia, quan li va passar, que li va passar mentre dormia, va fer aquest viatge, o diem-li com vulguem, a l'habitació del seu amant, val? I ho va viure com molt real. Però llavors, aquesta noia va dir, ostres, m'estic tornant boja. O sigui, ella mateixa no va dir, això és real i la cosmovisió l'haig d'obrir. No, la primera explicació que es va donar a ella mateixa és, m'estic tornant boja. Però després, boja perquè ella, a més, com se sentia culpable, perquè el seu amant estava casat, val? Llavors va anar a l'habitació i va veure l'amant amb la dona. I llavors, quan va anar a l'habitació de veritat, va veure que era la mateixa. I al veure que era la mateixa habitació, va dir, no estic boja, jo aquí he viscut, he vingut en aquí. Entès el que et vull dir? Però fixa't, si no hagués sigut perquè després va anar a l'habitació i va veure que era igual, encara pensaria ara que estava boja, que era conseqüència d'un trauma o d'una culpa que tenia dintre.
1: I tot això, evidentment, si s'abordés, no?, en el context d'una consulta psicològica, estaria bé que fos, no?, de la mà d'un o d'una terapeuta obert de mires. En aquest sentit, és una mica la línia del que tu vols
0: treballar. Clar, obert de mires, però també respectant molt quan la persona no està oberta a aquesta cosmovisió.
1: Les dues coses.
0: Les dues coses, perquè tu el que no pots pretendre és que si una persona no està oberta, obrir-la. Perquè si no està oberta és per alguna cosa. Llavors s'ha d'anar molt amb cuidadet.
1: Clar, i no és la teva feina obrir-la.
0: Clar, la teva feina no és obrir, la teva feina no és canviar una cosmovisió, perquè d'entrada, clar, nosaltres estem aquí amb la nostra cosmovisió i molt segurs de la nostra cosmovisió, però qui diu que la nostra cosmovisió sigui la certa? Hem d'anar molt amb compte, perquè aquí també hi ha el nostre ego, Gaspar,
1: La humilitat de la qual parles tu sempre,
0: clar,
1: també.
0: Clar, és que aquí també està el nostre ego. Nosaltres, transcendència. Escolta, si tot això és un joc d'ordinador, que no hi ha ni transcendència i tal, que hi ha algú... A veure, ho estic exagerant i posant una tonteria com a exemple, però què sabem?
1: Cada cop saps menys coses, Jenny?
0: Sí.
1: No sé, Joana, afegeixi, posi cullerada.
2: Sí, això és igual que quan, jo què sé, te venen persones amb determinades creences religioses o el que sigui. Clar, nosaltres tenim les nostres pròpies creences i el que hem d'aprendre com a professionals és que nosaltres hem de legitimar les creences de l'altre. Legitimar i també podem oferir, jo crec, el nostre punt de vista, però des d'aquesta humilitat que apunta la Jenny, és a dir, tan legítima és la teva mirada com la meva. Ara, jo també, és a dir, quan a mi una persona em diu no crec en aquestes coses, dic, bueno, doncs provem-ho, no? I el convido a meditar, el convido a fer teràpia energètica, el convido a constel·lar, i aleshores que ho visquin, i des d'aquest viure, doncs després hi ha gent que arriba més aquí o més enllà. Però sí, per descomptat que nosaltres no tenim la veritat, perquè és que si no tornem a caure en l'ego una altra vegada. Aquest és el
1: un
2: tema.
1: Aspecte més que ens pot ajudar a identificar el nostre ego. A partir d'una anècdota que et va passar, Jenny, quan algú, tu parles dels nostres mars de referència, el nostre país, la nostra terra, etc. I em sembla que va ser una noia llatinoamericana que et va criticar els europeus. I tu et vas posar nerviosa, perquè et vas sentir al·ludida, no?
0: És que, clar, començar a parlar malament dels europeus, i em diràs a mi què m'importa, sí? Què importa a mi la meva vida que aquella noia parlés malament dels europeus? Però llavors aquí vaig descobrir un botó, perquè, a veure, no li vaig dir res, però estava com sulfurada per dintre. Llavors vaig pensar, a veure, no s'està ficant ni amb Espanya, ni amb Catalunya, ni amb el meu poble, ni amb mi, ni amb els meus fills i tal. Està parlant d'un constructe europeu que ella s'ha muntat d'una manera... Realment és molt important veure aquestes coses perquè veus els teus botons, no?, del teu ego, quins són. Jo, per exemple, un botó que tinc, ja m'he donat compte que el d'europeu a mi no sé per què, tal... Però, per exemple, jo tinc el botó de l'ego salvador. Jo, quan algú em diu alguna cosa, doncs jo tinc l'ego salvador que haig de salvar aquella persona. I clar, i no pots anar a la vida amb un ego salvador. Igual l'altra persona només et vol explicar alguna cosa, però tu ja faries alguna cosa. I aquí hi ha moltes coses. També l'ego de que vols ser bona psicòloga, has de demostrar-te a tu mateixa que tots els coneixements que tens serveixen per alguna cosa. Crec que està molt bé observar-se i veure les teves reaccions.
1: Val, o sigui, això sol ja ens ajuda a identificar, no?, què ens toca la fibra, ens ajuda a desdibuixar una miqueta l'ego, potser, com a mínim a prendre en consciència.
0: Jo un exercici que els faig fer als meus alumnes, no sé si ho he explicat aquí, probablement sí, és els poso en parelles, una ha d'explicar alguna a l'altra i l'altra no pot dir res. No per arribar a la conclusió de que no es digui res quan s'escolta, sinó només per veure el que tu et reprimeixes, què diries. Llavors, per exemple, coses que la gent es reprimeix, de dir, a mi també m'ha passat el mateix, llavors expliques el teu i l'altre no parla, o de donar-li un consell ràpid. És molt bo fer aquest exercici de reprimir-te, perquè quan et reprimeixes, veus molt el que vol sortir, veus molt per on saltaries, llavors vas veient el teu ego.
1: Més ego, escrius, Jenny, més patiment. Més patiment, més soledat. I també dius que això podria ser un titular. Molts suïcidis són, en essència, assassinats de l'ego. Què vols dir? Com més entrem dins la construcció del nostre problema, com més entrem a la construcció del nostre ego, més sols ens sentim, dius. I és que el punt d'unió amb els demés mai és a través de l'ego.
0: El pare dels meus fills es va suïcidar. I vaig veure claríssimament que era un suïcidi del seu ego, perquè no havia passat res tan greu en la seva vida com perquè tingués que suïcidar. Tenia molts recursos, entre altres ens tenia nosaltres, val? I ho explico perquè, clar, hi ha moltes famílies que suposo que s'han trobat amb el cas d'algun suïcidi i sempre et penses que no has fet prou, que l'altre, però és que l'altre està sol. L'altre està sol, està aïllat, està dintre del seu ego, no pots accedir-hi per molt que vulguis. A mi moltes vegades molta gent m'ho ha dit, saps què puc fer? No hi arribo. Bueno, que l'altre se senti que estàs tu allà. Però l'altre està aïllat en el seu ego, és que per arribar-te a suïcidar, és que et sents molt sol, eh? No veus cap altra sortida. Estàs en aquella presó i no veus res més, eh? Vull dir, per mi, el suïcidi és... són uns suïcidis, és que vols matar el teu ego.
1: De tot això no en parles en el llibre. Gràcies per la confiança i per explicar-ho al programa. Esperem que aquesta reflexió pugui ser d'ajut a algunes persones que ens estiguin escoltant.
0: Jo quan es va morir, bueno, es va matar o es va suïcidar, jo els vaig dir als meus fills, a veure, el primer que els vaig dir, que encara estàvem a la casa, els hi vaig dir, d'això en parleu, eh? O sigui, d'això en parleu, perquè la gent ho oculta. Això no és cap vergonya. Això se n'ha de parlar.
1: Recordo que tenim un programa per l'audiència que pugui estar interessada que es diu Dol per suïcidi, que és un dol en què, entre moltes altres coses, la persona experimenta normalment sentiments de culpabilitat, molts sentiments de culpabilitat afegits, a sobre.
0: A sobre. Sí. Són molt dolents, sí.
1: I en aquest mateix programa ens deia la doctora Mònica Conill, professora de la Universitat de Girona i experta en l'àmbit del dol, com tenir una visió espiritual, no? Abans la Joana parlava de creure-hi o no creure-hi, no? Però bé, com a mínim tenir aquesta mirada ajuda en aquests processos. Tal com ens deia ella, el dolor no te l'estalvia ningú, l'has de travessar, però els dols, pel que veu ella a partir de la seva experiència, tendeixen a ser més breus, més curts, més o menys aproximadament la meitat de durada. Val la pena tenir-ho present.
0: Sí.
1: Com ens pot ajudar aquesta visió espiritual també davant el dolor, a fer front al dolor.
0: Totalment.
1: Bé, abans d'acabar, hem començat parlant de l'ego, hem acabat parlant del suïcidi, és cap on ens ha dut la conversa. No sé si ens hem deixat alguna cosa que tenies prevista dir, Joana, que la Joana es troba a Girona, en relació a l'ego, que no hàgim dit, per acabar.
2: No, només que jo crec que hem parlat de la vida i també, per tant, de la mort, i el suïcidi o la mort és la que ens porta cap a la humilitat i a desmuntar d'una manera sobtada totes les creences que teníem i tornar-les a refer i, per tant, a desmuntar l'ego.
1: Dones molta importància, Jenny, a la humilitat.
0: Bueno, és que justament el capítol de les experiències extracorpòries l'explico per acabar parlant de la humilitat, perquè per mi és el més important, o sigui, el fet de saber, hi poso molts exemples de pares, no? Que els pares hem de saber que no sabem el que els convé als nostres fills. Jo crec que la humilitat et descarrega. O sigui, crec que no sabem el que els convé als fills, el que ens convé a nosaltres, no ho sabem. Llavors, de vegades la gent es pensa que ser humil és ser sumís, perquè la gent ho confol. No, ser humil és pensar que no ho pots controlar tot. Llavors et descarregues.
1: El llibre es diu Olvídate de ti, vive desde el centro. L'ha publicat Jenny Moix, es troba a Amazon, no?
0: A Amazon, sí.
1: Gràcies, Jenny.
0: A tu.
1: Molt bon estiu. També Joana Frigoler, des de Girona. També molt bon estiu. Molt bones vacances, si les fas.
2: Vale, gràcies.
1: Una abraçada. D'aquí uns instants, a l'Ofici de Viure, Sergi Torres.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure com cada dissabte, ben retrobat.
2: Gràcies,
1: Sergi, avui parlant dels codis ocults. De què estem parlant?
2: A la nostra manera de ser, de comportar-nos, decisions que prenem, maneres de mirar la vida, les idees que tenim sobre la pau, l'amor, la societat, darrere hi ha tot un grup de creences i de codis que no veiem, que els donem per fets. Per què? Perquè vivim identificats en la nostra manera de ser, vivim identificats en la nostra manera de pensar. Què vol dir? Que en lloc de ser conscients de què estem pensant, el que veiem és com són les coses. Per exemple, si jo ara tinc un pensament del que és aquest got que tinc al davant, no m'adono que estic tenint un pensament del got. El que veig és que estic veient el got directament, perquè utilitzo el pensament per veure. Aleshores, jo em pregunto quants codis ocults, quants pensaments familiars, socials, de l'època en la que vivim, quants d'aquests pensaments formen part del meu sistema mental que jo penso que sóc jo, però que no ho sóc. És a dir, a quants grups de creences, a quants pensaments socials, familiars, jo estic responent, o estic nutrint, o estic representant cada cop que prenc certes decisions que no em representen i que no sóc jo. Per exemple, dins de les relacions, quants pensaments sobre la relació que jo pugui tenir són meus o quants són heretats de la meva família? Quants pensaments que jo tinc del que és, per exemple, la sexualitat o la pau mateixa o la manera d'estimar són realment experiència meva o són experiència heretada? I aquí, de nou, comença el pensament d'alguna manera qüestiona la manera de mirar per poder explorar què és ser jo, explorar què és una relació, explorar què és sentir.
1: Des d'aquest punt de vista no som tan lliures, potser, com creiem.
2: Aquesta és la clau. Quan comences a donar-te'n d'això a mirar, veus que no tens la llibertat que creus que tens. Quan vas a un supermercat, per exemple, existeix el neuromàrqueting. Neuromàrqueting el que estudia és com fer-te comprar allò que volen que compris. Aleshores, com que saben com respons, saben què t'agrada en grups de creences per estrats culturals, socials, etc., doncs es dissenya un producte perquè encaixi amb les teves creences, literalment. Per tant, tu vas al supermercat i tu dius jo escollo aquesta marca lliurement. No és veritat. No som tan lliures com pensem. Ho som essencialment, però les creences no ens permeten experimentar-la.
1: Sergi Torres, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Gemma Bonet. L'últim balanç del terratrèmol de dimecres a Veneçuela és de 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. La zona més afectada és l'estat de La Guaira, al nord de Caracas, que ha estat militaritzat i s'hi ha restringit l'accés. Jorge Rodríguez és el president del Parlament veneçolà.
2: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira. Pero eviten bajar al estado de La Guaira para poder facilitar el trabajo de rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros, que es un trabajo contra el reloj.
1: El govern espanyol també ha actualitzat les víctimes de residents a Veneçuela afectats pels terratrèmols. Hi ha 6 morts, 133 desapareguts i 14 localitzats sota la runa. Més notícies amb la Montse Mir.
3: El secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez, no ha fet autocrítica al Comitè Federal del PSOE a Madrid. Ha admès que podrien haver fet més, però també ha assegurat que sempre han estat contundents.
4: Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
1: Els Mossos han detingut una dona de 41 anys per la seva possible relació amb la mort de la seva parella, Sant Salvador de Guardiola, al Bages. La dona, que era infermera l'UCI de l'Hospital de Manresa, està ara acusada d'enverinar amb medicaments la seva parella, un bomber de 46 anys. La investigació policial dels darrers mesos ha permès relacionar la dona detinguda amb aquests fets. L'home va tenir un incident mentre conduïa, feia cops de volant i estava desorientat. Arran d'aquells fets, el van ingressar a l'hospital. Al cap d'uns dies li van donar l'alta, però dies després va acabar morint.
3: Un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons informen els Mossos d'Esquadra, aquest dissabte a la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra un altre que ha resultat ferit. Ha estat traslladat a un centre hospitalari en estat greu, però no es tem per la seva vida. Una altra persona també ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets per aclarir les circumstàncies que han desencadenat aquest nou tiroteig a la capital catalana.
1: El Departament d'Educació ha rebut prop de més de 100.000 sol·licituds per començar al setembre un primer curs de grau mitjà o de grau superior. En els dos casos, pràcticament 9 de cada 10 estudiants han acceptat que el sistema els assigni una alternativa en cas que no puguin obtenir cap plaça en una de les peticions que ja hagin fet. Es tracta de la principal novetat del procés de preinscripció d'aquest any. El director general d'Ordenació i Integració de Formació Professional és Ricard Coma.
5: Que un 88% de les sol·licituds de l'alumnat de grau mitjà i grau superior hagin marcat la casella de rebre una assignació, malgrat aquesta no estigui entre les seves primeres opcions, creiem que manifesta la prioritat dels joves per voler estudiar formació professional per davant d'altres estudis, cosa que hem de valorar molt positivament.
1: A partir del 10 de juliol es publicaran totes les assignacions de la primera tanda en què els aspirants es matricularan de totes les peticions assignades. I ara els esports. Aquest diumenge comencen els setzens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. Nico Williams pateix una lesió muscular a l'abductor dret i Jeremy Pino un esquinç en una clavícula, segons ha fet pública la Federació Espanyola de Futbol. Els dos jugadors seguiran amb la concentració de la selecció espanyola.
3: Aquest diumenge en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
1: En motor, Raúl Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i Fabio Di Giannantonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè.
3: La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també la plataforma 3CAT.
1: També amb motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà a les 3:00 PM es farà la cursa.
3: I la ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La del Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que aquest dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge.
0: Fins aquí les notícies.
6: Al restaurant Caníbal mirem el món a través dels seus gelats.
7: Quan diem gelats, sembla que parlem d'una recepta universal, però si viatges una mica, descobreixes que cada cultura ha desenvolupat màquines diferents per controlar el fred.
6: Com els fem aquí, als Estats Units, al Japó o a Mèxic?
7: Els italians el converteixen en crema, els americans amb escuma, els japonesos en neu, els mexicans amb encenalls i els indis amb una llet concentrada i perfumada. Són tot de formes diferents perquè algú, en algun moment, va inventar una màquina específica per poder-ho fer, no?
0: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
8: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
9: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
10: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
9: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
10: Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
9: Univers MotoGP.
11: Perquè el Mundial és nostre.
9: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.

0: Canals i Munner, més conseller, us ofereix el Tast Vertical.
1: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
2: I amb la Sole García Insua, què tal, senyora? Com està vostè?
3: No puc estar millor.
2: No, jo tampoc. Sempre amb vostè. Estàs tan coses bones. Quedar amb vostè és ideal.
3: La vida em somriu,
2: sí.
3: Diguéssim, eh?
2: Sí. Sí, sí, sí, tot et surt bé.
3: No entrarem en detalls, millor va.
2: La Sole García Insua, però també l'Albert Castellví, l'Àlex Torió i la Gisela Cot a les vies de so. I'm a river and it's a town. Just about to turn into sea. En aquest programa sempre diem que ens agradaria molt despertar vocacions. Ens agradaria molt que algun jove, alguna jove ens digués: "Ai, faré enologia." Eh que sí, que ens agradaria.
3: Home, seria molt maco. Sí, enologia o qualsevol cosa relacionada amb el sector, eh?
2: Sí, seré pagesa. Seré sommelier. Però en aquest cas, si algú ens està escoltant i diu: "Mira, va, faré enologia", doncs ha anat a parar el dial ideal, el dial ideal. Perquè hem de parlar amb una persona que acaba de guanyar un premi. Ell és el Damià Deas. Què tal, Damià?
4: Hola, bon dia.
2: Ets el guanyador del premi Enòleg Sènior a la nit de l'enologia 2026. Una nit extraordinària, una festa dels enòlegs.
4: Així és una festa dels enòlegs. Home, el tema de sènior ja és allò que et marca una mica, no?
2: Però o me'l doneu ara o fareu salat.
4: És allò de la placa, no?
2: Sí.
4: Però bé, molt content, molt content. Va ser un moment molt, per mi, fantàstic, no? Que els col·legues et reconeguin una trajectòria i més d'aquesta manera, doncs, és molt primer emotiu, no? I després una cosa que a mi m'agrada sempre destacar és que aquests premis individuals hi són, però a mi m'agrada destacar que les persones soles no fem mai res, no? I m'agradaria, pues, destacar, pues, la meva dona, la família, que ha estat a darrere sempre ajudant-me, i sobretot l'equip, no? L'equip que sempre t'abriga i està amb tu dia a dia treballant i marcant unes dinàmiques d'elaboració, de gestió de persones, que és d'on neix tot, no?
2: Va, que tenim el telèfon al president, el teu president, el president de l'Associació Catalana d'Enòlegs, que és el Pere Campos. Què tal, Pere?
5: Hola.
2: Ho ha fet bé, això, eh?
5: Ha fet
2: bé d'agrair a la família i als equips. Això, molt bé, molt bé.
5: Sí, sí. està claríssim, home. Jo crec que el Damià s'ho mereixia. El problema que tenim és que només podem donar un reconeixement a l'any, no? Perquè n'hi ha molta gent que s'ho mereix, entre ells, i molt el Damià. A més, sé que li va fer molta il·lusió, no s'ho esperava, perquè... Quan, a mi m'agrada comunicar-los quan els donem per telèfon, i van tindre una xerrada molt, molt emotiva, no? Ens tenim molt apreci mútuament, a lo personal, però professionalment ha sigut un gran professional i amb una trajectòria immensa.
2: Esclar, tu el vas trucar i ell no sabia res, i com va reaccionar?
5: Molt bé, ja et dic que va mantindre... Jo crec que inclús es va emocionar, ell ho dirà ara, no? Però per mi, jo la recordo, mira, estic recordant i se'm fiquen els cabells de punta, no? Vull dir, n'hi ha persones que potser no t'esperes que s'emocionin tant, no? Perquè els veus com... Perquè jo l'he vist com un referent amb ell també, no? I no sé, i de la manera que es va... Que s'ho va prendre, la veritat és que jo em vaig emocionar jo també molt, no?, de la seva reacció.
2: Sí, et vas emocionar, eh?
4: Sí, la veritat.
5: Sí, la veritat és que sí, perquè el Damià no té aquesta imatge. És una persona molt, molt propera, molt bon professional i tal, però no, aquesta vessant no li coneixia. No
2: te l'imaginava sensible,
5: Sí, tant. Fins al punt que va fer amb aquella trucada, la veritat és que no.
2: Què vas fer? Et vas emocionar molt.
4: Home, la veritat és que va ser una sorpresa important, no? Perquè no m'esperava precisament això, i clar, venint dels col·legues i et passen molts moments pel davant, no?, de dificultats, de quan engegues, de quan... I dius, aquell nen de 24 anys, no?, com va començar en el món del vi, i penses, bueno, tots els passos que has anat donant, i que siguin els teus col·legues que et puguin donar aquest reconeixement, doncs per mi ha sigut bueno, una, la guindilla, no? Allò que diuen, la cirereta del pastís, i sí, va emocionant molt, va emocionant el seu moment, perquè, sincerament, no m'ho esperava, doncs vaig veure, em truca el Pedro, dic, bueno...
2: A veure, per què em truca? Sí,
3: què ha passat? No? El Damià devia pensar, sí. I què ha passat?
4: Què ha passat? Quin patrocini? Què podem fer? Amb què podem ajudar, no? I una mica va ser tan sorpresiu que em va agafar en fals, i bueno, escolta'm, jo sempre sóc dels que penso que riure i plorar són sentiments i exterioritzar emocions, no ens anem d'avergonyir. Llavors, que estem en aquest món de matxirulos i de vegades el plorar, doncs, està mal vist. No, penso que és una manera de... Jo penso que en aquell moment era d'alegria, no?, d'aquesta alegria.
3: Que la professió, jo crec que ara en tingui en ment i pensi en aquest reconeixement, jo crec que és el reconeixement màxim, no?
2: Sí, quan, senyora.
3: Quan els teus col·legues són els que et destaquen, bueno, això és que la feina ha estat molt ben feta.
2: No, i ara, a més, has citat, sense voler, has citat un clàssic, has citat Boisek, perquè el personatge de Marion diu... Plorar amb més intensitat és riure amb més intensitat. És estrany persones que riuen molt i no ploren gens, o que ploren molt i no riuen gens. És una, la mateixa moneda.
4: Totalment.
2: Aquesta és la qüestió.
4: Totalment.
2: Pere, has de venir un dia al programa, que ja fa temps que no et sentim per aquí.
5: Sí, home, sempre que vulgueu, ja sabeu que em trobo molt, molt, molt a gust allà amb vosaltres i m'ho passo molt bé i a més m'agrada molt perquè... Pues això, no? Perquè és el meu propòsit, no? Divulgar i fer conèixer la nostra professió i els nostres professionals, no? I més ara, en aquest moment, que jo crec que l'enologia està en el seu millor moment. Tant l'enologia com els vins catalans estan en el seu millor moment.
2: En el seu millor moment.
5: Una altra cosa són les circumstàncies que ens rodegen, no? Però jo crec que és que tenim els millors professionals i els millors vins que mai, no?
2: Les circumstàncies que ens rodegen, que tots les coneixem, aquestes circumstàncies, arancels, d'immunització del vi...
5: Canvi climàtic, faig de consum...
2: Vine un dia a parlar-ne d'això. Fem un dia una tauleta rodona, no triguem a fer això.
5: Doncs vinga, mirem dates i agendem un dia per poder anar allà i parlar amb
2: mira,
5: més tranquil·litat de tot, eh?
2: Ara et diem adéu, però l'Albert pacta amb tu un dia i fem una xerrada de tot això.
5: Perfecte. Encantat de poder anar allà.
2: Gràcies.
5: I gràcies per l'oportunitat i per obrir aquesta finestra a explicar la nostra professió i els vins catalans.
2: És el nostre plaer.
6: Hola, companys. Pel programa d'avui m'ha vingut al cap posar una estrella de la música que ens ha vingut a veure fa poc, que és Eric Clapton. I no una cosa recent, sinó el seu mític disc Unplugged dels anys 90. Va haver-hi una època en la qual la MTV es dedicava a fer música de veritat i promovia aquests concerts petits on un músic feia versions pròpies de les seves cançons, però tocades amb instruments purament acústics, per això el nom de desendollat, no? I la idea era revisitar d'una manera diferent la música que ja havia estat publicada. Un dels més exitosos d'aquests Unplugged, n'hi ha uns quants, va ser el d'Eric Clapton. Jo diria que potser el que més de tots, per la transcendència que va tenir. Hi ha un gran repàs a la música blues que el va formar i això és el que posarem com a música d'acompanyament avui.

0: No sé, jo si el Damià, el vi que fa o que vol fer, tira desendollat.
1: Endollat.
0: Endollat.
1: Jo diria que estem endollats.
0: Endollat. Sí. Com comences tu en el món de l'enologia?
1: Jo... és llarg, d'explicar una mica, però intentaré sintetitzar-ho. Jo em vaig començar a estudiar, vaig cursar estudis d'arquitectura tècnica, el que se'n deia abans aparelladors, no? Arquitectura tècnica, i, bueno, arribo fins a tercer, i tercer estava cansat d'anar amb la butxaca buida, i amb els meus companys que treballaven, doncs, bueno, ja deia, sempre anava just de diners i em vaig posar a treballar. I el meu pare em col·loca o em troba una feina a Caixa Penedès. Però m'avorria tant que un dia per l'altre jo em vaig buscar una feina. Nosaltres vivim a la Llacuna, que és la zona de, diguem, més alta de la Deo Penedès, i en aquell moment vaig plegar perquè era tot molt avorrit. Era passar llibretes, la gent posava cèntims als tres i tal. Vaig dir, m'avorreixo molt, i me'n vaig anar a plantar ceps físicament i literalment plantar ceps a Cal Torres, a la zona de Franzola, que fèiem...
0: El Franzola,
1: el Sauvignon Blanc. I allà vaig començar el món del vi. I arrel d'aquí, després em va agradar tant, però, bueno, plantant, empaltant a mà, bueno, fent tot, coneixent molt bé, doncs, tot el tema de la viticultura de mà del Miquel Porta, que el cel sigui, que era un gran professional de Cal Torres, que era el cap responsable de viticultura. I ja després em va cridar el Josep Maria Grimau, que també el cel sigui, que era el director de Montmarsal en aquell moment. Mm. Vaig anar a treballar a Montmarsal, també vaig aprendre tot el que era la part més de dins, dels desgorjos, amb una campanya de Nadal, inclús vaig anar a repartir per Barcelona, que això tenia tela. I arrel d'això, doncs, ja va ser quan González Vías va sortir de Segura Viudes, que els hi feien el cava, i van muntar la seva pròpia cava. I arrel d'això, doncs, vaig entrar a treballar a González Vías i vam fer Caves Vilarnau. I des de zero... Això era l'any 85, el mes de març de 85, vaig fer la meva primera embotellada de tiratge, març del 85, i fins avui, bueno, fins a l'octubre del 25, que va fer 40 anys, hem anat fent un desenvolupament dins de... Jo he anat treballant dins de l'enologia, doncs, des de baix, des de fer, doncs, baremes, de collir físicament, de plantar la vinya físicament, passant pel desgorj, passant per fer els copatges, i també, com us deia ara al principi, no? Recolzant-me sempre en un equip important, no? Hem generat un equip, primer érem 4 persones, però ara ja n'érem 17, com vàrem acabar. I arrel d'això, doncs, bueno, l'empresa hem anat gestionant, jo m'he dedicat més llavors amb temes de gestió, desgraciadament, perquè el que era maco era poder fer bombolletes, fer cava i tal.
0: Clar.
1: I a partir d'aquí, doncs, ja s'incorpora, per exemple, la Eva Places, que és ara la meva successora a Vilarnau. Treballem junts 30 anys, el Sergi Martí, el Jaume Puig... Per això
0: I us aveniu, és a dir, teniu la mateixa idea a l'hora de fer les bombolles?
1: Totalment d'acord. Això és per mi...
0: Pot passar que no, però...
1: Però llavors ja no... O sigui, per nosaltres és tan important entendre la nostra professió des d'un criteri troncal del que vols comunicar en la teva manera de fer els vins i després que siguin els escumosos, el cava, en aquest... Ha de tenir una línia, un fil conductor que tingui coherència amb el que fem, no? Jo sempre m'ha agradat molt ser coherent amb el que fem, per què ens trenquem les banyes a la viticultura i després en el licor d'expedició final no el volem emmascarar. Val? És a dir, és una de les nostres filosofies. Clar, tot això, doncs, tant la Eva com el Sergi, com tot l'equip tècnic nostre, anàvem en aquesta línia, no? I jo penso que si tu vols fer un producte genuí no l'has d'emmascarar i, per tant, doncs, intentem, no? Em poso aquest paràmetre com a l'exemple, no? I per mi el més important de poder tenir una trajectòria llarga, perquè, clar, avui en dia tot és tan volàtil, tot és tan ràpid, no? La gent, temes digitals, avui estàs aquí, demà estàs allà. Jo, clar, un enòleg que avui està aquí, demà està allà. al cap de 3 anys marxa a una altra banda, no? I dius, oh, però tio, però si aquell vi que vas fer l'any 18 no l'has pogut ni tastar perquè no se t'ha quedat allà, encara. No?
0: Sí, sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Una feina, la nostra, la d'enologia, que la que et dona realment solidesa a la teva feina és el temps, és el temps. No hem de córrer tant. I els vins no han de ser... No és un pret-a-porter, no? Yeah. I jo penso que li hem de dedicar el temps i, sobretot, la gent que està al voltant de la teva feina o de la seva, que és la pròpia, ha de creure en allò, s'ho ha d'estimar, ho ha de sentir, ha d'agafar compromís per tot això. I, hosti, pues, la vida llarga en un projecte és el que fa que la gent que està en aquest criteri que em preguntaves, no?, de dir, seguim tots en aquesta línia, fan que tu tinguis una línia de productes, no? I després n'hi haurà d'altres, gent o altres marques que optin per una altra línia, lògicament, no? Però ho hem disfrutat, jo ho he disfrutat molt i ja et dic, he disfrutat molt, sobretot, fent i sentint l'equip a prop i que se sentia el projecte seu i passar-hi moltes hores i plorar i riure i...
2: I no només has treballat pel projecte de Vilarnau, pels projectes enològics on has tingut també càrrecs de representació, vull dir, el sector per tu ha estat important també, no? Institut del Cava, per exemple, no?
1: Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí, en aquella època va ser un moment complicat perquè va ser l'aparició de... Va haver la scissió dels petits elaboradors, no?, que es van generar una patronal paral·lela, que era la Pime Cava. Mm. Després va sortir el tema de Corpinat. I una mica, doncs, bueno, em vaig presentar, doncs, bueno, i vaig exercir, precisament, quan el Jaume Gramona, que me l'aprecio molt i tenim molt bona relació de molts anys, doncs va deixar, clar, el anar a Corpinat, va deixar l'Institut del Cava, ho vaig agafar, amb l'equip de gent que hi ha allà, tres noies fantàstiques que treballen molt bé, molt i molt bé, i vàrem intentar, pues, el mateix que fem quan elaborem i quan intentar aglutinar. Jo sempre he intentat aglutinar. No entenc el nostre sector tan disgregat, desgraciadament, com el tenim avui en dia, no? I què vaig fer? El primer, pues, jo mantenia bé amb el Pere Aguilera, i vam fer una sèrie de reunions i ens vam marcar l'objectiu de veure si podíem retornar a l'Institut del Cava, doncs, els petits elaboradors, i així ho vam fer, però ho vam deixar escrit. I vam dir, volem que vinguin els petits, però que tinguin la seva representativitat, i vam variar els estatuts de forma que els petits tinguessin la seva representativitat i se sentissin el seu pes dintre de l'associació. No? I una mica... Doncs bé, hem intentat col·laborar amb el Consell Regulador, no és fàcil, hem intentat fer moltes coses amb un sector tan divers, he intentat sempre buscar la part positiva de les coses, no? I soc optimista de mena. I estem vivint un moment en què les virtuts tenim molt facilitat als catalans, em sap greu dir-ho, perquè m'hi considero molt de català, però convertir una virtut en defecte, no? De dir... Sí. Un podem veure, hi ha gent del mercat que pot comprar un cava a 6 euros on pot comprar un altre a 70 o 80 o a 100 euros, i això per mi és una virtut. Fem un producte més obert a tothom, no? I això, noi, ho hem girat com un mitjó, com si que s'han fet mal, vull dir, s'han pres males decisions, que, vull dir, això no ho... Però tenim aquest problema. Jo, en aquest aspecte, però sempre he intentat aglutinar i aconseguir que tinguéssim una visió de sector que tingui una massa crítica, no? Perquè no podem... I jo sempre m'he sentit amb l'obligació de que a mi el sector del cava m'ho ha donat tot. I penso que és un sector que realment li podem dir sector, perquè són 250 milions d'ampolles, i aquí darrere hi ha més de 4.000 pagesos, no?
0: I hi ha moltes famílies treballant en aquest sector. Això no ens en cansarem mai de dir-ho, perquè, és a dir, quan parlem de grans i petits, hem de parlar també de gent que es guanya la vida fent raïm, transportant...
2: No em voldria equivocar amb el percentatge, el Damià, segur que em corregeixo, faig, però diria que el 60% del raïm català se'n va acabar.
1: És correcte.
2: És a dir, estem parlant de la base, de la piràmide del sector del vi català.
0: Llavors, per tant... Ostres, ho hem de tenir molt en compte, això. Mm-hmm. Molt en compte. Mm-hmm. Tu ja es veu, intentes consensuar, intentes aglutinar. Mm-hmm. És veritat que el consumidor o el bevedor, si li volem dir així, vol imaginar que aquest sector al qual li dona plaer està unit. És a dir, no estan les baralles allunyen. T'allunyen molt com a consumidor.
1: Si tu
0: t'imagines que els de l'Oreja de Van Gogh no es parlen, no tens ganes d'anar al seu concert. I si ho fan només per diners, dius, ai, no cal. Bé, jo no hi aniria igualment, però... No. Però dius, ai...
1: Sí, és ben veritat.
0: Estan molt enfadats.
1: És ben veritat, és això. No fas un sector amable, llavors.
0: No.
1: I dius, home, si volem recuperar consumidors, precisament el nostre sector, els nostres elaborats són per celebrar, per riure, per passar-nos-ho bé, per compartir sobretot moments bons, d'alegria, i si són de tristesa, doncs per què no celebrar-ho també, no? Mm. Jo penso que no hem de... Jo sempre he optat per la part positiva de la vida, perquè si no... L'altre ja ve sol.
0: Tu ets enòleg. Mm. Ara parlaves de l'equip, de què heu pogut fer, el que heu considerat en les cases on has treballat, però què hi diu l'amo de la casa? Et demana un estil? Sempre m'he preguntat això. Et diu com li agradaria? S'emmiralla en algú quan et demana, com a enòleg, que li facis l'escumós?
1: La veritat que amb nosaltres, parlo de mi, però de l'equip, i hem format part i seguim formant part del grup González Vías, que és una empresa familiar. Mai, i una de les coses que jo més he valorat, mai, o sigui, que ells tenen cellers a La Rioja, a Rueda, a Ribera, i una de les coses que parlàvem amb els enòlegs de cada celler és valorar aquesta virtut que té González Vías de deixar que cada celler faci el que creu que ha de fer. És a dir, a nosaltres ningú ens ha vingut a dir has de fer el cava així, l'has de fer així, sinó que nosaltres hem pogut. Hi havia doncs, un temes econòmics que teníem de seguir, això, lògicament.
0: Sí. Això, els sabaters, els que fan ràdio i els... I tothom ha de seguir.
2: Escandal de costos, eh?
0: Aquests temes econòmics, escolti, si poguéssim guanyar-nos-hi la vida una mica.
1: Però sempre ens han respectat tant que és de les coses que a mi també m'emociona. Perquè hem pogut fer el que creiem amb aquest criteri troncal que parlàvem al principi, no? De dir, nosaltres... Vilarnau té 15 hectàrees, però entra 2 milions de quilos de raïm. Per tant, tenim 40 pagesos. Val? Perquè una cosa és ser viticultor i elaborador, i tu pots tenir la teva finca. Jo puc tenir 200 hectàrees i no comprar ni un quilo de... Vilarnau sempre ha optat perquè quan el quilo de raïm es pagava 30 cèntims, nosaltres el pagàvem a 60 i 65.
0: Això és molt meritori.
1: O sigui, buscar aquest equilibri, perquè el pagès tingui també una confiança en la teva marca, perquè entengui les exigències.
0: Ganes de fer-ho bé.
1: Correcte.
0: Ganes de fer la barema que tu li demanis.
1: Correcte. És un vis-a-vis que tu hi guanyes, jo també hi guanyo, i al final jo sempre els deia el mateix. Hem de tenir clar... Som tres socis. La part comercialitzadora, la part elaboradora, que som nosaltres, i la part productora. Si no hi ha equilibri entre aquestes tres parts, difícilment el negoci és viable.

0: I et preguntava això, per això de si us deixen fer, si no us deixen fer, perquè sempre m'agrada saber si teniu algun mirall, si hi ha alguna casa del món, alguna manera de fer, algun enòleg, que digueu, aquest.
1: Home, mira, nosaltres, quan va... és que a més ens hem anat adaptant al temps, no? Jo la persona que vaig agafar el relleu de la gerència del celler, era un senyor que venia de Segura Viudes, parlo de fa molts anys, de quan Segura Viudes era del senyor Manuel Segura. Aquell senyor l'assessorava un tal Emil Penó. Aquell senyor era un enòleg, era l'enòleg per antonomàcia, no? Era el que tenia pes a França i el que marcava molt les dinàmiques. En aquell moment, Chardonnay, Pinot Noir... Però, clar, també després doncs, dius, escolta, anem a potenciar el que tenim nosaltres, no? Que són les varietats autòctones, i anem a treballar amb les varietats autòctones. Però dic, aquest per nosaltres va ser un mirall important, vale? un mirall et diria molt fonamentat amb les criances mitges llargues, vale? Perquè aquest senyor treballava amb això, treballava amb acideses també bastant altes i pHs bastant baixos. Vale? Ara estic fotent aquí un rotllo una mica així.
0: No, que ens agrada, ens agrada.
1: Per què? Perquè qualsevol vi, per aguantar l'ampolla, sigui un negre o sigui un escumós, sigui un blanc, ha de tenir aquesta acidesa i també un pH baix, perquè són els que després et donaran frescor. No acidesa estomacal, estem parlant de la frescor.
0: Sí.
1: Ens vindrà per aquests paràmetres. Pues una mica, quan vam néixer com a criteri enològic, vam néixer per aquí. I després, jo diria que l'important de tot això, d'emmirallar-te, jo penso que hi ha gent que ho està fent molt bé en tots els sectors. Per exemple, nosaltres, especialistes en enoturisme, pues ens agrada emmirallar-nos. Per exemple, jo què sé, doncs Torres estava fent una feina molt ben feta, doncs vam dir, vinga, va, som-hi. El nivell de producte, doncs estàvem mirant, doncs no et podria dir, perquè nosaltres som una mica raravis, i a mi quan em preguntaven, quin és el teu benchmark, que és la pregunta que em fas tu.
0: Sí.
1: No en tenim. Intentem ser nosaltres mateixos. T'ho dic sincerament.
0: És veritat, això, jo ho entenc, però hi ha escriptors que tenen escriptors favorits que no voldrien ser com ells, però que són els seus escriptors favorits.
1: Home, jo si tingués de mirar un producte que em va agradar molt, molt, si jo, com a Damià Deas, diria cava, surt, no entrant a la xampanya, ni franja cortes...
0: Però vés al món, si vols.
1: Del món? No, és que me n'aniria a Sant Quintí de Mediona. Per exemple, un Casa Sala.
0: Oh, hombre.
1: Fet 2007. Carambes. Fet amb Xarel·lo i Parellada. Per mi era un dels millors...
0: Aviam, Casa Sala 2007. Mm. Això ho hem de tastar. Això si en queden...
1: Això direm amb el Wuhan, a veure si...
0: Escolta una cosa, seria divertit, eh?
1: Molt.
0: Diguem-li. Fem una experiència...
1: Me n'en cuido.
0: Cuida-te'n. Però aquesta experiència podria ser amb algun oient. Se'n passarien bé.
1: Sí.
0: No gaires, però...
1: Segur que, si a veure si som capaços, ja me n'en cuido i quedem per fer un tast del 2007, que era amb un percentatge molt...

0: Podríem fer... és una secció molt maca, aquesta, sí, que t'acabes d'inventar.
1: Correcte,
0: Solen.
1: Així en directe.
0: Dir, són dos enòlegs i fem contratast. Sí. I amb algun oient, el telèfon del programa 678-009-522, perquè farem una selecció d'oients, els primers que ens... I llavors farem un tast maco amb enòlegs i sommeliers. Va, contratast. Va. Contratast.
2: Vale, doncs va. Jo me n'encuido a veure si recupero un Casa Sala del 2007 i algun Albert de Vilarnau.
0: De quin any? Què faries tu?
2: Jo faria un que tenim del... Perquè allà sí que sé que el guardàvem, perquè això sí que ho controlava. Jo, ben, podríem fer un 2007... Va.
0: Aquell any, jo el recordo bé, va ser l'any que va néixer la meva filla. Sí. Veníem d'una sequera... O sigui, van tancar les fonts de Barcelona, us en recordeu?
2: Sí,
0: que, abans, eh?
2: Sí.
0: Però no gaire abans. Vull dir, era sequera.
2: 2003.
0: 2003 va ser allò. Sí. Sí.
2: Doncs em sembla una idea molt xula i amb el Josep Buján li farà molta il·lusió.
1: Acabem de fer una falca estupenda, eh? Vull dir, aquesta experiència serà molt top.
0: Serà
1: exclusiva.
0: Molt top. Sí, senyora. Gràcies per venir, Damià. I felicitats.
2: Gràcies a vosaltres i, bueno, bé, emocionat.

0: El TAS Vertical de Catalunya Ràdio parlant dels premis que donen els enòlegs, els que són a sota terra sempre i que de vegades surten i ens venen a visitar, però costa molt de treure'ls dels seus cellers. Estàvem parlant amb en Damià Deàs, un dels guanyadors, i ara tenim amb nosaltres a la Judit Cortina. Què tal?
1: Molt bon dia.
0: També una premiada dels enòlegs.
1: Això mateix.
0: Tu ets cofundadora del portal Enoturista.
1: Correcte.
0: I el teu premi?
1: És el Mèrit Periodístic. Ens el van donar a mi i en David Jové, que som dos periodistes.
0: Molt bé.
1: I enoturistes per amor.
0: El Mèrit Periodístic, Sole, en el cas del vi, és doble mèrit.
2: Absolutament, no? Necessitem explicar-nos i bé, fàcil, i arribar cada cop a més gent, no?, per mantenir aquesta cultura del vi. Enoturista fa molts anys que ho fan, i que ho fan, a més, molt bé, i amb un estil singular, diferenciat, propi, vull dir, amb signatura, diria. Però si et sembla, abans de parlar amb la Judit, repassem els altres premiats.
0: Va, va.
2: Perquè el Pere ens ha parlat de lo meravellosament bé que va tot, una mica... bueno, clar, quan parlem de premis, sempre són bones notícies.
0: És bonic, perquè... Sempre. És reconèixer un sector i
2: el
0: consumidor, que som nosaltres, diem, ai, mira, si li han donat un premi, veurem què fa.
2: Absolutament, no? I el Damià ens parlava amb molta emoció del seu, com a enòleg sènior, però també hi ha hagut un altre premi per una altra enòloga, en aquest cas, com a enòloga de prestigi, es diu la categoria, que ha estat per la Mireia Torres.
0: La Mireia Torres, que també l'hem de tenir un dia aquí.
2: Correcte, anfitriona, a més, de la vetllada d'aquests premis, que s'han celebrat a Torres, a Bodegas Torres, Mèrit Periodístic, com dèiem, amb els companys de Enoturista. El millor expedient de la Universitat Rovira i Virgili, que trobo que és un premi important, no? És un premi de futur,
0: sí,
2: no? A un enòleg
0: sí.
2: que comença a despuntar i que és futur i esperança, també, per la professió, en aquest cas pel Jaume Sancho. I hi va haver un reconeixement molt especial, en aquest cas a l'Adéu Penedès, que ha estat la primera denominació d'origen, com sabeu, 100% ecològica.
0: Això
2: que
0: és
2: recollia
0: molt important, En parlem i no prou.
2: Absolutament, no? Un premi que va recollir en Cisco Olivella, que recordava una mica... el secretari de la denominació d'origen, que recordava també com es va començar a generar aquest debat en moments, a més, d'una efervescència brutal en plena pandèmia. Van començar a parlar d'aquesta transformació de la denominació d'origen i, bueno, doncs, ha recollit aquest premi ben merescut per part de l'Associació Catalana d'Enòlegs.
0: I avui tenim, doncs, a Enoturista. Què és aquest portal? Explica'ns coses.
1: Aquest portal ens dediquem a la promoció de l'enoturisme, així de fàcil. Però parlem de cultura de vi,
0: clar,
1: en general, i sobretot el que volem és acostar-ho a aquest públic final. El que hem vist és que hi ha moltíssimes històries de vi, de cellers, de cooperatives, de paisatges, d'històries, de tradicions, de persones, perquè darrere del vi sempre hi ha persones, i ens focalitzem en aquestes persones i en el que fan, i en el que hi ha a l'entorn d'un vi. És a dir, al voltant d'un vi, clar, hi ha moltes persones que ens parlen del vi com a producte,

0: però al voltant d'un vi hi ha molt. Hi ha molts moments de plaer, moltes coses a viure, molt d'aprendre, molt a escoltar. I aquest, això és el que nosaltres, a través d'una pàgina web i a través d'un perfil a Instagram, sobretot, ens dediquem a explicar a la gent. I, bueno, amb els anys hem anat doncs, construint una manera d'explicar tot això centrant-nos en fer-li arribar a tothom que es pot fer enoturisme fins i tot sent abstemi. I que ho gaudiràs.
1: Ah, no, esclar, esclar. I tant, i tant, i tant.
0: Però és que la gent, nosaltres vam començar i la gent ens deia, no, no, jo que haig d'anar a fer un celler, si jo no hi entenc.
1: Bueno, això, és que això ho diu tothom.
0: Clar, doncs aquesta és, ha estat com la nostra missió. Explicar-li a aquestes persones que no cal entendre de res per anar a viure una experiència en un celler. Perquè, de fet, del
1: si
0: que menys...
1: Si vas a un celler i entens, perquè t'expliquen com ho fan, llavors, com quan vas a una llibreria, t'expliquen com relliguen i t'expliquen coses.
0: I sempre surts amb la sensació de, hola, quantes coses he après i que bé que m'ho he passat. Sobretot és que bé que m'ho he passat. I aquest, ho fem, doncs, ensenyant com serà la visita a aquest celler del Penedès o aquest del Priorat o aquest de l'Empordà. És a dir, nosaltres vivim aquestes experiències i després ho ensenyem.
1: Tu dius que teniu un perfil d'Instagram, sobretot. L'últim post o reel, o com se vulgui dir, que no me'n recordo mai la diferència, que heu fet, quin és?
0: Ahir al vespre vam publicar un reel, que és un vídeo, ensenyant com el celler Cripta fa les visites. Tu pots anar al celler Cripta, que tenen un wine bar meravellós per aquesta època, aquell bosquet de pins, i allà et demanes una copa dels seus escumosos. O pots anar i fer un brunch, que tenen un brunch superautèntic a la barraca de l'avi, que és de veritat la barraca de l'avi. O pots anar, doncs, fas la visita més senzilla, que fas un tast i baixes per un túnel audiovisual i és molt xulo perquè t'ensenyen la vinya en els diferents moments i com preparen un escumós. Vull dir que en 20, no sé, aquell túnel audiovisual doncs, dura potser 10 minuts. Ostres, aprens una barbaritat de coses i la gent surt sempre d'un celler dient ostres, em sembla que els preus estan molt ajustats del producte,
2: ja ho crec, clar,
0: perquè entenen la feina que hi ha al darrere.
1: Quin és l'estil que fa servir Enoturista i que us diferencia potser d'altres comunicadors i que us ha donat aquest premi, donat pels enòlegs? És a dir, els que fan el vi premien uns comunicadors de vi, que no em sembla gens menor.
0: No, no, aquesta va ser la nostra reflexió. Ens va semblar molt bonic que els enòlegs, que ells es dediquen a fer.
1: Ells fan art.
0: Ah, això mateix. Llavors... ells fan art, però és vi. I llavors nosaltres no parlem mai de vi. Sempre. Quasi sempre. Quasi sempre. No parlem quasi mai de vi. Quasi sempre parlem d'enoturisme, no? I llavors que els enòlegs i enòlogues ens diguessin ok, ens agrada, ens ajuda que parleu també de tot el que passa al voltant d'un vi, ens va semblar com, vale, tots estem al mateix equip. I nosaltres ho volíem, ho hem vist sempre així. Però que t'ho diguin, doncs s'agraeix molt. Sobre aquest estil que em preguntaves, molt directe.
1: Ja et sentim ara parlar una persona alegre, contenta de viure...
0: Clar, això mateix. Vull dir, és que per mi fer enoturisme és felicitat. I pel David també. Ens ho passem super. Llavors, ostres, que la gent ens vegi com ens ho passem i no fem servir, sobretot de fugim de les paraules meravellós i no... Una cosa, te l'explico com és. O sigui, aquí tastaràs això i estaràs a la fresqueta i et posaran aperitius més de luxe o més de xips. Però el que fem sobretot és descriure i que ho vegi la gent. Sobretot, i sense adornos, ara no em surt. Saps? Sense posar-hi més pa que formatge. No, no, això és el que teniu. I quan la gent veu un estil tan sincer i tan directe, doncs, bueno, creu de veritat que això és el que es trobarà. No generem falses expectatives. No fem servir una foto dia ni una imatge d'ahir. Això està completament prohibit.
1: Però hi ha gent que ho fa?
0: Bueno, el sector del vi s'estan passant coses,
1: ostres.
0: Eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, tu i greus.
1: Tu veus solent.
2: Bueno, si només fos el sector del virrai,
0: bueno,
2: no?
0: Bueno, clar, sí.
2: Clar, sí, absolutament, no? Una eina que hauria de ser això, una eina, que no hauria de substituir res, hauria d'ajudar que els processos fossin més ràpids i optimitzar-los, però no hauria de substituir l'experiència i bueno, i sobretot la visió, no? La perspectiva que dona un professional, en aquest cas la Judit o el David, bueno, pues en altres casos no passa, no? I sí que és veritat, clar, l'intel·ligència artificial...
1: Que crea textos o imatges?
2: Ui, textos, imatges, sí, imatges veus...
1: Imatges també, no,
2: sí,
1: no pot ser veritat. Veus també?
2: També, també. Sí.
0: Però tot el que vulguis.
1: De veritat?
2: Sí.
0: I es nota, es nota.
1: Es nota, es nota. Jo com a boomer...
2: Cada vegada menys, t'he de dir, que es va sofisticant això, no? Però bueno, però...
0: Tira enrere.
1: Qui ho fa servir, això?
0: Ostres.
1: Els cellers, no.
0: Sí, cellers que, bueno, que pensen que si entren a la IA i li diuen posa'm una, vull fer un tast un capvespre, posa'm una foto d'una posta de sol i dos copes de vi blanc. I això, i tu ho veus i dius, mare de Déu, aquesta posta de sol és impossible. Vull dir, és no té res a veure amb el celler. Quan coneixes el lloc, bueno, doncs això es fa per promocionar un esdeveniment. Quan bueno, seria, clar, més, sí, seria millor dir, mira, aquest és el meu celler, posar una foto i dir, aquí, en un lloc tan xuli com aquest, farem un tast al dia i costarà tants diners. Apunteu-vos aquí.
2: Sí, perquè a més és que precisament és la singularitat de l'espai el que et seduirà anar, no? Sí, és a dir, tu vols anar a aquest celler i no a aquell altre, o avui vull anar aquí, demà ja veurem on vull anar, no?
1: Sí.
2: Clar, si perds aquesta identitat, ho perds una mica tot, no? Bueno, jo crec que són eines que són tan recents que encara poder no hem après prou a com fer-les servir, no? I tot, doncs, això, fet servir amb seny, no? I sentit comú, que és el menys comú del sentit sovint, sí, sí, no? Sí. Doncs està bé, però bueno, clar, qualsevol abús desvirtua del tot.
1: Jo quan arriba l'estiu sempre m'agrada anar a fer enoturisme. Sempre miro a veure on no he anat i em fixo en portals com el vostre, no? De dir, a veure, ah, mira... Passaré una tarda en aquest wine bar, no? Que, mira, és bonic, no? I, a més, són bars que la majoria de vegades accepten famílies, nens, etc.
0: Gossos, tot. No, perquè cada vegada a un wine bar potser no es va estar amb un nen, però sí que vas quan tens gossos.
1: Sí que és vas dir... amb un nen de vegades que hi ha most, si sí, és de dia, sí, i sí, poden estar per fora al carrer.
0: Sí, sí.
1: És bonic. Normalment... I és veritat que hi ha molts wine bars i restaurants que accepten gossos ben educats.
0: Sí.
1: Sí que...
0: Bueno, això dels gossos t'ho dic perquè...
1: Sí.
0: He estat a wine bars un dissabte, un diumenge...
1: El celler de Can Roca accepten gossos.
0: Jo no he vist nens petits, però he vist gossos. Llavors, bueno...
1: Llavors, per tant, són activitats familiars que són molt boniques. No, quan anem a països vinícoles que no són el nostre, ho fem.
2: Totalment, llavors, absolutament.
1: Fem-ho a casa, no?
2: És que... sí. Durant els darrers anys el naturisme ha canviat molt.
0: Molt.
2: I abans parlaves una mica de la gent que us segueix. Segurament heu vist també un canvi en els vostres seguidors, no? O com a mínim, tant en els vostres seguidors com en el vostre proveïdor, diguéssim, en els cellers,
0: clar,
2: no?
0: Clar, sí. És a dir, cada vegada més cellers estan apostant per l'enoturisme. Al principi eren molt pocs i ara faig la confessió, d'acord? Quan els hi deies, escolta, jo sóc professional, jo cobro.
1: No, això no, no, això no. No. Què dius ara? No.
0: Doncs et deien, ah, no, si cobres,
1: ja
0: no.
1: Ja li diré a ma filla que sap això de l'internet... Que em faci un post.
0: Això mateix.
1: I que em faci un post cada dia a la GT.
0: Això mateix. Correcte. Doncs això passava molt al principi, molt. Ara ja no passa tant. Ara la gent, quan li diem, nosaltres cobrem, et diuen, d'acord, passa amb tarifes.
1: És que
0: I accepten una tarifa, perquè et diuen, ostres, necessito explicar-li a les persones què és el que fem aquí, necessito que tot això tan bonic que tinc, que no només es quedi amb els nostres contactes, no?, que arribi més enllà. I aquest ha estat el salt més important, veure que els cellers, cada vegada hi ha més cellers disposats a invertir en explicar el seu enoturisme.
1: Clar, és que això és molt important i passa en altres sectors. És a dir, en els sectors dels llibres, doncs hi ha una persona que s'encarrega i que cobra perquè aquell llibre es pugui explicar i pugui anar, i perquè, amb la pretensió que sigui comprat i llegit. Doncs el mateix passa amb els cellers, no? Ells ja ho fan molt bé, el que fan,
0: Això és el que els hi diem.
1: Sí. I necessiten... I aquesta és una lluita que bé, s'està guanyant per això, eh? No?
2: Sí, home, jo crec que hi ha un tipus de serveis que ningú qüestiona, no? Ningú qüestiona, pues, què sé jo, els riscos i determinades assegurances, no? I en matèria de comunicació, com que a vegades era un intangible, jo crec que cada vegada és menys intangible, eh? Però es considerava molt intangible, era molt més fàcil això, no? La filla, el cosí, el veí que va fer un curset...
0: Tot no? Això, sí. Sí,
2: no? Que això els companys de disseny gràfic també ho han patit històricament.
1: M'ha fet una etiqueta al meu fill, que és molt maca. Sí. Ja veureu que sembla Picasso.
2: Picassín.
0: Aquí ho tens. Aquí això, ho tens. Sí,
2: això ha passat, ha passat, ha passat.
0: I segueix, sí. I segueix passant, però...
2: Se m'ha notat una mica l'acritud.
0: Picassín.
1: M'agrada molt. Ara, quan veiem una etiqueta d'aquestes, en direm Picassín.
0: S'ha quedat, Sole, s'ha quedat.
1: Neologisme de Sole d'aquesta temporada, Picassín. Sí, sí, sí. Però és veritat que...
2: Sí, això, absolutament.
1: Ostres, hi ha coses que no es... Bé, abans hi havia el... No, tinc un cosí que és informàtic, també... Però ara que et roben dades, etcètera, etcètera, ja, això ja no. Ja no es fa el cosí, no? Però és a dir, s'ha de professionalitzar tot, no? Com el que condueix el tractor, com el que...
0: Tot. Sobretot perquè te n'adones, o sigui, nosaltres també cada vegada més tenim respostes de... Bueno, nosaltres fem acords anuals... Ah, us estic explicant una d'intimitat.
1: Hi ha algun celler que té ganes de...
0: Bueno, potser sí. O perquè ens entenguem, no?, al final. I nosaltres fem una cosa que li diem renovacions. No? Allò, vols que seguim?
2: Clar.
0: I, ostres, les respostes són quasi sempre positives i són bones. Ostres, és que ho noto. Noto que parleu, quan parleu de nosaltres. Noto que expliqueu coses. La gent que ve aquí em diu, us he conegut a través d'Enoturista. Per tant, penses, evidentment hem de millorar, és clar que sí. Però anem fent. Anem fent i anem entenent el que busca el públic general. Com connectar cellers i públic general, no a través del vi, sinó a través de les experiències. I més ara que el vi, bueno, està lluitant.
1: És que qui visita un celler sol comprar...
0: Sí.
1: No? Quan visites, et fan un tast, tens moltes ganes d'emportar-te aquella ampolla que potser no trobaries en un altre lloc, o aquesta que t'ha agradat tant que te la quedaràs per
0: que
1: casa.
0: Que vols tastar amb la família, amb els amics i tant.
1: No? És el moment de venda important.
2: Bueno, no? I allargues l'experiència, no? De que m'emporto una ampolla i després reviuré aquesta bona estona que he passat aquí a casa i sovint amb les mateixes persones amb les que has fet la visita, no? Que això és molt maco.
0: De fet, el que es diu és que si tu fas bé l'enoturisme, si ets un celler i ho fas bé, tu tens un anfitrió, per sempre, que és aquell visitant. Perquè quan pugui, parlarà de tu, recomanarà, si troba l'ampolla en el lineal, l'escollirà...
1: Sí, només que ens agrada visitar cellers, ens agrada, ens ho passem bé, ens agrada que ens ho expliquin, que els que fan el vi ens facin un tast, tot això.
0: És divertit. Sí, i clar, és veritat que s'estan fent autèntiques meravelles, eh? S'estan fent coses xulíssimes.
1: No, i tant.
0: Pots passar-te l'estiu i vas canviant, no t'avorreixes, no repeteixes, i perquè cada vegada més els cellers també estan fent una cosa. En lloc de parlar exactament o molta estona de com es fa un vi, t'expliquen com és la història de casa. I habitualment hi ha unes històries de superació, de dines, saps? De culebrones, de coses molt interessants, molt de per fer safreig.
1: Clar.
0: I això agrada, això agrada.
1: Que no vol dir que no ens agradi també que ens expliquin com fan el vi, eh?
0: Sí, el que passa és que
1: hi ha molt enoturista diferent.
0: Clar, pregunten, normalment al principi de la visita et pregunten, n'has visitat més, coneixes, si et dius, n'he visitat molts, doncs no cal que et reiterin, excepte que siguin processos diferents, vi, escumós. Però si no n'has visitat, evidentment faran més incís. I si n'has visitat molts, doncs es centraran més, potser, en explicar-te curiositats de casa, que sempre en tenen moltes.
1: Hem parlat del vostre Instagram, però no hem dit com se diu.
0: Enoturista.
1: Enoturista. Sí. @enoturista.
0: Correcte.
1: I la pàgina web?
0: Enoturista.cat.
1: Enoturista.cat.
0: Sí, és fàcil.
1: Sí, és molt fàcil. Quan fa que funcioneu?
0: A diferents velocitats, però uns 10 anys. L'altre dia ho parlàvem amb la Sole.
1: 10 anys.
0: Sí.
1: Ja és molt.
2: És molt.
1: Ja és molt, és consolidació.
2: Absolutament, sí.
0: Primer vaig començar jo, després es va afegir el David, vull dir, veníem d'un altre món, que era la premsa generalista, els mitjans de comunicació de masses, i del Parlament, i de rodes de premsa d'economia, i...
1: Ostres!
0: Sí, veníem d'aquí.
1: Quin canvi!
0: Veníem d'aquí. I, bueno, crisi dels 40, i quina és la nostra passió, què ens uneix?
1: Clar, tota la gent que fa comunicació de vi, bé, perquè ho fa perquè li agrada molt.
0: Sí, clar. Sí, és amor. Clar, no hi ha una herència, clar. No hi ha uns pares que tenien vinyes. No existeix això. És...
1: Tothom que no tenia pares amb vinyes té enveja i vol fer-ho.
0: Sí, una mica.
1: Jo tinc molta enveja de no tenir uns pares amb vinyes.
0: Doncs això mateix, llavors, era la nostra afició comuna, com a parella que som, i a partir d'aquí, un dia vam dir, home, doncs, si som periodistes fem un article, doncs obrim un blog, doncs escolta, i per què no fem vídeos, perquè jo treballava a la tele, doncs... I una cosa van aportar l'altra, i quan ens van començar a convidar molt, molt, molt, vam dir, això no és assumible,
1: clar.
0: No ens dona la vida.
1: Clar.
0: Escolta, cobrem, vinga. Intentem-ho. Ens vam apuntar a la pissarra al món és dels valents, ens ho vam creure, i encara ho tenim allà apuntat. Perquè ens vam tirar a la piscina. Encara hi ha dies que fa una mica de por, però consolidats.
3: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.

0: Amb la Judit Cortina estàvem parlant, que és la cofundadora del portal Enoturista. 10 anys comunicant enoturisme i ara premiat el portal pels enòlegs de Catalunya, que és un honor que us hagin premiat.
1: Ens va fer molta il·lusió.
0: Moltes gràcies per venir al Tas Vertical a explicar què teniu en ment. On aneu pròximament?
1: Anem a aprofundir, anem a traduir el castellà a la web. Vinga, va. Vaig a dir, hem d'arribar més lluny. Nosaltres som Catalunya i fem enoturisme a Catalunya, però l'enoturisme a Catalunya no només el podem explicar als catalans.
0: Doncs
1: així
0: va.
1: De... Sí, anem aquí. Anem aquí, això ha de passar... M'estic comprometent perquè això ha de passar molt aviat.
2: Sí, sento feinada,
1: aquesta pressió. Sí, sí, però hem d'anar cap aquí.
0: Moltes gràcies, Judit, per venir al Tas Vertical.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units tornen a atacar l'Iran aquesta nit en represàlia pel bombardeig a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central dels Estats Units assegura que avions de combat nord-americans han bombardejat infraestructura de vigilància militar iraniana, sistemes de comunicació, instal·lacions d'emmagatzematge de drons i mitjans utilitzats per al desplegament de mines. Segons Washington, aquests atacs són una represàlia per un atac amb drons iranians contra un patruller de bandera panameny que travessava l'estret d'Hormuz, una de les rutes marítimes més estratègiques del món per al transport de petroli. Aquest dissabte, l'Iran i els Estats Units s'han acusat mútuament de violar el memoràndum d'entesa firmat fa 10 dies per acabar amb la guerra. Més notícies en format breu. El balanç pel doble terratrèmol de dimecres a Veneçuela supera els 1.400 morts. Una vintena de països ja han enviat equips de rescat per tractar de trobar supervivents entre els més de 50.000 desapareguts. Catalunya ja ha desplaçat un equip especialitzat en infraestructures col·lapsades. Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa registren rècords de calor amb temperatures que freguen o superen els 40 graus. La calorada Europa tensiona els sistemes hospitalaris, com per exemple a França, on han mort un centenar de persones vulnerables. Pedro Sánchez demana superar la corrupció i prepara ja la cursa electoral del 2027 al Comitè Federal del PSOE, que s'ha fet aquest dissabte. Un comitè plàcid, sense veus discordians i també amb les úniques crítiques d'Emiliano García Page, que demana eleccions anticipades. I els castellers de Vilafranca descarreguen tres castells de gamma extra, incloent-hi la primera torre de nou de la temporada, en la diada del Pla de la Seu a Tarragona. Bones actuacions dels castellers de Sants, que han descarregat la tripleta màgica, i dels xiquets de Tarragona. Austràlia endureix la llei que prohibeix les xarxes socials per als menors de 16 anys després de comprovar que en mig any d'aplicació ja ha tingut poc efecte per evitar que hi accedeixin els adolescents. El govern doblarà les multes a les plataformes que no introdueixin mecanismes per impedir l'accés als menors i les situarà per damunt dels 60 milions d'euros. Segons el regulador australià, que actualment investiga Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok i YouTube, hi ha un frau generalitzat per part de les companyies. El primer ministre australià, Anthony Albanese, manté que la mesura és necessària perquè hi continua havent massa nens amb accés a les xarxes.
2: Tot el que volem fer és assegurar-nos que la llei sigui tan forta com sigui possible i que podem fer front a qualsevol impugnació legal que es plantegi. No són mesures absents de controvèrsia.
1: Austràlia ha estat pionera a restringir l'accés dels menors a les xarxes socials i altres països analitzen els seus resultats per seguir-ne els passos. França i Dinamarca tenen previst aplicar la prohibició enguany i el Regne Unit l'any que ve. A Espanya, el govern de Pedro Sánchez també ha iniciat el camí per aplicar la prohibició, tot i que de moment no hi ha terminis. Aquest diumenge comencen els 16ens de final del Mundial de Futbol. El primer enfrontament que jugarà serà entre Canadà, una de les anfitriones, i Sud-àfrica. La ciclista catalana Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. La de Llorenç del Penedès aconsegueix el doblet, ja que dijous es va proclamar campiona en la prova contrarrellotge. En motor, Raül Fernández ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP davant del japonès Ogura i de Fabio Di Gian Antonio. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat quart i Marc Márquez ha acabat sisè. La cursa llarga d'aquest Gran Premi serà demà a les 2:00 PM amb Jorge Martín des de la pole i Marc Márquez sortint setè. La cursa la seguirem a l'app i també al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. També motor, George Russell sortirà des de la pole al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1, seguit dels Ferrari de Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Demà, a les 3 de la tarda, es farà la cursa. I aquest diumenge en bàsquet, Catalunya juga un partit amistós al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya.
0: Fins aquí les notícies.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Benvingudes, benvinguts, la una de la matinada. A Catalunya Ràdio, un moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: És així, amb Rodolí fins i tot inclòs. Moment per connectar l'amplificador amb l'Isma, a l'altra banda del vidre, que ens dispararà, atenció, això us interessarà, hits que sonaran al Canet Rock. Falta una setmana i, a més, anirem per ordre. Seguirem el mateix horari del Canet Rock 2026. Ara us situeu al Pla d'en Sala, a Canet de Mar. Fa calor, però trobeu un raconet a l'ombra, una mica de gespa i, atenció, que comença el Canet Rock 2026 amb la Maria Jaume dalt de l'escenari. Són les 6.

La Maria Jaume presentant el Canet Rock, el seu flamant nou disc, Sant Domingo Forever, una passa endavant, mirant a les seves arrels, per tant, un ull cap endavant, l'altre cap endarrere. La Maria Jaume, que trencarà el gel en aquest Canet Rock 2026, ella obrirà l'escenari principal a les 6 i al darrere, agafant-li el relleu des de Terrassa, Doctor Prats, que, atenció, presenten la cançó oficial de la sortida del Tour de França, que sabeu que és a Catalunya. Energia.

És ben bé que m'obliguen a parlar de bicicletes. Contra la meva voluntat, jo no voldria pas, però Doctor Prats, des de Terrassa, signa la banda sonora oficial del Grand Depart, la sortida del Tour de França, que aquest any és el 4 de juliol, justament el mateix dia del Canet Rock. Això és dissabte de la setmana que ve, i per això els Doctor Prats doncs, ens canten aquesta melodia que segur que sonarà al Canet. El seu torn és a les 7. Després ven Josep Maria Mainat a les 8, que sabeu que era un dels tres components de la trinca de la gent que havia organitzat l'antic Canet Rock, el Canet Rock dels anys 70, del qual aquest que fan ara n'és hereu. Doncs en Josep Maria Mainat actuarà a les 8, ell fa un set de mitja horeta, com que sempre improvisa, jo no em veig pas en cor de saber què farà. Per tant, doncs sortirà amb la guitarra, amb alguns músics amics seus, i veurem què fa. A 8:45, sí que sé segur que hi haurà el moment Ludwig van, i tocarà fer allà en directe el Pla d'en Sala a Canet de Mar, dins del Canet Rock, aquest tren que ja s'ha fet famós, allò de com et dius, em dic Xavier, i què veus, Ginebra amb Coca-Cola, això ha estat molt transparent, doncs deu ser Ginebra sola. Aneu assajant com ho fareu al Canet Rock.

Recapitulem. Això és l'amplificador matinada del dissabte al diumenge a Catalunya Ràdio. Ja ho saps perquè t'hi trobes ara mateix sentint-ho. Val? Però et situo que a l'altra banda del vidre hi tenim l'Isma, que ens està disparant hits del que sonarà dissabte que ve al Canet Rock. I a més ho estem fent per ordre. A les 6 de la tarda, Maria Jaume. A les 7, Doctor Prats. A 8:45, la Ludwig van assaja el tren d'en Xavier i de la Ginebra Sola, que llavors, quan en Quim Carandell ho digui del de l'escenari, seran tot plors. Tingueu preparat des de casa, com també alguna coreo amb Ginestar.

Tocarà tirar petons, amb la Júlia i amb en Pau, amb els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu del Palomar de Barcelona. Ginestar a 9:45. I atenció, perquè després jo diria que un dels plats forts del Canet Rock 2026, a 11:15, torn per en Ferran, per en Dani i per en Joan Enric, que sabeu que estan en plena forma després d'haver celebrat 20 anys de trajectòria com a Amics de les Arts. Jo crec que han fet la volta al marcador, que tenen una energia ja que els durarà fins que ells vulguin, i acaben de treure una cançó que tinc moltes ganes de ballar allà al Canet Rock. Vosaltres com la feu, aquesta de Segurament t'estimo? Hauríem de pactar alguna manera que ens quedés bé i que dalt de l'escenari estiguin orgullosos del públic que tindran allà al Pla d'en Sala.

0: Hauríeu de veure l'Isma a l'altra banda del vidre. Com celebra la matinada l'amplificador a Catalunya Ràdio i com quadra la coreo del Segurament t'estimo. Jo, dissabte, seré al Canet Rock i intentaré perpetrar la coreo de l'Isma. Em deixes que te la robi, Isma? Doncs la robaré i la faré allà, i jo crec que, vaja, us hi haureu de fixar sí o sí. Repassant l'ordre d'actuacions del Canet Rock, jo crec que hi ha un tomb als Amics de les Arts, perquè aquí comença ja com la nit, la matinada, 11:45, directament des de Sabadell, la ciutat que té un equip de futbol a segona divisió, eh? Com estan les sabadellenques? Com estan els sabadellencs? Com arribarà la 31 fam d'inflada a l'escenari del Canet?
1: Explica'm mil històries.

Què? Com us heu quedat? Ara la 31 fan fa una mica de country, eh? Jo auguro ball en línia. Dissabte que ve, guaita, puja-la, Isma. A mi això em dona per la gent que sap country. A més, hi ha gent a Sabadell que sap ballar country. Llavors és un doble combo ideal ja, perquè ho donguin absolutament tot. Va, anem ja a la recta final de concerts del Canet Rock, que estem desgranant avui tot l'ordre d'actuacions en aquest amplificador especial. 3:15 de la matinada. Moment per enterrar la calçotada dels Figaflaues.

Ja sé que és una cançó rara per fixar-nos en els figaflaues, però clar, he pensat, com que hi haurà allà els Amics de les Arts, i també hi seran ells, el duet de Valls, i tenen aquesta cola pa mitges, que és una de les cançons que forma part del disc dels 20 anys dels Amics, jo crec que pot ser un moment xulo, guapo, transgeneracional, com molt de festa i de coses d'aquelles que només passaran al Canet Rock, perquè no s'acabaran trobant a gaires festivals, a gaires festes majors, i crec que aquest moment pot ser especialment xulo d'aquí una setmana veure dalt de l'escenari els Amics de les Arts amb els figaflaues fent aquest carnaval i convertint, doncs, jo què sé, el Canet Rock, el Pla d'en Sala allà a Canet de Mar, en una mena de corrido que pot ser espectacular. Va, seguim avançant, que ara ja sí que som a recta final. Ens queden 4 concerts per tancar el Canet Rock 2026. Estem fent el warm-up, estem fent la preparació, perquè no et passi per al cap detall. Recorda que tens, va, última vegada que recapitulo, eh? Maria Jaume, Doctor Prats, Josep Maria Mainat, que veurem què fa, sempre improvisa, la Ludwig van, Ginestar, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues i Torn per un trio d'Aigua Freda que té cançó nova de Trinca que segur que serà de les més celebrades. Ja comença a fer-se

De fet, estava pensant que diumenge sense drama es cau molt a l'actuació dels Catarres, perquè ja serà diumenge, perquè ells pugen a l'escenari del Canet Rock a 2:15, ja serà la matinada del diumenge 5 de juliol, per tant, aquesta cançó entrarà fineta, fineta, i segur que serà cantada, ballada i celebrada, i donaran el pas als Catarres, als tiets, que ja han tancat en alguna edició al Canet Rock, i en aquesta ocasió gairebé, gairebé, perquè la seva actuació és a 3:15, darrere seu ja només Buhos i Fúmiga.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo

Els Tiets amb el seu Bailoteo i la seva cançó de l'estiu, que també segur que sonarà allà al Canet Rock. I, com us deia, són faves comptades ja, dues actuacions. Els Búhos, que us imagineu al moment Leire, la Leire de l'Oreja de Van Gogh. Sabeu que han tret una col·laboració plegats amb els Búhos. Us imagineu que surt allà a l'escenari del Canet Rock? Jo, per somiar, jo m'hi apunto.

Els Buhos amb la Leire, o sense la Leire, però jo m'imagino que ni que sigui en format àudio, la seva veu segur que sonarà al Pla d'en Sala a l'escenari principal del Canet Rock 2026. Us he de dir, gent, que hem arribat al cap del carrer, hem repassat tot el cartell, ho hem fet per ordre, ja som a 6:15 de la matinada, ja es comença a veure algun raig de sol i surt la Fúmiga amb l'Artur al capdavant per tancar el Canet Rock i per dir adéu a un país i a un festival, perquè sabeu que aquesta penya s'acomiada.

0: ja tot el planning pel que fa a artistes i a grups pensant en el cartell del Canet Rock 2026. Falta una setmana, això és dissabte que ve, dia 4 de juliol, que és casualment el dia que arrenca el Tour de França també a Catalunya. Sabeu que la primera etapa és a Barcelona, la segona de Tarragona a Barcelona i la tercera de Granollers ja s'enfila cap al Pirineu. Ningú m'ho havia demanat, però vaja, era com tinc aquesta informació a mà. Jo, si voleu, no em guardo res per mi i ho comparteixo tot. Però també hi haurà el Canet Rock, que és del que estem parlant, val? Posem el focus a l'escena musical catalana, hi haurà DJs. Per exemple, la DJ que talla el bacallà a l'escena, que fa un programa a ICAT i que és ni més ni menys que la DJ Trapella.
1: Yo. La ressaca, tio.
2: Yo, Trapi. Salut.
1: Voy, eh?

I sabeu què he pensat? Que la trapella, com que remena les cireres en el panorama musical i com que mola tant, hem posat una cançó de cada grup i artista, però d'ella, com que serà allà punxant el Canet Rock, en punxarem dues. Aquesta, on canta amb en Cucapí, i una altra, on col·labora la trapella, que també canta, ja ho veieu, i que ho fa molt i molt bé, amb la Sandra Montfort. I a veure quan surt, per fi, el disc de la trapella, que l'estem esperant amb candeletes.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: És així, Rodolí, inclòs amb l'Isma a l'altra banda del vidre, s'han disparat un munt de hits avui en aquesta matinada, que sonaran segur també a la matinada d'aquí una setmana, dissabte vinent, Canet Rock 2026. I com tancarem? Doncs recopilant algunes cançons de l'estiu, que ja hi som de ple i en tenim de pendents que teníem ganes de compartir. Per exemple, la cançó de l'estiu d'Icat, que ja fa dies que corre com la pólvora, que és de l'Artur Vinyes, és a dir, Soc un bohemio, i es diu Un dia qualsevol d'agost.

Es diu així la cançó Un dia qualsevol d'agost i jo crec que Sóc un bohemio presenten candidatura a signar una de les cançons de l'estiu 2026. N'hi ha d'altres, eh? De fet, a la pole position jo hi situaria clarament en Joan Dausà, que no l'havíem vist a venir, que ja no és aquell paio que fa cançons tristes, que t'esquincen l'ànima, que plores pels racons. No, no. Ara en Joan Dausà s'ha posat festiu, ha sumat en Mamaduixa en aquesta cançó que es diu Papi, posa-la al disc i es postula com a clara candidata a cançó de l'estiu 2026. Peus a...

posa al disc no és només el títol de la cançó, sinó que és un clam d'una de les filles d'en Joan Dausà, que li va dir: "M'agrada molt aquesta cançó, papa, sisplau, posa-la al disc, Immortals", que és l'últim nou de trinca d'en Joan Dausà. Doncs al final hi és, la cançó mitja amagada en el disc, i jo crec que en Joan Dausà, vaja, es farà un fart de sonar a tot arreu aquest juliol, aquest agost, amb aquesta cançó, seguríssim, amb la companyia, a més, d'en Mamaduixa. Jo també he tingut la companyia d'una persona a l'altra banda del vidre, és l'Isma. Gràcies, Isma, pel teu esforç, per la teva coreografia. Me l'he apuntada, eh? Recorda que intentaré fer-la i seguir els teus passos al Canet Rock. I marxem nosaltres, tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi de l'amplificador, i el tancament, doncs, és per fades, perquè ens agraden. We like them. Nous adore. Oi que seria així?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'últim balanç del terratrèmol de dimecres a Veneçuela és de 1.430 morts, més de 3.000 ferits i prop de 3.100 persones sense casa. Unes xifres que poden augmentar encara molt més perquè queden 50.000 desapareguts. Els equips de rescat desplaçats d'una vintena de països lluiten encara per trobar supervivents sota la runa, mentre aquest dissabte hi ha hagut noves rèpliques que en principi no han fet més víctimes. La zona més afectada és l'estat de La Guaiara, al nord de Caracas, que ha estat militaritzat i s'hi ha restringit l'accés. Jorge Rodríguez, president del Parlament veneçolà.
2: Yo sé que hay mucho deseo, muchas ansias de colaborar, mucho deseo de acompañar a las personas que hoy sufren en el estado de La Guaira.